Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
1: És dimecres, dia 30 de setembre. Comencem una nova edició de l'InfoSap amb l'actualitat de Sant Andreu de la Barca. Avui a l'InfoSap parlarem de la Diada de la Policia Local de Sant Andreu de la Barca, que es va celebrar aquest dimarts i que va reconèixer els bombers i també l'ADF per la seva actuació en l'incendi de Can Salvi del passat mes de juliol. També s'han distingit els 35 anys de servei de l'agent Isabel Arcos i també de diverses actuacions i col·laboracions que s'han realitzat durant l'any amb la Policia Local de Sant Andreu de la Barca. Precisament el cap de la policia local, Jordi Català, va reclamar en l'acte mantenir les inversions en seguretat. L'alcalde Marc Giribet reafirma el compromís amb la nova comissaria. En parlarem d'aquesta diada de la policia local celebrada aquest dimarts a Sant Andreu de la Barca, però avui també parlarem d'altres qüestions, si és que Sant Andreu de la Barca ha acollit avui una nova jornada de donació de sang amb una unitat mòbil del Banc de Sang i de Teixits. Parlarem de la gent gran de Sant Andreu de la Barca, recordarem el ple municipal on es va llegir un manifest de la gent gran pel dret a envellir amb dignitat i sense discriminacions. I també parlarem amb Vanessa Arroyo, presidenta de l'ACSAP, l'Agrupació de Serveis i de Comerç de Sant Andreu de la Barca, que aquest dissabte celebren una nova edició de la Fira al Carrer. Salutacions de Jordi Emiliano, al capdavant dels serveis informatius de Ràdio Sant Andreu. Comencem una nova edició de l'InfoSap.
0: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
1: La Diada de la Policia Local de Sant Andreu de la Barca ha reconegut els bombers i també les ADF per la seva actuació a l'incendi de Can Salvi del passat mes de juliol. L'acte ha distingit els 35 anys de servei de l'agent Isabel Arcos Turk i de diverses actuacions i col·laboracions amb el cos. El cap de la Policia Local, Jordi Català, ha reclamat mantenir les inversions en seguretat i l'alcalde, Marc Giribet, ha reafirmat el compromís amb la nova comissaria. Sant Andreu de la Barca ha celebrat el dimarts 29 de setembre la Diada de la Policia Local, una jornada de reconeixement a la trajectòria i també les actuacions destacades dels membres del cos, però també a persones, entitats i serveis d'emergències que han col·laborat amb la seguretat de la ciutat. L'acte celebrat en el Teatre Núria Espert, tingut un dels moments destacats, a l'homenatge al cos de bombers de la Generalitat, del Parc de Martorell i a l'ADF del Massís de l'Urdal per la seva col·laboració continuada en la prevenció dels incendis forestals i especialment per la seva intervenció durant l'incendi del passat mes de juliol a la zona de Can Salvi. La diada també ha servit perquè el cap de la policia local, Jordi Català, reclamés que les dificultats econòmiques que haurà d'afrontar l'Ajuntament no frenin les inversions en seguretat. L'alcalde Marc Giribet ha recollit la petició i ha reafirmat que la construcció de la nova comissaria continua sent una prioritat, tot i admetre que la condemna dels més de 3 milions d'euros vinculada al cas Atrium afectarà el ritme d'alguns dels projectes municipals. Jordi Català, cap de la policia local de Sant Andreu de la Barca.
2: Vull començar felicitant especialment totes les persones que avui seran condecorades o felicitades. Enhorabona. Cada reconeixement és fruit d'una actuació, d'un servei o d'una trajectòria que mereix ser posada en valor. Però darrere de cada reconeixement hi ha també un equip, perquè darrere de cada gent hi ha companys que donen suport, que comparteixen responsabilitats i que són allà quan se'l necessita. Per això, quan felicitem una gent, felicitem també a tot el cos. Enhorabona també a totes aquelles persones que sense portar uniforme ens ajuden cada dia. Gràcies per confiar en nosaltres i per ajudar-nos. Vull reconèixer també la feina dels diferents cossos policials que operen al nostre territori, així com la de bombers, SEM, Protecció Civil, ADF i tots els serveis d'emergències. La seguretat és una feina compartida i quan treballem coordinats, qui guanya és la ciutadania. En vam tenir un exemple molt significatiu el passat mes de juliol, amb l'incendi que va afectar el nostre municipi. Davant d'una situació de risc evident, la resposta va ser ràpida, coordinada pels diferents serveis de seguretat i emergències, i va permetre protegir els nostres veïns i els seus béns i evitar un escenari molt més complex i dramàtic. Aquell dia van tornar a demostrar una cosa molt important. Quan arriben els moments difícils, sabeu treballar junts.
1: El cap de la policia local de Sant Andreu de la Barca, Jordi Català, ha aprofitat el seu discurs per formular una petició directa al govern municipal davant de les dificultats econòmiques que haurà d'afrontar l'Ajuntament. Català ha recordat que la seguretat i la policia local han de continuar sent una de les prioritats.
2: Guanyeu-vos cada dia la confiança de la ciutadania amb la vostra proximitat. La nostra ciutat necessita una policia present, propera quan les coses van bé, ferma i professional quan les coses es compliquen. I precisament perquè volem continuar avançant, permeteu avui que faci també una petició a l'Ajuntament. Som conscients que recentment hem tingut o hem conegut que la situació financera municipal serà complicada i que l'Ajuntament haurà de fer front a una despesa extraordinària molt important. Entenem les dificultats i sabem que caldrà prendre decisions i establir prioritats. Ara bé, la seguretat i la policia local han de continuar sent una de les prioritats. Per això demano a l'Ajuntament que, malgrat aquest context, continuï invertint en la millora del servei de la policia. Hem avançat molt i cal reconèixer-ho, però encara tenim necessitats i reptes importants per davant. Necessitem unes noves instal·lacions adequades a les necessitats actuals, necessitem continuar reforçant els recursos humans, perquè darrere de qualsevol projecte i de qualsevol resposta al carrer hi ha persones. I necessitem continuar millorant els recursos materials i tecnològics que permeten als nostres agents treballar amb més eficàcia. Perquè el nostre objectiu no pot ser només tramitar el dia a dia. Hem de poder anar més enllà. Hem de tenir capacitat per anticipar-nos, per arribar allà on volem estar com a servei públic. Per això, fins i tot en moments difícils, invertir en la policia local és invertir en seguretat, en convivència i en el servei a la ciutadania. I estic convençut que, amb responsabilitat i treballant conjuntament, continuarem fent passos endavant.
1: A la part final del seu discurs, el cap de la policia local de Sant Andreu de la Barca ha recordat què és ser policia local.
2: Perquè hi ha una idea que resumeix molt bé què significa ser policia local. La ciutat no s'atura. Sant Andreu de la Barca es mou cada dia, al matí, a la tarda, a la nit, quan els carrers són plens i quan estan buits, quan tot està tranquil i també quan deixa d'estar-ho. Quan algú necessita ajuda, hi som. Quan hi ha alguna emergència, hi som. I quan les coses es compliquen, hi som. Per això vull que els veïns i veïnes de Sant Andreu de la Barca ho tinguin clar. Quan ens necessiteu, hi serem. I vosaltres, companys, heu de saber que aquesta és la vostra responsabilitat, però també és el nostre orgull.
1: Part del discurs de Jordi Català, cap de la policia local de Sant Andreu de la Barca en el dia de la policia local de la ciutat. Reconeixements. També un dels principals reconeixements de la jornada ha estat per l'agent Isabel Arcos Tur, que ha rebut la medalla a la dedicació i constància al servei policial categoria d'or per als seus 35 anys al servei de la policia local de la ciutat. El sergent de Mossos d'Esquadra de l'ABP de Martorell, Pere Ruiz Padilla, ha estat distingit amb la medalla del mèrit professional de la policia local amb distintiu blau i categoria d'or per la seva col·laboració permanent amb el cos i la seva contribució a la millora de la seguretat ciutadana. Els agents David Paez i Alfonso Fernández han rebut una felicitació pública individual per haver auxiliat una persona que patia un sagnat important després de que se li obrissin els punts de sutura d'una ferida. El cos de bombers de la Generalitat del Parc de Martorell i l'Associació de Defensa Forestal del Massís de l'Urdal han rebut, com dèiem, felicitacions públiques col·lectives per la seva col·laboració continuada en la prevenció dels incendis forestals i de manera especial per la seva intervenció en l'incendi que va afectar Can Salvi el passat mes de juliol. La diada també ha distingit els professionals que han treballat en el control d'accés dels principals esdeveniments festius de la ciutat, com Jorge, Adrián i Ana Martínez, del grup Nice Way, que han rebut una felicitació pública individual per la seva professionalitat, dedicació i eficàcia durant la Fira de la Primavera i la Festa Major. També han estat distingits Benny Smith, de Servicios Especiales 21SL, per la seva tasca desenvolupada en el control d'accés durant aquestes celebracions. També el Departament de Comunicació de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca ha rebut una felicitació pública col·lectiva per la seva col·laboració constant amb la policia local en la difusió d'informacions d'interès públic, campanyes preventives i situacions d'emergència. Finalment, el comissionat de la Via Pública, Sebastià Santos, ha estat reconegut per la seva col·laboració amb el cos en la resolució d'incidències relacionades amb la via pública, l'enllumenat, les emergències i altres serveis municipals. Acte finalitzat amb el discurs de l'alcalde Marc Giribet, que ha recollit la petició del cap de la policia local i ha assegurat que des de l'inici del mandat ha tingut clar que calia reforçar el cos de la policia. Giribet ha assenyalat que aquest suport s'ha traduït en recursos i ha enumerat la posada en marxa de l'anella de seguretat amb més de 77 càmeres, la incorporació de nous vehicles policials, l'ampliació de la plantilla i la creació de la nova unitat Ureis, la unitat de reforç especial, intervenció i seguretat de la policia local de Sant Andreu de la Barca. També ha destacat que continua ferma la posició de que la policia local tingui una nova comissaria.
3: Hem posat en marxa l'anella de seguretat amb més de 77 càmeres repartides per tot el municipi que ens permeten tenir ulls a molts més carrers. Hem incorporat vehicles, nous vehicles policials al cos. Hem reforçat la plantilla fins als seus màxims històrics i hem creat una nova unitat, l'Ureis, una unitat de reforç especial d'intervenció i seguretat. I és evident que volem fer una futura comissaria de la policia local. I aquí permeteu-me que m'aturi un moment i agafo el guà del cap de la policia. Perquè alguns de vosaltres m'heu traslladat la vostra preocupació en aquests darrers dies. Com ha comentat el cap de la policia, fa només uns dies vam conèixer que l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca està condemnat a pagar 3 milions d'euros arran d'una mala gestió urbanística en la construcció del centre comercial Atrium i del sector 21. És evident que aquesta quantitat té una magnitud que impacta clarament contra les finances municipals. I alguns de vosaltres m'heu preguntat, i ara què passarà amb la comissaria? Doncs, com sempre, no us enganyaré. Aquesta condemna afectarà el ritme d'algunes de les millores que volíem fer per Sant Andreu de la Barca. Hi haurà projectes que no podran avançar a la velocitat que a mi m'agradaria. Però hi ha una cosa que també us vull dir amb tota la claretat del món. Sant Andreu de la Barca necessita una nova comissaria. Aquesta necessitat no ha desaparegut. Les necessitats de la ciutat no han canviat. I, per tant, per mi, continueu tenint la mateixa prioritat, que és construir aquesta nova comissaria. Vull que la nostra policia local disposi d'unes instal·lacions del segle XXI, modernes i dignes. I, per tant, continuarem treballant per fer-ho possible. Aquest és el meu compromís amb totes i tots vosaltres.
1: L'alcalde Marc Giribet també ha situat el civisme i la convivència entre els principals reptes que té la policia local, tot i valorar positivament l'evolució de les dades de seguretat, ha advertit que els indicadors no poden provocar una relaxació de l'actuació policial. L'alcalde Marc Giribet ha demanat a la policia local que continuïn treballant amb la mateixa professionalitat, rigor, proximitat i vocació de servei.
3: He assumit el compromís amb la ciutadania com a alcalde que vull combatre l'incivisme i fer complir les normes de convivència que hem aprovat en aquest mandat. Les normes existeixen per protegir la convivència i el descans dels veïns i l'espai públic i els drets de tothom. I, per tant, s'han de complir. Les heu de fer complir. I en aquest compromís vosaltres teniu un paper imprescindible. Us demano que continueu treballant amb la mateixa professionalitat, rigor, proximitat i vocació de servei com ho heu fet fins ara. I que sapigueu que el vostre alcalde està al vostre costat en totes les actuacions que feu. Gràcies per la feina que feu cada dia. Gràcies pel compromís que totes i tots teniu amb Sant Andreu de la Barca. Visca la policia local i visca Sant Andreu de la Barca. Gràcies.
1: La Diada de la Policia Local ha tornat a posar en valor la feina diària dels agents i la coordinació amb els diferents cossos de seguretat i emergències. Una jornada de reconeixements, però també de mirada cap al futur, amb el compromís de continuar reforçant els recursos humans, materials i tecnològics del cos i de mantenir la nova comissaria entre les prioritats municipals, malgrat el nou escenari econòmic. Tot plegat amb un objectiu compartit, continua treballant per una ciutat més segura, cívica i també propera.
0: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca a l'InfoSap.

0: Sant Andreu de la Barca celebra aquest dissabte 3 d'octubre una nova edició de la Fira al Carrer, organitzada per l'Agrupació de Comerç i de Serveis de Sant Andreu de la Barca, l'ACSAP. Serà la plaça Font de la Roda des de les 10 del matí fins a les 7 de la tarda. Per parlar de les activitats que s'hi duren a terme i també dels comerços que finalment hi participen, ens acompanya Vanessa Arroyo, presidenta de l'ACSAP. Vanessa Arroyo, molt bon dia.
1: Hola, bon dia, Jordi.
0: Doncs Fira al Carrer serà aquest dissabte 3 d'octubre, plaça Font de la Roda. Doncs què trobarem aquest any?
1: Doncs aquest any trobarem novetats amb molts socis nous d'aquí del poble, un gimnàs de 24 hores que es posarà pròximament aquí a Sant Andreu. Trobarem un parell d'establiments d'hostaleria, vale, i de restauració. I bueno, trobarem també activitats per la canalla, per la gent gran, per la gent que no és gran o que no se sent gran. Per tothom, o sigui que bueno, aquí estarem.
0: De fet, aquest any heu apostat per una ambientació inspirada en Jurassic Park, no?
1: Sí, sí, sí, amb un dels nostres socis, el Manu del Master of Bites, portarem el cotxe de Jurassic Park,
0: que estarà present a la fira, eh?
1: Sí, sí, sí, estarà present el cotxe allà perquè la gent es faci fotos, posarem musiqueta, o sigui que estarà molt ben ambientat.
0: També fareu un cosplay, no?, al voltant de...
1: Sí, bueno...
0: De Jurassic Park.
1: Una mica de tot. I també, bueno, a primeríssima hora i per engegar motors al Centre Cultural Andaluz amb el seu profe de ball en línia, doncs bueno, serà una mica d'esport, de ball i que vingui tothom a engrescar.
0: Quants comerços aproximadament hi participaran?
1: Doncs em sembla, perquè encara ens, a data d'avui encara estem rebent al telèfon de l'associació peticions per...
0: Això és bo.
1: Sí, i tant, i tant. I arran d'uns 30 comerços i seran un total quasi de 40 carpes.
0: Què representa fer la Fira del Carrer ara, a l'octubre?
1: Doncs, bueno, fer-la ara a l'octubre més que res és que ja... creiem que està acabant l'estiu perquè amb aquestes altes temperatures, i llavors és les botigues que són de roba, complements, de sabateria, es treuen els últims estocs de l'estiu, vale? I també bueno, és promocionar el comerç local, que és superimportant per a aquest poble.
0: I el que sí que aposteu amb les fires és aquesta combinació de comerç de proximitat amb activitats paral·leles, no? En aquesta ocasió ambientat amb Jurassic Park, no? Amb la participació també del Centre Cultural Andaluz. En d'altres ocasions han participat altres entitats, com per exemple els gegants de Sant Andreu de la Barca. Ho intenteu, aquesta combinació, no?
1: Clar, al cap i a la fi, el comerç local és, o sigui, és una part social del poble i les entitats són part social del poble. Llavors és ajudar-nos una mica entre tots i fer activitats i fer un poti-poti de tot. Tots ens ajudem els uns als altres i s'ha de col·laborar.
0: I comprant el comerç local.
1: Total.
0: Això és el que sempre reivindiqueu, no només a les fires, sinó dia a dia, no?
1: Total, s'ha de comprar el comerç local, s'ha de venir a la fira, s'ha d'apostar per comprar aquí al poble, perquè que volem un poble que tingui els carrers plens de vida, amb llums, o volem un poble ple de caixes de cartró? Vale, llavors ens hem de fer tant consumidors com la gent, i aquí a Sant Andreu, encara que no ens ho creiem, tenim un comerç superpotent.
0: Com valoreu les fires al carrer i sobretot en les darreres edicions?
1: Doncs,
0: heu vist algun canvi de tendència?
1: Bueno, sí, canvi de tendència, que de vegades, a veure, penseu que els botiguers estan tota la setmana a la seva botiga, llavors és un sobreesforç venir a la fira un dissabte o un diumenge. Llavors la tendència és que de vegades, si coincideix amb dates que és un pont o el que sigui, el comerç li costa, perquè a més no té empleats per poder

0: Sí.
1: Quins són els reptes actuals de l'ACSAP, de l'Agrupació de Comerç i de Serveis de Sant Andreu de la Barca? Has comentat de que teniu més socis, més persones que formen part de l'associació.
0: Sí, el principal objectiu de l'associació és, a part que som una part important d'aquí del poble a nivell econòmic i social, o sigui, ara mateix el repte és que, per exemple, el comerç està molt, tenir un comerç està molt mal vist, està mal vist per l'horari, està mal vist perquè s'han de pagar impostos, i llavors ara més que mai hem d'arrencar tots i tirar cap endavant. No hi ha continuació, que és una de les grans reptes o de les grans pegues del comerç. No hi ha un relleu generacional, vale? Llavors molt de comerç s'està perdent, s'han de pagar molts impostos, la imposició fiscal que hi ha als comerços és molt grossa. Llavors ara més que mai s'ha d'arrencar, perquè a més al cap i a la fi qui té un comerç al poble, o sigui, contribueix a l'economia del poble pagant impostos, fent barri, a més que un poble tingui botigues vol dir que tu entres a una botiga, obres la porta i algú et diu: en què et puc ajudar? Vale. I això és molt important, perquè un paquet d'Amazon, con todos mis respetos, un paquet d'Amazon o de la Shein no t'ho diu això. Llavors s'ha de ser, el repte és conscienciar la gent que ha de comprar el comerç local, que ha de fer això, economia de poble, vale? És quilòmetre zero, i que sempre tens a la part del darrere hi ha una persona que és especialitzada en el que està venent, i això es nota moltíssim.
1: Són valors que s'han de reivindicar i
0: sí,
1: que els clients, els santandereus i santandereuenques, han de conèixer, no? I han de valorar.
0: Sí, els hem de picar pedra al consumidor.
1: Sí, no?
0: De fet, aquest any s'ha fet un estudi i les vendes en Amazon i en aquestes plataformes han anat perdent un 7-8% de vendes. Llavors, déu-n'hi-do, eh? S'ha de... I aquí als pobles, sobretot, a més, és que ajudem a la gent gran, la soledat de la gent gran, que vagi a un comerç local, o sigui, per una persona que es tira tot el dia sola, o sigui, a casa seva és anar a... o sigui, a que t'obren la porta de la botiga i què necessites, i estiguis una estona amb el botiguer, o sigui, hi ha molt de carinyo i hi ha molta feina al darrere que no es veu, i que tu entres a una botiga i li passi el que passi al botiguer, t'obrirà amb un somriure.
1: Doncs aquest somriure també estarà present el dissabte a la Fira al Carrer, organitzada per l'ACSAP, l'Agrupació de Comerç i de Serveis de Sant Andreu de la Barca. A les 10 obriu portes a la plaça Font
0: sí,
1: de la Roda.
0: Sí, sí,
1: i finalitzeu a les 7, eh?
0: Sí, correcte. Sí, sí, que li donarem pas. Em sembla que passarà per allà la cursa. Passarà també...
1: La cursa és al vespre, no coincideix.
0: No coincideix, bueno. La cursa, la processó,
1: o sigui,
0: del Rosario...
1: Hi ha moltes activitats en el,
0: sí,
1: en el mateix
0: ens agrada, dia. Es veu que ens agrada aquesta data.
1: 3 d'octubre queda ben marcada en el calendari de Sant Andreu de la Barca. Vanessa Arroyo, com a presidenta de l'ACSAP, abans de finalitzar aquesta entrevista, tens els micròfons de Ràdio Sant Andreu per bé, fer una crida que tothom vagi en aquesta fira al carrer. I ens has donat motius de pes, no? Abans,
0: sí.
1: amb el tema d'aquest comerç de proximitat, aquest comerç, doncs, amable, que reben els seus clients amb un somriure, que no cal anar a buscar els productes a plataforma, sinó que aquí a Sant Andreu de la Barca tenim comerços de molta qualitat.
0: Correcte.
1: Però bé, per fer un impuls final, tens els micròfons.
0: Doncs que s'ha de venir a gaudir el dissabte durant tot el dia, de 10 a 7 de la tarda, que a part de que vingui el cotxe del Jurassic Park, també tindrem una mica de tardeo amb aquests establiments de restauració, que s'ha de comprar al poble, s'ha de fer pinya, s'ha d'anar a visitar el botiguer que sempre està per tu durant la setmana, s'ha de comprar i comprar al comerç local, i és per gaudir del dia.
1: Doncs Vanessa Arroyo, presidenta de l'ACSAP, gràcies per acompanyar-nos, i dissabte, dia 3, des de les 10 del matí fins a les 7 de la tarda a la plaça Font de la Roda, que vagi molt bé.
0: Igualment, moltíssimes gràcies, Jordi.
1: Tindrem dinosaures, no? O no?
0: A veure què fem.
1: A veure
0: si poden venir, que igual

0: se'n van de camí cap a Sitges, al festival de cinema, i igual els perdem pel camí.
1: Però el cotxe el tenim, eh?
0: Sí, el cotxe sí, el cotxe sí.
1: Gràcies.
0: Vinga, gràcies a tu, Jordi.
1: Seguim amb més informacions en aquesta InfoSap amb l'actualitat de Sant Andreu de la Barca. Tot seguit parlem de la nova campanya de donació de sang que s'ha realitzat aquest dimecres a Sant Andreu de la Barca. En té més detalls Joel Carrasco.
2: Sant Andreu de la Barca ha acollit aquest dimecres una nova jornada de donació de sang organitzada per el Banc de Teixits i Sang de Catalunya. La unitat mòbil s'ha instal·lat al carrer de l'Esport davant del Teatre Núria Espert per facilitar que els veïns i veïnes puguin donar sang. Sota l'eslògan Quan cal i som, la jornada s'ha desenvolupat en horari de matí de 9:45 a 2:45 i de tarda de 5 a 9 del vespre. Ens hem acostat a parlar amb alguns dels donants. Per què vens a donar sang?
3: Bueno, perquè suposo que és algo molt important, no?, per la gent.
2: Des de quan fa que dones sang? Quan, si pots recordar la primera vegada perquè vas venir a donar sang, quan va ser?
3: Fa 20 anys, més o menys. Sí, sí, no, de sempre dono sang. Sempre que puc dono sang, sí.
2: I per què creus que és important donar sang?
3: Home, suposo que tothom podem necessitar-ho en algun moment.
2: A tu t'ha passat que alguna vegada en el teu entorn t'has donat compte que necessiten sang?
3: El meu pare fa molts anys també va necessitar una vegada que estava ingressat i sempre, ja sabia, jo ja donava abans, però bueno, sempre suposo que és algo molt positiu i molt important.
2: Cada quant més o menys dones sang?
3: Sempre que puc, quan coincideixen els horaris i sempre que ja he passat perquè té que passar uns mesos per poder donar altra vegada, doncs sempre que puc vinc.
2: Com ho fas? Com t'organitzes? Perquè veig que has vingut amb temps, estàs aquí esperant el teu torn.
3: Depèn del meu torn de treball. Si treballo de tarda i puc vindre pel matí, doncs no tinc pressa, i si és per la tarda, doncs busco una hora que em vagi bé i vinc.
2: Després de l'estiu, hi ha gent que torna a la rutina, se li fa una miqueta costa amunt el tema de donar sang. Tu, aquí estàs a peu de canyon donant sang. Quin tipus de sang tens?
3: A negatiu.
2: Aquesta, no tinc idea de sang. Aquesta sang, tens idea si és important, si és compatible amb molta gent, no?
3: No, la A negatiu crec que és només, només és compatible amb A negatiu. O sigui que el que és amb totes les altres sangs, la O positiva o negativa, tampoc tinc molta idea d'això.
2: Bueno, és a dir, que la teva sang és important, perquè només la gent que té la teva sang no es pot rebre la teva.
3: Sí, podrà rebre la meva i les que són la O, que crec que és per tots, o sigui, no sé, tampoc no ho sé massa bé.
2: Bueno, per acabar, si vols fer un missatge perquè la gent entengui per què és important donar sang i per què tu estàs aquí en un dijous laborable.
3: Bueno, jo sempre ho faig i espero que molta gent ho faci perquè a tothom ens pot servir alguna vegada, perquè pots tindre un accident o pots tindre algun problema de sang i que no la necessitis i per això tenim que donar.
2: Està bé donar sang o plasma?
4: No, sangre.
2: ¿Des de cuándo usted dona sangre?
4: Buah, desde hace un montón de años, soy habitual.
2: O sea, que es usted una persona de estas de las que nunca falla para dar sangre.
4: Cuando puedo, no. Siempre que vienen aquí al pueblo, siempre intento hacerlo.
2: ¿Cuándo fue la primera vez que usted donó sangre y por qué fue?
4: Con 18, 19 años, porque un amigo tuvo problemas y había que donar y entonces pues me acerqué y a partir de ahí pues ya empecé a ver todo el percal de la gente que necesitaba y todo esto y entonces pues ya soy habitual.
2: Es decir, que tú te encontraste, eres una de estas personas que entró porque una persona de su entorno... Sí. No sé si podemos saber qué le pasó, me imagino.
4: Tuvo un accidente y entonces le hacía falta sangre porque el mismo hospital pidió sangre para de familiares y todo esto. Y nosotros, como éramos amigos suyos y eso, pues nos juntamos la pandilla y eso y fuimos todos a donar sangre. Y a partir de ahí, pues vimos la situación de otras personas que estaban también mal y que necesitaban y todo lo que se gastaba cada día, porque por desgracia hay muchos accidentes y mucha gente que necesita. Y digo, bueno, pues no va de más echar cada 3 o 4 meses un poquito de sangre para los demás.
2: ¿Cada cuán más o menos donas sangre tú?
4: Cada 3 meses. Cada vez que me permite esto, me mandan un aviso y entonces en el aviso, pues si han pasado ya 3 meses o por ahí, es cuando vengo.
2: ¿Por qué crees que es importante donar sangre? Bueno, no només per el fet del fet de ser solidari, sinó perquè es necessita, no?
4: Sí, sobre todo porque se necesita. Hay mucha necesidad de sangre y entonces, pues claro, hay muchos accidentes, aunque no lo veamos. Siempre decimos que no nos toca, pero cuando nos toca a nosotros también queremos que estén a disposición nuestra. Y entonces, por eso.
2: Tú que eres un habitual donante de sangre, ¿quin tipo de sangre tens?
4: Tengo el universal.
2: Es decir, que eres de los importantes, ¿eh?
4: Sí.
2: Por eso estás aquí al Podocano.
4: Sí. Por eso no fallo.
2: Si vols acabar a fer una crida que la gent vingui aquí a donar sang i que recordi la importància del fet de la solidaritat.
4: Bueno, sí, sobre todo es eso, de que la gente se mentalice de que hace falta sangre, siempre habitualmente, porque aunque no lo veamos, hay gente que sí que lo tiene en su entorno, pero hay mucha gente, demasiada, de que no lo sabemos, y entonces por eso hay que concienciar a la gente de que siempre hace falta sangre. Siempre hay accidentes, siempre hay, yo qué sé, muchas historias, no solamente accidentes, sino que hay gente que necesita sangre en las operaciones y todas estas cosas, y entonces pues es necesario. Jo lo veo necessari, vamos.
2: Hola, bon dia. Ve vostè a donar sang, plasma?
5: Vinc a donar sang, sí.
2: És el primer cop que dones?
5: No, seria la cinquena vegada, crec.
2: O sigui, que ets una donant ja habitual. Per què va ser el primer cop que vas donar sang? Per què et vas animar?
5: Perquè, bueno, quan vaig arribar als 18 anys vaig pensar que ja podia començar a donar, em vaig investigar i vaig veure que realment era un procés bastant fàcil, no em treu gaire temps del meu dia a dia i llavors penso que és una cosa fàcil de fer i que ajuda bastant.
2: Com vas arribar a aquesta conclusió? És a dir, vaig a investigar perquè és important donar sang. La teva família ja donava? Tenies alguna amiga que donava? O al teu entorn vas patir un accident o alguna operació i vas veure que era necessària la sang?
5: No, ma mare sempre ha volgut ser donant de sang, el que passa és que pren certa medicació que li impedeix i llavors com ella no podia, doncs vaig mirar jo a veure si podia fer-ho en el seu lloc i vaig veure que sí. I llavors doncs, em vaig animar.
2: Quin tipus de sang tens tu, ho saps?
5: A positiu, crec.
2: Aquest tipus de sang, a qui li pot donar, ho saps?
5: Pues em sembla que puc donar només al meu grup, no estic gaire segura.
2: Bueno, en el cas que sigui així, llavors ets una de les persones que és important que vingui a donar sang, eh?
5: Bueno, jo només puc... Encara més són els que tenen sangs del tipus 0, em sembla, que poden donar a tots els grups, però bueno, tothom pot ajudar encara que sigui poc.
2: Per què creus que és important donar sang i sobretot després de l'estiu, la tornada a la rutina, que la gent potser està immiscuïda en moltes coses i no li presta importància al fet de la solidaritat?
5: Bé, crec que no ens adonem de la quantitat de sang que fa falta als hospitals, sobretot als períodes després de l'estiu, on hi ha molts accidents a la carretera i es fan moltes transfusions, i llavors els fons de sang queden bastant reduïts. I crec que, com deia, és una cosa bastant fàcil de fer, que tothom pot fer només en 40 minuts del seu dia, i llavors, per què no, si podem ajudar?
2: És satisfactori, no?, el fet d'ajudar a una altra persona amb el simple fet de fer-te un ratet allà que li treguin sang.
5: Sí, com deia, no és una cosa que a mi em faci mal ni m'impedeixi seguir amb el meu dia a dia. Llavors, per què no?
2: Les campanyes de donació permeten mantenir les reserves de sang necessàries per atendre les necessitats dels hospitals i dels pacients que necessiten transfusions. Per això, el Banc de Sang anima la ciutadania a participar a les diferents jornades de donació que es fan arreu del territori.
1: Nova campanya de donació de sang aquest dimecres a Sant Andreu de la Barca.
6: A l'InfoSap t'expliquem les notícies.
1: La gent gran ha reivindicat en el ple municipal de Sant Andreu de la Barca el dret a envellir amb dignitat i sense discriminacions. Ramon Sala i Teresa Cantero, membres de Sant Andreu de la Barca del Consell Consultiu de la Gent Gran del Consell Comarcal del Baix Llobregat, han llegit el manifest amb motiu del Dia Internacional de les Persones Grans, que serà l'1 d'octubre. El ple municipal de Sant Andreu de la Barca va donar veu a les reivindicacions de la gent gran amb la lectura del manifest. Els encarregats de fer-ne la lectura són membres de Sant Andreu de la Barca del Consell Consultiu i han traslladat als representants municipals les principals demandes del col·lectiu. Sota el lema "Ens jubilem de la feina, però no de la vida", el manifest recorda que les persones grans representen més del 20% de la població de Catalunya i més de 1,6 milions de persones i reivindica el seu paper com a part activa i essencial de la societat. A continuació, a Ràdio Sant Andreu, el manifest íntegre que va ser llegit en el ple municipal del passat 24 de setembre.
7: Nosotros representamos al Consejo Consultivo de la Gent Gran por San Andrés de la Barca. Algunos ya nos conocéis porque no es la primera vez que venimos aquí para el manifiesto y otras cosas que hacemos, ¿no? Este año pues nos ha tocado, éramos 4 personas y 2 por motivos, uno de salud y otro que también más o menos, nos hemos quedado la Teresa y yo solos este año. Hasta final de año intentaremos hacer lo mejor posible que hemos hecho siempre. Nosotros en el Consejo siempre reivindicamos para las personas mayores, como ya veréis ahora en el escrito. Pero eso no quiere decir que vosotros, los que estáis aquí muchos, también seréis mayores y habremos conseguido algo que vosotros ya lo tendréis programado. En ese aspecto, ahora la Teresa os va a leer un punto en castellano y yo voy a leer otro punto en catalán.
8: A ver, el 1 de octubre, Día Internacional de las Personas Mayores. Nos jubilamos del trabajo, no de la vida. Manifiesto. En Cataluña las personas mayores somos una parte fundamental de la sociedad. Representamos más del 20% de la población. Somos más de 1.600.000 personas y tenemos una esperanza de vida que aumenta año tras año. No somos una minoría, somos una realidad central del presente y del futuro del país. Reivindicamos una sociedad que nos reconozca, respete, valore y como parte esencial del tejido social. Envejecer no puede ser sinónimo de desigualdad, invisibilidad, edadismo o precariedad. Somos sujetos de pleno derecho, memoria viva y motor de cohesión social. Derechos sociales y justicia. Defendemos que los derechos sociales son la base de una sociedad justa, cohesionada y democrática y que deben estar garantizados a lo largo de toda la vida. Reivindicamos unas condiciones de vida dignas que incluyan un sistema de público de pensiones, incluyan público de pensiones solvente y sostenible y una sanidad universal y atención a la dependencia accesible y de calidad. Erradicar la pobreza en la vejez es una prioridad. Son necesarias pensiones mínimas, suficientes, mecanismos de actualización justo y el reconocimiento de un valor social y económico de los cuidados. Nadie debería ver comprometida su dignidad en la etapa de la vida. Autonomía y cuidados y dignidad. Entendemos que envejecer con dignidad es poder decidir cómo vivir, con quién vivir y cómo ser cuidado. Defendemos modelos de atención centrados en las personas que respeten la voluntad, la diversidad y los derechos individuales. Reclamamos una atención de calidad que dé respuesta a las necesidades de las personas y su entorno y que garantice condiciones justas para quien las hace posible. La autonomía, participación y capacidad de decisión son derechos fundamentales, no privilegios.
7: Igualdad i no discriminació. Rebutgem qualsevol discriminació per raó d'edat, de gènere o de procedència. Denunciem que moltes dones grans pateixen una desigualtat que es tradueix en menys recursos econòmics, més risc de soledat i més exposició a la vulnerabilitat i a la violència. Exigim el seu reconeixement social, la seva seguretat i el dret a viure amb autonomia i lliures de violències masclistes. També defensem el respecte de l'entitat de gènere de totes les persones grans, com a part essencial de la nostra dignitat i llibertat. Benestar i comunitat. No podem ignorar realistes que es afectin com a la soledat no desitjada i l'aïllament del maltratament o les delinqüències d'accés als serveis preventius de salut. Reivindiquem el reforç a les xarxes comunitàries, als serveis de proximitat i a les polítiques públiques que posin la vida al centre. Protagonisme i participació. Volem ser protagonistes de la nostra vida i de la societat. Defensem el dret a continuar actius amb oportunitats reals de participació social i cultural, amb un sentit de propietat de la vida. Reivindiquem l'accés a la formació de la llarga vida, a la formació clara i a l'equilibre acabant amb la bretxa digital i potenciar espais reals de participació on puguem aprofitar el talent de les persones grans, on les nostres aportacions tinguin un pes específic i reconeguin el nostre procés de presa de decisions. Compromís amb la pau del futur. Defensem la pau i la resolució als conflictes a través del dret internacional, el diàleg i el respecte dels drets humans. Reafirmem el nostre compromís internacionalment per afrontar els reptes climàtics, socials i democràtics. Fem una crida a les institucions i a la societat civil i a tota la ciutadania a treballar conjuntament amb nosaltres per construir una societat més inclusiva que respecti totes les edats i garanteixi els drets de tothom. Defensem una societat que cuidi a les persones grans, és una societat que es cuida a si mateixa, perquè el futur hem de construir entre totes les generacions amb igualtat, per una vida plena de drets. Consell Consultiu de la Gent Gran del Baix Llobregat, aquest és el manifest que farem aquest any a l'1 d'octubre. Gràcies.
1: Gràcies. La lectura del manifest de la gent gran, entre les principals demandes, el manifest defensa unes pensions dignes i sostenibles, una sanitat pública universal i una atenció a la dependència accessible i de qualitat. També reclama mesures per erradicar la pobresa entre la gent gran i un major reconeixement social i econòmic de les cures. Un dels altres eixos és el dret a envellir amb autonomia i dignitat, amb un model d'atenció centrat en les persones que permeti decidir com viure, amb qui viure i com ser cuidades, respectant la voluntat, la diversitat i els drets individuals. El document també rebutja l'edatisme i qualsevol discriminació per raó d'edat i posa especial èmfasi a les desigualtats que afecten a les dones grans, que sovint disposen de menys recursos econòmics i estan més exposades a situacions de soledat, vulnerabilitat i també violència. La soledat no desitjada i l'aïllament social són altres de les problemàtiques destacades. Manifest de la gent gran que va ser llegit en el ple municipal del passat 24 de setembre.
6: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
1: Els dies 3 i 4 d'octubre tindrem nova edició del Rosario, una de les cites tradicionals impulsades per al Centro Cultural Andaluz. Un programa combinarà actes religiosos amb el trasllat de la Verge, la celebració del Rosari i la solemne processó pels carrers de Sant Andreu de la Barca. I el diumenge tindrem una jornada de convivència en el casino. Ens acompanya el president del Centro Cultural Andaluz, Ivan Márquez. Molt bon dia, Ivan.
9: Bon dia, Jordi.
1: Bé, nova edició del Rosario, actes que arrencaran aquest dissabte 3 d'octubre. Objectius d'aquesta celebració que ja porteu uns anys que l'heu recuperat.
9: Pues sí, la verdad es que muy contentos de que llegue uno de los días grandes para nosotros. Es junto con la romería quizá pues las dos fechas más importantes que tenemos en nuestro calendario. En este formato que ya llevamos es el sexto año que se va a hacer. Y la verdad es que muy contentos de que cada vez pues haya más gente que nos quiera acompañar. Y este año además venimos con novedades.
1: ¿Quiénes son esas novedades, Iván?
9: Pues este año unas grandes novedades. Igual que el año pasado se celebró la coronación de la Virgen, de Nuestra Señora del Rosario, este año pretendemos estrenar un nuevo paso. Más grande y que esperamos que va a lucir más y que también nos ha permitido que haya más gente llevándola, entonces creemos que va a quedar una cosa muy bonita.
1: De fet, el trasllat de la Verge a la parròquia arrencarà a les 5 de la tarda. Com serà aquest trasllat de la Verge, en aquest cas a l'Església, perquè segurament que serà un dels primers moments emotius de la jornada, ¿no?
9: Sí, sobre todo es importante remarcar que es a las 5 de la tarde, que este año hemos adelantado media hora por la coincidencia con la cursa de la tarde. Entonces, recordar a todo el mundo que este año se adelantan los actos del sábado media hora. Y bueno, el momento del traslado es especial porque es cuando por primera vez la gente va a poder contemplarla, porque es la salida de su casa en el CRA. El traslado es más íntimo porque no lleva el acompañamiento musical de la banda todavía. El coro Virgen del Rosario tendrá su momento en el que le rezará de esa forma que sabe rezar el coro, que es cantando y con sus plegarias. Y luego iremos acompañados del tamboril hasta lo que es la parroquia. Y es un momento más sosegado. Es como que, porque la intensidad es como que va increciendo a lo largo de la jornada, ¿no? Entonces, ese momento es más íntimo, es las primeras palabras que la gente le va a poder decir a ella, los primeros pensamientos que va a poder tener cuando la mira a los ojos. Y entonces llega ese momento tan especial para todos los que queremos, ¿no? A nuestra Virgen del Rosario, que es cuando la vemos aparecer por el atrio de la iglesia, que aquello es uno de los momentos en los que, mira, yo solo de pensarlo ya se me ponen los pelos de punta, porque es muy especial, ¿no? Porque además, como es una imagen que no está normalmente en la parroquia, que está en su sede, está en nuestra sede, en su casa, en nuestro camarín, para nosotros es muy especial verla entrar a una parroquia, ¿no? A la parroquia, y entonces esa entrada, mientras el coro le canta, la verdad es que ahí nuevamente los aplausos nacen de forma espontánea, Los ojos de mucha gente se vuelven vidriosos, incluso algunos lagrimean, y son momentos muy, muy especiales. Es que este acto es lo que tiene, ¿no? O sea, la romería es muy bonita, es más festiva, es otro ambiente, es más extendida, pero el rosario es esa imagen sublime, ¿no? O sea, es como un cuento, ¿no?
1: De fet, has fet una descripció molt poètica, ¿eh?
9: Sí, no?
1: La imatge, aquesta descripció, ens posem allà a 6:15 de la tarda, 5:30, on haurà la celebració del Rosario, presidida per mossèn Jaume Graner, i aquí tindrem la participació del coro Virgen del Rosario, serà la parròquia de Sant Andreu de la Barca, i després la sortida amb la processó, no? Començareu a 6:15, 6:15.
9: Exacte. Una vez que hayamos finalizado lo que es el oficio, la celebración del Rosario, que, como siempre, darle las gracias a Jaume, porque su predisposición a cambiar de hora, etcétera, ha sido total, y su colaboración ha sido inigualable. Llega lo que te decía, ¿no? La intensidad va creciendo. Entonces llega el momento de la salida, y claro, ya ahí sí que suena la música. Una banda que además no es porque sea la que nos viene a tocar a nosotros, pero es que es espectacular, porque suena maravillosamente bien, además en un entorno tan específico como es el casco antiguo, con esas calles que no son tan grandes, que son estrechitas, donde todo resuena, y es que la música de la banda te llena cada poro de la piel. O sea, es no puedes escapar de ella, porque es que no hay forma, o sea, es que te está golpeando. La verdad es que ese momento cuando sale con la banda y ya empieza lo que es la procesión, y ya vamos a poder salir por las calles a disfrutar de ella, a que nuestros costaleros y nuestras costaleras sean sus pies, la puedan bailar, la puedan mecer. ¿Qué te voy a decir yo?
1: Això serà dissabte. Després tenim la segona part, que serà diumenge. En aquesta ocasió en el casino, amb un dinar de germanor, ¿no? Amb cocido popular.
9: Sí, como cada año, pues aprovechamos la forma también de celebrar este día tan importante para nosotros, que es el día de Nuestra Señora del Rosario, es pues aprovechar también para hacer un día de hermandad. Lo hacemos el domingo, ya cuando nos ha dado tiempo a reposar, a sosegar las emociones del día de antes, es tiempo de compartir, ¿no? Es esa dualidad que tiene este acto, ¿no? Como que el primero es el sábado, es un momento más de recogimiento, más de pensamientos, de sensaciones. Y entonces el domingo es el momento de compartir esa alegría, ese gusto por lo nuestro, ¿no? Por esta celebración, en esta comida popular que hacemos en el casino, que además ya pues te permite comentar qué es lo que más te gustó del día de antes. Pues a mí hoy no veas cuando hicieron aquella marcha, cuando estábamos pasando por no sé dónde, y es muy bonito, la verdad.
1: Ivan, el diumenge, en aquest cocido popular en el casino, els tíquets, com es poden aconseguir, a quin preu?
9: Pues el tíquets, como siempre, por la tarde, de lunes a viernes, de 5:30 a 8:30, lo pueden adquirir en el CRA, en el antiguo ayuntamiento, ahí está nuestra sede, y ahí los podrán comprar. Son 10 euros para los socios, 15 euros para los no socios. Y nada, animarle a todo el mundo, porque las plazas son limitadas, porque es verdad que desde hace unos años limitamos mucho el acceso por temas de seguridad, etcétera, y para que la actividad se desarrolle pues de una forma que todo el mundo pueda estar cómodo, y entonces pues pueden pasar cualquier tarde por el CRA.
1: Don Iván Márquez, una crida a la gent que participi d'aquest Rosario 2026 des dels micròfons de la ràdio.
9: Pues yo les animo a quien todavía no conozca esta festividad del pueblo. Además, os recuerdo que es una tradición que, sin saberlo, nosotros hemos recuperado, porque hay constancia de que ya se hacían procesiones del Rosario en San Andrés en el siglo XIX. Y entonces para nosotros es un orgullo, la hemos recuperado a nuestra manera, también es verdad, con nuestra forma de hacer las cosas, pero sigue siendo la misma devoción a la misma Virgen, que por ello es alcaldesa honoraria perpetua de la ciudad, Y entonces, a quien no conozca este, que no se haya acercado nunca todavía al Rosario, yo le animo a que se acerque, porque no le va a dejar indiferente. O sea, es un acto que es que te envuelve. Yo, en estos años que llevamos, me he encontrado con gente que a lo mejor pues no tiene esa fe, no tiene, pero me han dicho, es que es impresionante. Dice, es que da igual, sientas o no. Dice, es que todo lo que envuelve, toda la emoción que se vive aquí, te contagia y al final te emocionas tú, aunque sea de otra forma, pero te emocionas. Y yo creo que eso es el quid de la cuestión, que tienen que venir a emocionarse con nosotros, así que más que nunca los esperamos este sábado.
1: Doncs amb l'emoció en què ho explica Ivan Márquez, el president del Centro Cultural Andaluz, d'aquest Rosario 2026, activitats, com dèiem, dissabte i diumenge. Que vagi molt bé, Ivan.
9: Moltes gràcies, Jordi.
6: A l'InfoSap t'expliquem les notícies.
1: Aquest dissabte, Sant Andreu de la Barca celebra una nova edició de la cursa de la tardor, 15a edició. Hem parlat amb algun dels runners de Sant Andreu de la Barca de com s'estan preparant aquests dies. En té més detalls, Joel Carrasco.
2: La cursa de la tardor s'acosta i els amants del running de Sant Andreu de la Barca ja es preparen per tornar a posar-se les bambes i afrontar una nova edició de la prova. Entrenaments, quilòmetres i constàncies són la rutina de molts corredors locals que viuen el running com una afició, una forma de cuidar-se i també una manera de compartir temps amb altres persones. Més enllà de les marques i els temps, córrer és per a molts una qüestió de superació personal. Per saber-ne més de tot plegat, hem entrevistat a dos participants del Run Club de Sant Andreu de la Barca que participaran a la cursa de la tardor.
10: El que més m'enganxa del running és poder després arribar a casa i sentir com molta més energia de la que tenia abans de sortir a córrer, i una mica seria això, i també pues, el poder ficar-me la meva música als cascos mentre surto a córrer, ja sigui amb més gent o jo sol.
2: Com vas començar a córrer? És a dir, venies de no fer gens d'esport, venies de fer algun esport, perquè vas decidir ficar-te les bambes i començar a córrer?
10: Bueno, jo des de ben petit he jugat a futbol i futbol sala, i llavors una mica el tema de sortir a córrer, fer cardio i tal, el portava ja des de ben petit, i jo crec que és una mica d'aquí. Un dia vaig començar amb el meu millor amic a dir, bueno, anem a sortir a córrer i tal, i a partir d'aquí sortia amb el millor dos dies a la setmana, i ara pues, estic sortint amb el millor quadre, ja sigui amb més gent o jo sol.
2: Què aporta córrer més enllà de l'activitat física en el teu dia a dia?
10: Què aporta? Doncs que és un moment que tens per tu sol, que desconnectes una mica del dia a dia, i també el fet de, tal com estan les coses ara, de poder desconnectar del mòbil, de la rutina, i si pots conèixer gent a l'esport, doncs molt millor.
2: Tu quin tipus de runner ets? Dels que surt per la muntanya, dels que li agrada la ciutat, dels que va amb auriculars, dels que va parlant?
10: Jo sóc dels que va... O sigui, si vaig sol, sí que vaig amb auriculars, i jo vaig començar per la muntanya i ara sí que estic tirant més pel carrer. Però sí, sempre la muntanya sempre està allà, i si fa bon temps i puc, m'agrada tirar per allà, ja que córrer per la natura ho prefereixo més que no córrer pel carrer i amb la gent.
2: La gent et coneix per ser un dels fundadors del Run Club de Sant Andreu de la Barca. Participaràs a la cursa de la tardor d'aquest dissabte?
10: Sí que participaré. M'he apuntat a la de 5 quilòmetres i bueno, anirem uns quants, així que ja ens veurem per allà.
2: Quin és l'objectiu del Run Club? Com participareu? S'us podrà distingir d'alguna manera? Fareu alguna estratègia conjunta? Cadascú farà les seves metes?
10: Els del Run Club anirem pràcticament tots amb una samarreta de color blau fluixet, i bueno, ja ens veurem que abans de la cursa i tal anirem una mica junts, i ja un cop comenci la cursa sí que cadascú farà el seu ritme. Hi haurà alguns que aniran en grup, altres aniran sols o en duos. Aquí cadascú ja s'ho parlarà i depèn del que vulgui fer, i de si vol fer marca pues tiraran ells.
2: Què significa per tu individualment participar en una cursa com és la de la tardor, que és sèria, hi ha uns quilòmetres, la gent s'ho prepara, sobretot aquí tenim un club a Sant Andreu de la Barca, és a dir, que hi ha gent que va guanyar.
10: Bueno, al final s'entén que cadascú vol fer la seva cursa, entenc que vulgui anar gent a passar-s'ho bé, a millorar-se la marca anterior, o potser és la seva primera cursa, o ja també n'hi ha altres que pues, es dediquen a això i volen anar a fer marques i fer pòdium. És totalment entendible que vulguin.
2: En el teu cas, quin és l'objectiu?
10: El meu cas, a dia d'avui, jo en principi aniré sol, no sé si algú més o menys anirà al meu ritme, m'agradaria que sí, i si hi ha algú que, o del club o d'altres que vulgui, pues sempre podem anar els dos junts i així també ens marquem una mica el ritme i no ens parem.
2: Què seria pel club de running que un dels vostres participants amb la samarreta puja al podi?
10: Home, seria una notícia molt bona, ja que al final això es va crear des de una casa, tres amics sense idees de pues, ni guanyar curses ni coses per l'estil, així que si algú del club pogués pujar a pòdium seria molt bo, encara que també et dic que nosaltres el que més busquem és acabar la cursa tots bé i poder-nos fer la foto, ja sigui o al pòdium sense haver guanyat o el que sigui, però tots amb les samarretes i molt contents.
11: Doncs el que m'enganxa del running és el moment, el sentiment que tens després, a l'hora d'haver acabat. Crec que és una satisfacció que només t'emportes tu i bueno, que és molt gratificant dir, doncs surto a córrer per mi i bueno, a vegades amb gent, a vegades no, però també el fer-ho sol també és com dir, però això, surto a córrer només per mi i amb la satisfacció que això em portarà després.
2: Què et va fer començar a córrer? Venies de fer algun esport? Venies verge de no fer cap esport? Què et va fer decidir posar-te les bambes i sortir a córrer?
11: Doncs jo he ballat sempre i bueno, aquest és l'esport que he practicat. Després, més tard, quan era més jove, vaig començar a córrer, ho vaig deixar, vaig fer un parón i també fa uns anys que, bueno, que vaig començar. Ha sigut com inestable, tot i que ara doncs, ja porto bastant de temps amb la rutina, amb la disciplina de sortir a córrer cada setmana.
2: Més enllà de la part física, de les conseqüències que donen per la salut sortir a córrer, què t'aporta tu a nivell social o a nivell del teu dia a dia sortir a córrer?
11: Doncs m'aporta molt, perquè, per exemple, vaig conèixer en Víctor, a l'Helena, a l'Ester, gràcies a l'esport, gràcies a córrer, al Run Club també, tot això va sorgir doncs, gràcies a que un dia vaig ficar les bambes i vaig decidir anar a córrer i vaig poder doncs, conèixer gent increïble. I al final és una mica això, la gratitud després d'haver sortit, el moment de desconnectar, bueno, una miqueta, coses positives m'emporto a tot això.
2: Què significa per tu, m'imagino que participes a la cursa de la tardor, no? Què significa per tu participar en aquesta cursa?
11: Doncs sí, participo a la cursa de la tardor. Bueno, m'agrada molt participar a bastantes curses. De fet, és una cosa que fem des del Run Club i sempre ho diem, no? Participem en aquesta cursa, doncs, qui es vulgui apuntar, qui s'apunti. I en aquest cas, en la de la tardor, tenim moltes ganes, ja que des de la cursa de la primavera doncs ja han passat algunes setmanes, alguns mesos i doncs ara ve de gust fer poble i estar una miqueta així amb ganes i motivada.
2: Quina meta tens tu personalment per aquesta cursa? Gaudir, superar-te, millorar marca o simplement participar en la cursa?
11: M'agradaria fer marca, però sobretot m'agrada molt l'ambient que es crea pre a la cursa. Com escalfar tots junts, una mica la motivació de sentir la motivació dels nervis de cada persona. Això em ve molt de gust i és algo que és com la meva motivació.
2: Per a molts corredors, la cursa de la tardor és una nova oportunitat per gaudir del running i posar a prova tot l'esforç dels entrenaments. Ara només queda cordar-se les sabatilles, sortir a córrer i gaudir de la cursa pels carrers de Sant Andreu de la Barca.
1: Amb aquesta informació posem punt i final d'aquesta edició de l'InfoSap amb l'actualitat de Sant Andreu de la Barca. Més informació a través de radiosantandreu.com, xarxes socials de Facebook, X, Instagram i també més informació a través del nostre canal d'informació a través del WhatsApp. Tornem aquest dijous amb més notícies aquí a Ràdio Sant Andreu.

0: l'orchestra Mondragon.
1: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
2: Continguts en xarxa.

0: Comencem una nova entrega de la Xova en Sèrie, l'espai de sèries d'UA Olira Ràdio. Sergi Guibanusson, bon dia.
1: Hola,
2: bon dia.
0: Què tenim a actualitat?
1: Pues per la meva part, poca cosa.
0: Per la meva també, per no dir zero.
1: Puc comentar, és que no sé si ho vaig comentar en una altra Xova en Sèrie, si ho vaig comentar en una altra Xova en Sèrie, pues això és un recordatori.
0: A la ràdio s'ha de recordar les
1: Correcte. No saben què fotre amb Sky Showtime, perquè per si no ho sabies, això és una plataforma.
0: Sí, fins aquí.
1: Vale, ja. Que va sortir fa un parell o tres d'anys. I bueno, pues estan plantejant la seva viabilitat, perquè pel que sigui, doncs sembla que quan hi ha tantíssima oferta de plataformes, quan neix una i arriba l'última, normalment la gent pues, no la trie. I si a sobre ja no tens un catàleg d'estrenes normalment regular, no? En el que cada setmana estrenes diverses coses interessants, pues home, això és una altra pedra al camí. No?
0: Sí, sí.
1: Llavors, doncs això, no sé exactament qui l'opera a Espanya, a Europa, suposo que és Paramount, Skydance i tot aquest conglomerat gegant, doncs això, s'estaria implantant la seva viabilitat i a veure què fem amb això, no?
0: Sí, no sé.
3: Just agafant Sky Showtime, no sé si...
1: N'hi ha alguna d'estrenes, sí.
3: S'ha estrenat Mobland, que
1: sí,
3: és Tierra de Mafios, em sembla que està traduïda al...
1: Sí, senyor.
3: Al castellà, que jo la miro.
0: Ah, sí?
3: A Movistar Plus ja es veu com dos o tres dies més tard, representa sí. El capítol, és un capítol setmanal, és la que protagonitzen l'Ellen Mirren, el Pierce Brosnan i el Tom Hardy, que
1: Correcte.
3: Es va parlar de que no es podien veure entre ells, a la premiere i a la presentació de la segona temporada es va veure cordialitat entre els tres.
1: De fet, els Emmys van dir que s'hi van queixar...
3: Els Emmys, no ho sé.
1: Els Emmys, de fet, van donar unes declaracions on s'hi van queixar de, bueno, a veure quan deixen de sortir aquesta mena de notícies de mal rotllo entre gent
3: en general.
1: Correcte, perquè realment aquí no ha passat absolutament res entre nosaltres. Som tan amics el primer dia.
3: La segona temporada ja està en marxa, jo ja he vist el primer capítol. I ja ho vaig dir la setmana passada, com a persona que mira tot el que guanya premis,
1: sí.
3: Ja he vist Widow's Bay.
1: I què?
3: Primer, molt bé que gran part dels capítols duren 35 minuts.
0: Això està bé, a favor.
3: Això, pels que no tenim temps, és fantàstic.
1: Sí.
3: N'hi ha algun que en dure 40 i, però la gran majoria dels 10 capítols que té la sèrie duren 35 minutets. La vaig acabar ahir i, aviam, jo recordo que la setmana passada vaig dir no entenc gaire, sense haver-la vist, el per què està dins de l'apartat de comèdia, que és un concepte que als Emmys no els acabem d'entendre.
1: Sí.
3: Corroboro que és una sèrie de fantasia.
1: No és comèdia.
3: Però que té tocs més de comèdia d'aquestes coses que, bueno, com d'absurditat, més que de comèdia. Però en cap cas jo la definiré com una sèrie d'humor. Però sí que em sembla una bona sèrie. Me l'he mirat en 4 o 5 dies.
1: O sigui que prou bé.
3: I m'ha agradat. Ja s'ha confirmat la segona temporada. El final de la primera és obert absolut. I està molt ben interpretada. I està molt bé. Representa que és un poble on és una illa. Entre cometes real, perquè parlen dels Estats Units, de Boston, i és una illa de New England, i apareix una boira que el que fa en aquella illa, que és ja la llegenda de que està maleïda, doncs despertar certes llegendes fantàstiques de la illa. Hi ha un capítol on se'n va un parell de segles endarrere per conèixer els orígens de tot plegat i a partir d'aquí comença el desenllaç de la sèrie. Sí, a la gent li agrada aquest univers una mica Stephen King, que ja crec que va ser un nom que vaig dir la setmana passada, doncs és una bona sèrie. M'ha entretingut.
1: Bueno, està molt bé, molt bé.
0: Sí, la veritat està bé.
1: S'entén que guanyi alguna cosa, llavors?
3: No he vist les altres, però entenc que, per exemple, l'actor protagonista guanyi com a millor actor en comèdia,
1: bé.
3: Perquè ho fa molt bé, la veritat.
0: Doncs molt bé, avui toca repassar estrenes i comencem per NC Cine.
4: They're a special group.
5: NCIS!
4: They can be anywhere in the world.
5: Whatever this operation is, it's on. What was once the far side of the world is now the most contested patch of water on the planet. Our two nations,
6: NCIS,
7: AFP, Australian Federal Police,
5: you stand shoulder to shoulder.
7: This is our turf.
5: We can have a problem here. To ensure this vast swathe of ocean remains peaceful for generations to come.
0: A veure, entenc que això és
3: Univers Enfis.
1: És un altre dels spin-offs o sèries de l'univers.
0: 8 episodis, no?
3: Al dir-se Enfis Sydney, vull pensar que està ambientat a Austràlia, per exemple.
1: Doncs ho has encertat, eh?
3: Podria ser.
1: Una cosa...
0: Sí. Tensions internacionals, eh? Molt bé. Entre la regió Indo-Pacífic.
1: Jo aquí m'agradaria llegir...
0: Llegeix.
1: NCIS Sydney és una de les 8 sèries de la popular franquícia global NCIS.
3: Molt bé.
1: 8 sèries?
3: Déu-n'hi-do.
1: Sí. Jo no ho recordava,
3: bueno,
1: això.
3: Bueno, a Miami, Las Vegas, que potser són les més...
1: No, però aquestes són CSIs, no?
0: Clar, jo
3: és això
0: que...
3: és CSI.
1: Clar, això és NCIS. És diferent,
0: això,
1: eh?
0: Això no
3: jo us busco la informació...
0: Jo mirava CSI.
1: Clar,
3: clar, jo ho he confós per CSI. Sí. Clar.
0: Sí, sí.
3: Aquí, com que tenim un internet de, que tenim un parell de micos pedalant, doncs no funciona. Ah, vale.
1: Entre que aviam, que el wifi tal...
3: Aviam, podeu seguir parlant, perquè
1: no,
3: per carregar la Wikipedia tu necessitem 3 hores i mitja.
1: Pues re, escolta... Warner TV, eh?
0: Sí.
1: Això què és? Això no deu de ser una d'aquestes que entra a través de Prime Video,
3: Warner
1: no?
3: Warner TV us vaig fer jo una secció fa uns mesos sobre lo que era, me
1: sembla. Ah, llavors sí, deu de ser una d'aquestes com AMC Plus i totes aquestes que són com una subscripció extra amb un servei de subscripció.
3: En Cis Los Angeles, New Orleans,
1: sí.
3: Hawaii, vale. Origins, New York, Sydney. Molt no me'n surten quantes, em diu que en surtin.
1: Et digué que eren 8, eh? Aquí ens falta alguna.
3: 1, 2, 3, 4, 5, 6.
0: Ui.
1: Pues re,
3: i Jack, que és de l'univers també Justícia Militar.
1: Vale, clar.
3: Però no té el nom encís al principi.
1: Bueno, pues escolta, 8 sèries, eh? Derivades que té aquesta franquícia,
0: Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do. Vinga, doncs continuem a Disney Plus, al que arriba és City of Blood.
2: Ábrame la parte de atrás. No puedo.
6: Hoy se esperan otra vez 41 grados en Berlín.
8: Sé que suena drástico, pero hay que parar el hundimiento de Berlín.
9: Hay una guerra en las calles.
10: ¡Phoebe! ¿Trapicheas con sangre?
11: ¿Ha estado de gira?
10: Sí, pero está bien, es mi hermana. Vete, es peligroso.
12: Todos han desaparecido en 6 meses.
10: ¿Crees que tienen algo que ver con el banco de sangre?
13: Vamos a cazar.
14: Mientras no esté claro quién más sabe de nosotros, la cúpula ya no es segura. La oscuridad siempre nos protegió. La naturaleza nos creó para la noche por alguna razón.
0: Berlín, una ciutat, ha estat al límit. La criminalitat conforma la vida quotidiana en un món destrossat pel canvi climàtic. Mentre uns pocs privilegiats viuen en una cúpula totalment climatitzada, la resta de la ciutat s'enfonsa en la corrupció i la violència. Les germanes Bea i Phoebe se separen de nenes per un gir del destí. La Bea, malalta crònica, creix protegida per la seva mare adoptiva, mentre que la Phoebe lluitava per sobreviure als carrers. Quan els seus mons col·lisionen de nou a l'avançada de les eleccions decisives, d'unes eleccions decisives, descobreixen una veritat aterradora. Els vampirs controlen el crim organitzat i estan decidits a fer-se amb el poder polític. La sang s'ha convertit en la verdadera moneda de la ciutat. Atrapades entre forces rivals, les dues han d'enfrontar-se a una pregunta clau. Qui presenta la major amenaça? Els humans o els vampirs?
1: Mira, quan has començat a llegir...
3: Mira que anava bé fins a lo dels vampirs.
1: Això t'anava a dir, quan has començat a llegir aquesta sinopsi, no m'esperava per a res el gir cap a la fantasia i l'horror amb els vampirs, eh?
0: No, però també et dic que m'agrada bastant com estan posats, saps? És a dir, la
1: Ja, són...
0: contraposició a vampirs polítics sí. No està mal, eh? No, la veritat, fa bona pinta. A Sci-Fi... crec que es diu, no?
1: Sci-Fi.
0: Avui estàs molt anglès, eh?
1: Bueno.
0: El corazón del crimen.
15: ¿Qué haces aquí?
16: Solo quiero trabajar con los mejores.
15: No podemos trabajar juntos, lo sabes.
16: Porque hacíamos muy buen equipo.
17: Antes compartían una vida. Ahora comparten casos.
16: Nos las apañaremos bien.
15: No durarás mucho aquí.
17: El corazón del crimen. Estreno en exclusiva el miércoles 16 de septiembre en Calle 13.
0: Ah, molt bé. O sigui, Sci-Fi és Calle 13?
1: No. Bueno, ara no te sabria dir, però sé que Sci-Fi és un canal que hi és a Movistar Plus.
0: Ah, val.
1: Potser hi ha hagut aquí alguna mena d'això, perquè això entra també a Movistar Plus, no? Calle 13, si no m'equivoco, ara.
0: Hòstia, no ho sé.
3: Pot ser, no ho sé.
0: No ho sé. Doncs és una ficció criminal francesa que combina investigació, tensió emocional i dilemes personals.
1: Vale, molt bé.
0: La sèrie segueix a un equip d'investigadors que s'enfronta a casos complexos en els quals la veritat mai és evident i cada pista pot resoldre noves capes del crim. Explora tant el treball policial com l'impacte humà de cada investigació. És una mica com lo de policies en el corazón de la calle, versió francesa. Tu la vas veure, Ivan, aquesta?
1: No.
0: Hòstia, pues és una espanyolada de les guapes.
1: Pues mira, Calle 13 confirmo que entre a Movistar Plus i Sci-Fi també.
0: Ah, vale.
1: Vull dir, a més, estan amb, a una, com dir-ho, ranura de diferència, no? Amb Cosmo pel mig. Vull dir, pot ser per això sense traspapelat, o què?
0: Vale, pot ser, ni idea. Doncs a Netflix, el que arriba és La Muñeca.
11: Antopsia, ho dirà?
13: Sóc en Capità Utac. Cieszę się z tego, bo mam czas, żeby spędzić go z panią.
0: Està inspirada en la clàssica novel·la polaca del 1890. En aquesta història d'època romàntica, Stanislaw s'enamora de l'aristòcrata Isabella i et dedica la seva vida sencera a conquistar-la. Hòstia, vaja.
3: Quina poca feina que tens. Sí.
0: A més, és que, quina mandra. Apple TV...
1: Seria també polonesa, si no m'equivoco.
0: Sí,
1: com a mínim el trailer...
0: Sí, he dit polaca, polonesa, volia dir.
1: Exacte.
3: Bueno, has dit polaca
0: som nosaltres, eh?
3: Has dit polaca perquè ho tens en castellà, que encara és una cosa que no hi entes mai.
0: Mira,
3: perquè
0: Sergi,
3: no passes un moment per fer una
1: canviada. A més, perdó,
3: cara,
1: la
3: i
1: pàgina...
3: I has llegit novel·la polaca, clar.
1: La pàgina de la que ho treguis ja la pots traduir directament amb el Google Chrome, de manera que
0: sí,
1: quan ho extreguis ja estàs fent en català.
0: Ah, vale, doncs ja ho provaré.
1: Això t'ensenyaré.
0: Ja ho provaré per la següent. A Apple TV, Slow Horses.
18: What are you doing?
19: What are you doing in my garden? And you say, no, this is my garden, and we improvise from there.
18: What do you want?
19: Do you know anything about why my slow horses keep turning up dead?
18: Just a coincidence.
19: Coincidence, yeah, but it's pretty hard to lock yourself in a shipping container. You didn't piss anyone off other than me recently.
18: Oh, shut up. You can leave the way you came.
19: It's all right to come through the house?
18: No.
19: Well, I came in through the house.
0: Tu aquesta l'havies vist?
3: No, però crec pot ser que hagi verbalitzat algun cop la meva intencionalitat de veure-la. A més, des de fa un temps, com que tinc accés a Movistar...
0: Ah, sí?
3: A Movistar, o en aquest que tenim contractat... bueno, tenim... tenen contractat...
1: Algú té contractat i...
3: Els pares de la Maria, no cal que diguin mentires.
1: No passa res, jo també
3: tinc Apple TV i, ostres, és que confirmo que és la millor plataforma de totes.
0: Sí.
3: A nivell
0: sí,
3: de qualitat, sí, sí, em sembla que està molt per damunt de la resta.
1: Sobretot a nivell en cert error. O sigui, és molt difícil, que n'hi ha, que alguna sèrie d'Apple TV no estigui bé.
0: Vale.
1: Entens? O sigui,
0: sí,
1: des de l'inici
0: sí,
1: ja veus una qualitat de producció i de guió...
0: Sí, sí, sí.
1: Remarcable.
0: Sí, sí, molt bé, molt bé. Doncs en aquest
1: per cert,
0: cas, digues.
1: Slow Horses es va estrenar l'1 d'abril de 2022.
3: Va anar any per menys.
1: Portem 6 temporades, eh?
0: Sí, sí, hòstia, Déu-n'hi-do, eh? Déu-n'hi-do. Doncs és una sèrie d'espionatge plena d'humor negre que segueix a un disfuncional equip d'agents d'intel·ligència britànics que treballen en un vertedero del MI5.
1: Abocador.
0: Conegut com a Slow House o la Ciénaga. Oldman interpreta Jackson Lamb, un brillant i irascible cap dels espies que han acabat a Slow House degut a greus errors en la seva carrera. Com dèiem, sisena temporada. Com estem avui, eh? A Disney Plus, el que arriba és Mínima Seguretat.
20: My name is Corinne Maillard, detention director at Shenhua's Correctional Facility, and I oversee the inmates' daily lives. To me, prison is all about rehabilitation.
21: Rise and shine!
20: We're responsible for the inmates, and it's our job to help them return to society. Is that cannabis?
22: Have you ever seen a man not afraid to die?
23: He's a bad seed. Nothing good will come of
24: it. What are you going to do? Come on.
25: Rehabilitation.
20: Hey, that's what your job is.
26: Michelle, I call Michelle. Was born
20: for this. But this job is all about listening.
0: És una presó de Shenhua's.
1: De Shenhua's, sí.
0: Shenhua's, un lloc que suposadament garanteix l'ordre i la disciplina. Només que aquí, qui dirigeixen són els primers en saltar-se les regles.
3: Vaja.
0: Bueno, aquí, diu, saps? Només aquí. Entre una alcaldessa que tracta els reclusos com una mare, un lloc, un, és que, mare de Déu, un, que és un lugarteniente?
1: Un
0: terratinent?
1: Un,
0: no.
1: Sí, una, no. Sí, una cosa així, no? Seria una figura d'autoritat dins de la presó.
0: Vale. Obsessionat amb l'autoritat, un guarda que s'entrega per complet i una nova recluta decidida a demostrar la seva vàlua a la gestió de la vida diària es basa en la improvisació, decisions precipitades i idees descabellades. Un caos permanent que contra tot pronòstic funciona. Però per quant temps?
1: La definició que us he donat aquí fora de micros, que em sembla bastant encertada, sobretot per l'estil de la sèrie, l'estil de la comèdia que té, és Abbott Elementary, Col·legio Abbott, amb una presó.
0: Ah.
1: I és una sèrie francesa. Tampoc sé si jo havia mai dit que tinc ganes de veure una sèrie francesa.
0: Ja, jo crec que és un comentari que no s'ha fet massa. Però bueno. A Prime Video, arriba Nigel.
2: ¿Quién eres?
4: Frances Nigley, 124 de West Ave en Chicago. Ex-sargento mayor de la Unidad de Investigaciones Especiales 110. ¿Estáis usando esa información para averiguar todo lo que podáis sobre mí? Quería ahorraros el trabajo. Soy detective. ¿Quieres aprender a hacer este trabajo? Acércate.
2: Tengo formación en esto.
4: No tanta como yo. ¿Es así?
2: Ya.
4: Te lo explico.
2: No me jodas.
4: Quiero la verdad.
2: ¡Nigley! Has estado ocupada. Dispara. Parece que quiere dar guerra. ¿Te cuento un secreto?
4: ¿No sabes leer?
0: A veure, és una investigadora privada de Chicago i antiga protegida de Jack Reacher en la Unitat d'Investigacions Especials 110 de l'Exèrcit. Quan s'entera, quan se n'adona de que una amiga seva del seu passat ha mort en un sospitós accident, s'obsessiona en fer justícia. Aprofitant tot el que ha après de Jack Reacher i de la seva etapa com a membre de la Unitat 110 d'Investigacions Especials, com has dit que es deia?
1: Nigley.
0: Nigley. S'endinsa en un perillós camí per per trobar un mal, per, o sigui, per destapar un malvat complot. Bueno.
1: Pues
0: què?
1: Què dius? No te fa molta il·lusió aquesta sèrie?
0: Sí, no, o sigui, crec que sí que pot estar bé, però també és veritat que potser és una trama que ja s'ha explotat una miqueta. A veure, Netflix, parlant aquesta... de trames que no s'han explotat mai.
1: Correcte, aquesta m'agrada molt, t'he de dir, el recurs de la seva existència, per així dir-ho. O sigui, Stranger Things és una sèrie que, evidentment, va passar molts anys entre la producció de la primera temporada i l'última, el qual feia molt notori que els actors haguessin envellit notablement des del primer capítol, perquè eren nens i ja eren adults amb els seus 20 anyets. M'agrada molt l'estil d'animació que es fa servir i sobretot el recurs, que és l'estil d'animació que es fa servir per tornar, no?, per fer una interquela de dues temporades. Dit això,
0: estem parlant de Stranger Things, Relatos del 85.
5: Come on! Come on! What was that? We are the first line of defense against paranormal threats to our town. It's our duty as the Hawkins Investigators Club to investigate.
6: I've never seen flowers bloom in winter like this. What is that?
5: You all need to get out of here before it comes back.
6: Before what comes back?

0: Sí, sí.
1: Vull dir, si vam poder tornar a Darth Vader a la vida, en aquest sentit, doncs pues
0: sí.
1: Això.
0: Sí, sí. A veure, aquí no em queda clar...
1: Sí.
0: Què és, què és la plataforma i què és la sèrie?
1: És que és molt complicat. No, South Park és la sèrie. És,
0: i s'estrena a Comedy Central.
1: S'estrena a Comedy Central, sí. Correcte, però... això ens entra a HBO per Espanya, si no m'equivoco ara. Perquè saps el que passa? Que South Park forma part també de... O sigui, Comedy Central forma part d'aquest conglomerat Skydance, Paramount, saps allò que estan a haver-hi compres i vendes i s'estan intentant fusionar i no sé què i no sé quants. Pues, pues bàsicament South Park són una de les parts que queda allí una mica en terra de ningú, que s'ho van repartint entre unes plataformes i unes altres. I juraria que actualment South Park sencera està a HBO. Aquí a Espanya. No ho sé. No ho sé, segur.
0: Vale.
1: Vale, estem parlant de South Park, que, per cert, aquesta temporada s'ha retitulat com a South America. Per què? Perquè no sé si saps que el president dels Estats Units, Donald Trump, una de les coses que ha fet és, bueno, pues els llocs que tenen noms que amb ell no li acaben de convèncer, com podria ser, per exemple, el Golfo de México.
0: Claro.
1: Li ha dit el Golfo d'Amèrica.
0: Claro.
1: No? Li ha dit una mica a ell a porta tancada, perquè això s'ha de fer una votació i és un procés que s'ha de fer per acabar canviant-li el nom. Però bueno, hi ha algunes aplicacions de mapes, com per exemple, no sé, Apple i Google, que ja han substituït aquest nom, no? Amb el tema de fer una mica la pilota al Donald Trump. I el que ha fet South Park, que és una sèrie que satiritza molt bé la societat, és dir, doncs ara nosaltres ens diem South America. Una mica per riure d'aquesta decisió. Dit això, la temporada passada va ser extremadament política, van estar molt a tope amb Donald Trump i em fa molt feliç saber que aquesta temporada han començat amb un capítol normal, com els antics, amb els
0: molt
1: nens...
0: Molt a tope, què vols dir? A favor o en contra?
1: Molt en contra de Donald Trump, però, clar, al ser una sèrie que sempre s'ha basat en l'actualitat, però no tant, ostres, era...
0: Too much.
1: Sí, o sigui, tenia... De fet, van guanyar un Emmy per aquella temporada, vull dir... I doncs això, tornen a les típiques aventures dels crios liant-la per la ciutat, parodiant doncs això, algun event recent, que són les motos aquestes, les pocket bikes aquestes elèctriques que ara s'estan ficant molt de moda, doncs això.
0: Perfecte. Bueno, aquest, com que ara m'ha explicat, ens saltem al tràiler.
1: I tant!
0: I anem a Netflix, que arriba també una tremenda sèrie, que es diu Belleza Plàstica.
2: Las fases de recuperación son fundamentales para que la crisálida salga del capullo y se transforme en una mariposa. Después de ese periodo, serás otra persona muy distinta. I'm
3: ready. Los párpados, la nariz y la mandíbula están retocados. De belleza natural nada, es evidente.
4: Aquí viene la mano de Dios.
2: Haz que tus sueños sean realidad. Puedes volver a nacer. Es hora de despedirte de tu rostro actual.
3: De esto no se libra nadie. ¿En quién quieren convertirse? Esto no es...
0: Quan una exitosa cirurgiana d'urgències és introduïda a la cosmètica medicinal, xoca amb una doctora famosa que exposa l'avarícia i el desig sota el glamour.
1: Sinopsi Netflix.
0: Sí.
1: Tres línies, sí. Vinga.
0: A favil. Si vols saber què passa, mira-la, home.
1: Exacte.
0: A Netflix, el que també arriba... Ui.
1: Digues.
0: No ho sé. Monstruo, la història de Lizzie Borden.

0: T'he de dir que com a tràiler, què vols que et diga, eh? A
1: veure, bueno, perquè bàsicament el tràiler és... Cada un d'aquests cops va posant... escrita per tal i tal, de los creadores de Monstruos Jeffrey Dahmer, Monstruos els germans Melendez, o ara no recordo com es deien. I la última que era la... És que no vull... No, és igual, no m'ho vull ni recordar del nom de la última temporada. És l'antologia, no?, aquesta creada per Ryan Murphy, on cada temporada tractem un dels casos reals, no?, d'assassins en sèrie més famosos de la història dels Estats Units. Van començar amb Jeffrey Dahmer per tot lo alto, per tant, a partir d'aquí ja va anar caient la cosa. L'última temporada, jo ho he dit moltes vegades, em diu moltes coses i totes són dolentes. És que se ceben molt en el morbo, amb les...

0: teories que tampoc estan del tot confirmades i que són més llegendes urbanes que res, però també les aplica la història com aplicant totes les possibilitats i ja tu com a espectador tries, no? I que creus o que no, o investigues, i llavors te n'adones que la meitat d'aquesta sèrie és una completa divagació, en fi. I també diu molt de Ryan Murphy perquè...
1: És que
0: escriu unes coses que no ho sé, no ho sé si em mostren una part d'ell
1: ja,
0: que no hauria
1: ja,
0: de sortir no hauria, a la llum.
1: Ja t'entenc,
0: M'entens? Perquè amb els germans Melendez ja va fotre una història com d'incesto homosexual estranya, l'anterior anava molt sobre necrofília, llavors, clar, s'hi recrea molt amb aquests temes i, clar, l'espectador és una mica... Uf, saps?
1: Ja t'entenc.
0: I mira que a mi m'agraden les sèries sobre true crime i aquestes coses, però és que aquesta la vaig dir a mitat perquè no podies mirar-la.
1: Ja. No, t'entenc. Vinga, Netflix, el que també arriba és l'escàndalo.
2: ¿Qué es lo que deseáis ver? Anne-Huyen John.
3: Una mujer que ha protegido su virtud durante 20 años.
2: No hace que intrigarme más.
3: ¿Vais a intentar conquistarla?
2: ¿Estáis celosa en este momento?
3: Vaya.
4: Mi prima estaba preocupada.
2: ¡Mi señora!
3: Debéis aceptar vuestro destino.
2: ¿Qué vais a hacer si lo consigo?
3: Supongo que os recompensaré.
1: Joseon, una proposta secreta de Stape, Passions Prohibides, entre una noble brillant, un famós seductor, i una jove, aliena al perill del joc que els uneix.
0: No ens expliques ni l'època, no ens expliques ni...
1: No. A més, és típica sèrie Netflix, també.
0: Sí.
1: Vinga, ara ja repassem sense trailer. A Movistar Plus arriba a Holanda el sangre de mi sangre, després d'un inesperat viatge al passat que va deixar Henry Bisham, com es digui, i a la Júlia, que és fàcil, Júlia, perduts i separats en les extenses tierres altes de l'Escòcia del segle XVIII. La primera temporada va acabar amb el retrobament dels dos davant dels menhirs. Amb l'esperança de tornar a la seva pròpia època i amb la seva filla petita, la Claire. La segona temporada recupera la història en aquest moment. Està molt bé. Separats del seu amor. És que ja em deies tu, separats del seu amor.
0: Està bé que no fem un salt temporal on tot això ja està resolt.
1: Exacte,
0: no?
1: Saps? I a la seva esperança, Henry ha de lidiar amb la salut mental mentre lluita per trobar el camí de tornada a Júlia.
0: Bé, feim broma, però sabem que Outlander és una de les que
1: sí,
0: es parla molt bé.
1: És bona, sí. Altres Player arriba a la deriva que, si no m'equivoco,
0: sí,
1: té Paula Echevarría com a protagonista. M'estic confonent de sèrie.
0: No ho sé, ho estava mirant perquè jo crec que també tenia
1: no
0: Martínio Rivas, però no
1: era aquesta. Però me sona el cartell. 1970, ens ubiquem. Bastual és un humil poble pesquer on va naufragar un vaixell que portava l'Héctor Parrado i en el que hi treballaven diversos homes del lloc. No es va trobar cap membre de la tripulació i quasi tota la família de la localitat es van veure afectats per la tragèdia. Mares que van perdre els seus fills, nens que van perdre els seus pares i sobretot dones que d'un dia per l'altre es van trobar sense marit i sense poder ser reconegudes com a viudes.
0: Evidentment,
1: tenim Paula Echevarría,
0: Paula Echevarría, Daniel Grau i Michael Noer com a protagonistes.
1: És que em sona aquest cartell a Instagram. A Sky Showtime, Tierra de Mafiosos, Moblan...
0: Exacte, ens parlava el Sergi Valls.
1: A Max, HBO Max, Youth, Filming Such Brave Girls, Ley y Orden, Crimen Organizado, Calle 13, a Netflix, Academia Minerva, Habeas Corpus, també Apple TV Brothers, a Netflix, Mis Muertos Tristes.
0: Aquesta, interessant, eh?
1: Sí?
0: M'ha semblat molt interessant, sobretot el format, fa servir format quadrat de pantalla. En lloc de fer servir panoràmic, no sé si s'ambienta en una altra època o pretén ser tremendament agobiant, però fa servir com un doncs això, un format no panoràmic i una degradació de color estranya, curiosa.
1: Perfecte. A Netflix, Un Mundo Diferente, HBO Max, Paolo, Sky Showtime, Possession, HBO Max, Four Block Zero, El problema final també arriba a Netflix i American Horror Story a Disney Plus.
0: La temporada número 13, eh? Ojo, ojo al tanto. Que es veu que junte una mica lo millor, els millors personatges de les temporades clàssiques d'American Horror Story.
1: A Filmin, Inspectora Ellis, a Disney Plus Adults, a Medusa Netflix i s'acabó. Això és tot el que s'estrené aquest
0: dia. A veure si us ho veieu tot.
1: A veure si teniu això. Doncs ho deixem aquí. Gràcies, Ivan, que vagi bé.
0: Adeu.
1: Fins aquí l'Això van Sèries, l'espai de sèries d'Oulia de Ràdio.

0: Continguts en xarxa.
1: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: Continguts en xarxa.

Hola, amics. Això és Cinema a la xarxa i qui us parla és en Víctor Alexandra. Aquest tema era el principal de la pel·lícula 9 to 5, que a Catalunya es va estrenar amb el títol de Com eliminar el seu cap, amb Jane Fonda, Lily Tomlin i Dolly Parton. Una divertida comèdia sobre tres secretàries que elaboren un pla per venjar-se del seu cap, que és un personatge masclista, despòtic i tirànic. La cançó la cantava Dolly Parton, la nostra protagonista d'avui, amb motiu de la seva mort recent el 25 d'agost passat, a l'edat de 80 anys. Dolly Parton havia nascut el 1946 en un petitíssim poble de Tennessee, un poble molt pobre, en el si d'una família que va tenir 12 fills. I el cuc de la música se li va despertar de ben menuda. Als 6 anys ja va escriure una cançó. Als 10 ja actuava a televisió. Als 16 ja era compositora. I als 21 ja va publicar un disc. Un disc que es deia Hello, I'm Dolly. Hola, sóc la Dolly. Que jugava amb el títol del famós musical de Broadway, Hello, Dolly. Com si digués, l'autèntica Dolly sóc jo. La seva carrera va començar a perfilar-se arran d'aparèixer habitualment al show televisiu del cantant country Porter Wagoner. Però abans ja s'havia casat. Ho va fer amb un xicot que va conèixer a la porta de la bugaderia de Nashville, on ella rentava la roba. I poc després, en descobrir que la caixera de la sucursal del seu banc coquetejava sempre amb el seu marit, va escriure aquesta cançó, Jolene.

Jolene, una cançó de Dolly Parton que va tenir un èxit immens, però que a ella no li agradava gaire cantar perquè li recordava la dona que li volia prendre el marit. La cançó la trobem a la banda sonora del film Quebequès, l'any que Dolly Parton va ser La meva mare. Dolly Parton va combinar la seva carrera musical amb la d'actriu. El seu debut al cinema el va fer quan tenia 36 anys a la pel·lícula El bordell més divertit de Texas, al costat de Burt Reynolds. La mestressa del bordell era ella. Després va fer de cantant country a Rhinestone, amb Sylvester Stallone. Va fer també d'estrella radiofònica a Directament Shirley, amb James Woods, o de vídua del director d'un cor de gospel a Les noies del cor, amb Queen Latifah. La cançó que li sentirem ara és una cançó que va aparèixer el 1968 i que parla d'una noia que s'adreça al seu xicot després que aquest li retregui que hagi estat amb altres homes abans que ell. El noi troba normal que ell hagi estat amb altres dones, però no aprova que ella, com a dona, hagi fet el mateix. La cançó es diu Just Because I'm a Woman, només perquè sóc una dona. La lletra diu: per la manera com em mires, veig que estàs decebut, i em sap greu no ser la dona que et pensaves que era. Sí, he comès errors, però escolta i intenta comprendre-ho. Els meus errors no són pitjors que els teus només pel fet que jo sigui una dona. Així doncs, quan em miris, no tinguis llàstima de tu mateix. Pensa només en la vergonya que podries haver causat en un altre. Deixa'm dir-te això, i així tots dos sabrem a què atenir-nos. Els meus errors no són pitjors que els teus, només pel fet que jo sigui una dona.

Just Because I'm a Woman, només perquè sóc una dona. Una molt bona cançó que Dolly Parton va compondre quan tenia 22 anys. Un moment molt angoixant de Dolly Parton va ser el del rodatge de la pel·lícula Magnòlies d'acer, de Herbert Ross, l'any 1989, en companyia d'un estol d'actrius formidable. Sally Field, Shirley MacLaine, Daryl Hannah, Olympia Dukakis i Julia Roberts. Herbert Ross era un director molt autoritari que es va fer el gallet entre tanta dona i provocava situacions violentes i llàgrimes de Julia Roberts i de Shirley MacLaine. Les escridassava contínuament. A Dolly Parton li va dir que no sabia actuar. Ella, però, en comptes de plorar, li va plantar cara i li va respondre: "Jo no sóc actriu, sóc Dolly Parton. Tu ets el director i la teva feina és fer que sembli que actuo." Ell, empipat, va retirar de la banda sonora la cançó que Dolly havia escrit per al film. Dolly Parton era una dona molt generosa i solidària i estava molt involucrada en causes justes. Per exemple, en favor dels drets de les dones, dels infants, dels homosexuals, de la gent LGTBI. Feia donacions a centres escolars, a centres d'investigació, a víctimes d'incendis forestals, biblioteques. Com que la famosa ovella Dolly deriva de la cèl·lula d'una glàndula mamària, els científics van decidir posar-li el nom de Dolly en honor de les prominents glàndules mamàries de Dolly Parton. Sovint, quan li preguntaven si aquells pits eren seus, ella responia: "I tant que són meus. Hi ha preguntes que ofenen. Són pits meus, comprats i pagats." El 21 d'agost passat, Dolly Parton va ingressar en un hospital de Nashville per una falla greu del seu sistema immunitari i digestiu. I 4 dies després, el 25, moria allà mateix. Tenia 80 anys. Nosaltres, per tancar aquest cinema a la xarxa que li hem dedicat i que ha tingut Ayman Tricky a les vies de so, escoltarem la cançó I Will Always Love You, T'estimaré sempre, que Whitney Houston va fer universalment famosa a la pel·lícula El guardaespatlles i que Dolly Parton havia escrit de molt joveneta. En aquell moment no ho sabia, però acabava de compondre una de les millors cançons d'amor de tota la història. Dolly Parton va dir: "No ens hem de prendre la vida tan seriosament. Al final, no en sortim vius." Fins la setmana vinent, amics.

0: Continguts en xarxa. Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: En sèrie.
2: Totes les novetats 2.0 a la teva plataforma digital.
1: Les millors ficcions.
2: Els millors relats.
1: Les estrenes més espectaculars.
2: El retorn de les sèries més esperades.
1: Un repàs setmanal de la cartellera digital.
2: En sèrie, amb l'Ali Giner.
3: Molt benvinguts a l'En sèrie en una setmana plena d'estrenes, així que comencem, com sempre, el repàs de la cartellera.
4: ¿Puedo hablar claro? Esta familia está cayendo en picado.
3: I ho fem des d'aquest dilluns a Sky Showtime i trobem la segona temporada de Mobland, Tierra de Mafiosos.
4: Hemos perdido el fentanilo y la heroína más de lo mismo. Estamos rodeados de tiburones que esperan su momento.
3: En el Londres actual, el poder i el control dels negocis foscos estan en joc quan els Harrigans i els Stevensons, dues famílies del crim organitzat enfrontades, topen en una batalla a vida o mort que amenaça amb derrocar imperis i arruïnar vides.
5: ¿Qué has pasado toda su vida velando por los Harrigan? No eres el remedio.
3: En aquesta segona entrega, els Harrigan intentaran mantenir les aparences davant l'amenaça de nous rivals que busquen desestabilitzar el seu imperi.
6: It looks like it's arthritis in your lower jaw.
7: So what next, or is this just the start of a general decline?
3: També des d'aquest dilluns a HBO s'hi ha estrenat Youth.
7: No more for me? You can still be sexy when you're 60.
3: La sèrie narra la recerca de sexe i amor d'una dona divorciada de 50 anys mentre fa el que pot per cuidar dels pares malalts i criar el seu fill, que ja hauria de ser adult.
8: ¿Dónde está? Si no estás matriculada. ¡Qué vergüenza!
9: Tranquilo todo el mundo.
3: Des de dimarts a Filmin hi trobem la segona temporada de Such Brave Girls.
10: He buscado tus síntomas y tienes cáncer o ansiedad.
11: Yo siempre tengo. ¿Y eso me frena?
10: Constantemente.
3: Torna aquesta comèdia irreverent que segueix la vida de dues germanes que viuen amb la seva mare soltera i transiten per la vida amb poc enteniment i carregades d'un peculiar sentit de l'humor sobre les seves pròpies vides i la seva salut mental.
12: ¿Alumnos?
13: Hay quien se cree que esto es un simple reformatorio. Creéis haber elegido esta academia, pero ha sido ella la que os ha escogido.
14: ¡Vamos arriba, señoritas!
3: A Netflix també des d'aquest dimarts hi ha arribat Academia Minerva.
15: Ya sé qué estáis pensando. ¿Dónde me he metido?
3: En aquesta acadèmia militar, els joves topen amb la disciplina, la rivalitat i pressió familiar, mentre un cadet busca respostes sobre el seu amic desaparegut.
16: ¿Cómo determinamos quién es inocente y quién es culpable? Para empezar, os tenéis que preguntar, ¿el derecho a la defensa es realmente pleno?
3: No ens movem de Netflix perquè des d'aquest dimecres hi trobem també Habeas Corpus.
16: Vamos a revisar el caso de Jonathan en busca de pruebas de su inocencia o de ilegalidades en el proceso. Pero aquí dice que los acusados confesaron.
3: En aquesta ficció, una prestigiosa professora de dret i els seus alumnes intenten demostrar la innocència d'un condemnat, però el que descobreixen posa a prova el seu ideal de justícia.
17: Bingo, bango, bongo, clean.
3: A Apple TV, també des d'aquest dimecres, s'hi estrena Brothers.
18: ¿Te follarías a mi novia?
19: No, no lo haría.
18: ¿Puedo contar que te la has follado?
19: No, no puedes.
3: Matthew McConaughey i Woody Harrelson són els protagonistes i productors d'aquesta comèdia en la que interpreten a dues versions fictícies d'ells mateixos, dos amics, la relació dels quals fa un gir al descobrir un secret que ha estat ocult durant dècades. Podrien ser germans biològics.
7: Hace 3 semanas se murió la abuela. 3 semanas para limpiar esto y no. Pero ahora sí, vas a traer a tu hermana a dormir acá.
3: Aquest dijous a Netflix s'hi estrena Mis Muertos Tristes.
12: Ahora no, mamá. Tenemos visitas.
3: Una metgessa recentment jubilada que pot veure morts intenta processar la mort de la seva mare. L'arribada de la seva neboda i els assassinats de tres adolescents desencadenen un estrany fenomen que trenca el fràgil equilibri entre vius i morts.
20: Bienvenidos a Hillman, la mejor universidad negra con diferencia del país.
3: També aquest dijous, i encara a Netflix, hi trobem Un Mundo Diferente.
21: Mis padres sabían que vendría a Hillman, incluso antes de saber mi nombre. Voy a demostrarle a mis padres que puedo hacer lo que...
22: No te han aceptado en ningún otro sitio, ¿verdad?
3: La icònica sitcom dels 90 torna centrant-se ara en la filla petita de dos alumnes de l'Institut Original, una nova generació d'estudiants que passaran per amors i conflictes a l'escola.
23: J'ai halluciné. Dès que j'ai vu sa photo, je l'ai reconnu direct.
3: Divendres, HBO s'hi estrena Paolo.
24: Théophane Tolbiac était dans la même école que moi. Il se présente pour devenir maire.
3: El protagonista porta una vida senzilla però plena en un petit poble de província. Es dedica a transportar pianos durant el dia i en el seu temps lliure organitza la boda amb la seva promesa. Però després d'una trobada fortuïta, acaba assistint a un acte de campanya del seu antic company de classe, un polític local ambiciós i carismàtic. El que comença com un compromís ben aviat es complica.
25: Do not play with things you do not understand.
26: Alfred Connolt, disinherited his son.
3: Encara aquest divendres, Sky Showtime i arriba Possession.
27: It's Juju. So if you see, don't touch it.
3: Una jove ambiciosa advocada viatja a Jamaica per impugnar una herència presentada per un resident local contra un adinerat aristòcrata. La seva missió, però, dona un gir inesperat al descobrir que les terres en disputa inclouen l'antiga plantació d'una família, la sinistra casa de la qual la tormenta en els seus malsons.
28: Wir dürfen nicht aufhören, den richtigen Weg zu gehen.
3: També aquest divendres arriba HBO Max, Four Block Zero.
28: Einmal kommst du da nicht mehr raus.
3: Es tracta d'una prequela de Four Blocks que ens situa al Berlín dels anys 90, on una família comença a donar els seus primers passos al món de la màfia després de fugir del Líban. A Alemanya s'enfronten a la burocràcia i als prejudicis.
29: Dentro de usted hay un Sherlock deseando jugar.
30: Muy bien, vamos a jugar. Imagine que es usted Elisa.
29: Suicidio.
30: Eso parece.
3: A Netflix, encara aquest divendres, s'hi estrena El problema final.
30: Se pondría collar y pendientes.
29: Oiga, ¿podemos tutearnos?
30: Por supuesto que no.
29: ¿A qué están jugando?
3: Durant la primavera de 1959, 13 persones queden aïllades per un temporal en un illot pròxim a Mallorca. Ningú s'imagina, però, el que està a punt de passar en el petit hotel on s'allotgen. Una discreta turista d'origen anglès apareix morta. El que en un principi sembla un suïcidi, ben aviat comença a donar senyals de ser un assassinat.
31: Bienvenidos al mayor espectáculo del mundo.
32: Sube, amigo mío. Se abre la veda de caza de brujas.
3: I a darrera proposta de la setmana, a Disney Plus ens porten la 13a temporada d'American Horror Story.
33: El presagio de nuestra perdición. Muerte. Una muerte aterradora.
3: Aquesta 13a entrega comptarà entre el seu repartiment amb Sarah Paulson, Evan Peters, Angela Bassett, Kathy Bates, Emma Roberts o Jessica Lange, entre d'altres. Arribem, ara sí, a la recomanació de l'ensèrie i en aquest tercer programa de la temporada és moment de fer el repàs de la tercera temporada de Silo, que podeu trobar completa ja a Apple TV.
34: Lleva tres meses sin recordar nada, salvo lo que tú le has dicho.
3: Estem davant, sens dubte, d'una de les millors temporades junt amb la primera. Una temporada que promet des del primer moment introduir-nos en els orígens d'aquest sistema de búnkers, els fundadors, el pacte i la resta de qüestions d'aquest futur distòpic.
35: Eres la única que ha salido en toda la puta historia y ha sobrevivido.
3: Si en la temporada 2 la divisió de l'atenció entre el que passaven els búnkers 17 i 18 no acabava de quadrar, aquí les dues línies temporals entre passat i present s'entrellacen molt millor.
33: Tengo fragmentos de recuerdos. ¿Y si a los fundadores les importábamos, por qué necesitarían destruir un silo?
3: Una altra de les millores respecte a la segona entrega és l'aprofundiment dels personatges. En general, ens presenta aquí un guió més atractiu i cuidat, i bona prova d'això és que alguns consideren aquesta temporada com la més aclamada de tota la sèrie.
0: No sabemos por qué estamos aquí. No sabemos cuándo será seguro salir. Solo sabemos que ese día no es hoy.
3: I és que aquesta tercera entrega, i sense entrar en spoilers, ha combinat l'adaptació del segon i el tercer llibre d'una forma molt satisfactòria, oferint les explicacions necessàries a les incògnites sorgides fins ara i, sens dubte, deixant-ne d'altres a punt per una quarta entrega que ja està confirmada i fins i tot rodada.
1: La verdad no se consigue sin un precio.
33: El pánico que provocaría si la gente se enterara.
1: ¿Se enterara de qué?
3: En qualsevol cas, haurem d'esperar per veure-la. Serà el final d'aquesta ficció distòpica que ens situa en un futur post-apocalíptic on els supervivents viuen en un sistema de búnkers aparentment no interconnectats.
33: Hay algo que tengo que hacer para protegerlos a todos.
3: Mentre esperem, aquí us deixem un fragment d'aquesta tercera temporada.
2: Estuviste ahí dentro 3 minutos. 3 minutos en una sala ardiendo hasta que se abrió la puerta y tus amigos pudieron sacarte. El oxígeno se agotó a los 30 segundos. Pero tu traje no era un traje de limpieza normal. Estaba revestido. Te protegió. Bernard no tuvo tanta suerte. Las llamas fundieron agujeros en su traje y el veneno entró. No podíamos arriesgarnos con un entierro en la granja. Se evacuaron las escaleras. No se permitió la entrada a nadie al eje central. Hicieron falta 6 repartidores, 6 horas, para bajarlo al incinerador. Bernard no puede ayudarte. Porque yo lo vi arder. Mi mujer dice que recuerdas algo sobre él. ¿Y hay algo que tienes que hacer?
33: No, no consigo recordarlo.
2: Espero que recuperes más recuerdos. De verdad. Especialmente espero que recuerdes por qué retuviste a mi esposa y a mi hijo a punta de pistola.
33: ¿Quién eres? Dime, ¿quién eres?
2: Soy Robert Sims. Soy el juez del silo.
33: No lo sé, eso ya me lo has dicho. No te conozco. No te conozco, no conozco a nadie, ¿vale? Me miro al espejo y ni siquiera sé quién me está mirando. Y pensé que quizá, tal vez, había recordado algo. Pero si he esfumado. ¿Y vais a decirme que solo es un sueño? ¿Un sueño? ¿Un sueño?

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: És dimecres, dia 30 de setembre. Comencem una nova edició del Via Directa. Salutacions de Jordi Milian, qui us estarà acompanyant al llarg de les dues properes hores de programa. Avui en el Via Directa parlem de la diada de la policia local, que va reconèixer els bombers i l'ADF per la seva actuació a l'incendi de Can Salvi. L'acte es va celebrar aquest dimarts en el Teatre Núria Espert. També va distingir els 35 anys de servei de l'agent Isabel Arcos Turk i també de diverses actuacions i col·laboracions amb el cos de la policia local. El cap de la policia local, Jordi Català, va reclamar mantenir les inversions en seguretat i l'alcalde, Marc Giribet, va reafirmar el compromís amb la nova comissaria. Avui també parlarem de la gent gran. El passat dijous, en el ple municipal, la gent gran va reivindicar en el ple el dret d'envellir amb dignitat i sense discriminacions. Ho van fer a les portes de la celebració del mes d'octubre del mes de la gent gran. Avui parlarem dels Valls de Saló, ja que el casino recuperarà l'època daurada dels Valls de Saló aquest dissabte a partir de les 9 del vespre. Ens acompanyaran Erika Peleaz i també Andreu Mitjans. I avui també parlarem del Centro Cultural Andaluz, que celebra aquest dissabte el Rosario 2026. També comptarem amb els espais de nutrició i també amb els espais del dial interior dels companys de la xarxa ràdio. Tota aquesta informació aquí a la sintonia de Ràdio Sant Andreu i en una nova edició del Via Directa.
0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: La diada de la policia local de Sant Andreu de la Barca ha reconegut els bombers i també les ADF per la seva actuació a l'incendi de Can Salvi del passat mes de juliol. L'acte ha distingit els 35 anys de servei de la gent Isabel Arcos Turk i de diverses actuacions i col·laboracions amb el cos. El cap de la policia local, Jordi Català, ha reclamat mantenir les inversions en seguretat i l'alcalde, Marc Giribet, ha reafirmat el compromís amb la nova comissaria. Sant Andreu de la Barca ha celebrat dimarts 29 de setembre la diada de la policia local, una jornada de reconeixement a la trajectòria i també les actuacions destacades dels membres del cos, però també a persones, entitats i serveis d'emergències que han col·laborat amb la seguretat de la ciutat. L'acte celebrat en el Teatre Núria Espert ha tingut un dels moments destacats a l'homenatge al cos de bombers de la Generalitat, del Parc de Martorell i a l'ADF del Massís de l'Ordal per la seva col·laboració continuada en la prevenció dels incendis forestals i especialment per la seva intervenció durant l'incendi del passat mes de juliol a la zona de Can Salvi. La diada també ha servit perquè el cap de la policia local, Jordi Català, reclamés que les dificultats econòmiques que haurà d'afrontar l'Ajuntament no frenin les inversions en seguretat. L'alcalde Marc Giribet ha recollit la petició i ha reafirmat que la construcció de la nova comissaria continua sent una prioritat, tot i admetre que la condemna dels més de 3 milions d'euros vinculada al cas Atrium afectarà el ritme d'alguns dels projectes municipals. Jordi Català, cap de la policia local de Sant Andreu de la Barca.
1: Vull començar felicitant especialment totes les persones que avui seran condecorades o felicitades. Enhorabona. Cada reconeixement és fruit d'una actuació, d'un servei o d'una trajectòria que mereix ser posada en valor. Però darrere de cada reconeixement hi ha també un equip, perquè darrere de cada gent hi ha companys que donen suport, que comparteixen responsabilitats i que són allà quan se'l necessita. Per això, quan felicitem una gent, felicitem també a tot el cos. Enhorabona també a totes aquelles persones que sense portar uniforme ens ajuden cada dia. Gràcies per confiar en nosaltres i per ajudar-nos. Vull reconèixer també la feina dels diferents cossos policials que operen al nostre territori, així com la de bombers, SEM, Protecció Civil, ADF i tots els serveis d'emergències. La seguretat és una feina compartida i quan treballem coordinats, qui guanya és la ciutadania. En vam tenir un exemple molt significatiu el passat mes de juliol, amb l'incendi que va afectar el nostre municipi. Davant d'una situació de risc evident, la resposta va ser ràpida, coordinada pels diferents serveis de seguretat i emergències, i va permetre protegir els nostres veïns i els seus béns i evitar un escenari molt més complex i dramàtic. Aquell dia van tornar a demostrar una cosa molt important: quan arriben els moments difícils, sabeu treballar junts.
0: El cap de la policia local de Sant Andreu de la Barca, Jordi Català, ha aprofitat el seu discurs per formular una petició directa al govern municipal davant de les dificultats econòmiques que haurà d'afrontar l'Ajuntament. Català ha recordat que la seguretat i la policia local han de continuar sent una de les prioritats.
1: Guanyeu-vos cada dia la confiança de la ciutadania amb la vostra proximitat. La nostra ciutat necessita una policia present, propera quan les coses van bé, ferma i professional quan les coses es compliquen. I precisament perquè volem continuar avançant, permeteu avui que faci també una petició a l'Ajuntament. Som conscients que recentment hem tingut o hem conegut que la situació financera municipal serà complicada i que l'Ajuntament haurà de fer front a una despesa extraordinària molt important. Entenem les dificultats i sabem que caldrà prendre decisions i establir prioritats. Ara bé, la seguretat i la policia local han de continuar sent una de les prioritats. Per això demano a l'Ajuntament que, malgrat aquest context, continuï invertint en la millora del servei de la policia. Hem avançat molt i cal reconèixer-ho, però encara tenim necessitats i reptes importants per davant. Necessitem unes noves instal·lacions adequades a les necessitats actuals, necessitem continuar reforçant els recursos humans, perquè darrere de qualsevol projecte i de qualsevol resposta al carrer hi ha persones. I necessitem continuar millorant els recursos materials i tecnològics que permeten als nostres agents treballar amb més eficàcia. Perquè el nostre objectiu no pot ser només tramitar el dia a dia. Hem de poder anar més enllà. Hem de tenir capacitat per anticipar-nos, per arribar allà on volem estar com a servei públic. Per això, fins i tot en moments difícils, invertir en la policia local és invertir en seguretat, en convivència i en el servei a la ciutadania. I estic convençut que, amb responsabilitat i treballant conjuntament, continuarem fent passos endavant.
0: A la part final del seu discurs, el cap de la policia local de Sant Andreu de la Barca ha recordat què és ser policia local.
1: Perquè hi ha una idea que resumeix molt bé què significa ser policia local. La ciutat no s'atura. Sant Andreu de la Barca es mou cada dia, al matí, a la tarda, a la nit, quan els carrers són plens i quan estan buits, quan tot està tranquil i també quan deixa d'estar-ho. Quan algú necessita ajuda, hi som. Quan hi ha alguna emergència, hi som. I quan les coses es compliquen, hi som. Per això vull que els veïns i veïnes de Sant Andreu de la Barca ho tinguin clar. Quan ens necessiteu, hi serem. I vosaltres, companys, heu de saber que aquesta és la vostra responsabilitat, però també és el nostre orgull.
0: Part del discurs de Jordi Català, cap de la policia local de Sant Andreu de la Barca, en el dia de la policia local de la ciutat. Reconeixements. També un dels principals reconeixements de la jornada ha estat per l'agent Isabel Arcos Turk, que ha rebut la medalla a la dedicació i constància al servei policial categoria d'or per als seus 35 anys al servei de la policia local de la ciutat. El sergent de Mossos d'Esquadra de l'ABP de Martorell, Pere Ruiz Padilla, ha estat distingit amb la medalla del mèrit professional de la policia local amb distintiu blau i categoria d'or per la seva col·laboració permanent amb el cos i la seva contribució a la millora de la seguretat ciutadana. Els agents David Paez i Alfonso Fernández han rebut una felicitació pública individual per haver auxiliat una persona que patia un sagnat important després de que se li obrissin els punts de sutura d'una ferida. El cos de bombers de la Generalitat del Parc de Martorell i l'Associació de Defensa Forestal del Massís de l'Urdal han rebut, com deia, felicitacions públiques col·lectives per la seva col·laboració continuada en la prevenció dels incendis forestals i de manera especial per la seva intervenció en l'incendi que va afectar Can Salvi el passat mes de juliol. La diada també ha distingit els professionals que han treballat en el control d'accés dels principals esdeveniments festius de la ciutat, com Jorge, Adrián i Ana Martínez, del grup Nice Way, que han rebut una felicitació pública individual per la seva professionalitat, dedicació i eficàcia durant la Fira de la Primavera i la Festa Major. També han estat distingits Benny Smith, de Servicios Especiales 21SL, per la seva tasca desenvolupada en el control d'accés durant aquestes celebracions. També el Departament de Comunicació de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca ha rebut una felicitació pública col·lectiva per la seva col·laboració constant amb la policia local en la difusió d'informacions d'interès públic, campanyes preventives i situacions d'emergència. Finalment, el comissionat de la Via Pública, Sebastià Santos, ha estat reconegut per la seva col·laboració amb el cos en la resolució d'incidències relacionades amb la via pública, l'enllumenat, les emergències i altres serveis municipals. Acte finalitzat amb el discurs de l'alcalde Marc Giribet, que ha recollit la petició del cap de la policia local i ha assegurat que des de l'inici del mandat ha tingut clar que calia reforçar el cos de la policia. Giribet ha assenyalat que aquest suport s'ha traduït en recursos i ha enumerat la posada en marxa de l'anella de seguretat amb més de 77 càmeres, la incorporació de nous vehicles policials, l'ampliació de la plantilla i la creació de la nova unitat Ureis, la unitat de reforç especial, intervenció i seguretat de la policia local de Sant Andreu de la Barca. També ha destacat que continua ferma la posició de que la policia local tingui una nova comissaria.
2: Hem posat en marxa l'anella de seguretat amb més de 77 càmeres repartides per tot el municipi que ens permeten tenir ulls a molts més carrers. Hem incorporat vehicles, nous vehicles policials al cos. Hem reforçat la plantilla fins als seus màxims històrics i hem creat una nova unitat, l'Ureis, una unitat de reforç especial d'intervenció i seguretat. I és evident que volem fer una futura comissaria de la policia local. I aquí permeteu-me que m'aturi un moment i agafo el guà del cap de la policia. Perquè alguns de vosaltres m'heu traslladat la vostra preocupació en aquests darrers dies. Com ha comentat el cap de la policia, fa només uns dies vam conèixer que l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca està condemnat a pagar 3 milions d'euros arran d'una mala gestió urbanística en la construcció del centre comercial Atrium i del sector 21. És evident que aquesta quantitat té una magnitud que impacta clarament contra les finances municipals. I alguns de vosaltres m'heu preguntat, i ara què passarà amb la comissaria? Doncs, com sempre, no us enganyaré. Aquesta condemna afectarà el ritme d'algunes de les millores que volíem fer per Sant Andreu de la Barca. Hi haurà projectes que no podran avançar a la velocitat que a mi m'agradaria. Però hi ha una cosa que també us vull dir amb tota la claretat del món. Sant Andreu de la Barca necessita una nova comissaria. Aquesta necessitat no ha desaparegut. Les necessitats de la ciutat no han canviat. I, per tant, per mi, continueu tenint la mateixa prioritat, que és construir aquesta nova comissaria. Vull que la nostra policia local disposi d'unes instal·lacions del segle XXI, modernes i dignes. I, per tant, continuarem treballant per fer-ho possible. Aquest és el meu compromís amb totes i tots vosaltres.
0: L'alcalde Marc Giribet també ha situat el civisme i la convivència entre els principals reptes que té la policia local, tot i valorar positivament l'evolució de les dades de seguretat, ha advertit que els indicadors no poden provocar una relaxació de l'actuació policial. L'alcalde Marc Giribet ha demanat a la policia local que continuïn treballant amb la mateixa professionalitat, rigor, proximitat i vocació de servei.
2: He assumit el compromís amb la ciutadania com a alcalde que vull combatre l'incivisme i fer complir les normes de convivència que hem aprovat en aquest mandat. Les normes existeixen per protegir la convivència i el descans dels veïns i l'espai públic i els drets de tothom. I, per tant, s'han de complir. Les heu de fer complir. I en aquest compromís vosaltres teniu un paper imprescindible. Us demano que continueu treballant amb la mateixa professionalitat, rigor, proximitat i vocació de servei com ho heu fet fins ara. I que sapigueu que el vostre alcalde està al vostre costat en totes les actuacions que feu. Gràcies per la feina que feu cada dia. Gràcies pel compromís que totes i tots teniu amb Sant Andreu de la Barca. Visca la policia local i visca Sant Andreu de la Barca. Gràcies.
0: La Diada de la Policia Local ha tornat a posar en valor la feina diària dels agents i la coordinació amb els diferents cossos de seguretat i emergències. Una jornada de reconeixements, però també de mirada cap al futur, amb el compromís de continuar reforçant els recursos humans, materials i tecnològics del cos i de mantenir la nova comissaria entre les prioritats municipals, malgrat el nou escenari econòmic. Tot plegat amb un objectiu compartit, continuar treballant per una ciutat més segura, cívica i també propera.
3: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: El mes d'octubre, Sant Andreu de la Barca celebra el mes de la gent gran. De fet, la gent gran de Sant Andreu de la Barca va reivindicar en el ple municipal del passat dijous el dret a envellir, amb dignitat i sense discriminacions. La gent gran ha reivindicat en el ple municipal de Sant Andreu de la Barca el dret a envellir amb dignitat i sense discriminacions. Ramon Sala i Teresa Cantero, membres de Sant Andreu de la Barca del Consell Consultiu de la Gent Gran del Consell Comarcal del Baix Llobregat, han llegit el manifest amb motiu del Dia Internacional de les Persones Grans, que serà l'1 d'octubre. El ple municipal de Sant Andreu de la Barca va donar veu a les reivindicacions de la gent gran amb la lectura del manifest. Els encarregats de fer-ne la lectura són membres de Sant Andreu de la Barca del Consell Consultiu i han traslladat als representants municipals les principals demandes del col·lectiu. Sota el lema "Ens jubilem de la feina, però no de la vida", el manifest recorda que les persones grans representen més del 20% de la població de Catalunya i més de 1,6 milions de persones i reivindica el seu paper com a part activa i essencial de la societat. A continuació, a Ràdio Sant Andreu, el manifest íntegre que va ser llegit en el ple municipal del passat 24 de setembre.
4: Nosotros representamos al Consejo Consultivo de la Gent Gran por San Andrés de la Barca. Algunos ya nos conocéis porque no es la primera vez que venimos aquí para el manifiesto y otras cosas que hacemos, ¿no? Este año pues nos ha tocado, éramos cuatro personas y dos por motivos, uno de salud y otro que también más o menos, nos hemos quedado la Teresa y yo solos este año. Hasta final de año intentaremos hacer lo mejor posible que hemos hecho siempre. Nosotros en el Consejo siempre reivindicamos para las personas mayores, como ya veréis ahora en el escrito. Pero eso no quiere decir que vosotros, los que estáis aquí muchos, también seréis mayores y habremos conseguido algo que vosotros ya lo tendréis programado. En ese aspecto, ahora la Teresa os va a leer un punto en castellano y yo voy a leer otro punto en catalán.
5: Vale. A ver, el 1 de octubre, Día Internacional de las Personas Mayores. Nos jubilamos del trabajo, no de la vida. Manifiesto. En Cataluña las personas mayores somos una parte fundamental de la sociedad. Representamos más del 20% de la población. Somos más de 1.600.000 personas y tenemos una esperanza de vida que aumenta año tras año. No somos una minoría, somos una realidad central del presente y del futuro del país. Reivindicamos una sociedad que nos reconozca, respete, valore y como parte esencial del tejido social. Envejecer no puede ser sinónimo de desigualdad, invisibilidad, edadismo o precariedad. Somos sujetos de pleno derecho, memoria viva y motor de cohesión social. Derechos sociales y justicia. Defendemos que los derechos sociales son la base de una sociedad justa, cohesionada y democrática y que deben estar garantizados a lo largo de toda la vida. Reivindicamos unas condiciones de vida dignas que incluyan un sistema de público de pensiones, incluyan público de pensiones solvente y sostenible y una sanidad universal y atención a la dependencia accesible y de calidad. Erradicar la pobreza en la vejez es una prioridad. Son necesarias pensiones mínimas, suficientes, mecanismos de actualización justo y el reconocimiento de un valor social y económico de los cuidados. Nadie debería ver comprometida su dignidad en la etapa de la vida. Autonomía y cuidados y dignidad. Entendemos que envejecer con dignidad es poder decidir cómo vivir, con quién vivir y cómo ser cuidado. Defendemos modelos de atención centrados en las personas que respeten la voluntad, la diversidad y los derechos individuales. Reclamamos una atención de calidad que dé respuesta a las necesidades de las personas y su entorno y que garantice condiciones justas para quien las hace posible. La autonomía, participación y capacidad de decisión son derechos fundamentales, no privilegios.
4: Igualdad i no discriminació. Rebutgem qualsevol discriminació per raó d'edat, de gènere o de procedència. Denunciem que moltes dones grans pateixen una desigualtat que es tradueix en menys recursos econòmics, més risc de soledat i més exposició a la vulnerabilitat i a la violència. Exigim el seu reconeixement social, la seva seguretat i el dret a viure amb autonomia i lliures de violències masclistes. També defensem el respecte.

0: i participació. Volem ser protagonistes de la nostra vida i de la societat. Defensem el dret a continuar actius amb oportunitats reals de participació social i cultural, amb un sentit de propietat de la vida. Reivindiquem l'accés a la formació de la llarga vida, a la formació clara i assequible, acabant amb la bretxa digital, i potenciar espais reals de participació on puguem aprofitar el talent de les persones grans, on les nostres aportacions tinguin un pes específic i reconeguin el nostre procés de presa de decisions. Compromís amb la pau del futur. Defensem la pau i la resolució als conflictes a través del dret internacional, el diàleg i el respecte dels drets humans. Reafirmem el nostre compromís internacionalment per afrontar els reptes climàtics, socials i democràtics. Fem una crida a les institucions i a la societat civil i a tota la ciutadania a treballar conjuntament amb nosaltres per construir una societat més inclusiva que respecti totes les edats i garanteixi els drets de tothom. Defensem una societat que cuidi a les persones grans, és una societat que es cuida a si mateixa, perquè el futur hem de construir entre totes les generacions amb igualtat, per una vida plena de drets. Consell Consultiu de la Gent Gran del Baix Llobregat, aquest és el manifest que farem aquest any a l'1 d'octubre. Gràcies.
1: La lectura del manifest de la gent gran. Entre les principals demandes, el manifest defensa unes pensions dignes i sostenibles, una sanitat pública universal i una atenció a la dependència accessible i de qualitat. També reclama mesures per erradicar la pobresa entre la gent gran i un major reconeixement social i econòmic de les cures. Un dels altres eixos és el dret a envellir amb autonomia i dignitat, amb un model d'atenció centrat en les persones que permeti decidir com viure, amb qui viure i com ser cuidades, respectant la voluntat, la diversitat i els drets individuals. El document també rebutja l'edatisme i qualsevol discriminació per raó d'edat i posa especial èmfasi a les desigualtats que afecten a les dones grans, que sovint disposen de menys recursos econòmics i estan més exposades a situacions de soledat, vulnerabilitat i també violència. La soledat no desitjada i l'aïllament social són altres de les problemàtiques destacades. Manifest de la gent gran que va ser llegit en el ple municipal del passat 24 de setembre.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: I en el Via Directe avui escoltem un nou espai de nutrició. Avui ens parlen dels musclos.
3: Continguts en xarxa.
4: L'alimentació no és només una qüestió de pes. Menja't la vida amb My Nutritionist, Naila Martínez.
5: Naila Martínez, My Nutritionist, benvinguda a Menja't la Vida. Aquesta 14a temporada, eh? Déu-n'hi-do.
6: Déu-n'hi-do.
5: Que val la pena que ho recordem, perquè ja som molts anys junts amb tu. Junts
6: molts
5: i juntes.
6: Anys. Sí, sí, sí.
5: Com estàs?
6: Doncs molt bé, molt renovada, vinc.
5: Molt ben renovada, oi?
6: Sí,
5: sí, sí, perquè qui et seguim per xarxes, podem intuir que avui ens pots parlar perfectament i amb tota consciència dels musclos.
6: Totalment. Jo crec que en cap moment a la meva vida he pogut parlar dels musclos amb tanta propietat com la que puc parlar avui, perquè doncs, gràcies a una de les marques que produeix els musclos a Galícia, doncs, m'han convidat a anar a veure des de l'origen, no?, com es crea en aquests musclos, és a dir, del mar a taula.
5: Que és
6: meravellós, sí.
5: Així, no, bé, no?
6: Molt bé.
5: Bé.
6: Bueno, primer he de dir que jo no havia estat a Galícia, quedé com allò, la terra que tenia com pendent d'anar-hi i amb moltes ganes de tornar-hi perquè, vaja, no es pot dir que he anat a Galícia perquè he estat 24 hores pràcticament, però és una terra molt bonica, les persones super amables, o sigui, m'he sentit super acollida i, ostres, tenen un producte de mar molt bo, eh?
5: Què podem parlar dels musclos, ara que en saps tant?

0: excepcionalment, sí, gastronòmicament...
1: Podem parlar de tot, però si voleu comencem per què ens aporta nutricionalment, no? O sigui, perquè pot ser interessant incloure els musclos a la nostra alimentació, a l'alimentació de tota la família. Després parlarem de...
0: Oi, perquè també que et seguim per xarxes, hem vist el teu peque. Mare meva, quina cosa més maca, per favor. Com es menja els musclos? Perquè sí, a mi... Potser és una mica més difícil per la forma, potser, que tenen, no?
1: Per la textura, depèn si no saben encara gestionar prou bé els sòlids, la textura els hi pot costar una miqueta més. I també és veritat que fins fa uns anys tots aquells aliments que eren potencialment al·lèrgens retardava el seu consum, no? Els fruits vermells, els ous i el marisc també estava dins d'aquest grup, no? Per tant, hi ha moltes famílies que no ofereixen aquest aliment, que per cert, bueno, ara parlarem de la part nutricional, que no ofereixen aquest aliment pensant que no poden menjar-ne, però la realitat és que a partir dels 6 mesos es poden oferir els musclos. L'únic és que s'han de cuinar molt bé, o sigui, molt ben fets, d'acord, i després doncs, adaptar-ho a les textures, no? Doncs al principi, doncs, si estem donant triturats, doncs, es poden posar dins d'un triturat o picadets, no? O sigui, anar adaptant fins que el nen o la nena doncs, ja sap gestionar i se'ls menja, doncs, com vau veure el meu fill petit, que vaja, és que se'ls menja com pipes, eh? Vull dir una cosa... Li encanten. Bé, què ens aporten nutricionalment? O sigui, per què són bons els musclos? Doncs ens aporten proteïna d'alt valor biològic, val? Perquè quan parlem de proteïnes d'alt valor biològic, faig un petit parèntesi, perquè ens entenguem. Les proteïnes estan composades d'aminoàcids, val? I el nostre cos en necessita molts de diferents. Llavors, n'hi ha uns que el nostre cos és capaç de fabricar-los, però n'hi ha d'altres que no els pot fabricar el nostre cos i els hem d'ingerir a través del que mengem. I aquests són el que es diu aminoàcids essencials. Llavors, quan nosaltres mengem un aliment que conté proteïnes amb tots els aminoàcids essencials, diem que són proteïnes d'alt valor biològic.
0: D'acord.
1: En aquest cas, doncs, el musclo ho és. Què ens aporten i què és boníssim? I que per això deia que la importància a partir dels 6 mesos. Molt ferro.
0: Ferro. D'acord.
1: Llavors, a partir dels 6 mesos, que els requeriments de ferro en els infants comencen a augmentar, doncs són superinteressants d'incloure's a la seva alimentació, entre d'altres aliments, òbviament, ara tampoc no és necessari donar musclos diàriament, i també, doncs, a les persones adultes, doncs també aportar aquest ferro extra, doncs també a aquelles persones doncs, que potser van més limitats, o les dones, per exemple... en el primer dia del cicle menstrual, del cicle hormonal, sí, bueno, del cicle menstrual, que ens arribi la regla, no?, que tenim com a més dèficit d'aquest ferro, doncs incloure aquests dies musclos també seria interessant. Després també contenen vitamina B12 i omega-3. Per tant, també és interessant, sobretot també aquelles persones que potser el peix blau els hi costa una miqueta més, nens i nenes més petits que potser el peix blau doncs per l'olor els hi costa una mica més, doncs també podem incloure aquests musclos.
0: Déu-n'hi-do, que bé. I a més, què?
1: A part, estan boníssims.
0: A part que estan boníssims i deixa'm... Saps allò que tu... Com era allò? Com aquelles tres sigles que deies que era com un pim-pam-pom?
1: Senzill, saludable i no recordo la següent.
0: Senzill, saludable i sostenible? No ho sé, no recordo.
1: Ara
0: però...
1: no recordo. Les tres S, sí.
0: Però, clar, és que els musclos són un pim-pam de fer... Que suposo que hi ha coses molt, molt, molt més elaborades, si vols, però si no...
1: Sí. Són molt ràpids i molt fàcils de fer.
0: Boníssims.
1: I els podem menjar tal qual, no? O sigui, bullits tal qual.
0: Una fulla de llorer, pim-pam.
1: Exacte, una miqueta de llimona, si voleu, o li podem afegir salses, també. Clar. I després, algo que he après, no? Bueno, clar, en aquest viatge vam veure des de la producció del musclo a les baters, no? On creixen, on ens van explicar doncs, que primer van a buscar els musclos petitets, molt petitets, a les roques i els posen en unes valles biodegradables a les cordes, no? I que res, en 24 hores, ja s'han, en menys de 24 hores ja s'han adherit a la corda i que aquesta malla es desfà i que llavors el múscul va creixent allà durant al llarg dels mesos, no? Veure això, o sigui, és meravellós, però a més vam veure doncs com arriben a fàbrica, diguéssim, bueno, a la planta, no és una fàbrica, és una planta de distribució, i allà doncs passen més unes 12 hores filtrant, no? Perquè moltes vegades, i sobretot quan parlem d'infants, hi ha moltes persones que diuen, bueno, però és que porten toxines, el múscul que arriba al consumidor està controladíssim. O sigui, jo he al·lucinat. els controls que passen, no? O sigui, el musclo està filtrant durant 24 hores. A més, els hi afegeixen oxigen, els hi afegeixen... O sigui, perquè estiguin el més a gust possible, no? Filtrant i netejant, fan medicions contínues de la toxicitat que hi pot haver, no? O sigui, llavors, d'allà poden sortir tal qual... que són els que trobem al supermercat amb malla, no? Aquells musclos bruts que... Bueno, jo és que els comprava així, però ara he de dir que els compraré diferent, eh? Però jo els comprava així perquè jo sempre he vist a la meva mare netejant musclos, no? Aquell...
0: Sí.
1: No? Sempre ho he vist, jo he netejat sempre musclos. Però en aquesta planta vam veure com tenen la part de viu, però envasat net. Val? Que probablement hi hagi persones que l'estiguin consumint, però si no ho sabeu, doncs hi ha un envasat net que simplement el que es fa és... Els musclos passen com per un lloc que hi ha com una depiladora, que els hi treu els pelets, sí? Els hi treu la part de, o sigui, la brutícia de sobre, i després passen per un spa, o sigui, és que ens ho van explicar així, no? O sigui, passen per un lloc on arrofreden l'aigua perquè estiguin, doncs, metabòlicament, doncs, l'estrès que els hi ha causat tota aquesta neteja, doncs, tornen al lloc, i després el que fan és envasar-los vius amb atmosferes modificades perquè aguantin, no? Mm-hmm. I això, doncs, ho trobem als refrigerats dels supermercats.
0: D'acord.
1: Per tant, és un musclo viu, net.
0: Encara més ràpid, eh?
1: Sí.
0: Tres S.
1: Com a curiositat, també, el musclo sempre ha d'estar viu, i per saber si està viu, és si està obert i nosaltres el toquem, el musclo s'ha de tancar. Uh-huh. Si el musclo no es tanca, aquell musclo s'ha de llançar.
0: D'acord.
1: Val? Perquè pot ser que estigui mort perquè s'ha...
0: Escolta, hi ha aquest dubte que a vegades passa que el bulls i no s'obre, i que tu t'empestes allí, eh? Vull obrir-lo.
1: No, si no s'obre,
0: si no s'obre, adéu.
1: Exacte, adéu.
0: D'acord.
1: Sí.
0: Déu-n'hi-do. Saps en què estava fent la reflexió quan estaves explicant tot això? Mira, fa molt poc entrevistàvem un economista expert en agricultura, que és el senyor Francesc Reguant, que és una eminència, ha fet molts estudis, és un senyor amb una trajectòria increïble, i acaba de presentar un llibre, i ens deia que la gent de carrers pensem, no, que el sector primari, el productiu, sí, d'alimentació, és invisible, no el veiem, perquè com que nosaltres quan anem a comprar les lleixes de les botigues hi ha coses, no, i ja hi són, no veiem tota aquesta feina. I com n'és d'important?
1: Molt important.
0: Saber
1: d'on provenen.
0: Com es fan els productes, sí, del temps que triguem a fer-los, perquè ens els mengem en minuts.
1: Mm. I després, Pili, jo crec que durant molts anys en aquesta secció hem parlat de... Bueno, pues que la indústria, no, moltes vegades ens ha perjudicat, però això també és indústria.
0: Clar.
1: És que la indústria també és beneficiosa.
0: N'hi ha molta, i de moltes maneres de fer les coses, no?
1: I al final no anem a l'arbre a buscar la pera, no? O sigui, ens arriba i és un procés industrialitzat, no? Potser no està processat, que és diferent, però està industrialitzat. Llavors, doncs, és molt important saber el que mengem, d'on prové, com es fa... per ser conscients. Jo crec que desmitifiquem molts conceptes que tenim, no? Jo, per exemple, sobre el musclo, ostres, he après moltes coses, moltes, i és com aquest venen més ganes de menjar musclos, no? A part, ostres, és un d'aquests aliments que és barat. És a dir, la gent és com, ostres, és que el peix és car, no? O sigui, poder arribar als requeriments d'omega 3... Jo, és que també tenim producte que no és necessari anar a comprar... No vull nombrar cap altre peix per no perjudicar, però no és necessari anar a gastar molts diners. Vull dir que també tenim producte més assequible i que ens pot nutrir, també.
0: Clar. I alhora, d'alguna manera, estàs contribuint a que el territori sigui eficient, si estigui viu, hi hagi gent als pobles, als municipis, en aquest cas de la costa gallega, però això ho podríem extrapolar en tota aquesta, entre cometes, Espanya vaciada, o Espanya rural,
1: totalment,
0: o Catalunya rural, o no, Catalunya, sí, productiva.
1: Jo des d'aquí, no sé si ho puc dir, Pili, però vull dir, a mi m'han convidat a anar a Galícia, però que jo puc anar aquí al costat, eh? Vull dir que si em convideu a anar a veure la producció de pera, jo vinc també, vull dir que al final, que jo també he anat perquè el que volen és, doncs això, que aquesta part nostra de salut la comuniquem encara molt millor perquè, doncs, siguem conscients i ens alimentem, doncs, de forma més sostenible.
0: Doncs, Naila Martínez, gràcies per ser-hi, una abraçada gran, i t'esperem la setmana que ve. Et seguim amb My Unit Baix Nutricionist.
1: Adéu-siau.
2: Continguts en xarxa. L'espai de nutrició amb els companys de la xarxa ràdio, un dels espais que escoltem els dimecres en el Via Directa. Avui, precisament, parlant dels musclos, seguim amb més informacions de l'actualitat de Sant Andreu de la Barca.
3: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: El centenari del casino de Sant Andreu de la Barca ens està permetent recuperar una part important de la història de l'entitat i també de molts records vinculats a la vida social de Sant Andreu de la Barca. Aquest dissabte, el casino tornarà a mirar enrere per recordar una activitat que va marcar tota una època, els balls de Saló. L'any 1991 van començar uns cursos i uns balls que es van mantenir durant gairebé 25 anys i que van convertir la pista del casino en un punt de trobada de moltes persones. Avui ens acompanyen els estudis de Ràdio Sant Andreu l'Andreu Mitjans, que era el dinamitzador, professor dels Balls de Saló. Benvingut, Andreu.
1: Hola, què tal? Molt bé.
0: Professor, dinamitzador.
1: Sí, sí, era professor, i a partir d'aquí doncs organitzava moltes festes.
0: L'any 1991,
1: 91,
0: aproximadament,
1: sí,
0: és quan van començar els Balls de Saló al casino.
1: Exacte, sí, sí, sí.
0: També ens acompanya avui l'Èrica Peláez. Va ser alumna d'aquests Balls de Saló que es feien en el casino, i després, amb els anys, s'has convertit en professora. Benvinguda, Èrica.
2: Gràcies.
0: Com va començar aquesta experiència? Primer com a alumna?
2: Sí, bueno, primer...
0: A partir de quin any, més o menys?
2: L'any 93, aproximadament. Van començar els meus pares a ballar i nosaltres anàvem al casino. Els acompanyaven, els pares. Vam fer un grup bastant gran de fills que ens presentàvem allà al casino i copiaven el que feien els nostres pares. Progressivament vam veure que ens agradava i li vam proposar a l'Andreu fer un grup de nens i adolescents. I a partir d'aquí va començar la nostra història del ball.
0: I que segueix, no?
2: Segueix, en el meu cas segueix.
0: Andreu, 1991, en el casino, comencen els balls de Saló. Com he dit abans, eres la persona dinamitzadora, el professor d'aquests balls de Saló. Com comença aquest projecte?
1: Bueno, això comença primer més a nivell personal, que ens agradava ballar, l'Àngels, la meva parella i a mi, i vam anar a Barcelona a aprendre a ballar als 80, finals dels 80, i bueno, això que ens va agradar, vam anar continuant. Després bueno, ens van proposar de la mateixa escola que si volíem també estudiar per treure'm el títol de professor, i sí, sí, m'hi vaig apuntar, vaig estar 2 anys estudiant-ho, i després vaig ser professor també d'allà de la mateixa escola. Era dansa d'arreu del món, que és d'on van sortir en aquella època tots els professors i els primers que van organitzar també competicions i això. Vull dir, la directora era la presidenta de l'Associació Espanyola de Professors de Ball de Saló, vull dir que era, tothom anava per allà, i bueno, això també va fitxar de professor allà a Barcelona, i després aquí a Sant Andreu van dir, home, doncs, per què no dones classes també aquí a Sant Andreu? I això, doncs, vaig anar començant-ho, i bueno, això ja doncs, va durar més de 25 anys.
0: Més de 25 anys, on ha passat molta gent.
1: Sí, tothom, molta gent, moltes parelles, moltes famílies, i durant molt de temps, perquè anaven, clar, anaven fent cursos progressius, anaven pujant de nivell, fèiem també exàmens de medalles, de bronze, plata i or, vull dir que era tot una formació que, bueno, sabies quan començaves, però no sabies mai quan acabaries, i després també ja va venir el boom de la competició, amb el jovent sobretot, que van animar molt, i bueno, recordo inclús d'haver fet un autocar per anar a una competició a Saragossa, que va anar, a més va anar molt bé, dels primers gas que sortíem i va anar molt bé, vam tenir molt bons resultats, vull dir que sí, sí, hi havia molta afició.
0: Havia aquesta part competitiva i hi havia la part d'anar a ballar.
1: La part social, sí, sí, sobretot. A l'inici tothom començava per ball social.
0: Quins dies es feia? El cap de setmana, entre setmana?
1: Sí, no, entre setmana. Entre setmana fèiem classes i també el cap de setmana, però sobretot el cap de setmana doncs, era quan organitzàvem festes i vam inventar també, no, també, que també ho feien allà a Barcelona, el que es diu un team match, que és una competició per equips. Hi havia 4 equips, normalment, i en el qual hi havien representat tots els nivells, des del primer de social fins al que ja feien medalles de bronze, de plata i tal, i a més de totes les edats. I el bo que tenien aquest team match era que abans de començar ben bé el que és la competició de ball per ball i amb els jutges que puntuaven, era que es feia una presentació de l'equip i era en plan, diguéssim, bueno, com un carnaval. Es disfressaven, muntaven una història i era genial. La gent ja ho esperava, es passaven mesos als garatxos de cases i reunint-se tothom per preparar la festa, aquesta presentació, i bueno, era un xou. El casino a dalt i baix ple de gent, que no hi cabien més. Vull dir, va ser uns anys de bueno, que encara molta gent a vegades em troba pel carrer i em diu, ostres, Andreu, quins records, van ser els millors anys de la meva vida, em diu molta gent, i clar, això també, doncs, també un ple d'orgull, no?, que la gent tingui tan bon record d'aquella època.
0: Per això que està molt bé, no?, ara que recupera, no?, aquest dia, aquest diumenge, aquest dissabte a les 6 de la tarda, és?
1: No, a les 9, al final, fem-ho a la vespre, sí.
0: Aquest dissabte a les 9 del vespre en el casino que recupera allò que es feia abans, no?, que va començar l'any 1991, aquests balls de Saló. Per tant, serà un retrobament molt especial. No sé si aquests dies, Andreu, has pogut copsar, t'has anat trobant gent,
1: sí,
0: no?
1: Sí, sí, clar.
0: Vindré dissabte,
1: exacte.
0: Estaré a les 9 en el casino per la recuperació dels veïns de Saló, no?
1: I tant, anar parlant amb gent del poble i feu-ho córrer, perquè clar, en aquella època no hi havia mòbils encara, no podem enviar-ho ni per WhatsApp, vull dir que uns quants sí que hem pogut recuperar, però clar, també ara posarem aquesta setmana algun cartell per també anunciant-ho, però sí, sí, ja està corrent per les xarxes que tothom que pugui, doncs que vingui a recuperar aquelles èpoques i a riure i a retrobar-nos, i bueno, passarem també, veurem allà fotografies antigues i això, vull dir que també serà una diada de molts records.
0: Ens comentava l'Eric, ara parlarem amb l'Erika Peláez, que va ser alumna, que anava amb els seus pares al casino, i que un dia van dir, nosaltres també volem ballar,
1: exacte,
0: no?
1: Exacte, això...
0: I a partir d'aquí veu incorporar el grup infantil,
1: sí,
0: no?
1: Sí, sí, això era una de les coses que més ens agraïen, sobretot els pares, que tenien la canalla per allà al casino, i, bueno, clar, i més quan va començar la competició, és que, clar, deien, ostres, és que la sort que tenim, primer, de fer una activitat que ens agradi en família, i que, a més, l'edat que tenien ja, que molts eren adolescents, que quan es està, doncs, pel carrer, doncs estaven allà al casino amb ells, practicant, assajant, vam tenir que posar, inclús perquè ja no hi havia lloc, doncs un dissabte tocava entreno de ball social i la setmana següent de competició, perquè eren estils així que les competicions necessiten més espai, vull dir que no hi havia un ambient que estava cada dia, tots els caps de setmana allà ocupats al casino.
0: Erika, quin ambient recordes? Clar, fer una activitat en família, no? Tota
2: exacte.
0: La família fent una mateixa activitat i que tothom li agradés a prop de casa, a més, què recordes d'aquells moments?
2: Jo penso que l'essència del casino precisament estava en això. Tots estaven desitjant que arribés el dissabte a la nit, que era el moment d'assaig, moment de retrobament de nens, adolescents, pares, mares i inclús avis, sí, moltíssimes generacions juntes en allà per ballar, per riure, per parlar. I aquesta era l'essència del casino. Evidentment, anàvem a ballar, anàvem a entrenar, i sobretot quan vam començar l'època de la competició ens ho preníem més en sèrio, però l'essència era aquesta, i això és el que volem recuperar amb aquest Remember Casino del dissabte, no?
0: En el teu cas, Erika, vas anar a competició.
2: Sí.
0: Com et prenies aquestes competicions?
2: Bueno, al principi, bueno, quan vam començar a ballar anàvem per passar-ho bé, però cada vegada anàvem pujant de categoria, cada vegada era més important, i va arribar un punt que entrenàvem cada dia entre classes estàndard, en el meu cas ballar amb els 10 balls, els 5 d'estàndard i els 5 de llatins. Fèiem una classe a la setmana d'estàndard, una classe a la setmana de llatins, fèiem una classe de tècnica, on miràvem el tema de la postura, els peus, com s'havien de col·locar, i després assajàvem, o sigui que estàvem vinculats al món del ball cada dia, i al cap de setmana entrenaments.
0: Que tot això vinculat amb els estudis.
2: Exacte.
0: Els caps de setmana teníeu competició, que potser tenies exàmens a la setmana següent,
2: sí, sí.
0: No?
2: Sí.
0: Però bueno, tot bé, no, al final?
2: Sí, tot bé. Quan t'agrada una cosa i estàs motivada, ho tires endavant.
0: Continues ballant, Erika?
2: Continuo donant classes, i de tant en tant, bueno, un cop a l'any, junt amb el meu cosí, que era la meva tercera parella de ball, vaig tenir tres, muntem events de ball en hotels amb els nostres alumnes, familiars, exalumnes.
0: Per tant, aquella llavor del casino t'ha acompanyat sempre i et seguirà acompanyant, eh?
2: Sí, sí, sí, va ser els nostres inicis.
0: Tenies l'Andreu com a professor?
2: Sí, l'Andreu va ser el meu primer professor de ball.
0: Com era l'Andreu de professor?
2: Doncs era una persona molt propera, divertida, estava motivada per donar les classes. De fet, ell va aconseguir que tots anéssim motivats a la classe. Per això, jo ara que sóc mestra, a part de professora de ball, la motivació i la vocació és importantíssima perquè els alumnes tirin.
0: Per cert, hi ha uns DVDs que ensenyen a ballar d'un tal Andreu Mitjans.
1: Ui, ui, ui, què dius ara? Ui, ui, ui. Ara, bueno, jo no diria DVDs, jo diria VHS, Eren cintes.
0: Passats a DVD.
1: Sí, sí, també és veritat. Sí, es va gravar quan estava allà a l'escola de Barcelona i ja me'n vaig oblidar, i cap d'un temps em va dir un noi, ostres, t'he vist per la tele. Dic, home, per la tele no ho crec. No, bueno, és que estava convalescent en un hospital i al canal de l'hospital doncs et vaig veure ballar. Dic, ostres, em vaig quedar... Sí, sí, que és veritat que vam gravar uns DVDs, a mi em va tocar el foxtrot i ensenyàvem tots els passos bàsics de cada ball. Sí, sí.
0: I vas anar a competició, Andreu?
1: Sí, bueno, jo quan vaig començar encara no existia la competició. Vaig fer algunes competicions prèvies, que encara no estaven la Federació Espanyola creada, i sí, bueno, la primera vegada que vaig presentar la Paloma vaig guanyar. Mira, encara tinc un bon record.
0: Erika, vas aconseguir alguns premis importants a la competició?
2: Bueno, en el nostre cas participàvem a campionats de Catalunya, d'Espanya, fèiem competicions també internacionals, però per nosaltres, bueno, almenys jo, que sóc una persona competitiva, però sobretot quan faig alguna cosa la faig perquè em motiva i perquè em fa feliç, per mi el més important no eren els resultats, era sortir satisfeta de que havia fet una bona competició i l'havia gaudit.
0: Suposo que després de tants anys, no?, de que es feien aquests balls de saló en el casino, que ara recuperi aquest remember, no?, com has definit, Erika, d'aquest dissabte, recordem, a partir de les 9 del vespre, uh-huh, en el casino, i escoltar-vos a vosaltres, com expliqueu aquesta experiència? I ho feu amb un somriure grandíssim, no?, i us veig molt motivats.
1: Home, és que fa més de 30 anys que vam començar, i la veritat és que sí, va ser una època molt bona. La gent també deu recordar que per TV3 es feia aquell programa de Bojos pel Ball i que, bueno, que hi havia un boom del ball, primer del ball de social, després hi ha la competició, i, bueno, i que tothom ballava, és que les escoles estaven plenes de gent, aquí a Sant Andreu no donàvem l'abast. Bueno, vaig tenir que, doncs, dos també alumnes i companys, doncs, que m'ajudessin a donar les classes, perquè és que no teníem prou horaris per satisfer tanta gent que volia fer classes de ball.
0: A més, Andreu, alguna vegada m'has explicat que fins i tot els propis alumnes ajudaven, doncs, al manteniment del casino, no?
1: Sí, la veritat és que l'any 91 ja feia uns anys que ja no es feia res a la sala, on feia molt poques activitats, perquè ja no es feia el cinema, i bé, doncs vam arreglar una mica la sala, i recordo, doncs, els primers caps de setmana que començàvem a fer classes, doncs anàvem també allà a pintar, hi havia uns que treballaven a la CELSA que van arreglar totes les tramoies a les barres de l'escenari, i sí, entre tots, doncs, vam anar posant en solfa una miqueta la sala, que estava, doncs, ja feia uns anys que no estava massa en condicions.
0: Quins balls fèieu?
1: Fèiem els balls de saló, a nivell també internacional, perquè va fer també, doncs, després vaig continuar i vaig ser també jutge internacional, és el que es balla tot el món, són 5 balls estàndards i 5 balls llatins. Els balls estàndard, hi ha el vals anglès, vals vienès, slow fox, és un fox lent, quick step, que és un fox ràpid, i el tango, però no és un tango argentí, sinó que és un tango europeu, diguéssim. I de balls llatins hi ha el cha-cha-cha, la rumba bolero, el pas doble, la samba i el jive, que és una modalitat de rock and roll.
0: Heu passat per tots aquests.
1: Bueno, aquests són això, els 10 balls que sempre ensenyem a tot arreu, però a part, clar, després també hi havia que sí, una mica de salsa, una miqueta de merengues i balls en línia d'aquella època, que ara només es ballava en línia, i nosaltres abans només ballàvem en parella, però sí que fèiem a les festes, doncs, el típic, el tiburón, el YMCA, i aquests balls que era quan la gent ja s'ho passava més bé.
0: Quin seria el vostre ball preferit, Andreu?
1: Buf, jo...
0: A
1: mi m'agradava molt els estàndards, també, i quan havia fet algunes exhibicions amb el Fragui i tal, i sí, el slow fox era difícil, però m'agradava molt, i el vienès també, doncs, sí, el vals anglès, tot, de fet, una miqueta els estàndards, els llatins també, lògicament, però sí que vaig començar una miqueta més a especialitzar-me en estàndards.
0: Has dit amb el frac.
1: Sí, encara el tinc a casa,
0: també era important,
1: no sé si em cabria ara, però sí, encara tinc el frac per casa.
0: Erika, en el teu cas, quin seria el ball, dius, és el que més m'agrada, és el que millor em surt?
2: Jo en el meu moment vam començar a competir en els 10 balls, fèiem els 5 estàndards i els 5 llatins, però al final, l'última temporada ja vam competir només en llatins. Això ja t'estic donant pistes. D'estàndard el que més m'agradava era el tango, i de llatins és que no sabria què dir-te, tots, és que m'agradaven tots, fins i tot el pas doble, que era el que a la gent menys li agradava. Com que el meu cosí i jo havíem ballat flamenc i, bueno, se'ns donava prou bé el pas doble, també era dels meus preferits, o sigui, no sabria. Tots els llatins.
1: Sí, el jovent els agradava més els llatins, realment, xa-xa-xa i tot això, el moviment, doncs, els agradava més.
0: I després, quan anava a competició, la vestimenta era importantíssim,
2: sí,
0: no?
2: Sí. I, a més, bueno, m'agradava molt la manera en què la feien, no? Perquè tu començaves a la categoria E i havies de pujar la D, la C, la B i la A. Llavors, tu a la E no podies anar amb la mateixa roba que a la A. Anaves només amb un vestit de licra, que no podia pujar no sé quants centímetres del genoll. Llavors, estaves com supermotivat per pujar de categoria i anar millorant, no? I quan arribaves a la C ja podies portar brillants, ja et podies posar el potingue aquell que ens posàvem al cos per estar morenes, les ungles postisses, les pestanyes... Llavors, era com progressiu. Tenies la motivació de que pujaves de categoria i, a més, podies anar vestida, doncs, com t'agradava i t'agradava.
0: Que això ja era més sèrio, eh?
2: Sí. Eren moltes hores, per preparar-te.
0: I tant, i tant. Què espereu aquest dissabte?
1: Home, doncs, en principi, que vingui molta gent, que ens ho puguem passar molt bé, que recuperem anècdotes, històries, vivències. Veurem també algunes fotos antigues. N'hi ha algunes que també la gent també em recorda, que les festes majors abans hi participàvem cada any també. Inclús havíem, recordo, a la plaça de Catalunya vam fer el vals del quilòmetre, que vam estar tot un quilòmetre doncs, seguint a donar voltes per relleus. Vull dir que, i el Joan Maragall als patis sempre també a la festa major fèiem exhibicions i bueno, doncs, ja era una activitat més fixa del poble que tothom sempre ens demanaven perquè això, hi havia molta gent que estaven molt atrets per aquesta activitat i aquest dissabte doncs això, recuperar aquestes antigues vivències faré algun, clar, hi haurà sorpreses faré alguna classe de primer nivell del primer dia a veure que se'n recordi la gent també és el típic quadrat del fals anglès i sí, i això, passar-ho bé, riure i disfrutar de la companyia i d'aquells bons records d'aquella bona època.
2: I que a més és el primer retrobament que es farà de la família del casino després de moltíssims
1: sí,
2: anys.
1: Sí, tant i
2: jo,
1: tant.
2: Jo estic supernerviosa.
1: Ja portem unes quantes setmanes que ens anem reunint, anem preparant i sí, que ens ho passarem molt bé.
0: No sé si després d'aquesta reunió de baix del casino, després del dissabte, segurament que serà un èxit, us farà replantejar si tornem.
1: Ai.
2: Tant de bo.
0: Si tornem.
1: Jo ara tinc una activitat que em té molt ocupat, però, bueno, clar, sí, jo encara tinc allò a vegades una miqueta l'espineta de dir, ostres, m'agradaria tornar a agafar un grup de gent que no sàpiguen res i ensenyar els passos bàsics de xa-xa-xa i de... Sí, la veritat és que... És clar.
2: O almenys fer un segon retrobament.
1: Bueno, doncs ja parlem-ho, de moment fem aquest primer dintre del centenari, perquè s'ha volgut recuperar això, les activitats que s'han fet durant el casino, i clar, doncs vam estar 25 anys allà al casino fent classe, doncs lògicament el ball també tenia que constar-hi dintre d'aquesta activitat, i la veritat és que, bueno, que tenim moltes esperances de passar-nos-ho molt, molt bé.
0: Perquè, clar, tu, Andreu, professor des de l'any 91... Mm-hmm. Aquests 25 anys, l'Èrica, alumna, actualment professora. Suposo que la màxima satisfacció és que us arribi una persona i dir, jo vull saber ballar. Al marge, si vol anar a la competició o no. Des de zero, que no sap res. I aconseguir vosaltres que aquella persona balli i fins i tot alguns casos que vagin a competició. La satisfacció aquí deu ser màxima.
1: Tenim moltes anècdotes. Jo recordo la majoria, clar, que tots venien els primers nivells que feien, que després venia, clar, corria la veu, venien els amics, venien molts homes això arrossegant els peus perquè, ai, és que clar, que això la dona em fa venir, i venien obligats, però que amb el temps resulta que els homes eren més, bueno, potser també tenim una mica més sensació del ridícul, ens agrada, i més som més constants, i bueno, la dona li agrada molt ballar per lliure, i els homes doncs deien, bueno, si ho faig ben fet, i sí, s'ho parien molt seriosament, sobretot els que anaven a competició, de fet tinc una mica de l'anet d'una tieta de l'Èrica, la Mari i el Pere, que actualment sembla que són els únics que encara d'aquí a Sant Andreu continuen competint, sènior, no sé si sènior 3 o així, i que a més ells també han tingut molt bons resultats, van a campionats d'Espanya i també queden molt bé. I això, jo recordo el Pere que quan érem joves, allò d'anar a la discoteca i no bellugar-se, no, és que fos com vergonya o el que sigui, però no feia ni un pas. I va venir, això també arrossegat per la Mari, que també li agradava molt el ballar, però això et dic, ballar, doncs els dones sembla que els ha agradat més ballar en llibertat, i en canvi els homes són més metòdics, i bueno, doncs van anar pujant de nivell, van fer competició, és de les parelles que també vaig demanar que m'ajudessin a donar classes, també, el Pere i la Mari, el casino, i actualment doncs, encara segueixen anant a competir, vull dir que de no ballar res, a ballar campionats d'Espanya i estar al pòdium, vull dir que sí.
0: Això té molt de mèrit, Èrica? Té molt de mèrit.
2: No, la veritat és que això que explica l'Andreu, això també passa a nivell familiar. Clar, nosaltres, a la meva família, som molt bailongos, ens agrada molt ballar, i clar, el meu tiet Pere quan feien festes familiars no ballava mai. I va començar a ballar al casino i bueno, va ser un altre.
0: Doncs aquest dissabte, a partir de les 9 del vespre, en el casino, recordant els balls de Saló, que van tenir un boom molt important a la dècada dels 90, que tot va començar l'any 1991, amb l'Andreu Mitjans com a professor, que anava molt bé, que la gent que hi participava anaven acompanyats dels seus fills i filles, i aquests fills i filles es van interessar pel ball, i fins arriba avui, com el cas de l'Èrica, que també ens ha acompanyat avui en aquesta entrevista. Que us vagi molt bé.
2: Gràcies.
0: Aquest dissabte en el casino, recordant aquesta activitat en el motiu del centenari del casino, i deixem la porta oberta,
1: si va bé,
0: de que hagi un, no un remember, sinó un retorn
1: i
0: dels banys del casino.
1: També convidar, que no és una activitat només pels antics alumnes, sinó que està oberta a tothom qui vulgui venir a ballar, i encara que no tinguin parella, també doncs, allà farem ensenyarem balls en línia i tal, i això, que és una miqueta recordar aquella època, però que està oberta a tothom qui li agradi ballar i que vulgui passar per allà al casino a veure què fèiem 30 anys enrere.
0: Si algú diu que no sap ballar, l'Andreu i l'Èrica...
1: L'agafem de seguida i pim-pam, de seguida es bellugarà.
0: Andreu Mitjans, Èrica Pellaz, gràcies per acompanyar-nos i que vagi molt bé dissabte.
2: Moltes gràcies.
1: Gràcies a tu, Jordi.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Sigueu benvingudes i benvinguts a Dial Interior, l'espai setmanal que et convida a tornar a casa. Des de la vila de l'esquerda i el Bac de Roda, qui us parla Sergi Pérez, acompanyat pel tècnic de la casa, el gran Ramon Franc.
1: Hola.
0: Com estàs, Ramon?
1: Bé, molt bé. Benhumorat, tu.
0: Benhumorat! Sí. I això té molt a veure amb el programa d'avui.
1: Sí, això ens hi porta directes, perquè avui la cosa va del sentit de l'humor.
0: Fantàstic.
1: I tenim al nostre estudi la nostra estimada Marta Coll, comunicadora i terapeuta, en Guillem Gallifa, expresentador de TV3, monologuista, escriptor i futur milionari, que si no passa que no sigui perquè no ho hem projectat, i el nostre mestre de cerimònies, Sergi Pérez.
0: Molt bé, doncs sigueu benvinguts, benvingudes a aquest programa d'avui. L'idea és reflexionar plegats, a veure què coi és això del sentit de l'humor, perquè no sé si us passa, però quan intentes explicar coses tan senzilles que tenim tan integrades, com és el cas, no? Què és l'humor, costa ficar-hi paraules a vegades, no? Sí. Si ara jo us pregunto què és el sentit de l'humor, què em diríeu?
2: Doncs mira, jo justament considero que s'ha de deixar la racionalitat a part. O sigui, poden conviure la racionalitat i el sentit de l'humor simultàniament? Una de com deixar-se anar, no? La racionalitat implica control, implica, no?, aquesta presa de decisió, implica un estat d'alerta, no?, ser racional. I justament jo crec que el sentit de l'humor implica deixar tot això de banda, no? Quan un riu, un està deixant de banda el control, un potser s'està submergint plenament en un estat de presència, no? Quan riu, perquè sí que a vegades he fet l'exercici, sobretot el feia abans de venir al programa, dic, a veure, puc estar calculant o racionalitzant i rient amb ganes, eh? No rient d'un sarcasme o d'una ironia, simultàniament, i la resposta era que no, que són com categories excloents, que quan es dona un, no es dona l'altre, no? Llavors, poder fins i tot té aquest caràcter místic, l'humor, no?, i el somriure, no?, que implica aquest estat de deixar la ment de banda, sincronitzar-se amb el present. Clar, si rius també, implica que acceptes el moment tal qual és. Si no, no et deixaries anar. No t'ho permetries riure. No? Llavors, jo obriria amb aquest interrogant, no? Racionalitat i humor poden conviure en el mateix hàbitat o són excloents?
0: Com ho veus tu, Marta?
3: Jo crec que, d'això que dius, no?, per salvar-nos d'aquest excés de racionalitat o aquest excés de control, no has de tenir una cosa que ho compensi. Llavors, com a mecanisme de supervivència, la vida, la natura et dona coses, no? Jo crec que una d'elles és l'humor. És el sentit de l'humor. Per què? Perquè et salva de moltes coses. Si no, estaríem tots arrossegant-nos en les misèries i en els drames. Llavors, jo crec que el sentit de l'humor és aquesta cosa que et permet allunyar-te del pes d'aquella cosa, no? I ho fa tot una mica més lleuger. I que és veritat que no pots riure de les coses si no baixes, no? Si no estàs present. Moltes vegades passa que estàs tan emprenyat, que si et diuen, va, somriu, no pots somriure, no? És com tota la tensió no et deixa anar al somriure, no et deixa riure d'allò. Però que si ho aconsegueixes, no?, i trenques aquesta mena de llindar i surts de l'emprenyada i dius, toma pel cul, no?, em vaig a riure, i rius, o somrius, només somriure, de cop el teu estat canvia. I això penso que és una cosa meravellosa. Jo com a mare us vaig dir una estratègia que utilitzo, que us pot anar bé, si voleu, si teniu fills, o si us emprenyeu amb persones i discutiu amb persones, que era, per sortir de l'emprenyada, fes una cosa que no s'esperi ni les faci riure. Llavors, jo entrava en l'emprenyada, no?, amb l'emprenyada de les meves filles, en tinc tres, i clar, era una casa de bojos, i vaig adoptar l'estratègia de fer una de les dues coses, o posava la cançó de les Spice Girls al Wannabe, i em posava a ballar com una loca en lloc d'entrar a la discussió, i elles, de cop, paraven i era com, què està fent? Està fent una cosa que no té cap mena de sentit, no? I l'única cosa que podíem fer era riure. O l'altra opció, que era, em posava el nas de pallasso i sortia literalment a fer el pallasso. I passava el mateix, i jo sortia de l'emprenyada i elles sortien de l'emprenyada, no? I per això penso que és bo, perquè és una cosa que ens allunya d'aquest excés de control i de racionalitat, així com a exemple, no?, que canvia l'estat.
0: Totalment. De fet, ara, com em parlaves, m'ha vingut al cap unes meditacions molt xules del Thich Nhat Hanh, que ell proposava simplement dibuixar un lleuger somriure amb els ulls tancats, i ja està, i res més, i està aquí en presència, respirant, i punto. I aquest somriure és com si atregués aquests estats que en són naturals, de relaxació, perquè amb el riure hi ha molta relaxació, hi ha molta flexibilitat, etc. No? A mi m'agrada molt, l'humor vagi associat a la paraula sentit, sentit de l'humor. Per mi és un sentit més. És a dir, podem veure, podem escoltar, podem tocar, no? I es veu que n'hi ha, bueno, en coneixem cinc, però es veu que n'hi ha un fotimer, no? Però d'entrada, sentit de l'humor, perquè realment, per mi, l'humor té que veure amb captar. És a dir, no pot haver-hi humor si no captes. Per mi és una expressió de la intel·ligència. És captar, per mi és captar significats. Tu ara parlaves d'un exemple molt, molt personal, no? De quan la teva canalla, pues, per no entrar a la discussió, fas una cosa que o genera una sorpresa. Clar, aquí es barregen molts significats completament allunyats uns dels altres, no? Mm. Quan hi ha significats allunyats, aquests significats d'entrada xoquen entre ells, dins nostre, i generen sorpresa, i aquesta sorpresa, per mi, deriva en un esclat, que és l'humor, no? Per tant, és extraordinari. Hi ha molts tipus d'humor. Quins tipus d'humor hi ha? Fem una llista, o què? A veure si ens en sortim entre tots.
2: L'humor absurd,
0: no? L'humor absurd seria un.
2: L'humor negre. L'humor sarcasme. Sí, humor negre, sarcasme.
3: Sí, clar.
2: La ironia.
3: La ironia.
2: Humor intel·ligent, humor estúpid.
0: Sí. Mm. Hi ha alguna diferència entre sarcasme i ironia, li veieu?
2: Sarcasme té aquest punt més àcid,
3: sí,
2: no?
3: Sí, per mi té un punt més de...
2: És un punt superlatiu, no? Si hi ha la ironia que, i llavors hi ha el sarcasme, que ja és un, és un pas més enllà, sí. Mm-hmm. Per mi, eh?
3: Sí.
0: Mm-hmm. Sí, sí, per mi també. Hi ha la burla, no? Per exemple, el riure és d'un mateix.
3: Això és interessant i a vegades és molt complicat, eh? Perquè tu pots riure amb els altres o de la teva vida o de les coses que et passen, no? Però quan has de ser tu sobre tu...
0: Per què ens costa tant?
3: No sé, és com quan vols meditar i no calla res dins teu, no? Hi ha més soroll encara.
2: Importància, no? També el fet de considerar-nos totalment transcendents i que sense nosaltres l'univers no funcionarà, no?
3: Jo, mira, sí.
2: Digues.
3: No, que pensar, abans has dit, no?, que era l'humor, i tu crec que ho has explicat molt bé, Guillem, i l'humor també és treure't, no?, totes aquestes capes, màscares, digue-li com vulguis, l'ego, el que sigui, no?, i arribar a aquesta vulnerabilitat. O sigui, l'humor arriba a la vulnerabilitat, arriba a dir, no, treu-t'ho tot, no?, i ara ves nu. I clar, això, quan ho has de fer tu amb tu mateix, a vegades no ve tant de gust, no?, vull dir, jo he fet clown i una de les coses que jo vaig viure allà és com, no, és que el clown no és una màscara, és que te les treu totes i et diu, ara fes, ara viu, i és un joc en el fons, però no sempre estem preparats per jugar des d'aquesta nuesa i des d'aquesta vulnerabilitat i veure, no, el que portem.
2: Bueno, hi hauríem de veure si hi ha un recolzament, no?, també del sistema. El sistema està basat justament en el drama, en la importància personal, en la gravetat. Però, clar, efectivament, jo crec que no pots riure si t'agafes excessivament a tu mateixa, seriosament. Mira, jo hi ha una anècdota, no fa pas gaires dies, a més, que me la va explicar una noia del poble i em vaig quedar totalment fascinat. O sigui, vaig rebre una lliçó allà improvisada. És una noia que va estar amb un noi famós. I m'ho deia, però amb una total descàrrega de gravetat i de dramatisme. Diu, no, diu, clar, diu, estàvem junts, de cop es va fer famós, i va dir, ahir te quedes, me'n vaig amb una altra noia famosa.
3: Ah, molt bé, meravellós.
2: Però m'ho va explicar d'una manera que jo vaig percebre com una lliçó, perquè no li vaig veure ni drama, ni depressió, i va dir, bueno, clar, és que com que ara és famós, em va dir, au, petar del cul i te'n vas. I vaig dir, hòstia, m'ho vaig agafar com una lliçó, tant de bo, si et passa a tu, tu puguis agafar amb aquesta lleugeresa i amb aquest... Bueno, no passa res. No obstant, la importància personal està allà. I mira, aquí hi ha un conte d'aquest llibre que us recomano moltíssim.
0: Home, compreu. Atenció, que Relats de Buscador, Guillem Gallifa.
3: Secció patrocinada.
0: En català i en castellà.
2: Com sabeu, a l'inici del programa se m'ha introduït com a futur milionari. Alguna cosa he de fer per arribar-hi.
3: Compreu llibres.
2: Petits passos per arribar a ser futur milionari. Bé, hi ha un conte molt breu, que ens ve de la tradició zen, i que és una reflexió sobre el sentit de l'humor. I diu així, és molt breu. I diu, el mestre era qualsevol cosa menys ampulós. Sempre que parlava, provocava enormes i alegres riallades per consternació de qui es prenia massa seriosament l'espiritualitat. En observar-lo, un nouvingut va dir, «Però si és un pallasso!» Res d'això, va replicar un deixeble. Diu, «No has comprès ni una paraula». Diu, «Un pallasso fa que et riguis d'ell. El mestre, en canvi, fa que et riguis de tu mateix».
0: Absolutament. De fet, si som una miqueta sincers i parem un moment i ens observem mínimament durant el dia, veurem que hi ha 30 milions de motius per enriure'ns de nosaltres mateixos. No només amb el que fem, que hi ha moltes vegades ja, déu-n'hi-do, sinó sobretot quan ens fixem en el món mental, el que pensem és extraordinari. Si poguéssim pensar en veu alta, sí. Però jo crec que no hi hauria cap mena d'amistat, ja no se sostim. Moltes vegades les relacions de parella pateria, no? Però és molt simpàtic, és molt incoherent, incongruent, ridícul moltes vegades, sí. No?
2: Entranyable, no?
3: Exacte.
0: Entranyable, exacte, entranyable.
2: Això en els retirs de Vipassana, sempre, o sigui, totes, són moltes hores en silenci, però al final sempre hi ha un àudio del mestre, diu d'en Goenka. I en un dels dies, perquè sempre és el mateix això, en un dels dies, en Goenka diu, no, diu, si la natura, diu, és excelsament sàvia, diu, perquè ha posat allò que és ridícul a dins i la resta fora. Diu, ara imagineu-vos que tot allò que tenim a dins, diu, sortís a fora. Diu, estaríem, diu, batallant contra cor, però comença a generar un escenari apocalíptic. Diu, no, no, diu, menys mal que això ens ha donat el marge de gestionar-ho posant-ho a dins, no? I mira, en referència a això, no, d'aquest tot, va una mica mediat per la importància personal. Hi ha una pel·li d'en Woody Allen, no sé si l'heu vist, Melinda i Melinda.
0: No.
2: Es diu, sí, és de principis del 2000. És la mateixa història, vista des d'un dramaturg i vista des d'un comediant. I passa exactament el mateix. O sigui, els fets són exactament els mateixos, però un, clar, tot és càrrega greu, dramàtica, i l'altre és tot en clau còmica, no? I simplement vas veient escenes on el dramaturg i el comediant van comentant, i llavors es succeeix l'acció, i al final vas veient això, que absolutament tot, fins i tot els fets de Melinda i Melinda, que déu-n'hi-do lo totxos que són, també són susceptibles de fer-ne una altra això, lectura, de mirar-nos d'una altra manera.
3: Jo crec que això és un exercici que podem aplicar. A mi em passa moltes vegades, no? Això que dius que el ridícul el portem a dins, que sort que no el traiem a fora. Mira tu des d'aquí, no? Sigues capaç d'això que t'està passant, mirar-t'ho des de fora, prendre perspectiva, no? I dir, ostres, és que mira, em podria quedar un monòleg d'això, no? És que realment és bueno, ho pots portar a l'escenari si vols i que sigui l'stand-up comedy d'aquesta nit. Llavors, penso que és un exercici que podem fer amb nosaltres, però que ens costa, amb la realitat, amb les coses que ens passen, però que alhora, no, el sentit de l'humor té un sentit, també, literal. És a dir, si no tinguessis, jo sempre dic, què et falta a la vida, no? Quines coses són necessàries per viure? Jo sempre dic, dues de les més importants per mi són l'amor i l'humor, que m'encanta que comparteixin, sí, hi hagi aquest matís, no, només? I és igual d'important una cosa que l'altra, per mi, és base. Llavors, com més duresa vius, més sentit de l'humor li has de fotre, perquè si no allò se t'indigesta segur. Llavors és molt necessari el sentit de l'humor i el saber fer aquest exercici, no? De, ostres, tens aquesta eina meravellosa a dins teu que et permet sortir d'aquest caos que tenim aquí i traiem-ho fora. O sigui, mira tu des de fora, no?
0: I m'encanta que facis aquesta associació entre

0: o si m'he creat un jo de pobre desgraciadet, que també n'hi ha molts, no?, que es pensen que són desgraciats, jo no me'n riuré d'una persona desgraciadeta o a qui percebré com a desgraciadeta. El que faré serà compadir-lo. Per tant, per mi aquesta és una clau molt clau, el fet de la importància amb la que ens agafem. Us faig una pregunta. Creieu que l'humor té límits?
1: Sí.
2: Home, l'humor per si sol...
1: O sigui, en quant a una valoració ètica de l'humor?
0: Això és una frase que jo he sentit moltíssimes vegades. És que hi ha coses de les quals, home, no ens en podem enriure. Què penseu?
1: Home, davant d'una persona que sigui susceptiblement i directament afectada per el contingut de l'acudit, poder sí. Si la persona que potencialment pot ser afectada no hi és, doncs per què no? Al final...
2: Jo crec que el límit precisament és l'amor. És a dir, a la que tu sobrepasses el límit, tu pots fer-li una broma a una persona que està en una situació molt dura, molt no sé què, però el fas des d'un lloc i aquella persona riurà, encara que sigui humor negre per ell o per ella, no? Però si el fas des d'un altre lloc que no és aquest amor, per molt lleu que sigui la broma, allò l'està ferint.
1: Llavors, per mi, una mica?
2: Bueno, clar, llavors per mi perd tota la gràcia, llavors, l'humor, no? Perquè l'humor és una cosa que t'ha de connectar amb l'alegria, amb la vitalitat, i si tu vas i fereixes a l'altre des d'aquesta cosa tan gratuïta, t'estàs carregant l'humor de l'altre, també, no? Mm. Llavors, per mi el límit seria aquest punt, des d'on ho fas. Mm.
0: Jo distingiria l'àmbit intern i l'àmbit extern. Tinc la impressió de que dins nostre l'humor no té límits, perquè és espontani. Llavors, clar que sigui humor negre, a vegades hi ha coses que ens fan gràcia. Altra cosa que llavors tu revisis per tu mateix com és que et fa gràcia això.
2: Has arribat aquí.
0: Exacte, no? Però a nivell extern diria que el límit... Jo crec que tampoc hi ha límits, perquè ningú pot impedir que algú faci humor de qualsevol cosa, però un mateix ha de valorar quina conseqüència té el fet que deies tu ara, no? De que jo faci humor segons de què i segons a quin lloc, no? Per exemple, me'n recordo que jugava a futbol i tenia 20... Bueno, vaig jugar tota la meva infància fins als 28, però clar, quan tenia 20, dels 25 als 28, el futbol ja no me l'agafava en sèrio, és dir, anava perquè disfrutava, m'ho passava bé, però clar, els meus companys sí que s'ho agafaven en sèrio. Clar, imagina't ara tu, però clar, jo què feia? Quan acabava un partit, si perdia, dissimulava una mica, feia veure que m'afectava, i arribava al vestuari, home, cau un dedo, ja està bé, no? I per dins em fotia un far de riure. Però clar, pensava, allà et fots a riure i fots humor d'això, igual no jugues més. I quina diferència hi hauria entre una vida amb humor i una vida sense humor? És a dir, beneficis de l'humor.
1: Jo crec que estan prou estudiats, no?
2: Sí.
1: Fins i tot a nivell neurològic.
2: A nivell neurològic jo vaig estar també... Perquè, clar, parlarem de l'humor i vaig pensar, aviam, si no saps coses... I clar, a part de que el que has dit abans, que allibera tensions, que provoca canvis somàtics al cos, és a dir, pot fer que una persona malalta de cop es trobi millor, sense res més que riure... Jo vaig trobar que oxigena els teixits i que oxigena el cervell i que alhora ajuda a que tots els teus músculs funcionin, és a dir, músculs que potser no utilitzes en el teu dia a dia, de cop es tornen més elàstics o més flexibles, per tant és una cosa bona en tots els sentits. No he trobat coses dolentes que generin el cos.
1: També a nivell cardíac també deu ser saludable.
2: A nivell cardíac també, sí.
1: Jo crec que està bastant estudiat i el fet és que en certa manera es pot provocar, no? Tornant una mica al debat de l'inici, en aquest sentit el pioner va ser William James, no? El filòsof, psicòleg, entre cometes, però llavors s'ha vist recolzada constantment la seva hipòtesi, que està sintetitzada amb aquella frase que va dir ell, que diu, no riem perquè som feliços. Diu, som feliços perquè riem. I això s'ha estudiat. Si un riu, encara que no en tingui ganes, clar, al final el cos comença, el cervell comença a adaptar-se a allò que tu has decidit. Llavors, tu rius i el cervell diu, està rient, deu tenir algun motiu per riure.
2: Algú va bé, no?
1: Anem a buscar motius per riure.
2: Bueno, aquí tens l'exemple, per exemple, dels Pallassos sense fronteres, no? Van a contextos que són realment dramàtics i durs i de persones que estan vivint una guerra. I van allà i riuen, aquelles persones riuen, persones que potser fa, no sé, un any que no riuen, que estan patint constantment. I penso que aquesta també és la gràcia, no?, d'això, és un mecanisme de supervivència, literalment. Vull dir, i aquella estona de riure probablement els hi ha sentat millor que coses que potser no estaven funcionant. Llavors aquí també és, bueno, cosetes a tenir en compte, no?
0: Totalment.
1: Sí. I aquesta teràpia, i aquest nom, no?, que crec que s'ha d'invocar sí o sí, en un programa sobre l'humor, en Patch Adams. Si no recordo malament, encara està viu, l'original, que el va representar cinematogràficament en Robbie Williams, i aquest home va tenir depressió.

0: durant molts anys abans d'estudiar medicina. Mm-hmm. Llavors va fer metge i va obrir a l'Hospital Gesundheit, que és un hospital que hi pot entrar qui vulgui, a fer de metge, qui vulgui. I ell, quan l'entrevistaven, la primera pregunta que hi, tu qui ets? Ell deia, soy el loco que cree que la risa lo cura todo.
1: Qué bueno.
0: I bàsicament, en els hospitals que ell va obrir, sí, òbviament hi havia tractaments mèdics convencionals, però el principal era el riure.
2: Sí.
1: Qué bueno. Altres beneficis que té l'humor, per exemple, a part de que quan tu ets capaç de connectar amb aquest sentit, perquè a vegades la vida pues, et sacseja i hi ha moments que no tens l'energia baixa o pel que sigui.
0: Tu pots riure de tot, ara no ens n'anem a l'altre extrem, no?
1: Però vull dir, quan t'adones que ets capaç de connectar amb l'humor, inclús en situacions molt dures, en situacions molt complexes i incòmodes, és com si entrés aire fresc dins teu, és brutal. I aire fresc dins teu, i si ets capaç de viure-ho amb humor i expressar humor, també és com si entrés una flaire perfumada d'humor, de l'aire fresc allà on vas, no? Vull dir que és una cosa que per mi transforma àmbits interns i externs. Un altre benefici que a mi m'agrada molt de l'humor és que és molt més fàcil que siguis capaç d'acceptar crítiques, parèntesis, constructives, si ets capaç d'enriure't de tu, que no passi no.
2: Oh, i tant.
1: Perquè si no, com ho acceptes una crítica? Com la utilitzes una crítica, si no és capaç de
2: d'allunyar-te d'allò.
1: Claro.
0: No l'acceptes.
1: No l'acceptes.
0: No, vaja, jo crec que és una... Ja ets totalment reticent i reactiu a les crítiques, no? Però bé, hi ha aquesta obertura de dir, bueno, tu... No, al final...
2: És una actitud, no?
0: Sí, com deia l'Anthony de Mello a l'inici d'un dels seus llibres. Diu, la tesi del meu llibre, prou voluminós, eh? Diu, jo sóc burro i tu també. Comencem per la base...
2: Jo he acceptat la meva part, no? Sí, ara et toca a tu.
0: Sí, comencem per la base de que ni tu ni jo som gaire savis, estem aquí amb la condició humana que per cada encert la caguem 4 o 5 vegades, i hi ha aquesta tesi que, a més, convida, si tu tens ganes de seguir llegint, perquè ja hi ha aquesta relaxació de que veus que no hi ha cap pretensió tampoc, que ell mateix és el primer que reconeix que no toca vores, llavors ja hi ha aquesta relaxació que genera aquest espai d'obertura. I en aquest llibre hi ha crítiques, fins i tot diria observacions dures respecte a la naturalesa humana. Però com que estan desprovistes d'aquest aire de gravetat, doncs les acceptes...
2: En això que has dit de la crítica m'ha connectat, no? Que antigament hi havia els bufons, no? Aquella figura que ara ens sembla que no existeix, i hi és, però d'una altra manera, potser s'ha transformat en monologuista o influencer, ja, potser, però que és necessària perquè té dret a crítica aquella persona, no? Només per ser el bufó pot dir-te la veritat a la cara i no passa res, encara riurem, no? Òbviament, hi havia gent que suposo que no suportava el que feien no, aquest tipus de persones o personatges que encara existeixen, per sort, que és això que has dit tu, no? Jo sóc burro i tu també, no? Llavors, t'estic dient una veritat, depèn de tu si l'acceptes o no, o com la col·loques. Però clar, l'humor també et confronta amb coses, és el que dèiem abans. I llavors tornaríem al mateix punt, no? Saps riure't de tu mateix? Sí, sí, molt humor, però... Què? Com ho portem, això?
0: M'imagino el mateix contingut des del monòleg d'un comediant i en un parlament polític. Ah. Resultats, m'imagino, radicalment diferents, eh? Un tots barallats i l'altre tots rient.
1: Home, ara que dius això, hi ha una pel·lícula precisament d'en Robin Williams, que ara me'n recordo com es titula, la vaig veure no fa gaire, però tinc una memòria desastrosa, que resulta que és un còmic que fa programes de crítica còmica de polítics, però pel que sigui, el tio es troba davant la possibilitat de presentar-se a les eleccions d'Estats Units i el tio acaba guanyant.
2: Això seria...
1: Però veure tot el procés, com ho fa, perquè el tio, clar, amb els debats aquests electorals, que els altres candidats ho agafen molt en sèrio i parlen de molt en sèrio, l'altre com parla de lo mateix, amb molt d'humor, que no vol dir que no parli en sèrio de les coses, perquè l'humor pot ser molt sèrio, però amb molt d'humor, i el tio, clar, acaba connectant amb aquesta lleugeresa amb la gent, i el voten i acaba
2: aquí
1: guanyant.
2: Hi ha una altra cosa que no hem dit i que crec que l'amor té una funció social, és a dir, l'amor ens connecta. Ai, l'amor, imagina't. L'humor, volia dir l'humor, eh?
1: També, també.
2: Però també, tot va, sí. Tot va al mateix puesto. És un llenguatge universal i tu pots no entendre el llenguatge que està parlant l'altra persona perquè és de Honolulu o de Gàmbia, però tu fas un gest, no? O fas una acció o fas una broma que pugui arribar a entendre aquella altra persona i aquella persona riurà amb tu, no? O això, entres a un parlament i de cop se t'escapa el riure i no pots aturar l'atac de riure i el que començarà a passar inevitablement, siguis d'un partit o de l'altre, és que allò es va encomanant. I encara que tu no vulguis perquè ets d'aliança i no vols riure del que està rient allà, que és d'esquerra, acabaran rient tots, perquè és inevitable i em sap greu. No, només el riure, eh? No estic parlant de que faci una broma, estic parlant de que se li escapi el riure i sigui incontenible, no? I allò s'encomana, i això és meravellós quan passa, no? De cop he vist aquella persona somrient, potser, i jo m'he posat a somriure. Per què? No ho sé, si m'ha passat, no? Mm. Llavors penso que això també és una cosa que a vegades potser no la juguem prou, el fet de riure, no? Fins i tot a escola o a l'institut, jo me'n recordo que era com... una cosa que et deien, no riguis, per què? Riu tu amb mi, no? O sigui, tens el problema de que el nano està fent una broma a l'altre i estan rient, afegeix-t'hi tu. Què passaria, no?, si t'hi afegeixes?
1: Totalment. Heu vist un vídeo que circula, que no me'n recordo com es titula, però que és un home que està al metro, i ell voluntàriament comença a riure, tothom allà sèrio, amb cares allà demacrades, no?, d'un dia qualsevol, de cada dia a les 8 del matí, no? I el tio comença a riure... I clar, la gent al principi se'l miren així, com ho dic, què fa aquest tio,
2: el
1: no?
2: Aquest.
1: Però al cap de res, un s'hi afegeix, perquè li fa gràcia el riure de l'altre, i acaben descollonant-se tot Tots. El metro. I llavors el tio se'n va, baixa de la parada, se'n va, es veu que el metro com marxa tots descollonant-se dintre, i ell es fica en un altre vagó del següent metro i fa exactament el mateix. Espectacular.
2: El poder del riure.
0: Un servei de primer ordre a la humanitat, eh? No?
2: Això...
0: Mira, ara pensava també en l'etimologia. Perquè antigament, no, a les teories mèdiques medievals, els humors eren tipus de personalitat.
1: Ah, sí, és veritat.
0: Sí. I ara, clar, l'humor també és una manera de ser, una manera d'estar al món, no? No sé fins a quin punt l'etimologia llatina era la mateixa, però sembla que va en aquesta direcció. I de totes maneres, això, no? Recordo un conte, per exemple, de l'Anthony de Mello, un breu diàleg, que va sobre el sexe, però que es pot aplicar també perfectament a l'humor. I un periodista va veure el mestre... I li diu que hi ha una revista sobre sexualitat que està tenint un gran èxit, no? I que la gent cada vegada sap més coses sobre sexe. I el mestre diu, ostres, diu, mal assumpte. Diu, del sexe, com de la realitat, podríem dir que com més llegeixes sobre ell, menys la coneixes. I després afegiria, i menys la gaudeixes.
1: Que bo.
0: I a mi, com l'humor, passa el mateix, no? Sí. Si ara ens posem a indagar neurològicament què passa en el cervell, no sé...
2: Per la gràcia.
0: L'humor se'ns en va, se'ns escola, no?
2: És el que has
0: no?
2: dit tu al principi, perquè requereix presència, no? Exacte. I presència vol dir, tu viu això, explora-ho, experimenta, no?
0: En vivència.
2: En vivència. Sí,
1: sí.
2: No pots anar a planificar o entendre per què passa això, no? Quin mecanisme... Està bé, si vols entendre el mecanisme que funciona dins el teu cervell, quan es dispara i entens la broma i rius. Meravellós, però...
0: És ben curiós i és... Per exemple, jo, que tinc un perfil una mica obsessiu, també és un fenomen molt curiós, que...
2: Això per la presentació del proper programa, vale?
0: Sobre l'obsessió.
1: Obsessió compulsiva.
0: Reps un acudit que et fa gràcia. I jo me'l repeteixo dies sencers i sempre ric. Tot i que ja sé com acabarà.
2: A mi em passa...
0: Jo estic allà en bucle fent qualsevol cosa
2: i em
0: fa riure igual.
2: Amb vídeos o amb trossos d'humor. És a dir, em poses aquell tros d'humor, aquella cosa de Mr. Bean o de Rubianes que he vist... no sé, milers de vegades, i tornaré a riure.
0: És una cosa absurdíssima, però... Perquè ja ho has registrat
2: a la memòria. I ja saps, com va.
0: Exacte. Bueno, és part del misteri, no? Al final l'humor és una espècie de misteri, no?
1: Absolutament. Heu parlat molt de presència i humor, i a mi m'encanta aquesta associació també, perquè, si us hi fixeu, quan estic en presència, estic molt endollat amb el meu nen. Per què? Perquè la ment perd importància, perquè jo estic per l'experiència i estic obert a sentir, a experimentar l'experiència, i el meu locutor, narrador, comentarista de la vida mental, que està tot el dia aquí ficant mil lletres, està com una mica més ausent, i aquí deixa una escletxa...
2: Hi ha un espai.
1: Exacte, perquè jo pugui endollar-me amb l'experiència i que el meu nen pugui disfrutar. Tinc la impressió de que el nen... interior, riu tota l'estona perquè se sent a gust amb l'experiència, se sent protegit. És com si estigués al parc allà, sabent que els pares, la mare, està allà vigilant-lo, i ell es despreocupa i es deixa anar. No hi ha aquest de locutor d'aquí que l'està dient, ai, vigila, clar, però això no ho pots dir, això no ho pots fer, clar, perquè això hauria de ser així, això hauria de ser xas. Quan aquest locutor desapareix mínimament, és quan aquest nen apareix, i per mi l'única manera d'endollar-t'hi és la presència.
2: Jo això ho he notat, és una paraula que m'he notat, i és la paraula jugar. No? Perquè penso que és una cosa clau a la vida, que tu has d'entendre, és un joc, juga. Quan se t'oblida jugar, i com a adults ens passa, encara que vulguis, no, sóc conscient que se m'ha oblidat, se tornarà a oblidar, la setmana que ve ja no te'n recordaràs, quan et passi no sé què, se t'oblidarà. Torna't a recordar que has vingut a jugar, que estàs jugant i que pots jugar. O sigui, que tens, no?, la llibertat aquesta de dir, no, passo de tot i jugo, sí? M'estic preocupant per això, haig de controlar allò. Moment. Fes espai, no? I juga un moment. Jugar vol dir permetre't certes llicències que no t'estàs permetent pel sol fet de ser un adult responsable, que ha de fer això i allò. I l'altre ja t'ho poses tu de pressió a sobre. I l'humor et porta inevitablement a que juguis, et convida a jugar, no? Sol o amb companyia, però juguem.
0: La clau és aquesta, has dit jugar amb llibertat. Però, sí. Per mi la clau és llibertat, perquè què fa l'humor sovint? Trenca amb la presó de la lògica. Trenca amb la presó de la lògica convencional. I això en genera oxigen, no? Que deies tu, Sergi, jo recordo, per exemple, és una crònica que ens va fer riure durant més d'un any, eh? Estàvem a batxillerat, jo i un col·lega, i ens avorríem, i estàvem fent un tres en ratlla sobre la taula, no? I al final el professor se'n va adonar, s'aixeca, però allò... Bueno, però desmesuradíssima, eh? L'enfado. I diu, voleu deixar de jugar tres en ratlla sobre la taula? I nosaltres, vale.
2: Ho fem a terra, no?
0: Fem un full. I clar, i comencem a jugar sobre el full. Doncs ens va expulsar. Ens va expulsar. Però clar, tu ens has dit sobre la taula. Ara ja no ho fem sobre la taula.
3: Extraordinari.
0: No? I és aquest trencament de la lògica ordinària el que ens va fer riure, no? Perquè genera aquest oxigen, saps? De que no tot ha de seguir les passes de causa-conseqüència, que al final és un corsé. És un corsé que encorseta la vida, que ens la fa més segura, però menys atractiva, també, no?
1: Absolutament.
0: I amb l'humor es trenca això, i és com el que deies tu, Sergi, crec que la metàfora és molt vàlida, entre una alenada d'aire fresc en un edifici que estava tancat.
1: Totalment. Això que has dit tu, Marta, de la vida com un joc, per mi també és un punt clau aquest. Si som capaços de veure la vida com un joc, l'humor és que ja és forma
2: Va
1: part
2: sol,
1: de...
2: Sí.
1: Sí. I és curiós que ho perdem, perquè quan som petits juguem tota l'estona. Tot ho convertim en un joc.
2: Home, però des de fora, i aquí estaràs molt d'acord amb mi, Guillem, des de fora t'obliguen a deixar de jugar.
1: Sí. No, l'influència no és la més adequada. Però podem recuperar-ho. Sí. Igual que quan érem petits jugàvem a Monopoly, el xurro mango mangotero.
2: Exacte.
1: Jo tinc una edat més que vosaltres, ja. Però jo recordo aquest joc, o jo què sé, el parxís o el futbol. Per què no podem jugar a la parella? No podem jugar al joc de la feina?
2: No podem jugar a Hisenda, clar.
1: No podem jugar, ara diré una de grossa, eh? El joc de l'enfermetat.
2: Sí.
1: Claro, és dir, si t'agafes la vida com un joc i com un escape room extraordinari...
2: Ah, exacte. Per què està passant això? Aviam,
1: claro.
2: Quina carta puc jugar jo aquí?
1: Exacte.
2: Per desbloquejar això, no? És meravellós i a vegades és dur, també, enfrontar-te a veure com ho faig, això. Perquè se'ns oblida jugar i se'ns oblida... Perquè ja no ens surt sol. Sí? A un nen de 3 anys li surt sol. I acaba un joc i n'encadena un altre, i no acabaria mai, no? I tu penses, no, ara ja he jugat una estona, ara vaig a posar-me en sèrio. Això d'en sèrio és una broma o alguna cosa. Vull dir, la Pepa Plana, que és pallassa, té una frase que vaig llegir l'altre dia en una entrevista que diu... Fer riure és una cosa molt seriosa.
1: Que maco.
2: Prenem-ho en sèrio, no? És una cosa molt seriosa. O sigui, realment, fer riure va en sèrio. Vull dir, fem-li cas una mica.
1: Absolutament. People, queda molt poca estona, però jo us volia llançar una última pregunta. Si haguéssiu de dir alguna cosa a algun oient que ara ens estigui escoltant, per exemple, que estigui pensant, ostres, això està molt bé, però jo no tinc sentit de l'humor, a mi em costa. Què li diríeu?
2: Estava esperant que en Guillem digués alguna cosa.
0: Jo havia imprès aquí...
2: En Guillem t'explicarà un acudit, oient.
0: Oh, d'acudits en tinc uns quants, eh? A veure, en primer lloc, sortida, o sigui, calaix de sastre ràpid, mira un programa de l'Eugenio, vale, que està en internet. Jo crec que aquest home és capaç de rescatar el sentit de l'humor. Mira l'anell.
3: Sí, sí.
0: Si no, ja, jo aquí havia imprès unes frases de l'inefable i etern Groucho Marx.
2: Jo vaig, abans de que diguis la frase, jo vaig a dir una cosa que podeu utilitzar els matins o quan us vagi bé, quan estigueu ofuscats, que és posa't davant del mirall i intenta somriure't a tu mateix. I arribarà un punt on la teva resistència et farà riure, inevitablement. En plan, quina cosa tan absurda que no em puc somriure ni a mi mateix, no? Si ets capaç de fer això, jo crec que ja has trencat una barrera. I si no, te'n vas en Groucho Marx.
1: Què diu un Groucho?
0: Oh, n'hi ha moltes, però mira, em quedo amb una que més que acudit és una reflexió sobre l'humor d'ell mateix, una persona que es va dedicar tota la vida en aquest negoci, i diu, humor és possiblement una paraula. Diu, la faig servir constantment. Diu, estic boig per ella i algun dia sobre quin és el seu significat.
1: Aquest era un màquina, aquest. En tens algun altre així xula d'en Groucho?
0: A veure... Clar, aquest també, aquesta també. Diu, mai oblido una cara. Diu, però amb vostè faré una excepció. O el que deies tu, que tot és un joc, portant-ho a estats superlatius. Diu, la meva intenció és viure per sempre o morir intentant-ho.
2: Veieu, és un joc.
1: És un joc, absolutament. Jo hi afegiria el com desenvolupar o despertar, no desenvolupar, no, perquè és una cosa que ja tenim per mi natural, és recordar-ho. Com recordar l'humor que ja som seria una eina que ara no desenvoluparé perquè faria falta molta estona, que és l'autoobservació. És dir, aprendre a incloure a la vida un testimoni neutre que simplement t'observa, en tu, no de fora, no, sí, sinó en tu, és capaç de dissociar-te d'aquest jo que ens agafem tan en sèrio i pots ficar-te en la percepció d'aquest jo neutre i des d'allà fem molta més gràcia que no pas quan estem enficats a dintre del nostre jo.
2: Exacte.
1: Extraordinari. No sé si hi ha alguna última cosa, tenim 30 segons, que vulgueu remarcar del tema de l'humor o...
2: Rec. Que riguin, no?
1: Que riguin, no?
0: Sí, sí, rieu i busqueu frases d'en Groucho Marx que us hi ajudaran en la tasca.
1: Molt bé, doncs fins aquí el programa d'avui. Moltíssimes gràcies, Marta, gràcies, Guillem, gràcies, Ramon, i a tots vosaltres per escoltar-nos. Tornem la setmana vinent i, sobretot, no oblidis el més important. La mesura que busques és dins teu.

0: L'espai del Dial Interior, un dels espais dels companys de la xarxa ràdio que també escoltem en aquesta via directa de Ràdio Sant Andreu.
1: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: Sant Andreu de la Barca ha posat en marxa un nou servei d'orientació i d'àmbit comunitari, el SOAC, adreçat a infants, joves i famílies que necessiten assessorament i acompanyament en la seva trajectòria educativa. Un servei que avui volem conèixer amb més detalls, per això ens acompanya la regidora d'Educació, Infància i Famílies a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, Ana Serra. Molt bon dia.
2: Hola, bon dia, Jordi.
0: També ens acompanya Elena Delofeu, orientadora comunitària del Pla Educatiu d'Entorn i també tècnica d'Educació a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Molt bon dia.
3: Bon dia.
0: Ana Serra, com a regidora d'Educació, Infància i Famílies, quina necessitat ha detectat l'Ajuntament en aquest cas per posar en marxa aquest servei d'orientació d'àmbit comunitari a Sant Andreu de la Barca?
2: Bé, doncs des que vam entrar a govern a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca vam detectar que hi havia molta mancança pel que fa a una estructura ferma i una mica sòlida d'acompanyament i orientació, sobretot tant a infants, joves i famílies, no només en activitats més lúdico-educatives per la ciutat, sinó també en aquesta branca d'orientació. I per tant vam considerar que era molt necessari poder oferir aquest servei d'orientació d'àmbit comunitari, que el que ofereix és suport a infants, joves, famílies que necessiten orientació en diferents moments de la seva trajectòria educativa i personal.
0: Per què en aquests moments? I ara ha començat aquest servei?
2: Bé, doncs això és un servei que porta molt de temps, comença a foc lent, perquè les coses no es poden tirar endavant d'un dia per l'altre. No és una cosa que hagi sortit d'avui per demà, i les tècniques d'educació de l'Ajuntament doncs han fet molta feina, molta detecció de necessitats amb la xarxa que s'ha anat creant gràcies al Pla Educatiu d'Entorn, que recordem que vam també impulsar amb el nostre equip de govern i que estem molt orgullosos d'haver-ho pogut fer.
0: Per tant, és una feina que ara, per fi, ja és visible, ja s'ha posat en marxa, però que darrere hi ha molts mesos de treball, no?, i d'anàlisis.
2: Exacte, diguem que ara comença a sortir la flor, però que les arrels ja fa temps que estan creixent.
0: Una de les funcions, Elena, és el fet de que aquest servei pot ajudar a prevenir l'abandonament escolar prematur. Quina realitat tenim actualment a Sant Andreu de la Barca en aquest àmbit? I un dels objectius del SOAC és aquest. Com ho treballareu?
3: Bé, és cert que hi ha no són molts els alumnes, però sí que hi ha un nombre d'alumnes que doncs pot ser que per desmotivació, per circumstàncies personals delicades o per situacions diverses, no acaben de trobar la motivació o la passió per als estudis o per al sistema educatiu reglat, i sí que pots, a vegades necessiten doncs aquest acompanyament o aquesta orientació cap a altres serveis o altres recursos que els permetin continuar estudiant. Amb la creació i el naixement d'aquest servei, la idea és poder prevenir i poder treballar de manera coordinada entre tots els agents que es dediquen a acompanyar aquests joves per poder evitar, no, que poder-los deixar de la mà, no, i que acabin abandonant, sinó que buscar recursos i alternatives davant d'aquestes situacions.
0: Clar, el SOAC s'adreça a infants joves, però una part molt important que són les famílies, que són les que també han d'ajudar en tot aquest procés, no? És una part també molt important.
3: Sí, el SOAC també...
0: Important la vostra feina, evidentment, però si no hi ha aquest acompanyament familiar...
3: Sí que és important el tema de les famílies, però també és important poder escoltar els joves i poder parlar amb els joves per després poder parlar amb les famílies. Aleshores, sí que el SOAC principalment pretén treballar amb el jove, acompanyat de la família, òbviament, però és el jove que, si té ja més de 16 anys, que és una mica el públic Diana, no?, de 16 a 25, més o menys, que és quan comencem a decidir i a prendre decisions en relació al l'itinerari acadèmic que volem, i formatiu que volem seguir, la idea és poder-los escoltar, poder-los acompanyar i poder també acompanyar-los a l'hora de parlar amb les famílies per prendre aquestes decisions.
0: Aquest acompanyament com es fa? Per exemple, un jove decideix, o coneix el servei del SOAC, decideix anar a fer una visita, quin és el procés que es fa, com actueu des d'inici?
3: Exacte. El procés pot ser per diverses vies. Des de que un jove pot venir directament a l'Ajuntament, a la segona planta de l'Ajuntament, a l'Educació, a demanar pel SOAC, o bé a les tardes a l'Espai Jove, els dijous a la tarda, també pot venir a demanar pel SOAC, i ho poden fer tant presencialment, venen un dia, i si hi ha cites disponibles poden ser atesos, i si no se'ls donaria hora, o bé poden demanar hora a través del web de l'Ajuntament. També estem en coordinació amb tots els centres educatius del municipi, i aleshores treballem de manera coordinada tant amb els centres educatius com amb les orientadores dels centres educatius per poder valorar, doncs, si hi ha joves que han de ser derivats al servei, ho puguin fer a través de l'institut també.
0: Per tant, aneu on estan els joves. Aneu directament. Ja heu parlat l'exemple de l'Espai Jove.
3: Sí, exactament.
0: Hi ha molts joves que s'hi concentren, i també joves que serien aquest perfil, no?, que entraria...
3: Exactament. Com també estem en contacte amb escoles velles, amb tot l'equip de professionals del reenganxa i de les proves d'accés.
0: Un altre vessant és que aquest servei també ajudarà en qüestions molt pràctiques, com les beques, les prescripcions, l'homologació d'estudis, que en molts casos ja no només... els propis infants i joves, sinó les pròpies famílies també necessiten saber quin és l'itinerari i com ho poden resoldre, no?
2: Exacte. Moltes vegades les famílies es troben amb aquesta inquietud de no tenir el coneixement de quins són els passos a seguir, doncs, quan un jove, per exemple, acaba l'ESO o pel que sigui, doncs, no l'ha finalitzat, doncs, quines oportunitats pot tenir aquell, el seu fill o filla, i quina és la millor manera d'acompanyar-lo. Perquè pensem que els propis joves moltes vegades tampoc saben ni tenen clar què volen fer, què els agrada, quines propostes ofereix el món educatiu per ells i elles. Per tant, tenir una persona a la que pugui adreçar-se, que tingui aquesta via directa i personal, que pugui connectar, no?, i poder, doncs, explorar junts aquestes opcions que hi ha, i també, evidentment, amb les famílies, perquè també és veritat que treballem amb les expectatives, moltes vegades familiars, que hi ha vegades que corresponen i a vegades que no, amb les inquietuds o amb les necessitats que pugui tenir el jove.
0: Aquí també hi ha una part de motivació, no? Vosaltres també treballeu amb aquesta motivació per aquest jove, no?, que s'acosta, o que vosaltres detecteu i aneu a aquest jove, i hi ha aquesta part de motivació també, de motivar-los a continuar.
3: Exacte, i de poder destriar o buscar, no?, amb què destaquen, quines són les seves habilitats, quines són les seves capacitats.
0: Us marqueu alguns objectius a curt o a llarg termini arran de l'inici d'aquest SOAC?
2: Mira, jo diria que per mi ara, que és una mica l'inici, seria poder donar a conèixer aquest servei, que les famílies i els joves sàpiguen que es poden adreçar a l'Ajuntament, que hi ha un servei exclusivament pensat per ells i elles, i que no estan sols en la tria ni en el camí de poder desenvolupar-se al màxim que puguin. I per tant, doncs, per mi l'objectiu principal seria que es doni a conèixer aquest servei, que continuï sent accessible i que perduri molt de temps. I també, d'altra banda, que, com sabem i esperem que aquest servei, doncs, tingui molt d'èxit, que comencem a veure que hi ha menys demanda de joves, doncs, que estan en risc d'abandonament escolar, per exemple, no? Perquè voldria dir que els hem pogut detectar, que hem pogut treballar aquesta motivació, que hem pogut fer un acompanyament cada vegada més precoç per evitar, doncs, aquestes lagunes que a vegades es produeixen.
0: Donem telèfons de contacte, correus electrònics on es poden adreçar la gent interessada en aquest servei del SOAC. Helena.
3: Sí, el telèfon és el telèfon de l'Ajuntament, el 93 635 6400. Poden trucar directament amb l'extensió 229 i demanar pel SOAC, i si no, poden adreçar-se també al correu del Pla Educatiu d'Entorn, que és plaeducatiuentorn@sabarca.cat.
0: Doncs aquesta és l'adreça electrònica, el telèfon, el SOAC, que atén dimarts, dimecres i dijous a l'Ajuntament de 9 a 2, i els dijous a la tarda, com dèiem, davant de la ràdio, l'Espai Jove de 4 a 7.
3: I jo també voldria afegir que aquest servei no només atén a joves, que hem estat parlant molt dels joves, sí, no? Però sí que també un dels objectius és poder atendre aquelles persones que en el seu dia potser van abandonar els estudis i que ara, passada la seva trajectòria vital, doncs es troben en possibilitats de poder reprendre aquests estudis, puguin també ser atesos i venir a preguntar per veure quins serien els camins de reinserció al sistema educatiu.
0: Doncs, per tant, tota aquesta informació a través del SOAC, aquest nou servei que posa en marxa l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, el servei d'orientació d'àmbit comunitari, que esperem que s'utilitzi, i ja que els objectius són prou importants, no?
2: I tant, esperem que... Doncs això, que es doni a conèixer, gràcies també a mitjans que ens fan la difusió d'aquesta informació, que trobo que és fonamental, i per tant, que, doncs, que totes les persones que tinguin l'interès, la inquietud, el neguit d'estar en aquest moment educatiu, vital, de necessitar aquest acompanyament, doncs que ens vinguin a trobar, que nosaltres els rebrem encantats.
0: Doncs Anna Serra, regidora d'Educació, Infància i Família a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, gràcies per acompanyar-nos. També Elena de l'Ofeu, orientadora comunitària del Pla Educatiu d'Entorn i tècnica d'Educació a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Gràcies per acompanyar-nos.
2: Moltes i que vagi gràcies
0: molt bé.
2: A vosaltres.
3: Gràcies.
1: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: I aquest dimecres a Ràdio Sant Andreu comptarem de nou amb l'espai del K-Pop History. Una hora abans, Urban Top Music amb DJ Beca. Fem ara un tastet del que podrem escoltar a partir de les 9 del vespre al K-Pop History.
4: Annyeonghaseyo, K-Popers. Jo no en Kim Jin-so i m'anirà. Soc en Kim Jin-so. Aquesta nit s'emetrà l'edició número 279 de K-Pop History. Entre alguns dels temes que podrem escoltar, que estem actualitzant èxits i estrenes K-pop de l'estiu 2026, ens podrem trobar amb les 5 noies que formen el grup Kiki, que havien debutat el 24 de març del passat 2025. Han tret a l'Extended Play Why Kiki el 10 d'agost d'aquest 2026, que de fet el nom juga amb el nom d'un barri conegut de Honolulu a les illes Hawaii, famós per les seves platges. Escoltarem d'aquí el single principal Pop Off, Pop Off. És un tema de sintetitzador amb pop electrònic que té influències de Charlie XCX en un ritme de club com a fons. Porten més de 10 milions de reproduccions del videoclip oficial al seu primer mes. Escoltem la novetat per aquest estiu de Les Kiki amb Pop Off, Pop Off.

Nova edició del K-Pop History a partir de les 9 del vespre, una hora abans, a l'Urban Top Music amb DJ Peca, aquí a la sintonia de Ràdio Sant Andreu. Nosaltres posem punt i final d'aquesta edició del Via Directa. Salutacions de Jordi Milian, qui us ha estat acompanyant al llarg d'aquestes dues hores de programa. Més informació a través de radiosantandreu.com, xarxes socials de Facebook, X, Instagram, i també més informació a través del nostre canal d'informació a través del WhatsApp.

0: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
1: És dimecres, dia 30 de setembre. Comencem una nova edició de l'InfoSap amb l'actualitat de Sant Andreu de la Barca. Avui a l'InfoSap parlarem de la Diada de la Policia Local de Sant Andreu de la Barca, que es va celebrar aquest dimarts i que va reconèixer els bombers i també l'ADF per la seva actuació en l'incendi de Can Salvi del passat mes de juliol. També s'han distingit els 35 anys de servei de l'agent Isabel Arcos i també de diverses actuacions i col·laboracions que s'han realitzat durant l'any amb la Policia Local de Sant Andreu de la Barca. Precisament el cap de la policia local, Jordi Català, va reclamar en l'acte mantenir les inversions en seguretat. L'alcalde Marc Girivet reafirma el compromís amb la nova comissaria. En parlarem d'aquesta diada de la policia local celebrada aquest dimarts a Sant Andreu de la Barca, però avui també parlarem d'altres qüestions, si és que Sant Andreu de la Barca ha acollit avui una nova jornada de donació de sang amb una unitat mòbil del Banc de Sang i de Teixits. Parlarem de la gent gran de Sant Andreu de la Barca, recordarem el ple municipal on es va llegir un manifest de la gent gran pel dret a envellir amb dignitat i sense discriminacions. I també parlarem amb Vanessa Arroyo, presidenta de l'ACSAP, l'Agrupació de Serveis i de Comerç de Sant Andreu de la Barca, que aquest dissabte celebren una nova edició de la Fira al Carrer. Salutacions de Jordi Emiliano, al capdavant dels serveis informatius de Ràdio Sant Andreu. Comencem una nova edició de l'InfoSap.
0: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
1: La Diada de la Policia Local de Sant Andreu de la Barca ha reconegut els bombers i també les ADF per la seva actuació a l'incendi de Can Salvi del passat mes de juliol. L'acte ha distingit els 35 anys de servei de l'agent Isabel Arcos Turk i de diverses actuacions i col·laboracions amb el cos. El cap de la Policia Local, Jordi Català, ha reclamat mantenir les inversions en seguretat i l'alcalde, Marc Girivet, ha reafirmat el compromís amb la nova comissaria. Sant Andreu de la Barca ha celebrat el dimarts 29 de setembre la Diada de la Policia Local, una jornada de reconeixement a la trajectòria i també les actuacions destacades dels membres del cos, però també a persones, entitats i serveis d'emergències que han col·laborat amb la seguretat de la ciutat. L'acte celebrat en el Teatre Núria Espert, tingut un dels moments destacats, a l'homenatge al cos de bombers de la Generalitat, del Parc de Martorell i a l'ADF del Massís de l'Urdal per la seva col·laboració continuada en la prevenció dels incendis forestals i especialment per la seva intervenció durant l'incendi del passat mes de juliol a la zona de Can Salvi. La Diada també ha servit perquè el cap de la policia local, Jordi Català, reclamés que les dificultats econòmiques que haurà d'afrontar l'Ajuntament no frenin les inversions en seguretat. L'alcalde Marc Girivet ha recollit la petició i ha reafirmat que la construcció de la nova comissaria continua sent una prioritat, tot i admetre que la condemna dels més de 3 milions d'euros vinculada al cas Atrium afectarà el ritme d'algun dels projectes municipals. Jordi Català, cap de la policia local de Sant Andreu de la Barca.
2: Vull començar felicitant especialment totes les persones que avui seran condecorades o felicitades. Enhorabona. Cada reconeixement és fruit d'una actuació, d'un servei o d'una trajectòria que mereix ser posada en valor. Però darrere de cada reconeixement hi ha també un equip, perquè darrere de cada gent hi ha companys que donen suport, que comparteixen responsabilitats i que són allà quan se'ls necessita. Per això, quan felicitem una gent, felicitem també a tot el cos. Enhorabona també a totes aquelles persones que sense portar uniforme ens ajuden cada dia. Gràcies per confiar en nosaltres i per ajudar a ajudar-nos. Vull reconèixer també la feina dels diferents cossos policials que operen al nostre territori, així com la de bombers, SEM, Protecció Civil, ADF i tots els serveis d'emergències. La seguretat és una feina compartida i quan treballem coordinats, qui guanya és la ciutadania. En vam tenir un exemple molt significatiu el passat mes de juliol, amb l'incendi que va afectar el nostre municipi. Davant d'una situació de risc evident, la resposta va ser ràpida, coordinada pels diferents serveis de seguretat i emergències, i va permetre protegir els nostres veïns i els seus béns i evitar un escenari molt més complex i dramàtic. Aquell dia van tornar a demostrar una cosa molt important: quan arriben els moments difícils, sabeu treballar junts.
1: El cap de la policia local de Sant Andreu de la Barca, Jordi Català, ha aprofitat el seu discurs per formular una petició directa al govern municipal davant de les dificultats econòmiques que haurà d'afrontar l'Ajuntament. Català ha recordat que la seguretat i la policia local han de continuar sent una de les prioritats.
2: Guanyeu-vos cada dia la confiança de la ciutadania amb la vostra proximitat. La nostra ciutat necessita una policia present, propera quan les coses van bé, ferma i professional quan les coses es compliquen. I precisament perquè volem continuar avançant, permeteu avui que faci també una petició a l'Ajuntament. Som conscients que recentment hem tingut o hem conegut que la situació financera municipal serà complicada i que l'Ajuntament haurà de fer front a una despesa extraordinària molt important. Entenem les dificultats i sabem que caldrà prendre decisions i establir prioritats. Ara bé, la seguretat i la policia local han de continuar sent una de les prioritats. Per això demano a l'Ajuntament que, malgrat
3: aquesta política general al Parlament, marcat pels retrets al govern tant dels socis d'investidura com dels grups de l'oposició. Junts buscarà una reprovació del president de la Generalitat que no prosperarà, mentre Esquerra i els comuns han collat Salvador Illa perquè compleixi els acords si vol acabar la legislatura. Entre els anuncis, més enllà de qüestions com l'habitatge i l'educació, el president ha proposat que el Parlament impulsi a endurir les penes per tinença il·lícita d'armes. Ens ho explica Lamont Carvajal.
4: Els grups han fet les seves propostes i el president els hi ha anat responent. Ha començat Mònica Sales, de Junts, assegurant que Illa és el pitjor president de la Catalunya moderna, no és digne del seu càrrec i anunciant que el vol reprovar.
5: Vostè, president, és el pitjor president que ha tingut la Catalunya moderna. I no ho dic per provocar-lo, ho dic perquè Catalunya no havia tingut mai un president tan incapaç de governar-la i tan poc disposat a defensar-la. I el Parlament no pot fer com si res. Ha arribat el moment de pronunciar-se sobre la seva presidència. Per això li anuncio que avui el grup parlamentari de Junts presentarem una proposta de resolució per reprovar-lo com a president de la Generalitat.
4: Pel que fa als socis d'investidura, Esquerra Republicana i els comuns li han exigit que no s'adormi, que acceleri els acords i els intensifiqui. Josep Maria Jové, d'Esquerra Republicana, li ha reclamat avançant la resolució del conflicte polític.
6: Per això és imprescindible abordar de manera decidida el procés de resolució de conflicte polític, sense més demora. Vostès, president, i els seus companys del PSOE ho han acabat reconeixent i s'han compromès a treballar per resoldre'n, acceptant que la proposta que es posi damunt de la taula haurà de ser refrendada per la ciutadania de Catalunya. Ho van signar.
7: Hi ha acords en què sigui al final la ciutadania la que acabi dictaminant cap on vol conviure el país. I hem de buscar els instruments per fer-ho. No dic que no, no he dit mai que no. L'amnistia, punt de sortida, no punt d'arribada.
4: I ja sí que el viatge dels comuns li reclamen més valentia en habitatge i, per exemple, incrementar les multes. D'altra banda, Illa vol que el Parlament proposi refer el Codi Penal espanyol per endurir les penes per tinença il·lícita d'armes.
3: En el marc del debat que avui acaba, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciat també la intenció de crear 20.000 places residencials per a gent gran i persones amb discapacitat fins al 2030. Illa ha recordat que ja s'havia compromès a crear 6.000 places noves aquesta legislatura. Per aconseguir el nou objectiu, el president ha anunciat la construcció de 15 noves residències públiques i la incorporació a la xarxa pública de gairebé un terç de les places privades existents. El pla suposarà una inversió de prop de 900 milions d'euros. I avui acaba a l'Audiència de Barcelona el judici contra la Policia Nacional per la bala de goma que va buidar un ull a Roger Espanyol l'1 d'octubre, just avui fa 9 anys. Aquest matí han de comparèixer els 4 acusats per qui l'acusació demana 13 anys de presó. Són l'escopeter, 2 subinspectors i un inspector que van donar les ordres. En la sessió d'ahir, els Mossos d'Esquadra van descartar que el policia que va disparar l'apuntés directament. Asseguren que, segons les imatges, l'arma està inclinada apuntant a terra i la bala de goma rebota abans d'impactar en Roger Espanyol. A més, asseguren que l'acusat tenia diversos agents que li podien tapar el camp de visió.
8: Como la imagen se ve, está en un circulito de la pelota donde rebota, se ve que rebota en el suelo y sigue progresando en dirección a la persona que recibe luego el impacto.
9: El bocachero tiene a alguien delante que le pueda tapar parcialmente el campo de visión.
10: Sí, en el lado, en su parte derecha. En el momento del disparo se ven los agentes que tiene. Tiene otro bocachero que está justo pegado a la pared, dos agentes más, otro agente que va en su dirección, pero que va justo paralelo, que es el subinspector.
3: A 24 hores del debat dels decrets Mari Carmen al Congrés, avui el BOE ha de publicar el segon dels textos que obligarà els propietaris a indemnitzar els llogaters amb 12 mensualitats si no els renoven els contractes amb motius justificats. En total, són prop de 2 milions els contractes que s'haurien de veure beneficiats d'aquesta actualització. És la lletra petita d'aquest text aprovat al Consell de Ministres i que preveu la renovació automàtica de contractes, però amb algunes excepcions. El primer decret, de més consens polític i que ja s'ha publicat oficialment, concreta, entre d'altres punts, que els fons voltor no podran comprar habitatges per sota del 70% del seu valor. Ens n'informa la Carina Bellvé.
11: La indemnització només es preveu si la rescissió del contracte és per causes no justificades i es descarta, per exemple, si el propietari necessita l'habitatge per a ell o pels seus familiars. Si arriba la data de venciment del contracte i cap de les parts es fa enrere, es renovarà obligatòriament durant 5 anys o 7 si el propietari és una empresa. Una legislació que pel lobby de la construcció posa en risc el mercat de lloguer. Xavier Vilajoana és president de l'Associació de Promotors i Constructors d'Espanya.
12: Els que encara no han entrat en càrrega, no? És que s'estan produint i que la idea era posar-los en el mercat de lloguer, sens dubte aquests ja, demà, ja estaran posats en el mercat de la compra-venta. Els que ja estan, mira, també tenim molts inputs al respecte. Escolta, no passa res, la gent aguantarà que s'acabin els contractes, la gent posarà aquests pisos a la venda i poquet a poquet, o ràpid o molt ràpid, doncs aniran desapareixent els pisos de lloguer.
11: El primer decret publicat al BOE contradiu el segon, ja que limita la renovació dels contractes de lloguer a 2 anys. Sense definir què és un fons voltor, prohibeix a les persones jurídiques comprar habitatges per sota del 70% del seu valor. A més, preveu que les autonomies costegin els impagaments per evitar desnonaments amb compensacions posteriors de l'Estat. Els lloguers de temporada hauran de ser de més d'un mes i menys d'un any i els ajuntaments podran cobrar el doble d'IBI als pisos que facin més de 3 anys que estan tancats.
3: I en aquest context, segona nit de l'acampada a Plaça de Catalunya de Barcelona a favor del dret a l'habitatge. Els participants s'hi quedaran en aquest indret com a mínim fins demà divendres, quan el govern de Pedro Sánchez portarà al Congrés dels Diputats els dos decrets d'habitatge en un ple extraordinari. La presència de manifestants s'ha incrementat. Ja hi ha una 60ena de tendes de campanya i prop de 300 persones acampades. També concentració aquest dimecres a Tarragona per reclamar el dret a un habitatge gratuït, universal i de qualitat. La mobilització d'unes 150 persones s'ha fet davant la seu de la subdelegació del govern espanyol i sota la pluja. Els manifestants han denunciat desnonaments com els de l'Olga i la Mari Carmen. Des del col·lectiu han afegit que els decrets que el govern espanyol sotmetrà a votació no solucionaran la problemàtica. Finalment, els concentrats han fet una marxa per la plaça Imperial Tarraco. Sobre la crisi de l'habitatge i els decrets en suspens, en parlem amb Belén López, secretària general de Comissions Obreres de Catalunya, per analitzar què pot canviar amb aquest decret, quin paper hi vol jugar Comissions Obreres i si se senten interpel·lats per les entitats com el Sindicat de Llogateres. Bon dia i gràcies per atendre'ns, senyora López.
13: Bon dia, moltes gràcies per convidar-me.
3: El govern Sánchez, ho explicàvem, ha optat per una fórmula fragmentada per desencallar el bloqueig polític d'aquests decrets Mari Carmen. Quin és el balanç que en feu des de Comissions Obreres? És una resposta sòlida a l'emergència habitacional o penseu que és un joc de malabars per acontentar tothom?
13: Bé, a nosaltres ens hagués agradat que hagués sigut un únic decret, perquè pensem, ja fa molt temps que nosaltres venim situant quina és la situació, no, del mercat de la vivenda i que actualment és el principal problema de la classe treballadora. Actualment tenir un sou no et garanteix que puguis accedir a una vivenda, no? Encara que sigui un sou relativament bo. Per tant, és un dels principals problemes de desigualtat del nostre país. Aquests decrets no solucionaran el problema de la vivenda. Són solucions pal·liatives que s'han de prendre perquè hi ha una situació d'emergència amb aquests desnonaments i amb aquestes situacions de vulnerabilitat, i perquè necessitem començar a prendre mesures de tot tipus, mesures legislatives, però no només, mesures en el curt termini, mesures en el mig termini i en el llarg termini. Per tant, tot el que es faci, benvingut, però aquests decrets no solucionaran la crisi habitacional que tenim en aquests moments.
3: Molts moviments socials, també el sindicat de llogateres, defensen que ha estat la pressió al carrer el que ha obligat el govern a moure fitxa. I aquest cap de setmana, precisament, els mateixos sindicats de llogateres tornen a cridar a la mobilització. I, de fet, increpen els sindicats de classe com el seu perquè exerceixin més pressió. Com ho interpreten?
13: Bé, nosaltres estem participant activament en totes les mobilitzacions, convocant i estan presents, i nosaltres pensem que ha de continuar la pressió al carrer perquè hem de situar en el centre del debat polític les necessitats reals de les persones treballadores, i en tenim diverses. Una és la vivenda, l'altra és el tema de la inflació, els salaris, el tema de la prevenció de riscos laborals, etc, etc. I aquests són els temes de debat que hi han de ser i s'han de situar en el centre del debat polític a partir de la pressió que es fa al carrer. Per tant, nosaltres estem participant en totes les mobilitzacions, estem cridant a la mobilització als treballadors i treballadores, als nostres delegats, als nostres afiliats i afiliades i a la ciutadania en general. No descartem cap tipus de mobilització, veurem què passa aquest divendres, però nosaltres estem participant a tot arreu i continuarem participant a tot arreu amb fronts amplis i amb, intentant sumar el màxim d'interessos que vagin en la línia d'avançar en allò que pensem que cal per solucionar els problemes de la gent treballadora.
3: Una darrera qüestió abans d'entrar en un altre tema que també m'interessa. El debat polític és intens, però els desnonaments no s'aturen. D'aquí una estona al barri de Sant Andreu de Barcelona hi fa un parell de dies a Mataró una paradoxa, senyora López, que és difícil d'entendre.
13: Totalment. Per això, quan es fan aquests debats polítics i es posen algunes posicions maximalistes, el que s'ha de situar és que hi ha gent que està patint en aquests moments. Hi ha gent que està perdent la seva llar, que els estan desnonant, que estan tinguent problemes greus, inclús que els estan portant a solucions extremes o prendre decisions extremes. Per tant, des d'aquí també apel·lar a la responsabilitat de tots els partits polítics per afrontar aquesta situació. Més enllà dels posicionaments que poden ser legítims de cada un, el que hem d'intentar és donar respostes a les persones i a les necessitats de les persones treballadores. Aquests decrets no solucionaran, però són un primer pas. Per tant, nosaltres apel·lem a la responsabilitat dels partits perquè els convalidin, i a partir d'aquí continuar treballant, continuar situant la pressió al carrer perquè la vivenda es prengui mesures estructurals de canvi que garanteixin el dret a l'habitatge de totes les persones de totes les persones.
3: I ara sí, acabo. Valoració també que ens interessa sobre la proposta de Foment de Treball. La sentíem ahir, de recuperar l'acomiadament objectiu per absentisme. És una mesura que el Tribunal Constitucional ja va avalar en el passat, però que genera molta controvèrsia.
13: Bé, el primer que m'agradaria és que és indecent. És indecent que amb el que està passant a casa nostra, la proposta de la patronal sigui tornar a acomiadar la gent quan està malalta. Això és una indecència. I nosaltres, com a sindicat, serem absolutament beligerants amb això. Més quan està absolutament demostrat que estan barrejant en el tema de l'absentisme permisos que són permisos constitucionals, permisos de les persones treballadores per poder fer front a una sèrie de situacions, des de baixes de maternitat, etc, etc. Per tant, no barregem naps amb cols. Una cosa són permisos i l'altre és absentisme. L'absentisme és absolutament residual. I el que estan qüestionant és el dret a la salut de les persones treballadores. Qualsevol baixa té darrere un criteri d'un facultatiu que diu que aquella persona no està en condicions d'anar a treballar. Per tant, el que no podem és qüestionar el dret a la salut de les persones. Per tant, per nosaltres, ni un pas enrere, no permetrem que es perdin drets i que es torni a poder acomiadar a la gent perquè es posa malalta. I més, quan precisament a Catalunya no tenim delegats territorials de prevenció de riscos laborals a les empreses per la negativa de Foment. Per tant, el que no pot ser és no vull assumir la meva responsabilitat en quant a prevenció de riscos laborals a l'empresa, en quant a evitar que les persones s'emmalalteixin al seu lloc de treball, però sí que vull que se'ls castigui quan emmalalteixen per culpa de la feina. Per tant, és absolutament indecent.
3: Belén López, gràcies i bon dia, que vagi molt bé.
13: Bon dia, gràcies a vosaltres. És que el de Foment és de traca.
3: Vigor, un bon grapat de noves normes de circulació a pobles i ciutats. Els principals afectats són els usuaris de bicicletes i patinets, que s'hauran de protegir millor. En especial els repartidors, que a partir d'ara hauran de dur sempre casc i armilla reflectant. Incompliments que poden comportar sancions de fins a 200 euros. Ens en dona més detalls en Marc Dalmau.
14: Les noves normes de trànsit es defineixen a partir dels perfils d'usuaris. Així, qualsevol que vagi en patinet està obligat a portar casc i armilla reflectant. Ara bé, els particulars només hauran de fer servir l'armilla de nit, mentre que els repartidors l'hauran de portar sempre, també si van en bicicleta o en moto. Rellevants també són les novetats per conductors i passatgers de moto que a partir d'ara hauran de portar sempre guants per carretera i calçat tancat a qualsevol via. Cristian Bardagí és director de l'àrea de mobilitat del RAC.
15: Això és un canvi molt rellevant respecte a l'ús social que s'estava fent de la moto, tant dels guants com del calçat, i bueno, caldrà una bona campanya d'informació per sensibilitzar tots els usuaris, perquè si no, s'han notat.
14: Des d'avui, cap conductor queda exempt de portar el cinturó, ja sigui taxista o conductor d'autoescola, per exemple, i per carretera queda regulat com deixar pas als vehicles d'emergències.
15: Els conductors hem de saber que estem obligats a deixar pas, obrir un carril el més a l'esquerra possible, és a dir, entre el carril que està més a l'esquerra i el següent, deixar un corredor de pas perquè hi puguin accedir doncs, no, els vehicles d'assistència, la policia, les ambulàncies, els bombers.
14: Per avançar un ciclista a la via caldrà reduir la velocitat almenys 20 km per hora per sota del màxim permès, una norma que en carreteres de velocitat limitada a 30 o 40 km per hora farà que a la pràctica no es pugui avançar als ciclistes.
3: Una altra novetat fa referència als encreuaments regulats per semàfors. A partir d'ara ja no podran coincidir el verd per als vianants amb el taronja intermitent per als vehicles. Es vol així reforçar la seguretat per als transeünts i evitar confusions. Algunes ciutats, però, han demanat una moratòria abans d'introduir aquesta norma. És el cas de Barcelona o Tarragona. A la capital catalana, per exemple, hi ha més de 1.500 cruïlles que funcionen amb aquest format. L'Ajuntament alerta que si la nova norma s'aplica de forma estricta, podria augmentar la congestió i reduir el temps de verd per als vianants. I marxem cap al Baix Ebre perquè Víctor Colomines ha estat proclamat nou alcalde de l'Ampolla després d'obtenir 6 vots que li han donat la majoria absoluta en el ple extraordinari celebrat per escollir precisament nou batlle. Colomines, fins ara primer tinent d'alcalde, ha assumit el càrrec després de la renúncia de Francesc Arasa la setmana passada. En el seu discurs d'investidura ha reivindicat una alcaldia de proximitat amb les portes obertes als veïns i ha assegurat que continuarà els projectes iniciats durant els últims anys.
16: Aceptar el nou repte, el que vingui,

0: van signar un doblet cada una i els gols d'Eva Peyor i Aladipo, en pròpia porteria, van completar el marcador. La victòria se suma a l'aconseguida davant el París i situa l'equip blaugrana líder de la competició europea abans de la visita del Real Madrid a la Lliga. El tècnic, Pere Romeu, elogia la bona actuació de l'equip.
1: Ha sigut un partit un pèl diferent del que ens esperàvem perquè l'equip rival ens ha fet un canvi en el plantejament de lo que veníem fent, vale? Per tant, ja només per això fa que sigui un partit totalment diferent. Crec que ens hem adaptat molt i molt ràpid en el partit, per tant, és algo que crec que mostra la bona variabilitat que té aquest equip. Hem controlat molt bé el mig del camp, hem jugat força bé, així que la versió nostra d'avui és super, super, super positiva.
0: L'Atlètic Barceloneta és el nou campió de la Supercopa d'Europa de waterpolo. El conjunt mariner ha aconseguit el títol amb una victòria per 10-8 sobre el Marsella en la final disputada a la piscina barcelonina. El duel va arribar igualat al tram final, però els locals van saber patir i defensar el marcador per acabar aixecant el trofeu per segon cop en la seva història. L'Espart Girona no podrà competir aquesta temporada a l'Eurolliga de bàsquet després de perdre en la prèvia contra l'Emlak Konut per 69-81. L'Uni va anar per darrere de les turques en el marcador des de l'inici i un parcial de 0-18 en el tercer quart va acabar sentenciant el duel. La derrota deixa les de Roberto Iñiguez sense el bitllet per a la màxima competició europea i fa que hagin de competir en la segona, l'Eurocup. El Freiking Balonmano Granollers ha perdut a la pista del Flensburg alemany en l'estrena a la Lliga Europea d'handbol per 40-31. Després d'arribar al descans amb empat a 20 gols, els locals van imposar la seva superioritat per certificar la desfeta dels vallesans. També en handbol, el Barça buscarà avui el trofeu de campió del Mundial de Clubs. Els de Carlos Ortega, que han signat una fase de grups perfecta, intentaran revalidar el títol davant el Vespre hongarès en la final que arrencarà al Caire a les 8 del vespre. I arribarem a 9:15 amb la cultura i, en aquest cas, parlant primer d'òpera, perquè la Fundació Òpera Catalunya portarà el teatre líric a 13 localitats catalanes. Entre les estrenes destacades hi ha la sarsuela catalana Cançó d'amor i de guerra. Ens amplia el David Navarro la informació.
2: La temporada arrenca el proper 14 d'octubre amb una nova producció de l'Elisir d'Amore, de Donizetti, que farà 4 funcions al Teatre de la Faràndula de Sabadell i després passarà per 10 ciutats més. Enguany, el cicle arriba a les 54 funcions en 14 ciutats, de Sabadell a Lleida, passant per Girona, Tarragona, Barcelona o Viladecans. La temporada, com ha explicat el director general de la Fundació Òpera a Catalunya, Òscar Lanuza, busca l'equilibri entre cantants amb carrera consolidada i veus emergents, amb 15 solistes debutants.
3: En l'àmbit de la lírica és molt difícil iniciar una carrera, és molt difícil debutar, tant pels cantants com pels directors d'escena, i no per renyar, pels directors d'orquestra, i per tant és important que reservem aquest espai per donar-los entrada debutant en un títol del qual podran fer 10, 12, 15 funcions i que segur que marcarà la seva carrera.
2: Entre les noves produccions destaca la sarsuela catalana Cançó d'amor i de guerra i Aïda, que tancarà la temporada al Cursal de Manresa per celebrar el centenari del teatre, que es va inaugurar justament amb l'òpera de Verdi.
0: Jana, el musical, és una nova producció teatral que es representarà al Teatre Ullastrell el 12 i 13 de febrer i que també passarà per l'Auditori de Granollers i pel Poliorama de Barcelona. La presentació oficial del musical s'ha fet a l'Institut Goodman de Badalona, un lloc clau en la vida de la protagonista. L'obra apropa la història de la Jana Arimany, que va quedar en cadira de rodes després d'un accident a Indonèsia i va fer la rehabilitació precisament a l'Institut Goodman, on després es va incorporar a l'equip de comunicació.
4: La xarxa de comunicació local.
5: Nutrició amb Laura Crosas.
6: La figa. La figa és la infructescència de la figuera, Ficus carica, típica del Mediterrani i altrament coneguda com la fruita dels filòsofs pel seu vincle amb la cultura grega. Si es consumeix fresca, és de pell suau, polpa carnosa i sabor dolç.

0: conté sucres en forma de sacarosa, fibra, vitamines i minerals, entre els quals destaquen la vitamina C i les del grup B, el calci, el potassi i el magnesi. És saciant i el seu consum és recomanable en cas de patir restrenyiment o hipercolesterolèmia. Per altra banda, també poden ser consumides seques la resta de l'any, ja que la seva conservació és més llarga. Són més calòriques perquè concentren els sucres, perden part de les vitamines hidrosolubles, però en canvi són més riques en calci i ferro. Per aquest motiu, les figues seques són interessants per prevenir l'osteoporosi o assegurar una bona salut òssia en la pràctica esportiva o en cas de patir anèmia. Podeu trobar forces varietats de pell verda negra i de polpa blanquinosa morada i també de diferents formes i mides. Algunes de les que es conreen a Catalunya són la de colla d'ama, la del bacó, la de bordissot o la blanca. És important escollir les madures, les de pell negra, com més fosques i toves millor, i les de pell verda és recomanat pelar-les. A la cuina es poden usar tant per plats dolços com per salats i es poden consumir fresques, seques o cuites. Les fresques combinen d'allò més bé amb amanides, plats de cereals com el cuscús, per acompanyar proteïna animal o sobretorrades a l'esmorzar. També se'n poden fer confitura per a la posterior elaboració de rebosteria o bé menjar-les seques com a snack nutritiu en dies de més activitat durant l'hivern o per esmorzar juntament amb granola.
1: La xarxa de comunicació local.
2: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
3: Bon dia, són 9:15 i avui al Notícies en xarxa us estem explicant que aquest dijous s'acaba al Parlament el debat de política general amb la votació de les conclusions i les propostes de resolució dels grups. Serà el tancament de 3 sessions marcades pels retrets i acusacions contra el govern per part de l'oposició, però també dels mateixos socis d'investidura. La cambra tombarà una proposta de Junts per reprovar el president de la Generalitat, Salvador Illa, mentre Esquerra i Comuns li exigeixen que compleixi amb els acords si vol acabar la legislatura. Entre els anuncis, la creació de 20.000 places en residències per a gent gran fins al 2030 i la proposta per plantejar un enduriment de les penes per tinença il·lícita d'armes. Jornada intensa de negociacions aquest dijous, la vigília de la votació al Congrés dels 12 decrets d'habitatge que no tenen garantits encara els suports. El BOE ha de publicar avui el segon dels textos que obligaria els propietaris a indemnitzar els llogaters amb 12 mensualitats si no renoven els contractes amb motius justificats. Mentrestant, creix la participació en l'acampada a la plaça de Catalunya de Barcelona que culmina la segona nit. La secretària general de Comissions Obreres, Belén López, ha parlat al Notícies en xarxa de la feina activa en pressió social que veuen a l'horitzó.
4: Pensem que ha de continuar la pressió al carrer perquè hem de situar en el centre del debat polític les necessitats reals de les persones treballadores, i en tenim diverses. Una és la vivenda, l'altra és el tema de la inflació, els salaris, el tema de la prevenció de riscos laborals, etc, etc. I aquests són els temes de debat que hi han de ser.
3: Doncs just a pendents d'aquesta hora d'un nou desnonament previst aquest matí al barri de Sant Andreu de Barcelona, el sindicat de llogateres s'ha mobilitzat per intentar aturar-lo i anirem tot seguit en directe. Avui entren en vigor noves normes de circulació. A pobles i ciutats, els principals afectats són els usuaris de bicicletes i patinets que s'hauran de protegir millor. En especial, els repartidors que, a partir d'ara, hauran de dur sempre casc i armilla reflectant. Els encreuaments ja no podran coincidir el verd dels semàfors per als vianants amb el taronja intermitent per als vehicles. Aprofundirem en tot plegat en breus minuts en conversa amb Ramon Lamiel, director del Servei Català de Trànsit. Protecció Civil alerta d'un nou episodi de pluges fortes des d'aquest matí i al llarg del dia a diferents punts del país. Les precipitacions s'espera que siguin intenses des del Baix Camp fins a la Selva. Es podrien superar els 40 litres per metre quadrat en mitja hora entre les 8 del matí i les 2 del migdia al litoral i prelitoral de Tarragona i Barcelona. Al sud del país es mantindrà de nit i matinada també un risc alt de perill per pluja intensa de 4 sobre 6. Dels esports destaquem que el Barça ha sumat la segona victòria a la Champions femenina amb una golejada per 0-6 davant la Roma. Dos doblets de Graham Hansen i Clàudia Pina i els gols d'Eva Payor i Oladipo en pròpia porteria situen les de Pere Romeu líders de la competició. I en cultura, la Fundació Òpera Catalunya portarà el teatre líric a 13 localitats catalanes en 64 funcions. La 39a edició del cicle presenta 4 òperes, 3 d'elles de nova producció, entre les que destaca la sarsuela catalana Cançó d'amor i de guerra.
1: Notícies en xarxa, edició matí.
3: Votació aquest dijous de les conclusions en el tancament del debat de política general al Parlament, marcat pels retrets al govern, tant dels socis d'investidura com dels grups de l'oposició. Junts buscarà una reprovació del president de la Generalitat que no prosperarà, mentre Esquerra i els comuns han collat Salvador Illa perquè compleixi els acords si vol acabar la legislatura. Entre els anuncis, més enllà de qüestions com l'habitatge i l'educació, el president ha proposat que el Parlament impulsi endurir les penes per tinença il·lícita d'armes. Ens ho explica Lamont Carvajal.
5: Els grups han fet les seves propostes i el president els hi ha anat responent. Ha començat Mònica Sales de Junts assegurant que Illa és el pitjor president de la Catalunya moderna, no és digne del seu càrrec i anunciant que el vol reprovar.
6: Vostè, president, és el pitjor president que ha tingut la Catalunya moderna. I no ho dic per provocar-lo, ho dic perquè Catalunya no havia tingut mai un president tan incapaç de governar-la i tan poc disposat a defensar-la. I el Parlament no pot fer com si res. Ha arribat el moment de pronunciar-se sobre la seva presidència. Per això li anuncio que avui el grup parlamentari de Junts presentarem una proposta de resolució per reprovar-lo com a president de la Generalitat.
5: Pel que fa als socis d'investidura, Esquerra Republicana i els comuns li han exigit que no s'adormi, que acceleri els acords i els intensifiqui. Josep Maria Jové, d'Esquerra Republicana, li ha reclamat avançant la resolució del conflicte polític.
7: Per això és imprescindible abordar de manera decidida el procés de resolució del conflicte polític, sense més demora. Vostès, president, i els seus companys del PSOE ho han acabat reconeixent i s'han compromès a treballar per resoldre, acceptant que la proposta que es posi damunt de la taula haurà de ser referendada per la ciutadania de Catalunya. Ho van signar.
8: Hi ha acords en què sigui al final la ciutadania la que acabi dictaminant cap on vol conduir el país. I hem de buscar els instruments per fer-ho. No dic que no, no he dit mai que no. Amnistia, punt de sortida, no punt d'arribada.
5: I ja sí que el Biac dels Comuns li ha reclamat més valentia en habitatge i, per exemple, incrementar les multes. D'altra banda, Illa vol que el Parlament proposi refer el Codi Penal espanyol per endurir les penes per tinença il·lícita d'armes.
3: En el marc del debat que avui acaba, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciat també la intenció de crear 20.000 places residencials per a gent gran i persones amb discapacitat fins al 2030. Illa ha recordat que ja s'havia compromès a crear 6.000 places noves aquesta legislatura. Per aconseguir el nou objectiu, el president ha anunciat la construcció de 15 noves residències públiques i la incorporació a la xarxa pública de gairebé un terç de les places privades existents. El pla suposarà una inversió de prop de 900 milions d'euros. La votació de les conclusions al Parlament coincideix avui amb el 9è aniversari de la consulta de l'1 d'octubre, una qüestió que també ha planat en les intervencions dels diferents grups parlamentaris. Sentim Mònica Sales, de Junts, Josep Maria Jové, d'Esquerra, i Alejandro Fernández, del Partit Popular.
6: Vostè, que es posa tan a la boca la democràcia, hauria de recordar que vostè el dia 1 d'octubre estava al costat de les porres i no al costat de les urnes. Aquell dia, però, 2 milions de persones vam anar a votar, malgrat la violència. Aquell dia vam demostrar que hi ha una cosa més forta que la temor, la voluntat d'un poble de decidir el seu futur.
7: A alguns es pot semblar una quimera tornar a posar el dret d'autodeterminació al centre del debat polític. Per això, justament, des de que fa un parell de setmanes, les tres forces que governen Escòcia, Gal·les i Irlanda del Nord varen fer.
9: Vostè i jo, manifestant-nos a favor de la unitat d'Espanya. Temps serà temps, oi? Que bonic, tot allò. Ho dic perquè jo puc entendre, a mi em costa, però jo puc entendre que un polític tingui una certa flexibilitat ideològica, adaptabilitat, però vostè no és que sigui flexible, vostè és blandiblup.
3: Precisament és avui, quan acaba l'Audiència de Barcelona el judici contra la Policia Nacional per la bala de goma que va buidar un ull a Roger Espanyol l'1 d'octubre, just avui fa 9 anys. Aquest matí, volíem dir, han de comparèixer els 4 acusats per qui l'acusació demana 13 anys de presó. Són l'escopeter, 2 subinspectors i un inspector que van donar les ordres. En la sessió d'ahir, els Mossos d'Esquadra van descartar que el policia que va disparar l'apuntés directament. Asseguren que, segons les imatges, l'arma està inclinada apuntant a terra i la bala de goma rebota abans d'impactar en Roger Espanyol. A més, asseguren que l'acusat tenia diversos agents que li podien tapar el camp de visió.
10: Como la imagen se ve, está en un circulito de la pelota donde rebota, se ve que rebota en el suelo y sigue progresando en dirección a la persona que recibe luego el impacto.
11: El bocachero tiene a alguien delante, sí, que le pueda tapar parcialmente, sí, el campo de visión.
12: Sí, en el lado, en su parte derecha. En el momento del disparo se ven los agentes que tiene. Tiene otro bocachero que está justo pegado a la pared, 2 agentes más, otro agente que va en su dirección, pero que va justo paralelo, que es el subinspector.
3: A 24 hores del debat dels decrets Mari Carmen al Congrés, avui el BOE ha de publicar el segon dels textos que obligarà els propietaris a indemnitzar els llogaters amb 12 mensualitats si no els renoven els contractes amb motius justificats. En total són prop de 2 milions els contractes que s'haurien de veure beneficiats d'aquesta actualització. És la lletra petita d'aquest text aprovat al Consell de Ministres i que preveu la renovació automàtica de contractes, però amb algunes excepcions. El primer decret, de més consens polític, i que ja s'ha publicat oficialment, concreta, entre d'altres punts, que els fons voltor no podran comprar habitatges per sota del 70% del seu valor. Ens n'informa la Carina Bellvé.
13: La indemnització només es preveu si la rescissió del contracte és per causes no justificades i es descarta, per exemple, si el propietari necessita l'habitatge per a ell o pels seus familiars. Si arriba la data de venciment del contracte i cap de les parts es fa enrere, es renovarà obligatòriament durant 5 anys o 7 si el propietari és una empresa. Una legislació cap al lobby de la construcció posa en risc el mercat de lloguer. Xavier Vilajoana és president de l'Associació de Promotors i Constructors d'Espanya.
14: Els que encara no han entrat en càrrega, no? És que s'estan produint i que la idea és a posar-los en el mercat de lloguer, sens dubte aquests ja, demà, ja estaran posats en el mercat de la compra-venta. Els que ja estan, mira, també tenim molts inputs al respecte. Escolta, no passa res, la gent aguantarà que s'acabin els contractes, la gent posarà aquests pisos a la venda i poquet a poquet, o ràpid o molt ràpid, doncs aniran desapareixent els pisos de lloguer.
13: El primer decret publicat al BOE contradiu el segon, ja que limita la renovació dels contractes de lloguer a 2 anys. Sense definir què és un fons voltor, prohibeix a les persones jurídiques comprar habitatges per sota del 70% del seu valor. A més, preveu que les autonomies costegin els impagaments per evitar desnonaments amb compensacions posteriors de l'Estat. Els lloguers de temporada hauran de ser de més d'un mes i menys d'un any i els ajuntaments podran cobrar el doble d'IBI als pisos que facin més de 3 anys que estan tancats.
3: General de Comissions Obreres Catalunya, Belén López, creu que aquests decrets són mesures pal·liatives i que no solucionen l'emergència habitacional actual. En declaracions al Notícies en Xarxa fa pocs minuts, López defensa que s'ha de mantenir la mobilització social per pressionar les administracions i obligar-les a moure fitxa, tant en l'habitatge com en d'altres àmbits que afecten directament el benestar de la ciutadania.
4: Pensem que ha de continuar la pressió al carrer perquè hem de situar en el centre del debat polític les necessitats reals de les persones treballadores, i en tenim diverses. Una és la vivenda, l'altra és el tema de la inflació, els salaris, el tema de la prevenció de riscos laborals, etc, etc. I aquests són els temes de debat que hi han de ser. I s'han de situar en el centre del debat polític a partir de la pressió que es fa al carrer. Per tant, nosaltres estem participant en totes les mobilitzacions, estem cridant a la mobilització als treballadors i treballadores, als nostres delegats, als nostres afiliats i afiliades, i a la ciutadania en general. No descartem cap tipus de mobilització, veurem què passa aquest divendres, però nosaltres estem participant a tot arreu i continuarem participant a tot arreu.
3: Segona nit de l'acampada a Plaça de Catalunya de Barcelona a favor, evidentment, del dret a l'habitatge. Els participants s'hi quedaran en aquest indret com a mínim fins demà divendres, quan el govern de Pedro Sánchez, us ho estem explicant, portarà al Congrés dels Diputats els 2 decrets d'habitatge en un ple extraordinari. La presència de manifestants s'ha incrementat. Ja hi ha una 60ena de tendes de campanya i prop de 300 persones acampades. També concentració aquest dimecres a Tarragona per reclamar el dret a un habitatge gratuït, universal i de qualitat. La mobilització d'unes 150 persones s'ha fet davant la seu de la subdelegació del govern espanyol i sota la pluja. Els manifestants han denunciat desnonaments com els de l'Olga i la Mari Carmen. Des del col·lectiu han afegit que els decrets que el govern espanyol sotmetrà a votació no solucionaran la problemàtica. Finalment, els concentrats han fet una marxa per la plaça Imperial Tarraco. I en aquest context on l'habitatge centralitza l'activitat política i institucional, marcant el contingut del debat de política general al Parlament i a l'espera de l'arribada de demà al Congrés d'aquests dos decrets aprovats pel Consell de Ministres, un dia més us hem de parlar d'un desnonament. El sindicat de llogateres s'ha mobilitzat aquest matí per intentar aturar un nou llançament, en aquest cas al barri de Sant Andreu, a Barcelona. A la porta de l'immoble afectat hi tenim el Marc Núñez i l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna, hem canviat d'escenari. Dóna'ns més detalls d'aquest cas en concret.
15: Sí, Elena, hem canviat d'escenari, però evidentment l'acampada que s'està produint, que es produeix durant dos dies seguits a la plaça Catalunya, té molt a veure amb l'escenari on ens trobem ara mateix, al casc antic de Sant Andreu, a l'espera del desnonament del pis afectat, aquell que tenim aquí darrere, aquí en aquest punt del barri del casc antic de Sant Andreu. Es preveu que a partir de 2:15 del matí arribarà la comitiva encarregada d'executar el desnonament de la Maca. Aquesta dona de gairebé 40 anys s'enfronta al segon desnonament en un període de 2 anys. En aquests moments, la Maca, la llogatera d'aquest pis, ha esgotat la prestació de l'atur i tampoc no té cap altre ingrés com a conseqüència dels problemes de salut mental que els quals està travessant com a conseqüència de la seva situació vital en aquests moments. Es dona la circumstància, a més, que en aquest cas no hi havia cap contracte signat legal entre el propietari del pis i la llogatera, la qual cosa obre noves derivades al voltant del món de l'habitatge que s'hauran d'anar analitzant en aquest context d'atracció mediàtica, política i institucional pel que fa l'accés a l'habitatge. Així que, Elena, estem a l'espera que arribi aquesta comitiva, s'espera cap a 9:45 del matí per executar aquest segon intent de desnonament del pis de la Maca. Ja són molts els activistes del sindicat de llogateres, també del COSAC, que s'han aprovat a aquest punt del barri de Sant Andreu per intentar evitar aquest desnonament.
3: Doncs us deixem aquí, Anna, perquè sigueu els nostres ulls en aquesta història. Gràcies, bon dia.

0: És una altra de les notícies destacades d'avui, que entra en vigor la primera gran reforma del Reglament General de Circulació en més de 20 anys. Un canvi que afecta patinets, ciclistes, motoristes i conductors i que vol reforçar la seguretat dels usuaris més vulnerables. Però, més enllà de les normes, el Servei Català de Trànsit afronta també reptes de fons com la sinistralitat, el possible retorn dels peatges i l'ús de la tecnologia per detectar imprudències o distraccions al volant. De tot plegat, o del que puguem, del que el temps ens deixi, en volem parlar amb Ramon Lamiel. Ell és director del Servei Català de Trànsit. Bon dia, senyor Lamiel, i gràcies per atendre'ns.
1: Hola, molt bon dia, gràcies a vosaltres.
0: La reforma arriba, deia, després de més de 20 anys sense canvis. Quin és l'objectiu real i què s'espera millorar de manera tangible, o què espereu des del Servei Català de Trànsit millorar?
1: Aquest decret que reforma el reglament de circulació, el que es coneix és com el decret de vulnerables, precisament perquè el que afecta especialment totes les mesures que recull el decret són aquests col·lectius que en matèria de seguretat viària i trànsit es diuen vulnerables: patinets, bicicletes, motoristes i vianants. Pràcticament són aquests col·lectius. I llavors, aquí el que s'intenta donar és mesures de seguretat passiva perquè aquestes persones que condueixen aquests vehicles o que van a peu tinguin més seguretat. Per exemple, que portin casc tant les bicicletes en àmbit interurbà com els patinets també portin casc homologat. Per exemple, que els patinets, els majors de 15 anys, són els que tindran permís per conduir, a partir d'aquesta edat, tindran permís per conduir aquest vehicle. O, per exemple, que les bicicletes puguin circular en àmbit urbà pel mig del carril per intentar que no les arraconin i, per tant, millorar la seva seguretat. O també el decret apel·la a la responsabilitat compartida de la via i per fer avançaments de bicicletes, per exemple, o de vianants o de col·lectius vulnerables, es demana una reducció d'aquests 20 km per hora abans de fer l'avançament deixant el metre i mig. Això és molt especial i molt específic, sobretot per als ciclistes que circulen. I en quant a motos, també hi ha seguretat passiva, com pot ser guants i calçat tancat, però això ja, amb l'anàlisi de sinistralitat, veiem que el motorista ja ho porta. S'ha perdut l'ocasió de començar a introduir l'airbag, creiem que era una bona oportunitat per l'airbag del motorista, i llavors hi ha una circulació permesa pel motorista, pel voral, que nosaltres no hi estem d'acord i no la senyalitzarem.
0: Una mica volia entrar també, a banda d'aquest esquema general que ens ha fet ara així a grans trets, amb pinzellada, volia entrar en alguns dels temes una mica conflictius, com per exemple aquest que vostè ens deia, no? El dels motoristes, que en aquest punt controvertit de que la DGT permet que les motos circulin pel voral dret en cas de congestió, però a Catalunya ho rebutgeu. Quins criteris tècnics o de seguretat sustenteu per haver pres aquesta decisió?
1: El que diu la modificació del reglament, i per tant el que diu el decret, el Reial Decret, és que es podrà senyalitzar un fragment de voral, no?, a 30 km per hora en casos de congestió, i es pot permetre circular per un voral a les motos a 30 km per hora. Això, a grosso modo, dit així, amb traç gruixut, nosaltres veiem que és molt difícil d'aplicar a les nostres carreteres i especialment a la regió metropolitana, que podria ser el lloc on els abusos són permanents, els embussos són permanents en carreteres concretes, no? O en vies d'alta capacitat concretes. I llavors hi ha un argument que és per nosaltres incontestable, que és que el voral en aquesta conurbació metropolitana, i només hem de pensar, per exemple, en l'AP7, que també en forma part de la metròpolis, el voral per nosaltres és un espai d'emergència, on te resolem l'emergència, on s'hi acumulen cotxes avariats, s'hi acumulen cotxes accidentats, on els bombers també hi fan operacions, per exemple, quan hi ha un incendi de vehicle o en el voral hi ha incendis de vegetació, i on els serveis mèdics atenen accidentats. Per tant, el voral l'hem de preservar com un espai de resolució d'accidents. I en algunes autovies de la metròpolis també poden circular ciclistes. Provocaries una barreja de trànsit de vulnerables que nosaltres no considerem que sigui adequada. Això, sumat a que hi ha entrades i sortides de les vies i que, per tant, afecten els vorals i la continuïtat dels vorals, no ho veiem. I l'altre tema també important és que el voral no té la mateixa constitució física que el que és la calçada, els tres carrils o dos carrils de calçada. Té menys paviment, té un manteniment diferent i, per tant, caldria, en tot cas, convertir els vorals en carrils. Caldria dotar de carrils el que seria la conducció en moto. I això nosaltres ja ho permetem en el bus bau de la C58 i en el bus bau de la C31, que les motos puguin circular de manera segura per entrar a la conurbació i, en aquest cas, a la ciutat de Barcelona.
0: Doncs teníem una pila de preguntes per fer-li, però se'ns ha esgotat el temps, senyor Ramon Lamiel. Entre altres coses, la moratòria dels semàfors, també volíem saber la seva opinió, però en tot cas li preguntarem un altre dia. Gràcies per haver-nos atès aquest matí, a veure com va tot plegat la posada en marxa avui, 1 d'octubre. Gràcies i bon dia.
1: Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.

0: informatiu, aquesta jornada intensa de negociacions que s'ha de viure avui, la vigília, com dèiem, com us estem explicant, de la votació al Congrés dels dos decrets d'habitatge que no tenen garantits encara els suports. El BOE ha publicat ja en aquests moments, el segon dels textos que demana la renovació automàtica dels lloguers. També obliga els propietaris a indemnitzar els llogaters si no els prorroguen el contracte sense un motiu justificat. I abans dels esports us expliquem que Setcases, el Ripollès, és la zona zero d'origen d'una nova plaga vegetal amb afectació als freixes. Ben a tocar del poble s'ha detectat un fong que afecta aquesta espècie i els pronòstics no són optimistes. No hi ha cap tractament que es pugui aplicar als arbres i el fong els causa la mort, pel que s'espera un gran impacte paisatgístic a mitjà termini. Ens ho explica en Guido Sengiarotti, de Televisió del Ripollès.
1: Investigadors del Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya han detectat per primer cop al territori la presència d'un fong que afecta els exemplars de freixa. La zona zero es troba a la sortida nord de Setcases i possiblement la malaltia ha arribat per espores des de la vessant nord del Pirineu, a França. Aquest fong entra als arbres per les fulles, penetra fins al tronc i l'anella, i la seca i li causa la mort. No hi ha tractament possible per aquests arbres, pel que els experts només podran preveure la seva afectació, observar quins i quants exemplars resisteixen i, a posteriori, si cal, actuar.
2: Quan arribi aquesta malaltia, el que passarà serà que els arbres més susceptibles moriran primer, però també seran probablement els que faran moltes més espores. A mesura que aquests arbres susceptibles van desapareixent, doncs també la malaltia va baixant una miqueta.
1: Zones com Setcases i les valls altes de la comarca es veuran notablement afectades. Es preveu que aquests arbres s'assequin i morin en massa els propers anys, amb un elevat impacte paisatgístic a la zona.
0: Arribarem a les 9 amb els esports i amb la Cristina Álvarez. Molt bon dia, Cristina.
3: Bon dia.
0: Nova golejada del Barça a la Champions femenina.
3: Sí, va guanyar per 0-6 davant la Roma en partit de la segona jornada de la fase Lliga. Victòria que se suma a l'aconseguida.

0: al marcador. L'Atlètic Barceloneta és el nou campió de la Supercopa d'Europa de waterpolo. L'equip mariner ha aconseguit el títol amb una victòria per 10-8 sobre el Marsella en la final disputada a casa als Banys de Sant Sebastià. El duel va arribar igualat al tram final, però els locals van saber patir i defensar el marcador per acabar aixecant el trofeu per segon cop a la història. En bàsquet, l'Espart Girona no podrà competir aquesta temporada a l'Eurolliga després de perdre en la prèvia contra l'Emlak Konut per 69-81. L'Uni va anar per darrere de les turques en el marcador des de l'inici i un parcial de 0-18 en el tercer quart va acabar sentenciant el duel. La derrota deixa les de Roberto Íñiguez sense el bitllet per a la màxima competició europea i fa que hagin de competir en la segona, l'Eurocup. Derrota també del Kitsanàs Manresa en el debut a l'Eurocup a la pista del PAOK de Salònica. Va caure per 93-78 després d'haver mantingut el marcador ajustat fins al darrer període. El duel es va haver d'aturar mitja hora per un problema que va obligar a canviar les cistelles i després de la interrupció els de Diego Campos ja no es van reactivar. Un 32-22 en l'últim quart va ser definitiu. El Freiquim Balonmano Granollers ha perdut a la pista del Flensburg Alemany en l'estrena a la Lliga Europea d'handbol per 40-31. Després d'arribar al descans amb empat a 20, els locals van ser molt superiors al segon temps i van deixar els vallesans sense opcions. I també en handbol, el Barça buscarà avui el trofeu de campió del Mundial de Clubs. Els de Carlos Ortega, que han signat una fase de grups perfecta, intentaran revalidar el títol davant el Veszprém hongarès en la final que arrencarà al Caire a les 8 del vespre. Doncs demà us expliquem si han guanyat aquest primer títol al Barça d'handbol.
1: Doncs esperem que sí.
0: Vinga, tant de bo.
1: Gràcies, Cristina. Fins demà. I a vostès també els diem adeu fins demà. A partir de les 7 estarem pendents de tota l'actualitat i us l'explicarem. Adéu-siau, que vagi bé. Bon dijous.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: És dijous, dia 1 d'octubre, comencem una nova edició del Via Directa. Salutacions de Jordi Milian, qui us estarà acompanyant al llarg d'aquestes dues hores de programa. Avui és el Dia Mundial de la Gent Gran. Avui recordarem els actes a motiu de la Gent Gran que es realitzarà durant tot el mes d'octubre a Sant Andreu de la Barca i també recordarem el manifest de la Gent Gran que va ser llegit el passat dijous en el ple municipal. Avui també parlarem de la periodista, escriptora i especialista en criança conscient, Míriam Tirado, que ho va oferir aquest dimecres la conferència inaugural del curs 2026-2027 a Sant Andreu de la Barca. Vam poder entrevistar a Míriam Tirado. Escoltarem avui l'entrevista a Ràdio Sant Andreu. També parlarem de la cursa de la tardor, que arrencarà aquest dissabte, i amb una cursa de celebració dels 15 anys, i a més, que serà nocturna. Avui també parlarem del sopar benèfic de la lluita contra el càncer. Serà el dia 17 d'octubre. Avui ens acompanyarà Eugènia Gringeli i també Eva Carles, que és la presidenta de la seu local de la lluita contra el càncer de la ciutat. I comentarem altres informacions de l'actualitat de Sant Andreu de la Barca. Parlarem de la Fira del Carrer, que organitza l'ACSAP aquest dissabte, del Rosario 2026, que organitza el Centro Cultural Andaluz, i en definitiva, moltes informacions referents a Sant Andreu de la Barca. Comencem.
0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i els dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: La gent gran ha reivindicat en el ple municipal de Sant Andreu de la Barca el dret a envellir amb dignitat i sense discriminacions. Ramon Sala i Teresa Cantero, membres de Sant Andreu de la Barca del Consell Consultiu de la Gent Gran del Consell Comarcal del Baix Llobregat, han llegit el manifest amb motiu del Dia Internacional de les Persones Grans, que serà l'1 d'octubre. El ple municipal de Sant Andreu de la Barca va donar veu a les reivindicacions de la gent gran amb la lectura del manifest. Els encarregats de fer-ne la lectura són membres de Sant Andreu de la Barca del Consell Consultiu i han traslladat als representants municipals les principals demandes del col·lectiu. Sota el lema "Ens jubilem de la feina, però no de la vida", el manifest recorda que les persones grans representen més del 20% de la població de Catalunya i més de 1,6 milions de persones, i reivindica el seu paper com a part activa i essencial de la societat. A continuació, a Ràdio Sant Andreu, el manifest íntegre que va ser llegit en el ple municipal del passat 24 de setembre.
2: Nosotros representamos al Consejo Consultivo de la Gent Gran por San Andrés de la Barca. Algunos ya nos conocéis porque no es la primera vez que venimos aquí para el manifiesto y otras cosas que hacemos, ¿no? Este año pues nos ha tocado, éramos cuatro personas y dos por motivos, uno de salud y otro que también más o menos, nos hemos quedado la Teresa y yo solos este año. Hasta final de año intentaremos hacer lo mejor posible que hemos hecho siempre. Nosotros en el Consejo siempre reivindicamos para las personas mayores, como ya veréis ahora en el escrito. Pero eso no quiere decir que vosotros, los que estáis aquí muchos, también seréis mayores y habremos conseguido algo que vosotros ya lo tendréis programado. En ese aspecto, ahora la Teresa os va a leer un punto en castellano y yo voy a leer otro punto en catalán.
3: A ver, el 1 de octubre, Día Internacional de las Personas Mayores. Nos jubilamos del trabajo, no de la vida. Manifiesto. En Cataluña las personas mayores somos una parte fundamental de la sociedad. Representamos más del 20% de la población. Somos más de 1.600.000 personas y tenemos una esperanza de vida que aumenta año tras año. No somos una minoría, somos una realidad central del presente y del futuro del país. Reivindicamos una sociedad que nos reconozca, respete, valore y como parte esencial del tejido social. Envejecer no puede ser sinónimo de desigualdad, invisibilidad. edadismo o precariedad. Somos sujetos de pleno derecho, memoria viva y motor de cohesión social, derechos sociales y justicia. Defendemos que los derechos sociales son la base de una sociedad justa, cohesionada y democrática, y que deben estar garantizados a lo largo de toda la vida. Reivindicamos unas condiciones de vida dignas que incluyan un sistema de público de pensiones, solvente y sostenible, y una sanidad universal y atención a la dependencia accesible y de calidad. Erradicar la pobreza en la vejez es una prioridad. Son necesarias pensiones mínimas, suficientes, mecanismos de actualización justo y el reconocimiento de un valor social y económico de los cuidados. Nadie debería ver comprometida su dignidad en la etapa de la vida. Autonomía y cuidados y dignidad. Entendemos que envejecer con dignidad es poder decidir cómo vivir, con quién vivir y cómo ser cuidado. Defendemos modelos de atención centrados en las personas que respeten la voluntad, la diversidad y los derechos individuales. Reclamamos una atención de calidad que dé respuesta a las necesidades de las personas y su entorno y que garantice condiciones justas para quien las hace posible. La autonomía, participación y capacidad de decisión son derechos fundamentales, no privilegios.
2: Igualdad i no discriminación. Rebutgem qualsevol discriminació per raó d'edat, de gènere o de procedència. Denunciem que moltes dones grans pateixen una desigualtat que es tradueix en menys recursos econòmics, més rics de soledat i més exposició a la vulnerabilitat i a la violència. Exigim el seu reconeixement social, la seva seguretat i el dret a viure amb autonomia i lliures de violències masclistes. També defensem el respecte de l'entitat de gènere de totes les persones grans com a part essencial de la nostra dignitat i llibertat. Benestar i comunitat. No podem ignorar realistes que es afectin com a la soledat no desitjada i l'aïllament del maltractament o les delinqüències d'accés als serveis preventius de salut. Reivindiquem el reforç a les xarxes comunitàries, als serveis de proximitat i a les polítiques públiques que posin la vida al centre. Protagonisme i participació. Volem ser protagonistes de la nostra vida i de la societat. Defensem el dret a continuar actius amb oportunitats reals de participació social i cultural, amb un sentit de propietat de la vida. Reivindiquem l'accés a la formació de la llarga vida, a la formació clara i assequible acabant amb la bretxa digital i potenciar espais reals de participació on puguem aprofitar el talent de les persones grans, on les nostres aportacions tinguin un pes específic i reconeguin el nostre procés de presa de decisions. Compromís amb la pau del futur. Defensem la pau i la resolució als conflictes a través del dret internacional, el diàleg i el respecte dels drets humans. Reafirmem el nostre compromís internacionalment per afrontar els reptes climàtics, socials i democràtics. Fem una crida a les institucions i a la societat civil i a tota la ciutadania a treballar conjuntament amb nosaltres per construir una societat més exclusiva que respecti totes les edats i garanteixi els drets de tothom. Defensem una societat que cuidi a les persones grans, és una societat que es cuida a si mateixa, perquè el futur hem de construir entre totes les generacions amb igualtat, per una vida plena de drets. Consell Consultiu de la Gent Gran del Baix Llobregat, aquest és el manifest que farem aquest any a l'1 d'octubre. Gràcies.
1: Gràcies. La lectura del manifest de la gent gran, entre les principals demandes, el manifest defensa unes pensions dignes i sostenibles, una sanitat pública universal i una atenció a la dependència accessible i de qualitat. També reclama mesures per erradicar la pobresa entre la gent gran i un major reconeixement social i econòmic de les cures. Un dels altres eixos és el dret a envellir amb autonomia i dignitat, amb un model d'atenció centrat en les persones que permeti decidir com viure, amb qui viure i com ser cuidades, respectant la voluntat, la diversitat i els drets individuals. El document també rebutja l'edatisme i qualsevol discriminació per raó d'edat i posa especial èmfasi a les desigualtats que afecten a les dones grans, que sovint disposen de menys recursos econòmics i estan més exposades a situacions de soledat, vulnerabilitat i també violència. La soledat no desitjada i l'aïllament social són altres de les problemàtiques destacades. Manifest de la gent gran que va ser llegit en el ple municipal del passat 24 de setembre. Tot seguit a Ràdio Sant Andreu parlem de les activitats del mes de la gent gran a Sant Andreu de la Barca. Parlem amb Isabel Marcos, regidora de Gent Gran. Sant Andreu de la Barca celebra aquest mes d'octubre el mes de la gent gran amb una programació que combina cultura, esport, salut, excursions, tallers i activitats de convivència. La commemoració del Dia Internacional de la Gent Gran marca l'inici d'un mes que vol posar en valor el paper de les persones grans a la ciutat, reivindicar els seus drets i promoure un envelliment actiu i saludable. Per conèixer tots els detalls de la programació, hem parlat amb Isabel Marcos, regidora de Gent Gran a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca.
4: Bueno, pues el 1 de octubre es el Día de la Gent Gran y todo este mes tiene un objetivo muy importante, que es primero visualizar la Gent Gran de la ciudad, luchar contra el edatismo y reivindicar los derechos de las personas mayores, que una vez que se jubilan tienen toda una vida por delante, una vida cada vez más larga, más activa, y que tienen que tener cubiertos todas las necesidades y garantizados todos los derechos. Y en ese sentido es un mes de disfrute, de compartir, de actividades y sobre todo de reivindicación.
1: Un programa que combina activitats lúdiques, culturals, esportives, amb un caràcter també reivindicatiu, com va ser el passat ple municipal on es va fer la lectura del manifest de la gent gran. Com s'ha treballat aquesta programació i quin paper han tingut les persones grans al municipi?
4: Bueno, como siempre, se parte de los intereses de las personas que vienen durante todo el año a las actividades del casal, y bueno, lo que se hace es un programa muy completo que pues incluye los diferentes intereses, desde la parte más deportiva, la parte más lúdica, la parte cultural. Un poco se recoge todos los intereses que ellos van expresando, porque vamos haciendo asambleas en el casal. De hecho, tuvimos hace poquito una asamblea de valoración de todas las actividades del curso pasado, y ahí es donde hemos recogido pues los intereses que ellos tienen, y a partir de ahí se confecciona todo el programa.
1: Un programa on també s'aposta per l'activitat física, amb una proposta, per exemple, com el ioga adaptat, l'aigua gym, les passejades o la gimnàstica al carrer. De fet, durant l'any ja es fan activitats on es fomenta l'exercici físic, també important per la gent gran.
4: Sí, de hecho, este año tenemos, normalmente siempre hacemos una excursión por el río, por la ciudad, vamos buscando, y este año vamos a hacer una excursión dirigida con la persona que coordina, dirige toda la gimnasia del casal, y vamos a ir por toda la ciudad, recorriendo la ciudad y parándonos en diferentes puntos de la ciudad y haciendo pues gimnasia, y vamos a combinar un poco eso, el conocimiento de la ciudad, la parte más cultural y la parte de actividad, y creo que va a ser una actividad muy divertida y además muy interesante.
1: Altres activitats, com per exemple el torneig de petanca.
4: Sí, es un clásico, es un clásico. Es un clásico porque tenemos un grupo de petanca muy activo, y entonces, coincidiendo con este mes, hacemos el concurso de petanca, y justo el último día, que es el día de la castañada, entregamos los premios de los ganadores y las ganadoras.
1: També hi ha activitats al carrer, tenim dues jornades de ball en línia, també doncs a la plaça Clara Campoamor, a la plaça Federico García Lorca. Això també comença a ser ja habitual, doncs sortir al carrer i fer doncs una activitat a l'aire lliure.
4: Sí, es un poco lo mismo que yo decía con la gimnasia, ¿no? El baile en línea es una actividad que promueve el ejercicio físico, pero también promueve la alegría, las ganas de vivir. Y hacerla en la calle es especialmente interesante porque, bueno, se convierte en una actividad preciosa, que disfrutan muchísimo y que, bueno, genial el que podamos eso, también hacerla como la gimnasia.
1: No només les activitats físiques, sinó tindrem un espectacle de playback als Jardins de la Casa Pedemonte el 22 d'octubre, precisament per al grup que sorgeix al casal de la gent gran del grup de playback. De playback.
4: Sí. El grup de playback en el casal és un grup que té una trajectòria brutal i lo que vamos a hacer es como una recopilación y vamos a aprovechar también sacarlo a la calle porque uno de los objetivos que tenemos en este mes de la Gent Gran es visibilizar. Es una forma, ¿no?, de que la ciudadanía vea pues eso, todo lo que se está haciendo a nivel de actividad, de salud de la Gent Gran y por eso el objetivo es sacar a la calle, no solo hacerlo, sino visibilizar, reivindicar.
1: Comptem també amb un taller de reciclatge, decoració. A banda d'aquests tallers, la importància també és el fet d'estar amb d'altres persones, no? De compartir, no? Són els objectius de no només els tallers que es fan durant tot l'any, sinó aquest mes de la gent gran.
4: Sí, bueno, es que uno de los objetivos básicos es poder compartir, poder pues eso, mantener los vínculos, activar los vínculos, las relaciones, la ayuda mutua. Y entonces, todos estos talleres son talleres pues pensados, ¿no?, para estar sentados, para desarrollar la creatividad. Es un poco una idea muy transversal, ¿no? De por un lado, salud, vínculos, alegría, actividad, también la parte cognitiva, ¿no? Los talleres desarrollan mucho todo lo que es la psicomotricidad fina, ¿no? El contacto cerebro-mano, y en ese sentido pues sigue siendo un poco la misma idea, ¿no? Actividad y vínculos y alegría y pues eso, echarle ganas de vivir, porque eso, cada vez estamos más sanos, más vivos y toca pues eso, estar muy activos.
1: També s'ha programat una xerrada de protecció civil amb consells d'autoprotecció davant d'emergències. També és habitual aquí en el casal de la gent gran que s'han fet xerrades adreçades a la gent gran amb Mossos d'Esquadra, en aquest cas, doncs, protecció civil.
4: Exacto, sí, vamos cambiando porque los temas puedan ser diferentes y porque hay muchas, pues eso, que decía, temas diferentes. Y en este sentido, sí, hay años que viene Mossos y este año Protección Civil.
1: També una sortida en aquest cas a Peníscola.
4: Sí, nos vamos a Peníscola, vamos dos autocares enteros a Peníscola, la ración ha sido genial y bueno, vamos a Peníscola y a Valencia, o sea, van a ser unos días de viajar, de actividad, de disfrute, en definitiva.
1: Abans hem parlat dels objectius del mes de la gent gran. Cal fer una crida perquè participi la gent gran o durant tot l'any al casal de la gent gran ja hi ha prou activitat i per tant aquesta crida potser no cal fer-la perquè sabem que l'èxit serà assegurat?
4: Bueno, el éxito será asegurado, seguro. Tenemos mucha gente. De hecho, a todas las personas que están en el WhatsApp del casal de la Gent Gran les llega. Pero no, sí que quiero hacer una llamada a todas las personas mayores de la ciudad que aunque no estén en el casal, pueden participar en las actividades. Son unas actividades abiertas a toda la ciudadanía y en ese sentido hay algunas que necesitan inscripción y entonces hoy empezamos, pero sobre todo, llamada a toda la ciudadanía, que no se crean que por no estar en el casal, por no venir habitualmente, no pueden participar en todas estas actividades. La mayoría de ellas son abiertas y, por supuesto, encantadas de que puedan participar, de que puedan venir y que se unan, que después seguramente van a hacer relaciones, van a hacer vínculos y van a ver todas las actividades que se hacen en la ciudad.
1: També hi ha l'aposta a l'àmbit cultural. Hi ha dues obres, representacions, que es podran veure en el Teatre Núria d'Espert, que la gent gran podrà obtindre importants descomptes. Una, la gala lírica Serà el diumenge 4 d'octubre en el Teatre Núria Espert, i l'altra, l'obra de teatre Loop, que serà el 16 d'octubre, també aquesta aposta per la cultura, que també la gent gran pugui tenir aquests descomptes.
4: Sí, además eso, las entradas se van a vender a un precio reducido para que pueda venir todos los que quieran, todas las personas que quieran, y es lo que un poco decía, ¿no? Esa visión transversal, pues que hay deporte, que hay actividades pues más técnicas y hay cultura.
1: Y acabem amb la castañada.
4: Sí, acabamos la maravillosa castañada, que lo mismo es una actividad abierta, donde las un grupo de personas mayores pues se disfrazan de castañeros y castañeras, donde asamos las castañas, donde, bueno, es un día de mucho disfrute y bueno, lo mismo, ¿no? Pues a por ello y pues eso, a celebrar que empieza el otoño. Y que eso no implica que paremos nada, sino todo lo contrario.
1: Amb totes aquestes activitats al mes d'octubre, des de tallers de reciclatge, excursions, activitats esportives, activitats lúdiques, també tenim el cinema, l'espectacle de playback, la castanyada, per tant, un mes complet per la gent gran de Sant Andreu de la Barca. Isabel Marcó, regidora de Gent Gran, gràcies per acompanyar-nos.
4: Un mes brutal, gràcies a vosotros, com sempre, per darnos voz.
0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: La periodista i escriptora i especialista en criança conscient, Míriam Tirado, ha inaugurat el curs escolar 2026-2027 a Sant Andreu de la Barca. Ho ha fet amb una conferència amb el Teatre Núria Espert amb el títol d'Educar i acompanyar en presència. Ha reivindicat els límits, la connexió amb els infants i la necessitat d'aturar-se en una societat marcada per les presses, els estímuls i també la tecnologia.
5: Bona tarda a tothom, com esteu? Moltíssimes gràcies per convidar-me en aquesta ciutat. Em fa molta il·lusió veure aquesta sala amb tants pares, mares, mestres. Veig molta gent de groc. I com m'han dit fa un moment, avui parlarem de presència, que jo crec que en els temps que corren és el tema més revolucionari del que un pot parlar. En un moment en què hi ha tantes distraccions, tants estímuls, tanta pressa i tanta tecnologia, estar presents és el més revolucionari que podeu fer. Però no és fàcil, perquè res del nostre entorn ens convida a tenir aquesta presència activa. I la conferència es diu Educar i acompanyar en presència, que és redundant, perquè és que jo crec que sense presència no hi pot haver educació i no hi pot haver acompanyament. Heu parlat alguna vegada amb algú que saps perfectament que no està escoltant-te? Us sentiu acompanyats? Quan estàs explicant alguna cosa a algú i veus que hi és, físicament hi és, perquè el veus allà, però que no està amb tu, no t'està escoltant profundament, això no és acompanyament. Sense aquesta presència no hi pot haver educació i no hi pot haver acompanyament. Per això és tan important que pares, mares i mestres, qualsevol persona que tracti amb infants, però ho faria extensiu, qualsevol persona que tracti amb persones, per tant, tothom, connectem amb això. Sense presència no hi ha possibilitat de connexió.

0: eines perquè quan vagin a casa els sigui més fàcil estar presents amb els seus fills i filles.
1: Sovint posem el focus en el comportament dels infants, però insisteixes que cal mirar-nos als adults també, no? Per educar i acompanyar millor els nostres fills, primer ens hem de revisar nosaltres mateixos, no? Del que fem cada dia. No?
0: Sí, perquè al final som el seu exemple i són els seus referents, els que ells miren, i moltes vegades coses que ens passen amb els nostres fills són coses que ja ens havien passat a nosaltres quan nosaltres érem els nens, i si no hi posem consciència acabem repetint patrons, no? Encara que aquests patrons potser no ens agradessin.
1: De fet, també ho has comentat, no? Que hem passat d'una educació molt autoritària a una falta de límits sovint absoluta. Potser hem d'anar buscant aquí un equilibri.
0: Sí,
1: és el que costa més, no?
0: Hem de trobar el punt mig, no? Des d'una criança respectuosa, però alhora una criança que cuida, i els límits cuiden. Per tant, no pot ser una criança sense límits perquè els nens els necessiten i els estructura. Per tant, hem de trobar el punt, i això és difícil quan venim d'un lloc i intentem anar a un de nou, no?
1: I una educació, evidentment, amb presència absoluta, no?
0: Sí, almenys s'ha d'intentar, no? Estar al màxim de presents, que avui en dia amb els mòbils els costa molt, tant als pares com als avis, poder estar presents acompanyant.
1: Amb la teva professió, no només aquestes conferències, que evidentment van adreçades als pares, mares, als educadors, però tens una forta presència en els infants, des del Fil Invisible, des de la sèrie també En Dic Goa, doncs, que s'han publicat molts títols i que té molt de seguiment. Tens aquest doble objectiu, pares, mares, i després tens els infants.
0: Sí, intento ajudar les famílies, no? I les famílies estan configurades de moltes persones d'edats diverses. Intento ajudar els pares, però també els infants, no? A través dels contes o dels llibres que escric, perquè es coneguin més a si mateixos i que aprenguin també a transmetre més als altres allò que els passa i el que necessiten.
1: Del Fil Invisible, que per cert, aquesta temporada en el Teatre Núria Espert el podrem veure, l'espectacle, l'obra de teatre del Fil Invisible. Què creus que es deu l'èxit del Fil Invisible?
0: El missatge. Jo penso que el missatge que transmet és un missatge universal que toca tant a infants com a adults, i crec que aquest és un dels grans èxits d'aquest espectacle i del conte.
1: Èxit també amb En Dic Goa, adreçada a 12-16 anys aproximadament, que toques molts temes que preocupen a molts joves, no?
0: Ho intento tocar temes que els identifiquin, però també donar-los eines i que a través de llegir els meus llibres això els pugui ajudar.
1: Per més petits tenim la Rita Bum Bum.
0: Sí, una nova col·lecció que he fet per als primers lectors perquè descobreixin el plaer de la lectura.
1: Com vius l'èxit de tot plegat?
0: Feliç, amb agraïment, amb molta feina també, vull dir, això tampoc és fruit del no res, vull dir, treballo molt, però ho faig molt feliç perquè m'agrada el que faig i m'agrada poder ajudar els meus lectors.
1: Segurament que gràcies als teus llibres els infants deixen per uns moments les pantalles, que aquesta és la batalla del dia a dia, que segurament que molts pares i mares t'ho pregunten, no?
0: Sí, i això és una de les coses que em fa més feliç, no? Que en l'època dels mòbils, doncs, poder tenir nanos enganxats a la lectura per mi és un gran èxit, i això sí que em fa feliç.
1: Entre els èxits de Míriam Tirado trobem el llibre del Fil Invisible, una història centrada en els vincles afectius que aquesta temporada també es podrà veure en el Teatre Núria Espert en format espectacle. Amb la sèrie En Dic Goa, Míriam Tirado s'ha adreçat especialment als lectors preadolescents i adolescents abordant situacions inquietuds pròpies d'aquesta etapa. Per als més petits, l'autora també ha creat Rita Bum Bum, una col·lecció dirigida als primers lectors perquè puguin descobrir, com diu ella, el plaer de la lectura. Sobre l'inici del curs escolar 2026-2027 i la conferència de Míriam Tirado, n'hem parlat també amb la regidora d'Educació, Infància i Famílies, Anna Serra.
2: Doncs objectius, com sempre, com tot inici, és aturar-nos un moment, poder reflexionar i agafar una miqueta de perspectiva per veure quins objectius tenim per aquest nou curs educatiu. Sempre és bona la reflexió i benvinguda, i per tant fer-ho de manera comunitària, convidant a tots els agents educatius, no només centres educatius, que com sempre dic, no només s'educa i s'aprèn a les aules, sinó que la ciutat també educa. Per tant, famílies, entitats, tothom és benvingut a poder participar en aquesta benvinguda del curs educatiu i poder ser part d'aquesta reflexió conjunta, comunitària, per poder-nos marcar aquests objectius, com deia, de cara a aquest inici de curs i poder-ho construir de manera conjunta.
1: Aquest any la conferència és de Míriam Tirado i amb el títol d'Educar i acompanyar en presència.
2: molt important, sobretot en aquests temps que

0: corren, on l'ús de les pantalles és cada dia més freqüent. Penso que cal reivindicar la presència, cal reivindicar l'estar, el ser i estar amb els infants, i per tant una conferència on això es posa al centre, i més acompanyats de la Míriam Tirado, que penso que no podíem tenir millor ponent per fer doncs, tota aquesta reflexió conjunta, penso que és immillorable. Per tant, molt, molt satisfeta d'aquesta programació de la conferència.
1: Hem parlat dels objectius de la conferència. Quin missatge com a regidora donaria a tot el teixit educatiu, però també, sobretot, als pares, mares, que també estan presents avui en aquest acte i que també comença aquest curs?
0: Deia a l'inici que no només les escoles eduquen, però sí que volia fer un especial menció a tota la comunitat educativa, que ha començat el curs amb una situació de vagues, de reivindicacions que són fermes, i penso que és moment també de poder fer aquest reconeixement, de ser conscients que la tasca docent és importantíssima i imprescindible, i per tant doncs, fer públic aquest reconeixement, aquesta suma a la reivindicació, i que per part d'aquesta administració local doncs, totalment disposats a poder formar part de la construcció en la mesura que puguem, perquè al final som un ajuntament municipal, però sempre disposats a sumar i a poder fer tot el possible perquè millori l'educació al municipi. I amb les famílies, doncs el mateix, no? Les famílies és el centre de l'educació quan els infants estan creixent, es desenvolupen, i per tant cal empoderar-les, cal acompanyar-les sobretot i fer-les saber que les famílies no estem soles en el procés d'acompanyar els nostres infants en el creixement, i cal dotar d'eines i recursos perquè puguin fer-ho de la millor manera possible.
1: Conferència inaugural del curs escolar 2026-2027. En aquesta ocasió, la protagonista ha estat la periodista i també escriptora i especialista en criança conscient, Míriam Tirado, amb la conferència Educar i acompanyar en presència, on ha reivindicat, com dèiem, els límits, la connexió amb els infants i també la necessitat d'aturar-se en una societat marcada per les presses, els estímuls i també la tecnologia.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Aquest diumenge, 4 d'octubre, a les 6 de la tarda, el Teatre Núria Espert acollirà la gala lírica Els millors èxits, una proposta que ens convida a viatjar per algunes de les melodies més conegudes de l'òpera i de la sarsuela. Avui ens acompanyen la soprano Aitana Torrijo, la mezzo contralto Alejandra Cabello i el tenor Elias Torricelli. Molt bon dia als tres.
3: Bon dia.
1: Bé, vosaltres sou els responsables d'aquest projecte de la gala lírica Els millors èxits, i que podrem veure aquest diumenge en el Teatre Núria Expert. Podem dir que és com una estrena mundial, no? Perquè és la primera vegada que estreneu aquest espectacle. Amb l'Aitana Torrijo ja parlàvem fa uns mesos. Portes poc temps vivint a Sant Andreu de la Barca, estudiant de l'ESMUC, i ens vas comentar que tenies moltes i moltes ganes de portar aquest projecte en el Teatre Núria Espert, i bé, la data ja la tenim aquí, que serà aquest diumenge a partir de les 6 de la tarda. Sentiments abans de l'estrena, com dèiem, mundial, de l'espectacle.
4: Ai, pues, molta il·lusió de poder cantar els quatre junts, que som amics des de ja fa 4 anys, sí, com mínim, però a mi em fa molta il·lusió.
1: Alejandra, què suposa per tu doncs, aquesta estrena d'aquest espectacle?
5: Bueno, per mi em fa molta il·lusió perquè justament el juny vaig acabar els estudis de grau juntament amb l'Aitana, i quan em va proposar fer aquest projecte, i més aquí a Sant Andreu de la Barca, on ella hi viu des de fa 3 anys, pues va ser com, vinga, anem a fer això, anem a arrencar un projecte també per apropar la música clàssica, la lírica a altres entorns, no? I també la sarsuela.
1: Elias?
6: Pues jo pràcticament el mateix, o sigui que fa ja 2 anys que vaig acabar jo també els estudis a l'ESMUC, i ja, home, havia conegut a l'Aitana fa com 4 anys, com havia dit ella, però eso, que amb moltíssima il·lusió. Jo em recordo especialment una vegada en el que el juliol, no, perdó, miento, des del maig m'havia proposat aquest concert la Aitana, i clar, jo dient, bueno, d'aquí a octubre podrien passar com mil coses, i ara de repent la data s'apropera i òbviament sentim nervis, moltíssimes ganes i òbviament pues, moltíssima il·lusió de poder compartir això a Sant Andreu.
1: Com sorgeix aquest projecte? Tots tres éreu estudiants de l'ESMUC, coincidiu en classe?
5: Sí, en algunes.
6: Sí, en algunes.
4: Sí. Sí.
1: I en seguida va haver aquesta química, no? De dir, hem de muntar alguna cosa junts.
6: Sí,
4: sí, per a alguna de les classes ja havíem fet alguns concerts tots junts i havíem vist que la química, la confiança i esa complicitat de ser amics al final te hacía algo, hacía cositas.
6: Sí, fa cositas.
5: I a més se'ns uneix l'Estanis, que viu a València, que és ucranià, i serà la veu greu del grup, el baríton.
6: Amb tu, clar.
5: Sí, però bueno, ell és més greu perquè és home.
6: Sí.
5: I, però dona aquesta cosa que no ha estudiat amb nosaltres, però s'uneix, i la veritat és que els assajos hem vist que funciona de luxe.
4: És increïble, sí.
6: La veritat és que sí.
1: Per tant, quan us proposen aquesta idea de muntar aquest espectacle, tots, sí, endavant, no?
5: Endavant, sí, sí.
1: Òpera i sarsuela. ¿Por qué?
4: Porque es genial. Entonces así unimos lo mejor de los dos mundos. lo cercano de la zarzuela, que al final siempre llama a la gente porque lo ha conocido desde su infancia, desde toda su vida. Y la ópera, que también ha vivido en otros momentos, pues a lo mejor desde la televisión, si no es más aficionado a la ópera. Pero, por ejemplo, unimos lo cercano de la zarzuela, que se ha visto en los pueblos durante toda la vida, y lo de la ópera, que también seguramente haya resonado a lo largo de la vida de todas las personas.
1: ¿Qué es el repertori que oferireu en el Teatre Núria Espert?
4: Els millors èxits. farem d'òpera, per exemple, dos títols de Carmen, La vanera, que la canta Alejandra, i El toreador, que lo canta Stanis, i també de l'òpera Pagliacci, de Leoncavallo, la canta també, sí, com era?
6: Stanis
4: i tu. Però els títols?
6: Stanis cantarà El si può, que és pràcticament l'obertura de l'òpera, i jo cantaré com l'èxit, jo crec que m'he recordat de l'òpera, que és el famoso Ridi Pagliacci, que es diu Vesti la juba, com vesti el disfraç, no?
4: Per la meva part, jo canto O mio bambino caro, que també és mítica, o Der helle Rache, de la flauta màgica de Mozart, que és la reina de la nit.
1: Aquesta és la teva preferida, no?
4: Aquesta és la meva preferidíssima.
1: Aquesta la vas triar tu, no?
4: Sí. Es nota.
1: Alejandra, què interpretes?
5: Jo, a part de la Carmen que comentava l'Aitana, també faig Moncœur sobre Tauà, de Lila, de Sansón i de Lila, i el duo que fem ella i jo, del duo de les flors, també molt conegut. I després de sarsuela està el tango de la Menegilda, que comentàvem a l'exposició que vàrem fer el diumenge passat a les 12 allà a una sala del teatre, que és molt interessant perquè en l'època hi havia molta revolució amb el tema del servei i es va començar a dir Menegildas a les dones del servei d'aquella època. Elles mateixes se varen fer com a himne amb aquesta peça. Llavors, bueno, també ha ressignificat per mi saber això.
1: De fet, el fer muntar un espectacle amb els millors hits, no? Els grans èxits de la lírica, també pot haver una vessant de divulgació, no? El fet de que són èxits que d'una manera o una altra els hem escoltat alguna vegada a les nostres vides, no? Ostres, aquesta és la cançó que sonava, sí, o en tal pel·lícula, en tal anunci, no? O en un concert determinat, no?
4: Sí, sí. Esa era la idea principal, el poder connectar totes les vivències de cada una de les persones que poden anar al concert amb aquests mítics èxits de la lírica, no?
1: Aitana, tu ets soprano.
4: Sí, així és.
1: Com definiries una soprano?
4: Una soprano, pues una cantante molt especial, amb un timbre molt agut, però sempre crec que té la alegría y la energía necesaria para afrontar algunas de las áreas que son más míticas de la historia de la ópera o de la zarzuela.
1: Alejandra Cabello es mezzo contralto.
5: Sí.
1: ¿Cómo definirías?
5: Bueno, m'he definit com a mezzo contralto perquè faig repertori de mezzo soprano, però tendeixo als greus. Llavors també faig molt de repertori de contralto i és una veu pues interessant, perquè no n'hi ha tantes. O sigui, hi ha molt, o sigui, òbviament els hits que coneixem són de tenor i soprano generalment, perquè ens encanta la festa, els personatges que s'han escrit per ells, però les veus greus pues portem un altre pozo. M'encanta cantar greu, m'encanta entrar en aquest món.
1: Tu passes
5: sonor.
1: Bé, no?
5: M'encanta, sí.
1: Elias Torricelli, tu ets tenor.
6: Efectivament. Mira, jo l'únic que voldria dir de la meva veu és que és molt complicada i que bàsicament hi ha un proverbi que és totalment popular i anònimo que diu ser tenor és una enfermedad. Però bueno, a part d'això, home, és una veu molt construïda en el sentit de que és la més artificial de totes i òbviament exige com una tècnica diferent i també uns compromisos vocals bastant diferents, no? Òbviament tenim una miqueta de responsabilitat en el sentit de que els tenors sempre porten pues, àries o bueno, cançons que són bastant conegudes. Una d'elles, per exemple, és Nessun Dorma, no? De la mítica òpera de Puccini. Però són sempre com cançons que són molt, molt, molt, molt, molt, molt exigents a nivell corporal i a mi em fa moltíssima gràcia un xiste que és bastant estereotípic dels tenors, que justament després d'un assaig el tenor sempre va a la farmàcia i és una cosa que a mi em passa molt. O sigui que, bueno, és una veu que evidentment dona moltíssima satisfacció de poder cantar-lo i tot això, però sí que és cert que demana uns compromisos bastant diferents al resta de la veus de les dones i també una miqueta el del baríton, o sigui que és una veu amb els seus traumes, podríem dir.
1: Com us cuideu les vostres veus? Perquè clar, és el vostre instrument, eh?
5: Jo crec que depèn molt de la persona i el tipus de veu. És a dir, hi ha persones que han d'anar molt en compte amb el fred, amb, sobretot amb segons que veuen, amb l'humitat i tot això. Jo no he de fer, per ara, toco fusta, gaire cosa, més enllà de procurar no agafar fred a l'hivern i sobretot quan se van a espais molt secs o espais físics, o sigui, com per exemple si vas a l'estiu a Madrid té una calor més seca, llavors se pot ressecar més i fem servir aparells per humidificar i tot això. Jo no faig gaire cosa més.
1: El tema de Madrid ho coneix prou bé
4: sí.
1: l'Aitana, eh?
4: Sí, això és. Cada persona és un món, també és veritat.
1: Sí, sí.
4: Jo sí que necessito hidratar molt bé la veu, beure molt de líquids o utilitzar inclús el nebulitzador que parlem l'altra vegada d'ell. Doncs cada un.
6: Sí, jo encara he de dir una cosa només, que justament en aquest canvis de temps, no? De l'estiu a l'otoño?
5: A la tardor, perdó.
6: Bàsicament hi ha com un canvi, bueno, aquests canvis són molt locos en aquest sentit, no? I òbviament se ressiente tant el cos com la veu, no? I jo justament vaig sortir d'una... Bueno, d'una gripe resfriadet que portava ja 2 setmanes sense poder cantar i, òbviament, passar 2 setmanes sin poder practicar el teu instrument és pràcticament com tornar a anar al gym després d'un mes o 2 setmanes, no? Costa una mica perquè, òbviament, el cos se resiente, però poquet a poquet anem recuperant.
1: Diumenge tots allà, eh?
6: Sí, sí.
1: A les 6 de la tarda, com dèiem, en el Teatre Núria Espert, la gala lírica, els millors èxits. Estem parlant amb la soprano Aitana Torrijo, la mezzo contralto Alejandra Cabello i el tenor Elias Torricelli. No estareu vosaltres tres, tenim l'Estanis i tenim més persones que estaran a dalt de l'escenari.
6: La pianista, Daniela.
5: Daniela de Marchi.
1: Qui va ser professora vostra?
6: Sí.
4: A la SMUC, sí. Va ser repertorista nostra d'alguns dels seminaris que hem fet i s'ha apuntat al projecte, vamos, de cabeza.
1: Bueno, això és una bona senyal, no? Mm-hmm.
5: Sí,
1: que una de les professors apunti en el vostre projecte és que ha vist alguna cosa, no?
4: Sí, sí, sí. Estem agraïts. Sí.
5: I a més és que és molt generosa i ha vengut amb nosaltres a fer tot. La presentació, l'altre dia la promoció, o sigui...
4: Sempre molt amb molt bona energia.
5: Sí. Mm.
1: Vosaltres creieu que la percepció sobre l'òpera encara és un gènere elitista o no?
5: Jo crec que la percepció pot ser sí, però no crec que sigui tant. L'altre dia, per exemple, vaig estar al General d'Aïda, que estan fent el Liceu, i veus que la gent no... és gent comú, no hi ha aquesta cosa d'aquesta distància entre qui va veure-ho i el que hi ha sobre l'escenari. El que passa és que sí, per exemple, si mirem el preu de les entrades, és complexa, però perquè hi ha moltíssima gent treballant allà damunt, hi ha moltíssima gent per dur-ho a terme, i això sí que ho fa més llunyà. Per això projectes com el que ha creat l'Aitana pues, són interessants per portar-ho a tothom i que pugui ser accessible a tothom.
4: Sí.
1: Aitana?
4: No, això és important, perquè debe de ser asequible para todo el mundo el poder disfrutar de la lírica, porque si no al final lo que se consigue es justamente lo contrario, ¿no? Que lo que queremos acercar y que la gente pueda disfrutar cada vez más y más y que no se quede en el olvido, pues se haga imposible de poder asumir. Entonces, desde aquí, desde la Radio San Andreu, quiero dar las gracias al Ayuntamiento por haber facilitado toda la gestión de este proyecto y además por poder crear lo que es esta línea de conciertos de música clásica en el pueblo, porque al final ya hemos podido ver el domingo pasado especialmente cómo la gente, en el momento en el que le das algo para disfrutar de música clásica, van allí de cabeza. O sea, este domingo pasado hicimos una conferencia charlita para la gente del Casal de Jean Grand, para hablar un poco del proyecto, del concierto, y estaba repleto de personas con muchas ganas de conocer, muchas ganas de escuchar, y eso es, vamos, para valorar.
1: Per això que és molt interessant projectes com el vostre, no? De fet, d'acostar l'òpera, la sarsuela, amb un públic o potser que no està acostumat o que no pot accedir, com comentaves abans, Alejandra, a comprar una entrada en el Liceu, per exemple,
5: sí.
1: No?
5: Sí, nosaltres mateixos que hem estudiat, sí. i que ho cantem, moltes vegades sí que es veu que hi ha certes facilitats, no? Per exemple, cosa que moltes vegades la gent no sap és que si tu vas 72 hores abans al Liceu pots aconseguir entrades per 30 euros que no s'hagin venut. Sí que es veu que hi ha certes facilitats, però nosaltres mateixes tenim complicació també, per moltes vegades poder veure ara mateix que està l'Anna Netrebko, que és una referent per nosaltres. És molt complex poder anar a una funció d'ella i és interessant per nosaltres poder veure grans artistes també que són referents a l'hora de seguir treballant.
1: De fet, vosaltres formeu part d'una nova generació de cantants lírics. És difícil obrir-se professionalment en el món de l'òpera?
6: Jo crec que sí. O sigui, en principi nosaltres el que veiem és que hi ha poca gent a nivell general no, de la demografia espanyola que se dediquen completament a l'òpera. Però normalment accedir al món de l'òpera o de la música clàssica o inclús de la sarsuela o qualsevol cosa, si és complicat, sobretot si hi ha llocs que no tenen com un programa cultural que sigui variat, no, en aquest sentit. Barcelona, per sort, és una de les comunitats autònomes que més programació cultural té, però, per exemple, que jo sóc del sur, sóc d'Andalusia, de Màlaga concretament, hi ha llocs que no té tanta sort de poder gaudir d'aquest programa cultural. Màlaga normalment té el seu propi teatre, com el Cervantes, a Sevilla també té la com es diu, el teatre de la
4: Maestranza.
6: Gràcies, de la Maestranza, però a la resta de províncies d'Andalusia sí que és més difícil poder accedir a una programació cultural decent, i per tant menys treball per nosaltres. Igualment, òbviament, com tots els treballs, hi ha competència, però clar, és tractar de també cercar un lloc entre el divers món de l'òpera, que també té com certes dificultats a altres nivells, no? I hi ha que ser un artista més complet, més que només dedicar-te a la tècnica.
1: Exacte.
4: Siempre puede ser difícil, pero la verdad que por artistas que estamos formados y con ganas...
1: I que sou joves, vull dir que...
6: Sí. Bueno.
1: Tot el món per endavant, no?
6: Segons sí. Què context, nosaltres ja no som tan joves. Sí, perquè aquí diré una verdad, soltaré un facto, no? com es deia, que normalment hi ha una part de la nostra professió que és presentar-se a concurs, no? I aquí, per exemple, a Espanya hi ha un concurs molt conegut que és el Tenor Viñas, no? Sí. I clar, justament aquí tenim un problema que és normalment que tots aquests concursos són de gent que és més jove que nosaltres i que la data límite d'edat és 35 anys i sent generós. Però normalment aquí la data d'edat en quasi tots els concursos d'Espanya són 25, 27, alguns tornarà 30, però...
4: Bueno, aquí és que també som un grup divers d'edats.
6: Claro, claro, sí, nosaltres tenim...
4: Cada un tenim una...
1: Sou joves amb experiència.
5: Sí, sí.
6: Exacte.
1: Definim així.
6: 20 i tantos, no? 20 i 10.
1: Moltes vegades es parla d'aquests rituals, no?, que tenen els artistes. Fa uns mesos amb l'Aitana ens comentava quins eren els seus rituals, no? De cada concert, cada actuació, doncs, tenir un perfum especial.
4: Un perfumito para cada...
1: I el tens per diumenge? Menja, Aitana, el perfum?
4: Tengo uno pensado. Vamos a ver...
1: Però és secret, això, no?
4: Secret, secret.
5: Sabíem, això,
4: sí.
5: Nosaltres.
6: No sabia això.
1: Bé, que és una entrevista també per confessions, no? Sí. Sí que ens va sobtar això, no?, de que cada actuació, doncs, era un... buscar un perfum especial per aquella actuació, no?
4: Va llegar un punto en el que no dé para perfumes. Aquí seremos.
1: Alejandra, alguna mania, algun abans d'una actuació? Digues, jo abans d'actuar no puc actuar, sí, no faig.
5: Sí que no m'agrada menjar. O sigui, m'agrada com a... Sí, per exemple, el diumenge a les 6, com a molt menjaré a les 11 o 12, però m'agrada com a tenir aquesta... que el cos no estigui fent la digestió, diguem, perquè estigui tota l'energia en una altra cosa, no? Però així com a mania gran, però m'agrada això dels perfums.
6: Sí, sí, sí, no, és una iniciativa molt guai.
1: Bueno, si ho feu, uniu el mateix perfum, no?
5: No.
4: Són idees.
1: Us poseu d'acord. Alguna, Elias, alguna mania abans d'actuar?
6: Bueno, a mi...
1: Després sabem que vas a la farmàcia.
5: Sí. Però
6: abans... I abans també,
1: eh? No, propolis, no? Segurament.
6: Exacto, sí, no, totes aquestes coses d'antiinflamatoris i tot això, vamos, són la droga de cada dia. No, però... jo normalment, com abans d'un concert, sí m'agrada com estar en pau, no? Estar tranquilo. Però, generalment, he agafat una mania que és la de menjar un plàtano. Ah. O sigui, en algunes vegades jo em recordo que un concert que havíem tingut els tres al desembre de l'any passat amb la Camerata Granados, jo estava com molt nerviós perquè tenia com una àrea que no me sortia res i tal igual, i jo em recordo que estava amb bastant gent i de repente la mare d'uno dels nois que estava en l'orquestra portava uns plàtanos i jo diciendo sí, m'agrada, perdona, et puc agafar mig plàtan, o sea, mig plàtano només? I aquest plàtano m'havia donat justament l'energia que necessitava per poder sortir i cantar, perquè jo estava també amb temblors, tremolant, no? com es diria, estava tremolant, i clar, justament menjar una cosa, nada, dos minuts abans de sortir a cantar, la veritat és que m'ha anat molt bé. O sigui que jo en aquest concert, amb el meu camerino, hi haurà un parell de plàtanos, i també, important això, estaré amb el meu professor online que necessito com l'apoyo psicològic per poder sortir a cantar. Estaré només mitja horeta ahí escalfant una mica i ja està.
1: Doncs abans de les 6 de la tarda en el Teatre Núria Espert del Camerino tindrem perfum, tindrem plàtans i tindrem un ordinador per aquesta connexió online.
6: Efectivament, una videotrucada també amb la tablet que la porto aquí. O sigui.
1: I sobretot tindrem aquesta energia i aquestes ganes de fer difusió de la sarsuela i de l'òpera de l'Aitana Torrijo, de l'Alejandra Cabello i de l'Elias Torricelli, acompanyat de la resta del grup que forma part d'aquest espectacle de Gala Lírica, els millors èxits. Recordem, a les 6 de la tarda, entrades a través de teatrenuriaspert.cat. Abans de finalitzar, jo us demanaria que encantéssiu alguna cosa, però abans de que cantar, i que ara estareu pensant quina cançó feu, quina és la vostra cançó de la sarsuela i de l'òpera preferida i que no podria faltar mai?
6: Boníssima pregunta, ja, eh? Sí, sí, sí.
1: Aitana.
6: És que hi ha moltíssims.
4: A ver.
1: Sent de Sant Andreu de la Barca, toca primer.
4: Sí, sí.
1: Per cert, per cert, molt bon català, eh?
4: Sí, sí, moltes gràcies.
6: Oh, merci, merci. Estic
4: practicant molt.
1: Vinga, aquí tenim l'Aitana, que viu a Sant Andreu de la Barca de fa 3 sí. anys, però va venir de Madrid sí. per estudiar a l'ESMUC. Tenim l'Elias d'Andalusia, no?
6: De Màlaga, sí.
1: De Màlaga, a més. I tenim l'Alejandra, que per l'accent Mallorca...
5: Mallorca.
1: Mallorca.
5: Oh, exactament.
6: Ole.
1: Per tant, Madrid, Màlaga, Mallorca, units amb aquest espectacle aquí a Sant Andreu
5: sí,
1: de la Barca,
5: sí.
1: no?
5: Sí, i la Daniela a Itàlia i l'Estanis a Ucrània. O sigui,
1: això ja és
5: que
1: universal, eh?
4: Som internacionals,
6: sí, sí, sí,
4: eh?
6: Són internacionals.
1: Per tant, l'estrena mundial, aquest diumenge a les 6 de la tarda, amb gent provinent de diferents llocs d'Europa i que a partir d'aquí, que esperem que sorgeixin moltes, moltes gales, molts, molts bolos. Aitana, no t'escapes a quines cançons.
4: Mira, de Sarsuela, jo diria que la meva preferida és, òbviament, la canció del Ruiseñor, que la cantaré el diumenge, però una mítica, mitiquíssima, que no pot faltar és la canció de la Paloma, que qui no la conoce no sabe lo que se pierde.
1: I la coneixerà diumenge.
5: Aquesta no, perquè em tocava a mi, i el que passa és que el repertori de Sarsuela, per meu greu, és molt agut. Llavors, però, en pròximes concerts sí que tenim previst. Ja l'estic treballant per poder-la defensar i que estigui al nivell.
4: Ahí ho deixem.
5: Sí.
1: Alejandra.
5: Jo, mira, jo sóc molt fan, tot i que no la canto jo, m'encantaria, de la que ha comentat l'Elias i que cantarà ell, que és Vesti la jupa, del Pagliacci. A mi me connecta moltíssim, sempre plor, i em xifla molt. I una que me flipa, i que és una cançó realment, és que cantarà l'Estanis, és la de Granada. Granada, que la gent molt bé coneix.
4: Sí, sí.
1: Elias.
6: Per mi hi ha un montón de cançons que no haurien de faltar en ningun concert, però a mi, per exemple, una de les que més m'agrada, sobretot de l'òpera, és una de que jo cantaré segurament, que es diu Una furtiva làgrima, de l'òpera de Donizetti, de l'Elisir d'Amore. Per a mi, una de les cançons que més m'agraden, i lamentablement no està en aquest programa, és una cançó que és molt poco coneguda, que es diu O del mio amato ben, de Stefano Donaudi. Jo la recomano molt pels oients de poder escoltar-la, perquè és pràcticament màgica, no? O sigui, és una cançó molt petineta, molt, molt petoneta, que està composada com a principis del 1900, i és una meravella perquè parla d'un sentimentalisme d'amor, òbviament, perquè aquí el 80% de les cançons es parlen d'amor
5: o desamor.
6: I clar, justament parla com d'un sentiment d'amor molt puro, molt sano, molt passional també. És molt, molt, molt, molt, molt equilibrat, i a mi m'agrada moltíssim. O sigui que jo animo a escoltar-la.
1: A través de les vostres veus, emocioneu, no? I aconseguir emocionar, fer plorar, no? Que comentaves, Alejandra, que hi havia algunes cançons que et fan plorar, que plores quan les escoltes, que a través de la veu es pugui aconseguir emocionar, no? I que la gent plori d'emoció, de provocar aquests sentiments, és el màxim, no?
5: A vegades és el més complex, més que res perquè nosaltres que acabem, per dir-ho així, de sortir de l'acadèmia, és com que estàs molt centrat en la tècnica i en que la veu estigui al lloc i passi i soni, no sé què, no sé quantos, i moltes vegades queda com en segon pla què estàs dient, quina és l'emoció, i clar, això el públic, per molt que no sigui expert, ho nota. O sigui, per això també és com un objectiu o un repte per nosaltres, que tot i que interpretem diferents personatges en cada una de les peces, a ser capaços d'estar en lo que hem d'estar, no? Que és en això, en connectar amb el públic i en portar a tothom en aquest viatge emocional.
1: No sé si per acabar aquesta entrevista ens podria fer un tastet del que es podrà escoltar el diumenge a partir de les 6 de la tarda en el Teatre Núria Espert de Sant Andreu de la Barca.
4: A lo millor podem cantar una miqueta de La Vanera canta i no llores.
5: Dale.
1: Doncs vinga, quan vulgueu.

0: Aitana, Elias, Alejandra, quines veus que teniu, eh?
1: Merci.
0: Que us vagi molt bé aquest diumenge. Recordem, 6 de la tarda, Teatre Núria Espert, la gala lírica, els millors èxits, òpera Sarsuela, teatrenuriaespert.cat per la venda de les entrades. Que us vagi molt bé en aquesta estrena d'aquest espectacle aquí a Sant Andreu de la Barca, i que espero que l'estrena serveixi perquè a partir d'aquí tingueu molts concerts i que serveixi per difondre l'òpera i la Sarsuela. Gràcies per venir avui aquí a la ràdio.
2: Gràcies a tu.
3: Gràcies a tu.
4: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Un any més, Santander de la Barca tornarà a mostrar la seva vessant més solidària. Serà el 17 d'octubre, amb una cita que enguany arriba amb una edició molt especial. És que el casino acollirà el 25è sopar benèfic contra el càncer, organitzat per la seu local de l'Associació de la Lluita contra el Càncer de Santander de la Barca. 25 edicions. Avui parlarem d'aquestes 25 edicions i d'aquesta edició especial. Ho volem fer amb Eva Carles, que és la presidenta de la seu local de l'Associació de la Lluita contra el Càncer. Molt bon dia, Eva.
1: Hola, bon dia, Jordi.
0: I avui també ens acompanya, doncs, una de les persones també vinculades a aquesta associació, que és l'Eugènia Quiringueli. Molt bon dia.
2: Bon dia.
0: Bé, 25 edicions. Penso que és una xifra màgica haver arribat a 25 edicions del sopar benèfic contra el càncer. Eva, com s'arriba a aquestes 25 edicions i com arribeu aquest any, amb aquesta data tan especial?
1: Bé, doncs s'arriba amb molta il·lusió, amb molt esforç. Jo ara, com has dit, està aquí amb nosaltres l'Eugènia. L'Eugènia porta més anys que jo preparant i organitzant aquest sopar. Ella després també pot donar el seu testimoni. Doncs bé, aquest sopar, com dius, és el 25è i el que fem sempre és un acte social també, perquè molta gent ja des de fa temps que ens pregunta pel carrer, a la gent de la Junta, quan es farà el sopar, perquè també a part de ser un acte solidari per recaptar diners per l'Associació contra el Càncer, doncs també és un acte social que la gent aprofita també, doncs, per trobar-se, per passar-s'ho bé i per poder aportar el seu granet de sorra.
0: Serà el 17 d'octubre, a partir de 8:45 del vespre, amb 8:30, en el casino, el lloc que sempre heu escollit per fer aquest sopar benèfic.
1: Bé, nosaltres serà el 17 d'octubre, com tu vas dir, que és dissabte, però obrim portes a les 8:00, i després el sopar comença a 8:45. I sí, és com sempre a la Societat del Casino.
0: Les persones que vulguin participar en aquest sopar benèfic, els tíquets, on els poden comprar i a quin preu?
1: Sí, aquest any els tíquets es poden comprar també al casino. De dilluns, o sigui, ja s'estan venent des del 28 de setembre fins al 14 d'octubre i seran de dilluns a divendres des de les 5 de la tarda fins a les 7. I el preu del tíquet és de 45 euros.
0: Doncs ja sabem on podem aconseguir aquests tíquets, sabem el dia que es farà, l'hora i el lloc, i ara volem parlar d'aquestes 25 edicions. Per això avui també ens acompanya Eugènia Quiringueli, que és membre també de la seu local de l'Associació de la Lluita contra el Càncer. També coneix molt bé la història d'aquests sopars benèfics. Eugènia, què recordes d'aquells inicis?
2: Bé, els inicis, bueno, primer vam formar la seu local amb la Petra, que ella, la presidenta, que anava pel carrer i ens trobava i deia: escolta, vull formar una junta de l'Associació del Càncer, vols formar part? I unes quantes li vam dir que sí, i vam començar. Llavors el sopar no, al principi no el vam fer al casino, sinó el vam fer a l'Hotel Bristol, el primer sopar. Però vam tenir tant èxit que el proper any, a l'altre any següent, resulta que ja no hi cabíem. I vam necessitar un lloc més gran i vam canviar el casino que hem estat fins ara.
0: Per tant, la història d'aquests 25 anys, evidentment que ha hagut una evolució. Ara heu dit un nom important dintre de la seu local, que és el nom de Petra Plaza, qui va ser presidenta durant molts anys de la vostra entitat, no?
2: Sí, sí. La Petra va ser, bueno, el motor, ho va engegar. Ella estava a la seu de Martorell i la Montse Campmany li va dir: escolta, per què no fas una seu a Sant Andreu? I es va animar, perquè la Petra és molt animada, molt eixerida, i va dir: bueno, pues ho farem. I va ser això, no? Ella va anar buscant a gent que ella creia que podríem, i me'n sembla que a totes les que ens ho va dir li vam dir que sí i vam començar.
0: L'actual presidenta, Eva Carles, n'hem parlat a moltes ocasions, Eva, sobre aquest sopar, però aquest any que són 25 anys, què heu preparat? No sé si hi ha alguns moments més especials o segueix la línia habitual dels anys anteriors.
1: No, aquest sopar, encara que sigui el 25è sopar, no hem preparat res especial, perquè ja es va fer, penso que fa 2 anys, amb motiu del 25è aniversari de la fundació de la, de la seu local d'aquí de Sant Andreu. Vam decidir fer-ho llavors, i llavors de moment aquest any farem el 20, és el 25è, però de moment no hem preparat el que preparem cada any, el que he dit abans.
0: Quina és la previsió? Quanta gent creieu que pot anar en aquest sopar?
1: Les últimes notícies que tinc en aquest moment estan apuntades ja a aquestes alçades 132 persones. Pensem que podem arribar potser a el que vam arribar l'any passat, que eren 158-160 persones, més o menys.
0: Un sopar benèfic on també és important la col·laboració de comerços, no?, de Sant Andreu de la Barca, perquè us aporten, doncs, una sèrie de productes o de material que després vosaltres utilitzeu a la rifa, on aquí també és una manera més de poder col·laborar i de poder augmentar aquests diners que recapteu a través d'aquest sopar. Eugènia,
2: sí, sí, és que la rifa és una cosa que, bueno, tots ho esperen, sembla...
0: És la tradició, eh?
2: Sí, sí, és que jo me'n recordo un any amb una senyora d'aquí Sant Andreu que li va tocar un carret de la compra i semblava que li havia tocat un cotxe. Vull dir, ho esperen. Els comerços són molt generosos. Bueno, des del principi jo sóc una de les que vaig a recollir. Ho fem a la vora d'on vivim o coses així, perquè no sigui difícil desplaçar-se. Són generosos, cada any hi anem, quan ens veuen, ah, sí, sí, ja t'ho prepararé, i recollim, pues, bastantes coses. Llavors, durant la setmana abans del sopar, totes les persones de la Junta ens juntem, i algú ens afegeix a més per ajudar-nos, i fem uns lots, no?, que els sortegem després del sopar, a l'hora del cafè es venen els números i sortegen. És la manera de recollir diners, perquè, clar, amb el preu del sopar el fem molt ajustat i no recolliríem res. La nostra meta és recollir diners, i llavors, però la gent ja ho espera, estan contentíssim. Ja et dic, jo aquell any aquella senyora saltava i jo deia, però li ha tocat un carro de la compra, no? I sí, sí, i això, els comerços són molt generosos. Fins i tot també hi ha gent que no pot venir a sopar, però ens paga el sopar. Ens dona els diners del sopar com a donatiu. Mira, aquest any no puc venir, però jo us dono els diners. La gent són molt generosos, sí.
0: Aquí també hem de comptar, Eva, amb totes aquelles persones, voluntaris i voluntàries, que setmanes abans d'aquest sopar participen, com deia ara l'Eugènia, no?, el fet d'anar a buscar aquests productes que porten, doncs, molts comerços, d'elaborar també aquests lots, no?, aquesta participació, no?, durant setmanes prèvies de molta gent.
1: Sí, com jo sempre dic, i ho seguiré dient, jo porto el càrrec de presidenta. Però jo, quan vaig arribar, l'Eugènia i molta gent de la Junta que m'acompanya ja, vull dir, fa una tasca espectacular. Perquè, clar, jo sempre ho dic, quan parlem del sopar, dic que quan arriba la gent al sopar, veu les taules, veu l'escenari, veu tot preparat, clar, jo sempre recordo que tot això porta una feina prèvia, que molta feinada. Aquestes senyores de la Junta, aquestes companyes, ja comencen setmanes abans, inclús podria dir que mesos, a anar als comerços a demanar, a preguntar si, que la majoria són cada any que anem els mateixos, perquè són cada any donen, no? Fan l'aportació. Però sí, sí, hi ha una feina que jo sempre m'agrada recordar-lo, sobretot, també ho recordo amb el meu discurs de benvinguda el dia del sopar, que s'ha d'agrair, no? Perquè si no tinguéssim les mans que tenim per preparar tot això, aquest sopar no es podria haver fet durant aquests 25 anys.
0: I serà, com dèiem, el 17 d'octubre, un sopar que és important continuar parlant del càncer, no? De donar la visibilitat a les necessitats dels pacients i també de les seves famílies. A banda d'aquest sopar, hem de recordar que també teniu, doncs, un local on les persones s'hi poden adreçar, Eva?
1: Sí, tenim un local al CRA, i els dimarts de 7 a 8 es poden adreçar a aquell lloc. Si per un casual no podem estar, la persona que està allà al CRA té el meu telèfon i sap que li pot donar qualsevol per contactar amb mi per el que necessiti.
0: Ara fa 25 edicions d'aquest sopar. fa 25 o 27 anys quan es va inaugurar doncs, la seu local de la Junta contra el Càncer de Sant Andreu de la Barca, el tema del càncer no se'n parlava gaire. Ningú volia parlar del tema càncer. Avui en dia se'n parla.
2: Mira, el càncer, com ara jo ho relaciono amb la mort, ara la mort, la gent, quan algú es mora, diu, se n'ha anat. Dic, a on se n'ha anat? I el càncer també, bueno, quan jo era petita era un mal lleig. I no se'n parlava. I s'ha de parlar perquè les coses que no se'n parla sembla que no existeixin. I això existeix. I després col·laborar a recollir diners és la cosa més gran que un pot fer. És igual el que pugui, no? Perquè a vegades jo dic, mira, amb una moneda i una moneda i una moneda s'omple un sac. Nosaltres tenim aquí al poble un metge, que ara no me'n recordo com se diu, tu sabràs, el Ricardo, que ha vingut moltes vegades al sopar, que un dia anava amb la Petra i jo pel carrer i ens para i ens diu muchas gracias. Jo me'l miro i dic, i la Petra i jo ens mirem, gràcies, gràcies de què? Diu, mira, diu, estem fent una investigació sobre el càncer i se'ns havien acabat els diners. Diu, i ara, aquesta setmana ens ha arribat de l'Associació del Càncer de Barcelona uns diners perquè podem continuar les investigacions. I això em va omplir moltíssim. Jo vaig començar a col·laborar perquè volia, i per desgràcia la meva família ha hagut càncer com a totes les famílies, crec que jo, però no hi vaig ai, ara tens d'anar allà, però jo no hi vaig jo hi vaig amb alegria i riem molt i ens ho passem bé i fem la feina, sí que és molta feina i ens cansem perquè a més ens hem fet grat tots, però no, és una cosa i després saps on va i saps per què. I molts i a vegades fan conferències a Barcelona, a la seu de Barcelona, i ens expliquen els avenços dels càncers i per què va i tot això, i jo estic contentíssima.
0: Penso, Eugènia, que és molt important el que acabes de comentar ara, no? De vegades gent participa en actes benèfics, però jo crec que s'ha explicat molt i molt bé, que era la pregunta que tenia reservada, però l'ha respost ara molt i molt bé, i a més amb un exemple molt clar on van aquests diners i per què són importants aquests diners. Són importants per la investigació i per trobar doncs, la cura del càncer.
2: Bueno, perdona, però a més, aviam, va a altres llocs, eh? L'Associació del Càncer ajuda amb les famílies que tenen nens ingressats per tenir casa. Bueno, hi ha moltes coses, però jo dic una d'aquestes perquè viu aquell poble, aquest metge, el coneixem tots i sabem el què. I jo, clar, jo ja sabia on anava, però ell que ens ho va dir així tan clarament, de dir gràcies per això que feu, que nosaltres aquí a Sant Andreu som un graner de sorra perquè tots els pobles que ho fan i tot arreu, no? Però vull dir, veus aquest granet de sorra que comença a omplir el sac.
0: Eva?
1: Sí, bé, jo també m'afegeixo a les paraules de l'Eugènia, però a mi sempre m'agrada explicar una història, que aquí és quan comencem també a... és quan comença tota la història, no? Hi havia un senyor que es deia José Biosca, que és el que funda l'Associació Espanyola contra el Càncer. Parlant de solidaritat, no? Aquest senyor viatjava cap a Madrid i es troba amb una senyora al tren que li parla que el seu fill té la malaltia, pateix càncer. I aquest senyor, que no tenia res a veure i que diguem... li sap greu, vull dir, el que li explica aquesta senyora, arrel d'això decideix ajudar a totes les persones que pateixin la malaltia. I és quan funda l'Associació Espanyola contra el Càncer. Per què dic això? Ja ho ha dit tot l'Eugènia, no? Però jo també volia afegir que tot el que recaptem, no només amb aquest sopar, clar, estem parlant del sopar, però fem moltes més coses. Fem la col·lecta, fem taules informatives, estem a la Fira de la Primavera, vull dir, sempre intentem que la gent es vegui i ens coneixi, no? I a banda també el que ha dit ella, no? Que l'associació, aquests diners que recaptem és no només per investigació sinó que també prevenció, vull dir, com es diu, sensibilització, i també una cosa molt important que molta gent no sap, que clar, quan un nen en una família pateix l'enfermetat, la malaltia, el càncer, hi ha germans, i aquests germans, clar, els pares que l'estan preparant nen que tenen la malaltia, no? Però també aquests diners que recaptem són per fer colònies per a aquests germans i perquè puguin també una mica, pues això, que no estiguin sempre, diguem-ne, veient que els pares, pues, evidentment, estan per aquest nen que està patint la malaltia.
0: Per tant, afegim molts més motius perquè la gent participi d'aquest sopar benèfic de la lluita contra el càncer del 17 d'octubre, que és importantíssim, que no és l'única activitat que feu al llarg l'any, perquè feu aquestes col·lectes que sempre diem que la gent de Sant Andreu de la Barca és molt solidària i participa activament d'aquestes campanyes, no?
1: Sí, jo sempre ho he dit, que a Sant Andreu la gent en general és molt solidària, tant al sopar com a la col·lecta com a altres coses participen. I bé, comentar això, que el sopar, a part de que animar la gent que vingui al sopar, perquè a banda de col·laborar amb el que hem explicat, per recaptar, per la investigació, per tot el que recapta, doncs també és una manera de... És una, bueno, de fer, diguem-ne, un acte social, no? Que la gent es va trobar allà any d'haver any i també, doncs, per, bueno, està, també això és bonic.
0: Doncs recordem, 17 d'octubre, Eva, recorda'ns on podem aconseguir els tíquets per anar a aquest sopar, els preus, ho hem dit a l'inici d'aquesta conversa, ho tornem a repetir, perquè segurament que hem donat encara molts més motius, la gent que ens escolta, perquè vagin en aquest sopar benèfic.
1: Sí, el sopar, com hem dit, és el dissabte 17 d'octubre, obrim portes a les 8, el sopar, comencem a sopar a 8:45, els tiquets ja s'estan venent des del 28 de setembre, es vendran fins al 14 d'octubre al casino mateix, a l'entrada del casino, i a l'horari de dilluns a divendres de 5 a 7. I si em permés, volia fer un comentari. Hem parlat de tot això, però és molt important també, a mi m'ho han dit, que agrair les coses són importants i s'han de fer. Jo primer vull agrair tota la feina, com he dit abans, que fan totes les meves companyes de la Junta, perquè torno a repetir, jo he arribat més tard que elles i han fet una feina durant aquests anys espectacular. Si no fos per elles, aquest sopar no es podia fer. Ja hi ha seus locals que no fan sopar per falta de mans, per falta, s'han fet grans, i ja hi ha llocs que no es fa. Nosaltres encara el conservem. Vull també agrair a la Societat del Casino, a la seva presidenta, la Carme Lloberol, que també any darrere any ens ha deixat la sala del casino per poder fer aquest sopar, i que sempre que nosaltres li demanem col·labora amb nosaltres. També vull dir-li, donar les gràcies a l'Ajuntament també, i també vull donar les gràcies a l'Associació contra el Càncer, que també sempre, pues, col·laboren perquè nosaltres puguem tirar endavant, que no desfallim i podem continuar fent aquesta tasca tan bona com és el voluntariat de la lluita contra el càncer.
0: Doncs esperem que aquest sopar vagi molt bé, que hi participi molta gent, contra més millor. Eugènia Guiringueli, abans de finalitzar aquesta entrevista, tens els micròfons de Ràdio Sant Andreu per animar el que no estigui ja animat a que participi d'aquest sopar benèfic, o si no pot, com has comentat abans, la gent pot fer aquestes donacions si no poden anar al sopar.
2: Bueno, animar-los ja per totes les raons que hem explicat, aquestes raons serioses que són importants, però també perquè s'ho passaran molt bé. A més, tenim actuació musical, que aquest any vindrà amb nosaltres la Laura Miquel, que és filla del poble, que canta, bueno, ja us ho dic jo, meravellosament, però la cara de satisfacció, la gent com riu, la gent com s'ho passa bé, això és una cosa que... Si no vens, no ho saps. A vegades li pregunto a gent, tu no has vingut mai? No, doncs vine un any, mira-ho. Aviam, aquest preu tampoc és tan car. Vine, mira-ho. I bueno, s'apunten, perquè ara tenim una colla de joves que fa uns quants anys que venen, i bueno, perquè abans, clar, era la gent del poble, que ja ens han fet grans, tot això, però no, ara s'ha animat la cosa. Pot venir qualsevol edat i qui vulgui.
1: De fet, agafant les paraules de l'Eugènia, vull comentar que cada any venen pràcticament les mateixes persones de cada any, però l'any passat ja van venir gent nova, ja no només joves que també van venir, sinó d'altres entitats d'aquí del poble que no havien vingut mai, que van quedar meravellats i que aquest any tornen altra vegada a repetir el sopar.
0: Això és bo, eh? Això és bo, que hi hagi aquesta renovació, que hi hagi gent nova i que continuï, doncs, amb aquesta tradició que ha arribat a les 25 edicions d'aquest sopar benèfic, el 17 d'octubre en el casino. Eva Carles, presidenta de la seu local de l'Associació de la Lluita contra el Càncer, gràcies per acompanyar-nos una vegada més.
1: Gràcies a tu, Jordi.
0: I gràcies, com no, a Eugènia Gringelli, membre de la Junta, i crec que en aquest sopar no només participes recollint aquests productes dels comerços, sinó que segurament, ja ho avancem, et veurem a dalt de l'escenari també, no?
2: Bueno, sí, no és la primera vegada.
0: Aviam. No sé si era una exclusiva, això, o no es podia dir, però...
2: No. Aviam. No, saps què passa?
0: Compartiràs amb Ferran Campany la presentació, eh?
2: Bueno, sí, això sí. Però, aviam, allà les coses que es veuen no són les importants. Bueno, sí que ho són, eh? No diré, no li trec mèrit. Però les que fem sense que ningú se n'adoni, sense que ningú ho vegi, això també és molt important, i com diu la Eva, l'esforç de totes fa que puguem fer aquest sopar.
1: Jo no sé si ja m'he despedit, però volia fer una altra cosa, un comentari que és important. Com abans he donat les gràcies, jo volia comentar també que tots aquests anys se s'han acompanyat també amb la Junta i amb el sopar l'Enric Malet, que aquest any no podrà estar amb nosaltres, però que any darrere any ha estat un organitzador increïble. El sopar ja he dit abans que ha sortit endavant per totes les companyes de la Junta, però sobretot també per l'organització que ens ha dirigit ell també, i que aquest any no podrà estar al sopar, però bueno, que igualment, vull dir, ens acompanya i el tenim present.
0: Doncs des d'aquí una abraçada a Enric Malet, també una abraçada a Petra Plaza, que va ser molts anys la presidenta, i Eva Carles i Eugènia Gringelli, gràcies per acompanyar-nos i que vagi molt bé.
1: Gràcies, igualment.
2: Bon dia.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Sant Andreu de la Barca celebra aquest dissabte 3 d'octubre una nova edició de la Fira al Carrer, organitzada per l'Agrupació de Comerç i de Serveis de Sant Andreu de la Barca, l'ACSAP. Serà la plaça Font de la Roda des de les 10 del matí fins a les 7 de la tarda. Per parlar de les activitats que s'hi duren a terme i també dels comerços

0: Bueno, aquí ja estarem.
1: De fet, aquest any heu apostat per una ambientació inspirada en Jurassic Park, no?
0: Sí, sí, sí, amb un dels nostres socis, el Manu del Master of Bites, portarem el cotxe de Jurassic Park.
1: Que estarà present a la fira, eh?
0: Sí, sí, sí, estarà present el cotxe allà perquè la gent es faci fotos, posarem musiqueta, o sigui que estarà molt ben ambientat.
1: També fareu un cosplay, no?, al voltant de...
0: Sí, bueno...
1: De Jurassic Park.
0: Una mica de tot, i també una primeríssima hora i per engegar motors al Centre Cultural Andaluz amb el seu profe de baile en línia. Doncs bueno, serà una mica d'esport, de ball, i que vingui tothom a engrescar.
1: Quants comerços aproximadament hi participaran?
0: Doncs em sembla, perquè encara a data d'avui encara estem rebent al telèfon de l'associació peticions per...
1: Això és bo.
0: Sí, i tant, i tant. I arran d'uns 30 comerços i seran un total quasi de 40 carpes.
1: Què representa fer la Fira del Carrer ara, a l'octubre?
0: Doncs, bueno, fer-la ara a l'octubre més que res és que ja... creiem que està acabant l'estiu perquè amb aquestes altes temperatures, i llavors és les botigues que són de roba, complements, de sabateria, es treuen els últims estocs de l'estiu, vale? I també bueno, és promocionar el comerç local, que és super important per a aquest poble.
1: I el que sí que aposteu amb les fires és aquesta combinació de comerç de proximitat amb activitats paral·leles, no? En aquesta ocasió ambientat amb Jurassic Park, no? Amb la participació també del Centre Cultural Andaluz. En d'altres ocasions han participat altres entitats, com per exemple els gegants de Sant Andreu de la Barca. Ho intenteu aquesta combinació, no?
0: Clar, al cap i a la fi el comerç local és, o sigui, és una part social del poble, i les entitats són part social del poble. Llavors és ajudar-nos una mica entre tots i fer activitats i fer un poti-poti de tot. Tots ens ajudem els uns als altres i s'ha de col·laborar.
1: I comprant el comerç local.
0: Total.
1: És el que sempre reivindiqueu, no només a les fires, sinó dia a dia, no?
0: Total, s'ha de comprar el comerç local, s'ha de venir a la fira, s'ha d'apostar per comprar aquí al poble, perquè que volem un poble que tingui els carrers plens de vida, amb llums, o volem un poble ple de caixes de cartró? Vale, llavors ens hem de fer tant consumidors com la gent, i aquí a Sant Andreu, encara que no ens ho creiem, tenim un comerç superpotent.
1: Com valoreu les fires al carrer, i sobretot en les darreres edicions?
0: Doncs,
1: Heu vist algun canvi de tendència?
0: Bueno, sí, canvi de tendència, que de vegades, a veure, penseu que els botiguers estan tota la setmana a la seva botiga, llavors és un sobreesforç venir a la fira un dissabte o un diumenge. Llavors, la tendència és que de vegades, si coincideix amb dates de que és un pont o el que sigui, el comerç li costa, perquè a més no té empleats per poder... O sigui no té renovació. Llavors, és l'esforç. O sigui, i bueno, canvi de tendència a l'hora de comprar, a l'hora de cada ser més... el tipus de comerços que hi ha. Abans era molt la botiga de roba, botiga de sabateria, i ara sí que n'hi ha, però també hi ha empreses de serveis que són aquí al poble i que doncs acaben de començar o d'arrencar, i llavors és bo per ells venir a una fira d'aquestes per promocionar-se.
1: Per tant, la varietat, no?, dels comerços
0: total.
1: Que habitualment participen en aquestes fires al carrer.
0: Sí, sí, totalment, sí, sí.
1: Quins són els reptes actuals de l'ACSAP, de l'Agrupació de Comerç i de Serveis de Sant Andreu de la Barca? Has comentat de que teniu més socis, més persones que formen part de l'associació?
0: Sí, el principal objectiu de l'associació és, a part que som una part important d'aquí del poble a nivell econòmic i social, o sigui, ara mateix el repte és que, per exemple, el comerç està... tenir un comerç està molt mal vist. Està mal vist per l'horari, està mal vist perquè s'han de pagar impostos, i llavors ara més que mai hem d'arrencar tots i tirar cap endavant. No hi ha continuació, que és una de les grans com dir-ho,
1: reptes
0: o de les grans pegues del comerç. No hi ha un relleu generacional, Vale? Llavors

0: Molt de comerç s'està perdent i s'han de pagar molts impostos. La imposició fiscal que hi ha als comerços és molt grossa. Llavors, s'ha de, ara més que mai, s'ha d'arrencar, perquè a més, al cap i a la fi, qui té un comerç al poble, o sigui, contribueix a l'economia del poble, pagant impostos, fent barri, a més, que un poble tingui botigues, vol dir que tu entres a una botiga, obres la porta i algú et diu: en què et puc ajudar? ¿Vale? I això és molt important, perquè un paquet d'Amazon, con todos mis respetos, un paquet d'Amazon o de la Shein no t'ho diu això. Llavors, s'ha de ser, el repte és conscienciar la gent que ha de comprar el comerç local, que ha de fer això, economia de poble, ¿vale? És quilòmetre zero, i que sempre tens a la part del darrere hi ha una persona que és especialitzada en el que està venent, i això es nota moltíssim.
1: Són valors que s'han de reivindicar i
0: sí,
1: que els clients, els santandereencs i santandereenques, han de conèixer, no? I han de valorar.
0: Sí, els hem de picar pedra al consumidor.
1: Sí, no?
0: De fet, aquest any s'ha fet un estudi i les vendes en Amazon i en aquestes plataformes han anat perdent un 7, un 8% de vendes. Llavors, déu-n'hi-do, eh? S'ha de... I aquí als pobles, sobretot, a més, és que ajudem a la gent gran, la soledat de la gent gran, que vagi a un comerç local, o sigui, per una persona que es tira tot el dia sola, o sigui, a casa seva, és anar a... o sigui, a que t'obren la porta de la botiga i què necessites, i estiguis una estona amb el botiguer, o sigui, hi ha molt de carinyo i hi ha molta feina al darrere que no es veu, i que tu entres a una botiga i li passi el que passi al botiguer, t'obrirà amb un somriure.
1: Doncs aquest somriure també estarà present el dissabte a la Fira al Carrer, organitzada per l'ACSAP, l'Agrupació de Comerç i de Serveis de Sant Andreu de la Barca. A les 10 obriu portes a la plaça Font
0: sí,
1: de la Roda.
0: Sí, sí,
1: i finalitzeu a les 7, eh?
0: Sí, correcte. Sí, sí, que li donarem pas. Em sembla que passarà per allà la cursa. Passarà també...
1: La cursa és al vespre, no coincideix.
0: No coincideix.
1: No coincideix.
0: Bueno, la cursa, la processó del Rosario...
1: Hi ha moltes activitats en el mateix
0: ens
1: dia.
0: Agrada, es veu que ens agrada aquesta data.
1: 3 d'octubre queda ben marcada en el calendari de Sant Andreu de la Barca. Vanessa Arroyo, com a presidenta de l'ACSAP, abans de finalitzar aquesta entrevista, tens els micròfons de Ràdio Sant Andreu per fer una crida que tothom vagi en aquesta fira al carrer. I ens has donat motius de pes, no? Abans,
0: sí.
1: amb el tema d'aquest comerç de proximitat, aquest comerç, doncs, amable, que reben els seus clients amb un somriure, que no cal anar a buscar els productes a plataforma, sinó que aquí a Sant Andreu de la Barca tenim comerços de molta qualitat.
0: Correcte.
1: Però bé, per fer un impuls final, tens els micròfons.
0: Doncs que s'ha de venir a gaudir el dissabte, durant tot el dia, de 10 a 7 de la tarda, que a part de que vingui el cotxe del Jurassic Park, també tindrem una mica de tardeo amb aquests establiments de restauració, que s'ha de comprar al poble, s'ha de fer pinya, s'ha d'anar a visitar el botiguer que sempre està per tu durant la setmana, s'ha de comprar i comprar al comerç local, i és per gaudir del dia.
1: Doncs Vanessa Arroyo, presidenta de l'ACSAP, gràcies per acompanyar-nos, i dissabte, dia 3, des de les 10 del matí fins a les 7 de la tarda a la plaça Font de la Roda, que vagi molt bé.
0: Igualment, moltíssimes gràcies, Jordi.
1: Tindrem dinosaures, no, o no?
0: A veure què fem.
1: A veure si
0: poden venir, que igual se'n van de camí cap a Sitges, al festival de cinema, i igual es perdem pel camí.
1: Però el cotxe el tenim, eh?
0: Sí, el cotxe sí, el cotxe sí.
1: Gràcies.
0: Vinga, gràcies a tu, Jordi.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Sant Andreu de la Barca es prepara per celebrar la 15a edició de la cursa de la tardor, que enguany arriba amb una novetat molt important. Per primera vegada, la prova es disputarà en horari nocturn. Serà aquest dissabte, 3 d'octubre, a partir de les 8 de la tarda, amb sortida i arribada a la plaça de l'Ajuntament, amb dues distàncies, una de 5 i d'altra de 10 quilòmetres. Cursa de la tardor que parlem tot seguit, i ho fem amb Sergio Valle, que és el director esportiu del Club d'Atletisme de Sant Andreu de la Barca, organitzador d'aquesta prova. Sergio Valle, molt bon dia.
1: Hola, bon dia, Jordi.
0: Bé, tot a punt, suposo, per aquesta cursa de la tardor. La gran novetat és el canvi d'horari. Serà en horari nocturn, a partir de les 8 de la nit. Un canvi d'horari per un motiu molt especial, una celebració dels 15 anys, i no sé si també té molt a veure o no les altes temperatures que hem viscut en els darrers mesos.
1: Doncs sí, perfectament, és el que deies, que vam parlar a la primera entrevista que vam fer fa uns mesos. Sorgeix com a una celebració especial per fer 15 edicions de la cursa, que no són poques, la veritat, però també amb aquest factor que tenim últimament, que és el canvi climàtic, i amb les calors que estem tenint. Aquest cap de setmana ho hem pogut notar, que el dissabte o el diumenge, que hagués sigut quan s'hagués corregut, feia una calor terrible, i clar, doncs anem en aquest camí, em sembla a mi.
0: També estreneu nou recorregut, evidentment, inici i final a la plaça de l'Ajuntament. Per tant, els corredors que han participat en anteriors edicions, en aquesta ocasió veuran un recorregut totalment nou.
1: Sí, sí, sí, clar, tancar el poble un dissabte a les 8 de la tarda és impossible, si no la gent no podria sortir, no podria fer, bueno, el seu dia a dia, i vam decidir que la millor opció era portar-lo a la carretera, al polígon i al casc antic, que aquí l'afectació és molt menor i hi ha menys vivendes i menys pàrquings, també, sobretot, que tenen molta sortida i entrada, i així l'afectació seria menor. Hem parlat amb la policia per explicar també recorreguts el temps que han de tenir els vehicles, i ja està tot organitzat perquè en un principi no passi res, sempre hi haurà alguna coseta que s'haurà d'arreglar in situ, però sí, sí, amb aquesta intenció ho hem muntat tot.
0: De fet, tanqueu inscripcions a 750 corredors, una xifra prou important.
1: És la xifra més gran que hem tingut mai. Sempre a les curses hi havien vingut uns 600, el rècord era 624, i aquesta ja veiem pel que ens deia la gent una vegada que ho vam anunciar, que tindria molt bona cabuda, molt bona benvinguda, i vam limitar en 750 inscripcions perquè, clar, tampoc sabem ben bé com pot absorbir el circuit aquest volum de persones. Sí que tenen uns carrers que són molt amples, com la sortida de la plaça de l'Ajuntament, la carretera i el polígon, però quan ens endinsem dintre del casc antic, amb el carrer Major, carrer de la Font, allà es fa una miqueta més estret, i clar, no sabem si aquest volum de corredors arribaran dispersos, arribaran junts, i per tant volem garantir que tothom pugui córrer bé dintre d'aquest circuit, i si observem que aquest any funciona i es pot ampliar l'any vinent, doncs la nostra intenció és sempre que la gent pugui córrer. Llavors ho faríem així.
0: 750 corredors participants a la cursa de la tardor. Això implica, a nivell organitzatiu, molta feina de mesos que ja porteu preparant aquesta cursa de la tardor, i a més, com sempre, i sempre parleu vosaltres des del club, la feina que fan els voluntaris i voluntàries, no?, que us ajuden.
1: Sí, sí, sí, bueno, això ho comencem al maig, i pues, ja portem, em sembla que són 4 o 5 mesos, ja no sé ni comptar el temps que ha passat, passa massa ràpid i sembla que siguin 2 dies, però no, són molts mesos de treball. I sí, clar, voluntaris, em sembla que t'ho dic de memòria, però rondem els 110 voluntaris que fan falta, que clar, organitzar això, que tothom sàpiga la feina que ha de fer, on ha d'estar, quines són les seves tasques, és complicat, i és delegar responsabilitats en persones que venen a ajudar, no?, el tema de la cursa. I no només voluntaris, també hi ha treballadors d'empreses que venen, doncs, a muntar l'arc de la sortida d'arribada, DJs, speakers, bueno, això engloba un grup de treball molt, molt gran que els corredors a vegades no acostumen a veure. Ells venen a córrer, a passar-s'ho bé, però darrere hi ha una tasca molt important.
0: Sí que manteniu les dues distàncies, 5 i 10 quilòmetres.
1: Sí.
0: Aquí cadascú amb les seves possibilitats, no?
1: Sí, sí, sí, clar. A vegades ens hem plantejat només fer 10 quilòmetres, però sempre acabem dient, és que hi ha gent que s'està iniciant, i nosaltres no som una cursa professional, que sí que venen corredors que corren molt ràpid, de fet serà un nou rècord que facin perquè és un circuit nou i ja m'han escrit corredors de la federació que vindran a fer marca, però no volem deixar fora ningú, i per tant fer 5 quilòmetres és una bona forma d'iniciar-se, la gent del poble que digui, ostres, mai he fet una cursa, vinga, per què no començo aquí a casa, faig 5 quilòmetres, que és un circuit que està bé, que està controlat i que sabem que ho podem fer. I llavors ho mantenim i la idea serà aquesta, en un futur també mantenir les dues distàncies.
0: Quin pes tindran en aquesta cursa els atletes de Sant Andreu de la Barca? Ja no només membres del Club d'Atletisme de Sant Andreu de la Barca, que sou molts els que participareu, però quin pes creus que en aquest cas atletes de Sant Andreu de la Barca, ja siguin atletes professionals o no, o gent que, com has dit ara, no, vaig a provar, no, per primera vegada, doncs, a córrer?
1: Doncs sí, bueno, ja has dit que aquí ja faig també una piqueta aquí d'incisió del club, cada vegada som més gent, ja som més de 320 esportistes, i per tant també molts d'aquests vindran a córrer la cursa, no sé si ara mateix estem parlant d'uns 60-70 atletes que venen del propi club, per tant és una bona massa, i això es complementa amb altres corredors d'aquí del propi municipi, és a dir, no sabria dir les dades i no vull enganyar-te, però possiblement un 50% sigui del poble i la resta sigui de fora. Per aquí més o menys aniran les dades, eh? Ho podrem valorar quan acabi la cursa i tinguem el número real, a veure si no m'equivoco massa.
0: Comentes, Sergio, que hi ha gent que vindrà a fer marca, per tant, doncs, anar al 100%, no?, i aconseguir la victòria, però hi ha aquesta part de molta gent que participa d'aquesta cursa simplement per fer l'esport. Per tant, aquesta cursa té aquesta doble vessant, la vessant competitiva i la vessant per fomentar l'esport, no?
1: Sí, clar, no se'ns pot oblidar que aquest és un circuit homologat per la Federació Espanyola d'Atletisme, també per la catalana, que forma part del calendari de la Federació Catalana de Curses, vale? I per tant, vindran corredors que amb llicència i que venen a córrer, a fer marca per intentar després tenir la seva marca pel seu campionat de Catalunya o per la seva competició que vulgui aconseguir. I amb alguns contactes que hem anat tenint, doncs això, vindran atletes que correran molt ràpid. No me la vull jugar a dir marques, perquè seria avançar informació, però si la gent vol venir a veure una cursa que sigui entretinguda, pot baixar a l'animar, que ja veuràs que s'ho passaran bé. I la part amateur, doncs, és aquesta. Sí, també tenim molta gent que diuen... De fet, em pregunten, Sergi, hi ha límit de temps? Dic, sí, sí que hi ha límit de temps, perquè no podem tenir el poble tancat aquí 4 hores, però és un límit que és 1 hora i quart, suficient per poder anar a un ritme tranquil i acabar la cursa sense problema.
0: Fins i tot caminant arribaria a aquest temps?
1: Jo crec que algun caminant ràpid, si d'aquests que surten a les 7 del matí o a les 8, arribarien.
0: Organitzar una cursa nocturna comporta, suposo que, molts i molts reptes, no?, davant d'una cursa diurna. Heu preparat un dispositiu de seguretat, il·luminació, atenció als participants, segurament que estarà Protecció Civil, policia local, etcètera, etcètera, no?
1: Sí, des de l'Ajuntament, doncs, col·laboraran amb això, amb el tema de policia local i Protecció Civil, que sempre garantiran la seguretat dels espectadors, del públic, dels corredors i l'afició que vulgui ser allà i dels ciutadans que es moguin per aquella zona. A nivell intern hem treballat molt el tema de la il·luminació i de l'espectacle, és a dir, clar, no és una cursa diurna on la llum del sol pot il·luminar el circuit, sinó que, clar, ha d'haver-hi moltes focus, hem ficat una pantalla digital que no volem rellevar encara més secrets que ficarem, perquè són sorpresa i els corredors no ho poden saber abans d'arribar, però sí, hem muntat un dispositiu que creiem que serà prou rellevant, important i que a la gent els agradarà.
0: De cara als veïns i veïnes, podran seguir la cursa en directe. Alguns és al balcó de casa, no?
1: Els de la plaça de l'Ajuntament, sí, només sortint a fora ja podran observar. Hem tenint una visió privilegiada per veure tot el volum de corredors i afició que hi haurà en aquell moment.
0: Part solidària també, com sempre, la cursa de la tardor, solidària per recaptar fons per l'associació Coco, Esperanza i Vida, i solidària també per col·laborar amb l'entitat Demos un Paso Adelante.
1: Sí, animo a tothom, ja siguin corredors, gent del poble, gent de fora, que si no poden venir a córrer però que col·laborin amb Coco, Esperanza i Vida, és molt fàcil, has d'entrar a la pàgina web de la cursa i a la part del dorsal 0 fer una donació. Hi ha donacions a partir des d'un euro, és a dir, que no fa falta donar grans quantitats, i tot el que es pugui recollir aquí anirà destinat a ells, que ho necessiten molt. Mari, que és la responsable d'aquesta entitat, m'ho diu, que van molt necessitats de recursos, que estan a punt de tancar a Sant Joan de Déu alguna planta dedicada al càncer i que fa falta. Per tant, nosaltres sempre col·laborem de la millor manera que podem, ens agradaria aportar molt més, però els nostres recursos són limitats i no podem anar més enllà.
0: Doncs, per tant, animem des de la ràdio que participin, d'aquesta vessant solidària de la cursa de la tardor. I al ser nocturna tenia un avantatge, també, que després de la cursa, festa, no?
1: Doncs sí.
0: Amb DJ Beca, company d'aquesta ràdio, que també estarà present.
1: Sí, primer de tot agrair a DJ Beca, que es va oferir des d'un principi a ser amb nosaltres. Per tant, supercontents que formi part de l'esdeveniment. la festa estava pensada perquè hi hagués una cosa més enllà de la cursa, que no només fos venir, córrer i marxar, que moltes vegades el que passa amb les curses diurnes. Volíem crear un espai de convivència on les persones, o els corredors, i amb els familiars i afició i amb gent del poble que hagi sortit a viure la cursa, es pugui quedar, compartir espais, compartir moments. I vam pensar que una bona opció sortint des d'allà és acabar en el parc central, que és on es farà l'entrega de premis i on es entregaran els guardons, doncs després punxar una miqueta de música gràcies al DJ Beca. També tindrem a la tieta del Titi Burger, que muntarà un espai gastronòmic on podrà la gent acabar sopant burgers que preparen, que estan boníssimes, i també hi ha un espai amb una barra per agafar begudes, i aquesta és un poc una miqueta la intenció, que sigui tot un complet.
0: Tot un complet, festa completa en aquesta 15a edició de la cursa de tardor de Sant Andreu de la Barca. La gran novetat, a més del circuit nou, evidentment, és que és una cursa nocturna. No sé si a partir d'aquí, i depèn de com vagi aquesta cursa nocturna, us plantegeu una continuïtat.
1: Doncs potser m'anticipo. Primer de sobreviure aquest dissabte, que això és molta feina de fer.
0: Potser t'ho preguntem ara i t'ho preguntarem dissabte, sí. I després, no?
1: Ara mateix, la intenció i pels missatges que anem rebent de la gent, ja només amb les pròpies inscripcions, no?, que hem batut rècord, ara mateix portem 740, que han només 10 dorsals, i que animo la gent que si vol apuntar que espavili, que avui se'ls tancaran el més segur, i clar, mai havíem arribat a aquest volum. Per tant, la rebuda ha sigut bona, els feedbacks que rebem de la gent també són molt positius, per tant, nosaltres estem agafant aquesta energia per voler continuar. Però jo t'ho diré dissabte, a veure si continuem vius.
0: Consells pels corredors, pel que fa al circuit, algun consell, alguna pista?
1: Doncs mira, és un circuit que és molt més pla que els anteriors, va, té un desnivell acumulat de 50 metres, que els altres em sembla que rondaven els 80, per què anava, no recordo ara bé, però aquest és un circuit molt pla, amb grans rectes, per tant que es pot avançar sense problema, es pot córrer bé. Sí que tenim una miqueta de l'asfalt del polígon que està en unes condicions una miqueta pitjors, però que es pot córrer sense problema. I jo recomano que agafin unes bones posicions per quan arribin al casc antic, que s'estreta als carrers i comença a fer pujada una miqueta, que estiguin ben posicionats i allà doncs mantenir el ritme.
0: Doncs aquests són els consells de Sergio Valle, director esportiu del Club d'Atletisme de Sant Andreu de la Barca, entitat organitzadora d'aquesta prova amb la col·laboració de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Serà aquest dissabte la sortida a les 8, sortida i arribada a la plaça de l'Ajuntament. Sortiran tots junts, els de 5 i els de 10 quilòmetres.
1: Sí, important això que estàs dient, Jordi, de les 8, que ho hem comentat al principi. En un principi està programada a les 19:45, però ja informem que hem hagut de fer un canvi per motius extens a nosaltres. Ens han informat des de l'equip tècnic de l'Ajuntament que s'havia de desplaçar 15 minuts. Per tant, tots els corredors i corredores que ens estiguin escoltant, que ho tinguin present, informarem a les xarxes, i el mateix dia que vingui a recollir el dorsal també tindran aquesta informació. Però si ja ho anem escoltant, doncs que tothom sàpiga que sortirem a les 8.
0: Si no, 15 minuts més d'escalfament, no?
1: Sí, tampoc és massa, per això són 15 minutets que passen ràpid.
0: Sergio Valle, moltíssimes gràcies i que vagi molt bé aquesta cursa de la tardor nocturna.
1: Gràcies a tu, Jordi.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: Posem punt final d'aquesta edició del Via Directa. Salutacions de Jordi Milian, qui us ha estat acompanyant al llarg d'aquestes dues hores aquí a la sintonia de Ràdio Sant Andreu. Tornem aquest divendres amb el resum setmanal de les principals informacions que hem destacat aquesta setmana.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Hola, bon dia, ramblers i rambleres. Doncs ja podem agafar el xiulet i celebrar que tenim la verema acabada de pipiripipiripi, almenys al camp. Al celler encara els hi queda quasi un meset de gaudir, perquè entre que han de descobar, remuntats, encara tenen un rato de feina al celler. Però al camp, ja m'ha acabat. Així que fantàstic, ja ho tenim enllestit. Ara el que estem fent és passar, fer neteja, estem netejant les caixes, estem recollint palets, estem ficant una mica d'ordre a les nostres vides, que ha estat un mes i mig molt intens, allò com deia aquell de l'època del Covid, tots els dies són lunes. Així que res, fem fenyes, una fenya superficial de camp, perquè estem esperant que plogui, que aquí a la nostra zona encara no ha plogut, i res, a gaudir, a aprofitar aquests moments i a ficar una mica d'ordre al camp i als nostres caps. Vinga, una abraçada.
2: Això és Rambla 54 a Ràdio Castellà.
3: Si hi ha una cosa que m'agrada especialment d'aquest programa del Rambla 54 és descobrir nous veïns i veïnes i tafanejar en les seves vides, les seves històries. En un temps d'individualisme màxim, nedar contracorrent reivindicant escoltar l'altre és un luxe, i fer-ho de forma coral amb totes les ràdios de la xarxa que hi participen, doncs és d'allò més top. No sé si hem anat perdent aquesta filosofia del bé comú i el sentiment col·lectiu, o és natura humana i sempre ha estat així. Això ens ho podrien explicar els dos veïns de Castellà del Vallès que descobrim avui, que són l'Armomir i la Riquila. Llàstima que van morir fa uns mil anys. Albert Sant Andrés, ben tornat al Rambla 54.
4: Gràcies, Anna, un plaer.
3: Fem una mica tard, no?, per aquests veïns.
4: Doncs sí, crec que l'Armumi i la Riquila no poden resoldre la teva pregunta, però sí que han col·locat el municipi de Castellà al mapa arqueològic europeu. De fet, des del passat mes de maig formen part dels noms il·lustres de Castellà del Vallès, com són el Dani Pedrosa, l'Evard Darius o el Pere Joan Ventura.
3: I d'on han sortit aquesta parella?
4: Doncs els han localitzat durant la darrera campanya d'intervencions arqueològiques 2025-26 al jaciment de Castellà Vell, que és un dels primers nuclis urbans de la vila. S'hi han descobert dues sepultures excepcionals amb construcció funerària del segle X, atribuïdes a aquesta parella, l'Armomir i la Riquila, que eren dos rics esposos d'aquella època, del segle X. I dic que són excepcionals perquè de tombes se'n van trobar moltes. Des dels anys que porten s'han trobat 243.
3: Déu-n'hi-do, elles... són moltes, eh?
4: Sí, sí, però totes elles eren iguals i senzilles, o sigui que no eren igual que aquestes. Totes, com diem, menys l'Armomir i l'Arquila, que tenen un caràcter ja de més de mausoleu, amb gairebé 2 metres de fondària, i que estan recolzades sobre la paret de l'església preromànica que hi ha a Castellà Vell. Per explicar-te aquesta troballa, que per què és tan important, he anat a veure l'arqueòleg Jordi Roig, que és el director de les excavacions de Castellà Vell, i ell ens posa més en context d'aquesta troballa.
5: Doncs el que hem trobat amb les excavacions a Castellà Vell ha estat dos tombes monumentals, uns sepulcres funeraris construïts d'època medieval, del segle X, és a dir, de bastanta antiguitat, atribuïbles a dos personatges, a dos rellevants, a dos magnats d'aquest període. aquest tipus de tombes són bastant exclusives, no, no en tenim pràcticament exemples ni a Catalunya ni a la resta d'Europa. I l'estat de conservació en el que s'han trobat encara doncs, les fan més singulars, més rellevants, no? més úniques, el seu estat de conservació. D'una banda, el tipus de resta arqueològica, aquestes tombes construïdes del segle X tan antigues, i de l'altra que estaven en un estat de conservació pràcticament intacte, com si les haguessin acabat de fer fa uns dies.
3: I, és clar, com que estan tan ben conservades, doncs són tombes molt estudiables, diguéssim, suposo.
4: Exactament, sí, així és. El Jordi Roig em deia que gràcies a aquest gran estat de conservació han pogut esbrinar moltes coses. De fet, estan estudiant ara mateix tota aquesta informació històrica sobre com eren aquests magnats vinculats a l'elit comtal de l'època.
5: Doncs en aquest cas reuneix totes aquestes condicions, no? Vull dir que l'estat de conservació òptim o quasi impecable, clar, fa que aporti molta informació o molt coneixement d'un tipus de sepultures, de construccions funeràries que desconeixíem, no? De manera que l'aportació doncs, d'informació històrica, clar, és molt important. Sabem com eren les tombes d'aquests personatges magnats vinculats a això, a l'èlit comtal, no? de l'etapa medieval de tota Europa, doncs, clar, fa que aquests dos exemples siguin o esdevinguin ara com el model de referència, no? A nivell d'aquest tipus de restes a Europa. I després, doncs, la informació pròpia dels que hi havien enterrats.
3: Però, Albert, aquesta no ha estat una troballa d'aquelles pim-pam de la nit al dia, oi? Hi han hagut de picar molta pedra, si em permets la broma fàcil.
4: Sí, sí, mai millor dit. Efectivament, fins a arribar a aquesta descoberta s'ha hagut de recórrer un llarg camí, ja que des de l'inici de les excavacions a final dels anys 90, ja parlem, que van començar, i el retorn després, anys després, al 2024, aquestes tombes, per sort, s'han mantingut inalterades, i gràcies a que estaven situades en un entorn que no s'ha modificat durant segles.
5: Doncs en el marc d'aquestes excavacions, a la zona de la banda nord de l'església, que és on hi havia l'antiga necròpolis, el cementiri alt medieval, doncs van aparèixer aquestes restes tocant a l'església, perquè originàriament estaven com construïdes al costat i lligades amb el que era l'obra de l'església preromànica del segle X, doncs vam localitzar-les doncs, directament per sota la capa vegetal, no? que és també la gràcia d'aquest jaciment de Castellavell, que té aquesta singularitat de que les restes apareixen inalterades directament sota la capa de 20-30 centímetres dels camps de cultiu, no? Vull dir que això és el que també el fa una mica singular, no? Que no té ocupacions posteriors, ni afectacions posteriors, ni remodelacions de cap tipus, no? Vull dir que aquest és diguem, el context en què van aparèixer aquestes tombes.
3: I un cop trobades, Albert, ara què estan fent el Jordi i el seu equip?
4: Doncs ara mateix estan investigant qui eren exactament l'Hermomir i l'Arquila i quin va ser el seu paper dins de la societat del segle X. El Jordi apunta que és un aspecte força complicat quan es tracta de tombes, ja que en la major part dels casos s'han perdut les referències amb el pas del temps.
5: Generalment, de les necròpolis, els cementiris i les tombes, difícilment saps de qui es tracta, no? Perquè s'han perdut, doncs, les referències, làpides, que hi poguessin haver, etc. No? Vull dir que, i a vegades, doncs, quan s'escaven aquests cementiris o tombes, doncs, bueno, queden que els personatges, els individus ja enterrats, com a personatges anònims, no? Per exemple, aquí a Castellavell ja es porten 220 i pico tombes excavades, de les quals les úniques que podrem associar amb un nom i amb unes persones concretes que van viure en aquest període del segle X són aquestes dues. La resta no s'han pogut, diguem-ne, vincular a cap nom i a cap persona, personatge, ni res, no? Vull dir que això encara ho fa més atractiu, més rellevant, no? El fet d'associar-ho a aquests dos personatges que apareixen en els documents, vull dir, la recerca que ara estem fent, que encara és incipient, és la que permetrà, doncs, confirmar el que ja observem, el que ja s'apunta, que es tractaria de l'Armumir i la seva esposa Riquila, que eren dos personatges, dos magnats de l'elit comtal, el medieval, que controlaven aquest territori d'aquí, del castell de Castellà, i que van ser enterrats amb aquest tipus de tombes tan rellevants. Doncs hi ha alguns documents, això s'està fent recerca, que esmenten en un parell o tres d'anys aquests dos personatges.
4: Doncs, Anna, ja hem vist el que han trobat a Castellà, tant les tombes més anònimes com les de l'Armumir i l'Arquila, que són descobertes molt importants. Però al Jordi encara li queda molt camp per córrer perquè només s'ha excavat un 20% de la superfície total d'aquest jaciment.
3: Doncs sí que els queda terreny per explorar, sí. Albert, moltíssimes gràcies per acostar-nos avui la història de l'Armumir i l'Arquila, aquests veïns honorífics i mil·lenaris de Castellà del Vallès. Una abraçada ben forta des del Rambla i fins aviat.
4: Gràcies, fins aviat.

0: Estàs escoltant Rambla 54 a Ona Malgrat.
1: Ets fan de la sèrie Joc de Trons? Jo sí, i nivell premium. Em pots preguntar el que vulguis sobre les cases, que si els Stark, que si els Baratheon, que si els Lannister, que dolenta la Cersei i quina gran supervivent, o els Targaryen amb la seva inclinació per la megalomania. Una de les coses que més em crida l'atenció és la cura que han posat els productors en l'heràldica de la cosa, la bandera blanca amb el llop, el cèrvol negre amb fons daurat o el lleó d'or sobre fons grana i, és clar, el drac de tres caps roig sobre fons negre, que ha acabat fins i tot amb sèrie pròpia. Bé, doncs avui volem traslladar aquest joc, el Joc de Trons, a les banderes de casa nostra, als municipis catalans. A Vilanova i la Geltrú, per posar un exemple.
2: Ja comencem. Així a l'atzar, no?
1: Exacte, després fem un Google per veure el teu d'escut.
2: D'acord.
1: Deia que el de Vilanova és minimalista, o sigui, elegant, i que té un castell amb tres torres sobre fons blau i les quatre barres per sota, i com que som els reis del mambo, doncs una corona dalt.
2: Com els Hightower. A partir d'ara direm Alicent.
1: Mira que nets. A veure el teu. Va, quin escut et busco?
2: Jo vaig néixer a la Barceloneta, però sóc fill adoptiu de Sant Andreu.
1: A veure, un moment. Ivan, doncs aquí a l'ordinador diu que Sant Andreu, atenció, és un dels dos únics barris de Barcelona que té bandera històrica. A veure si endevines quin és l'altre.
2: Per la cara que poses, Gràcia.
1: Bingo.
2: Segur.
1: No diré més. Per parlar de tots aquests escuts i de molts altres, Ivan, avui hem convidat al Rambla un expert en el tema, que és el Joan Pinya, que ja és als estudis d'Ona Malgrat amb la Laura Espanyol. Joan, Laura, benvinguts tots dos al Rambla 54.
3: Moltes gràcies.
4: Bona tarda. Joan, abans de posar-nos a parlar d'escuts, jo ja m'he presentat al programa, però volem saber de tu. El teu coneixement dels escuts municipals ve perquè has estudiat Història de l'Art, veritat?
3: Doncs sí. Va ser la disciplina Història de l'Art que em va obrir aquest món dels símbols, d'aquests elements, no?, que ens intenten transmetre un missatge, tot i que en la seva senzillesa sembla que no l'hagin de dir, però que ens poden donar tot aquest missatge. I clar, quan vaig descobrir el món dels escuts personals, municipals, no?, em va obrir tot un món al voltant de la simbologia.
1: Joan, dèiem que a Catalunya n'hi ha molts d'escuts, de fet, tants com municipis, no?, que són 948, em sembla, però només 730 d'aquests escuts són oficials. Per què? Què fa que un escut sigui legal o no?
3: Per sort, cada any anem engreixant una miqueta més aquest número dels escuts legals, mm-hmm. Però sí que és veritat que hi ha molts ajuntaments que els hi costa o es senten molt aferrats a uns escuts que han sigut dissenyats sense seguir cap tipus de llei heràldica, no?, o de recomanació heràldica, si més no. Per què? Estem davant d'una disciplina que no deixa de ser, a ulls de molta gent, fer un dibuixet maco, no? Jo tinc un poble, doncs mira, alguna cosa que el caracteritzi, hi fico colors que cridin l'atenció, una corona maca i ja tinc un escut fet. I no, de la mateixa manera que ningú s'atreviria, sense tenir coneixements, a anar a arreglar una dent caiguda d'una persona, doncs una persona sense coneixements heràldica no s'hauria d'atrevir a fer una cosa tan seriosa com l'emblema d'una comunitat. I per desgràcia ens ho trobem tot sovint, d'aquí que hi hagin tants escuts que oficialment es reconeguin com a incorrectes o inquirir.
4: Mm-hmm. De fet, malgrat es va oficialitzar l'escut ara fa un o dos anys, com va anar i per què és important oficialitzar-lo?
3: El cas de Malgrat és paradigmàtic, eh? El cas de Malgrat l'ensenyaven justament com a exemple d'escut incorrecte. Era un escut que no complia amb la forma que li pertocava, no complia amb la corona que li pertocava, no complia amb les armes, o sigui, la representació del seu interior, i justament una cosa que sí que complia, que era les creus de la família dels Palafolls, els hi van, no sabem per què, en el moment de fer-ho, els hi van canviar l'ordre dels colors. Per tant, era un escut que era absolutament incorrecte. Tot i això, es va insistir contínuament des de que es va fer en què s'havia de rectificar i que havia de canviar-se, fins i tot des del propi Institut d'Estudis Catalans, on tenen la secció els correctors heraldistes, insistien. Però els diversos ajuntaments que anaven passant donaven oïdes buits o no li feien cas o no consideraven que fos important. Que també és cert, un escut, encara que sigui incorrecte o no oficial, acaba convertint-se en un emblema del poble. Per tant, de cop i volta dir-los a la gent, que potser no estan dins d'aquest debat, que aquest escut és incorrecte, que n'hem de fer un altre, també és un fet important. que té un punt traumàtic. Però bé, malgrat finalment vam aconseguir que un ajuntament s'hi posés i van fer el procediment que pertoca.
1: Joan, perdona, tu ho has dit ara? Quan preparàvem aquesta entrevista amb la Laura, ja va sortir aquest terme i tu l'acabes de pronunciar. Inquirir un escut, què és això?
3: Un escut, quan no és oficial, s'anomena que és un escut a inquirir, perquè vol dir que és un escut que s'ha d'investigar, no? L'hem d'explorar una miqueta, li hem de fer preguntes, l'hem d'anar desmuntant, veient què serveix, què no serveix, per què hi ha això... I llavors aquest procés és com una espècie de procés d'inquisició, no? De fer-li preguntes, de fer aquest inquirir. També, aviam, la paraula també més habitual és escut no oficial, Potser és la que més s'utilitza.
4: Perquè com es crea un escut? Hi ha elements permesos i altres que no?
3: Mira, això, si vols, puc explicar una mica el procés habitual. Normalment un escut el genera algú que li ha encarregat un ple municipal. O sigui, és un ajuntament d'un poble que diu hem de fer un escut o hem de fer un escut nou.
1: Sempre és un ajuntament, eh?
3: Sempre... Ara és un ajuntament, sí. Sí, perquè l'ha d'aprovar un ple municipal, l'escut nou. Ara bé... Què passa? Que hi ha ajuntaments, doncs, mira, aquesta persona que sap dibuixar molt bé, fes-nos l'escut. O aquesta persona que sap disseny gràfic, fes-nos l'escut. No, un escut no el fa una persona que sap dibuixar o sap dissenyar. Un escut el fa una persona que sap d'heràldica, per descomptat. Sap de la història del municipi, sap de la identitat d'aquell municipi i té unes nocions d'heràldica. Per tant, el procés més habitual i més correcte de fer-lo és anar a l'Institut d'Estudis Catalans, on hi ha la secció d'heràldica, i demanar que recomanin un disseny d'escut. I en allà et faran diverses propostes, s'anirà discutint amb el ple municipal i finalment se trobarà un acord, que aquest acord serà el votat en el ple municipal. Hi ha ajuntaments que fan primer el seu escut, l'encarreguen a algú, però clar, tenen el risc de que un cop vagi a l'Institut d'Estudis Catalans, en allà li diguin que és incorrecte i que per tant aquell escut no pot funcionar. Per tant, el millor és això, ja començar d'aliats amb ells. I llavors hi ha l'escut que surti, per descomptat, ja un cop aprovat en el ple, l'Institut d'Estudis Catalans l'aprovarà, perquè ells mateixos han col·laborat en la seva factoria.
1: I pel que fa als colors, Joan, hi ha algun color o combinació de colors que estigui prohibit? Pot ser... val qualsevol?
3: No, ja has dit la paraula correcta, prohibit. L'heràldica és una disciplina molt, molt seriosa. I igual que qualsevol altre ofici o coneixement acadèmic, té el seu vocabulari i té les seves lleis i les seves normes. I de la mateixa manera que uns que no ho dominem no entendrem quan parla un advocat o quan parla un cirurgià, doncs quan parla un heràldic tampoc l'acabem d'entendre, perquè justament han anat desenvolupant tot un vocabulari propi que els permet d'expressar-se molt millor. I un exemple d'aquests és els colors. Uh-huh. Els colors en heràldica no s'anomenen com els nosaltres els diríem. Aquest escut és blau i groc. No, aquest escut serà atzur i or. Vale? Cada color té un nom diferent en heràldica.
1: O sigui que ho he fet fatal, a l'hora de començar a descriure els escuts de Joc de Trons.
3: Sí, però és un error que hi caiem tots, perquè realment és un vocabulari molt complex. Pensa, mira, el verd és el sinople, el negre és el sable, el vermell és el gules, el blau és l'atzur. Per tant, groc i blanc no existeixen, són or i plata. Per tant, realment són noms molt diferents de com els anomenem nosaltres, els colors. I alhora també tenen lleis, i una de les lleis més curioses, no?, és aquesta, que genera una prohibició. En heràldica està prohibit que es combinin o toquin dos colors que s'anomenen metalls o dos colors que s'anomenen esmalts. Metalls només n'hi ha dos, or i plata. Per tant, molt rarament trobarem en un escut que toqui el color blanc amb el color groc. Uh-huh. I de la mateixa manera els esmalts, molt rarament trobarem un escut en què toqui el color blau, el vermell, el negre o el verd. Pocs colors més s'utilitzen en heràldica, vale? I sí que ho trobem, per exemple, en moments en què hi ha tres elements, per descomptat dos elements que si són tres elements que es toquen, hi hauran dos que per descomptat seran metall o esmalt. Però ja veureu, si feu l'experiment, escuts, per exemple, el propi escut de Catalunya és un fons daurat, or, metall amb unes barres de color gules, per tant, esmalt, vermell. I si aneu mirant escuts, veureu que normalment es compleix aquesta llei. I a què respon? És un caprici que els heraldistes van dir, mira, doncs farem que ja ens inventarem aquesta llei. No. Això, moltes vegades aquestes coses surten d'una qüestió històrica i fins i tot funcional. Vosaltres ara imagineu-vos que en el moment en què es funda l'heràldica, el moment en què estan els cavallers lluitant al camp de batalla, en un escut es barregés el color daurat amb el color plata, per tant, dos metalls. Aquest escut, a la que li toqués el sol, faria un reflex que seria impossible veure què s'hi està representant. En canvi, el moment en què aquest escut platejat, per exemple, i fem un esmal o un dibuix amb color blau o color atzur, aquí podríem distingir molt més fàcilment a distància quin és l'emblema d'aquella persona.
4: I quina formació se sol tenir per crear els escuts? És una formació que està en perill, podríem dir?
3: No, gens ni mica. Realment és un col·lectiu que funciona molt bé, els heraldistes. Hi ha fins i tot entitats d'heraldistes que estudien, assessoren, publiquen, no, al voltant d'aquest fet tan important a Catalunya, que és el de l'heràldica, que no només existeix, el que estem parlant ara, que és en l'heràldica municipal, sinó que realment hi ha institucions, o sobretot la més potser nombrosa, l'heràldica personal, de persones que generen el seu escut i que el podem trobar a tantes i tantes làpides o elements que han promocionat aquestes persones, sobretot en el nostre patrimoni històric. Quina formació ha de tenir un heraldista? Bàsicament és una formació d'historiador. És la carrera d'història, en la qual tu destines la teva formació, un cop feta aquesta carrera d'història, destines la teva formació específicament l'heràldica. I entres amb més detall a una formació específica, per tant acabes formant-te com a heraldista.
1: I aquest heraldista, diguéssim, que pot fer igual un escut o assessorar en aquest camí que ens deies que és bo començar l'Institut d'Estudis Catalans per l'escut d'un ajuntament com per l'escut d'una casa, no?, d'un cognom o...
3: Exacte. Un heraldista serà qui farà un informe, per tant, una recerca, en la qual acabarà generant tota una informació i això, recerca, que et dirà, mira, a tu et pertoca per la teva història, en el cas d'una persona, no?, per la teva genealogia, per els teus avantpassats, per el lloc on vius, per alguna característica pròpia, o en el cas d'un municipi igual, per un edifici emblemàtic, per l'ofici del teu poble, per la teva història, us pertocaria això, això, això i això. Per exemple, l'escut de Malgrat, que en parlàvem al principi, es va afegir l'emblema de la casa dels Cabrera, que va ser una casa, el Vescomtat de Cabrera, que va ser molt influent en el nostre municipi, i l'escut antic no portava l'emblema de la cabra dels Cabrera.
1: Mm-hmm. Joan, una cosa, com que fa dies, de fet, que sabíem que venies, hem fet una crida a diferents ràdios del Rambla 54 perquè ens expliquin els escuts dels seus municipis i així poder-los anar comentant una mica amb tu. Ens han enviat tot un seguit de notes de WhatsApp, que és una cosa que aquí al Rambla 54 fem anar força, i si et sembla, doncs les anem escoltant i comentant.
5: Hola, Anna, sóc el Dani Grau de Ràdio Canet. Doncs a l'escut de Canet hi trobem un gos llebrer, un galgo, caminant per sobre el mar sobre una corona. És l'escut oficial de Canet des del 18 de juny de 2025. Fins a aquesta data, doncs, els heraldistes de la Generalitat de Catalunya no ens van fer oficial l'escut de Canet perquè no complia els seus paràmetres. Doncs, sí, és

0: Antic, un escut que englobava molts emblemes, tenia una forma que no tenia res a veure amb la forma que legalment ha de complir un escut, que és la forma caironada. Això ja des dels anys 50 es va fer un congrés a Roma d'heraldistes i es va decidir recomanar que l'heràldica municipal, per distingir-la, tingués els escuts de forma caironada, que vol dir romboidal. Això, després, la Generalitat també ho va adoptar-ho quan va rebre la Generalitat les competències per poder ser ells qui oficialitzessin els escuts. La Generalitat això ho té des del 1981, que és des d'aquell moment que pot oficialitzar, i després això ho acabarà convertint en llei. Per tant, ja no és una recomanació, sinó que avui dia és llei, és obligatori, que els escuts municipals tinguin forma caironada, per tant, forma de romba, que no és la que complia l'escut anterior de Canet. Sí que és veritat que l'escut anterior de Canet tenia un emblema que ara ha perdut amb el nou. Diguem-ne que l'actual s'ha simplificat i només ens representa aquest gos amb aquestes onades, però l'anterior també tenia les canyes, no? Que sembla que Canet, la seva etimologia, sí, vindria sobretot d'això, d'una agrupació, d'un canyissar, i d'aquí el nom. Però passa molt amb l'escut, que els escuts s'acaben convertint en emblemes parlants, no? Que tenen un dibuix o un element que ens fa pensar en el poble. I clar, Canet, aquest ca, un gos, Canet, un gos petit, de mar, per tant, què millor doncs, que l'escut tingui aquest gos, el ca, i les onades del mar, que és amb el que han acabat, no, ara, l'actual escut. Que un escut representi això, no ens ha de donar cap dubte a que això sigui l'origen del nom del poble. No vol dir que, com que a l'escut surt el ca, vol dir que el nom del poble ve de gos.
1: Ah, la majoria jo ja els hi he enxufat, que ve de gos.
0: No. I el problema principal que tenim a Catalunya i tants altres llocs és que de la majoria de pobles no sabem d'on ve el seu nom. I en tenim dues, tres, quatre o cap teoria, no?, que ens diguin d'on ve. Per tant, si a la paraula del poble s'assembla alguna cosa, doncs ho tenim bé per fer l'escut. Hi ha pobles pobres que tenen molts problemes en aquest aspecte.
1: Joan, doncs fem un salt cap al Vallès perquè en tenim un altre.
2: Hola, què tal, Anna? Soc Pol Peiró, de Ràdio Sabadell, i no podria ser d'una altra manera. L'escut de Sabadell, el que tenim principalment, el que més destaca al mig de l'escut, és una ceba, és una hortalissa ben gran de color verd acompanyada de la corona mural que indica que Sabadell és una ciutat, i també a la part inferior doncs, la senyera amb les quatre barres. I és ben curiós, no?, que tinguem a l'escut una hortalissa. Crec que és una curiositat que ens fa únics. Però també t'he de dir que està extesa la llegenda urbana que Sabadell, el nom de Sabadell prové perquè aquí en el passat hi havia molts camps de cebes, i això ho han descartat molts historiadors que tenen altres teories, però cap s'ha pogut verificar al 100%.
1: Joan, i és així? La ceba els fa únics, els de Sabadell?
0: Sí, la veritat és que és un emblema molt, molt estrany. Si comencem a trobar escuts...
1: Els de Terrassa estarien d'acord amb tu de que són molt estranys, els de Sabadell.
0: Sí, el que no sé si són de la ceba, no sé si són tossuts, els de Sabadell, però la veritat és que no els hi ve per ser com a insult, sinó que, com bé diuen, és un emblema molt honorífic, a més per l'antiguitat, Fa més de 500 anys que arrosseguen aquest emblema. I, per tant, a part de fer-los especials, perquè no és un emblema normal en heràldica, també és la antiguitat, no?, el pedigrí que ha acabat assolint aquesta hortalissa en l'escut. Alhora també ha assenyalat dues coses que són molt interessants. Primer tot, la corona. Ha dit que la corona els marca com a ciutat. I és veritat, fixeu-vos que la corona de Sabadell ha de ser una corona de 5 torres amb matacans entremig, uns matacans de color blanc. Aquests matacans distingeixen una vila d'una ciutat. Una vila seria el mateix, 5 torres, però sense aquests matacans. D'acord? I un poble o una entitat inferior només tindria 3 d'aquestes torres. Després hi ha altres tipologies de corones. Hi ha les corones nobles, que depèn de si una família noble ha viscut en aquell poble. L'altra cosa és les barres catalanes. Molts dels escuts que existeixen ara no oficials i que la Generalitat no els oficialitza és perquè tenen les barres catalanes. No només per ser un poble de Catalunya tens dret a utilitzar les barres dels comtes catalans. Llavors tots els escuts portarien les barres catalanes. Les barres només les poden portar aquells pobles que hagin rebut un privilegi dels comtes catalans. Quan en un escut municipal hi ha un emblema d'una casa noble, com deia abans els Cabrera, Malgrat, per exemple, vol dir que aquesta casa noble ha donat un privilegi en aquell poble. En el cas de Malgrat, ens va atorgar el privilegi de fundar ajuntament propi i de fundar mercat municipal. Per tant, tenim el dret de poder

0: ficar aquest emblema. En el cas de Sabadell, desconec quin deuria ser, però de ben segur algun comte català va donar un privilegi a aquesta ciutat i, per tant, tenen el dret de lluir aquestes barres. Finalment, l'origen del poble, ho dèiem abans, eh? No perquè hi hagi una ceba vol dir que el poble vingui de ceba. És més, segur que no. Hi ha d'haver-hi algun altre motiu. Jo de Sabadell he sentit aquella teoria que el nom ve del llatí, de dissabte en llatí, el Sabadellis, que pot ser que potser feien el mercat aquest dia o potser tenien algun acte important els dissabtes. Per d'aquí el nom va acabar derivant a Sabadell. Però, torno a dir-ho, és una teoria, com i tantes això, altres que poden sorgir.
1: Això de que el nom fa la cosa es dona en altres casos, no? La Laura m'explicava Cornudella, Corçà, Caldes de Montbui, d'Estrac, de Malavella, no?
0: Clar, Cornudella i Corçà, com dius, tenen un cor en l'escut. De ben segur que aquests pobles no ve de cor, el seu nom, vindrà d'algun altre motiu. Ara, el cas de Caldes d'Estrac, Caldes de Montbui, Caldes de Malavella, tots són diferents, però tots tenen la caldera, i tampoc el seu poble ve de temes de calderes, ve de termes, de les aigües termals. Per tant, les caldes és una paraula llatinitzada que ve d'aigua calenta, el caldum. Per tant, vindria d'aigua calenta, no de caldera. I si no, hi ha tants altres, parlàvem dels gossos de Canet, però hi ha una pila de pobles com Cambrils, Inca, no? Calella, que tenen aquest ca, i llavors ja amb aquest ca ja tenen com la facilitat de dir, doncs mira, deu ser que ve de gos. Pratdip també, el Baix Camp també té un gos, però això és per una qüestió d'una llegenda, no seria pel nom. Passa el mateix amb la mà. Manlleu, Mediona, Mataró, apareixen mans, no?, en els seus emblemes.
2: I també em vas comentar els casos de Sunyer o Sió, per exemple.
0: Ostres, aquests són molt xulos. L'escut de Sunyer, si algú no el coneix, convido a buscar-lo i que no s'espanti. Perquè quan obriu el sí, perquè
1: veure,
0: clar, quan obriu el cercador...
1: Google en directe, Sunyer.
0: Fes-ho. Busca escut municipal Sunyer, en Minya.
1: Sunyer, escut municipal. A veure què surt aquí. Ostres! Sembla entre allò... Encuentros en la tercera fase i ET l'extraterrestre.
0: Sí? Veus? Clar, aquests ulls, molt probablement per aquest ull, no?, aquesta proximitat sonora amb la paraula, però clar, és un escut que quan el veus la primera vegada fas com un bot, no?, d'ostres, sí. Són uns ulls mirant-me. I a més aquest color verd, no?, que alhora acompanya amb aquesta connotació alienígena, no?, com
1: sí, hem fet de broma. Sí, jo t'anava a dir, és un color molt poc d'escut, vull dir... Molt modern,
0: sí,
1: però...
0: És com un verd així, sí, no...
1: I però és
0: bé,
1: legal?
0: Això li dona origen... No sé si aquest està oficialitzat, però bé, ho podria estar-ho, Els ulls són un emblema heràldic, l'escut és caironat i la corona és correcta, la de poble. I a més també et convido, si busques l'escut de Sió, S-I-O accentuada, també pots tenir un petit espant, depèn de si tens aracnofòbia o no.
1: Sió. Posem-ho aquí. Ui, ara... Ostres, Déu-n'hi-do.
0: El que tenim aquí, Sió, és un poble format per dos entitats, no?, que són Pallarès i Aranyó. I clar, en el moment en què es funda Sió d'aquestes dues entitats, volen que en el seu escut consti aquesta naturalesa dual de que són dos grups de població. Pallarès són aquestes tres palles creuades, i l'Aranyó, com no podia ser d'altra manera, tot i que l'Aranyó és una fruita... Ells el que han volgut és vincular-ho amb l'aranya, no?, amb aquest animal.
1: Exacte.
0: Per tant, són elements heràldics, que com la ceba de Sabadell o els ulls de Sunyer, que són molt poc habituals i realment els hi donen un caràcter i una personalitat que jo la trobo interessantíssima.
1: Sí, molt, molt Spiderman. Escolta'm, Joan, et sembla si continuem escoltant WhatsApps?
0: Vinga.
1: Anem pel següent.
3: Hola, Anna, què tal? Soc en Sergi Ferrer, de Ràdio Calella Televisió. Mira, t'explico. L'escut de Calella és caironat, troncat i semipartit, i té tres elements principals. Un gos negre passant sobre fons daurat, un mig vol o ala de color argent sobre fons blau i tres estrelles daurades de sis puntes sobre fons vermell. A la part superior hi ha una corona mural de ciutat. I aquí hi ha una curiositat. El gos i l'ala són armes parlants que tradicionalment fan referència al nom de Calella, mentre que les tres estrelles són un atribut de Santa Maria, patrona de la ciutat. A més, l'escut actual es va aprovar l'any 1989.
0: Vinga, fixeu-vos en el vocabulari que ha utilitzat, correctíssim. Però clar, no és el mateix tallar un escut en horitzontal que en vertical. Si el tallem en horitzontal, l'estem troncant. Si el tallem en vertical, l'estem partint. En el cas de Calella, només està partida la part de baix, per tant, està semipartida. És tot un vocabulari complexíssim que cadascun dels talls o formes rep noms diferents. Ells també tenen un gos, hem estat parlant dels gossos, aquí, en aquest cas, el cas de Calella. El gos, molta gent pot dir que ve per la llegenda de la lloba, no?, de Calella, però en realitat no, ve per també com a emblema parlant. Molts dels escuts tenen això, armes parlants. Què vol dir? Que ens diuen el nom del poble. Calella, aquest K, es representa amb aquest gos. L'ala de Calella, aquest joc fonètic que sembla ala, es representa amb aquesta ala que té un dels triangles inferiors. I aquest ella, no?, aquest vindria de les estelles o estrelles, que serien les que representen en aquest tercer quadrant, que també pot fer referència a aquesta advocació mariana del poble, les tres estrelles, però realment aquest és un dels escuts, el de Calella, un dels més interessants a nivell geogràfic, no?, o d'escuts parlants, ja que no és només un sol element, sinó que ajunta tres elements per formar el nom del poble.
4: Hola, hola, sóc la Laia Batlle Urgell, directora de Domenys Ràdio, la ràdio de Sant Jaume dels Domenys. I què us he de dir del nostre escut? Doncs és un escut molt senzillet, però molt, molt identificable. Per què? Doncs perquè a part de tenir aquesta corona típica dels escuts, hi predomina el color verd, que és el color que també hem utilitzat perquè sigui símbol de la ràdio del municipi, i com a símbol central hi ha una petxina, que en aquest cas és la que identifica també i se li atribueix a Sant Jaume, que és el nostre patró. Un escut preciós que ens agrada molt i que evidentment identifica Sant Jaume dels Domenys.
2: Joan, una petxina, per què?
0: Aquest cas és molt interessant perquè, clar, el nostre poble es diu Domenys. Molt bé, jo quin objecte, quin element fico, no?, per identificar un poble que es diu Domenys? Domenys ve d'una paraula que vol dir dominis. Per tant, no hi ha cap objecte que ho puguem vincular, no?, que ho puguem relacionar. Doncs què fan? Molt senzill. Tenen un patró amb especial devoció, que és Sant Jaume. Doncs agafaran l'emblema de Sant Jaume, que és aquesta petxina de peregrí, i l'utilitzaran com a emblema del seu poble. Per tant, no tenim cap element que com a poble o de la nostra història que sigui identificatiu, doncs utilitzarem l'emblema de la nostra devoció municipal. Fixeu-vos que el primer escut que trobem amb només la corona amb només tres torres, per tant vol dir que Domenys vindria a ser un poble petit, vale? No té les cinc torres que podria arribar a tenir una vila, un poble de més grans dimensions.
5: Jana, sóc el Sergi de Ràdio Sant Sadurní. El nostre escut té elements molt lligats a la nostra activitat econòmica. Una premsa i dos raïms que aboquen un poble de vinya amb accent 100% penedès, i que, com no, som un centre mundial a l'elaboració de vins i escumosos. Durant dos segles van pertànyer a sobirats, fins que Ferran el Catòlic el va incorporar a la jurisdicció reial, i d'aquí la corona de vila i les quatre barres.
2: Algun comentari sobre la imatge de Sant Sadurní, Joan?
0: Sí, doncs mira, fixeu-vos que ha dit, com que el rei va donar un privilegi, poden tenir les quatre barres d'aquests comtes. Perfecte. La corona mural ens està dient que és un poble gran. I, finalment, l'emblema, o element parlant, no ens està parlant ni d'un edifici o un monument característic, no?, com podria ser Vilanova i la Geltrú, que parlàvem abans, amb el castell. No ens està parlant del nom del poble. No ens està parlant del sant patró. Què ens està parlant aquí? Ens està parlant de la seva activitat econòmica. Això és poc habitual en els escuts, Però, clar, quan és un cas tan excepcional com Sant Sadurní d'Anoia, em sembla a mi que té tot el motiu de ser que en el seu escut facin constar una activitat que dona feina quasi bé a la meitat de la població d'aquell poble.
1: Joan, i n'hem deixat un de gran pel darrer. Escoltem-lo.
6: Ei, Anna, què tal? Molt bona, Joan. Com esteu? Mireu, soc l'Adrià Tella, de Ràdio Ciutat de Tarragona, i evidentment us volia parlar de l'escut de la nostra ciutat, un escut que de ben segur ha de tenir moltíssima història darrere, Tarragona va ser capital de la Tàrraco romana, és ara mateix capital de província, per tant tot això s'ha de notar en aquest escut. Un escut, segons el que diuen també, amb moltíssima relació no només amb aquest passat de la ciutat, sinó també amb la corona d'Aragó. La imatge principal, un camp daurat amb quatre verats ondats de color vermell col·locats en vertical. A primera vista, poden recordar, evidentment, les quatre barres que tots tenim al cap, però en realitat són una representació pròpia i diferenciada del senyal reial, amb aquests elements ondulats que formen part de la simbologia tradicional de Tarragona, que es troben també, per exemple, en la bandera de la ciutat. Una de les coses més curioses és que aquests símbols ja apareixen documentats en representacions antigues de la ciutat, com en llibres d'actes municipals dels segles XIV i XV, cosa que demostra la seva llarga vinculació amb la ciutat de Tarragona. A més, l'escut ha incorporat al llarg del temps altres elements, com la corona i la palma, relacionats, diuen, amb privilegis i reconeixements històrics concedits a la mateixa ciutat. També, en alguns casos, hi apareixen alguns lemes en aquest escut de Tarragona. Al final, és interessant veure com un escut no és només una imatge que representa un municipi, un poble o una ciutat, sinó que és una peça que explica moltes vegades d'on ve aquesta ciutat, quina ha estat la història i quins elements han definit la seva identitat. Ens fa molta il·lusió participar en aquesta conversa que teniu i descobrir amb vosaltres totes aquestes curiositats que s'amaguen darrere els escuts municipals i darrere del d'aquest, del de Tarragona.
1: Joan, doncs l'Adrià ens ha fet una gran exposició. Res a afegir?
0: Sí, tant que tinc a afegir.
1: Doncs
0: l'escut de Tarragona és molt interessant, no? Ell parla de que com a capital de província és un escut especial. No, això no es distingeix en heràldica. En heràldica, si us fixeu, per exemple, l'escut de Lleida o l'escut de Girona, són escuts que poden arribar a ser molt simples, molt senzills. El que sí que es distingeix en heràldica molt clarament és si en aquell lloc hi ha hagut una seu nobiliària, si en allà hi ha hagut un marquès, un comte, un príncep, no? Per exemple, en el cas de Girona, la corona és de príncep, perquè és el Principat de Girona. En el cas de Barcelona, la corona és de rei, perquè va ser seu del regne. En el cas de Tarragona, desconec si va ser seu d'algun noble. Sí que l'escut té una corona, sembla de príncep o de marquès, per tant, potser en algun moment va ser seu també, però el que sí que puc dir és que Tarragona és d'aquests escuts que no ha fet els deures, que són no oficialitzats.
1: Ostres!
0: Sí, i ho entenc, perquè realment és un escut molt pompós, un escut molt maco, amb tot d'elements vegetals, tant de la part superior la palma, com aquesta alzina i llorer, el llaç inferior, però clar, l'escut també té una forma molt, molt curiosa, que no s'assembla o no s'aproxima al caironat legal. Per tant, Tarragona, suposo que com a poble enamorat d'aquest emblema, és d'aquests que els hi costa, no, de fer aquest canvi i de simplificar-lo i acostar-lo al que realment mana l'heràldica.
1: I a més
0: un
1: a
0: detall,
1: més...
0: Molt...
1: Digues.
0: Sí. No, un detall molt interessant, que és aquestes onades que ens ha explicat, que també les podem trobar en altres escuts, com el de Badalona o el de Girona. Aquestes zones, en heràldica, s'anomenen vair. El vair era una forma de decorar els escuts que no era pròpiament afegint-hi símbols, sinó afegint-hi com una decoració que avui en dia en diríem un estampat. Recordem que els escuts provenen d'objectes físics, escuts defensius. Molts d'aquests escuts es cobrien amb elements que els donaven esmorteïment quan algú li donava un cop. I moltes vegades aquests elements d'esmorteïment eren pells. Aquest vair, i el vair d'ones pròpiament, que és el més típicament català, que és aquest més ondulant, el vair normal és més geomètric, de cantos més afilats, és un estampat que prové de l'antic costum de col·locar pells d'esquirol. En el moment en què traiem la pell a un esquirol, ens queda la zona de la panxa i la zona de l'esquena. Que a l'obrir-lo, com si fos un llibret, no, ens queden aquestes marques, no, com de les potetes i del coll, que ens fan aquesta forma d'aquest ondulat. Si busqueu per internet el vair, vair heràldica, veureu que és una forma així que marca molt bé el coll i les dues potetes inferiors. I aquesta successió d'aquesta geometria és la successió que farien les pells d'esquirols col·locades una al costat de l'altra.
1: Doncs, Joan, molt curiós, com tot el que ens has explicat. Moltíssimes gràcies per aquesta lliçó magistral d'heràldica que ens has fet avui. Gràcies també a la Laura per portar-te fins a la ràdio, fins a Ona Malgrat. Una abraçada enorme a tots dos i, escolta'm, algun dia tornem a parlar d'escuts, que està tothom aquí amb ulls com plats.
0: Un plaer.
1: Gràcies. Sí.

0: Hola, Anna, què tal? Com estàs? Soc l'Ona del 9FM. Escolta, que m'agradaria portar-te un tema que no sé si t'encaixa o no, però, ostres, crec que és un tema xulo de parlar i em faria il·lusió portar-te en Josep Prat de Saba, que és escloper, un ofici que ara mateix no és el més sentit i ell és l'últim escloper de Taradell. O sigui, al final et portaré una relíquia, un tresor de la nostra comarca. Va, a veure si t'agrada i en parlem en els propers dies.
1: Hola, bona tarda, Anna i oients del Rambla 54. Mira, sóc el Jordi Abril, el tècnic de Ràdio Ciutat de Badalona. Estem preparant un reportatge sobre l'anís del mono. El Martí Villegas va venir l'altre dia i van començar a fer-lo, a buscar coses, anècdotes, històries sobre aquesta fàbrica i aquest licor tan famós al món sencer. Espero que us agradi.
2: Soc el Carlos, hem vingut a viure aquí al carrer Sant Miquel ara fa 6 mesos pel naixement de la Lila, de la meva filla. I bé, la primera vegada que ens trobem això, la meva dona sí que és de Rubí, sí que coneixia aquesta cosa que feien cada any, i els seus cosins també, però jo no l'havia vist mai. La veritat és que és una cosa molt xula, molt participativa, comptant a tots els veïns, encara que siguem nous, i bueno, m'agrada molt, crec que vindrem cada any, està molt bé.
3: A la ciutat de Rubí hi ha molts carrers amb noms propis. Sant Jaume, Santa Maria, Sant Magí... I és molt típic celebrar el sant del carrer fent festa. Però hi ha una festa que és una mica diferent. La festa del carrer Sant Miquel, de la que ens parlava el Carlos. El carrer Sant Miquel es troba al centre de Rubí, a prop d'escoles i del mercat municipal. És un carrer que, com molts altres, sempre ha estat ple de famílies. Algunes, com el Carlos, acabades d'arribar, i altres de tota la vida, com la de la Marta.
4: Doncs jo porto visquent aquí des de petita, ara tinc 27 anys i ho recordo de sempre, de pintar el carrer, de sortir al sopar, de sortir al dinar, de córrer per aquí amb la bici, amb el patinet, i bueno, és una festa que ens encanta, la veritat.
3: Com diu la Marta, cada setembre, pels volts de Sant Miquel, que és el dia 29, organitzen un cap de setmana de festes on celebren la familiaritat, la comunitat i la història que uneix el carrer. Aquest any ha estat la 46a festa del carrer i, com cada any, les activitats estrella van ser les mateixes, el sopar i el dinar veïnal i la pintada gegant. I és que és aquesta pintada gegant el que fa que el carrer Sant Miquel es conegui també amb un altre sobrenom, el carrer dels dibuixos.
5: Em dic Txell Martí i he vingut a pintar el carrer per les festes de Sant Miquel. Estic pintant uns dibuixos d'uns vídeos que es diuen Digital Circus. La pintada sí que és el més xulo.
3: I és que els veïns més petits del carrer, amb ajuda dels adults, pinten l'asfalt. Dibuixos animats, sèries, videojocs, de tot. I no és temporal. Ho pinten amb pintura i els dibuixos queden allà tot l'any, acompanyant els veïns i veïnes. I tot i que els dibuixos canvien cada any i són cada cop més moderns, la tradició ve de lluny. I ens ho explica Dani Bové, president de l'Associació de Veïns del carrer Sant Miquel.
6: Jo des de ben petit, jo sempre he viscut la festa del carrer. El meu pare, junt amb el Joan Turó, van ser els que van començar a iniciar tot això. I nosaltres, doncs, quan ells es van anar fent grans, i vam dir, doncs, bueno, donem una empenta a nosaltres. Quants anys? Molts anys. Potser fa, no sé, 14 o 15 anys, ben bé que ho portem nosaltres. El que som el jovent, que ja no ho som tant.
3: Però quan van començar les festes, fa 46 anys, el carrer no era pas com ara.
6: Abans, doncs mira, tot el que eren el carrer, la banda de baixant, venint del carrer Sant Isidre avall, eren cases i horts. Cases i horts, i llavors doncs, hi havia l'alçada d'on hi ha el local de la Sardana, allò era una paret, que era un hort, i la pintada que ara es fa a terra doncs es feia en aquella paret. Es pintava tota de blanc i allà es pintava fins que, clar, van començar a fer pisos i van començar a quedar sense paret.
3: Va ser llavors que la pintada gegant, que ja es feia fa una quarantena d'anys, va passar a ser feta a l'asfalt. Com amb aquest canvi, molts altres canvis han passat en el veïnat i cada cop són més necessàries les activitats de comunitat per poder conèixer a la resta de veïns.
6: Ha canviat. I és veritat que hi ha molts veïns, molts no participen, doncs perquè no els hi ve de gust, és... Però clar, ha canviat a tot. Quasi bé tothom ens coneixíem allà. I ara, doncs, ja coneixes a molts veïns, però al final els blocs d'edifici porten aquestes coses. El dia a dia, un va amunt, l'altre va avall, no coincidim amb horaris i és difícil de conèixer tothom.
3: Però tornem de nou al passat. Tot i que ara la festa del carrer és autofinanciada pels veïns i els negocis locals, en el seu inici va poder ajudar-se, almenys un any, de les ajudes de l'Ajuntament. I és que hi ha una menció al diari local La Rubricata de setembre de 1980, on s'anuncia que es donaran ajudes a tres carrers de Rubí per fer les seves festes populars, entre ells el carrer Sant Miquel. Però i si anem més enrere? Perquè aquest carrer porta des de molts, molts anys el mapa de Rubí. Com a curiositat, abans de les festes i del sobrenom del carrer dels dibuixos, es coneixia com el carrer dels llauners. Això es deu a que antigament els comerciants nòmades de la zona s'ajuntaven al torrent de l'Alba, un torrent que ara dona nom al carrer que fa cantonada amb Sant Miquel. Òbviament, les festes van tardar encara més d'un segle a prendre forma. Quan ho van fer, va ser gràcies als pares dels actuals organitzadors que van portar endavant la iniciativa. Però la seva essència era la mateixa que ara, una festa veïnal amb una gran pintada que fes somriure i divertir-se als infants. Però el que sí que expliquen és que el panorama dels dibuixos animats que pinten al carrer era molt diferent del que és ara.
6: Els que coneixíem els nens que ens feien gràcia, suposo que n'hi havia molts menys, eh? Però bueno, es feien personatges de la tele o de TVOs, el Mortadelo, el Super López, tots aquests pues, es feien a la paret, es feien... De vegades no eren personatges de televisió, a lo millor doncs, era, no sé, papallona, o era un cotxe, o era... Saps? No s'havia d'omplir molta paret i no hi havia tanta possibilitat com ara. Són molts, ja ni els coneixem, els que són més grans ja ens perdem amb aquestes coses. Però era una altra... La televisió no és com ara, que hi ha moltes plataformes, moltes sèries, molta... I sí, es buscaven dibuixos d'aquella època, però al mateix temps, doncs alguns que no era cap personatge en si, sinó era més el cotxe, l'avió, el camió, coses d'aquestes.
3: Lluny d'aquests avions, camions, mortadelos i filemons queden ara els dibuixos actuals. Aquest any han quedat a l'asfalt els Minions, Stitch, el Titó, Digital Circus, Magic Animals i altres dibuixos que queden ben lluny de les antigues generacions. Però al final del carrer hi ha una pintura que no és de cap sèrie ni pel·lícula, el Drac de Gaudí. I és que cada any la festa agafa una temàtica diferent, amb la que decoren l'entrada i les cases. I aquest any ha estat Gaudí. I han decorat la porta amb les seves obres, incloent un dels dracs del Parc Güell. Però cada any pensen idees noves i diferents.
6: A temes, doncs, mira, va haver-hi un any que vam decidir fer la República del carrer Sant Miquel, vam fer una bandera, la vam fer un escut, bueno, també vam fer el mar. Sí, se n'han fet de tot tipus, i molt variats, i uns anys amb més feina, uns altres amb menys feina. L'any passat els vam fer de cuina catalana, perquè era l'any de l'any mundial de la cuina catalana, una cosa d'aquestes. I vam decidir, doncs, vam fer plats, vam fer com si fos una cuina, amb fogons, amb una mica la imaginació dels artistes.
3: I tot i que cada cop som més veïns, l'essència de la festa es manté en coses com el dinar popular amb la paella de l'Adela.
6: Està boníssim. I l'Adela, doncs, des del principi que va començar a fer la paella, jo no en soc conscient quan va començar, eh? Però des de fa molts anys és ella la que se'n cuida. Ara sí que és veritat que és la de la Vera Tamayo, que viu és veïna del Sant Miquel de tota la vida, i ara sí que s'ha buscat ajudants, perquè clar, ja ens anem fent grans tots, no? Però és el seu arròs, i és surt boníssim cada any, i de fet ja l'esperem, i per això ja és l'arròs de l'Adela. Ja quedarà per la història, això, no?
3: Però el més important és que, com va passar d'avis a pares, ara ho volen fer seguir amb els fills del carrer.
6: Van decidir fer això per fomentar el veïnatge, per crear una amistat. Bueno, van anar passant els anys i ens van anar fent fins que va arribar un moment, doncs, que evidentment es van cansar, i llavors vam ser els fills els que vam continuar, i ara estem nosaltres i esperem que els nostres fills s'hi afegeixin quan toqui.
3: Aquesta és la història de la festa del carrer Sant Miquel, que va fer canviar el sobrenom del carrer dels Llauners al carrer dels Dibuixos. Una festa que fa veïnatge i poble.
7: Des de ben jove, Gauss va destacar per la seva capacitat matemàtica. D'ell s'explica l'anècdota que quan tenia 9 anys, durant la classe d'aritmètica, el mestre va proposar el problema de sumar els nombres de l'1 al 100. Tot pensant que els alumnes estarien una bona estona ocupats fent càlculs amb les seves petites pissarretes. Per sorpresa del mestre, Gauss va trobar la resposta correcta amb una enorme rapidesa. a diferència dels seus companys, que van necessitar molt de temps o fins i tot que es varen equivocar en el munt d'operacions que havien de fer. Us proposem de pensar com ho faríeu per trobar la resposta de manera ràpida, tal com va fer el jove Gauss, tan sols fent unes poques operacions.
8: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: La Caixa Tonta, amb Joan Bosch i Assumpta Vitòria.
2: Què tal, com esteu? Benvinguts una setmana més a La Caixa Tonta, aquest programa que fem des de Ràdio Arenys per la xarxa de comunicació local. Un programa que, com sempre, el que intenta és fer-te veure la televisió d'una altra manera. I què tindrem aquesta setmana al programa? Doncs de convidada, ni més ni menys que la mítica Salomé, que va guanyar Eurovisión amb el Vivo Cantando. També tindrem a l'Assumpta Vitòria amb la seva secció de història de la tele i, com sempre, el nostre estimadíssim Toni Rovira, del Toni Rovira i tu, amb el seu racó en el que hi pot passar de tot. Recordeu que ens podeu seguir a les xarxes socials buscant La Caixa Tonta Ràdio. Així de senzill, així de fàcil. Esteu preparats? Preparades? Comencem!
3: Saps que la tele abans era en blanc i negre? I que només hi havia un canal? La Caixa Tonta també té una història. La seva.
4: Doncs quan sona aquesta sintonia no podem parlar d'una altra cosa que no sigui de la història de la tele. Amb la nostra estimada Assumpta Vitòria. Assumpta, com estàs?
5: Molt bé, i vosaltres, com esteu tots?
4: Molt bé, contents d'escoltar-te, com sempre.
5: Molt, molt contenta.
4: Què ens expliques avui, a veure?
5: Mira, he anat buscant, per no fer-ho com tan simètric, coses sueltes.
4: Sí.
5: I aleshores coses que a vegades ni recordem. Per exemple, te'n recordes de Si jo fuera presidente?
4: Ai, sí.
5: Del Fernando Tola, amb la Carmen Maura, que deia, nena, tu vales mucho.
4: Oh, i tant, que sí que me'n recordo.
5: Doncs això era de l'any 84.
4: Fixa't.
5: També hi havia aquest any La bola de cristal.
4: Ai, La bola de cristal, Assumpta.
5: Amb Alaska i Javier Gurruchaga, que triomfaron en televisió presentant un programa infantil con un toque diferente.
4: Mira, escoltem la sintonia, què et sembla?
5: Me sembla molt bonic.
4: Vinga.
1: La Caixa Tonta.

0: esa bola que todo el mundo le mola.
1: Todo el mundo
0: doncs,
1: le mola.
0: Estava molt bé aquell programa.
1: I ara també va haver-hi el 84 una cosa molt trista que fa molt de temps, la muerte de Paquirri.
0: Ai, mare meva.
1: Que deia, hagan lo que tengan que hacer i tot, i pobre home, eh?
0: Fixa't.
1: Va ser molt dur.
0: Va ser tremendo, eh?
1: I la Pantoja que deia, quiten les imatges, ho va prohibir.
0: Meva. Sí, va ser.
1: Tot això sembla ahir, però ja fa, pues mira, el 84.
0: Mare meva. Sí, Déu-n'hi-do, eh? 40 anys ja.
1: És que és molt.
0: Més de 40, quasi, sí.
1: Després ja, al mateix temps, Como Pedro por su casa. El Pedrito
0: mira.
1: Ruiz...
0: Ai, el Pedrito, diu, que ara fa aquests vídeos, eh?
1: Que fa uns vídeos molt xulos, eh? L'altre dia va fer un que feia molta gràcia, que es va dibuixar com unes ulleres, deia, no me acuerdo de nada.
0: Soy Pedro, me llamo como...
1: És graciós, eh? És molt, molt bo,
0: molt,
1: eh?
0: Molt bo.
1: Va anar a l'estrena del Rafael, també.
0: Ai, sí, que ho va comentar.
1: Hem vist una foto preciosa amb el Rafael. Que fort, lo del Rafael, eh?
0: Déu-n'hi-do, el tio allà aguantant, eh?
1: Que
0: com
1: maco,
0: un campeón,
1: que
0: eh?
1: Maco. Ai, Déu meu, que li duri, no?
0: I tant, que duri molt.
1: Bueno, doncs aleshores també teníem el Falcon Crest.
0: Ai, el Falcon Crest, assumpte.
1: Perquè ja no hi havia Dallas i aleshores van fer lo de Falcon Crest.
0: Mira.
1: A veure què passava.
0: Escoltem la sintonia. Falcon Crest.

0: explica l'assumpte.
1: Jo no sé què penses, però... A veure, sents la sintonia i t'arriba més al cor que els títols que llegeixo.
2: Això segur, Assumpta. Eh? Sí, sí,
1: sents
2: sí.
1: Les sintonies i dius... Ai, això m'ha arribat a l'ànima. I dius, de què era? Ai, no sé, no
2: Ai,
1: sé.
2: Ai, mare meva.
1: A què sí?
2: I tant, tens raó, Assumpta.
1: Mira, també hi ha lo de los nuevos telediarios.
2: Doncs sí.
1: L'asturiana Ángeles Caso i la ibicenca Concha García Campoy, pobra Concha,
2: pobreta,
1: simbolizaron con su belleza una total renovación de los espacios informativos llevada a cabo por el Enric Sopena, mare meva.
2: Mare meva.
1: El Sopena.
2: El Sopena,
1: jo el vaig conèixer molt. Era molt dur, eh?
2: Sí, sí,
1: molt
2: que era
1: atent
2: dur,
1: i molt
2: sí.
1: Dur, eh? Molt, molt al seu lloc. No sé, era impenetrable bastant, el Sopena.
2: Era molt, molt seu.
1: Sí, tenia la seva història.
2: I tant.
1: També hi ha Turno de Oficio.
2: Apa, Turno de Oficio. Explica una mica del Turno de Oficio.
1: Pues l'Antonio Mercero va mostrar les peripècies d'un grup d'abogats a l'Espanyola i el públic descobreix el talent de Juan Luis Galiardo després de la seva època de galant. Que mono era el Galiardo.
2: Mira, doncs escoltem una mica de la sintonia, també. Turno de Oficio. Turno de Oficio.

0: L'any 86, any de plebiscitos, eleccions e ingreso a la Comunitat Europea, posa aquí que trae bastantes escàndalos a Televisió Espanyola.
1: Apa, mare meva!
0: Però el brillo de luz de luna i el bon humor de Media Naranja el dulzan la despedida de Calviño.
1: Toma ja, Assumpta.
0: A veure, també
1: vaya,
0: és
1: sempre,
0: història, eh?
1: I sempre hi ha hagut coses d'aquestes, eh?
0: Sempre, sempre.
1: Ho has vist, eh?
0: És que és la vida, és així. Mira, també hi ha el referèndum de la OTAN.
1: Mira.
0: Felipe González ganó su difícil reto y la oposición puso el grito en el cielo por la actitud de Televisión Española en la campaña del referéndum.
1: Apa, aquí.
0: Això a l'any 86.
1: Déu-n'hi-do.
0: Y al nombramiento de la Pilar Miró.
1: Ay, la Pilar.
0: Pilar Miró sustituyó finalmente a José María Calviño en la Dirección General de Radio Televisión y empezó a obrar por su cuenta y a deshacer todo o casi todo lo hecho por su polémico predecessor, la Pilar Miró.
1: Déu-n'hi-do, eh?
0: És molt forte, no?
1: És forte, eh? Sempre hi ha hagut coses d'aquestes, també.
0: Sí,
1: eh?
0: Lo que passa que no ens enteràvem tant com ara, oi?
1: Sí, sí, ja tens raó, ja, clar. Ara hi ha les xarxes i tot.
0: Clar, i tothom va buscar.
1: I s'entera tothom.
0: I una cosa fantàstica, el viaje con nosotros.
1: Ai, el viaje con nosotros, Assumpta.
0: Que guai, no, també, eh?
1: I tant, i tant.
0: Mira, diu, Javier Gurruchaga levantó polémicas y entusiasmos con su fantástico viaje por mundos de fantasía, en lo que encontró nada menos que a un enano muy parecido a Felipe.
1: Ay, ay, ay,
0: ay. Sí, sí, sortia un enano que era muy parecido a Felipe.
1: Mare meva.
0: Jo no me'n recordava de res.
1: Tampoc.
0: I aquí hi ha la fotografia, eh?
1: Mare meva.
0: O sigui, que no ens ho inventem, eh?
1: No ens inventem, està aquí escrit.
0: Un fantástico viaje por mundos de fantasía en los que encontró nada menos que a un enano muy parecido a Felipe. I aquí a la foto, si la vols penjar a la xarxa.
1: Mira, penjarem.
0: Home, home.
1: Home, sisplau.
0: Mare de Déu.
1: Mare de Déu, hermós.
0: I després ja, que noche la de aquel año, Miguel Ríos. Per cert, que això és un comentari meu, vaig veure l'altre dia per la nit amb això de l'LGTBI, que van fer un programa del Waldo de los Ríos.
1: Sí.
0: I el Miguel Ríos, ai, no, es deia Waldo de los Ríos.
1: Sí, sí.
0: I el Miguel Ríos,
1: sí,
0: el van escollir per fer la cançó de l'himno de l'alegria.
1: Mira,
0: no?
1: Sí, sí.
0: Pues es veu que en aquell moment va sortir a la tele, que jo vaig veure, que la gent el va insultar per haver agafat la melodia de Beethoven i que va ser una cosa fortíssima.
1: Sí, sí, va haver-hi molta polèmica.
0: Molta polèmica, però clar, el temps ho borra tot, eh?
1: Tot, al final, ja
0: I,
1: ho veus.
0: Bueno, ell es va suïcidar, el Waldo,
1: sí, sí,
0: de los Ríos.
1: Déu-n'hi-do.
0: Per l'opressió i per tot.
1: Déu-n'hi-do.
0: Però
1: que
0: era fort. Un triomfador,
1: totalment.
0: Eh?
1: Totalment.
0: Perquè va començar a fer sinfonies i sinfonies.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: I a Alemanya es veu que el tractaven de meravella.
1: Sí, sí.
0: Molt
1: doncs
0: bé, la vida.
1: Doncs escolta, la vida, Assumpta.
0: Molts comentaris, no?
1: Déu-n'hi-do, quina secció avui, plena de coses.
0: És xula, escolta'm, no?
1: Ha
0: home, avui no tenim
1: fantàstica.
0: A la Nora.
1: Ah, no passa
0: que
1: res.
0: Que també ens posa present una mica.
1: Una miqueta, però ja un altre dia ja vindrà.
0: I tant que sí,
1: escolta'm.
0: Sí.
1: Molt
0: doncs bé,
1: doncs
0: estat...
1: mira...
0: Aquí
1: hem comentat
0: fins a l'any 87.
1: Una mica de tot. Avui tocava el 86, 87, i seguirem la setmana que ve més
0: coses. Si volen,
1: coses.
0: Sí. Mira,
1: i tant que sí.
0: És maco sentir les músiques, Joan.
1: Que sí? Doncs mira,
0: m'encanta.
1: Acabem la secció d'avui amb Viaje con nosotros i el Gurruchaga, que ens animi una miqueta.
0: Molt bé, que sempre dona vida, eh?
1: Vinga, doncs, viatjant, viatjant, seguim amb el programa.
0: Ole!

0: Maria Rosa Marco Poquet, ella va néixer a Barcelona i és afincada a València, especialment coneguda, com no, per ser una de les quatre guanyadores del Festival d'Eurovisió. Ha sigut talonera de Frank Sinatra. Fins al 1963 va gravar més de 40 cançons per les cases discogràfiques de Iberofon i Zafiro. Al 1962 ja havia guanyat el Festival del Mediterrani amb el tema Se'n va anar, en català. Va actuar també en el Festival de València i en el Festival del Duero, on va obtenir el Premi d'Interpretació. Va gravar numerosos discs amb varietats diverses, sobretot en moltes cases discogràfiques com Belter i Iberfon. I el 1969 es va casar amb Sebastià García. Va gravar numerosos temes en català i castellà, entre els més coneguts 500 milles, L'arbre, Bésame mucho, Com el vent, L'emigrant, Puedo morir mañana, Isla de amor, de l'amor, O esperaré. Assumpció Vitòria, la presentem no. Ja perquè té,
1: bueno,
0: un currículum,
1: és que té un currículum, jo la
0: impressionant
1: conec.
0: I encara en queda, que ara en parlarem amb ella perquè això és llarguíssim,
1: Sí, sí, de fa tants anys i és una persona com molt, molt entranyable, molt estimada, com una part de la vida, no? Perquè jo vaig començar a Ràdio Barcelona amb l'Escamilla i ella anava ja a cantar a Ràdio Barcelona, després a Televisió Espanyola amb el Ricardo Soria, sempre venia, amb el Martí Maqueda, vull dir, sempre programa que es fes hi havia la Salomé, sempre. I jo me'n recordo que la Irene i jo, que érem, bueno, i ella també eren molt jovenetes, no sé, sempre parlàvem i no sé, eren com molt rebeldes, no? Tots plegats. Era una època molt bonica i li tinc un gran aprecio.
0: Doncs anem a presentar-la. Salomé, molt bona nit.
2: Hola, macos.
0: Com estàs?
2: Molt bé. Vosaltres?
0: Molt bé. Cantats.
2: Però se'm anava a fer l'any 63,
0: El 63.
2: Sí, sí.
0: Doncs ho teníem mal controlat, això,
2: sí,
0: escolta.
2: Sí, sí. I el festival aquest de València, no sé quin festival era. Era el festival de Venècia, no de València.
0: De Venècia. Ah. Venècia, tens raó, de Venècia,
2: sí.
0: Tens raó.
2: Sí, sí. Jo dic que a València no faig temps.
0: No, és veritat, és veritat. El festival de Venècia, tens raó, tu. Doncs, escolta'm, Salomé, encantats de parlar amb tu. Nosaltres som uns eurovisivos, ens agrada molt. I, a més, doncs, bé, jo encara que sigui més jove que l'Assumpció, m'agrada molt el món de la televisió i he seguit molt també la trajectòria de grans artistes, de presentadors, i en aquest cas, doncs, el cas de la Salomé, el teu cas, perquè realment que vas causar, doncs, furor i que va ser una de les presentadores i ets una de les que també es recorda més de tota aquella època del boom de la televisió.
2: Bueno, home, sí, no es pot dir que m'hi he entretingut.
0: No has passat, pas desapercebuda, ja t'ho dic jo.
2: No m'hi he entretingut fent encaix de buixets, no.
1: Recordo tant, per exemple, com vas fer lo de Se'n va anar, que
0: home,
1: vaig anar al teatre a veure també, i va ser tan maco aquella època teva, cantant el Se'n va anar i totes les cançons, era una època...
2: Bueno, en realitat la meva època va començar amb el Se'n va anar.
1: Oi que sí?
2: Perquè jo abans no feia
1: res.
2: Jo
1: recordo tant quan cantaves i que era tan bonic.
2: Abans no feia res, jo em dedicava a estudiar i després el Se'n va anar vaig continuar estudiant,
1: clar.
2: Si no, el meu pare no em deixava cantar.
1: Clar.
0: No et deixava cantar.
2: No. Si deixava els estudis no em deixava cantar, no.
0: En aquella època, clar, la cosa era molt diferent d'ara.
2: No em deixava cantar i, a més, escolta, jo tampoc li vaig demanar que no em deixés cantar. Ai, jo tampoc li vaig dir mai que jo deixaria d'estudiar, perquè a més a mi m'agradava estudiar, però també m'agradava cantar.
1: Clar.
2: Però ell volia que... Ell em va dir, si pots compaginar les dues coses, aleshores d'acord, però si jo veig que portant sempre molt bones notes comences a fer el tonto, les cançons s'han acabat, i no, i bé, ens vam entendre molt bé. Les cançons, el meu pare, la meva mare i jo.
1: Escolta, jo, per exemple, que recordo l'època antiga de televisió i l'època d'ara, podries explicar-nos, per exemple, quan vau anar a Eurovisió, quins avantatges o quines coses us donaven? Perquè jo me'n recordo haver anat a coses que presentava, no sé, la Ribas Castro, i ni cobràvem gens nosaltres, els presentadors.
0: Com ha canviat tot.
1: I després hi havia gent que venia, doncs, no sé, com el Duodinàmic i tots aquests, i amb prou feines cobraven, no sé, era molt diferent d'ara. Vull dir, podries explicar alguna curiositat que jo pugui entendre dels cantants o alguna cosa d'aquella època?
2: Home, sí, abans, per exemple, doncs es feien algunes presentacions, alguns còctels, alguna cosa d'aquestes, no? Es feien a Barcelona molts còctels a la Terrassa Martini, si recordeu.
1: Sí, senyora.
2: Amb l'Audet Pinto, que venia, i allà ens ajuntàvem tots. I el que passa és que les cases de discos de tant en tant feien algun còctel, alguna trobada, així amb artistes d'ells, però també convidaven els altres artistes d'altres cases. No hi havia la punyeteria, per exemple, que hi ha ara. No, si vas allà, no vas allà, perquè nosaltres, perquè nosaltres,
0: sí,
2: perquè... No, allò era més... Era tot molt... molt més pla i més clar, i estàvem, i nosaltres no estàvem per aquestes punyetes de que si cobra, que si no cobra. Nosaltres cobràvem a l'hora de treballar.
0: Què et sembla si escoltem una mica del Se'n va anar?
2: Vale.
0: Que a mi m'encanta.
2: Vale.
0: Quina veu.

0: Quina veu.
1: Quina cançó més de veritat.
2: Per favor. Quin pitu.
1: Quina veu més de veritat, nena.
0: Oh, com ha canviat tot.
1: És que és
2: l'última veritat. No, ha canviat la manera de fer les coses. Però els cantants... No han canviat el que...
0: Però aquestes cançons han quedat de per vida. Aquestes
2: cançons... I no les pot explotar.
1: No.
2: No les pot explotar perquè ara no hi ha les facilitats que hi havia abans. Mm. Les coses s'han de dir
0: com són.
2: Però... Abans nosaltres teníem més facilitats perquè teníem més... ho estàvem descobrint tot.
1: Exacte.
2: Les gravacions, els discos... I ara, escolta, ara tothom... Sembla que neixi ensenyat i si una cosa no van sobre segur, no volen saber res, i així s'estan perdent molts valors, perquè hi ha gent molt vàlida avui en dia, també.
0: Hi ha molta cosa prefabricada, això molt. Sí,
1: Mira, l'altre dia...
2: Sí, però jo he sentit de gent, he sentit gent que no està prefabricada, que sí, que n'hi ha moltes...
0: N'hi ha que en sí, però n'hi ha que també...
2: Però jo he sentit gent molt vàlida, que segurament no són aquests que tenen tant d'èxit.
1: No,
0: segurament.
2: Però és allò, saps? Facint de Benaventer los intereses creados.
1: Sí, senyor.
0: Sí, aquí està.
2: Saps? Però hi ha gent molt vàlida, hi ha gent que canta molt bé i que té unes veus molt precioses.
0: Escolta'm...
2: Però això és que els enganxi algú que cregui en ells. Que, és a dir, que cregui en el cantant, no fer negoci.
1: Exacte.
2: Perquè ara, avui en dia, els cantants semblen usar i tirar.
0: Aquí està. Sí. Operació en Triunfo mateix, per
1: exemple. No sé qui era l'altre dia que només té una gala. Home, la Lucrecia m'ho estava explicant l'altre dia, una gala que t'estiu.
2: No, però hi ha gent de campanetes i ui, aquests aquests que ara totes les revistes i tots els cacaus. I després mires la data de i dius, bueno, però escolta, tanta real i tot tens de 6 gales, 10, quan nosaltres en fèiem, allò que dèiem doblete. Acabar de treballar en un poble i anar a un altre poble a 20 o 25 quilòmetres.
1: I tant.
2: Però clar, és que tot ha canviat també, clar. És que tampoc ens podem tancar amb allò que va ser. Allò ja ha passat. El que passa és que allò era millor que això.
1: Era molt millor la qualitat de so, també.
2: Sí,
1: jo trobo que ha perdut.
0: Home, Déu-n'hi-do, la qualitat que hi havia,
1: La qualitat, perquè, per exemple, mira, vaig passar l'altre dia per Gràcia, per una botiga, i venien disc d'això de vinil.
0: De vinil.
1: A 30 cèntims, i em vaig parar
0: a
1: com 30 un respecte,
0: cèntims, mare meva.
1: 30 cèntims, i vaig mirar, hi havia Alberto Cortés, Manolo Gas, una quantitat de gent, Josep Guardiola, a 30 cèntims, i jo em vaig parar i vaig dir, oiga, què passa con estos discos? Dice, bueno, va la gente, los deja en la calle, ni siquiera los dejan a los hijos. No, nosotros los cogemos y los vendemos a travesera.
2: No sé, perquè s'estan posant de moda una altra cosa.
1: Pues mira,
2: i trobar, el que passa és que, bueno, potser hi ha gent que no els vol i tal, però jo que tinc vinils, a mi m'han oferit verdaderes fortunes.
0: Joies, no?
1: Sí, senyor. Jo també els tinc guardats tots,
2: Sí,
1: tinc com,
2: però no meus, no.
1: No, clar.
2: Bueno, avui en dia, per exemple, jo tinc tota una col·lecció de la Barbra Streisand i tota una col·lecció del Frank Sinatra.
1: Sí.
2: I tota una col·lecció del Tony Bennett. I tinc un
1: Michael Jackson té tots els vinils, la meva filla.
2: Un germà d'una cunyada meva.

0: com no recordar amb tu el teu pas per aquesta festa, en aquest cas aquest festival, que en aquest cas, doncs, escolta'm, ets una de les guanyadores d'Eurovisió.
1: Que no, però està patant gràcia, quasi no me'n recordo.
0: Pues, escolta'm...
2: De quin color era el vestit?
1: Eh?
2: De quin color era el vestit?
0: Blue.
1: Un
0: blau, no?
1: Blau, o sigui, com... turquesa, clar.
2: És que el veig colorejat sempre.
0: Jo volia comentar, per exemple, una cosa. El teu vestit estava... Sí. Podia ser... que estava dissenyat per el Pertegaz, Manuel Pertegaz,
1: sí.
0: I pesava 14 quilos.
1: Sí, no pesava, no, pesa.
0: Pesa 14 quilos. I estava compost per uns canutillos, no, de porcellana.
1: De porcellana, sí.
0: Un blau així com pastel.
1: No, és un turquesa clar.
0: Turquesa clar i tres collars.
1: Sí, portava tres collarets, es veu que no en van tindre prou,
0: i ala. I escolta, i pesaven un quilo, d'un quilo, cada collaret. Déu-n'hi-do, escolta'm.
1: Sí, bueno, però
0: I atenció, vas cantar el Vivo Cantando en 8 idiomes diferents.
1: En 8 no ho sé.
0: Espanyol, català, euskera, francès, alemany, italià.
1: No, no, no. Alemany no.
0: Alemany no, al final.
1: No.
0: Italià, anglès,
1: sí.
0: I serbo-croata.
1: Serbo-croata, sí.
0: Sí, que Déu-n'hi-do.
1: Amb alemany no el vaig arribar a fer.
0: Amb alemany al final no vas acabar de fer.
1: No, no vaig arribar a fer.
0: Anem a escoltar...
1: No, perquè ja tenia prou terrabastall.
0: Ja en tenies prou en aquella època. I és que aquell moment devia ser un bombazo tot.
1: No, ja va ser un moment de bogeria.
0: De bogeria.
1: Totes les èpoques tenen les seves edats. A mi aquella pallissa me la peguen ara i em maten.
0: I es maten, clar.
1: Clar, però escolta, als 23 anys, mira, posa-me-les aquí, que no tinc butxaques.
2: Clar.
0: Déu-n'hi-do. Doncs recordem aquest tema que, vaja, pels qui no el coneguin, els que el coneixen, segur que els hi ve de gust recordar una estoneta. Vengo cantando.

0: Un tema que, bé, molta i molta gent coneix, malgrat que hagi passat el temps.
1: És que ha marcat època.
2: No, però saps què passa? I saps per què se'n recorden més? Perquè va guanyar.
1: Clar.
0: També.
2: Perquè hi ha hagut cançons fantàstiques que no han guanyat i ningú se'n recorda.
0: Això sí.
2: Però, clar, era un premi.
0: Era un premi.
2: I era la segona vegada que Espanya guanyava.
1: I era molt impressionant.
2: Allò va ser un terrabastall.
1: Clar, llavors era molt impressionant.
0: Hi havia, en aquell any, hi van participar artistes com, per exemple, Lulu, del Regne Unit,
2: sí.
0: Frida Bocara, de França,
2: sí.
0: I Leni Kurr.
2: La Frida era molt amiga, sí. La Frida i jo érem molt amigues, per cert, que es va morir fa 3 o 4 anys.
0: Fa poc, sí.
2: Sí, jove, molt jove, es va morir.
0: Déu-n'hi-do. I, escolta'm, va rebre el galardó a Madrid, no?, de mans de la Maciel.
1: Què en saps de la Maciel? Fa moltes que no en sé res.
2: No ho sé. L'altre dia la vaig veure amb una revista.
0: Sí.
2: I les revistes, i aquesta, bueno, aquesta classe de revista, no diré sí. quina revista és, perquè tampoc no...
1: Les
2: no
1: revistes de los dentistes, que quan
2: no,
1: vas...
2: No li vull fer publicitat.
1: Veus? No.
2: D'aquestes revistes, sí. que si no es claven amb la gent. I llavors
0: no
2: posaven, i posaven una foto de la Maciel d'ara.
0: Sí. Uh-huh.
2: I una foto de fa 40 anys.
0: Què dius?
1: Qué alegre, sí, qué bonito.
2: Sí. Y llavors, tiempos pasados fue mejor.
0: Oh.
2: Cualquier tiempo pasado fue mejor.
1: Oh, qué burros.
2: I escolta, ara...
1: Qué burros.
0: Quin poc mal gust.
2: Sí, està, però ho fan amb tothom.
1: Sí, tothom, amb tothom.
2: I ara, pues clar, escolta, la Maciel, no, la Maciel i jo i qui sigui.
0: Sí, sí.
2: Com hem d'estar igual que fa 40 anys, burros?
0: Per favor.
1: I a part, que també depèn de com t'agafen en un moment donat, sense maquillar, maquillada, depèn del pla, no, de la forma...
2: No, però escolta, encara que et posin flors i violes.
1: Sí, bé, sí, clar.
2: Jo no estic igual ara que fa 40 anys.
1: No, clar.
2: Que sigui molt bé conservada i tot el que vulguis.
0: Però estàs guapíssima. Estàs guapíssima, Salomé.
2: Sí, bueno, però no estic igual.
1: Clar, és diferent.
2: Escolta, jo miro el mirall i jo no m'he enganyat mai, eh?
1: No.
0: Clar que no.
2: I jo tinc una foto amb un racó de casa que sempre dic la trauré d'aquí, però la trauré no per res, per posar-ne una altra. I el meu home diu, si la toques, nos divorciamos.
0: Mare meva, home, pobra, pues no la treguis.
2: I em veig aquella foto que jo devia tindre 35 o 37 anys, igual cara. Ja dic, va, home, per la mort de Déu. Però és que una cosa és que ja ho sabem perquè canviem tot.
0: Clar.
2: I tothom ens fem grans, i afortunadament el que es fa gran, perquè el que no es
0: home,
2: fa és que cascar.
0: És que ja no hi és.
2: Sí. Però és la mala idea que...

0: que
1: la,
0: hi havia.
1: Hi ha molt mala, la mala idea, fe aquesta,
2: hi ha molt mala fe.
0: Sí, hi ha mal estil, mala idea, mala, van a fer mal.
2: Van a fer mal.
0: I no fan mal, no. Ja veus tu, el tiempo pasado, i clar, estava ara, ella, sí, que demà hi puc ser jo, eh?
2: Clar, ja, ja.
0: Està, sí, estava sí. Ella amb un barret i tot, de vestir d'aquella manera que va ella, que sembla que porti draps i coses d'aquestes. Sí, sí, sí, sí. Però bueno, ella va com li dóna la gana.
1: Clar.
0: I després una faltaria. Foto de fa 40 anys.
1: Sí.
0: Tiempos pasados
1: antes, mejor. Sí, se
0: jo, i jo perquè no sé qui són els que ho ha fet, però penso bueno, aquesta encara té carnet d'identitat, que hi haurà gentola d'aquestes que no tenen ni carnet d'identitat.
1: No, segur.
0: Doncs clar, doncs és això, és que tot ha canviat molt tot, i moltes coses a pitjor.
2: I Salomé, el festival com el veus actualment, aquesta evolució que hi ha ara mateix?
0: Pues escolta, és que tot té que evolucionar. Que t'agradi o més o que t'agradi menys, això també estem d'acord. A mi ara el festival no m'agrada.
1: No.
2: És que canvia.
0: A mi no m'agrada. No sé si és un festival de cançons, un festival de televisions, sí. Un festival de sonats,
2: sí,
0: un
2: sí.
0: Festival de coreografies, a sí. Veure allà qui la fa més grossa.
2: És que aquí no està, sé. Aquí està. No sé. Aquí està, perquè
0: però,
2: ara premia
0: però...
2: el show a la cançó. O sigui,
0: sí,
2: no
0: però és això, escolta, les coses han canviat i ho agafes o ho deixes. Aquí, escolta, la televisió té un botonet que la pagues i l'encens.
2: I tant.
0: Si vols, el veus. Si no vols, fora.
1: Bueno, no també com ahir els Premis Max, que tothom parlava de l'IVA, i és clar, cada any parlen del mateix i clar, la gent també està una mica cansada, el públic.
0: Bueno, sí, però també, escolta, parlem en plata.
2: Hombre, déu-n'hi-do,
0: eh? És una cabronada aquest IVA tan gran.
1: Però és que jo no sé què tenia...
2: Mira què va dir la Rosa Maria Sardà, els va fer una botifarra.
1: Ja.
0: No, jo no sé què els hi va fer,
1: però
0: perquè
1: és la que té menys dret
0: a queixar-se. Tampoc hi ha que arribar a l'ordineria.
2: No, tampoc.
1: Clar, tampoc té tant dret a queixar-se, vull dir, hi ha gent que sí que es podria...
0: Però avui dia l'espectacle està
2: molt castigat, està castigat.
0: I si continuen matxacant-lo d'aquesta manera, encara ho estarà més de malament. I de l'espectacle viu molta gent. No viu només el que dona la cara.
1: Clar,
0: darrere del que dona la cara hi ha molta gent.
2: Home,
0: hi ha músics, hi ha modistes, hi ha tramoyistes, hi ha arranjadors, hi ha electricistes, hi ha moltes famílies que viuen.
2: I tant.
0: I s'està acabant perquè, escolta, aquest IVA tan alt, coi, perquè no el posen a l'IVA, jo què sé, anava a dir un disbarat.
1: Sí,
2: ja
1: t'hem entès.
2: Ja t'hem entès.
1: T'hem entès perfectament.
2: Sí, perquè és que realment que és una... Bueno, és denigrant, perquè certament la gent... que és molta, que es pensa que són quatre gats que viuen del món de l'espectacle, viuen del món del cinema.
0: No, del món de l'espectacle viu molta gent.
2: Molta gent.
0: Perquè, escolta, per quina raó les flors tenen un 4% i l'espectacle, la música, la cultura, en definitiva,
2: mira,
0: té un 21%.
2: A mi m'encanta, per exemple, anar a veure musicals. M'agrada veure teatre. I què passa? Que vaig a buscar l'entrada... Colló, 40 euros.
0: I et foten una clatellada que et deixen tremolant. Ah,
2: tu imagina't, me'n vaig amb la meva família, dic, va, vull fer un regal a ma mare, o al meu pare, o qui sigui. Va, anem als 4, mira, ja són 100 euros.
0: No, és privatiu.
2: No pots.
0: És privatiu. Tu necessites... mira, aquí vindran a veure un nano que a mi m'agrada molt, perquè és no el conec gaire com a persona, però crec que és una bona persona i, a més, és molt bon artista. Que és el... com se diu aquest noi? Ai, aquest noi que és de Castelló, que fa imitacions.
2: Ah!
1: Alberto!
2: No, que fa imitació.
1: El Dani Rovira, Alberto.
0: No, que estava de jurat a Tu cara me suena.
2: A Tu cara me suena.
1: Ah,
0: sí.
2: Pot ser... Ah, sí, el Carlos Latre.
0: El Carlos Latre, és boníssim. Bueno, doncs resulta que vindrà ara bé aquí al teatre.
2: Sí.
0: Doncs escolta, una butaca val 34... Sí. Euros.
2: Sí, sí, ja em diràs, per una hora i mitja d'espectacle.
0: 34 euros, una.
1: Sí, sí.
0: Només que vagin quatre persones...
2: Compte.
0: A repestir a cabells, doncs.
2: Compte amb això.
0: Hi ha molta gent, doncs, que es reprimeix, que no hi va, però no hi va perquè no pot. Doncs, coi, deixeu-se estar de tantes punyetes i baixeu, per exemple, això.
2: Això.
0: Baixeu això perquè no és només el que dona la cara.
2: Ah.
0: És que hi ha molta gent que viu de l'espectacle i de la cultura.
2: Sens dubte.
1: L'altre dia vaig estar fent una gala, vam anar a veure el Joan Pera, i em sembla que tenia també un parell de gales només, eh? No tenia gaires gales. Sí, una a Sant Cugat, l'altra no sé on...
2: Clar, perquè és que en part és això.
1: Té que baixar tant el caché que no val la pena.
2: Has de baixar el caché d'una manera que dius...
1: Que no val la pena.
2: I jo de què visc?
1: Clar.
0: No. Està tot molt tronat. Ja està molt tronat. També s'ha de dir que la vida ha canviat molt,
2: sí,
0: i els gustos també han canviat.
2: També.
0: Però de totes maneres hi ha moltes coses, molts espectacles que no es fan, i quan es fan la gent no hi va perquè és massa car.
1: Sí.
2: Però bueno,
1: sí, tens raó.
2: I tant. I de la televisió què me'n dius, Salomé? Perquè vull dir, la televisió, poca cosa.
0: Mira, nen,
2: eh?
0: Jo he arribat un moment que la televisió només veig sèries que m'interessin.
1: Clar.
0: Ja està, perquè escolta, jo, gent que es baralla, gent que...
1: Ui, tot el dia, aquesta tarda...
0: Per fer una gràcia et surt un, i per fer gràcies comença a dir disbarats, i a dir tacos. El Gila no li vaig sentir mai. Una paraulota.
1: I sempre...
0: I la gent es tirava de cul per terra.
1: I sempre deien que lo important no era posar-te amb les persones, sinó fer imitacions. O sigui, el que parlava ell, parlen de tothom.
0: Si no es posen amb aquest, amb l'altre, sí, que si un és geperut, que si l'altre és tartamut...
2: No es ven.
0: Que si l'altre ja no fan gràcies.
2: No. I a més, aquests programes, tot està amanyat, tot és una pantomima. Sí. Tu te baralles amb aquest, tu crides quatre tacos...
1: Un lloc està ple, però tiradíssim, eh?
2: Tots.
0: Jo, és que no, si no són o pel·lícules o sèries... Però sèries que comencen i acaben, eh? Aquestes que duren una botifarra...
2: Ai, sí, és que n'hi ha que duren una eternitat.
0: Tampoc m'interessen. No. Una pel·lícula. Jo a les 10 em comenceu la pel·lícula, o a les 10 i mitja em comenceu la pel·lícula, si m'interessa... I després et dic una altra cosa. Et fan... Que jo també ho comprenc, escolta, sí. Les privades viuen de la publicitat, per tant, tenen que posar publicitat.
1: Sí.
0: Però estàs veient una pel·lícula i t'endinyen la pel·lícula al principi mitja hora. I tot un plegat, et tallen la pel·lícula i et fan 20 minuts o 25 minuts de publicitat. Ostres! Quan torna la pel·lícula ja no saps de què va.
1: Sí.
0: Però jo, per això és una posició que jo comprenc. Són televisions que viuen de la publicitat i que, escolta, no tenen més dimonis que posar-la. Però, clar, jo també, allò que dèiem del botonet, jo també tinc l'opció de veure o no veure-ho.
1: O agafar un vídeo que tens tu una pel·lícula que t'encanta i te la poses i ja està.
2: Doncs, Salomé, moltes gràcies per atendre'ns, ha sigut un plaer. T'acomiadem amb Frank Sinatra, que sabem que t'agrada molt.
0: Moltíssim.
2: No sé, a mi m'encanta aquesta versió de l'Over the Rainbow, que, bueno, m'encanta.
0: A mi m'agrada qualsevol cosa que canti ell.
1: Una abraçada molt forta.
2: Una abraçada, Salomé.
0: Igualment.
2: Cuida't molt.
0: Igualment, un petó per tot.

0: Li diu de tot, però amb ell això li importa un bledo. Ja sabeu qui és, no? És el nostre estimadíssim Toni Rovira. Del Toni Rovira i tu, el mateix. Anem a connectar amb ell, a veure si el veiem a través de la nostra tele dels encants. Toni Rovira! Toni! Sembla que s'ha espatllat la tele. Toni Rovira! Toni! Ara, em sembla que el veig ja. Toni!
1: Què tal, amics de la Caixa Tonta? De nou amb vosaltres, sóc en Toni Rovira i per la xarxa, a veure què passa per aquí, pel plató, sempre abans de començar el programa, doncs hi han coses interessants que us puc apropar doncs, a vosaltres per passar-ho una mica millor, perquè la vida el que es tracta és de passar-ho bé. I avui, doncs, mira, en el programa tinc una cantanta que ja torna per, no sé si tercera o quarta vegada, que és una noia que fa un cant a la terra perquè té connexió directa amb la naturalesa i que es diu, perdó, Hippia, per culpa d'un caramel, eh? I que estan aquí per presentar-se al seu últim EP. Què tal, Hippia?
2: Hola, Toni, doncs encantada d'estar aquí amb tu.
1: Ui, molt, molt, molt hippie et veig avui, eh?
2: Sí, sí, sí, sí, com sempre, amb la meva línia blanca aquí a la barbeta.
1: Què significa aquesta línia blanca?
2: És un crit de força indígena, arrel indígena, però com també sóc catalana, doncs per això faig les meves cançons en català i en anglès per expandir el català per a tot el món.
1: A tu et diuen la catalana indígena, no?
2: Indígena perquè tinc ànima indígena, perquè soc terra, estimo la natura respecte als animals i tinc el cor català perquè he nascut aquí i per això vull demostrar amb les meves cançons el meu amor per la meva terra i aquesta fusió de català-anglès i afrohouse. L'afrohouse té que estar present, aquests tambors per a que et pugi la vibra.
1: Afrohouse, què significa?
2: Afrohouse és música electrònica, però un beat repetitiu amb tambors, que és el que es porta ara més de moda, i això funciona doncs, per a alegrar-te el dia, que és el que jo vull, que crear experiències, no només que escoltis la meva canció, sinó que sentis i que et creï una experiència mentre ho estàs sentint.
1: Que entri una mica en connexió amb la Terra, potser.
2: Okay. Totalment. De fet, la cançó Gaia, que és la deessa de la Terra, no és només una cançó, sinó que és un recordatori. Vull que la gent només balli, sinó també recordi d'on ve.
1: Gaia significa Terra? O
2: sí, és la deessa. És la deessa de la Terra. Llavors, aquest cant és cap a Gaia.
1: I d'on et ve tu, aquesta espiritualitat tan gran?
2: Doncs em ve de fa 5 anys, realment. D'un abans i un després que vaig tindre amb una lesió molt greu al nervi mitjà i vaig estar un any amb mi mateixa, amb el meu dolor, fora del món actual i em vaig donar compte de lo que és realment la vida, que s'ha d'agrair cada dia i aquesta connexió amb la natura i amb els animals perquè formem part del mateix fil de la vida.
1: I això els dic cada dia en els monòlegs, que cada dia em dona gràcies per veure la llum, per poder obrir les finestres de la nostra vida i saber que estem encara vius i formem part d'aquest univers de la Terra.
2: Això és la vida. I és important també saber que tenim que crear la nostra realitat, també. O sigui, que si vibrem baix, que si sempre estem pessimistes, al final serà una bola de neu que cada vegada l'univers ens dirà «Ah, vale, tu vius així, doncs et donaré això». Però si vivim amb alegria, ens donarà abundància a l'univers.
1: I com sempre, doncs, unifiques el ball amb la música, no? Perquè tu eres ballarina, i que fins i tot havies treballat amb la Shakira.
2: Totalment, sí, sí.
1: La gran Shakira.
2: La gran Shakira. Sí, sí, he treballat dos cops amb ella, que ha sigut per a mi doncs, una experiència increïble, perquè aprens molt, i com a ballarina professional doncs, tinc aquesta fusió que avui veureu al programa de música electrònica i de ballarina.
1: Tu muntes les coreografies, també, clar perquè ets coreògrafa també, i directora també de ball, sí. I bueno, i què més ets ja?
2: Sí, sí, sí, com tu, Toni.
1: Compositora, sí. I què més?
2: Sí. Bueno, tinc els meus productors musicals, que són Estem Productions, però he de dir que la cançó de Gaia i la cançó de I Dream in Catalan la he produït jo, la he fet jo. Igualment, tinc el recolzament dels meus productors, eh? Això s'ha de dir.
1: Crec que la Shakira ha fet un concert que ha batit rècords d'audiència, no? Ha tingut més gent que la pròpia Madonna, no?
2: Va tindre, crec que, 2 milions d'audiència al seu concert de Brasil.
1: Tan gran és la Shakira.
2: És molt gran. I cada vegada més, si és que està a l'última, si no para.
1: Des de que s'ha separat, que jo crec que ha anat més.
2: Pues sí.
1: Sí?
2: Sí, sí, sí, perquè jo quan la vaig conèixer encara estava a l'etapa antiga, però ara la veig molt renovada i hem de seguir tot el que fa.
1: Això és un exemple per aquells que ploren quan se'ls acaba una història d'amor. Tu, que no passa res, que tot té punt i seguit.
2: Sí, no. S'ha de continuar, s'ha de tirar endavant i el que tenim a la vida també ets tu mateix, perquè venim sols i ens anem sols, és el que hi ha, no? Llavors, doncs, et tens a tu mateix, doncs segueix. Segueix la vida amb tu.
3: Molt bé, doncs bé, està preparat pel programa, no? Sí. Ja els hi hem adelantat als nostres amics. Welcome to Hippia, es diu, el seu treball.
2: Sí, sí. Welcome to Hippia és l'EP d'aquestes 5 cançons.
3: Pues apa, que escoltin la que més els agradi.
2: Exacte.
3: Va, recomana una perquè posin ara mateix a la ràdio.
2: I Dream in Catalan.
3: Hala. Bueno, pues bé, està arreglat. Corre, jo me'n sí, vaig a veure què passa per aquí. Ui, ui, ui, perdoneu, perdoneu, però és que no calla, no calla, la xerra, què xerres? De què xerres?
4: Què dices, Toni? Que estoy preparando el proyecto.
3: Ui, ui, ui, perdoneu, perdoneu, però és que no calla, no calla, la xerra, què xerres? De què xerres?
4: Tony, que estoy preparando el proyecto Huellas, que he traído un cajetón así de gordo.
3: Ha tardado 15 días en preparar una caja.
4: Ah, no.
3: Por favor, qué lentitud.
4: Grande, importante, importante.
3: Qué lentitud.
4: No, lentitud, nada.
3: La caja grande que estará vacía.
4: No, ya está llena.
3: ¿Está plena? De fum.
4: De aire.
3: Plena de fum. Yo había visto por aquí al Jorge de los Sultanes y no sé dónde está. No hi és, el Jorge de los Sultanes. Ah, però hi ha el David. Hola, David. Com estàs? Sembles la Venus, eh?
5: Bé, i tu?
3: Aixegut a la xeslón.
5: Sí.
3: Quants quilos peses?
5: Ai, no ho sé, no m'he pesat.
3: Ah, ara té vergonya de reconèixer-ho.
5: No ho sé, Toni.
3: Reconèixer que estàs massa gros, eh?
5: Ja, però on hi ha quilos, hi ha alegria, carinyo.
3: Segueixes tenint molta... Molta d'allò, no? Molta sol·licitud, no?
5: Sí, justament aquest divendres vaig quedar amb un.
3: Ah, sí?
5: Sí.
3: Segueixen caient a la teva xarxa, els homes?
5: Correcte, Toni, segueixen caient...
3: De quina edat cauen?
5: Pues entre 30 i 35.
3: David, bueno, l'home que vol triomfar a les xarxes, que és creador de contingut,
5: sí.
3: I què més?
5: I, bueno, el Toni em va entrevistar, va fer una entrevista amb mi.
3: Ah, sí, que si la volen veure, veuran quin tio més serio, encara que no ho sembla. On te la poden veure?
5: A YouTube.
3: Al canal de Toni Rovira, no?
5: Correcte, sí.
3: David Jiménez?
5: Sí.
3: El mateix. Sembla, si la veieixo assegut aquí en el sofà, bueno, com una Venus, en aquí. Com van les xarxes? Com van les xarxes, Sergi?
6: Ui, les xarxes van que cremen, perquè ja volen...
3: La xarxa,
6: televisions locals.
3: No, home, no, les xarxes, com van les xarxes? Tu porto
6: molt
3: les xarxes.
6: Bé, molt bé, estem a tope. Ara estem fent la caixa de la Charo, que com tu dius...
3: Ha tardat 15 dies en preparar una caixa.
6: Però ojo quina caixa, és una caixa ben grossa, això és un...
3: L'important és que posin monedes, perquè...
6: Molts diners. Ara la muntarem.
3: Digue'ls al becari que em preparin la informació que els hi he demanat, sisplau. Vols recordar-los?
6: I tenim una burbuja Freixenet aquí. Sí. Bueno, qui és?
3: Una burbuja Freixenet.
7: Sos el tapón codorni o el más viu.
3: Jorge de los Sultanes, però que mariquita que va.
7: Però què haces, Toni? Què haces? Què és una xarxa? Me estaba vuelvo loco. Una xarxa no és esa que se pone a cuatro patas en una casa, una xarxa.
3: Però vas todo dorado.
7: De burbuja Freixenet, Toni.
3: Pero es muy gay este look, ¿eh?
7: Este look es muy gay, Toni, es muy gay. Hoy venimos preparados para llenar la caja, el chaquetaje y la Charo que cabe dentro de la caja. Fíjate.
3: A ver, cántame un poco. ¿Pluma, pluma gay o cuál es otro de tus
7: estilos? Agente, deténgame pronto.
3: A ver, ¿cómo hace la canción? A ver, ¿cómo fa la canción?
7: La canción fa agente. Deténgame pronto. ¿Esto quieres decir?
3: Claro. A ver.
7: Porque una locura voy a cometer. Voy a meter a la Charo en esa caja. Y te lo juro que va a caber. ¿Qué te ha parecido, eh?

0: Com podeu veure, això és una olla de cols que està bullint i bullint i bullint. M'has preparat la informació, nen, de demà? Qui ve demà?
1: La Alba Moreno.
0: Qui és Alba Moreno?
1: Pues una cantant molt, molt important.
0: És una cantant que és un nou llançament d'Universal.
2: La Vega,
0: sí. Vega, tu m'estàs preparant a... Què li passa a la Vega?
1: No sé, no sé què li passa a la Vega.
0: Tu estàs enamorat de la Vega, no?
1: No, no.
0: Sí, però t'ha dit que no, que li van les noies. T'ho ha dit davant meu.
1: Sí, sí, m'ha dit. Però a mi m'agrada les noies.
0: Ara que ha marxat ella, t'has quedat parat.
1: Això no pugis a la ràdio.
0: No, perquè tu t'havies fet il·lusions.
1: Sí.
0: Però això no vol dir res. Avui en dia la gent jove, un dia els agrada una cosa, demà una altra.
1: Claro.
0: Ah, tu em pots seguir somiant. Estàs trist.
1: Uf, molt, molt.
0: Mira, en vez d'estar-me preparant la informació, estàs jugant. A què estàs jugant?
1: Perquè ja te l'ha preparat. Al tenis.
0: Al tenis. Bueno, Vega, m'has preparat la informació o no?
3: Sí, l'he preparat.
0: De qui?
3: D'Alba Moreno.
0: No, això la feia ell. Tu em feies aquest noi de color.
3: Ah, ostres.
0: Que no m'ha preparat el noi que ve? Pues si tinc comentat a tu l'Orlando, ja. Quiñones. Ai, estan distrets, Déu meu. Bé, amics de la Caixa Tonta, us deixo perquè tinc que fer el programa. Gràcies per deixar-me sortir a la vostra finestra.
4: A tu, Toni.
0: I ja sabeu una cosa, Catalunya, t'estimo. Adéu-siau, adéu, Joan.
4: Gràcies, com sempre, Toni, Rovira i tu.
5: El racó de Toni Rovira.
6: Hola a todos, soy Ricky García de Yotele, os mando un abrazo, un saludo a todos los oyentes, por supuesto a Joan, a Asunción y a todos los que estáis escuchando. Un abrazo y nos vemos muy pronto.
5: La Caixa Tonta, amb Joan Bosch i Assumpta Vitoria.

0: La verdad es que me amonó.
1: Porque cuando me miras se agua la boca, calma mi sed.
2: Hola, soc Toni Cruanyes i envio una salutació molt forta i sincera a la Caixa Tonta.
3: I avui marxem amb el més nou de Shakira, Maluma, Agua. I és que ara la tenim a tope, fent aquesta gira estàtica, perquè està estàtica amb aquest gran complex a Madrid, i que ho està donant tot i ho està petant. Gràcies avui a la Salomé, que ha tingut la gentilesa de participar en el programa d'avui. Gràcies a l'Assumpta Vitori i al Toni Rovira amb el seu racó, en el que hi pot passar i passa de tot i més. Recordeu que ens podeu seguir a les xarxes socials buscant la Caixa Tonta Ràdio. Res més, gràcies com sempre per ser-hi, a totes les emissores que ens fan confiança i a tota l'audiència. Res més, a reveure.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa. Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: One ticket, please. Long as everybody's here. Hey, what's going on, man? Yeah, she's at home.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura.

Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: És dijous, dia 1 d'octubre. Comencem una nova edició de l'InfoSap amb l'actualitat de Sant Andreu de la Barca. Avui a l'InfoSap parlarem de la gent gran. Avui és el Dia Mundial de la Gent Gran i parlarem de les activitats de la gent gran que tindran lloc aquest mes d'octubre. Avui, per cert, una delegació de Sant Andreu de la Barca participa a la concentració de Barcelona per al Dia Internacional de la Gent Gran. També escoltarem les paraules en el ple municipal on es va llegir el passat dijous el manifest a favor de la gent gran. Avui també parlarem de Míriam Tirado, la periodista, escriptora i especialista en criança conscient. Va inaugurar aquest dimecres el curs escolar 2026-2027 amb la conferència Educar i acompanyar en presència, on ha reivindicat els límits i la connexió dels infants i la necessitat d'aturar-se en una societat marcada per les presses, els estímuls i la tecnologia. Vam parlar amb Míriam Tirado, escoltarem avui l'entrevista a l'InfoSap i també repassarem els actes de l'agenda de cara a aquest cap de setmana. Salutacions de Jordi Milian, al capdavant dels serveis informatius de Ràdio Sant Andreu. Comencem.
1: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
0: La gent gran ha reivindicat en el ple municipal de Sant Andreu de la Barca el dret a envellir amb dignitat i sense discriminacions. Ramon Sala i Teresa Cantero, membres de Sant Andreu de la Barca, del Consell Consultiu de la Gent Gran del Consell Comarcal del Baix Llobregat, han llegit el manifest amb motiu del Dia Internacional de les Persones Grans, que serà l'1 d'octubre. El ple municipal de Sant Andreu de la Barca va donar veu a les reivindicacions de la gent gran amb la lectura del manifest. Els encarregats de fer-ne la lectura són membres de Sant Andreu de la Barca, el Consell Consultiu, i han traslladat als representants municipals les principals demandes del col·lectiu. Sota el lema "Ens jubilem de la feina, però no de la vida", el manifest recorda que les persones grans representen més del 20% de la població de Catalunya i més de 1,6 milions de persones, i reivindica el seu paper com a part activa i essencial de la societat. A continuació, a Ràdio Sant Andreu, el manifest íntegre que va ser llegit en el ple municipal del passat 24 de setembre.
2: Nosotros representamos al Consejo Consultivo de la Gent Gran por San Andrés de la Barca. Algunos ya nos conocéis porque no es la primera vez que venimos aquí para el manifiesto y otras cosas que hacemos, ¿no? Este año pues nos ha tocado, éramos cuatro personas y dos por motivos, uno de salud y otro que también más o menos, nos hemos quedado la Teresa y yo solos este año. Hasta final de año intentaremos hacer lo mejor posible que hemos hecho siempre. Nosotros en el Consejo siempre reivindicamos para las personas mayores, como ya veréis ahora en el escrito. Pero eso no quiere decir que vosotros, los que estáis aquí muchos, también seréis mayores y habremos conseguido algo que vosotros ya lo tendréis programado. En ese aspecto, ahora la Teresa os va a leer un punto en castellano y yo voy a leer otro punto en catalán.
3: A ver, el 1 de octubre, Día Internacional de las Personas Mayores. Nos jubilamos del trabajo, no de la vida. Manifiesto. En Cataluña las personas mayores somos una parte fundamental de la sociedad. Representamos más del 20% de la población. Somos más de 1.600.000 personas y tenemos una esperanza de vida que aumenta año tras año. No somos una minoría, somos una realidad central del presente y del futuro del país. Reivindicamos una sociedad que nos reconozca, respete, valore y como parte esencial del tejido social. Envejecer no puede ser sinónimo de desigualdad, invisibilidad, edadismo o precariedad. Somos sujetos de pleno derecho, memoria viva y motor de cohesión social, derechos sociales y justicia. Defendemos que los derechos sociales son la base de una sociedad justa, cohesionada y democrática, y que deben estar garantizados a lo largo de toda la vida. Reivindicamos unas condiciones de vida dignas que incluyan un sistema de público de pensiones, solvente y sostenible, y una sanidad universal y atención a la dependencia, accesible y de calidad. Erradicar la pobreza en la vejez es una prioridad. Son necesarias pensiones mínimas, suficientes, mecanismos de actualización justo y el reconocimiento de un valor social y económico de los cuidados. Nadie debería ver comprometida su dignidad en la etapa de la vida. Autonomía y cuidados y dignidad. Entendemos que envejecer con dignidad es poder decidir cómo vivir, con quién vivir y cómo ser cuidado. Defendemos modelos de atención centrados en las personas que respeten la voluntad, la diversidad y los derechos individuales. Reclamamos una atención de calidad que dé respuesta a las necesidades de las personas y su entorno y que garantice condiciones justas para quien las hace posible. La autonomía, participación y capacidad de decisión son derechos fundamentales, no privilegios.
2: Igualdad y no discriminación. Rebutgem qualsevol discriminació per raó d'edat, de gènere o de procedència. Denunciem que moltes dones grans pateixen una desigualtat que es tradueix en menys recursos econòmics, més risc de soledat i més exposició a la vulnerabilitat i a la violència. Exigim el seu reconeixement social, la seva seguretat i el dret a viure amb autonomia i lliures de violències masclistes. També defensem el respecte de l'entitat de gènere de totes les persones grans com a part essencial de la nostra dignitat i llibertat. Benestar i comunitat. No podem ignorar realistes que es afectin com a la soledat no desitjada i l'aïllament del maltratament o les delinqüències d'accés als serveis preventius de salut. Reivindiquem el reforç a les xarxes comunitàries, als serveis de proximitat i a les polítiques públiques que posin la vida al centre. Protagonisme i participació. Volem ser protagonistes de la nostra vida i de la societat. Defensem el dret a continuar actius amb oportunitats reals de participació social i cultural, amb un sentit de propietat de la vida. Reivindiquem l'accés a la formació de la llarga vida, a la formació clara i a l'equilibre acabant amb la bretxa digital i potenciar espais reals de participació on puguem aprofitar el talent de les persones grans, on les nostres aportacions tinguin un pes específic i reconeguin el nostre procés de presa de decisions. Compromís amb la pau del futur. Defensem la pau i la resolució als conflictes a través del dret internacional, el diàleg i el respecte dels drets humans. Reafirmem el nostre compromís internacionalment per afrontar els reptes climàtics, socials i democràtics. Fem una crida a les institucions i a la societat civil i a tota la ciutadania a treballar conjuntament amb nosaltres per construir una societat més inclusiva que respecti totes les edats i garanteixi els drets de tothom. Defensem una societat que cuidi a les persones grans, és una societat que es cuida a si mateixa, perquè el futur hem de construir entre totes les generacions amb igualtat, per una vida plena de drets. Consell Consultiu de la Gent Gran del Baix Llobregat, aquest és el manifest que farem aquest any a l'1 d'octubre. Gràcies.
0: La lectura del manifest de la gent gran. Entre les principals demandes, el manifest defensa unes pensions dignes i sostenibles, una sanitat pública universal i una atenció a la dependència accessible i de qualitat. També reclama mesures per erradicar la pobresa entre la gent gran i un major reconeixement social i econòmic de les cures. Un dels altres eixos és el dret a envellir amb autonomia i dignitat, amb un model d'atenció centrat en les persones que permeti decidir com viure, amb qui viure i com ser cuidades, respectant la voluntat, la diversitat i els drets individuals. El document també rebutja l'edatisme i qualsevol discriminació per raó d'edat i posa especial èmfasi a les desigualtats que afecten a les dones grans, que sovint disposen de menys recursos econòmics i estan més exposades a situacions de soledat, vulnerabilitat i també violència. La soledat no desitjada i l'aïllament social són altres de les problemàtiques destacades. Manifest de la gent gran que va ser llegit en el ple municipal del passat 24 de setembre.
1: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
0: I aquest dijous, coincidint amb el Dia Mundial de la Gent Gran, una delegació de Sant Andreu de la Barca ha participat a la concentració que s'ha realitzat a la ciutat de Barcelona. En té més detalls Joel Carrasco.
4: Una delegació de Sant Andreu de la Barca participa aquest dijous en la concentració convocada a Barcelona amb motiu del Dia Internacional de la Gent Gran. La jornada vol donar visibilitat a les reivindicacions del col·lectiu i posar sobre la taula qüestions com la qualitat de vida, l'autonomia, els serveis d'atenció a les persones grans i la necessitat de garantir una vellesa activa i en plena participació a la societat. Des de Sant Andreu de la Barca, la jornada també serveix per reivindicar el paper de la gent gran en la vida del municipi i posar en valor les activitats i recursos que s'impulsen per afavorir-ne l'autonomia i la participació. La concentració permet compartir les demandes del col·lectiu amb altres municipis i entitats i recordar, en una jornada com aquesta, la importància de combatre també situacions com la solitud no desitjada i l'aïllament social. Ramon Sala, representant de la ciutat al Consell Comarcal de la Gent Gran, ha remarcat que enguany l'accent es posa en la vida després de la jubilació.
5: Ens jubilem de la feina, no de la vida. O sigui, això vol dir que una persona quan es jubila ja dius, me'n vaig, però de la vida no ens podem mai jubilar. Sempre tenim que anar tirant endavant. I el que nosaltres, per si alguna cosa, el Consell Comarcal, treballem per aquest tema. Els màxims que sempre hem dit, sanitat, maltractament, totes les coses que vagin integrat a la gent gran, més o menys. No? Perquè avui en dia hi ha moltes coses que s'han de millorar. Intentem fer-ho, però clar, això de ja quan passes del Consell ho passem a la Generalitat, ahir ja la cosa ja canvia una miqueta, no? A vegades sí que estem, fixa't, des del 2016 estem lluitant per la llei de la gent gran, que aquí a Catalunya no n'hi ha. I estem des del 2016, imagina't. Però van passant, el vam passar a la Generalitat, com que el govern no hi havia govern en aquell moment, el van deixar, quan va haver-hi govern va entrar un altre, o sigui, hasta que no es va consolidar. I ara, actualment, es va aprovar la llei de la gent gran, però encara es té que diem que donin el vistiplau, per dir alguna cosa, no? Però, bueno, almenys està allà, ja, eh? No l'han posat a la papelera, com dic jo, no? Un tema.
4: Per què és important que la gent gran tingui una llei que l'empari?
5: Hombre, perquè tu tens en compte que avui en dia vas a qualsevol puesto, encara que posin la fulla, hi ha, diguem, una reclamacions i coses d'estes. Reclamacions és una cosa, però una llei és una llei. Tu tens d'anar al metge que et tractin com et tenen que tractar. No perquè siguis gran, patapam. Ja, escolti, això, a vostè què li passa? Va, això és l'edat. No. Nosaltres tenim allà com a consell una persona que s'ha jubilat també, era metge, i ens ho diu. Ell diu, la persona que entra allà i li fa mal al braç, el metge té que mirar-li el braç per què li fa mal. No allò, què li fa mal? Tingui, una pastilla. Ja. No. Això és una llei. Allò sí que entra. Llavors, quan tu vas al metge, té que visitar quan té que visitar. No perquè tinguis 80, en tinguis 70, o en tinguis 30. És igual. El té que visitar com té que ser, un metge. Això és el que nosaltres, amb la llei, hi ha diversos tipus, diverses coses, no? La discapacitat de les persones, tot això entra amb aquesta llei, i llavors ja tenen, si és una llei, una obligació ja. No sé, jo de dir una reclamació, perdona que t'ho digui, però hi ha moltes que se'n van i ja a la papelera, i no pot ser. Una llei ja, allà sí que dius, això és una llei que posa això aquí, eh? Llavors això ja es té que regular i tractar-te com tenen que tractar-te. Això és el que nosaltres esperem que es aconsegueixi. A veure si tenim sort aquest any i ja ens diuen que s'ha aprovat i ja està. Con totes les coses.
4: Un any més hi ha una delegació que surt des de Sant Andreu de la Barca fins a Barcelona per reivindicar els drets de sí, la gent gran.
5: Efectivament. Bueno, com veus, no són molts. Això que ho posa allà amb el mes de la gent gran, que l'Ajuntament ja posa amb el seu escrit també, però no, la gent es veu que no té ganes, hi ha qui no pot, lògicament, no? Però hi ha molta gent que pot vindre i, no sé, es queda a casa o no. O creu que això, mira, per què vaig anar allò si no, hòstia, nosaltres també fem, jo soc voluntari, allà amb el Consell són persones voluntàries, això no vol dir que jo em paguen, ojos, ens paguen el que val el viatge de l'autobús fins a Sant Feliu, que és on fem les entrevistes, no? I d'ahir tornada, això és el que es paga, jo no cobro res més, i com dic jo perdo les meves hores. Si fos, escolta, va a tomar pel sac, oncià, si estic jo mirant, per mi, ojo, per mi i per tota la gent de Sant Andreu de la Barca. Tenint en compte que el Consell són 30 municipis de tot el Baix Llobregat, tot arreu, Viladecans, Gavà, Sant Boi, Pallejan penso que no entra, Sant Vicenç, tot Sant Andreu. Si no féssim això, què hi hauria? Intentem És com dic jo sempre, no? Ojo, nosaltres ja hem arribat, però les que sou aquí, que som més joves, tindreu alguna cosa ja fet per nosaltres i us costarà menys, i si hi ha la llei, per exemple, que ja la teniu. Sempre es pot millorar, les coses sempre es poden millorar, però de moment ja tenim alguna cosa positiu.
4: Isabel Marcos, regidora de la gent gran al municipi, ha acomiadat a la delegació des de l'estació de Sant Andreu de la Barca, on ha reivindicat que un dia com aquest serveix per visibilitzar i reivindicar la tercera edat.
6: Hoy es el día que conmemoramos el Día de las Personas Mayores. Es un día de reivindicación, es un día de visibilidad, y que las personas mayores de San Andreu de la Barca estén allí, pues yo creo que es básico, porque nos da la dimensión, ¿no?, de las personas que tenemos aquí, lo participativas que son, lo reivindicativas y lo fuertes que están.
4: Quines són les principals reivindicacions que porta la gent gran aquest any i quines d'aquestes preocupen especialment les persones grans de la nostra ciutat?
6: Bueno, el tema de la jornada es nos jubilamos de la concentración, nos jubilamos del trabajo, no de la vida, y de hecho lo que se reivindica pues es tener a partir de la jubilación una vida, pues seguir teniendo una vida interesante, que haya pensiones dignas, que la sanidad sea adecuada, que haya cuidados de calidad, que haya autonomía para decidir y sobre todo muchas oportunidades para seguir participando, para seguir activos, porque con 65 años y además que cada vez la calidad de vida es mayor y la edad a la que pues llegamos es mucho mayor, es una etapa que tienes mucho tiempo libre y además un tiempo libre de inteligencia, de salud y con muchas posibilidades de hacer cosas para la sociedad y también para las personas.
4: Com comentes, un dels grans reptes és garantir una vida activa i autònoma durant la jubilació. Si ens vols explicar una mica tota la feina que s'està fent des del casal, totes les activitats, totes les jornades, totes les xerrades...
6: Uau, mira, en San Andreu de la Barca tenemos más de 4.000 personas mayores, casi 5.000 personas mayores. Y aparte de todo el trabajo que se hace desde servicios sociales, desde las residencias, ¿no? La regiduría de Gent Gran se dedica sobre todo a activar a la gent gran, a tenerla es como decía, activa a todos los niveles, mental, de salud, físico. Entonces tenemos una selección de talleres, tenemos 27 actividades diferentes de forma continuada, pues desde taller de teatro hasta, por ejemplo, espacios de atención emocional de grupo, ¿no?, para trabajar todo el tema de los duelos, las emociones. Tenemos muchas actividades que son talleres, gimnasia. Tenemos más de 400 personas haciendo gimnasia en diferentes momentos. Tienen dos días a la semana de clases de gimnasia, hacemos aquagym. Bueno, hacemos muchas actividades para estimular la parte física, la parte mental y la parte de salud. Y luego, además, el casal es un espacio de encuentros, un espacio donde vienen a jugar al dominó, a las cartas, vienen a jugar a canto numérico, que llamamos al bingo. O, por ejemplo, cuando en verano lo dejamos abierto, porque sabemos que muchas de las personas mayores pues o no tienen aire acondicionado todavía en sus casas, o no tienen condiciones, o simplemente les apetece venir a encontrarse con otras personas, con sus amigas, con sus amigos, sin tener que estar en un bar, pues están en un espacio amable, seguro, es un refugio climático porque lo tenemos acondicionado. Y bueno, y luego hacemos excursiones. Ahora nos vamos a ir a Peñíscola y a Valencia cuatro días. Y bueno, vamos dos autocares enteros de personas de la ciudad. Bueno, y después está la aula de extensión universitaria que lleva también, que es autoorganizada, autogestionada. Bueno, estamos on fire.
4: Parlant de recursos i serveis, quines són les demandes que més us traslladen actualment les persones grans de Sant Andreu de la Barca? Tenint en compte de tots els recursos que li oferiu, quines coses segueixen demanant més?
6: Pues mira, yo creo que el tema digital es un tema muy que les preocupa mucho. Hacemos muchos talleres de manejo del teléfono y de manejo del ordenador, porque cada vez más todas las gestiones son telemáticas, y son una generación que no nació con los móviles ni los ordenadores. Les preocupa también el tema de cuando se hacen mayores y ya no tienen tanta autonomía, pues tener soporte, ¿no?, a domicilio. No quieren, la mayoría no quieren hablar de residencias, quieren hablar de soporte a domicilio, todo lo que es la atención a domicilio, y luego empiezan a hablar de alternativas a las residencias. Cuando no sea posible en el domicilio, pues pisos protegidos y los recursos que empezamos ahora a pensar que pueden mantener la autonomía, pero a la vez tener cuidados continuados.
4: La solitud no desitjada és una realitat que afecta gran part de la gent, també, la gent gran. Com es treballa des del municipi per detectar-la i evitar que les persones grans quedin aïllades?
6: Pues hay programas desde servicios sociales para trabajar la detección, ¿no? Y después en el casal es una gran familia, es una gran red de personas que muchas veces que ellos mismos detectan que hay alguna persona que está sola. Primero, las que están solas vienen mucho al casal. Bueno, piensa que tenemos como unas 800 personas, son 800 familias en el casal que vienen de alguna manera. Entonces, eso llega a otras personas que están solas en casa, muchas de ellas, algunas de ellas están solas y hacen como los adolescentes y las adolescentes, hacen pandillas impresionantes, después de las actividades se van a tomar el café y quedan para hacer cosas, y después es una, como decía también, es una manera de detectar, porque ellos mismos, cuando hay algún tema de alguna persona que está sola, como son una red impresionante, lo comentan y activamos pues los recursos de la ciudad para poder trabajar con eso.
4: Per acabar, i mirant cap al futur, quin és el principal compromís que assumeix l'Ajuntament, o en aquest cas la regidoria de gent gran, amb la gent gran de Sant Andreu de la Barca en aquest dia internacional?
6: Bueno, nosotros estamos mejorando muchísimo el casal, haciendo una implementación de actividades muy grande, o sea, hemos ampliado todos los talleres, y yo creo que el reto que tenemos ahora es cómo gestionamos esa cantidad de personas mayores que cada vez va a ser más, cómo gestionamos todo el tema de soporte a domicilio. Ahora también hemos ampliado el soporte a domicilio, y después tenemos que empezar a pensar en alguna posibilidad de pisos protegidos o algún tipo de recurso, que ya empieza a haber experiencias, para que en nuestra ciudad también podamos tener esos recursos que puedan mantener la autonomía y a la vez puedan tener cuidados.
4: Aquesta concentració s'emmarca en el mes de la gent gran a Sant Andreu de la Barca, una celebració que s'allargarà fins a final de mes amb activitats culturals, esportives, de benestar i reivindicatives.
0: I tot seguit repassem les diferents activitats que tindran lloc aquest mes d'octubre, coincidint amb el mes de la gent gran de Sant Andreu de la Barca.

0: que empieza el otoño y que eso no implica que paremos nada, sinó todo lo contrari.
1: Amb totes aquestes activitats al mes d'octubre, des de tallers de reciclatge, excursions, activitats esportives, activitats lúdiques, també tenim el cinema, l'espectacle de playback, la castanyada, per tant, un mes complet per la gent gran de Sant Andreu de la Barca. Isabel Marcó, regidora de Gent Gran, gràcies per acompanyar-nos.
0: Un mes brutal, gràcies a vosotros, como siempre, por darnos voz.
2: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
3: I amb motiu del Dia de la Gent Gran i també del Mes de la Gent Gran a Sant Andreu de la Barca, hem sortit al carrer per conèixer de primera mà què preocupa els veïns i veïnes de més edat del municipi.
4: El Mes de la Gent Gran posa el focus durant aquestes setmanes en les persones grans i en el paper que tenen dins la societat. A Sant Andreu de la Barca hem volgut apropar-nos a elles i preguntar-los directament quines són les seves principals inquietuds que troben a faltar i com viuen el seu dia a dia al municipi. Entre les qüestions que apareixen en les converses hi ha la necessitat de combatre la soledat no desitjada, disposar d'activitats i espais per relacionar-se.
5: La gente mayor siempre necesita de la familia y de cualquier persona que le pueda ayudar.
4: ¿Por qué es importante visibilizar el colectivo de la gente mayor?
6: Hombre, porque cada vez hay más personas mayores, ¿no? Entonces es normal que nos preocupemos, ¿no? Pero bueno.
4: ¿Cómo es el día a día de una persona mayor? Hombre, ¿ustedes son personas activas, que hacen actividades?
6: Bueno, somos testigos de Jehová y tenemos una actividad muy, muy favorable. Entonces yo tengo casi 70 años y llevo una vida pues normal y corriente.
4: ¿Por qué es importante estar activos, sobre todo en vuestra edad, y no quedarse en casa?
5: Para nuestra salud, lo primero es para nuestra salud. Si una persona se queda en casa, es que ya se queda en casa. No, uno se tiene que mover, hacer las cosas de casa, salir, caminar, ayudarle a otras personas si puede, como hacemos nosotros con la Biblia, y todo eso es lo que te mantiene.
4: ¿Cómo ha cambiado la ciudad? ¿Cómo ha cambiado San Andrés la Barca desde que llegaron a ahora?
6: Hombre, yo llevo aquí 40 años y para mí, claro que ha cambiado, se ha puesto esto muy grande. A cuando yo vine, pues no había nada de piso de por aquí, pero bueno, todo tiene que cambiar. Si es para bien, pues adelante.
4: ¿Ha cambiado para bien, para mal? ¿Cómo ha cambiado socialmente y sobre todo también a nivel de edificios y de todo?
5: Bueno, ha cambiado muchísimo en todo sentido. El alcalde que hubo hizo mucho por San Andrés. Y ahí hizo parques muy bonitos. En cada bloque que hace hay un parque. San Andrés es un pueblo de por aquí cerca que más parques tiene. Y ha cambiado bien, la gente bien. Claro, es un sitio que está muy bien situado. Hay autobús, hay tren para ir a Barcelona a trabajar y eso lo hace todavía mejorada, porque la gente quiere vivir aquí porque está cerca de Barcelona y está apartada de Barcelona. Entonces, un sitio tranquilo. Nosotros vivimos muy a gusto aquí.
4: Este mes, como un mes más, siempre es el mes de octubre, se reivindica el colectivo de la gente mayor porque hay mucha gente que se siente sola, hay gente que se siente que le falta compañía y hay gente que también siente que la sociedad la aparta. ¿Qué piensan?
6: Bueno, depende de cómo tú te lo mires, ¿no? No pienso que la gente te aparte, ¿no? Eso eres tú, porque a lo mismo al estar tú mayor no quieres salir de casa, quizás es problema tuyo, ¿no? Pero yo creo que no, que la gente, lo que queremos es estar con la gente, hablar y todo eso.
4: ¿Qué le dirías a vosotros, que sois unas mujeres activas, que os veo activas, qué le dirías a una persona mayor que se acaba de jubilar o ha perdido la pareja, se siente sola? ¿Qué recomendación le haríais?
5: Que salga de casa, que sea positiva y que haga su vida normal, que haga su vida normal, porque nos hagamos mayores, no tiene nada que ver. Podemos seguir haciendo lo que hacíamos, que hagan gimnasia, que caminen, que se cuiden en la comida y que hagan una vida como hacían antes.
4: ¿Por qué crees que es importante reivindicar los derechos de la gente mayor?
7: Porque estamos un poquito dados de lado, ¿eh? Y nosotros, sin embargo, estamos siempre con la ayuda de los hijos. Entonces, de nosotros nunca nadie se acuerda. Y nosotros, nuestra pensión está siempre un poco estable y tenemos muchos gastos, aparte los gastos de los hijos. Porque si yo te contara de mis hijos, tú dirías, hostia, ¿cómo puede? Pues porque luché desde los 12 años trabajando en el vidrio, hasta luego en el metro y la banistería por la mañana y por la tarde en el metro, hasta la 1:30 que plegaba. Salía de último de Montbau a zona universitaria. Y cuando llegaba a casa aquí eran las 2 de la madrugada. Pero a las 6 tenía que estar en la carpintería, a las 7 salía a las 6 de aquí con el tren, hasta las 7 estar ahí en la banistería en hospitales. He trabajado muchísimo, mucho. Yo ahora, mira, me han operado de los hombros.
4: Es decir, que sois una generación que ha trabajado más, no, lo siguiente.
7: Mucho más. Y ahora, pero es que vivimos en una sociedad que no sé...
4: ¿Crees que eso falta, no, en nuestra generación, por ejemplo?
7: En vuestra generación, pues tendríais que apreciar más vuestros padres, que han luchado muchísimo por vosotros, y si tenéis vosotros un hogar, tenéis que se han alimentado, se han puesto donde estáis hoy por hoy, pues es un agradecimiento, ¿no? Pero aparte de eso, ahora que el gobierno que luche por vosotros también, que ya tenéis una edad, que tenéis derecho a una vivienda digna, y no sé.
4: ¿Cómo ha cambiado San Andrés de la Barca desde que llegó usted hace ya tiempo ahora?
7: Mucho, mucho, pero hay mucha delincuencia, mucha droga, mucho vandalismo, mucha cosa, mucha. Ahora, a ver, las puertas tienen que estar todas cerradas. Yo me he puesto ahora cámaras, me he puesto cámaras porque a los dos vecinos de al lado, que viajan mucho, ya la han entrado dos veces. Y yo estoy cansado ya, yo estoy cansadísimo.
4: La gente mayor necesita un respiro, podríamos decir.
7: Mira, ahora me estoy obligando, es que ahora sudo mucho, porque ahora me han encontrado aceite. Y me voy a caminar, haré 15 o 20 kilómetros para estar un poquito en forma. Estoy tomando unas vitaminas para reconstruir aquello, fortalecerme un poquito, pero que estoy...
4: Mira, este mes es el mes de la Gent Gran. No sé si ho sabies.
5: Sí, sí.
4: Ho sabies? Participes a algunes activitats amb el Casal alguna vegada? Sí. Com quines?
5: Voy a hacer gimnasia, voy a baile de línea y voy este año, quiero empezar también por la tarde del coro.
4: ¿Crees que la gente mayor se tiene que reivindicar como colectivo y reivindicarse, decir que la gente joven tiene que ayudar a la gente mayor, que la gente mayor muchas veces padece de soledad?
5: Yo creo que es que se están perdiendo un poco los valores, por lo menos es lo que pienso yo. Yo soy una persona mayor y veo cosas que no es justo. Por ejemplo, te dicen, es que tú no tendríais que cobrar la pensión, eso lo sientes. Ajá. Yo he trabajado toda mi puñetera vida, en casa y en el trabajo, fuera de casa. Y ahora que no tengo derecho a tener una vida digna, me parece que sí que nos merecemos un respeto. Y nos merecemos algo más de lo que nos dan.
4: ¿Cómo es la soledad de la tercera edad cuando uno se queda sola en casa? Por lo que sea, o porque su marido fallece, o por las casualidades que sean de la vida.
5: Pues bastante triste. Si no tienes unos hijos que te ayuden, es muy triste. Yo afortunadamente soy muy afortunada en ese sentido. Yo tengo tres hijos y por mí se desviven. Tengo nietos y cada día vienen, pero no es lo normal.
4: Usted me cuenta que es una persona activa, que hace actividades, que va al Casal. ¿Por qué es importante mantenerse activo en su edad?
5: Sí, sí, simplemente por ti misma. Tienes que tener un carácter abierto y tener fuerza y decir, no, yo lo valgo y salgo porque lo valgo.
4: Claro, porque quedarse en casa no ayuda, no es una opción.
5: Yo no me quedaría nunca en casa. Piensa que, aparte de lo que me ha apuntado, yo voy a cantar al coro rociero, Virgen del Rocío. O sea que yo, en realidad, yo no paro.
4: Eso es bueno, no parar con su edad.
5: Sí, sí. Yo procuro estar siempre ocupada porque es mejor para mí, para los míos. Porque, claro, si a mí me ven deprimida, ellos también se preocupan.
4: ¿Cómo ha cambiado San Andrés de la Barca desde que usted vino y cómo es ahora?
5: Mucho, mucho, mucho, mucho. Antes nos conocíamos todos, yo llevo aquí casi 50 años. Nos conocíamos, nos saludábamos. Ahora dices buenos días cuando pasas y se quedan mirando como si fuera un bicho raro. O sea, ha cambiado muchísimo, muchísimo.
4: Es decir, que hemos pasado de un pueblo a una ciudad.
5: Hemos pasado de un pueblo a una ciudad, pero para peor.
4: Antes era más acogedor.
5: Yo ahora no llevo nada puesto. Antes yo podía llevar mi medalla, una medalla que me regaló mi marido. Hoy no se puede llevar puesta, porque te dan un tirón. Yo llevaba el otro día el anillo así, y se acercó una colombiana con una bata de médico. Suerte que yo estoy muy bien de la cabeza, y claro, cuando vino a acercarse a mí, yo le dije, a mí no te acerques, ¿eh? No, no, es que soy tu doctora, que no te acerques. Venía por la medalla. Por el anillo, que es lo único que llevo de oro puesto. Entonces es muy triste.
4: Aparte de cambiar a nivel social, como me cuentas, ¿cómo cambió a nivel de edificios? ¿Cómo era esta avenida, por ejemplo, cuando era joven?
5: No, era tranquilo.
4: pasaban tantos coches.
5: No pasaban tantísimos coches. Era, ya te digo, más agradable, porque era más familiar. Ahora nos estamos convirtiendo en algo, en una ciudad que cuando pasa... Yo me vine a este pueblo porque no me gustaba vivir en la ciudad. Y porque aquí te sentías, no sé, más a gusto, menos conflictivo, menos cosas. Y ahora, ahora estamos igual que la ciudad.
4: Més enllà de les activitats que es programen durant aquest mes, les seves opinions serveixen també per posar sobre la taula una realitat que va més enllà d'una celebració concreta. Què volen les persones grans de Sant Andreu de la Barca i com volen viure aquesta etapa de la seva vida?
2: A l'InfoSap t'expliquem les notícies.
3: La periodista i escriptora i especialista en criança conscient, Miriam Tirado, ha inaugurat el curs escolar 2026-2027 a Sant Andreu de la Barca. Ho ha fet amb una conferència amb el Teatre Núria Espert amb el títol d'Educar i acompanyar en presència. Ha reivindicat els límits, la connexió amb els infants i la necessitat d'aturar-se en una societat marcada per les presses, els estímuls i també la tecnologia.
8: Bona tarda a tothom, com esteu? Moltíssimes gràcies per convidar-me en aquesta ciutat. Em fa molta il·lusió veure aquesta sala amb tants pares, mares, mestres, veig molta gent de groc. I com m'han dit fa un moment, avui parlarem de presència, que jo crec que en els temps que corren és el tema més revolucionari del que un pot parlar. En un moment en què hi ha tantes distraccions, tants estímuls, tanta pressa, i tanta tecnologia, estar presents és el més revolucionari que podeu fer. Però no és fàcil, perquè res del nostre entorn ens convida a tenir aquesta presència activa. I la conferència es diu Educar i acompanyar en presència, que és redundant, perquè és que jo crec que sense presència no hi pot haver educació i no hi pot haver acompanyament. Heu parlat alguna vegada amb algú que saps perfectament que no està escoltant-te? Us sentiu acompanyats? Quan estàs explicant alguna cosa a algú i veus que hi és, físicament hi és, perquè el veus allà, però que no està amb tu, no t'està escoltant profundament, això no és acompanyament. Sense aquesta presència no hi pot haver educació i no hi pot haver acompanyament. Per això és tan important que pares, mares i mestres, qualsevol persona que tracti amb infants, però ho faria extensiu, qualsevol persona que tracti amb persones, per tant tothom, connectem amb això. Sense presència no hi ha possibilitat de connexió.
3: Abans de començar la conferència, Míriam Tirado ha conversat amb Ràdio Sant Andreu. Ha explicat un dels objectius de la xerrada, que era precisament oferir eines pràctiques per a les famílies. Míriam Tirado també ha parlat de l'èxit dels seus llibres, des del fil invisible a les històries d'en Dick Goa o també als nous personatges que ha creat, com Rita Bum Bum.
8: Primera, parlar d'això tan important i tan revolucionari avui en dia, en una època en què hi ha molts estímuls i molta informació i molt de tot, que és estar presents criant i educant els nostres fills. Després motivar els pares i donar-los també eines perquè quan vagin a casa els sigui més fàcil estar presents amb els seus fills i filles.
1: Sovint posem el focus en el comportament dels infants, però insisteixes que cal mirar-nos als adults també, no? Per educar i acompanyar millor els nostres fills, primer ens hem de revisar nosaltres mateixos, no? Del que fem cada dia. No?
8: Sí, perquè al final som el seu exemple i són els seus referents, els que ells miren, i moltes vegades coses que ens passen amb els nostres fills són coses que ja ens havien passat a nosaltres quan nosaltres érem els nens, i si no hi posem consciència acabem repetint patrons, no? Encara que aquests patrons potser no ens agradessin.
1: De fet, també ho has comentat, no? Que hem passat d'una educació molt autoritària a una falta de límits sovint absoluta. Potser hem d'anar buscant aquí un equilibri.
8: Sí,
1: és el que costa més, no?
8: Hem de trobar el punt mig, no? Des d'una criança respectuosa, però alhora una criança que cuida, i els límits cuiden. Per tant, no pot ser una criança sense límits perquè els nens els necessiten i els estructura. Per tant, hem de trobar el punt, i això és difícil quan venim d'un lloc i intentem anar a un de nou, no?
1: I una educació, evidentment, amb presència absoluta, no?
8: Sí, almenys s'ha d'intentar, no? Estar al màxim de presents, que avui en dia amb els mòbils els costa molt, tant als pares com als avis, poder estar presents acompanyant.
1: amb la teva professió, no només aquestes conferències, que evidentment van adreçades als pares, mares, als educadors, però tens una forta presència en els infants, des del Fil Invisible, des de la sèrie també Antic Goa, doncs, que s'han publicat molts títols i que té molt de seguiment. Tens aquest doble objectiu, pares, mares, i després tens els infants.
9: Sí, intento ajudar les famílies, no? I les famílies estan configurades de moltes persones d'edats diverses. Intento ajudar els pares, però també els infants, no? A través dels contes o dels llibres que escric, perquè es coneguin més a si mateixos i que aprenguin també a transmetre més als altres allò que els passa i el que necessiten.
1: Del Fil Invisible, que per cert, aquesta temporada en el Teatre Núria Espert el podrem veure, l'espectacle, l'obra de teatre del Fil Invisible. Què creus que es deu l'èxit del Fil Invisible?
9: El missatge. Jo penso que el missatge que transmet és un missatge universal que toca tant a infants com a adults, i crec que aquest és un dels grans èxits d'aquest espectacle i del conte.
1: Èxit també amb Antic Goa, adreçada a 12-16 anys aproximadament, que toques molts temes que preocupen a molts joves, no?
9: Ho intento tocar temes que els identifiquin, però també donar-los eines i que a través de llegir els meus llibres això els pugui ajudar.
1: Per més petits tenim la Rita Bum Bum.
9: Sí, una nova col·lecció que he fet per als primers lectors perquè descobreixin el plaer de la lectura.
1: Com vius l'èxit de tot plegat?
9: Feliç, amb agraïment, amb molta feina també, vull dir, això tampoc és fruit del no res, vull dir, treballo molt, però ho faig molt feliç perquè m'agrada el que faig i m'agrada poder ajudar els meus lectors.
1: Segurament que gràcies als teus llibres els infants deixen per uns moments les pantalles, que aquesta és la batalla del dia a dia, que segurament que molts pares i mares t'ho pregunten, no?
9: Sí, i això és una de les coses que em fa més feliç, no? Que en l'època dels mòbils, doncs, poder tenir nanos enganxats a la lectura, per mi és un gran èxit, i això sí que em fa feliç.
3: Entre els èxits de Míriam Tirado trobem el llibre del Fil Invisible, una història centrada en els vincles afectius que aquesta temporada també es podrà veure en el Teatre Núria Espert en format espectacle. Amb la sèrie Antic Goa, Míriam Tirado s'ha adreçat especialment als lectors preadolescents i adolescents abordant situacions inquietuds pròpies d'aquesta etapa. Per als més petits, l'autora també ha creat Rita Bum Bum, una col·lecció dirigida als primers lectors perquè puguin descobrir, com diu ella, el plaer de la lectura. Sobre l'inici del curs escolar 2026-2027 i la conferència de Míriam Tirado, n'hem parlat també amb la regidora d'Educació, Infància i Famílies, Anna Serra.
10: Doncs objectius, com sempre, com tot inici, és aturar-nos un moment, poder reflexionar i agafar una miqueta de perspectiva per veure quins objectius tenim per aquest nou curs educatiu. Sempre és bona la reflexió i benvinguda, i per tant fer-ho de manera comunitària, convidant a tots els agents educatius, no només centres educatius, que com sempre dic, no només s'educa i s'aprèn a les aules, sinó que la ciutat també educa. Per tant, famílies, entitats, tothom és benvingut a poder participar en aquesta benvinguda del curs educatiu i poder ser part d'aquesta reflexió conjunta, comunitària, per poder-nos marcar aquests objectius, com deia, de cara a aquest inici de curs i poder-ho construir de manera conjunta.
1: Aquest any la conferència és de Míriam Tirado i amb el títol d'Educar i acompanyar en presència.
10: Molt important, sobretot en aquests temps que corren, on l'ús de les pantalles és cada dia més freqüent. Penso que cal reivindicar la presència, cal reivindicar l'estar, el ser i estar amb els infants, i per tant una conferència on això es posa al centre, i més acompanyats de la Míriam Tirado, que penso que no podíem tenir millor ponent per fer, doncs, tota aquesta reflexió conjunta, penso que és immillorable. Per tant, molt, molt satisfeta d'aquesta programació de conferència.
1: Hem parlat dels objectius de la conferència. Quin missatge com a regidora donaria a tot el teixit educatiu, però també, sobretot, als pares, mares, que també estan presents avui en aquest acte i que també comença aquest curs?
10: Deia a l'inici que no només les escoles eduquen, però sí que volia fer un especial menció a tota la comunitat educativa, que ha començat el curs amb una situació de vagues, de reivindicacions que són fermes, i penso que és moment també de poder fer aquest reconeixement, de ser conscients que la tasca docent és importantíssima i imprescindible, i per tant, doncs, fer públic aquest reconeixement, aquesta suma a la reivindicació, i que per part d'aquesta administració local, doncs, totalment disposats a poder formar part de la construcció en la mesura que el que puguem, perquè al final som un ajuntament municipal, però sempre disposats a sumar i a poder fer tot el possible perquè millori l'educació al municipi. I amb les famílies, doncs el mateix, no? Les famílies és el centre de l'educació quan els infants estan creixent, es desenvolupen, i per tant cal empoderar-les, cal acompanyar-les sobretot i fer-les saber que les famílies no estem soles en el procés d'acompanyar els nostres infants en el creixement i cal dotar d'eines i recursos perquè puguin fer-ho de la millor manera possible.
3: Conferència inaugural del curs escolar 2026-2027. En aquesta ocasió, la protagonista ha estat la periodista i també escriptora i especialista en criança conscient, Míriam Tirado, amb la conferència Educar i acompanyar en presència, on ha reivindicat, com dèiem, els límits, la connexió amb els infants i també la necessitat d'aturar-se en una societat marcada per les presses, els estímuls i també la tecnologia.
2: A l'InfoSap t'expliquem les notícies.
3: Última informació que destaquem avui a l'InfoSap. El Palau i el Parc Salvador Dalí incorporaran nous espais per fer esport a l'aire lliure. En té més detalls Joel Carrasco.
4: L'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca ampliarà els espais municipals per practicar esport a l'aire lliure amb 16 nous elements de fitness. L'actuació permetrà ampliar el gimnàs que ja existeix al barri del Palau i crear un nou espai esportiu al Parc Salvador Dalí. En concret, al gimnàs a l'aire lliure del Palau s'instal·laran 11 nous elements que complementaran el que ja hi ha, mentre que al Parc Salvador Dalí se'n col·locaran 5 per crear una nova zona d'exercici. Els treballs també inclouran la preparació i regularització del terreny, les instal·lacions dels aparells, la senyalització i la pintura del paviment. El regidor d'Espai Públic i Equipaments, Joan Jansana, ha destacat que amb aquesta actuació es vol fomentar els hàbits saludables.
11: El que es farà és doncs, posar dues àrees de fitness a l'aire lliure en aquestes dues zones que has comentat, el Parc de Salvador Dalí i el gimnàs a l'aire lliure que tenim ara a la zona del Palau. En el cas del gimnàs de la zona del Palau doncs, es posaran 11 elements de fitness doncs, a l'aire lliure que podem fer servir doncs, qualsevol persona, al igual que ja tenim doncs, aquella, una part de la zona doncs, també habilitada doncs, per fer també doncs, exercicis a l'aire lliure, i a la zona del Parc de Salvador Dalí doncs, es posaran 5 elements que també doncs, complementaran doncs, l'espai de jocs infantils que estem fent ara i que també permetran doncs, que qualsevol persona que vulgui fer exercici en aquestes zones doncs, pugui fer-lo de manera lliure.
4: Què suposarà concretament, l'ampliació del gimnàs del Palau, que incorporarà 11 elements nous? Com seran? Complementaran, m'imagino, els que ja existeixen?
11: Sí, de fet, la part que ara existeix, doncs, diguem-ne que és més la part d'un tipus de gimnàs, potser més tipus de calistènia, i el que es posaran doncs, seran aparells de gimnàstica. En alguns casos diem que estan pensats per a gent gran, però realment doncs, qualsevol persona doncs, pot fer-los servir. D'acord? Doncs la idea és això, doncs, que qualsevol persona en un moment donat doncs, pugui anar allà fer exercicis. En el cas del Palau, doncs, seran complementaris, d'acord? I per tant doncs, podem tenir persones doncs, fent calistènia, podem tenir persones doncs, fent aquests exercicis a l'aire lliure amb aquestes màquines, d'acord? Doncs que estan pensades també per l'aire lliure, o pot ser doncs, també complementari, poden anar persones que puguin fer servir qualsevol de les dues coses.
4: Quins elements en concret s'instal·laran, podran trobar la gent al Palau?
11: Bé, doncs com hem dit, doncs, hi haurà uns elements que són de mobilitat activa i de diferents tipus, per moure tant les cames, braços, el tronc, i com que n'hi haurà 11, doncs la diversitat doncs, és bastant gran i, de fet, doncs, serà un espai bastant complet.
4: I què trobaran els veïns al nou espai de fitness que es crearà al Parc Salvador Dalí? M'imagino que el parc s'està fent nou, per tant, al seu costat hi haurà una zona de fitness nova, que com avui estan presentant, quin tipus de maquinària hi haurà?
11: Sí, doncs el que es posarà doncs, a la zona que ja està, que tenim al terra, doncs ja doncs, asfaltat, pavimentat, en aquest cas, i doncs, es posaran en aquest cas 5 màquines que també són complementàries entre elles, d'acord? Doncs han intentat també fer el màxim de diversitat, i doncs serà complementari doncs, o diferenciat doncs, a la zona del parc infantil que s'està realitzant actualment. Una mica la idea de posar-lo aquí en el Parc de Salvador Dalí és doncs també donar servei doncs a aquesta part de la població, que també doncs a la zona del centre, i també doncs una mica el conjunt doncs amb la amb el fet de que Can Salvi, d'acord, és una zona esportiva que està bastant a prop, doncs connecti i doncs la gent doncs també pugui servir. De fet, doncs a vegades tenim gent que és la porta d'entrada, aquella zona és la porta d'entrada cap a la muntanya, per tant doncs pot ser també doncs un complement per fer esport a l'aire lliure a la muntanya i després doncs si cal doncs o si volen doncs fer servir aquesta maquinària.
12: A banda de col·locar els aparells, quins altres treballs es faran per preparar aquests dos espais? No sé si es pavimentarà amb algun tipus de producte al terra o no sé si farà alguna adequació.
11: Bé, en el sí, es fa a part de la instal·lació de la maquinària, doncs a regularitzar el terreny en el cas de la pista del Palau, i doncs es fa senyalització i pintura al paviment perquè doncs cada màquina doncs estigui marcat doncs també una mica el seu espai de seguretat, per dir-ho així, perquè com es queda cadascú doncs pugui estar allà doncs de manera correcta.
12: La inversió conjunta és de 27.000 euros. Què representa aquesta actuació dins de la voluntat de l'Ajuntament de millorar els espais públics?
11: Bé, doncs igual que en els parcs infantils, d'acord, doncs que s'ha pensat doncs que fem una inversió de més d'un milió d'euros, doncs en aquest cas doncs també és un complement doncs també doncs per complementar això, no només fer parcs infantils, doncs, no, també pensant per totes les persones, i com hem dit doncs també doncs a continuar treballant doncs en aquesta pista del gimnàs a l'aire lliure del Palau, doncs anar sumant elements doncs perquè doncs sigui un espai doncs realment doncs atractiu, perquè tothom pugui fer servir en un moment donat.
12: A qui va dirigits especialment aquests nous espais i què espera l'Ajuntament que aportin els hàbits saludables dels veïns?
11: Bé, en principi doncs el pot fer servir, com he dit abans, podem fer servir persones de qualsevol edat, però doncs moltes vegades doncs aquests aparells doncs estan pensats doncs també per la gent gran, d'acord, que és una demanda que teníem, i doncs en qualsevol cas es poden fer servir de manera lliure, però també doncs en un cas doncs s'està pensant doncs potser fer alguna activitat dirigida en alguns moments concrets, activitats dirigides per ensenyar doncs com quin és el funcionament o per què serveixen cadascuna de les màquines i què és el que treballen.
12: Imagino que aquestes actuacions van en el sentit de buscar una ciutat saludable i que la gent faci activitat física.
11: Sí, sí, sí, la idea és doncs complementar, com he dit, doncs aquest cas doncs la zona de Can Salvi, doncs amb espais que puguin ser a l'aire lliure, la zona del Palau també, d'acord? I doncs la idea és anar cap a aquest camí, doncs que tinguem una ciutat que, a part de tenir les instal·lacions, les millors instal·lacions possibles en el cas del gimnàs de Sap Urbà, d'acord, del poliesportiu, doncs també doncs la gent doncs de manera lliure pugui fer servir doncs aquests elements per mantenir-se doncs en forma.
3: I amb aquesta informació posem punt final d'aquesta edició de l'InfoSap amb l'actualitat de Sant Andreu de la Barca. Més informació a través de radiosantandreu.com i més informació a través de les xarxes socials de Facebook, X i també Instagram. Com no, a través del nostre canal d'informació a través del WhatsApp. Tornem aquest divendres.
13: L'actualitat a radiosantandreu.com. Entra i escolta'ns. Ràdio Sant Andreu, 98.0. Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa. One, two, three,
14: Hello, Jazz It audience.
15: Welcome to Jazz It.
14: Jazz It.
16: Jazz It. Jazz universal, totes les tendències, tots els ritmes, per a tots els públics, amb Jaume Tauler.
17: Comencem Jazz It, a BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra. Comencem Jazz It, que ja ho sabeu, és el programa que cada setmana us proposa passejar tranquil·lament pel món del jazz. Sí, sí, jazz, la música de la llibertat. I el nostre primer protagonista d'avui és un clàssic, molt clàssic. Aquí trobarem en una faceta no inèdita, però sí poc habitual. Count Basie, aquell músic que sempre ens l'imaginem assegut davant del piano dirigint la seva orquestra. Avui segueix assegut, però aquesta vegada és a davant d'un orgue Hammond. Aquí el teniu, Blues for the Count and Oscar.

Blues for the Count and Oscar, una cançó escrita per Count Basie i per Oscar Peterson, dedicada a tots dos recíprocament. Darrere d'aquesta gravació hi ha, com no podia ser d'altra manera, el productor Norman Granz, i és una sessió que es va realitzar el 26 de juliol de 1952, que era un moment delicat en la carrera de Count Basie. Coincidint amb el final de la Segona Guerra Mundial, les orquestres com la seva, en general orquestres de ball, van entrar en crisi. Eren temps de depressió econòmica i les formacions grosses no resultaven rendibles. A més, els gustos del públic havien canviat i es valoraven, en aquell moment, es valoraven més els cantants. A finals dels anys 40, fins i tot Count Basie va dissoldre la seva Big Band per continuar treballant en formacions més petites, com seria el cas de la que acabem d'escoltar. Això sí, l'any 1952 va arribar Norman Granz i va tornar les coses a lloc. Va fer que Basie reconstruís la seva orquestra amb la vista posada a gires internacionals. I un parell d'anys més tard, el 1954, Basie va incorporar el cantant Joe Williams, amb qui va gravar discos de molt d'èxit novament. En aquesta sessió de gravació que acabem d'escoltar, Granz va unir a un clàssic, com és Count Basie, amb un pianista que en aquell moment era tan jove com sorprenent, Oscar Peterson. Basie va cedir el piano a Peterson i ell es va encarregar de l'orgue. I el resultat ja l'heu escoltat. Seguim amb un altre blues amb Count Basie d'organista. Aquí teniu Count's Organ Blues.

I seguiu a Jàsit, a BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra. Aquest 2026, sens dubte ja ho sabeu, estem celebrant el centenari del naixement del trompetista Miles Davis i del saxofonista John Coltrane. La repercussió d'aquestes dues figures clau en l'evolució del jazz a partir de la segona meitat del segle XX ha eclipsat molts altres centenaris que també celebren enguany. Sembla que el 1926 va ser un any que va repartir molt de talent musical. Ara ens ocupem de recordar a tres figures que van néixer, com Coltrane, al setembre de 1926. I comencem amb un contrabaixista que ho va fer precisament el mateix dia que Coltrane, el 23 de setembre. Es deia Jimmy Wood, i us el portem com a membre del grup de Johnny Hodges, que és el saxofonista alt que va estar durant molts anys dins l'orquestra de Duke Ellington. En aquesta gravació tenim a Johnny Hodges en un projecte a nom propi, però això sí, sense oblidar a Ellington. Si no, mireu com es titula la cançó. Waiting for Duke, esperant a Duke.

Johnny Hodges i la seva Big Band amb Jimmy Wood en el contrabaix, Waiting for Duke. Un altre músic que va néixer el mes de setembre de fa 100 anys és un organista, Jack McDuff. El seu nom real era Eugene McDuffie i se'l coneix també com a Brother Jack McDuff o fins i tot com a Captain Jack McDuff. Va néixer a l'estat d'Illinois, als Estats Units, i inicialment era contrabaixista. Va ser per indicació del saxofonista Willis Jackson, amb qui col·laboraria en diverses etapes de la seva carrera, que es va decidir per l'orgue Hammond. Va tenir una etapa de gran popularitat durant els anys 60 i 70 i va formar part del catàleg de la discogràfica Blue Note. Després d'uns anys difícils, la dècada dels 80, a la dels 90 va remuntar el vol gravant i fent gires internacionals fins a la seva mort l'any 2001. Un fet remarcable és que, en certa manera, va presentar en societat el guitarrista George Benson quan era molt jovenet i iniciava la seva carrera, que després esdevindria brillantíssima. I aquí els teniu tots dos, junts en una de les primeres sessions de gravació de George Benson com a líder, gairebé hauríem de dir com a co-líder al costat de Jack McDuff. Ens porten Rockabye, gravada l'any 1964.

Després de Jack McDuff i George Benson i aquest rockabye que acabem d'escoltar, és el moment de celebrar també el centenari del naixement d'una veu femenina, la de Julie London. El seu nom real era Julie Peck i era una californiana nascuda el 26 de setembre d'aquell any 1926 que avui recordem. Els seus pares eren actor i actriu de vaudeville i ella va començar la seva carrera artística com a actriu de cinema. Un productor discogràfic que es deia Simon Waronker la va sentir cantar amb la seva veu lleugerament greu, tractant-se d'una veu femenina, amb un timbre poc freqüent i molt bonic, i li va proporcionar un contracte discogràfic amb Liberty Records. Així va aconseguir Julie London l'èxit i la popularitat en ambdós camps, la música i la interpretació. La tenim avui amb una cançó que sempre solem relacionar amb Frank Sinatra, una clàssica de Cole Porter, la famosíssima I've Got You Under My Skin, que en la veu de Julie London agafa un aire clarament diferent, molt sensual.

Sí, i vosaltres també esteu escoltant Jazzit a BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra. Hem deixat l'estiu enrere. Qui més qui menys, tothom ha recuperat l'activitat habitual i el jazz no n'és l'excepció. El Festival de Jazz de Barcelona escalfa motors i els clubs segueixen amb les seves programacions. I ara mateix el que farem és repassar tres concerts del mes d'octubre en el Club Jamboree de Barcelona que ens semblen particularment interessants, tots tres protagonitzats per saxofonistes alt. El dia 9 d'octubre, hi ha un quartet, podríem dir, intercontinental, amb el bateria suís Florian Arbenz, el seu trio, i el saxofonista alt, nord-americà Greg Osby, un dels més destacats de l'escena jazzística mundial.

Greg Osby, el tindrem en el Jamboree el dia 9 d'octubre. I acabem d'escoltar A Carry for Daddy, una gravació dels Blue Note All-Stars, amb ell, amb Greg Osby com a saxoal, una gravació que van fer l'any 1996 i que, com heu pogut comprovar, és hard bop contemporani. Un altre saxofonista alt molt destacat, membre de la mateixa generació que Greg Osby, és Jim Snidero, nascut a Califòrnia l'any 1958, que actuarà en el Jamboree el dissabte 17 d'octubre. A l'inici de la seva carrera professional va estar un parell d'anys amb l'organista Jack McDuff, que hem escoltat ara fa una estona. Jim Snidero va estudiar amb professors de la talla de Phil Woods o David Lipman, ha guanyat un premi Grammy i ha gravat discos alabats per la crítica nord-americana com a nous clàssics. A més, Jim Snidero també porta a terme una activitat docent de primer ordre amb diversos llibres editats. Un músic imprescindible.

I gairebé per tancar el mes d'octubre, el dia 30, en el Jamborí hi haurà un sexual valencià consagrat a nivell internacional, Perico Sant Beat, que arriba convidat pel trio del guitarrista Albert Vila i l'organista Abel Boquera. Ens portarà un repertori íntegrament original, amb un aire soul evident. Què us sembla si aquesta notícia la il·lustrem amb una balada? Tenim un disc d'en Perico gravat a finals de l'any 2010 amb el pianista portuguès Bernardo Sassetti, que es titula simplement Balades. I aquí teniu Please Tell Me Now, una preciositat.

0: Soc l'Arnau Gil i us envio una forta abraçada a tota la gent de Jazzit.
1: Fa tot just un parell de setmanes ens il·lusionàvem amb la notícia de l'acord al que havien arribat el taller de músics i els responsables de l'antic club de jazz Milano de Barcelona, en Guim Cifré, la Clara Conill i en Liva Villavecchia. L'acord comportava recuperar l'activitat musical, jazzística, en el local Jazz Sí, que pertany al taller. Però el dia abans de la inauguració, en Guim Cifré va patir un accident de moto que va resultar fatal. I, òbviament, va comportar l'anul·lació de la inauguració, això d'entrada. Avui li hem demanat a en Liva Villavecchia, que també és saxofonista, que ens expliqui la gestació d'aquest projecte i què podem esperar en un futur més o menys immediat. Això ens ha dit.
2: Hola, Jaume, gràcies per la introducció. Mira, jo, saxofonista, vaig conèixer el Guim i la Clara quan portaven el Milano i ens vam connectar de seguida perquè el concepte musical que ells tenien i el tipus de jazz que jo faig se semblaven molt. Llavors, una vegada va tancar el Milano, va començar la idea d'agafar un altre lloc, i el lloc més que ens cridava més l'atenció era el Jazz Sí, que havia estat tancat durant un parell o tres anys i que tenia un passat molt esplèndid, no? Llavors, bueno, ha sigut llarg perquè hem estat treballant durant més de dos anys, sempre amb el Guim i la Clara liderant el projecte, diguem-ne, executiu, i jo com a col·laborador i com a impulsor a nivell musical i a nivell del concepte que volíem donar-li a la programació del Jazz Sí. La veritat és que la nostra intenció amb el Jazz Sí era que fos un lloc bàsicament de búsqueda, de recerca i d'experimentació, i d'intentar omplir un forat que avui en dia, pues, per alguna raó, no hi ha a Barcelona. Jo veig que hi ha molts músics molt ben preparats, molt més que quan jo tenia 20 anys, però quan sents el que fan sona com la música que sentia el meu pare o el meu avi, inclús, no? Sona molt a passat, no? I trobo que falta una mica posar-nos al dia amb això, amb el jazz, no? Especialment perquè a totes les ciutats d'Europa, i jo parlo des de Salònica, on hem tocat ahir, hi ha festivals de jazz on les sonoritats contemporànies i les sonoritats modernes tenen un paper molt principal. Llavors aquest era el concepte una mica. Tot això, doncs mira, s'ha truncat per la desgraciada mort del Guim just el dia anterior de la inauguració, que ja teníem encaminada, tenim el local fet, i clar, això ha sigut un cop molt fort, i la veritat és que ara, doncs, ens estem respirant una mica intentant assumir aquest cop tan fort, i amb la Clara, doncs, ens plantejarem intentar tirar endavant el projecte que era el somni de tota la vida del Guim, no? I bueno, amb això estem. Llavors ja anirem informant, perquè crec que hi havia bastant expectativa amb el Jazz Sí, i ja anirem donant notícies. Adeu.

0: Hola, sóc la Blocareta, trompetista i cantant, i us animo moltíssim a escoltar Jazzy. Som-hi!
1: I acabarem el Jazzit d'avui a BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra, amb Jazz Manouche, però en aquest cas per un contratemps. En condicions normals hauríem de tenir ja més o menys tancada la programació de l'edició 2026 del Festival Django, que organitzat per l'Escola Municipal de Música i Centre de les Arts de l'Hospitalet de Llobregat, amb el guitarrista Albert Bello al capdavant, durant un cap de setmana de novembre, els darrers 15 anys, ha inundat aquesta ciutat de l'estil de jazz que va crear Django Reinhardt fa gairebé un segle. De moment us podem dir que no hi haurà edició 2026 a causa de problemes de diferents tipus, per exemple, el tancament del Teatre Joventut, on es duien a terme moltes actuacions. Però ens han dit, l'Albert ens ha dit, que s'està treballant per poder tenir una nova edició, però això sí, ja seria, en condicional, dins del 2027. Esperant que aquesta feina pugui arribar a bon port, acabarem el programa amb la música de l'Albert Bello i de la Django Orchestra. I amb ella us direm adeu l'equip habitual del programa, Jordi Bartomeus, tècnic, Lali Ferrando, productora, i qui us parla, Jaume Tauler. Fins la setmana vinent, bona setmana i bon jazz.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Continguts en xarxa. Perifèries. Aquí ens trobem un dia més a les perifèries per voltar durant la pròxima hora per racons musicals diversos. Si us ve de gust, l'Aleix Alari i qui us parla, Eva Lluch, us acompanyarem en aquest trajecte que avui comença amb una d'aquelles melodies que et dibuixa un somriure a la cara. És una cançó que van compondre els músics nord-americans Kenny Loggins i Michael McDonald. Loggins la va gravar a finals del 78, però la versió que va triomfar és la que obre avui les portes de les perifèries, la dels Doobie Brothers. What a Fool Believes.

0: Amb la veu d'un dels seus autors, Michael McDonald, la versió dels Doobie Brothers arribava al número 1 del Billboard i aconseguia 2 Grammys per al grup californià, millor cançó i millor enregistrament. Una cançó inclosa al Saló de la Fama dels Grammy el 2024. Per alguna cosa serà. What a Fool Believes, Doobie Brothers.
1: Perifèries.

Les perifèries ens porten del passat al present sense necessitat d'una màquina del temps. Present i futur de la música. Una altra dona jove amb una molt bona formació i un gran talent. Es diu Audrey Hubbard. Va néixer a Nova York i va començar a compondre cançons amb la Gracie Abrams. El 2025 va publicar el seu primer disc, Who's the Clown?, on trobem la cançó que avui hem escoltat des de les perifèries, Sex and the City. I sí, fa referència a la sèrie que aquí coneixem com a Sexo en Nueva York, per parlar, entre d'altres coses, de la solitud a les grans ciutats. Ara potser se'ns esborra una mica el somriure i ens sentim més a to amb la tardor. Però val la pena sempre revisitar el gran èxit de Radiohead, el tema amb el que van debutar el 92. Diu que la van avorrir de tant tocar-la en directe a petició del seu públic. Nosaltres mai ens cansarem d'escoltar Creep.

0: Perifèries, amb Eva Lluch.
1: No ens movem de principis dels 90, però ens torna el somriure i ens torna el bon rotllo. No sé exactament a qui li hem d'agrair que el destí unís a Manolo García i a Quimi Portet, però què hagués estat dels joves dels 90 sense l'último de la fila? Amb un so únic i més barceloní impossible ens feien gaudir i ens captivaven amb les seves creacions potents, com aquest inoblidable, com un burro amarrado en la puerta del bar.

Els de l'último de la fila necessiten amor. I en canvi ella sembla que ja l'ha trobat. Ella és Olivia Dean.

Estem descobrint moltes dones joves potents amb un talent brutal. Quedeu-vos amb aquest nom. Olivia Dean, cantant, música i compositora anglesa de 27 anys, que podem emmarcar en un estil neo-soul clarament influenciada per grans mestres del soul i el rhythm and blues. Entre les seves fonts d'inspiració, ella cita les Supremes, Carole King, Lauryn Hill o Amy Winehouse. No està gens malament. Millor artista nova en l'última edició dels Grammy i amb dos discos publicats, caldrà seguir la pista d'aquesta artista britànica. Tinc la sensació que ens ho posarà ben fàcil. So easy to fall in love with you. La proposta d'Olivia Dean, que avui ha arribat fins a les perifèries. I és que realment és fàcil gaudir de la bona música des de les perifèries. Tan fàcil com deixar-se portar per un dels discos més importants de Billy Joel, que compleix ara 49 anys. El 1977, el pianista i compositor novaiorquès publicava un dels discos més venuts de la dècada, The Stranger.

0: Amb The Stranger, la carrera de Billy Joel feia un salt qualitatiu. Un disc ple d'èxits com Just the Way You Are o aquest Vienna, que sona així de bé a punt de complir 50 anys.
1: La música sona des de les perifèries.
0: Tornem als 90. 35 anys té aquesta cançó, Com passa el temps. La banda britànica Simply Red publicava un dels discos que els consolidaria com un dels grups més potents de la dècada. Stars era el títol del disc i d'aquesta cançó que avui ens impulsa fins a les estrelles des de les perifèries.

0: La música sona des de les perifèries.
1: I des de les perifèries, si hi ha algú capaç d'il·luminar el nostre somriure, és Jamie Cullum. Jamie Cullum tenia aleshores 20 i tants i va publicar un disc, 20-something, que li obriria definitivament les portes del panorama musical més enllà de l'estrictament jazzístic.

0: fine.
1: Jamie Cullum, dir-li crooner, que ho és, se'ns queda curt. Compositor, cantant, multiinstrumentista,

0: instrumentista amb un talent immens com a pianista, especialment. Un artista amb majúscules, sempre a prop del jazz, però creuant la línia de molts altres estils, un artista crossover, en diuen. El 2003, la seva carrera es consolida amb el segon disc que publica. 20-something és l'àlbum d'estudi d'un artista de jazz més venut al Regne Unit. De fet, Colum va acabar el 2003 sent l'artista de jazz més venut al Regne Unit de tots els temps. Dos discos de platí per un treball ple de joies, com la que hem trobat avui passejant per les perifèries. Una cançó, per cert, escrita pel seu germà Ben Colum i que ens ha omplert d'optimisme. O no? These are the days. Els nostres dies a perifèries guarden sovint un racó de temps per a la música que acompanya imatges. I la nostra proposta d'avui és per la banda sonora d'una pel·lícula que, si no heu vist, us recomanem moltíssim. La pel·lícula es diu Sing Street i narra la història d'un noi de 15 anys, al Dublín de 1985, en plena recessió econòmica, que crea un grup de música per impressionar la noia que li agrada. Un film del 2016 que es va estrenar al Festival de Sundance i que és una petita joia, com aquesta cançó que avui us proposem, o potser us descobrim, a perifèries, i que es diu simplement Up.
1: Oh, it's the song. I mentioned it to you.
2: Oh, there's a kid in the band.
1: It's Saturday at 12 o'clock. Cool.

0: Bariferies.
1: La cançó va tenir una segona vida i molt més èxit quan la van fer seva els Top Loader, una banda britànica de rock alternatiu que la va incloure al seu àlbum de debut i la va encertar. Però aquesta que sentim ara és...
2: la versió original.

L'original d'una cançó que hem sentit milers de vegades en la versió dels Tove Loader, però que va crear i enregistrar el músic nord-americà Sherman Kelly amb la seva banda, els Bofalongo, el 1970. Segurament els Tove Loader es van inspirar més en la versió del 72 de King Harvest. Però aquesta que acaba amb aquest bonic cor de nens és la versió originalíssima. L'heu reconegut, oi? Exacte. Dancing in the Moonlight. Perifèries.

És una de les veus amb més ànima i més personalitat del panorama musical actual. I alhora, de les més potents. Transmet emoció amb cada bocinet de melodia i cada síl·laba que pronuncia i et transporta sense remei. Hem escoltat, ho confesso, una de les meves cançons preferides, i en tinc moltes, de Billie Eilish. Una cançó que va escriure amb el seu germà Phineas durant el confinament, el 2020, i que va publicar il·lustrada per un vídeo animat que és una delícia, igual que la cançó My Future. I el futur ens porta al passat gràcies a la màgia de les perifèries. I portem fins al present una cançó molt versionada. Escrita i interpretada el 1974 pel poeta i músic de jazz, soul i rhythm and blues novaiorquès Gil Scott Heron. 20 anys més tard l'adaptarien des de Liverpool de Christians amb aquest so brutal dels 90.

una molt bona manera d'anar acostant-nos fins al límit de les perifèries d'avui. Com sempre, un gust haver caminat amb vosaltres durant aquesta hora des d'allà on sigui que ens escolteu. I que sapigueu que podeu recuperar el programa quan us vingui de gust a btv.cat. Avui acabarem el nostre viatge per les perifèries amb la cançó més emblemàtica dels nord-americans Weezer, Island in the Sun, però abans... Sí, des de l'inici posàvem un somriure, ara hi afegim la força de la veu i de la música de Stevie Nicks. El 1981 publicava el primer disc en solitari al marge de Fleetwood Mac, Belladonna, que sonava així. Edge of 17. Amb Stevie Nicks ens acomiadem avui, l'Aleix Alari, qui us parla, Eva Lluch, petons!

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: És dijous, dia 1 d'octubre. Comencem una nova edició del Via Directa. Salutacions de Jordi Milian, qui us estarà acompanyant al llarg d'aquestes dues hores de programa. Avui és el Dia Mundial de la Gent Gran. Avui recordarem els actes a motiu de la Gent Gran que es realitzarà durant tot el mes d'octubre a Sant Andreu de la Barca, i també recordarem el manifest de la Gent Gran que va ser llegit el passat dijous en el ple municipal. Avui també parlarem de la periodista, escriptora i especialista en criança conscient, Míriam Tirado, que ho va oferir aquest dimecres la conferència inaugural del curs 2026-2027 a Sant Andreu de la Barca. Vam poder entrevistar a Míriam Tirado. Escoltarem avui l'entrevista a Ràdio Sant Andreu. També parlarem de la cursa de la tardor, que arrencarà aquest dissabte, i amb una cursa de celebració dels 15 anys, i a més que serà nocturna. Avui també parlarem del sopar benèfic de la lluita contra el càncer. Serà el dia 17 d'octubre. Avui ens acompanyarà Eugènia Gringeli i també Eva Carles, que és la presidenta de la seu local de la lluita contra el càncer de la ciutat. I comentarem altres informacions de l'actualitat de Sant Andreu de la Barca. Parlarem de la Fira del Carrer que organitza l'ACSAP aquest dissabte, del Rosario 2026 que organitza el Centro Cultural Andaluz, i en definitiva, moltes informacions referents a Sant Andreu de la Barca. Comencem.
0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i els dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: La gent gran ha reivindicat en el ple municipal de Sant Andreu de la Barca el dret a envellir amb dignitat i sense discriminacions. Ramon Sala i Teresa Cantero, membres de Sant Andreu de la Barca del Consell Consultiu de la Gent Gran del Consell Comarcal del Baix Llobregat, han llegit el manifest amb motiu del Dia Internacional de les Persones Grans, que serà l'1 d'octubre. El ple municipal de Sant Andreu de la Barca va donar veu a les reivindicacions de la gent gran amb la lectura del manifest. Els encarregats de fer-ne la lectura són membres de Sant Andreu de la Barca del Consell Consultiu i han traslladat als representants municipals les principals demandes del col·lectiu. Sota el lema "Ens jubilem de la feina, però no de la vida", el manifest recorda que les persones grans representen més del 20% de la població de Catalunya i més de 1,6 milions de persones, i reivindica el seu paper com a part activa i essencial de la societat. A continuació, a Ràdio Sant Andreu, el manifest íntegre que va ser llegit en el ple municipal del passat 24 de setembre.
2: Nosotros representamos al Consejo Consultivo de la Gent Gran por San Andrés de la Barca. Algunos ya nos conocéis porque no es la primera vez que venimos aquí para el manifiesto y otras cosas que hacemos, ¿no? Este año pues nos ha tocado, éramos cuatro personas y dos por motivos, uno de salud y otro que también más o menos, nos hemos quedado la Teresa y yo solos este año. Hasta final de año intentaremos hacer lo mejor posible que hemos hecho siempre. Nosotros en el Consejo siempre reivindicamos para las personas mayores, como ya veréis ahora en el escrito. Pero eso no quiere decir que vosotros, los que estáis aquí muchos, también seréis mayores y habremos conseguido algo que vosotros ya lo tendréis programado. En ese aspecto, ahora la Teresa os va a leer un punto en castellano y yo voy a leer otro punto en catalán.
3: A ver, el 1 de octubre, Día Internacional de las Personas Mayores. Nos jubilamos del trabajo, no de la vida. Manifiesto. En Cataluña las personas mayores somos una parte fundamental de la sociedad. Representamos más del 20% de la población. Somos más de 1.600.000 personas y tenemos una esperanza de vida que aumenta año tras año. No somos una minoría, somos una realidad central del presente y del futuro del país. Reivindicamos una sociedad que nos reconozca, respete, valore y como parte esencial del tejido social. Envejecer no puede ser sinónimo de desigualdad, invisibilidad. edadismo o precariedad. Somos sujetos de pleno derecho, memoria viva y motor de cohesión social, derechos sociales y justicia. Defendemos que los derechos sociales son la base de una sociedad justa, cohesionada y democrática, y que deben estar garantizados a lo largo de toda la vida. Reivindicamos unas condiciones de vida dignas que incluyan un sistema de público de pensiones, incluyan público de pensiones solvente y sostenible, y una sanidad universal y atención a la dependencia accesible y de calidad. Erradicar la pobreza en la vejez es una prioridad. Son necesarias pensiones mínimas, suficientes, mecanismos de actualización justos y el reconocimiento de un valor social y económico de los cuidados. Nadie debería ver comprometida su dignidad en la etapa de la vida. Autonomía y cuidados y dignidad. Entendemos que envejecer con dignidad es poder decidir cómo vivir, con quién vivir y cómo ser cuidado. Defendemos modelos de atención centrados en las personas que respeten la voluntad, la diversidad y los derechos individuales. Reclamamos una atención de calidad que dé respuesta a las necesidades de las personas y su entorno y que garantice condiciones justas para quien las hace posible. La autonomía, participación y capacidad de decisión son derechos fundamentales, no privilegios.
2: Igualdad i no discriminació. Rebutgem qualsevol discriminació per raó d'edat, de gènere o de procedència. Denunciem que moltes dones grans pateixen una desigualtat que es tradueix en menys recursos econòmics, més rics de soledat i més exposició a la vulnerabilitat i a la violència. Exigim el seu reconeixement social, la seva seguretat i el dret a viure amb autonomia i lliures de violències masclistes. També defensem el respecte de l'entitat de gènere de totes les persones grans com a part essencial de la nostra dignitat i llibertat. Benestar i comunitat. No podem ignorar realistes que es afectin com a la soledat no desitjada i l'aïllament del maltractament o les delinqüències d'accés als serveis preventius de salut. Reivindiquem el reforç a les xarxes comunitàries, als serveis de proximitat i a les polítiques públiques que posin la vida al centre. Protagonisme i participació. Volem ser protagonistes de la nostra vida i de la societat. Defensem el dret a continuar actius amb oportunitats reals de participació social i cultural, amb un sentit de propietat de la vida. Reivindiquem l'accés a la formació de la llarga vida, a la formació clara i assequible acabant amb la bretxa digital i potenciar espais reals de participació on puguem aprofitar el talent de les persones grans, on les nostres aportacions tinguin un pes específic i reconeguin el nostre procés de presa de decisions. Compromís amb la pau del futur. Defensem la pau i la resolució als conflictes a través del dret internacional, el diàleg i el respecte dels drets humans. Reafirmem el nostre compromís internacionalment per afrontar els reptes climàtics, socials i democràtics. Fem una crida a les institucions i a la societat civil i a tota la ciutadania a treballar conjuntament amb nosaltres per construir una societat més inclusiva que respecti totes les edats i garanteixi els drets de tothom. Defensem una societat que cuidi a les persones grans, és una societat que es cuida a si mateixa, perquè el futur hem de construir entre totes les generacions amb igualtat, per una vida plena de drets. Consell Consultiu de la Gent Gran del Baix Llobregat, aquest és el manifest que farem aquest any a l'1 d'octubre. Gràcies.
1: Gràcies. La lectura del manifest de la gent gran, entre les principals demandes, el manifest defensa unes pensions dignes i sostenibles, una sanitat pública universal i una atenció a la dependència accessible i de qualitat. També reclama mesures per erradicar la pobresa entre la gent gran i un major reconeixement social i econòmic de les cures. Un dels altres eixos és el dret a envellir amb autonomia i dignitat, amb un model d'atenció centrat en les persones que permeti decidir com viure, amb qui viure i com ser cuidades, respectant la voluntat, la diversitat i els drets individuals. El document també rebutja l'edatisme i qualsevol discriminació per raó d'edat i posa especial èmfasi a les desigualtats que afecten a les dones grans, que sovint disposen de menys recursos econòmics i estan més exposades a situacions de soledat, vulnerabilitat i també violència. La soledat no desitjada i l'aïllament social són altres de les problemàtiques destacades. Manifest de la gent gran que va ser llegit en el ple municipal del passat 24 de setembre. Tot seguit a Ràdio Sant Andreu parlem de les activitats del mes de la gent gran a Sant Andreu de la Barca. Parlem amb Isabel Marcos, regidora de Gent Gran. Sant Andreu de la Barca celebra aquest mes d'octubre el mes de la gent gran amb una programació que combina cultura, esport, salut, excursions, tallers i activitats de convivència. La commemoració del Dia Internacional de la Gent Gran marca l'inici d'un mes que vol posar en valor el paper de les persones grans a la ciutat, reivindicar els seus drets i promoure un envelliment actiu i saludable. Per conèixer tots els detalls de la programació, hem parlat amb Isabel Marcos, regidora de Gent Gran a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca.
4: Bueno, pues el 1 d'octubre és el dia de la gent gran i tot este mes tiene un objetivo muy importante, que es primero visualizar la gent gran de la ciudad, luchar contra el edatismo y reivindicar los derechos de las personas mayores, que una vez que se jubilan tienen toda una vida por delante, una vida cada vez más larga, más activa, y que tienen que tener cubiertos todas las necesidades y garantizados todos los derechos. Y en ese sentido es un mes de disfrute, de compartir, de actividades y sobre todo de reivindicación.
1: Un programa que combina activitats lúdiques, culturals, esportives, amb un caràcter també reivindicatiu, com va ser el passat ple municipal on es va fer la lectura del manifest de la gent gran. Com s'ha treballat aquesta programació i quin paper han tingut les persones grans al municipi?
4: Bueno, como siempre, se parte de los intereses de las personas que vienen durante todo el año a las actividades del casal, y bueno, lo que se hace es un programa muy completo que pues incluye los diferentes intereses, desde la parte más deportiva, la parte más lúdica, la parte cultural. Un poco se recoge todos los intereses que ellos van expresando, porque vamos haciendo asambleas en el casal. De hecho, tuvimos hace poquito una asamblea de valoración de todas las actividades del curso pasado, y ahí es donde hemos recogido pues los intereses que ellos tienen, y a partir de ahí se confecciona todo el programa.
1: Un programa on també s'aposta per l'activitat física, amb una propostes, per exemple, com el ioga adaptat, l'aigua gym, les passejades o la gimnàstica al carrer. De fet, durant l'any ja es fan activitats on es fomenta l'exercici físic, també important per la gent gran.
4: Sí, de hecho, este año tenemos, normalmente siempre hacemos una excursión por el río, por la ciudad, vamos buscando, y este año vamos a hacer una excursión dirigida con la persona que coordina, dirige toda la gimnasia del casal, y vamos a ir por toda la ciudad, recorriendo la ciudad y parándonos en diferentes puntos de la ciudad y haciendo pues gimnasia, y vamos a combinar un poco eso, el conocimiento de la ciudad, la parte más cultural y la parte de actividad, y creo que va a ser una actividad muy divertida y además muy interesante.
1: Altres activitats, com per exemple el torneig de petanca.
4: Sí, es un clásico, es un clásico. Es un clásico porque tenemos un grupo de petanca muy activo, y entonces coincidiendo con este mes hacemos el concurso de petanca, y justo el último día, que es el día de la castañada, entregamos los premios de los ganadores y las ganadoras.
1: També hi ha activitats al carrer, tenim dues jornades de ball en línia, també doncs a la plaça Clara Campoamor, a la plaça Federico García Lorca. Això també comença a ser ja habitual, doncs sortir al carrer i fer doncs una activitat a l'aire lliure.
4: Sí, es un poco lo mismo que lo decía con la gimnasia, ¿no? El baile en línea es una actividad que promueve el ejercicio físico, pero también promueve la alegría, las ganas de vivir. Y hacerla en la calle es especialmente interesante porque, bueno, se convierte en una actividad preciosa que disfrutan muchísimo y que, bueno, genial el que podamos eso, también hacerla como la gimnasia.
1: No només les activitats físiques, sinó tindrem un espectacle de playback als Jardins de la Casa Pedemonte el 22 d'octubre, precisament per al grup que sorgeix al casal de la gent gran del grup de playback. De playback.
4: Sí, sí, sí, sí. El grup de playback en el casal és un grup que té una trajectòria brutal i lo que vamos a hacer es como una recopilación y vamos a aprovechar también sacarlo a la calle porque uno de los objetivos que tenemos en este mes de la Gent Gran es visibilizar. Es una forma, ¿no?, de que la ciudadanía vea pues eso, todo lo que se está haciendo a nivel de actividad, de salud de la Gent Gran y por eso el objetivo es sacarlo a la calle, no solo hacerlo, sino visibilizar, reivindicar.
1: Comptem també amb un taller de reciclatge, decoració. A banda d'aquests tallers, la importància també és el fet d'estar amb d'altres persones, no? De compartir, no? Són els objectius de, no només dels tallers que es fan durant tot l'any, sinó aquest mes de la gent gran.
4: Sí, bueno, es que uno de los objetivos básicos es poder compartir, poder... pues eso, mantener los vínculos, activar los vínculos, las relaciones, la ayuda mutua. Y entonces todos estos talleres son talleres pues pensados, ¿no?, para estar sentados, para desarrollar la creatividad. Es un poco una idea muy transversal, ¿no?, de por un lado salud, vínculos, alegría, actividad, también la parte cognitiva, ¿no? Los talleres desarrollan mucho todo lo que es la psicomotricidad fina, ¿no? El contacto cerebro-mano, y en ese sentido pues sigue siendo un poco la misma idea, ¿no? Actividad y vínculos y alegría y pues eso, echarle ganas de vivir, porque eso, cada vez estamos más sanos, más vivos y toca pues eso, estar muy activos.
1: També s'ha programat una xerrada de protecció civil amb consells d'autoprotecció davant d'emergències. També és habitual aquí en el casal de la gent gran que s'han fet xerrades adreçades a la gent gran amb Mossos d'Esquadra, en aquest cas doncs protecció civil.
4: Exacto, sí, vamos cambiando porque los temas puedan ser diferentes y porque hay muchas, pues eso, que decía, temas diferentes. Y en este sentido, sí, hay años que viene Mossos y este año Protección Civil.
1: També una sortida en aquest cas a Peníscola.
4: Sí, sí, sí, nos vamos a Peníscola, vamos dos autocares enteros a Peníscola, la ración ha sido genial y bueno, vamos a Peníscola y a Valencia, o sea, van a ser unos días de viajar, de actividad, de disfrute, en definitiva.
1: Abans hem parlat dels objectius del mes de la gent gran. Cal fer una crida perquè participi la gent gran o durant tot l'any al casal de la gent gran ja hi ha prou activitat i per tant aquesta crida potser no cal fer-la perquè sabem que l'èxit serà assegurat?
4: Bueno, el éxito será asegurado, seguro. Tenemos mucha gente. De hecho, a todas las personas que están en el WhatsApp del casal de la Gent Gran les llega. Pero no, sí que quiero hacer una llamada a todas las personas mayores de la ciudad que aunque no estén en el casal, pueden participar en las actividades. Son unas actividades abiertas a toda la ciudadanía y en ese sentido hay algunas que necesitan inscripción y entonces hoy empezamos, pero sobre todo, llamada a toda la ciudadanía, que no se crean que por no estar en el casal, por no venir habitualmente, no pueden participar en todas estas actividades. La mayoría de ellas son abiertas y, por supuesto, encantadas de que puedan participar, de que puedan venir y que se unan, que después seguramente van a hacer relaciones, van a hacer vínculos y van a ver todas las actividades que se hacen en la ciudad.
1: També hi ha l'aposta a l'àmbit cultural. Hi ha dues obres, representacions, que es podran veure en el Teatre Núria d'Espert, que la gent gran podrà obtindre importants descomptes. Una, la gala lírica serà el diumenge 4 d'octubre en el Teatre Núria Espert, i l'altra, l'obra de teatre Loop, que serà el 16 d'octubre, també aquesta aposta per la cultura, que també la gent gran pugui tenir aquests descomptes.
4: Sí, además eso, las entradas se van a vender a un precio reducido para que pueda venir todos los que quieran, todas las personas que quieran, y es lo que un poco decía, ¿no? Esa visión transversal, pues que hay deporte, que hay actividades pues más técnicas y hay cultura.
1: I acabem amb la castanyada.
4: Sí, acabamos la maravillosa castañada, que lo mismo es una actividad abierta, donde las un grupo de personas mayores pues se disfrazan de castañeros y castañeras, donde asamos las castañas, donde, bueno, es un día de mucho disfrute, y bueno, lo mismo, ¿no? Pues a por ello, y pues eso, a celebrar que empieza el otoño. I que això no implica que paremos nada, sinó todo lo contrario.
1: Amb totes aquestes activitats al mes d'octubre, des de tallers de reciclatge, excursions, activitats esportives, activitats lúdiques, també tenim el cinema, l'espectacle de playback, la castanyada, per tant, un mes complet per la gent gran de Sant Andreu de la Barca. Isabel Marcó, regidora de Gent Gran, gràcies per acompanyar-nos.
4: Un mes brutal, gràcies a vosaltres, com sempre, per dar-nos voz.
0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: La periodista i escriptora i especialista en criança conscient, Míriam Tirado, ha inaugurat el curs escolar 2026-2027 a Sant Andreu de la Barca. Ho ha fet amb una conferència amb el Teatre Núria Espert amb el títol d'Educar i acompanyar en presència. Ha reivindicat els límits, la connexió amb els infants i la necessitat d'aturar-se en una societat marcada per les presses, els estímuls i també la tecnologia.
5: Bona tarda a tothom, com esteu? Moltíssimes gràcies per convidar-me en aquesta ciutat. Em fa molta il·lusió veure aquesta sala amb tants pares, mares, mestres. Veig molta gent de groc. I com m'han dit fa un moment, avui parlarem de presència, que jo crec que en els temps que corren és el tema més revolucionari del que un pot parlar. En un moment en què hi ha tantes distraccions, tants estímuls, tanta pressa i tanta tecnologia, estar presents és el més revolucionari que podeu fer. Però no és fàcil, perquè res del nostre entorn ens convida a tenir aquesta presència activa. I la conferència es diu Educar i acompanyar en presència, que és redundant, perquè és que jo crec que sense presència no hi pot haver educació i no hi pot haver acompanyament. Heu parlat alguna vegada amb algú que saps perfectament que no està escoltant-te? Us sentiu acompanyats? Quan estàs explicant alguna cosa a algú i veus que hi és, físicament hi és, perquè el veus allà, però que no està amb tu, no t'està escoltant profundament, això no és acompanyament. Sense aquesta presència no hi pot haver educació i no hi pot haver acompanyament. Per això és tan important que pares, mares i mestres, qualsevol persona que tracti amb infants, però ho faria extensiu, qualsevol persona que tracti amb persones, per tant, tothom, connectem amb això. Sense presència no hi ha possibilitat de connexió.
1: Abans de començar la conferència, Míriam Tirado ha conversat amb Ràdio Sant Andreu. Ha explicat un dels objectius de la xerrada, que era precisament oferir eines pràctiques per a les famílies. Míriam Tirado també ha parlat de l'èxit dels seus llibres, des del fil invisible a les històries d'en Dick Goa o també els nous personatges que ha creat, com Rita Bum Bum.
5: Primera, parlar d'això tan important i tan revolucionari avui en dia, en una època en què hi ha molts estímuls i molta informació i molt de tot, que és estar presents criant i educant els nostres fills. Després motivar els pares i donar-los també eines perquè quan vagin a casa els sigui més fàcil estar presents amb els seus fills i filles.
1: Sovint posem el focus en el comportament dels infants, però insisteixes que cal mirar-nos als adults també, no? Per educar i acompanyar millor els nostres fills, primer ens hem de revisar nosaltres mateixos, no? Del que fem cada dia. No?
5: Sí, perquè al final som el seu exemple i són els seus referents, els que ells miren, i moltes vegades coses que ens passen amb els nostres fills són coses que ja ens havien passat a nosaltres quan nosaltres érem els nens, i si no hi posem consciència acabem repetint patrons, no? Encara que aquests patrons potser no ens agradessin.
1: De fet, també ho has comentat, no? Que hem passat d'una educació molt autoritària a una falta de límits sovint absoluta. Potser hem d'anar buscant aquí un equilibri.
5: Sí,
1: és el que costa més, no?
5: Hem de trobar el punt mig, no? Des d'una criança respectuosa, però alhora una criança que cuida, i els límits cuiden. Per tant, no pot ser una criança sense límits perquè els nens els necessiten i els estructura. Per tant, hem de trobar el punt, i això és difícil quan venim d'un lloc i intentem anar a un de nou, no?
1: I una educació, evidentment, amb presència absoluta, no?
5: Sí, almenys s'ha d'intentar, no? Estar al màxim de presents, que avui en dia amb els mòbils els costa molt, tant als pares com als avis, poder estar presents acompanyant.
1: Amb la teva professió, no només aquestes conferències, que evidentment van adreçades als pares, mares, als educadors, però tens una forta presència en els infants, des del Fil Invisible, des de la sèrie també Andy Goa, doncs, que s'han publicat molts títols i que té molt de seguiment, tens aquest doble objectiu, pares, mares, i després tens els infants.
5: Sí, intento ajudar les famílies, no? I les famílies estan configurades de moltes persones d'edats diverses. Intento ajudar els pares, però també els infants, no? A través dels contes o dels llibres que escric, perquè es coneguin més a si mateixos i que aprenguin també a transmetre més als altres allò que els passa i el que necessiten.
1: Del Fil Invisible, que per cert, aquesta temporada en el Teatre Núria Espert el podrem veure, l'espectacle, l'obra de teatre del Fil Invisible. Què creus que es deu l'èxit del Fil Invisible?
5: El missatge. Jo penso que el missatge que transmet és un missatge universal que toca tant a infants com a adults, i crec que aquest és un dels grans èxits d'aquest espectacle i del conte.
1: Èxit també amb Andy Goa, adreçada a 12-16 anys aproximadament, que toques molts temes que preocupen a molts joves, no?
5: Ho intento tocar temes que els identifiquin, però també donar-los eines i que a través de llegir els meus llibres això els pugui ajudar.
1: Per més petits tenim la Rita Bum Bum.
5: Sí, una nova col·lecció que he fet per als primers lectors perquè descobreixin el plaer de la lectura.
1: Com vius l'èxit de tot plegat?
5: Feliç, amb agraïment, amb molta feina també, vull dir, això tampoc és fruit del no res, vull dir, treballo molt, però ho faig molt feliç perquè m'agrada el que faig i m'agrada poder ajudar els meus lectors.
1: Segurament que gràcies als teus llibres els infants deixen per uns moments les pantalles, que aquesta és la batalla del dia a dia, que segurament que molts pares i mares t'ho pregunten, no?
5: Sí, i això és una de les coses que em fa més feliç, no? Que en l'època dels mòbils, doncs, poder tenir nanos enganxats a la lectura per mi és un gran èxit, i això sí que em fa feliç.
1: Entre els èxits de Míriam Tirado trobem el llibre del Fil Invisible, una història centrada en els vincles afectius que aquesta temporada també es podrà veure en el Teatre Núria Espert en format espectacle. Amb la sèrie Andy Goa, Míriam Tirado s'ha adreçat especialment als lectors preadolescents i adolescents abordant situacions inquietuds pròpies d'aquesta etapa. Per als més petits, l'autora també ha creat Rita Bum Bum, una col·lecció dirigida als primers lectors perquè puguin descobrir, com diu ella, el plaer de la lectura. Sobre l'inici del curs escolar 2026-2027 i la conferència de Míriam Tirado, n'hem parlat també amb la regidora d'Educació, Infància i Famílies, Anna Serra.
6: Doncs objectius, com sempre, com tot inici, és aturar-nos un moment, poder reflexionar i agafar una miqueta de...

0: indica l'estar, el ser i estar amb els infants, i per tant una conferència on això es posa al centre i més acompanyats de la Míriam Tirado, que penso que no podíem tenir millor ponent per fer doncs, tota aquesta reflexió conjunta, penso que és immillorable. Per tant, molt, molt satisfeta d'aquesta programació de la conferència.
1: Hem parlat dels objectius de la conferència. Quin missatge com a regidora donaria a tot el teixit educatiu, però també, sobretot, als pares, mares, que també estan presents avui en aquest acte i que també comença aquest curs?
0: Deia a l'inici que no només les escoles eduquen, però sí que volia fer un especial menció a tota la comunitat educativa que ha començat el curs amb una situació de vagues, de reivindicacions que són fermes, i penso que és moment també de poder fer aquest reconeixement, de ser conscients que la tasca docent és importantíssima i imprescindible, i per tant doncs, fer públic aquest reconeixement, aquesta suma a la reivindicació, i que per part d'aquesta administració local doncs, totalment disposats a poder formar part de la construcció en la mesura que puguem, perquè al final som un ajuntament municipal, però sempre disposats a sumar i a poder fer tot el possible perquè millori l'educació al municipi. I amb les famílies, doncs el mateix, no? Les famílies és el centre de l'educació quan els infants estan creixent, es desenvolupen, i per tant cal empoderar-les, cal acompanyar-les sobretot i fer-les saber que les famílies no estem soles en el procés d'acompanyar els nostres infants en el creixement, i cal dotar d'eines i recursos perquè puguin fer-ho de la millor manera possible.
1: Conferència inaugural del curs escolar 2026-2027. En aquesta ocasió, la protagonista ha estat la periodista i també escriptora i especialista en criança conscient, Míriam Tirado, amb la conferència Educar i acompanyar en presència, on ha reivindicat, com dèiem, els límits, la connexió amb els infants i també la necessitat d'aturar-se en una societat marcada per les presses, els estímuls i també la tecnologia.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Aquest diumenge, el 4 d'octubre, a les 6 de la tarda, el Teatre Núria Espert acollirà la gala lírica Els millors èxits, una proposta que ens convida a viatjar per algunes de les melodies més conegudes de l'òpera i de la sarsuela. Avui ens acompanyen la soprano Aitana Torrijo, la mezzo contralto Alejandra Cabello i el tenor Elias Torricelli. Molt bon dia als tres.
3: Bon dia.
1: Bé, vosaltres sou els responsables d'aquest projecte de la gala lírica Els millors èxits, i que podrem veure aquest diumenge en el Teatre Núria Espert. Podem dir que és com una estrena mundial, no? Perquè és la primera vegada que estreneu aquest espectacle amb l'Aitana Torrijo. Ja parlàvem fa uns mesos, portes poc temps vivint a Sant Andreu de la Barca, estudiant de l'ESMUC, i ens vas comentar que tenies moltes i moltes ganes de portar aquest projecte en el Teatre Núria Espert, i bé, la data ja la tenim aquí, que serà aquest diumenge a partir de les 6 de la tarda. Sentiments abans de l'estrena, com dèiem, mundial, de l'espectacle.
4: Ai, pues, molta il·lusió de poder cantar els quatre junts, que som amics des de ja fa 4 anys, sí, com mínim, però a mi em fa molta il·lusió.
1: Alejandra, què suposa per tu doncs, aquesta estrena d'aquest espectacle?
5: Bueno, per mi em fa molta il·lusió perquè justament el juny vaig acabar els estudis de grau juntament amb l'Aitana, i quan em va proposar fer aquest projecte, i més aquí a Sant Andreu de la Barca, on ella hi viu des de fa 3 anys, pues va ser com, vinga, anem a fer això, anem a arrencar un projecte també per apropar la música clàssica, la lírica a altres entorns, no? I també la sarsuela.
1: Elias?
6: Pues jo pràcticament el mateix, o sigui que fa ja 2 anys que vaig acabar jo també els estudis a l'ESMUC, i ja, home, havia conegut a l'Aitana fa com 4 anys, com havia dit ella, però és que amb moltíssima il·lusió. Jo em recordo especialment una vegada en el que el juliol, no, perdó, miento,

0: Des del maig m'havia proposat aquest concert l'Aitana, i clar, jo dient, bueno, d'aquí a octubre podrien passar com mil coses, i ara de repent la data s'apropera, i òbviament sentim nervis, moltíssimes ganes i òbviament pues, moltíssima il·lusió de poder compartir això a Sant Andreu.
1: Com sorgeix aquest projecte? Tots tres éreu estudiants de l'ESMUC, coincidiu en classe?
2: Sí, en algunes.
0: Sí, en algunes.
3: Sí. Sí.
1: I en seguida va haver aquesta química, no? De dir, hem de muntar alguna cosa junts.
0: Sí,
3: sí, per a alguna de les classes ja havíem fet alguns concerts tots junts, i havíem vist que la química, la confiança i esa complicitat de ser amics al final te hacía algo, hacía cositas.
0: Sí, fa cositas.
2: I a més se'ns uneix l'Estanis, que viu a València, que és ucranià, i serà la veu greu del grup, el baríton.
0: Amb tu, clar.
2: Sí, però bueno, ell és més greu perquè és home. Sí. Però dona aquesta cosa que no ha estudiat amb nosaltres, però s'uneix, i la veritat és que els assajos hem vist que funciona de luxe.
3: És increïble, sí.
0: La veritat és que sí.
1: Per tant, quan us proposen aquesta idea de muntar aquest espectacle, tots, sí, endavant, no?
2: Endavant, sí.
1: Òpera i sarsuela. ¿Por qué?
3: Porque es genial. Entonces así unimos lo mejor de los dos mundos. lo cercano de la zarzuela, que al final siempre llama a la gente porque lo ha conocido desde su infancia, desde toda su vida, y la ópera, que también ha vivido en otros momentos, pues a lo mejor desde la televisión, si no es más aficionada a la ópera. Pero por ejemplo, unimos lo cercano de la zarzuela, que se ha visto en los pueblos durante toda la vida, y lo de la ópera, que también seguramente haya resonado a lo largo de la vida de todas las personas.
1: ¿Quién es el repertori que oferireu en el Teatre Núria Espert?
3: Els millors èxits. farem d'òpera, per exemple, dos títols de Carmen, La Habanera, que la canta Alejandra, i El Toreador, que lo canta Stanis, i també de l'òpera Pagliacci, de Leoncavallo, la canta també, sí, com era?
0: Stanis
3: i tu. Per els títols?
0: Stanis cantarà El Si Può, que és pràcticament l'obertura de l'òpera, i jo cantaré com l'èxit, jo crec que m'he recordat de l'òpera, que és el famoso Ridi Pagliaccio, que es diu Vesti la Giubba, com vesti el disfraç, no?
3: Per la meva part, jo canto O mio bambino caro, que també és mítica, o Der Helle Rache, de la flauta màgica de Mozart, que és la reina de la nit.
1: Aquesta és la teva preferida, no?
3: Aquesta és la meva preferida, preferidíssima.
1: Aquesta la vas triar tu, no?
3: Sí. Es nota.
1: Alejandra, què interpretes?
2: Jo, a part de la Carmen que comentava l'Aitana, també faig Moncœur sobre Taboada, Dalila, de Sansón i Dalila, i el duo que fem ella i jo, del duo de les flors, també molt conegut. I després de sarsuela està el tango de la Menegilda, que comentàvem a l'exposició que vàrem fer el diumenge passat a les 12 allà a una sala del teatre, que és molt interessant perquè en l'època hi havia molta revolució amb el tema del servei, i es va començar a dir Menegildas a les dones del servei d'aquella època. Elles mateixes se varen fer com a himne amb aquesta peça. Llavors, bueno, també ha ressignificat per mi saber això.
1: De fet, el fer muntar un espectacle amb els millors hits, no? Els grans èxits de la lírica, també pot haver una vessant de divulgació, no? El fet de que són èxits que d'una manera o una altra els hem escoltat alguna vegada a les nostres vides, no? Ostres, aquesta és la cançó que sonava, sí, o en tal pel·lícula, en tal anunci, no? O en un concert determinat, no?
3: Sí, sí. Esa era la idea principal, el poder connectar totes les vivències de cada una de les persones que poden anar al concert amb aquests mítics èxits de la lírica, no?
1: Aitana, tu ets soprano.
3: Sí, així és.
1: Com definiries una soprano?
3: Una soprano? Pues una cantante molt especial, amb un timbre molt agut, però sempre crec que té l'alegria i l'energia necessària per afrontar algunes de les àrees que són més mítiques de la història de l'òpera o de la zarzuela.
1: Alejandra Cabello és mezzo contralto.
2: Sí.
1: Com ho definiries?
2: Bueno, m'he definit com a mezzo contralto perquè faig repertori de mezzo soprano, però tendeixo als greus. Llavors també faig molt repertori de contralto i és una veu pues interessant, perquè no n'hi ha tantes. O sea, hi ha molt, o sea, òbviament els hits que coneixem són de tenor i soprano generalment, perquè ens encanta la festa, els personatges que s'han escrit per ells, però les veus greus pues portem un altre pozo. M'encanta cantar greu, m'encanta entrar en aquest món.
1: Tu passes sonor, bé, no?
2: M'encanta, sí.
1: Elias Torricelli, tu ets tenor.
0: Efectivament. Mira, jo l'únic que voldria dir de la meva veu és que és molt complicada i que bàsicament hi ha un proverbi que és totalment popular i anònimo que diu ser tenor és una enfermedad. Però bueno, a part d'això, home, és una veu molt construïda en el sentit de que és la més artificial de totes i òbviament exige com una tècnica diferent i també uns compromisos vocals bastant diferents, no? Òbviament tenim una miqueta de responsabilitat en el sentit de que els tenors sempre porten pues, àries o bueno, cançons que són bastant conegudes. Una d'elles, per exemple, és Nessun Dorma, no? De la mítica òpera de Puccini. Però són sempre com cançons que són molt, molt, molt, molt, molt, molt exigents a nivell corporal. I a mi em fa moltíssima gràcia un xiste que és bastant estereotípic dels tenors, que justament després d'un assaig el tenor sempre va a la farmàcia i és una cosa que a mi em passa molt. O sigui que, bueno, és una veu que evidentment dona moltíssima satisfacció de poder cantar-lo i tot això, però sí que és cert que demana uns compromisos bastant diferents al resta de la veus de les dones i també una miqueta del baríton, no? O sigui que és una veu amb els seus traumes, podríem dir.
1: Com us cuideu les vostres veus? Perquè clar, és el vostre instrument, eh?
2: Jo crec que depèn molt de la persona i el tipus de veu. És a dir, hi ha persones que han d'anar molt en compte amb el fred, amb, sobretot amb segons que veuen, amb l'humitat i tot això. Jo no he de fer, per ara, toco fusta, gaire cosa, més enllà de procurar no agafar fred a l'hivern i sobretot quan se van a espais molt secs o espais físics, o sigui, com per exemple si vas a l'estiu a Madrid té una calor més seca, llavors se pot ressecar més i fem servir aparells per humidificar i tot això. Jo no faig gaire cosa més.
1: El tema de Madrid ho coneix prou bé, sí. L'Aitana, eh?
2: Sí,
3: això és. Cada persona és un món, també és veritat.
1: Sí, sí.
3: Jo sí que necessito hidratar molt bé la veu, beure molt de líquids o utilitzar inclús el nebulitzador que parlem l'altra vegada d'ell. Doncs cada un.
0: Sí, jo encara he de dir una cosa només, que justament en aquest canvis de temps, no? De l'estiu a l'otoño?
2: A la tardor, perdó.
0: Bàsicament hi ha com un canvi, bueno, aquests canvis són molt locos en aquest sentit, no? I òbviament se ressiente tant el cos com la veu, no? I jo justament vaig sortir d'una... Bueno, d'una gripe resfriadet que portava ja 2 setmanes sense poder cantar i, òbviament, passar 2 setmanes sin poder practicar el teu instrument és pràcticament com tornar a anar al gym després d'un mes o 2 setmanes, no? Costa una mica perquè, òbviament, el cos se ressiente, però poquet a poquet anem recuperant.
1: Diumenge tots allà, eh?
0: Sí, sí.
1: A les 6 de la tarda, com dèiem, en el Teatre Núria Espert, la gala lírica, els millors èxits, estem parlant amb la soprano Aitana Torrijo, la mezzo contralto Alejandra Cabello i el tenor Elias Torricelli. No estareu vosaltres tres, tenim l'Estanis i tenim més persones que estaran a dalt de l'escenari.
0: La pianista, Daniela.
2: Daniela Martí.
1: Qui va ser professora vostra?
0: Sí.
3: A la SMUC, sí. Va ser repertorista nostra d'alguns dels seminaris que hem fet i s'ha apuntat al projecte, vamos, de cabeza.
1: Bueno, això és una bona senyal, no?
2: Sí.
1: Que una de les professors apunti en el vostre projecte és que ha vist alguna cosa, no?
3: Sí, sí, estem agraïts. Sí.
2: I a més és que és molt generosa i ha vengut amb nosaltres a fer tot. La presentació, l'altre dia la promoció, o sigui...
3: Sempre amb molt bona energia.
2: Sí.
1: Vosaltres creieu que la percepció sobre l'òpera encara és un gènere elitista o no?
2: Jo crec que la percepció pot ser sí. però no crec que sigui tant. L'altre dia, per exemple, vaig estar al General d'Aida, que estan fent el Liceu, i veus que la gent no... és gent comú, no, no hi ha aquesta, aquesta cosa de d'aquesta distància entre qui va veure-ho i el que hi ha sobre l'escenari. El que passa és que sí, per exemple, si mirem el preu de les entrades, és complexa, però perquè hi ha moltíssima gent treballant allà damunt, hi ha moltíssima gent per dur-ho a terme, i això sí que ho fa més, més llunyà. Per això projectes com el que ha creat la Aitana pues, són interessants per portar-ho a tothom i que pugui ser accessible a tothom.
3: Sí.
1: Aitana?
3: No, això és important, perquè debe de ser accesible para todo el mundo el poder disfrutar de la lírica, porque si no al final lo que se consigue es justamente lo contrario, ¿no? Que lo que queremos acercar y que la gente pueda disfrutar cada vez más y más y que no se quede en el olvido, pues se haga imposible de poder asumir. Entonces, desde aquí, desde la Radio San Andreu, quiero dar las gracias al Ayuntamiento por haber facilitado toda la gestión de este proyecto y además de poder, por poder crear lo que es esta línea de conciertos de música clásica en el pueblo, porque al final ya hemos podido ver el domingo pasado especialmente cómo la gente en el momento en el que le das algo para disfrutar de música clásica van allí de cabeza. O sea, este domingo pasado hicimos una conferencia charlita para la gente del Casal de Jean Grand para hablar un poco del proyecto, del concierto, y estaba repleto de personas con muchas ganas de conocer, muchas ganas de escuchar, y eso es, vamos, para valorar.
1: Per això que és molt interessant projectes com el vostre, no? De fet, d'acostar l'òpera, la sarsuela, amb un públic o potser que no està acostumat o que no pot accedir, com comentaves abans, Alejandra, a comprar una entrada en el Liceu, per exemple,
2: sí, sí.
1: No?
2: Sí, nosaltres mateixos que hem estudiat, sí. i que ho cantem, moltes vegades sí que es veu que hi ha certes facilitats, no? Per exemple, cosa que moltes vegades la gent no sap és que si tu vas 72 hores abans al Liceu pots aconseguir entrades per 30 euros que no s'hagin venut. Sí que es veu que hi ha certes facilitats, però nosaltres mateixes tenim complicació també, per moltes vegades podeu veure ara mateix que està l'Anna Netrecco, que és una referent per nosaltres. No, és molt complex poder anar a una funció d'ella i és interessant per nosaltres poder veure grans artistes també que són referents a l'hora de seguir treballant.
1: De fet, vosaltres formeu part d'una nova generació de cantants lírics. És difícil obrir-se professionalment en el món de l'òpera?
0: Jo crec que sí, eh? O sigui, en principi nosaltres el que veiem és que hi ha poca gent a nivell general no, de la demografia espanyola de que se dediquen completament a l'òpera. Però normalment accedir al món de l'òpera o de la música clàssica o inclús de la sarsuela o qualsevol cosa, si és complicat, sobretot si hi ha llocs que no tenen com un programa cultural que sigui variat, no, en aquest sentit. Barcelona, per sort, és una de les comunitats autònomes que més programació cultural té, però, per exemple, que jo soc del sur, soc d'Andalusia, de Màlaga concretament, hi ha llocs que no té tanta sort de poder gaudir d'aquest programa cultural. Màlaga normalment té el seu propi teatre, com el Cervantes, a Sevilla també té la com es diu, el teatre de la
3: Maestranza.
0: Gràcies, de la Maestranza, però a la resta de províncies d'Andalusia sí que és més difícil poder accedir a una programació cultural decent, i per tant menys treball per nosaltres. Igualment, òbviament, com tots els treballs, hi ha competència, però clar, és tractar de també cercar un lloc entre el divers món de l'òpera, que també té com certes dificultats a altres nivells, no? I hi ha que ser un artista més complet, més que només dedicar-te a la tècnica.
1: Exacte.
3: Siempre puede ser difícil, pero la verdad que por artistas que estamos formados y con ganas...
1: Que sou joves, vull dir que...
0: Sí. Bueno.
1: Tenia tot el món per endavant, no?
0: Segon sí. Què context, nosaltres ja no som tan joves. Sí, perquè aquí diré una verdad, soltaré un facto, no, com es deia, que normalment hi ha una part de la nostra professió que és presentar-se a concurs, no? I aquí, per exemple, a Espanya hi ha un concurs molt conegut que és el Tenor Viñas, no? Uh-huh.
1: Sí.
0: I clar, justament aquí tenim un problema, que és normalment que tots aquests concursos són de gent que és més jove que nosaltres, i que la data límite d'edat és 35 anys, i sent generós. Però normalment aquí la data d'edat en quasi tots els concursos d'Espanya són 25, 27, alguns tornarà a 30, però...
3: Bueno, aquí és que també som un grup divers d'edats.
0: Claro, claro, sí, nosaltres tenim...
3: Cada un tenim...
1: Sou joves amb experiència.
2: Sí, sí.
1: Definim així.
0: 20 i tantos, no? 20 i 10.
1: Moltes vegades es parla d'aquests rituals, no?, que tenen els artistes. Fa uns mesos amb l'Aitana ens comentava quins eren els seus rituals, no? De cada concert, cada actuació, doncs, tenir un perfum especial.
3: Un perfumito, para cada...
1: I el tens per diumenge? Ja, i tant, el perfum?
3: Tengo uno pensado. Vamos a ver...
1: Però secret, això, no?
3: Secret,
1: no
2: sabíem, això,
3: sí.
2: Nosaltres.
0: No sabia això.
1: Bé, que és una entrevista també per confessions, no? Sí que ens va sobtar això, no?, de que cada actuació, doncs, era un... buscar un perfum especial per aquella actuació, no?
3: Va llegar un punto en el que no dé para perfumes. Esperemos.
1: Alejandra, alguna mania abans d'una actuació? Digues, jo abans d'actuar no puc actuar, sí, no faig.
2: Sí que no m'agrada menjar. O sigui, m'agrada com a... Sí, per exemple, el diumenge a les 6, com a molt menjaré a les 11 o 12, però m'agrada com a tenir aquesta... que el cos no estigui fent la digestió, diguem, perquè estigui tota l'energia en una altra cosa, no? Però així com a mania gran, però m'agrada això dels perfums.
0: Sí, sí, sí, no, és una iniciativa molt guai.
1: Bueno, si ho feu, uniu el mateix perfum, no?
2: No.
3: Són idees.
1: Us poseu d'acord. Alguna, Elias, alguna mania abans d'actuar?
0: Bueno, a mi...
1: Després sabem que vas a la farmàcia.
2: Sí.
0: I abans també, eh?
1: No, bueno, pròpolis, no? Segurament.
0: Exacto, sí, no, totes aquestes coses d'antiinflamatoris i tot això, vamos, són la droga de cada dia. No, bueno, jo normalment, com abans d'un concert, sí m'agrada com estar en pau, no? Estar tranquil. Però, generalment, he agafat una mania, que és la de menjar un plàtano. O sigui, en algunes vegades, jo em recordo que un concert que havíem tingut els tres, al desembre de l'any passat, amb la Camerata Granados, jo estava com molt nerviós, perquè tenia com una àrea que no me sortia res i tal i qual, i jo em recordo que estava amb bastant gent, i de repente la mare d'un dels nois que estava en l'orquestra portava uns plàtanos, i jo dient, sí, m'agrada, perdona, et puc agafar mig plàtano, o sea, mig plàtano només? I aquest plàtano m'havia donat justament l'energia que necessitava per poder sortir i cantar, perquè jo estava també amb temblors, tremolant, no? com es diria, estava tremolant, i clar, justament menjar una cosa nada, dos minuts abans de sortir a cantar, la veritat és que m'ha anat molt bé. O sigui que jo en aquest concert, amb el meu camerino, hi haurà un parell de plàtans i de plàtanos, i també, important això, estaré amb el meu professor online que necessito com l'apoyo psicològic per poder sortir a cantar. Estaré només mitja horeta ahí escalfant una mica i ja està.
1: Doncs abans de les 6 de la tarda en el Teatre Núria Espert, del camerino tindrem perfum, tindrem plàtans i tindrem un ordinador per aquesta connexió online.
0: Efectivament, una videotrucada també, o amb la tablet, que la porto aquí. O sigui.
1: I sobretot tindrem aquesta energia i aquestes ganes de fer difusió de la sarsuela i de l'òpera de l'Aitana Torrijo, de l'Alejandra Cabello i de l'Elias Torricelli, acompanyat de la resta del grup que forma part d'aquest espectacle de Gala Lírica, els millors èxits. Recordem, a les 6 de la tarda, entrades a través de teatrenuriaspert.cat. Abans de finalitzar, jo us demanaria que encantéssiu alguna cosa, però abans de que cantar, i que ara estareu pensant quina cançó feu, quina és la vostra cançó de la sarsuela i de l'òpera preferida i que no podria faltar mai?
0: Boníssima pregunta, yeah, eh? Sí, sí, sí.
1: Aitana.
0: És que hi ha moltíssims.
3: A ver.
1: Sent de Sant Andreu de la Barca, toca primer.
3: Sí, sí.
1: Per cert, i tant. Per cert, molt bon català, eh?
3: Sí, moltes gràcies.
0: Oh, merci, merci.
3: Estic practicant molt.
1: Vinga, aquí tenim l'Aitana, que viu a Sant Andreu de Barca de fa 3 anys, però va venir de Madrid per estudiar a l'ESMUC. Tenim l'Elias d'Andalusia, no?
0: De Màlaga, sí.
1: De Màlaga, a més a més. I tenim l'Alejandra, que per l'accent Mallorca...
2: Mallorca.
1: Mallorca. Oh,
2: exactament.
0: Ole!
1: Per tant, Madrid, Màlaga, Mallorca, units amb aquest espectacle que és Sant Andreu de la Barca,
2: no? Sí, i la Daniela a Itàlia i l'Estanis a Ucrània. O sigui,
1: això ja és universal,
3: Som internacionals,
0: Sí, són internacionals.
1: Per tant, l'estrena mundial, aquest diumenge a les 6 de la tarda, amb gent provinent de diferents llocs d'Europa i que a partir d'aquí, que esperem que sorgeixin moltes gales, molts bolos. Aitana, no t'escapes a quines cançons.
3: Mira, de Sarsuela, jo diria que la meva preferida és, òbviament, la canció del Ruiseñor, que la cantaré el diumenge, però una mítica, mitiquíssima, que no pot faltar és la canció de la Paloma, que quien no la conoce no sabe lo que se pierde.
1: I la coneixerà diumenge.
2: Aquesta no, perquè em tocava a mi, i el que passa és que el repertori de Sarsuela, per meu greu, és molt agut. Llavors, però, en pròximes concerts sí que tenim previst, ja l'estic treballant per poder-la defensar i que estigui al nivell.
3: Ahí ho deixem.
2: Sí.
1: Alejandra.
2: Jo sóc molt fan, tot i que no la canto jo, m'encantaria, de la que ha comentat l'Elias i que cantarà ell, que és Vesti la jupa, del Pagliacci. A mi me connecta moltíssim, sempre plor i em xifla molt. I una que me flipa i que és una cançó realment, és que cantarà l'Estanis, és la de Granada. Granada, que la gent molt bé coneix.
3: Sí, sí.
1: Elias.
0: Per mi hi ha un muntó de cançons que no haurien de faltar en ningú concert, però a mi, per exemple, una de les que més m'agrada, sobretot de l'òpera, és una de que jo cantaré segurament, que es diu Una furtiva làgrima, de l'òpera de Donizetti, L'Elisir d'Amore. Per a mi, una de les cancions que més m'agraden, i lamentablement no està en aquest programa, és una cançó que és molt poc coneguda, que es diu O del mio amato ben, de Stefano Donaudi. Jo la recomano molt pels oients de poder escoltar-la, perquè és pràcticament màgica, no? O sigui, és una cançó molt petineta, molt petoneta, que està composada com a principis del 1900, i és una meravella perquè parla d'un sentimentalisme d'amor, òbviament, perquè aquí el 80% de les cançons es parlen d'amor
2: o desamor.
0: I clar, justament parla com d'un sentiment d'amor molt puro, molt sano, molt passional també. És molt, molt, molt, molt, molt equilibrat i a mi m'agrada moltíssim. O sigui que jo animo a escoltar-la.
1: A través de les vostres veus, emocioneu, no? I aconseguir emocionar, fer plorar, no? Que comentaves, Alejandra, que hi ha algunes cançons que et fan plorar, que plores quan les escoltes, que a través de la veu es pugui aconseguir emocionar, no? I que la gent plori d'emoció, de provocar aquests sentiments, és el màxim, no?
2: A vegades és el més complex, més que res perquè nosaltres que acabem, per dir-ho així, de sortir de l'acadèmia, és com que estàs molt centrat en la tècnica i en que la veu estigui al lloc i passi i soni, no sé què, no sé quantos, i moltes vegades queda com en segon pla què estàs dient, quina és l'emoció. I clar, això el públic, per molt que no sigui expert, ho nota. O sigui, per això també és com un objectiu o un repte per nosaltres, que tot i que interpretem diferents personatges en cada una de les peces, a ser capaços d'estar en lo que hem d'estar, no? Que és en això, en connectar amb el públic i en portar a tothom en aquest viatge emocional.
1: No sé si per acabar aquesta entrevista ens podria fer un tastet del que es podrà escoltar el diumenge a partir de les 6 de la tarda en el Teatre Núria Esperda de Sant Andreu de la Barca.
3: A lo millor podem cantar una miqueta de La Habanera canta i no llores.
2: Dale.
1: Doncs vinga, quan vulgueu.

0: Aitana, Elias, Alejandra, quines veus que teniu, eh?
1: Merci.
0: Que us vagi molt bé aquest diumenge. Recordem, 6 de la tarda, Teatre Núria Espert, la gala lírica, els millors èxits, òpera Sarsuela, teatrenuriaespert.cat per la venda de les entrades. Que us vagi molt bé en aquesta estrena d'aquest espectacle aquí a Sant Andreu de la Barca, i que espero que l'estrena serveixi perquè a partir d'aquí tingueu molts concerts i que serveixi per difondre l'òpera i la Sarsuela. Gràcies per venir avui aquí a la ràdio.
2: Gràcies a tu.
3: Gràcies a tu.
4: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Un any més, Sant Andreu de la Barca tornarà a mostrar la seva vessant més solidària. Serà el 17 d'octubre, amb una cita que enguany arriba amb una edició molt especial. És que el casino acollirà el 25è sopar benèfic contra el càncer, organitzat per la seu local de l'Associació de la Lluita contra el Càncer de Sant Andreu de la Barca. 25 edicions. Avui parlarem d'aquestes 25 edicions i d'aquesta edició especial. Ho volem fer amb Eva Carles, que és la presidenta de la seu local de l'Associació de la Lluita contra el Càncer. Molt bon dia, Eva.
1: Hola, bon dia, Jordi.
0: I avui també ens acompanya, doncs, una de les persones també vinculades a aquesta associació, que és l'Eugènia Quiringueli. Molt bon dia.
2: Bon dia.
0: Bé, 25 edicions. Penso que és una xifra màgica haver arribat a 25 edicions del sopar benèfic contra el càncer. Eva, com s'arriba a aquestes 25 edicions i com arribeu aquest any, amb aquesta data tan especial?
1: Bé, doncs s'arriba amb molta il·lusió, amb molt esforç. Jo ara, com has dit, està aquí amb nosaltres l'Eugènia. L'Eugènia porta més anys que jo preparant i organitzant aquest sopar. Ella després també pot donar el seu testimoni. Doncs bé, aquest sopar, com dius, és el 25è. I el que fem sempre és un acte social també, perquè molta gent ja des de fa temps que ens pregunta pel carrer, a la gent de la Junta, quan es farà el sopar, perquè també a part de ser un acte solidari per recaptar diners per l'Associació contra el Càncer, doncs també és un acte social que la gent aprofita també, doncs, per trobar-se, per passar-s'ho bé i per poder aportar el seu granet de sorra.
0: Serà el 17 d'octubre, a partir de 8:45 del vespre, amb 8:30, en el casino, el lloc que sempre heu escollit per fer aquest sopar benèfic.
1: Bé, nosaltres serà el 17 d'octubre, com tu vas dir, que és dissabte, però obrim portes a les 8 i després el sopar comença a 8:45. I sí, és com sempre a la societat del casino.
0: Les persones que vulguin participar en aquest sopar benèfic, els tíquets, on els poden comprar i a quin preu?
1: Sí, aquest any els tíquets es poden comprar també al casino de dilluns, o sigui, ja s'estan venent des del 28 de setembre fins al 14 d'octubre i seran de dilluns a divendres des de les 5 de la tarda fins a les 7 i el preu del tíquet és de 45 euros.
0: Doncs ja sabem on podem aconseguir aquests tíquets, sabem el dia que es farà, l'hora i el lloc, i ara volem parlar d'aquestes 25 edicions. Per això avui també ens acompanya Eugènia Quiringueli, que és membre també de la seu local de l'Associació de la Lluita contra el Càncer. També coneix molt bé la història d'aquests sopars benèfics. Eugènia, què recordes d'aquells inicis?
2: Bé, els inicis, bueno, primer vam formar la seu local amb la Petra, que ella, la presidenta, que anava pel carrer i ens trobava i deia: escolta, vull formar una junta de l'Associació del Càncer, vols formar part? I unes quantes li vam dir que sí, i vam començar. Llavors el sopar, no, al principi no el vam fer al casino, sinó el vam fer a l'Hotel Bristol, el primer sopar, però vam tenir tant èxit que el proper any, a l'altre any següent, resulta que ja no hi cabíem i vam necessitar un lloc més gran i vam canviar el casino que hem estat fins ara.
0: Per tant, la història d'aquests 25 anys, evidentment que ha hagut una evolució. Ara heu dit un nom important dintre de la seu local, que és el nom de Petra Plaza, qui va ser presidenta durant molts anys de la vostra entitat, no?
2: Sí, sí, la Petra va ser, bueno, el motor, ho va engegar. Ella estava a la seu de Martorell i la Montse Campmany li va dir: escolta, per què no fas una seu a Sant Andreu? I es va animar, perquè la Petra és molt animada, molt eixerida, i va dir: bueno, pues ho farem. I va ser això, no? Ella va anar buscant a gent que ella creia que podríem, i me'n sembla que a totes les que ens ho va dir li vam dir que sí i vam començar.
0: L'actual presidenta, Eva Carles, n'hem parlat en moltes ocasions, Eva, sobre aquest sopar, però aquest any que són 25 anys, què heu preparat? No sé si hi ha alguns moments més especials o segueix la línia habitual dels anys anteriors.
1: No, aquest sopar, encara que sigui el 25è sopar, no hem preparat res especial, perquè ja es va fer, penso que fa 2 anys, amb motiu del 25è aniversari de la fundació de la seu local d'aquí de Sant Andreu. Vam decidir fer-ho llavors, i llavors de moment aquest any farem el 20, serà el 25è, però de moment no hem preparat el que preparem cada any, el que he dit abans.
0: Quina és la previsió? Quanta gent creieu que pot anar en aquest sopar?
1: Les últimes notícies que tinc en aquest moment estan apuntades ja a aquestes alçades 132 persones. Pensem que podem arribar potser a el que vam arribar l'any passat, que eren 158, 160 persones, més o menys.
0: Un sopar benèfic on també és important la col·laboració de comerços, no?, de Sant Andreu de la Barca, perquè us aporten doncs, una sèrie de productes o de material que després vosaltres utilitzeu a la rifa, on aquí també és una manera més de poder col·laborar i de poder augmentar aquests diners que recapteu a través d'aquest sopar. Eugènia,
2: sí, sí, és que la rifa és una cosa que, bueno, tots ho esperen, sembla...
0: És la tradició, eh?
2: Sí, sí, és que jo me'n recordo un any amb una senyora d'aquí Sant Andreu que li va tocar un carret de la compra i semblava que li havia tocat un cotxe. Vull dir, ho esperen. Els comerços són molt generosos. Bueno, des del principi jo sóc una de les que vaig a recollir. Ho fem a la vora d'on vivim o coses així perquè no sigui difícil desplaçar-se. Són generosos, cada any hi anem, quan ens veuen, ah, sí, sí, ja t'ho prepararé, i recollim pues, bastantes coses. Llavors, durant la setmana abans del sopar, totes les persones de la Junta ens juntem, i algú ens afegeix a més per ajudar-nos, i fem uns lots, no?, que els sortegem després del sopar, a l'hora del cafè es venen els números i sortegen. És la manera de recollir diners, perquè, clar, amb el preu del sopar el fem molt ajustat i no recolliríem res. La nostra meta és recollir diners, i llavors, però la gent ja ho espera, estan contentíssim. Ja et dic, jo aquell any aquella senyora saltava i jo deia, però li ha tocat un carro de la compra, no? I sí, sí, i això, els comerços són molt generosos. Fins i tot també hi ha gent que no pot venir a sopar, però ens paga el sopar. Ens dona els diners del sopar com a donatiu. Mira, aquest any no puc venir, però jo us dono els diners. La gent són molt generosos, sí.
0: Aquí també hem de comptar, Eva, amb totes aquelles persones, voluntaris i voluntàries, que setmanes abans d'aquest sopar participen, com deia ara l'Eugènia, no?, el fet d'anar a buscar aquests productes que porten doncs, molts comerços, d'elaborar també aquests lots, no?, d'aquesta participació, no?, durant setmanes prèvies de molta gent.
1: Sí, com jo sempre dic, i ho seguiré dient, jo porto el càrrec de presidenta. Però jo quan vaig arribar, l'Eugènia i molta gent de la Junta que m'acompanya ja, vull dir, fa una tasca espectacular. Perquè, clar, jo sempre ho dic, quan parlem del sopar, dic que quan arriba la gent al sopar, veu les taules, veu l'escenari, veu tot preparat, clar, jo sempre recordo que tot això porta una feina prèvia, que molta feinada. Aquestes senyores de la Junta, aquestes companyes, ja comencen setmanes abans, inclús podria dir que mesos, a anar als comerços a demanar, a preguntar si... que la majoria són cada any que anem els mateixos, perquè són cada any donen, no? Fan l'aportació. Però sí, sí, hi ha una feina que jo sempre m'agrada recordar-lo, sobretot també ho recordo amb el meu discurs de benvinguda el dia del sopar, que s'ha d'agrair, no? Perquè si no tinguéssim les mans que tenim per preparar tot això, aquest sopar no es podria haver fet durant aquests 25 anys.
0: I serà, com dèiem, el 17 d'octubre, un sopar que és important continuar parlant del càncer, no? De donar la visibilitat a les necessitats dels pacients i també de les seves famílies. A banda d'aquest sopar, hem de recordar que també teniu doncs, un local on les persones s'hi poden adreçar, Eva?
1: Sí, tenim un local al CRA, i els dimarts de 7 a 8 es poden adreçar a aquell lloc. Si per un casual no podem estar, la persona que està allà al CRA té el meu telèfon i sap que li pot donar qualsevol per contactar amb mi per el que necessiti.
0: Ara fa 25 edicions d'aquest sopar. fa 25 o 27 anys, quan es va inaugurar doncs, la seu local de la Junta contra el Càncer de Sant Andreu de la Barca, el tema del càncer no se'n parlava gaire. Ningú volia parlar del tema càncer. Avui en dia se'n parla.
2: Mira, el càncer, com ara jo ho relaciono amb la mort, ara la mort, la gent, quan algú es mora, diu, se n'ha anat. Dic, a on se n'ha anat? I el càncer també, bueno, quan jo era petita era un mal lleig. I no se'n parlava. I s'ha de parlar perquè les coses que no se'n parla sembla que no existeixin. I això existeix. I després col·laborar a recollir diners és la cosa més gran que un pot fer. És igual el que pugui, no? Perquè a vegades jo dic, mira, amb una moneda i una moneda i una moneda s'omple un sac. Nosaltres tenim aquí al poble un metge, que ara no me'n recordo com se diu, tu sabràs, el Ricardo, que ha vingut moltes vegades al sopar, que un dia anàvem la Petra i jo pel carrer i ens para i ens diu muchas gracias. Jo me'l miro i dic, i la Petra i jo ens mirem, gràcies, gràcies de què? Diu, mira, diu, estem fent una investigació sobre el càncer i se'ns havien acabat els diners. Diu, i ara, aquesta setmana ens ha arribat de l'Associació del Càncer de Barcelona uns diners perquè podem continuar les investigacions. I això em va omplir moltíssim. Jo vaig començar a col·laborar perquè volia, i per desgràcia la meva família ha hagut càncer com a totes les famílies, crec que jo, però no hi vaig ai, ara tens d'anar allà, però jo no hi vaig jo hi vaig amb alegria i riem molt i ens ho passem bé i fem la feina, sí que és molta feina i ens cansem perquè a més ens hem fet grat tots, però no, és una cosa, i després saps on va i saps per què. I molts i a vegades fan conferències a Barcelona, a la seu de Barcelona, i ens expliquen els avenços dels càncers i per què va i tot això, i jo estic contentíssima.
0: Penso, Eugènia, que és molt important el que acabes de comentar ara, no? De vegades gent participa en actes benèfics, però jo crec que s'ha explicat molt i molt bé, que era la pregunta que tenia reservada, però l'ha respost ara molt i molt bé, i a més amb un exemple molt clar on van aquests diners i per què són importants aquests diners. Són importants per la investigació i per trobar doncs, la cura del càncer.
2: Bueno, perdona, però a més, aviam, va a altres llocs, eh? L'Associació del Càncer ajuda amb les famílies que tenen nens ingressats per tenir casa. Bueno, hi ha moltes coses, però jo dic una d'aquestes perquè viu aquell poble, aquest metge, el coneixem tots i sabem el què. I jo, clar, jo ja sabia on anava, però ell que ens ho va dir així tan clarament, de dir gràcies per això que feu, que nosaltres aquí a Sant Andreu som un graner de sorra perquè tots els pobles que ho fan i tot arreu, no? Però vull dir, veus aquest granet de sorra que comença a omplir el sac.
0: Eva?
1: Sí, bé, jo també m'afegeixo a les paraules de l'Eugènia, però a mi sempre m'agrada explicar una història, que aquí és quan comencem també a... és quan comença tota la història, no? Hi havia un senyor que es deia José Biosca, que és el que funda l'Associació Espanyola contra el Càncer. Aquest, parlant de solidaritat, no? Aquest senyor viatjava cap a Madrid i es troba amb una senyora al tren que li parla que el seu fill té la malaltia, pateix càncer. I aquest senyor, que no tenia res a veure i que diguem... li sap greu, vull dir, el que li explica aquesta senyora, arrel d'això decideix ajudar a totes les persones que pateixin la malaltia, i és quan funda l'Associació Espanyola contra el Càncer. Per què dic això? Ja ho ha dit tot l'Eugènia, no? Però jo també volia afegir que tot el que recaptem, no només amb aquest sopar, clar, estem parlant del sopar, però fem moltes més coses. Fem la col·lecta, fem taules informatives, estem a la Fira de la Primavera, vull dir, sempre intentem que la gent ens vegi i ens coneixi, no? I a banda també el que ha dit ella, no? Que l'associació, aquests diners que recaptem és no només per investigació, sinó que també prevenció, vull dir, com es diu, sensibilització, i també una cosa molt important que molta gent no sap, que clar, quan un nen en una família pateix l'enfermetat, la malaltia, el càncer, hi ha germans, i aquests germans, clar, els pares que l'estan parlant aquest nen que tenen la malaltia, no? Però també aquests diners que recaptem són per fer colònies per aquests germans i perquè puguin també una mica, pues això, que no estiguin sempre, diguem-ne, veient que els pares, pues, evidentment, estan per aquest nen que està patint la malaltia.
0: Per tant, afegim molts més motius perquè la gent participi d'aquest sopar benèfic de la lluita contra el càncer del 17 d'octubre, que és importantíssim, que no és l'única activitat que feu al llarg l'any, perquè feu aquestes col·lectes que sempre diem que la gent de Sant Andreu de la Barca és molt solidària i participa activament d'aquestes campanyes, no?
1: Sí, jo sempre he dit que a Sant Andreu la gent en general és molt solidària, tant al sopar com a la col·lecta com a altres coses participen. I bé, comentar això, que el sopar, a part de que animar la gent que vingui al sopar, perquè a banda de col·laborar amb el que hem explicat, per recaptar, per la investigació, per tot el que recapta, doncs també és una manera de... És una, bueno, de fer, diguem-ne, un acte social, no? Que la gent es troba allà any darrere any i també, doncs, per, bueno, està, també això és bonic.
0: Doncs recordem, 17 d'octubre, Eva, recorda'ns on podem aconseguir els tíquets per anar a aquest sopar, els preus, ho hem dit a l'inici d'aquesta conversa, ho tornem a repetir, perquè segurament que hem donat encara molts més motius, la gent que ens escolta, perquè vagin en aquest sopar benèfic.
1: Sí, el sopar, com hem dit, és el dissabte 17 d'octubre, obrim portes a les 8, el sopar, comencem a sopar a 8:45, els tiquets ja s'estan venent des del 28 de setembre, es vendran fins al 14 d'octubre al casino mateix, a l'entrada del casino, i a l'horari de dilluns a divendres de 5 a 7. I si em permés, volia fer un comentari. Hem parlat de tot això, però és molt important també, a mi m'ho han dit, que agrair les coses són importants i s'han de fer. Jo primer vull agrair tota la feina, com he dit abans, que fan totes les meves companyes de la Junta, perquè torno a repetir, jo he arribat més tard que elles i han fet una feina durant aquests anys espectacular. Si no fos per elles, aquest sopar no es podia fer. Ja hi ha seus locals que no fan sopar per falta de mans, per falta, s'han fet grans, i ja hi ha llocs que no es fa, nosaltres encara el conservem. Vull també agrair a la societat del casino, a la seva presidenta, la Carme Lloberol, que també any darrere any ens ha deixat la sala del casino per poder fer aquest sopar, i que sempre que nosaltres li demanem col·labora amb nosaltres. També vull dir-li, donar les gràcies a l'Ajuntament també, i també vull donar les gràcies a l'Associació contra el Càncer, que també sempre, pues, col·laboren perquè nosaltres puguem tirar endavant, que no desfallim i podem continuar fent aquesta tasca tan bona com és el voluntariat de la lluita contra el càncer.
0: Doncs esperem que aquest sopar vagi molt bé, que hi participi molta gent, contra més millor. Eugènia Giringueli, abans de finalitzar aquesta entrevista, tens els micròfons de Ràdio Sant Andreu per animar el que no estigui ja animat a que participi d'aquest sopar benèfic, o si no pot, com has comentat abans, la gent pot fer aquestes donacions si no poden anar al sopar.
2: Bueno, animar-los ja per totes les raons que hem explicat, aquestes raons serioses que són importants, però també perquè s'ho passaran molt bé. A més, tenim actuació musical, que aquest any vindrà amb nosaltres la Laura Miquel, que és filla del poble, que canta, bueno, ja us ho dic jo, meravellosament, però la cara de satisfacció, la gent com riu, la gent com s'ho passa bé, això és una cosa que... Si no vens, no ho saps. A vegades li pregunto a gent, tu no has vingut mai? No, doncs vine un any, mira-ho. Aviam, aquest preu tampoc és tan car. Vine, mira-ho. I bueno, s'apunten, perquè ara tenim una colla de joves que fa uns quants anys que venen, i bueno, perquè abans, clar, era la gent del poble, que ja ens han fet grans, tot això, però no, ara s'ha animat la cosa. Pot venir qualsevol edat i qui vulgui.
1: De fet, agafant les paraules de l'Eugènia, vull comentar que cada any venen pràcticament les mateixes persones de cada any, però l'any passat ja van venir gent nova, ja no només joves que també van venir, sinó d'altres entitats d'aquí del poble que no havien vingut mai, que van quedar meravellats i que aquest any tornen una altra vegada a repetir el sopar.
0: Això és bo, eh? Això és bo, que hi hagi aquesta renovació, que hi hagi gent nova i que continuï, doncs, amb aquesta tradició que ha arribat a les 25 edicions d'aquest sopar benèfic, el 17 d'octubre en el casino. Eva Carles, presidenta de la seu local de l'Associació de la Lluita contra el Càncer, gràcies per acompanyar-nos una vegada més.
1: Gràcies a tu, Jordi.
0: I gràcies, com no, a Eugènia Gringelli, membre de la Junta, i crec que en aquest sopar no només participes recollint aquests productes dels comerços, sinó que segurament, ja ho avancem, et veurem a dalt de l'escenari també, no?
2: Bueno, sí, no és la primera vegada.
0: Aviam. No sé si era una exclusiva, això, o no es podia dir, però...
2: No, no, aviam. No, saps què passa?
0: Compartiràs amb Ferran Campany la presentació, eh?
2: Bueno, sí, això sí. Però, aviam, allà les coses que es veuen no són les importants. Bueno, sí que ho són, eh? No diré, no li trec mèrit. Però les que fem sense que ningú se n'adoni, sense que ningú ho vegi, això també és molt important, i com diu la Eva, l'esforç de totes fa que puguem fer aquest sopar.
1: Jo no sé si ja m'he despedit, però volia fer una altra cosa, un comentari que és important. Com abans he donat les gràcies, jo volia comentar també que tots aquests anys s'han acompanyat també amb la Junta i amb el sopar l'Enric Malet, que aquest any no podrà estar amb nosaltres, però que any darrere any ha estat un organitzador increïble. El sopar ja he dit abans que ha sortit endavant per totes les companyes de la Junta, però sobretot també per l'organització que ens ha dirigit ell també, i que aquest any no podrà estar al sopar, però bueno, que igualment, vull dir, ens acompanya i el tenim present.
0: Doncs des d'aquí una abraçada a Enric Malet, també una abraçada a Petra Plaza, que va ser molts anys la presidenta, i Eva Carles i Eugènia Gringelli, gràcies per acompanyar-nos i que vagi molt bé.
1: Gràcies, igualment.
2: Bon dia.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Sant Andreu de la Barca celebra aquest dissabte 3 d'octubre una nova edició de la Fira al Carrer, organitzada per l'Agrupació de Comerç i de Serveis de Sant Andreu de la Barca, l'ACSAP. Serà la plaça Font de la Roda des de les 10 del matí fins a les 7 de la tarda. Per parlar de les activitats que s'hi duren a terme i també dels comerços que finalment hi participen, ens acompanya Vanessa Arroyo, presidenta de l'ACSAP. Vanessa Arroyo, molt bon dia.
1: Hola, bon dia, Jordi.
0: Doncs Fira al Carrer serà aquest dissabte 3 d'octubre, plaça Font de la Roda. Doncs què trobarem aquest any?
1: Doncs aquest any trobarem novetats amb molts socis nous d'aquí del poble, un gimnàs de 24 hores que es posarà pròximament aquí a Sant Andreu. Trobarem un parell d'establiments d'hostaleria, vale, i de restauració. I bueno, trobarem també activitats per la canalla, per la gent gran, per la gent que no és gran o que no se sent gran, per tothom. O sigui que, bueno, aquí estarem.
0: De fet, aquest any heu apostat per una ambientació inspirada en Jurassic Park, no?
1: Sí, sí, sí. Amb un dels nostres socis, el Manu del Master of Bites, portarem el cotxe de Jurassic Park.
0: Que estarà present a la fira, eh?
1: Sí, sí, sí, estarà present el cotxe allà perquè la gent es faci fotos, posarem musiqueta, o sigui que estarà molt ben ambientat.
0: També fareu un cosplay, no?, al voltant de...
1: Sí, bueno...
0: De Jurassic Park.
1: Una mica de tot. I també, bueno, a primeríssima hora i per engegar motors al Centre Cultural Andaluz amb el seu profe de baile en línia. Doncs bueno, serà una mica d'esport, de ball i que vingui tothom a engrescar.
0: Quants comerços aproximadament hi participaran?
1: Doncs em sembla, perquè encara a data d'avui encara estem rebent el telèfon de l'associació peticions per...
0: Això és bo.
1: Sí, i tant, i tant. I arran d'uns 30 comerços i seran un total quasi de 40 carpes.
0: Què representa fer la Fira del Carrer ara, a l'octubre?
1: Doncs, bueno, fer-la ara a l'octubre més que res és que ja... creiem que està acabant l'estiu perquè amb aquestes altes temperatures, i llavors és les botigues que són de roba, complements, de sabateria, es treuen els últims estocs de l'estiu, vale? I també bueno, és promocionar el comerç local, que és superimportant per a aquest poble.
0: I el que sí que apostem a les fires és aquesta combinació de comerç de proximitat amb activitats paral·leles, no? En aquesta ocasió ambientat amb Jurassic Park, no? Amb la participació també del Centre Cultural Andaluz. En d'altres ocasions han participat altres entitats, com per exemple els gegants de Sant Andreu de la Barca. Ho intenteu, aquesta combinació, no?
1: Clar, al cap i a la fi, el comerç local és, o sigui, és una part social del poble i les entitats són part social del poble. Llavors és ajudar-nos una mica entre tots i fer activitats i fer un poti-poti de tot. Tots ens ajudem els uns als altres i s'ha de col·laborar.
0: I comprant el comerç local.
1: Total.
0: Això és el que sempre reivindiqueu, no només a les fires, sinó dia a dia, no?
1: Total, s'ha de comprar el comerç local, s'ha de venir a la fira, s'ha d'apostar per comprar aquí al poble, perquè què volem? Un poble que tingui els carrers plens de vida, amb llums, o volem un poble ple de caixes de cartró? Vale, llavors ens hem de fer tant consumidors com la gent, i aquí a Sant Andreu, encara que no ens ho creiem, tenim un comerç superpotent.
0: Com valoreu les fires al carrer i sobretot en les darreres edicions?
1: Doncs,
0: heu vist algun canvi de tendència?
1: Bueno, sí, canvi de tendència, que de vegades, a veure, penseu que els botiguers estan tota la setmana a la seva botiga, llavors és un sobreesforç venir a la fira un dissabte o un diumenge. Llavors la tendència és que de vegades, si coincideix amb dates de que és un pont o el que sigui, el comerç li costa, perquè a més no té empleats per poder o sigui no té renovació. Llavors és l'esforç, o sigui, i bueno, canvi de tendència a l'hora de comprar, a l'hora de cada ser més el tipus de comerços que hi ha. Abans era molt la botiga de roba, botiga de sabateria, i ara sí que n'hi ha, però també hi ha empreses de serveis que són aquí al poble i que doncs,

0: Sant Andreu de la Barca es prepara per celebrar la 15a edició de la cursa de la tardor, que enguany arriba amb una novetat molt important. Per primera vegada, la prova es disputarà en horari nocturn. Serà aquest dissabte, 3 d'octubre, a partir de les 8 de la tarda, amb sortida i arribada a la plaça de l'Ajuntament, amb dues distàncies, una de 5 i d'altra de 10 quilòmetres. Cursa de la tardor que parlem tot seguit i ho fem amb Sergio Valle, que és el director esportiu del Club de l'Atletisme de Sant Andreu de la Barca, organitzador d'aquesta prova. Sergio Valle, molt bon dia.
1: Hola, bon dia, Jordi.
0: Bé, tot a punt, suposo, per aquesta cursa de la tardor. La gran novetat és el canvi d'horari. Serà en horari nocturn, a partir de les 8 de la nit. Un canvi d'horari per un motiu molt especial. Una celebració dels 15 anys. I no sé si també té molt a veure o no les altes temperatures que hem viscut en els darrers mesos.
1: Doncs sí, perfectament, és el que deies, que vam parlar a la primera entrevista que vam fer fa uns mesos. Sorgeix com a una celebració especial per fer 15 edicions de la cursa, que no són poques, la veritat, però també amb aquest factor que tenim últimament, que és el canvi climàtic, i amb les calors que estem tenint. Aquest cap de setmana ho hem pogut notar, que el dissabte o el diumenge, que hagués sigut quan s'hagués corregut, feia una calor terrible, i clar, doncs anem en aquest camí, em sembla a mi.
0: També estreneu nou recorregut, evidentment, inici i final a la plaça de l'Ajuntament. Per tant, els corredors que han participat en anteriors edicions, en aquesta ocasió veuran un recorregut totalment nou.
1: Sí, clar, tancar el poble un dissabte a les 8 de la tarda és impossible, si no la gent no podria sortir, no podria fer, bueno, el seu dia a dia, i van decidir que la millor opció era portar-lo a la carretera, al polígon i al casc antic, que aquí l'afectació és molt menor i hi ha menys vivendes i menys pàrquings, també, sobretot, que tenen molta sortida i entrada, i així l'afectació seria menor. Hem parlat amb la policia per explicar també recorreguts el temps que han de tenir els vehicles, i ja està tot organitzat perquè en un principi no passi res, sempre hi haurà alguna coseta que s'haurà d'arreglar in situ, però sí, amb aquesta intenció ho hem muntat tot.
0: De fet, tanqueu inscripcions a 750 corredors, una xifra prou important.
1: És la xifra més gran que hem tingut mai. Sempre a les curses hi havien vingut uns 600, el rècord era 624, i aquesta ja dèiem, perquè ens deia la gent una vegada que ho vam anunciar, que tindria molt bona cabuda, molt bona benvinguda, i vam limitar en 750 inscripcions perquè, clar, tampoc sabem ben bé com pot absorbir el circuit aquest volum de persones. Sí que tenen mínim uns carrers que són molt amples, com la sortida de la plaça de l'Ajuntament, la carretera i el polígon, però quan ens endinsem dintre del casc antic, amb el carrer Major, carrer de la Font, allà es fa una miqueta més estret, i clar, no sabem si aquest volum de corredors arribaran dispersos, arribaran junts, i per tant volem garantir que tothom pugui córrer bé dintre d'aquest circuit, i si observem que aquest any funciona i es pot ampliar l'any vinent, doncs la nostra intenció és sempre que la gent pugui córrer, llavors ho faríem així.
0: 750 corredors participants a la cursa de la tardor, això implica a nivell organitzatiu molta feina, molta feina de mesos que ja porteu preparant aquesta cursa de la tardor, i a més, com sempre, i sempre parleu vosaltres des del club, la feina que fan els voluntaris i voluntàries, no?, que us ajuden.
1: Sí, bueno, això ho comencem al maig, i pues, ja portem, em sembla que són 4 o 5 mesos, ja no sé ni comptar el temps que ha passat, passa massa ràpid i sembla que siguin 2 dies, però no són molts mesos de treball. I sí, clar, voluntaris, em sembla que t'ho dic de memòria, però rondem els 110 voluntaris que fan falta, que clar, organitzar això, que tothom sàpiga la feina que ha de fer, on ha d'estar, quines són les seves tasques, és complicat, i és delegar responsabilitats en persones que venen a ajudar, no?, el tema de cursa. I no només voluntaris, també hi ha treballadors d'empreses que venen, doncs, a muntar l'arc de la sortida d'arribada, DJs, speakers, bueno, això engloba un grup de treball molt, molt gran que els corredors a vegades no acostumen a veure. Ells venen a córrer, a passar-s'ho bé, però darrere hi ha una tasca molt important.
0: Sí que manteniu les dues distàncies, 5 i 10 quilòmetres.
1: Sí.
0: Aquí cadascú amb les seves possibilitats, no?
1: Sí, clar. A vegades ens hem plantejat només fer 10 quilòmetres, però sempre acabem dient, és que hi ha gent que s'està iniciant, i nosaltres no som una cursa professional, que sí que venen corredors que corren molt ràpid. De fet, serà un nou rècord el que facin, perquè és un circuit nou i ja m'han escrit corredors de la federació que vindran a fer marca, però no volem deixar fora ningú, i per tant fer 5 quilòmetres és una bona forma d'iniciar-se, la gent del poble que digui, ostres, mai he fet una cursa, vinga, per què no començo aquí a casa, faig 5 quilòmetres, que és un circuit que està bé, que està controlat i que sabem que ho podem fer. I llavors ho mantenim i la idea serà aquesta, en un futur també mantenir les dues distàncies.
0: Quin pes tindran en aquesta cursa els atletes de Sant Andreu de la Barca? I ara només membres del Club d'Atletisme de Sant Andreu de la Barca, que sou molts els que participareu, però quin pes creus que en aquest cas atletes de Sant Andreu de la Barca, ja siguin atletes professionals o no, o gent que, com has dit ara, no, vaig a provar, no, per primera vegada, doncs, a córrer.
1: Doncs sí, bueno, ja has dit que aquí ja faig també una piqueta aquí d'incisió del club, cada vegada són més gent, ja són més de 320 esportistes, i per tant també molts d'aquests vindran a córrer la cursa, no sé si ara mateix estem parlant d'uns 60-70 atletes que venen del propi club, per tant és una bona massa. I això es complementa amb altres corredors d'aquí del propi municipi. És a dir, no sabria dir les dades i no vull enganyar-te, però possiblement un 50% sigui del poble i la resta sigui de fora. Per aquí més o menys aniran les dades. Ho podrem valorar quan acabi la cursa i tinguem el número real, a veure si no m'equivoco massa.
0: Comentes, Sergio, que hi ha gent que vindrà a fer marca, per tant, doncs, anar al 100%, no?, i aconseguir la victòria, però hi ha aquesta part de molta gent que participa d'aquesta cursa simplement per fer l'esport. Per tant, aquesta cursa té aquesta doble vessant, la vessant competitiva i la vessant per fomentar l'esport, no?
1: Sí, clar, no se'ns pot oblidar que aquest és un circuit homologat per la Federació Espanyola d'Atletisme, també per la catalana, que forma part del calendari de la Federació Catalana de Curses, vale? I per tant, vindran corredors que amb llicència i que venen a córrer, a fer marca per intentar després tenir la seva marca pel seu campionat de Catalunya o per la seva competició que vulgui aconseguir. I amb alguns contactes que hem anat tenint, doncs això, vindran atletes que correran molt ràpid. No me la vull jugar a dir marques, perquè seria avançar informació, però si la gent vol venir a veure una cursa que sigui entretinguda, pot baixar a l'animar, que ja veuràs que s'ho passaran bé. I la part amateur, doncs, és aquesta. Sí, també tenim molta gent que diuen... De fet, em pregunten, Sergio, hi ha límit de temps? Dic, sí, sí que hi ha límit de temps, perquè no podem tenir el poble tancat aquí 4 hores, però és un límit que és 1 hora i quart, suficient per poder anar a un ritme tranquil i acabar la cursa sense problema.
0: Fins i tot caminant arribaria amb aquest temps?
1: Jo crec que algun caminat ràpid, si d'aquests que surten a les 7 del matí o a les 8, arribarien.
0: Organitzar una cursa nocturna comporta, suposo que, molts i molts reptes, no? Davant d'una cursa diurna. Heu preparat un dispositiu de seguretat, il·luminació, atenció als participants, segurament que estarà Protecció Civil, policia local, etcètera, etcètera, no?
1: Sí, des de l'Ajuntament, doncs, col·laboraran amb això, amb el tema de policia local i Protecció Civil, que sempre garantiran la seguretat dels espectadors, del públic, dels corredors i l'afició que vulgui ser allà i dels propis ciutadans que es moguin per aquella zona. A nivell intern hem treballat molt el tema de la il·luminació i de l'espectacle, és a dir, clar, no és una cursa diurna on la llum del sol pot il·luminar el circuit, sinó que, clar, ha d'haver-hi moltes focus, hem ficat una pantalla digital que no volem rellevar encara més secrets que ficarem, perquè són sorpresa i els corredors no ho poden saber abans d'arribar, però sí, hem muntat un dispositiu que creiem que serà prou rellevant, important i que a la gent els agradarà.
0: De cara als veïns i veïnes, podran seguir la cursa en directe, alguns des del balcó de casa, no?
1: Els de la plaça de l'Ajuntament, sí, només sortint a fora ja podran observar, a més tenen una visió privilegiada per veure tot el volum de corredors i afició que hi haurà en aquell moment.
0: Part solidària també, com sempre, la cursa de la tardor, solidària per recaptar fons per l'associació Coco, Esperanza i Vida, i solidària també per col·laborar amb l'entitat Demos un Paso Adelante.
1: Sí, animo a tothom, ja siguin corredors, gent del poble, gent de fora, que si no poden venir a córrer però que col·laborin amb Coco, Esperanza i Vida, és molt fàcil, has d'entrar a la pàgina web de la cursa i a la part de dorsal 0 fer una donació. Hi ha donacions a partir des d'un euro, és a dir, que no fa falta donar grans quantitats, i tot el que es pugui recollir aquí anirà destinat a ells, que ho necessiten molt. Mari, que és la responsable d'aquesta entitat, m'ho diu, que van molt necessitats de recursos, que estan a punt de tancar a Sant Joan de Déu alguna planta dedicada al càncer i que fa falta. Per tant, nosaltres sempre col·laborem de la millor manera que podem, ens agradaria aportar molt més, però els nostres recursos són limitats i no podem anar més enllà.
0: Doncs, per tant, animem des de la ràdio que participin, d'aquesta vessant solidària de la cursa de la tardor. I al ser nocturna tenia un avantatge, també, que després de la cursa, festa, no?
1: Doncs sí.
0: Amb DJ Beca, company d'aquesta ràdio, que també estarà present.
1: Sí, primer de tot agrair a DJ Beca, que es va oferir des d'un principi a ser-hi amb nosaltres. Per tant, supercontents que formi part de l'esdeveniment. la festa estava pensada perquè hi hagués una cosa més enllà de la cursa, que no només fos venir, córrer i marxar, que moltes vegades el que passa amb les curses diurnes. Volíem crear un espai de convivència on les persones, o els corredors, i amb els familiars i afició, i amb gent del poble que hagi sortit a viure la cursa, es pugui quedar, compartir espais, compartir moments, i vam pensar que una bona opció sortint des d'allà és acabar al Parc Central, que és on es farà l'entrega de premis.

0: Doncs potser m'anticipo. Primer de sobreviure aquest dissabte, que això és molta feina de fer.
1: Això t'ho preguntem ara i t'ho preguntarem dissabte, sí. I després, no?
0: Ara mateix, la intenció i pel... els missatges que anem rebent de la gent, ja només amb les pròpies inscripcions, no?, que hem batut rècord, ara mateix portem 740, que han només 10 dorsals, així que animo la gent que, si, si vol apuntar, que espavili, que avui se'ls tancaran el més segur, i clar, mai havíem arribat a aquest volum. Per tant, la rebuda ha sigut bona, els feedbacks que rebem de la gent també són molt positius, per tant, nosaltres estem agafant aquesta energia per voler continuar. Però jo t'ho diré dissabte, a veure si, si continuem vius.
1: Consells pels corredors, pel que fa al circuit, algun consell, alguna pista?
0: Doncs mira, és un circuit que és molt més pla que els anteriors, va, té un desnivell acumulat de 50 metres, que els altres em sembla que rondaven els 80, per què anava, no recordo ara bé, però aquest és un circuit molt pla, amb grans rectes, per tant que es pot avançar sense problema, es pot córrer bé. Sí que tenim una miqueta de l'asfalt del polígon que està en unes condicions una miqueta pitjors, però que es pot córrer sense problema. I jo recomano que agafin unes bones posicions per quan arribin al casc antic, que s'estreta als carrers i comença a fer pujada una miqueta, que estiguin ben posicionats i allà doncs, mantenir el ritme.
1: Doncs aquests són els consells de Sergio Valle, director esportiu del Club d'Atletisme de Sant Andreu de la Barca, entitat organitzadora d'aquesta prova amb la col·laboració de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Serà aquest dissabte la sortida a les 8, sortida i arribada a la plaça de l'Ajuntament. Sortiran tots junts, els de 5 i els de 10 quilòmetres.
0: Sí, important això que estàs dient, Jordi, de les 8, que ho hem comentat al principi. En un principi està programada a les 19.45, però ja informem que hem hagut de fer un canvi per motius externs a nosaltres. Ens han informat des de l'equip tècnic de l'Ajuntament que s'havia de desplaçar 15 minuts. Per tant, tots els corredors i corredores que ens estiguin escoltant, que ho tinguin present, informarem a les xarxes i el mateix dia que vingui a recollir el dorsal també tindran aquesta informació. Però si ja ho anem escoltant, doncs que tothom sàpiga que sortirem a les 8.
1: Si no, 15 minuts més d'escalfament, no?
0: Sí, tampoc és massa, per això són 15 minutets que passen ràpid.
1: Sergio Valle, moltíssimes gràcies i que vagi molt bé aquesta cursa de la tardor nocturna.
0: Gràcies a tu, Jordi.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Posem punt final d'aquesta edició del Via Directa. Salutacions de Jordi Milian, qui us ha estat acompanyant al llarg d'aquestes dues hores aquí a la sintonia de Ràdio Sant Andreu. Tornem aquest divendres amb el resum setmanal de les principals informacions que hem destacat aquesta setmana.

És dijous, dia 1 d'octubre, comencem una nova edició de l'InfoSap amb l'actualitat de Sant Andreu de la Barca. Avui a l'InfoSap parlarem de la gent gran. Avui és el Dia Mundial de la Gent Gran i parlarem de les activitats de la gent gran que tindran lloc aquest mes d'octubre. Avui, per cert, una delegació de Sant Andreu de la Barca participa a la concentració de Barcelona per al Dia Internacional de la Gent Gran. També escoltarem...

0: paraules en el ple municipal on es va llegir el passat dijous el manifest a favor de la gent gran. Avui també parlarem de Míriam Tirado, una periodista, escriptora i especialista en criança conscient. Va inaugurar aquest dimecres el curs escolar 2026-2027 amb la conferència Educar i acompanyar en presència, on ha reivindicat els límits i la connexió dels infants i la necessitat d'aturar-se en una societat marcada per les presses, els estímuls i la tecnologia. Vam parlar amb Míriam Tirado, escoltarem avui l'entrevista a l'InfoSap i també repassarem els actes de l'agenda de cara a aquest cap de setmana. Salutacions de Jordi Milian, al capdavant dels serveis informatius de Ràdio Sant Andreu. Comencem.
1: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
0: La gent gran ha reivindicat en el ple municipal de Sant Andreu de la Barca el dret a envellir amb dignitat i sense discriminacions. Ramon Sala i Teresa Cantero, membres de Sant Andreu de la Barca del Consell Consultiu de la Gent Gran del Consell Comarcal del Baix Llobregat, han llegit el manifest amb motiu del Dia Internacional de les Persones Grans, que serà l'1 d'octubre. El ple municipal de Sant Andreu de la Barca va donar veu a les reivindicacions de la gent gran amb la lectura del manifest. Els encarregats de fer-ne la lectura són membres de Sant Andreu de la Barca del Consell Consultiu i han traslladat als representants municipals les principals demandes del col·lectiu. Sota el lema "Ens jubilem de la feina, però no de la vida", el manifest recorda que les persones grans representen més del 20% de la població de Catalunya i més de 1,6 milions de persones, i reivindica el seu paper com a part activa i essencial de la societat. A continuació, a Ràdio Sant Andreu, el manifest íntegre que va ser llegit en el ple municipal del passat 24 de setembre.
2: Nosotros representamos al Consejo Consultivo de la Gent Gran por San Andrés de la Barca. Algunos ya nos conocéis porque no es la primera vez que venimos aquí para el manifiesto y otras cosas que hacemos, ¿no? Este año pues nos ha tocado, éramos cuatro personas y dos por motivos, uno de salud y otro que también más o menos, nos hemos quedado la Teresa y yo solos este año. Hasta final de año intentaremos hacer lo mejor posible que hemos hecho siempre. Nosotros en el Consejo siempre reivindicamos para las personas mayores, como ya veréis ahora en el escrito. Pero eso no quiere decir que vosotros, los que estáis aquí muchos, también seréis mayores y habremos conseguido algo que vosotros ya lo tendréis programado. En ese aspecto, ahora la Teresa os va a leer un punto en castellano y yo voy a leer otro punto en catalán.
3: Vale. A ver, el 1 de octubre, Día Internacional de las Personas Mayores. Nos jubilamos del trabajo, no de la vida. Manifiesto. En Cataluña las personas mayores somos una parte fundamental de la sociedad. Representamos más del 20% de la población. Somos más de 1.600.000 personas y tenemos una esperanza de vida que aumenta año tras año. No somos una minoría, somos una realidad central del presente y del futuro del país. Reivindicamos una sociedad que nos reconozca, respete, valore y como parte esencial del tejido social. Envejecer no puede ser sinónimo de desigualdad, invisibilidad, edadismo o precariedad. Somos sujetos de pleno derecho, memoria viva y motor de cohesión social, derechos sociales y justicia. Defendemos que los derechos sociales son la base de una sociedad justa, cohesionada y democrática, y que deben estar garantizados a lo largo de toda la vida. Reivindicamos unas condiciones de vida dignas que incluyan un sistema de público de pensiones, solvente y sostenible, y una sanidad universal y atención a la dependencia, accesible y de calidad. Erradicar la pobreza en la vejez es una prioridad. Son necesarias pensiones mínimas, suficientes, mecanismos de actualización justos y el reconocimiento de un valor social y económico de los cuidados. Nadie debería ver comprometida su dignidad en la etapa de la vida. Autonomía y cuidados y dignidad. Entendemos que envejecer con dignidad es poder decidir cómo vivir, con quién vivir y cómo ser cuidado. Defendemos modelos de atención centrados en las personas que respeten la voluntad, la diversidad y los derechos individuales. Reclamamos una atención de calidad que dé respuesta a las necesidades de las personas y su entorno y que garantice condiciones justas para quien las hace posible. La autonomía, participación y capacidad de decisión son derechos fundamentales, no privilegios.
2: Igualdad y no discriminación. Rebutgem qualsevol discriminació per raó d'edat, de gènere o de procedència. Denunciem que moltes dones grans pateixen una desigualtat que es tradueix en menys recursos econòmics, més rics de soledat i més exposició a la vulnerabilitat i a la violència. Exigim el seu reconeixement social, la seva seguretat i el dret a viure amb autonomia i lliures de violències masclistes. També defensem el respecte de l'entitat de gènere de totes les persones grans com a part essencial de la nostra dignitat i llibertat. Benestar i comunitat. No podem ignorar realistes que es afectin com a la soledat no desitjada i l'aïllament del maltractament o les delinqüències d'accés als serveis preventius de salut. Reivindiquem el reforç a les xarxes comunitàries, als serveis de proximitat i a les polítiques públiques que posin la vida al centre. Protagonisme i participació. Volem ser protagonistes de la nostra vida i de la societat. Defensem el dret a continuar actius amb oportunitats reals de participació social i cultural, amb un sentit de propietat de la vida. Reivindiquem l'accés a la formació de la llarga vida, a la formació clara i assequible acabant amb la bretxa digital i potenciar espais reals de participació on puguem aprofitar el talent de les persones grans, on les nostres aportacions tinguin un pes específic i reconeguin el nostre procés de presa de decisions. Compromís amb la pau del futur. Defensem la pau i la resolució als conflictes a través del dret internacional, el diàleg i el respecte dels drets humans. Reafirmem el nostre compromís internacionalment per afrontar els reptes climàtics, socials i democràtics. Fem una crida a les institucions i a la societat civil i a tota la ciutadania a treballar conjuntament amb nosaltres per construir una societat més exclusiva que respecti totes les edats i garanteixi els drets de tothom. Defensem una societat que cuidi a les persones grans, és una societat que es cuida a si mateixa, perquè el futur hem de construir entre totes les generacions amb igualtat, per una vida plena de drets. Consell Consultiu de la Gent Gran del Baix Llobregat, aquest és el manifest que farem aquest any a l'1 d'octubre. Gràcies.
0: La lectura del manifest de la gent gran. Entre les principals demandes, el manifest defensa unes pensions dignes i sostenibles, una sanitat pública universal i una atenció a la dependència accessible i de qualitat. També reclama mesures per erradicar la pobresa entre la gent gran i un major reconeixement social i econòmic de les cures. Un dels altres eixos és el dret a envellir amb autonomia i dignitat, amb un model d'atenció centrat en les persones que permeti decidir com viure, amb qui viure i com ser cuidades, respectant la voluntat, la diversitat i els drets individuals. El document també rebutja l'edatisme i qualsevol discriminació per raó d'edat i posa especial èmfasi a les desigualtats que afecten a les dones grans, que sovint disposen de menys recursos econòmics i estan més exposades a situacions de soledat, vulnerabilitat i també violència. La soledat no desitjada i l'aïllament social són altres de les problemàtiques destacades. Manifest de la gent gran que va ser llegit en el ple municipal del passat 24 de setembre.
1: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
0: I aquest dijous, coincidint amb el Dia Mundial de la Gent Gran, una delegació de Sant Andreu de la Barca ha participat a la concentració que s'ha realitzat a la ciutat de Barcelona. En té més detalls, Joel Carrasco.
4: Una delegació de Sant Andreu de la Barca participa aquest dijous en la concentració convocada a Barcelona amb motiu del Dia Internacional de la Gent Gran. La jornada vol donar visibilitat a les reivindicacions del col·lectiu i posar sobre la taula qüestions com la qualitat de vida, l'autonomia, els serveis d'atenció a les persones grans i la necessitat de garantir una vellesa activa i en plena participació a la societat. Des de Sant Andreu de la Barca, la jornada també serveix per reivindicar el paper de la gent gran en la vida del municipi i posar en valor les activitats i recursos que s'impulsen per afavorir-ne l'autonomia i la participació. La concentració permet compartir les demandes del col·lectiu amb altres municipis i entitats i recordar, en una jornada com aquesta, la importància de combatre també situacions com la solitud no desitjada i l'aïllament social. Ramon Sala, representant de la ciutat al Consell Comarcal de la Gent Gran, ha remarcat que enguany l'accent es posa a la vida després de la jubilació.
5: Ens jubilem de la feina, no de la vida. O sigui, això vol dir que una persona quan es jubila ja dius, me'n vaig, però de la vida no ens podem mai jubilar. Sempre tenim que anar tirant endavant. I el que nosaltres, per si algú, el Consell Comarcal, treballem per aquest tema. Els màxims que sempre hem dret, sanitat, maltractament, totes les coses que vagin integrat a la gent gran, més o menys. No? Perquè avui en dia hi ha moltes coses que s'han de millorar. Intentem fer-ho, però clar, això de ja quan passes del Consell ho passem a la Generalitat, ahir ja la cosa ja canvia una miqueta, no? A vegades sí que estem, fixa't, des del 2016 estem lluitant per la llei de la gent gran, que aquí a Catalunya no n'hi ha. I estem des del 2016, imagina't. Però van passant, el vam passar a la Generalitat, com que el govern no hi havia govern en aquell moment, el van deixar, quan va haver-hi govern va entrar un altre, o sigui, hasta que no es va consolidar. I ara, actualment, es va aprovar la llei de la gent gran, però encara es té que diem que donin el vistiplau, per dir alguna cosa, no? Però, bueno, almenys està allà, ja, eh? No l'han posat a la papelera, com dic jo, no? Un tema.
4: Per què és important que la gent gran tingui una llei que l'empari?
5: Hombre, perquè tu tens en compte que avui en dia vas a qualsevol puesto, encara que posin la fulla, hi ha, diguem, una, reclamacions i coses d'estes. Reclamacions és una cosa, però una llei és una llei. Tu tens d'anar al metge que et tractin com et tenen que tractar. No perquè siguis gran, patapam. Ja, escolti, això, a vostè què li passa? Va, això és l'edat. No. Nosaltres tenim allà com a consell una persona que s'ha jubilat ja també, era metge, i ens ho diu. Ell diu, la persona que entra allà i li fa mal al braç, el metge té que mirar-li el braç per què li fa mal. No allò, què li fa mal? Tingui, una pastilla. Ja. No. Això és una llei. Allò sí que entra. Llavors, quan tu vas al metge, té que visitar quan té que visitar. No perquè tinguis 80, en tinguis 70, o en tinguis 30. És igual. El té que visitar com té que ser, un metge. Això és el que nosaltres, amb la llei, hi ha diversos tipus, diverses coses, no? La discapacitat de les persones, tot això entra amb aquesta llei, i llavors ja tenen, si és una llei, una obligació ja. No sé jo de dir una reclamació, perdona que t'ho digui, però hi ha moltes que se'n van i ja a la papelera, i no pot ser. Una llei ja, allà sí que dius, això és una llei que posa això aquí, eh? Llavors això ja es té que regular i tractar-te com tenen que tractar-te. Això és el que nosaltres esperem que es aconsegueixi. A veure si tenim sort aquest any i ja ens diuen que s'ha aprovat i ja està. Com totes les coses.
4: Un any més hi ha una delegació que surt des de Sant Andreu de la Barca fins a Barcelona per reivindicar els drets de la gent gran.
5: Efectivament. Bueno, com veus, no són molts. Això que ho posa ja en un mes de la gent gran, que l'Ajuntament ja posa amb el seu escrit també, però no, la gent es veu que no té ganes, hi ha qui no pot, lògicament, no? Però hi ha molta gent que pot vindre i, no sé, es queda a casa o creu que això, mira, per què vaig anar allà, si no, hòstia, nosaltres també fem, jo soc voluntari, allà amb el Consell són persones voluntàries, això no vol dir que jo, em paguen, ojos, ens paguen el que val el viatge de l'autobús, fins a Sant Feliu, que és on fem les entrevistes, no? I d'ahir tornada, això és el que es paga, jo no cobro res més, i, com dic jo perdo les meves hores. Si fos, escolta, va a tomar pel sac. Hòstia, si estic jo mirant, per mi, ojo, per mi i per tota la gent de Sant Andreu de la Barca. Tenint en compte que el Consell són 30 municipis de tot el Baix Llobregat, tot arreu. Viladecans, Gavà, Sant Boi... No, Pallejant penso que no entra, Sant Vicenç, tot d'allò. Si no féssim això, què hi hauria? Intentem És com dic jo sempre, no? Ojo, nosaltres ja hem arribat, però les que sou aquí, que sou més joves, tindreu alguna cosa ja fet per nosaltres i us costarà menys, i si hi ha la llei, per exemple, que ja la teniu. Sempre es pot millorar. Les coses sempre es poden millorar. Però, de moment, ja tenim alguna cosa positiva.
4: Isabel Marcos, regidora de la Gent Gran al municipi, ha acomiadat a la delegació des de l'estació de Sant Andreu de la Barca, on ha reivindicat que un dia com aquest serveix per visibilitzar i reivindicar la tercera edat.
6: Hoy es el día que conmemoramos el Día de las Personas Mayores. Es un día de reivindicación, es un día de visibilidad, y que las personas mayores de Sant Andreu de la Barca estén allí, pues yo creo que es básico, porque nos da la dimensión, ¿no?, de las personas que tenemos aquí, lo participativas que son, lo reivindicativas y lo fuertes que están.
4: Quines són les principals reivindicacions que porta la gent gran aquest any i quines d'aquestes preocupen especialment les persones grans de la nostra ciutat?
6: Bueno, el lema de la jornada es nos jubilamos de la concentración, nos jubilamos del trabajo, no de la vida, y de hecho lo que se reivindica pues es tener a partir de la jubilación una vida, pues seguir teniendo una vida interesante, que haya pensiones dignas, que la sanidad sea adecuada, que haya cuidados de calidad, que haya autonomía para decidir y, sobre todo, muchas oportunidades para seguir participando, para seguir activos, porque con 65 años y además que cada vez la calidad de vida es mayor y la edad a la que pues llegamos es mucho mayor, es una etapa que tienes mucho tiempo libre y además un tiempo libre de inteligencia, de salud y con muchas posibilidades de hacer cosas para la sociedad y también para las personas.
4: Com comentes, un dels grans reptes és garantir una vida activa i autònoma durant la jubilació. Si ens vols explicar una mica tota la feina que s'està fent des del Casal, totes les activitats, totes les jornades, totes les xerrades...
6: Uau, mira, en Sant Andreu de la Barca tenemos más de 4.000 personas mayores, casi 5.000 personas mayores, y aparte de todo el trabajo que se hace desde servicios sociales, desde las residencias, ¿no? La regiduría de Gent Gran se dedica sobre todo a activar a la gent gran, a tenerla activa a todos los niveles, mental, de salud, físico. Entonces tenemos una selección de talleres, tenemos 27 actividades diferentes de forma continuada, pues desde taller de teatro hasta, por ejemplo, espacios de atención emocional de grupo, ¿no?, para trabajar todo el tema de los duelos, las emociones. Tenemos muchas actividades que son talleres, gimnasia. Tenemos más de 400 personas haciendo gimnasia en diferentes momentos. Tienen dos días a la semana de clases de gimnasia. Hacemos aquagym. Bueno, hacemos muchas actividades para estimular la parte física, la parte mental y la parte de salud. Y luego, además, el Casal es un espacio de encuentros, un espacio donde vienen a jugar al dominó, a las cartas, vienen a jugar a canto numérico, que llamamos al bingo, o, por ejemplo, cuando en verano lo dejamos abierto porque sabemos que muchas de las personas mayores pues o no tienen aire acondicionado todavía en sus casas, o no tienen condiciones, o simplemente les apetece venir a encontrarse con otras personas, con sus amigas, con sus amigos, sin tener que estar en un bar, pues están en un espacio amable, seguro, es un refugio climático porque lo tenemos acondicionado. Y bueno, y luego hacemos excursiones. Ahora nos vamos a ir a Peñíscola y a Valencia, cuatro días, y bueno, vamos dos autocares enteros de personas de la ciudad. Bueno, y después está la aula de extensión universitaria que lleva también, que es autoorganizada, autogestionada. Bueno, estamos on fire.
4: Parlant de recursos i serveis, quines són les demandes que més us traslladen actualment les persones grans de Sant Andreu de la Barca? Tenint en compte de tots els recursos que li oferiu, quines coses segueixen demanant més?
6: Pues mira, yo creo que el tema digital es un tema muy que les preocupa mucho. Hacemos muchos talleres de manejo del teléfono y de manejo del ordenador, porque cada vez más todas las gestiones son telemáticas, y son una generación que no nació con los móviles ni los ordenadores. Les preocupa también el tema de cuando se hacen mayores y ya no tienen tanta autonomía, pues tener soporte, ¿no? A domicilio no quieren, la mayoría no quieren hablar de residencias, quieren hablar de soporte a domicilio, todo lo que es la atención a domicilio, y luego empiezan a hablar de alternativas a las residencias. Cuando no sea posible en el domicilio, pues pisos protegidos y los recursos que empezamos ahora a pensar que pueden...

0: que también siente que la sociedad la aparta. ¿Qué piensan?
1: Bueno, depende de cómo tú te lo mires, ¿no? No pienso que la gente te aparte, ¿no? Eso eres tú, porque a lo mismo al estar tú mayor no quieres salir de casa, tampoco es quizás problema tuyo, ¿no? Pero yo creo que no, que la gente, lo que queremos es estar con la gente, hablar y todo eso.
0: ¿Qué le dirías a vosotros, que sois unas mujeres activas, que os veo activas, qué le dirías a una persona mayor que se acaba de jubilar o ha perdido la pareja, se siente sola? ¿Qué recomendación le haríais?
2: Que salga de casa, que sea positiva y que haga su vida normal, que haga su vida normal, porque nos hagamos mayores, no tiene nada que ver. Podemos seguir haciendo lo que hacíamos, que hagan gimnasia, que caminen, que se cuiden en la comida y que hagan una vida como hacían antes.
0: ¿Por qué crees que es importante reivindicar los derechos de la gente mayor?
3: Porque estamos un poquito dados de lado, ¿eh? Y nosotros, sin embargo, estamos siempre a la ayuda de los hijos. Entonces, de nosotros nunca nadie se acuerda. Y nosotros, nuestra pensión está siempre un poco estable y tenemos muchos gastos, aparte los gastos de los hijos. Porque si yo te contara de mis hijos, tú dirías, hostia, ¿y cómo puede? Pues porque luché desde los 12 años trabajando en el vidrio, hasta luego en el metro y la banistería por la mañana y por la tarde en el metro, hasta la 1:30 que plegaba. Salía de último de Mombao a zona universitaria. Y cuando llegaba a casa aquí eran las 2 de la madrugada. Pero a las 6 tenía que estar en la carpintería, a las 7 salía a las 6 de aquí con el tren, hasta las 7 estar ahí en la banistería en hospitales. He trabajado muchísimo, mucho, yo ahora mi mano pera de los hombros.
0: Es decir, que sois una generación que ha trabajado más, no, lo siguiente.
3: Mucho más, y ahora, pero es que vivimos en una sociedad que no se...
0: ¿Crees que eso falta, no, en nuestra generación, por ejemplo?
3: En vuestra generación, pues tendríais que apreciar más vuestros padres, que han luchado muchísimo por vosotros, y si tenéis vosotros un hogar, tenéis que se han alimentado, se han puesto donde estáis hoy por hoy, pues es un agradecimiento, ¿no? Pero aparte de eso, ahora que el gobierno que luche por vosotros también, que ya tenéis una edad, que tenéis derecho a una vivienda digna y no sé.
0: ¿Cómo ha cambiado San Andrés de la Barca desde que llegó usted hace ya tiempo ahora?
3: Mucho, mucho, pero hay mucha delincuencia, mucha droga, mucho vandalismo, mucha cosa, ¿eh? Mucha. Ahora, a ver, las puertas tienen que estar todas cerradas. Yo me he puesto ahora cámaras. Me he puesto cámara porque a los dos vecinos de al lado, que viajan mucho, ya la han entrado dos veces. Y yo estoy cansado ya, yo estoy cansadísimo.
0: La gente mayor necesita un respiro, podríamos decir.
3: Mira, ahora me estoy obligando, ves que ahora sudo mucho, porque ahora me han encontrado aceite. Y me voy a caminar, haré 15 o 20 kilómetros para estar un poquito en forma. Estoy tomando unas vitaminas para reconstruir aquello, fortalecerme un poquito, pero que estoy...
0: Mira, este mes es el mes de la Gengran. No sé si ho sabies.
4: Sí, sí.
0: Ho sabies? Participes a algunes activitats amb el casal alguna vegada?
4: Sí.
0: Com quines?
4: Voy a hacer gimnasia, voy a baile de línea y voy este año, quiero empezar también por la tarde del coro.
0: ¿Crees que la gente mayor se tiene que reivindicar como colectivo y reivindicarse, decir que la gente joven tiene que ayudar a la gente mayor, que la gente mayor muchas veces padece de soledad?
4: Yo creo que es que se están perdiendo un poco los valores, por lo menos es lo que pienso yo. Yo soy una persona mayor y veo cosas que no es justo. Por ejemplo, te dicen, es que tú no tendríais que cobrar la pensión, eso lo sientes. Ajá. Yo he trabajado toda mi puñetera vida, en casa y en el trabajo, fuera de casa. Y ahora que no tengo derecho a tener una vida digna, me parece que sí que nos merecemos un respeto. Y nos merecemos algo más de lo que nos dan.
0: ¿Cómo es la soledad de la tercera edad cuando uno se queda sola en casa? Por lo que sea, o porque su marido fallece, o por las casualidades que sean de la vida.
4: Pues bastante triste. Si no tienes unos hijos que te ayuden, es muy triste. Yo afortunadamente soy muy afortunada en ese sentido. Yo tengo tres hijos y por mí se desviven. Tengo nietos y cada día vienen, pero no es lo normal.
0: Usted me cuenta que es una persona activa, que hace actividades, que va al casal. ¿Por qué es importante mantenerse activo en su edad?
4: Sí, sí, simplemente por ti misma. Tienes que tener un carácter abierto y tener fuerza y decir, no, yo lo valgo y salgo porque lo valgo.
0: Claro, porque quedarse en casa no ayuda, no es una opción.
4: No. Yo no me quedaría nunca en casa. Piensa que, aparte de lo que me ha apuntado, yo voy a cantar al coro rociero, uh-huh. Virgen del Rocío. Uh-huh. O sea que yo, en realidad, yo no paro.
0: Eso es bueno, no parar con su edad.
4: Sí, sí. Yo procuro estar siempre ocupada porque es mejor para mí, para los míos. Porque, claro, si a mí me ven deprimida, ellos también. Uh-huh. Se preocupan.
0: ¿Cómo ha cambiado San Andrés de la Barca desde que usted vino y cómo es ahora?
4: Mucho, mucho, mucho, mucho. Antes nos conocíamos todos, yo llevo aquí casi 50 años. Nos conocíamos, nos saludábamos. Ahora dices buenos días cuando pasas y se quedan mirando como si fuera un bicho raro. O sea, ha cambiado muchísimo, muchísimo.
0: Es decir, que hemos pasado de un pueblo a una ciudad.
4: Hemos pasado de un pueblo a una ciudad, pero para peor.
0: Antes era más acogedor.
4: Yo ahora no llevo nada puesto. Antes yo podía llevar mi medalla, una medalla que me regaló mi marido. Hoy no se puede llevar puesta, porque te dan un tirón. Yo llevaba el otro día el anillo así, y se acercó una colombiana con una bata de médico. Suerte que yo estoy muy bien de la cabeza, y claro, ajá, cuando vino a acercarse a mí, yo le dije, a mí no te acerques, ¿eh? No, no, es que soy tu doctora, que no te acerques. Venía por la medalla. Por el anillo, que es lo único que llevo de oro puesto. Entonces es muy triste.
0: Aparte de cambiar a nivel social, como me cuentas, ¿cómo ha cambiado a nivel de edificios? ¿Cómo era esta avenida, por ejemplo, cuando era joven?
4: No, era tranquilo.
0: ¿No pasaban tantos coches?
4: No pasaban tantísimos coches. Era, ya te digo, más agradable, porque era más familiar. Ahora nos estamos convirtiendo en una ciudad que cuando pasa... Yo me vine a este pueblo porque no me gustaba vivir en la ciudad, y porque aquí te sentías, no sé, más a gusto, menos conflictivo, menos cosas, y ahora estamos igual que la ciudad.
0: Més enllà de les activitats que es programen durant aquest mes, les seves opinions serveixen també per posar sobre la taula una realitat que va més enllà d'una celebració concreta. Què volen les persones grans de Sant Andreu de la Barca i com volen viure aquesta etapa de la seva vida?
5: A l'InfoSap t'expliquem les notícies.
6: La periodista i escriptora i especialista en criança conscient, Míriam Tirado, ha inaugurat el curs escolar 2026-2027 a Sant Andreu de la Barca. Ho ha fet amb una conferència amb el Teatre Núria Espert amb el títol d'Educar i acompanyar en presència. Ha reivindicat els límits, la connexió amb els infants i la necessitat d'aturar-se en una societat marcada per les presses, els estímuls i també la tecnologia.
7: Bona tarda a tothom, com esteu? Moltíssimes gràcies per convidar-me en aquesta ciutat. Em fa molta il·lusió veure aquesta sala amb tants pares, mares, mestres, veig molta gent de groc. I com m'han dit fa un moment, avui parlarem de presència, que jo crec que en els temps que corren és el tema més revolucionari del que un pot parlar. En un moment en què hi ha tantes distraccions, tants estímuls, tanta pressa i tanta tecnologia, estar presents és el més revolucionari que podeu fer. Però no és fàcil, perquè res del nostre entorn ens convida a tenir aquesta presència activa. I la conferència es diu Educar i acompanyar en presència, que és redundant, perquè és que jo crec que sense presència no hi pot haver educació i no hi pot haver acompanyament. Heu parlat alguna vegada amb algú que saps perfectament que no està escoltant-te? Us sentiu acompanyats? Quan estàs explicant alguna cosa a algú i veus que hi és, físicament hi és, perquè el veus allà, però que no està amb tu, no t'està escoltant profundament, això no és acompanyament. Sense aquesta presència no hi pot haver educació i no hi pot haver acompanyament. Per això és tan important que pares, mares i mestres, qualsevol persona que tracti amb infants, però ho faria extensiu, qualsevol persona que tracti amb persones, per tant, tothom, connectem amb això. Sense presència no hi ha possibilitat de connexió.
6: Abans de començar la conferència, Míriam Tirado ha conversat amb Ràdio Sant Andreu. Ha explicat un dels objectius de la xerrada, que era precisament oferir eines pràctiques per les famílies. Míriam Tirado també ha parlat de l'èxit dels seus llibres, des del fil invisible a les històries d'en Dick Goa o també els nous personatges que ha creat, com Rita Bum Bum.
7: Primera, parlava d'això tan important i tan revolucionari avui en dia, en una època en què hi ha molts estímuls
8: i molta informació i molt de tot, que és estar presents criant i educant els nostres fills. Després motivar els pares i donar-los també eines perquè quan vagin a casa els sigui més fàcil estar presents amb els seus fills i filles.
6: Sovint posem el focus en el comportament dels infants, però insisteixes que cal mirar-nos als adults també, no? Per educar i acompanyar millor els nostres fills, primer ens hem de revisar nosaltres mateixos, no? Del que fem cada dia, no?
8: Sí, perquè al final som el seu exemple i són els seus referents, els que ells miren, i moltes vegades coses que ens passen amb els nostres fills són coses que ja ens havien passat a nosaltres quan nosaltres érem els nens, i si no hi posem consciència acabem repetint patrons, no? Encara que aquests patrons potser no ens agradessin.
6: De fet, també ho has comentat, no? Que hem passat d'una educació molt autoritària a una falta de límits sovint absoluta. Potser hem d'anar buscant aquí un equilibri.
8: Sí,
6: és el que costa més, no?
8: Hem de trobar el punt mig, no? Des d'una criança respectuosa, però alhora una criança que cuida, i els límits cuiden. Per tant, no pot ser una criança sense límits perquè els nens els necessiten i els estructura. Per tant, hem de trobar el punt, i això és difícil quan venim d'un lloc i intentem anar a un de nou, no?
6: I una educació, evidentment, amb presència absoluta, no?
8: Sí, almenys s'ha d'intentar, no? Estar al màxim de presents, que avui en dia amb els mòbils els costa molt, tant als pares com als avis, poder estar presents acompanyant.
6: Amb la teva professió, no només aquestes conferències, que evidentment van adreçades als pares, mares, als educadors, però tens una forta presència en els infants, des del Fil Invisible, des de la sèrie també Em Dic Goa, doncs, que s'han publicat molts títols i que té molt de seguiment. Tens aquest doble objectiu, pares, mares, i després tens els infants.
8: Sí, intento ajudar les famílies, no? I les famílies estan configurades de moltes persones d'edats diverses. Intento ajudar els pares, però també els infants, no? A través dels contes o dels llibres que escric, perquè es coneguin més a si mateixos i que aprenguin també a transmetre més als altres allò que els passa i el que necessiten.
6: Del Fil Invisible, que per cert, aquesta temporada en el Teatre Núria Espert el podrem veure, l'espectacle, l'obra de teatre del Fil Invisible. Què creus que es deu l'èxit del Fil Invisible?
8: El missatge. Jo penso que el missatge que transmet és un missatge universal que toca tant a infants com a adults, i crec que aquest és un dels grans èxits d'aquest espectacle i del conte.
6: Èxit també amb En Dic Goa, adreçada a 12-16 anys aproximadament, que toques molts temes que preocupen a molts joves, no?
8: Ho intento tocar temes que els identifiquin, però també donar-los eines i que a través de llegir els meus llibres això els pugui ajudar.
6: Per més petits tenim la Rita Bum Bum.
8: Sí, una nova col·lecció que he fet per als primers lectors perquè descobreixin el plaer de la lectura.
6: Com vius l'èxit de tot plegat?
8: Feliç, amb agraïment, amb molta feina també. Vull dir, això tampoc és fruit del no res, vull dir, treballo molt, però ho faig molt feliç perquè m'agrada el que faig i m'agrada poder ajudar els meus lectors.
6: Segurament que gràcies als teus llibres els infants deixen per uns moments les pantalles, que aquesta és la batalla del dia a dia, que segurament que molts pares i mares t'ho pregunten, no?
8: Sí, i això és una de les coses que em fa més feliç, no? Que en l'època dels mòbils, doncs, poder tenir nanos enganxats a la lectura, per mi és un gran èxit, i això sí que em fa feliç.
6: Entre els èxits de Míriam Tirado trobem el llibre del Fil Invisible, una història centrada en els vincles afectius que aquesta temporada també es podrà veure en el Teatre Núria Espert en format espectacle. Amb la sèrie Em Dic Goa, Míriam Tirado s'ha adreçat especialment als lectors preadolescents i adolescents abordant situacions inquietuds pròpies d'aquesta etapa. Per als més petits, l'autora també ha creat Rita Bum Bum, una col·lecció dirigida als primers lectors perquè puguin descobrir, com diu ella, el plaer de la lectura. Sobre l'inici del curs escolar 2026-2027 i la conferència de Míriam Tirado, n'hem parlat també amb la regidora d'Educació, Infància i Famílies, Anna Serra.
9: Doncs objectius, com sempre, com tot inici, és aturar-nos un moment, poder reflexionar i agafar una miqueta de perspectiva per veure quins objectius tenim per aquest nou curs educatiu. Sempre és bona la reflexió i benvinguda, i per tant fer-ho de manera comunitària, convidant a tots els agents educatius, no només centres educatius, que com sempre dic, no només s'educa i s'aprèn a les aules, sinó que la ciutat també educa. Per tant, famílies, entitats, tothom és benvingut a poder participar en aquesta benvinguda del curs educatiu. i poder ser part d'aquesta reflexió conjunta comunitària per poder-nos marcar aquests objectius, com deia, de cara a aquest inici de curs i poder-ho construir de manera conjunta.
6: Aquest any la conferència és de Míriam Tirado i amb el títol d'Educar i acompanyar en presència.
9: Molt important, sobretot en aquests temps que corren, on l'ús de les pantalles és cada dia més freqüent. Penso que cal reivindicar la presència, cal reivindicar l'estar, el ser i estar amb els infants, i per tant una conferència on això es posa al centre, i més acompanyats de la Míriam Tirado, que penso que no podíem tenir millor ponent per fer doncs tota aquesta reflexió conjunta, penso que és immillorable. Per tant, molt, molt satisfeta d'aquesta programació de la conferència.
6: Hem parlat dels objectius de la conferència. Quin missatge com a regidora donaria a tot el teixit educatiu, però també sobretot als pares, mares, que també estan presents avui en aquest acte i que també comença aquest curs?
9: Deia a l'inici que no només les escoles eduquen, però sí que volia fer un especial menció a tota la comunitat educativa, que ha començat el curs amb una situació de vagues, de reivindicacions que són fermes, i penso que és moment també de poder fer aquest reconeixement, de ser conscients que la tasca docent és importantíssima i imprescindible, i per tant doncs, fer públic aquest reconeixement, aquesta suma a la reivindicació, i que per part d'aquesta administració local doncs, totalment disposats a poder formar part de la construcció en la mesura que puguem, perquè al final som un ajuntament municipal, però sempre disposats a sumar i a poder fer tot el possible perquè millori l'educació al municipi. I amb les famílies, doncs el mateix, no? Les famílies és el centre de l'educació quan els infants estan creixent, es desenvolupen, i per tant cal empoderar-les, cal acompanyar-les sobretot i fer-les saber que les famílies no estem soles en el procés d'acompanyar els nostres infants en el creixement, i cal dotar d'eines i recursos perquè puguin fer-ho de la millor manera possible.
6: Conferència inaugural del curs escolar 2026-2027. En aquesta ocasió, la protagonista ha estat la periodista i també escriptora i especialista en criança conscient, Míriam Tirado, amb la conferència Educar i acompanyar en presència, on ha reivindicat, com dèiem, els límits, la connexió amb els infants i també la necessitat d'aturar-se en una societat marcada per les presses, els estímuls i també la tecnologia.
5: A l'InfoSap t'expliquem les notícies.
6: Última informació que destaquem avui a l'InfoSap: el Palau i el Parc Salvador Dalí incorporaran nous espais per fer esport a l'aire lliure. En té més detalls Joel Carrasco.
10: L'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca ampliarà els espais municipals per practicar esport a l'aire lliure amb 16 nous elements de fitness. L'actuació permetrà ampliar el gimnàs que ja existeix al barri del Palau i crear un nou espai esportiu al Parc Salvador Dalí. En concret, al gimnàs a l'aire lliure del Palau s'instal·laran 11 nous elements que complementaran el que ja hi ha, mentre que al Parc Salvador Dalí se'n col·locaran 5 per crear una nova zona d'exercici. Els treballs també inclouran la preparació i regularització del terreny, les instal·lacions dels aparells, la senyalització i la pintura del paviment. El regidor d'Espai Públic i Equipaments, Joan Jansana, ha destacat que amb aquesta actuació es vol fomentar els hàbits saludables.
11: El que es farà és doncs, posar dues àrees de fitness a l'aire lliure en aquestes dues zones que has comentat, el Parc de Salvador Dalí i el gimnàs a l'aire lliure que tenim ara a la zona del Palau. En el cas del gimnàs de la zona del Palau, doncs, es posaran 11 elements de fitness doncs, a l'aire lliure que podem fer servir doncs, qualsevol persona, a l'igual que ja tenim doncs, aquella, una part de la zona doncs, també habilitada doncs, per fer també doncs, exercicis a l'aire lliure, i a la zona del Parc de Salvador Dalí doncs, es posaran 5 elements que també doncs, complementaran doncs, l'espai de jocs infantils que estem fent ara i que també permetran doncs, que qualsevol persona que vulgui fer exercici en aquestes zones doncs, pugui fer-lo de manera lliure.
10: Què suposarà concretament, l'ampliació del gimnàs del Palau, que incorporarà 11 elements nous? Com seran? Complementaran, m'imagino, els que ja existeixen?
11: Sí, de fet, la part que ara existeix doncs, diguem-ne que és més la part d'un tipus de gimnàs potser més, tipus de calistènia, i el que es posaran doncs seran aparells de gimnàstica. En alguns casos diem que estan pensats per a gent gran, però realment doncs qualsevol persona doncs pot fer-los servir, d'acord? Doncs la idea és això, doncs que qualsevol persona en un moment donat doncs pugui anar allà fer exercicis. En el cas del Palau doncs seran complementaris, d'acord? I per tant doncs podem tenir persones doncs fent calistènia, podem tenir persones doncs fent aquests exercicis a l'aire lliure amb aquestes màquines, d'acord? Doncs que estan pensades també per l'aire lliure, o pot ser doncs també complementari, poden anar persones que puguin fer servir qualsevol de les dues coses.
0: Quins elements en concret s'instal·laran, podran trobar la gent al Palau?
11: Bé, doncs com hem dit, doncs hi haurà uns elements que són de mobilitat activa, i han de diferents tipus, per moure tant les cames, braços, el tronc, i com que n'hi haurà 11, doncs la diversitat doncs és bastant, bastant gran, i de fet doncs serà un espai bastant complet.
0: I què trobaran els veïns al nou espai de fitness que es crearà al Parc Salvador Dalí? M'imagino que el parc s'està fent nou, per tant, al seu costat hi haurà una zona de fitness nova, que com avui estan presentant, quin tipus de maquinària hi haurà?
11: Sí, doncs el que es posarà doncs a la zona que ja està... Que tenim al terra doncs ja doncs asfaltat, pavimentat en aquest cas, i doncs es posaran en aquest cas cinc màquines que també són complementàries entre elles, d'acord? Doncs han intentat també fer el màxim de diversitat, i doncs serà complementari doncs diferenciat doncs de la zona del parc infantil que s'està realitzant actualment. Una mica la idea de posar-lo aquí en el Parc de Salvador Dalí és doncs també donar servei doncs a aquesta part de la població, que també doncs a la zona del centre, i també doncs una mica el conjunt doncs amb el fet de que Can Salvi, d'acord, és una zona esportiva que està bastant a prop, doncs connecti, i doncs la gent doncs també pugui servir. De fet, doncs a vegades tenim gent que és la porta d'entrada, aquella zona és la porta d'entrada cap a la muntanya, per tant doncs pot ser també doncs un complement per fer esport a l'aire lliure a la muntanya, i després doncs si cal doncs o si volen doncs fer servir aquesta maquinària.
0: A banda de col·locar els aparells, quins altres treballs es faran per preparar aquests dos espais? No sé si es pavimentarà amb algun tipus de producte al terra, o no sé si farà alguna adequació.
11: Bé, sí, es fa a part de la instal·lació de la maquinària, doncs regularitzar el terreny en el cas de la pista del Palau, i doncs es fa senyalització i pintura al paviment perquè doncs cada màquina doncs estigui marcat doncs també una mica el seu espai de seguretat, per dir-ho així, perquè com es quedes que doncs pugui estar allà doncs de manera correcta. Fer-les.
0: La inversió conjunta és de 27.000 euros. Què representa aquesta actuació dins de la voluntat de l'Ajuntament de millorar els espais públics?
11: Bé, doncs igual que en els parcs infantils, d'acord, doncs que s'ha pensat doncs que fem una inversió de més d'un milió d'euros, doncs en aquest cas doncs també és un complement doncs també doncs per complementar això, no només fer parcs infantils, doncs no, també pensant per totes les persones, i com hem dit doncs també doncs a continuar treballant doncs en aquesta pista del gimnàs a l'aire lliure del Palau, doncs anar sumant elements doncs perquè doncs sigui un espai doncs realment doncs atractiu, perquè tothom pugui fer servir en un moment donat.
0: A qui va dirigits especialment aquests nous espais, i què espera l'Ajuntament que aportin els hàbits saludables dels veïns?
11: Bé, en principi doncs el pot fer servir, com he dit abans, qualsevol. Podem fer servir persones de qualsevol edat, però doncs moltes vegades doncs aquests aparells doncs estan pensats doncs també per la gent gran, d'acord, que és una demanda que teníem, i doncs en qualsevol cas es poden fer servir de manera lliure, però també doncs en un cas doncs s'està pensant doncs potser fer alguna activitat dirigida en alguns moments concrets, fer activitats dirigides per ensenyar doncs com quin és el funcionament o per què serveixen cadascuna de les màquines i què és el que treballen.
0: Imagino que aquestes actuacions van en el sentit de buscar una ciutat saludable i que la gent faci activitat física.
11: Sí, sí, sí, la idea és doncs complementar, com he dit, doncs aquest cas doncs la zona de Can Salvi, doncs amb espais que puguin ser a l'aire lliure, la zona del Palau també, d'acord? I doncs la idea és anar cap a aquest camí, doncs que tinguem una ciutat que, a part de tenir les instal·lacions, les millors instal·lacions possibles en el cas del gimnàs de Sapur, urbà, d'acord, del poliesportiu, doncs també doncs la gent doncs de manera lliure pugui fer servir doncs aquests elements per mantenir-se doncs en forma.
6: I amb aquesta informació posem punt final d'aquesta edició de l'InfoSap amb l'actualitat de Sant Andreu de la Barca. Més informació a través de radiosantandreu.com i més informació a través de les xarxes socials de Facebook, X i també Instagram. Com no, a través del nostre canal d'informació a través del WhatsApp. Tornem aquest divendres.
12: L'actualitat a radiosantandreu.com. Entra i escolta'ns. Ràdio Sant Andreu, 98.0.

La butaca indiscreta. Novetats, notícies i comentaris sobre el món del cinema.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: La Terra no és plana, l'indret on orbiten els mites. Un viatge conduït per Sergi Tarrés.
2: James Randi, un mag i investigador de capçalera que es va dedicar tota la vida a perseguir i a demostrar farses, deia que no hi ha res paranormal en l'univers excepte la nostra comprensió incompleta del que és normal. I avui aquesta idea ens acompanya molt bé, perquè parlarem d'una pràctica que sembla literalment sobrenatural. Persones que aparentment obren el cos amb les mans, extreuen tumors, sang i teixits, i després no deixen cap ferida. La pregunta és, miracle, energia o truc de mans? Avui parlarem dels curanderos, de guaridors, de miracles, de fe, de necessitat, de vulnerabilitat, i d'una de les pràctiques més espectaculars i inquietants del món pseudomèdic, la cirurgia psíquica. Sí, sí, cirurgia psíquica. Aquella escena en què una persona sembla introduir les mans dins del cos d'un pacient, extreure'n teixits malalts, tumors o males energies, i després deixar la pell intacta com si allà no hagués passat res. O sigui, com una operació quirúrgica, però sense quiròfan. Com una visita al cap, però amb sang falsa. Com un miracle, però amb una alta probabilitat que algú porti fetge de pollastre amagat entre els dits. A tot això, realment funciona? No mèdicament, sinó psicològicament. Per què ens pot impressionar tant? Per què algú hi pot creure? I fins a quin punt la fe, l'esperança o l'efecte placebo poden convertir-se en una trampa? Benvinguts a La Terra no és plana, el programa on mirem els misteris amb curiositat, però també amb guants de làtex.
1: La Terra no és plana, l'indret on orbiten els mites.
2: I després d'aquesta entrada entre miracles, mans sanadores i fetges de pollastre sospitosament terapèutics, saludem el nostre home de ciència de confiança, geòleg, professor, divulgador i promotor de geòleg.cat, Jordi Vila. Jordi, com estàs?
3: Moment, espera't un segon, eh?
2: Què estàs fent?
3: Tinc una mostra d'una pissarra d'aquí dalt dels Pirineus, del Ripollès, sí. Que se li ha bloquejat l'energia... I estava fent una mica d'imposició de mans, picant-la, provava, per alliberar l'energia. No va.
2: Jo crec que has de deixar la pedra tranquil·la, eh?
3: No, després...
2: I això de que la pissarra té bloquejos emocionals...
3: Però després li fotré, no sé. li aplicaré un cataplasma, eh?
2: Ja estarà. Bueno, mira, si ha de funcionar... Però jo diria que aquesta pedra deu tenir milions d'anys i ja n'ha vist de tots colors, eh? Jo no sé si ve d'això.
3: Però bueno, escolta. Sí. Però bueno, igual que n'hem vist de molts colors els curanderos que actuen a diferents poblacions, no fa falta que ens anem gaire lluny, de fet.
2: A veure, explica'ns, tens alguna experiència?
3: Hi has anat mai, al curandero?
2: Jo no hi he anat mai. I tu sí? Hi has estat?
3: Jo diria que sí, però és que no n'estic segur, perquè de vegades tenen noms que no són... No és allò que hi hagi una etiqueta fora a la porta que digui curandero.
2: Clar, no ho posa.
3: No ho posa.
2: No és un títol,
3: no,
2: curandero,
3: exacte,
2: diguem.
3: Però què és un curandero? No? Un curandero no deixa de ser una persona que guareix, no? Que tu vas allà i tens, jo què sé, pots tenir dolor, pots tenir febre, pots tenir una depressió, tens coses i el vas a veure. Vas a veure i ell...
2: O sigui, en català seria un guaridor, potser,
3: un guaridor,
2: no?
3: Sí, diguem-ne així. Un guaridor. Sí. Hem de canviar el títol, del programa. Ah, t'ho dic ara.
2: Bueno.
3: Fet tard.
2: Que se'ns enfadarà.
3: Potser fet tard. Clar, on ens els trobem? Els curanderos. Jo diré curandero,
2: A veure.
3: És que és més...
2: Tothom coneix curandero.
3: Fa com més de català. Curandero és que cura, no?, del curandero. Que carai.
2: Sí, clar.
3: Sí.
2: No, sé
3: que tindrem crítiques, per això.
2: Curandero. No passa res, les assumirem.
3: Sí. Els curanderos estan a tot arreu del món, vale?
2: Sí? És una cosa transversal,
3: sí.
2: Mundial?
3: Sí. I un curandero pot estar... Bàsicament està allà, hi ha d'haver-hi tres ingredients perquè ell estigui allà. Hi ha d'haver una malaltia, hi ha d'haver-hi poca medicina disponible i hi hauria d'haver-hi també una comunitat que comparteix les creences, no una comunitat que comparteix els seus...
2: Sí, o sigui, quan dius creences, creences o la cultura,
3: sí,
2: vols dir?
3: Sí, diguem-ho
2: o...
3: així, cultura, d'acord.
2: O l'hàbit d'anar a aquest tipus de...
3: No? Exacte. Pot, i fa moltes funcions. té moltes funcions alhora. És a dir, pot ser l'herbolari, pot ser una llevadora, pot ser un conseller, fins i tot pot ser d'exorcista, eh? O de confident. O, fins i tot hi ha llocs que fa de figura religiosa.
2: O sigui, tu dius que el plantejament és que és una figura molt, molt àmplia. Algú que cura, que pot curar l'esperit, però també et pot curar la malaltia física, diguem, no?
3: Exacte, exacte.
2: D'alguna manera.
3: Sí, de fet, aquests els curandius triomfen no perquè la gent no tingui coneixements ni res d'això. Vull dir, al final, el curandero triomfa perquè la malaltia fa por, no?
2: Sí.
3: I tu quan tens...
2: És una cosa dolenta,
3: sí,
2: no la volem.
3: Clar, tu quan tens dolor, quan et passa alguna cosa desagradable, tu busques respostes, no? Uh-huh. Aleshores,
2: sí, clar.
3: Necessites una persona que et doni aquestes respostes. Estiguin, siguin o no siguin encertades. Atenció.
2: Ja, bueno, clar, què vol dir encertades? Perquè si et fan efecte, no?
3: Clar. Poden fer efecte el que et digui un curandero? Sí. Per què no? De fet, ja et diré una cosa que sorprèn. L'OMS recorda, o sigui, té un article publicat, que diu que durant molts segles moltes cultures han utilitzat remeis tradicionals, sanadors locals, coneixement empíric. El coneixement empíric és aquell de l'assaig i l'error, eh? Jo provo una cosa, si funciona, la faig. Si no funciona, provem una altra. I totes aquestes cultures doncs, han aportat coneixement a la farmacologia moderna. Vale? I hi ha molts productes que deriven d'aquests productes naturals o fins i tot de coneixement local. És a dir, no és de menys tenir.
2: O sigui, es barreja una mica allò que també n'hem tractat en algun cas, allò de la teràpia alternativa, no? Altres tipus de medicina, no? Fins i tot l'homeopatia. Però
3: exacte.
2: El curandero com a figura és un personatge que està tot arreu i que pren diferents formes i diferents tipus de teràpies, no?
3: Ah, exacte, i amb el temps s'ha anat actualitzant també, hem de dir, perquè si abans un curandero podries dir, doncs, que era, mira, un xaman, doncs ara el tindràs tancat en una casa seva, perquè normalment els trobes a casa seva, no hi ha una oficina de curanderos, no? Ni un gremi.
2: Bueno,
3: no ho sé.
2: No ho sabem, poder n'hi ha alguna i no l'hem trobat.
3: Sí.
2: No?
3: Però s'han d'actualitzar en el temps, també. I si abans es podia parlar de sants, de malduls, ara també, o de pregàries, no? Ara s'acabarà parlant doncs, d'energia, de vibracions, de bloquejos emocionals, com el que tenia la meva pissarra d'aquí dalt.
2: La pedra,
3: sí.
2: Clar.
3: Neteges, clar. O sigui, coses ja que són una mica més new age, que es coneix com el new age.
2: Ja, exacte.
3: Vale.
2: Una mica més hippie, diguem, de l'època aquella, no?
3: Sí, ens n'anem aquí, és que això. El curandero és una figura que està a Catalunya, que ha sigut una figura i tant. Tenim, n'hi ha hagut, segurament n'hi haurà. N'hi ha Amèrica Llatina, i depèn del lloc on estiguin, també tracten el mal d'una manera diferent, no? Amèrica de Llatina potser es fa més, o Espanya es fa el mal de ojo, no?
2: Sí, o sigui, pel que dius, es barreja una mica a vegades amb la màgia, no? Amb una cosa una mica etèria, potser, oi?
3: Màgia i fins i tot, a vegades...
2: Encanteris,
3: sí, o... Sí, i fins i tot, a vegades, et diria religió. Ara, si abans hem dit
2: això,
3: que... Fins,
2: bueno,
3: pot...
2: fe, no? Creença.
3: Sí, es pot deies. Considerar com una figura religiosa perquè, a vegades, el curandero no és ell el que cura amb els seus coneixements, sinó que és un esperit que li entra i aquell esperit cura a través seu. O pot passar que una divinitat li hagi donat aquell do. El bo de curar.
2: Li dona aquella força o aquell... Ah,
3: sí. Bueno, això, a veure, si som així pragmàtics, doncs això el protegeix bé, perquè si surt bé, no?, és un miracle. Si no surt bé, doncs mira, és que faltava fe, era la voluntat de Déu.
2: Clar.
3: És que no estaves preparat.
2: No hi havia inspiració suficient.
3: Sí, és que no vibres, clar. No vibres bé, saps?
2: No vibres amb la freqüència que has de vibrar.
3: Aquí està.
2: Sí. Val. Clar, llavors és el que tu dius, no?, que segurament en altres èpoques el curandero i el metge eren el mateix, i en algunes cultures potser continua sent el mateix encara, no?
3: Segurament, i el savi del poble, totes aquestes gens, doncs, la persona a qui anaves a buscar les respostes.
2: Exacte, sí, exacte, el savi, el druida,
3: sí.
2: No? També, el que feia
3: sí,
2: en el seu moment.
3: Sí, senyor.
2: Escolta, saludem el nostre convidat resident de sempre, que ja en aquesta temporada ja no és convidat resident, ja és convidat, no? Li donem el títol oficial. Sí, home, sí, va, crec que sí, que l'audiència ens ho agrairà. Albert Palou, biòleg i comunicador del Centre Beta. Com estàs?
4: Hola, bona tarda. Bé, he de dir que últimament el concepte de resident s'ha revaloritzat molt, des de que el fa servir Bad Bunny a les seves gires.
2: Veus? Quan... Ara que deixaràs de ser resident com a tal, ara ho voldria ser. Bueno, haurem de... Et donarem una casita, si
4: no. No li va pas malament la vida.
2: No, això és veritat. Escolta, hi has anat mai, tu, un curandero, o què?
4: Jo diria que sí.
2: també diries, o sigui, no ho sabem, estem en el terreny de... Ah, molt bé.
4: Hi havia un metge alternatiu a la ciutat de Vic, bastant popular, i tenia algun familiar que havia anat i que li havia anat bé, i un dia vaig decidir provar-lo.
2: I et va anar bé?
4: Sí, em va donar el millor consell que m'han donat mai.
2: Ah, home, doncs mira, i era, es pot saber o no?
4: Sí, em va dir que anés al metge.
2: Bueno, doncs, i et va funcionar el metge? Perquè, clar, llavors, i li vas pagar en aquest tio o no?
4: Sí, però va funcionar, eh? O sigui, veus? Tot resolt.
2: Cap allà que vas anar. Sí. Perquè un dia, no sé si en podem parlar, però jo a casa meva recordo que també en deien els espatllats, que jo no sé si això té a veure amb els osteòpates, també. O té algun... No? Pot ser que sí?
4: Segurament tira bastant per aquí, jo crec que el concepte de curandero entra una mica tot. I qualsevol pràctica... El problema és quan hi ha algun tipus de coneixement al darrere que ho sustenti, o el problema és quan directament el que t'ofereixen és màgia. M'he dedicat a buscar un dels casos, ho has esmentat a la introducció, a mi em fascina el concepte de la cirurgia psíquica.
2: Sí, això t'ho volia preguntar, perquè en parlàvem a l'inici. Tu has trobat curanderos? Perquè curanderos propers que facin això, a mi no em sona gaire, No sé tu què has trobat.
4: És una cosa molt de les Filipines, sobretot. És un país on el tema va prosperar bastant i que ha tingut certs moments que s'ha fet popular. Em preguntava què ho ha fet popular. No sé si recordeu, hi havia un humorista no gaire conegut aquí a casa nostra, però molt, molt famós als Estats Units, un humorista així mica passat de volta, que es deia Andy Kaufman.
2: Sí, home, molt... i tant. Va tenir una pel·lícula, un biopic molt famós i molt bo.
4: Sí, sí,
2: realment.
4: Molt recomanable.
2: Del Jim Carrey.
4: Doncs bé, Andy Kaufman era un humorista que forçava molt la broma, forçava molt el sentit de l'humor, i va arribar un moment en el que la gent no es creia res del que se suposava que era la seva vida real. I el que li va passar en un moment donat és que li van diagnosticar un càncer de pulmó molt, molt agressiu.
2: Sí.
4: La gent no s'ho va creure. Es pensaven que era una part d'un gag, però sí, realment era un càncer molt agressiu. I ell era molt donat al curanderisme i a les teràpies alternatives i va decidir viatjar a les Filipines a rebre tractament per part de la cirurgiana psíquica més important de les Filipines d'aquell moment, que es deia Jun Labo, que bueno, li va fer un tractament, li va operar el càncer de pulmó. Ja sabeu que la cirurgia psíquica, per si algú no ho situa, és fer una incisió quirúrgica amb les mans per extreure teixits, si hi ha algun problema.
3: Doncs bé, amb les mans,
2: amb les mans nues. De fet, a YouTube hi ha exemples bastant sòrdids, diguem.
4: Sí.
2: Però, esclar...
4: El pobre Andy Kaufman, ell va creure realment que s'havia curat després d'aquesta sessió amb Jun Labo. El problema és que va morir al cap d'uns dies.
2: Ja. De fet, es podria fer un especial Andy Kaufman o Man on the Moon, que és la pel·lícula que com dèiem, protagonitzada per Jim Carrey, i en el que es veu aquesta escena, com dius. O sigui, jo recomanaria a tothom que ens escolta que vulgui veure una bona pel·lícula, veu aquesta pel·lícula i també l'escena en com ell va a curar-se, no? I com ell, fins i tot, no sé si te'n recordes, Albert, però que veu el truc abans. Però, malgrat tot, la fe l'empeny tant igualment que es deixa fer, no? I que hi creu. I és molt curiós, no? I suposo que alguna cosa de veritat devia anar per aquí. Sí. Tens algun altre exemple d'aquests així?
4: Clar, això, la popularització d'això va generar certa preocupació entre el sector, diguem, mèdic, sobretot als Estats Units. I hi ha hagut metges que s'han... O sigui, hi ha hagut estudis científics que s'han intentat acostar al món de la cirurgia psíquica, però molts des del punt de l'antropologia. O sigui, intentant estudiar el fenomen i el que hi ha al darrere. I l'efecte placebo que pot portar. Però alguns metges, un cas paradigmàtic és un senyor que es deia William Nolan, de Massachusetts, que va estar molt, molt, molt dedicat tota la seva vida a intentar lluitar contra les pseudociències i contra específicament els curanderos. Ell va fer seguiments reals de pacients per destapar que cap curació era demostrable, o sigui, no va trobar cap evidència de cap curació de les mans d'un curandero dels que havia estudiat.
2: Sí, va fer un estudi sistemàtic,
4: sí,
2: ben fet, i va arribar a la conclusió que res de res.
4: I després va traslladar-se i va estar vivint un temps a les Filipines per estudiar des de dins aquest tipus de pràctica. Va acabar concloent que era un frau del 100%, cosa que era bastant òbvia, I després, al cap d'uns anys, fins i tot la Societat Americana contra l'American Cancer Society, o sigui, el col·lectiu de metges que treballen en la lluita contra el càncer, van acabar fent un article oficial de declaració d'intencions al voltant de la cirurgia psíquica, en el que destacaven que l'única posició que hi havia davant d'això era un rebuig total, perquè era un frau absolut, i que no s'havia de provar mai, ni fins i tot intentant buscar efecte placebo, que no recomanaven en cap sentit mai provar-ho de cap
2: directament,
4: forma.
2: Eh?
4: Sí, sí.
2: O sigui, d'una forma molt radical, eh?
4: I que era un tema que, bàsicament, era un truc de màgia.
2: O sigui, que al final, si aquests curanderos que dèiem filipins, en aquest cas, haguessin fet com el que vas anar tu, els hi hagués anat més bé.
4: Sí, segurament, sí.
2: Poder.
4: Sí, sí, sí.
2: Si els diguis, no, saps què? Això ves a l'oncòleg que t'ho miri, sí, sí, sí. I poder aniràs més bé, esclar. Però clar, llavors el negoci no hi seria del tot, no? Perquè per recomanar-te que vagis al metge ja hi ha la teva mare, diguem, no sé com dir-ho.
4: Sí, bueno, esclar. Sí, sí, no acaba de funcionar.
2: En fi, algun altre que vulguis comentar? Tens algun...
4: M'ha semblat molt interessant i ha citat un referent total, que és James Randi, a la introducció.
2: Sí, home, que n'hem parlat altres vegades i
4: James Randi
2: és un far.
4: També es va ficar amb la cirurgia psíquica. I en aquest cas ho va fer de la mà d'un tòtem, nom de primera divisió, no de la ciència, sinó de la ciència-ficció, Arthur C. Clarke.
2: Oh, home, oh. Compte, que això, sí, sí. Això són paraules majores.
3: Està pujant de nivell, això.
4: Arthur C. Clarke,
2: això és sèrio.
4: Entre altres, autor de 2001, Odissea a l'espai, sí. Obra de referència total.
2: El Blade Runner.
4: Es va liar amb James Randi per lluitar una mica contra la cirurgia psíquica. I això va desembocar, fins i tot, en una demostració en directe en una televisió britànica de James Randi, fent una operació ell a un pacient, que el va posar allà en una camilla, va ficar-li les mans a dins el cos, va sortir molta sang, va començar a extreure trossos de teixit de dins del pacient, i quan va acabar ho va fregar tot amb una tovalloleta, i escolta, aquí no havia passat res, eh?
2: Ja.
4: Automàticament bueno, sí que... va confessar que eren tot trossets de xai i que eren trucs de màgia. Però bueno.
2: Clar, per tant, James Randi va fer de James Randi i va demostrar com és possible fer veure una cosa que no és, no? En tot cas?
4: Sí, en tot cas.
2: Va fer bé. De fet, James Randi s'autodefinia com a prestidigitador, com a mag.
4: Sí.
2: I un dels seus referents era Houdini. Per tant, estem allà mateix, no? Que el tio sabia fer aquestes coses.
4: Sí.
2: I també tocava diferents pals, una mica el que dèiem al principi amb en Jordi, que aquesta gent saben fer una mica de tot. Al final és enganyar o fer veure el que no és, no?
4: Sí, en tot cas, de recomanar a la gent que no es deixi ficar les mans a dins, almenys, o que comprovin que s'ho han rentat bé.
2: Sí, és important, eh? De fet, no per casualitat es van inventar els guants de làtex, m'imagino. Jordi, escolta, digues. Tu això de la cirurgia psíquica, tu saps si té alguna mínima base o s'aplica en algun lloc amb una mica més de fonament o alguna cosa que s'hi assembli en la ciència canònica, diguem?
3: Evidentment, la ciència ha entrat només per desmentir-ho, això, perquè és
2: s'ha de, que dèiem, no?
3: S'ha de desmentir, sí. Perquè dit clar i curt i ras, és un frau. És un frau que pot arribar a ser molt perillós, perquè imagina't que tu tens una malaltia greu i te'n vas a un d'aquests, com li va passar amb el que ha dit l'Albert, que va tenir un càncer i es va morir, no? Doncs, carai, no vagis allà a fer-te això, perquè no serveix per res. Dit curt i ras. Però mira, sí que la ciència i la medicina ha fet una sèrie d'estudis per veure realment si la cirurgia pot arribar a ser placebo.
2: Clar. O sigui, s'ha provat, en algun lloc?
3: Sí, s'ha provat. Hi ha un cas, que es diu el cas Mosley, que és la cirurgia placebo. És a dir...
2: Cirurgia placebo,
3: Cirurgia placebo, sí senyor.
2: Recordem a la gent que això de l'efecte placebo, la cirurgia placebo, és... com, diguem-ne que és alguna manera de... És un efecte positiu de la ment, no?
3: Exacte.
2: Que a partir d'una determinada creença de que un remei funciona, encara que no necessàriament funcioni, diguem-ne, químicament, doncs té un efecte determinat, un efecte positiu.
3: Exacte.
2: No?
3: En aquest cas van fer un cas que es diu cas Mosley, en el qual es va fer cirurgia real. Vale? Es va agafar es va fer amb una mostra de 180 pacients. Tots ells tenien tots ells tenien artrosis de genoll. Vale? En un grup, els investigadors, els cirurgians, els hi van fer un rentat artroscòpic. Aquí jo sé que hi ha una persona d'aquí que segurament sap de què estic parlant.
4: Sí.
2: Es manifesti. Ah, veus?
4: Uns quants.
2: Si a tu t'han fet algun rentat, com has dit això?
3: Rentat artroscòpic.
4: Sí, sí.
2: Artroscòpic, t'han fet algun? Fa mal, això? Fa mal?
4: Home, sí.
2: Sona que fa mal, eh?
3: Sí, et fan una incisió al costat del genoll, entren i operen, no? S'atreuen el que han de treure, no? Després, amb un altre grup de pacients, se li va fer un desbridament artroscòpic. En aquest, ui, aquest cas vol dir
2: pitjor,
3: retirar, regularitzar, restituir teixits, vale, que es considerin problemàtics. I un tercer grup, se li va practicar cirurgia placebo. Vale?
2: Veure, i què era? Fer veure que feien alguna cosa sense
3: fer-la? Els entraven a dins la sala de quiròfan, els hi feien firmar tots els consentiments, els hi feien fer totes les proves, l'extracció de sang, tot el que s'ha de fer. Entraven, els adormien, perquè s'ha de dormir la persona per fer una artroscòpia, no s'ha de moure. Se li practicaven incisions reals, se li cosien aquestes incisions, però no se li tocava res de dins. Vale? Val. I se'l portava cap a planta i allà se li feia fer la recuperació que s'ha de fer en aquests casos, on tots els pacients, tots aquests tres grups, feien exactament la mateixa seqüència.
2: Però clar, representava... Bueno,
3: clar, representava que tens una artrosi...
2: Un dels grups?
3: Sí.
2: Ah, però un dels grups no se'ls havia fet cap cura.
3: Exactament. Aleshores van...
2: Per tant, se'ls feien fer recuperació unes articulacions que tenien artrosi.
3: Exactament.
2: Ostres, és agosarat, eh?
3: És bastant agosarat, però ells volien veure si realment l'operació aquesta doncs té o no té un sentit físic per a la persona, vale?
2: Sí.
3: Això, doncs, els pacients i els avaluadors no sabien, evidentment, quin tractament havia rebut cada persona. I es van valorar durant 24 mesos. És a dir, es feien amb escales de dolor.
2: Vale, dos anys...
3: Sí. Uh-huh. Escales de dolor, simplement, doncs, si tu marques del 0 al 10, quin dolor tens? Tant. Doncs si tu, un pacient, entrava amb un dolor 9, doncs quan sortia d'allà, al cap d'uns dies deia que tenia un dolor 6. Vale? Sí, m'ha disminuït, vale. I tant, no tu menys dolor, exacte. El resultat, ja t'adalanto, Sergi, que va ser demolidor, eh? Els pacients que havien rebut cirurgia real no van pas millorar més que els que havien rebut la cirurgia simulada.
2: Ostres, curiós, això,
3: A nivells de dolor, tots van notar el mateix. Uns els havien operat, els altres havien simulat l'operació. La conclusió, al final, aquest article conclou que en aquest assaig, el rentat artroscòpic, el desbridament, no eren millors que una operació placebo.
2: Imagina't. El això poder curatiu de la ment, diguem, eh?
3: Això és incòmode.
2: Sí, perquè deixen en mal lloc també els que inventen el desbridament, no sé com dir-ho.
3: Sí senyor, però ja, no? Clar, és incòmode, però és molt científic, perquè al final s'ha fet un assaig clínic real,
2: i tant,
3: estressat, ben fet, en el qual hi havia potser una sèrie de metges que tenien dubtes sobre aquest tipus d'operacions.
2: Sí.
3: Hi ha intervencions que semblen funcionar perquè el pacient millora després de rebre-les, però, però és que no demostra que la part tècnica de la intervenció sigui la causa de la millora.
2: Clar, vale? Està clar. Això, sí, és evident, però també demostra que la ciència s'autoesmena, eh?
3: Exactament. Però aquí entro en el terreny de la cirurgia psíquica, perquè al final aquest experiment ens ha ensenyat que la cirurgia placebo ens ensenya tot el poder que té el ritual. Per les persones. La cirurgia psíquica el que fa és explotar aquest poder, no? Aquest ritual, això de que entro amb les mans, que sembla que t'estigui fent alguna cosa, però la cirurgia psíquica ho fa sense cap control, sense cap evidència i segurament sense cap escrúpol. Vale?
2: Està clar. I a canvi de diners, generalment,
3: Doncs mira, deixar de creure en una pràctica que no és eficaç, sobretot en ciència, costa molt, i per la persona que l'ha dut a terme durant molts anys encara més, imagina't. Fins i tot dins la medicina científica. Ara bé, imagineu-vos com deu costar això dins el món dels curanderos. No hi ha assajos clínics, no hi ha controls, i els fracassos al final es dilueixen amb la història, es dilueixen en el temps, perquè no se'n parlen dels fracassos. No es parlen.
2: Està clar. Només sobreviuen els èxits, no? La història l'escriuen els guanyadors.
3: Exacte. No? La ciència mèdica s'equivoca, però té les eines i té el coneixement per autocorregir-se.
2: Clar.
3: Això és important.
2: Clar. Aquesta és la idea.
3: I tant.
2: Albert, tens algun altre exemple encara que ens vulguis comentar de curanderisme o d'experiments que s'han fet a l'entorn d'aquest tipus de teràpies, per dir-ho així?
4: Sí, tinc alguns casos curiosos. Abans li dic que estic reflexionant sobre si després del que ha explicat en Jordi, si em podria haver estalviat alguna operació de genoll.
2: Home, és que aquí estem, eh?
4: Però bé.
2: Al tanto.
3: Perquè, jo ho he deixat anar.
2: Coneguent-te, perquè ets un punyetero, segur que has anat de pago.
4: I
2: si has anat de pago...
4: I amb monges.
2: Ara dius, ep!
4: I amb monges.
2: I imagina't.
3: Imagina't.
2: Imagina't.
3: T'hi van tirar aigua beneïda i el tens, això.
2: Monges allà.
4: monges del quiròfan, sí, sí, allà... eh? És una experiència que... curiosa, també.
3: Però això és una mica com l'extra...
2: Tenia les cames nues, eh?
3: Com l'extrema unció, no sé, això.
4: Sí. Bueno, ja ho tens allà, ho tens allà a punt.
2: Sí. Ho tens tot allà al costat, sí, sí. És com... bueno.
4: Jo em feia gràcia parlar... Jo crec que és just parlar de vegades quan algú fa una pràctica dubtosa, pseudocientífica o directament estafa, subratllar grans estafadors també és una cosa que està bé. I... va. La veritat és que en el món del curanderisme hi ha bastanta gent així d'intencions dubtoses. Però he trobat hi ha un gran estafador, que és un senyor que es deia, o es diu, João Teixeira de Faria.
3: Tens molt bon portuguès, eh?
2: João Teixeira de Faria, eh?
3: Molt bon portuguès.
4: Sí, també conegut com a João do Deus, o sigui, Joan de Déu. O sigui que, veus? Si l'haguessin santificat, tindríem un problema de copyright en un hospital.
3: Sí, tens raó, ara hi pensava, és veritat.
4: Bueno, és veritat. Aquest senyor va ser un dels curanderos més importants, més rellevants i més famosos del Brasil. Era d'un estat que es diu Goiás, al Brasil, i acumulava desenes i centenars de persones que el seguien constantment per les seves capacitats de curar. Ho tocava una mica tot, curanderisme en general, també va tocar una mica la cirurgia psíquica. Va ser estudiat com una mica en aquesta línia que deia en Jordi també. Hi havia científics que l'estudiaven no com a curador, sinó com a fenomen sociològic. Sempre hi sol haver interès en realment què hi ha darrere d'aquests fenòmens, que a vegades, com explicava en Jordi, poden arribar a través de l'efecte placebo a generar un efecte positiu. El problema de João do Deus és que tot això que feia ho va acabar convertint en una entitat de finalitats dubtoses. I...
2: que estrany, no m'ho esperava, sí, que això passés.
4: I va acabar sent condemnat a 500 anys de presó.
3: Home,
2: déu-n'hi-do. Això a l'estat portuguès?
4: A Brasil.
2: A Brasil.
4: 500 anys de presó per abusos sexuals.
3: Ep.
2: Val. Per tant, derivava cap aquí el tema, eh?
3: Estava aprofitant una mica el seu poder, eh?
4: El senyor João Teixeira potser no pretenia curar la gent gaire.
2: Que està clar que tenia efectes secundaris, per dir-ho d'alguna manera, el tema.
3: Mare meva.
4: I després he seguit buscant i he trobat un cas especialment curiós i que podem enllaçar amb un dels capítols que vam fer la temporada passada que parlàvem de mèdiums.
3: Era bo, aquest? Ojo, L'ha de veure la gent.
4: Clar, he trobat un cas. Hi havia un cirurgià psíquic i curandero molt popular que es deia Dr. Fritz.
2: Home.
4: Concretament
2: Adolf Fritz. No té a veure amb les patates, eh?
4: No.
2: Fritz Ravitz?
4: No. El doctor Fritz. No. Llavors he intentat buscar coses del doctor Fritz i he trobat que no era una persona.
2: Ah, com que no?
3: No era una persona.
2: Era una meva, què era?
4: No, era un esperit.
2: Ah! Val, que es manifestava o escrivia papers o què feia aquest home?
4: El doctor Fritz era un esperit que... era l'esperit d'un metge alemany de la Primera Guerra Mundial que podia, a través de mèdiums, manifestar-se i fer cirurgia psíquica.
3: Home, què més vols?
2: A través de mèdiums, el que deia... una mica el que deia el Jordi, però al revés.
4: Sí.
3: Que si falles... mira, era ell.
4: No necessitaves l'expert, necessitaves un mèdium que convoqués el doctor Fritz i ell a través del mèdium executava l'operació.
2: I aquí... és com que el senyor Barraquer, diguem-ne, posseís algú...
4: Sí, i et mirés la...
2: Ja entenc.
4: Així és l'oftalmologia.
2: La còrnia, diguem. Sí. Vale. Okay.
4: Llavors, hi ha hagut molts mèdiums i metges. Busqueu, un que es deia Cearigo, molt, molt popular, els germans Wilde, l'Edson Queiroz, tots amb nom així d'entrenador de futbol portuguès, que a través del manifestar el doctor Fritz feien una cirurgia psíquica. Molts d'aquests mèdiums van acabar... Sí. Es manifestaven i llavors adquirien els poders. He de dir que bastants d'aquests mèdiums van ser acabats jutjats per frau i en algun cas, lamentablement, per homicidi. Per tant...
2: això hagués passat de voltes, eh?
4: Això va acabar desencadenant amb un posicionament del Consell Federal de Medicina del Brasil on es prohibia explícitament la cirurgia psíquica en aquest país. Ja per, suposo, evitar casos com aquests o com el del magnífic João do Deus.
2: Diguem que se'ls hi va escapar de les mans i mai millor dit la cosa, eh?
4: Sí.
2: Perquè,
4: sí.
2: Clar, una cosa és aquesta gent a les Filipines que deien, no, home, no, jo no preocupis que t'ho curaré tot, I l'altre és que ja hi hagués un rerefons encara molt més fotut, com això d'abusos sexuals i de coses ja que anaven més enllà del que haurien d'haver anat.
3: Deixem que canvio de tema un moment, eh? És que jo estava pensant ara que
2: No sé si hem de canviar de tema, aquí els temes els poso jo.
3: Sí, però és que jo, lo de la Terra Plana, el capítol de la Terra Plana, jo el tinc fet de la temporada 1.
2: Veus? Clar, és que llavors et queixes. Surts ara amb un CD trencat i què hem de fer? No ho sé.
3: No, però és que més l'he anat ampliant, és molt llarg ja.
2: Però ja en vam parlar, n'hem parlat d'això. Ja ho hem dit.
4: Jo porto dies perseguint un expert que el tinc i no aconsegueixo mai que vingui, perquè clar, no fem mai el programa.
2: Però, Albert, ja en vam parlar l'altre dia. Te'n recordes quan ens vam trobar i ho vam estar...
3: Quan ens vam trobar?
2: Bueno, vam fer un cafè, si ens vam trobar per casualitat, però ja ho parlarem.
3: Us trobeu de casualitat moltes vegades, i a mi no em diu
2: res. Ja ho parlarem. No, home, no. A veure, Jordi, no t'enfadis.
3: Jo ja veig la temporada 3, ja hi haurà aquí un altre...

0: Fi, no sé si confiaria gaire en el doctor Chetous. En fi, va, Xavi, què? No sé, algun bisturí energètic, algun desfibrilador d'aura? Què has vist? Què has trobat?
1: A veure, avui vosaltres heu parlat de... Si hem dit de xamans, de curanderos, no? De gent potser poc sèria científicament. Jo avui us portaré un metge de veritat, eh? A més, un metge en algun moment reconegut. Un senyor que es deia Albert Abrams, que era un metge estadounidense... Sí, a veure, com el del JJ, però... Sense la JJ, saps?
0: Sí, era un tio amb prestigi, diguem.
1: Un tio amb prestigi, sí, sí. Un metge amb una carrera acadèmica brillant fins que va passar a ser considerat un dels grans estafadors del camp de la medicina. Perquè va inventar una cosa que és la radiònica.
0: Radiònica. Vam tractar la radiestèsia, si us en recordeu. O sigui, la radiònica sí. És una altra cosa. La qüestió és que, si comença per ràdio, sembla molt molon, no? Era la ràdio d'abans era la quàntica d'ara, potser, no? No ho sé, dic jo.
1: Pot ser. Però aquest senyor que s'ha de dir que això és una medicina alternativa, que òbviament no funciona per gaire, està classificat com a pseudociència, que bàsicament afirma que es pot diagnosticar i es poden tractar malalties a través de l'ús de dispositius electrònics que manipulen unes suposades freqüències d'energia que el cos humà doncs emet. I que a través d'això doncs, es poden captar les vibracions de les cèl·lules, dels òrgans, i com que aquestes cèl·lules i aquests òrgans emeten vibracions, es capten i provoquen malalties, llavors aquesta màquina, que us explicaré quina és, poden reequilibrar les vibracions i curar-ho tot. Uh-huh. En principi, mola.
0: Així, home, si explicat així, sembla magnífic, no?
1: Sí, en principi està bé. En principi està bé.
0: A veure si funciona.
1: Us explicaré primer qui era el senyor aquest. El senyor Abrams va néixer el 8 de desembre de 1863 a San Francisco, Califòrnia, nord-americà, no podia ser un altre lloc. Es va graduar en medicina...
0: Encara com no és de Massachusetts.
1: Massachusetts, exacte. Doncs aquest senyor es va graduar en medicina amb només 19 anys i ho va fer a una universitat alemana. O sigui, a veure, que el tio era bo.
0: Bastant precoç.
1: Sí, a més va treballar com a professor de patologia... i va ser president de diverses associacions mèdiques, però què va passar? Uh-huh. Doncs que a partir del 1890, diguem que va començar a deixar de banda la medicina convencional i va crear primer un mètode que consistia en colpejar les vèrtebres dels pacients amb un martell per tractar les malalties. Martell petit, espero.
2: És allò que si et fa mal un braç, doncs et trenco l'altre i ja no et fa mal, saps?
0: Que ja està, i així ja no et fa mal. Exacte. No, home, espero que no fos un mall, diguem.
1: A mi m'ha recordat el capítol aquell del Simpson que Homer es fa osteòpata amb un cubo de vasos, o sigui, troba que hi ha un cubell d'escombraries que està bunyaga de tal manera que si caus a sobre t'arregla l'esquena.
0: Ah, sí, és veritat.
1: M'ha recordat això. Però aquest paio deia que això...
0: Però clar, aquest tio era metge i es va graduar o es va diplomar o com fos llavors, als 19 anys, compte, eh?
1: Sí. I va ser professor, va ser professor, però clar, va començar a tirar cap al lado oscuro, diguem. I va crear aquesta teoria de que a través de les vibracions, que ja et picava amb un martell, i a través de les vibracions, bueno, doncs podia saber quina malaltia tenies i tractar-te-la. El 1910 va introduir el concepte de les vibracions electròniques, però va ser el 1917 que va publicar la seva teoria segons les quals les cèl·lules emeten una freqüència específica i que la malaltia, bàsicament, una malaltia era un desequilibri d'aquestes vibracions. I per tractar això, aquest home va crear un aparell. Va crear bastants, però avui ens centrarem en un aparell, que era el dinamitzador. Sí?
0: Dinamitzador, i has dit que la radiònica, no?
1: Sí, exacte. O sigui, la ciència és la radiònica i l'aparell és el dinamitzador. Sí? Vale. Aquest senyor afirmava que podia diagnosticar qualsevol malaltia, però no només malaltia, sinó la religió o el sexe d'un pacient a partir d'una gota de sang, a partir de la seva signatura o a partir d'una foto gràcies a les vibracions que li donava aquesta màquina.
0: Era un diagnosticador, el dinamitzador diagnosticava.
1: Sí. Bueno, ja veurem que no diagnosticava res, però bueno. Bàsicament... Ja.
0: Bueno, o sigui, era com una mena de ressonància magnètica del principis del segle XX, diguem.
1: Bueno, era una caixa de color, una caixa negra, una caixa, vale?
0: Sí.
1: Bàsicament, que, bueno, estava tancada hermèticament, tenia forma d'aparell científic. Allà es col·locava, en principi, una gota de sang, una mostra de teixit, com deia, una signatura d'una persona.
0: O
1: una fotografia, fins i tot. I aquí, amb aquests elements a dins, l'aparell es connectava a una persona que estava sana, una persona que estava bé, se li connectava una espècie de... al front se li connectava un aparato. Llavors, el metge donava una...

0: i de cops a l'abdomen del subjecte que estava sa i basant-se en els sons que produïa determinava quin tipus de malaltia o quina gravetat tenia la persona original, diguem, la persona a la qual se li havien ficat les mostres. Sí? O sigui, fiqueu-vos en el nivell de locura, eh?
1: Sí, perquè, clar, la interpretació de la malaltia en qüestió, en fi, no sé, és una cosa molt subjectiva, no?
0: Bueno, perquè segons ell vibraran diferent. Que la persona sana vibrava d'una manera i llavors la insana, diguem, vibrava d'una altra. Però bueno, bàsicament, clar, quan van veure això, diferents revistes científiques i sobretot l'Associació Mèdica Estadounidenca, doncs va començar a investigar l'aparell aquell i van arribar a la conclusió que bàsicament era un engany. El que van fer va ser obrir l'aparell i examinar-lo, una cosa que el seu creador deia que estava totalment prohibida, perquè deien que si ho feien l'aparell s'espatllava i no es podia tornar a fer servir, però sabeu per què ho deia? Perquè dins de l'aparell, bàsicament, hi havia una sèrie de cables que estaven col·locats a un seguit de bombetes i d'ones que feien una sèrie de sorolls, i això en teoria diagnosticava, però clar, no diagnosticava res, és una màquina que feia llumetes i feia sorolls. Clar, bàsicament...
1: Era un arbre de Nadal encapsulat, diguem.
0: Sí, era un frau, però fins i tot van anar més enllà. Aquesta associació mèdica nord-americana o estadounidenca va anar més enllà i van intentar pillar infraganti d'aquest senyor. I van dir, vinga, va, demostra'ns com funciona la teva màquina, no? I li van donar mostres de sang de pollastre i de tinta vermella, dient-li que era sang humà, i el tio va diagnosticar doncs, càncer, malària, diabetis i diferents malalties més. Que li van dir, a veure, noi...
1: Potser ens has intentat timar, però no ha funcionat,
0: sí.
1: Eh?
0: Sí.
1: Que al final el dinamitzador era com el set d'una pel·lícula d'aquestes de ciència-ficció, de l'Enterprise, allò que són llumetes que s'encenen i s'apaguen, i última hora darrere, res.
0: Sí, però s'ha de dir que, a veure, el dinamitzador aquest no ha funcionat més, però la radiònica sí que és una pràctica que segueix practicant, està classificada com a pseudociència sense cap base científica, i no és medicina ni res, però sí que hi ha diferents persones que segueixen creient amb la cosa aquesta, la radiònica, les vibracions i aparells que poden doncs, mirar que no vibres bé i llavors fer-te viure bé. Ja ho parlàveu això amb el tema del fa uns programes.
2: Ara estava a la pàgina web de radionicinternational.com. No ho dic
1: existeix
2: perquè...
1: Existeix això, és una associació, entenc.
2: I ara estava mirant aquí que tenen un aparatet que fa un generador d'hormón d'alto rendimiento.
1: Ah, mira.
2: Que val 1.500
0: euros.
2: És un altre
0: aparell, sí.
1: 1.500 euros. 1.500 euros. Algú aquí...
3: Si posem els beneficis del podcast de comprar-ne uns guants, jo crec que aquí encara podem obrir una via.
2: Em trobaria millor, segur.
1: Podríem fer una botiga de radiònica, eh? Què us sembla? Podem provar-ho, escolta'm, jo què sé.
2: Oh, i tant.
3: Jo ho invertiria tot aquí, eh?
2: Sí, hi ha molts aparells, eh? S'ha de mirar, eh?
1: All in.
2: Sí, tot aquí.
1: Xavi, ho comprem o què? T'animes?
0: Bueno, si voleu... Però que haurem d'anar estafant gent i després fa mandra, et denuncien i tal, eh?
1: També és veritat.
0: Clar, hauríem de comprar la màquina i molts advocats.
1: Sí, bueno, jo crec que acabaríem a l'Audiència Nacional. Bé, doncs, escolteu, amb la radiònica, crec que ens toca tancar l'episodi d'avui, que hem dedicat als curanderos i a la cirurgia psíquica i la placebo. Avui hem vist que la necessitat de curar-se és profundament humana, que buscar consol no és cap vergonya i que l'esperança pot ser una força molt poderosa. Però també hem vist que quan algú converteix aquesta esperança en negoci, quan algú promet curacions impossibles, quan substitueix proves per espectacle i medicina per teatre, llavors ja no parlem de misteri, parlem de risc. La curiositat és bona, la fe pot consolar, però quan parlem de salut, les proves importen i com li va dir el curandero a l'Albert, a vegades val més que vagis al metge. Si algú us diu que pot operar-vos amb les mans nues i sense deixar cicatriu, feu-li una pregunta senzilla. Ho pots demostrar en condicions controlades? Si la resposta és que no, potser el que necessita una operació urgent no és el vostre cos, sinó el seu relat. Gràcies, Albert, Jordi, Xavi i a tots vosaltres per acompanyar-nos una setmana més. Seguiu-nos a les xarxes, envieu-nos històries, mites, fenòmens estranys i comentaris. I recordeu que la Terra no és plana i si algú us vol extreure males energies amb les mans, com a mínim, que se la renti abans. Fins ben aviat!

0: La Terra no és plana, l'indret on orbiten els mites.
1: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: És dijous, dia 1 d'octubre. Comencem una nova edició del Via Directa. Salutacions de Jordi Milian, qui us estarà acompanyant al llarg d'aquestes dues hores de programa. Avui és el Dia Mundial de la Gent Gran. Avui recordarem els actes a motiu de la Gent Gran que es realitzarà durant tot el mes d'octubre a Sant Andreu de la Barca i també recordarem el manifest de la Gent Gran que va ser llegit el passat dijous en el ple municipal. Avui també parlarem de la periodista, escriptora i especialista en criança conscient, Míriam Tirado, que ho va oferir aquest dimecres la conferència inaugural del curs 2026-2027 a Sant Andreu de la Barca. Vam poder entrevistar a Míriam Tirado. Escoltarem avui l'entrevista a Ràdio Sant Andreu. També parlarem de la cursa de la tardor, que arrencarà aquest dissabte, i amb una cursa de celebració dels 15 anys, i a més, que serà nocturna. Avui també parlarem del sopar benèfic de la lluita contra el càncer, serà el dia 17 d'octubre. Avui ens acompanyarà Eugènia Gringueli, i també Eva Carles, que és la presidenta de la seu local de la lluita contra el càncer de la ciutat. I comentarem altres informacions de l'actualitat de Sant Andreu de la Barca, parlarem de la Fira al Carrer que organitza l'ACSAP aquest dissabte, del Rosario 2026 que organitza el Centro Cultural Andaluz, i en definitiva, moltes informacions referents a Sant Andreu de la Barca. Comencem.
0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i els dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: La gent gran ha reivindicat en el ple municipal de Sant Andreu de la Barca el dret a envellir amb dignitat i sense discriminacions. Ramon Sala i Teresa Cantero, membres de Sant Andreu de la Barca del Consell Consultiu de la Gent Gran del Consell Comarcal del Baix Llobregat, han llegit el manifest amb motiu del Dia Internacional de les Persones Grans, que serà l'1 d'octubre. El ple municipal de Sant Andreu de la Barca va donar veu a les reivindicacions de la gent gran amb la lectura del manifest. Els encarregats de fer-ne la lectura són membres de Sant Andreu de la Barca del Consell Consultiu i han traslladat als representants municipals les principals demandes del col·lectiu. Sota el lema "Ens jubilem de la feina, però no de la vida", el manifest recorda que les persones grans representen més del 20% de la població de Catalunya i més de 1,6 milions de persones, i reivindica el seu paper com a part activa i essencial de la societat. A continuació, a Ràdio Sant Andreu, el manifest íntegre que va ser llegit en el ple municipal del passat 24 de setembre.
2: Nosotros representamos al Consejo Consultivo de la Gent Gran por San Andrés de la Barca. Algunos ya nos conocéis porque no es la primera vez que venimos aquí para el manifiesto y otras cosas que hacemos, ¿no? Este año pues nos ha tocado, éramos 4 personas y 2 por motivos, uno de salud y otro que también más o menos, nos hemos quedado la Teresa y yo solos este año. Hasta final de año intentaremos hacer lo mejor posible que hemos hecho siempre. Nosotros en el Consejo siempre reivindicamos para las personas mayores, como ya veréis ahora en el escrito. Pero eso no quiere decir que vosotros, los que estáis aquí muchos, también seréis mayores y habremos conseguido algo que vosotros ya lo tendréis programado. En ese aspecto, ahora la Teresa os va a leer un punto en castellano y yo voy a leer otro punto en catalán.
3: A ver, el 1 de octubre, Día Internacional de las Personas Mayores. Nos jubilamos del trabajo, no de la vida. Manifiesto. En Cataluña las personas mayores somos una parte fundamental de la sociedad. Representamos más del 20% de la población. Somos más de 1.600.000 personas y tenemos una esperanza de vida que aumenta año tras año. No somos una minoría, somos una realidad central del presente y del futuro del país. Reivindicamos una sociedad que nos reconozca, respete, valore y como parte esencial del tejido social. Envejecer no puede ser sinónimo de desigualdad, invisibilidad edadismo o precariedad. Somos sujetos de pleno derecho, memoria viva y motor de cohesión social, derechos sociales y justicia. Defendemos que los derechos sociales son la base de una sociedad justa, cohesionada y democrática, y que deben estar garantizados a lo largo de toda la vida. Reivindicamos unas condiciones de vida dignas que incluyan un sistema de público de pensiones, incluyan público de pensiones solvente y sostenible, y una sanidad universal y atención a la dependencia accesible y de calidad. Erradicar la pobreza en la vejez es una prioridad. Son necesarias pensiones mínimas, suficientes, mecanismos de actualización justo y el reconocimiento de un valor social y económico de los cuidados. Nadie debería ver comprometida su dignidad en la etapa de la vida. Autonomía y cuidados y dignidad. Entendemos que envejecer con dignidad es poder decidir cómo vivir, con quién vivir y cómo ser cuidado. Defendemos modelos de atención centrados en las personas que respeten la voluntad, la diversidad y los derechos individuales. Reclamamos una atención de calidad que dé respuesta a las necesidades de las personas y su entorno y que garantice condiciones justas para quien las hace posible. La autonomía, participación y capacidad de decisión son derechos fundamentales, no privilegios.
2: Igualdad i no discriminación. Rebutgem qualsevol discriminació per raó d'edat, de gènere o de procedència. Denunciem que moltes dones grans pateixen una desigualtat que es tradueix en menys recursos econòmics, més risc de soledat i més exposició a la vulnerabilitat i a la violència. Exigim el seu reconeixement social, la seva seguretat i el dret a viure amb autonomia i lliures de violències masclistes. També defensem el respecte de l'entitat de gènere de totes les persones grans com a part essencial de la nostra dignitat i llibertat. Benestar i comunitat. No podem ignorar realistes que es afectin com a la soledat no desitjada i l'aïllament del maltractament o les delinqüències d'accés als serveis preventius de salut. Reivindiquem el reforç a les xarxes comunitàries, als serveis de proximitat i a les polítiques públiques que posin la vida al centre. Protagonisme i participació. Volem ser protagonistes de la nostra vida i de la societat. Defensem el dret a continuar actius amb oportunitats reals de participació social i cultural, amb un sentit de propietat de la vida. Reivindiquem l'accés a la formació de la llarga vida, a la formació clara i assequible acabant amb la bretxa digital i potenciar espais reals de participació on puguem aprofitar el talent de les persones grans, on les nostres aportacions tinguin un pes específic i reconeguin el nostre procés de presa de decisions. Compromís amb la pau del futur. Defensem la pau i la resolució als conflictes a través del dret internacional, el diàleg i el respecte dels drets humans. Reafirmem el nostre compromís internacionalment per afrontar els reptes climàtics, socials i democràtics. Fem una crida a les institucions i a la societat civil i a tota la ciutadania a treballar conjuntament amb nosaltres per construir una societat més inclusiva que respecti totes les edats i garanteixi els drets de tothom. Defensem una societat que cuidi a les persones grans, és una societat que es cuida a si mateixa, perquè el futur hem de construir entre totes les generacions amb igualtat, per una vida plena de drets. Consell Consultiu de la Gent Gran del Baix Llobregat, aquest és el manifest que farem aquest any a l'1 d'octubre. Gràcies.
1: Gràcies. La lectura del manifest de la gent gran entre les principals demandes al manifest defensa unes pensions dignes i sostenibles, una sanitat pública universal i una atenció a la dependència accessible i de qualitat. També reclama mesures per erradicar la pobresa entre la gent gran i un major reconeixement social i econòmic de les cures. Un dels altres eixos és el dret a envellir amb autonomia i dignitat, amb un model d'atenció centrat en les persones que permeti decidir com viure, amb qui viure i com ser cuidades, respectant la voluntat, la diversitat i els drets individuals. El document també rebutja l'edatisme i qualsevol discriminació per raó d'edat i posa especial èmfasi a les desigualtats que afecten a les dones grans, que sovint disposen de menys recursos econòmics i estan més exposades a situacions de soledat, vulnerabilitat i també violència. La soledat no desitjada i l'aïllament social són altres de les problemàtiques destacades. Manifest de la gent gran que va ser llegit en el ple municipal del passat 24 de setembre. Tot seguit a Ràdio Sant Andreu parlem de les activitats del mes de la gent gran a Sant Andreu de la Barca. Parlem amb Isabel Marcos, regidora de Gent Gran. Sant Andreu de la Barca celebra aquest mes d'octubre el mes de la gent gran amb una programació que combina cultura, esport, salut, excursions, tallers i activitats de convivència. La commemoració del Dia Internacional de la Gent Gran marca l'inici d'un mes que vol posar en valor el paper de les persones grans a la ciutat, reivindicar els seus drets i promoure un envelliment actiu i saludable. Per conèixer tots els detalls de la programació, hem parlat amb Isabel Marcos, regidora de Gent Gran a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca.
4: Bueno, pues el 1 de octubre es el Día de la Gent Gran y todo este mes tiene un objetivo muy importante, que es primero visualizar la Gent Gran de la ciudad, luchar contra el edatismo y reivindicar los derechos de las personas mayores, que una vez que se jubilan tienen toda una vida por delante, una vida cada vez más larga, más activa, y que tienen que tener cubiertos todas las necesidades y garantizados todos los derechos. Y en ese sentido es un mes de disfrute, de compartir, de actividades y sobre todo de reivindicación.
1: Un programa que combina activitats lúdiques, culturals, esportives, amb un caràcter també reivindicatiu, com va ser el passat ple municipal on es va fer la lectura del manifest de la gent gran. Com s'ha treballat aquesta programació i quin paper han tingut les persones grans del municipi?
4: Bueno, como siempre, se parte de los intereses de las personas que vienen durante todo el año a las actividades del casal, y bueno, lo que se hace es un programa muy completo que pues incluye los diferentes intereses, desde la parte más deportiva, la parte más lúdica, la parte cultural. Un poco se recoge todos los intereses que ellos van expresando, porque vamos haciendo asambleas en el casal. De hecho, tuvimos hace poquito una asamblea de valoración de todas las actividades del curso pasado, y ahí es donde hemos recogido pues los intereses que ellos tienen, y a partir de ahí se confecciona todo el programa.
1: Un programa on també s'aposta per l'activitat física, amb una proposta, per exemple, com el ioga adaptat, l'aigua gym, les passejades o la gimnàstica al carrer. De fet, durant l'any ja es fan activitats on es fomenta l'exercici físic, també important per la gent gran.
4: Sí, de hecho, este año tenemos, normalmente siempre hacemos una excursión por el río, por la ciudad, vamos buscando, y este año vamos a hacer una excursión dirigida con la persona que coordina, dirige toda la gimnasia del casal, y vamos a ir por toda la ciudad, recorriendo la ciudad y parándonos en diferentes puntos de la ciudad y haciendo pues gimnasia, y vamos a combinar un poco eso, el conocimiento de la ciudad, la parte más cultural y la parte de actividad, y creo que va a ser una actividad muy divertida y además muy interesante.
1: Altres activitats, com per exemple el torneig de petanca.
4: Sí, es un clásico, es un clásico. Es un clásico porque tenemos un grupo de petanca muy activo, y entonces coincidiendo con este mes hacemos el concurso de petanca, y justo el último día, que es el día de la castañada, entregamos los premios de los ganadores y las ganadoras.
1: També hi ha activitats al carrer, tenim dues jornades de ball en línia, també doncs, a la plaça Clara Campoamor, a la plaça Federico García Lorca. Això també comença a ser ja habitual, doncs, sortir al carrer i fer, doncs, una activitat a l'aire lliure.
4: Sí, es un poco lo mismo que yo decía con la gimnasia, ¿no? El baile en línea es una actividad que promueve el ejercicio físico, pero también promueve la alegría, las ganas de vivir. Y hacerla en la calle es especialmente interesante porque, bueno, se convierte en una actividad preciosa, que disfrutan muchísimo y que, bueno, genial el que podamos eso, también hacerla como la gimnasia.
1: No només les activitats físiques, sinó tindrem un espectacle de playback als Jardins de la Casa Pedemonte el 22 d'octubre, precisament per al grup que sorgeix al casal de la gent gran del grup de playback. De playback.
4: Sí. El grup de playback en el casal és un grup que té una trajectòria brutal i lo que vamos a hacer es como una recopilación y vamos a aprovechar también sacarlo a la calle, porque uno de los objetivos que tenemos en este mes de la Gent Gran es visibilizar. Es una forma, ¿no?, de que la ciudadanía vea, pues eso, todo lo que se está haciendo a nivel de actividad, de salud de la Gent Gran, y por eso el objetivo es sacarlo a la calle, no solo hacerlo, sino visibilizar, reivindicar.
1: Comptem també amb un taller de reciclatge, decoració. A banda d'aquests tallers, la importància també és el fet d'estar amb d'altres persones, no? De compartir, no? Són els objectius de no només els tallers que es fan durant tot l'any, sinó aquest mes de la gent gran.
4: Sí, bueno, es que uno de los objetivos básicos es poder compartir, poder pues eso, mantener los vínculos, activar los vínculos, las relaciones, la ayuda mutua. Y entonces todos estos talleres son talleres pues pensados, ¿no?, para estar sentados, para desarrollar la creatividad. Es un poco una idea muy transversal, ¿no? De por un lado, salud, vínculos, alegría, actividad, también la parte cognitiva, ¿no? Los talleres desarrollan mucho todo lo que es la psicomotricidad fina, ¿no? El contacto cerebro-mano, y en ese sentido pues sigue siendo un poco la misma idea, ¿no? Actividad y vínculos y alegría y pues eso, echarle ganas de vivir, porque eso, cada vez estamos más sanos, más vivos y toca pues eso, estar muy activos.
1: També s'ha programat una xerrada de protecció civil amb consells d'autoprotecció davant d'emergències. També és habitual aquí en el casal de la gent gran que s'han fet xerrades adreçades a la gent gran amb Mossos d'Esquadra, en aquest cas, doncs, protecció civil.
4: Exacto, sí, vamos cambiando porque los temas puedan ser diferentes y porque hay muchas, pues eso, que decía, temas diferentes. Y en este sentido, sí, hay años que viene Mossos y este año Protección Civil.
1: També una sortida en aquest cas a Peníscola.
4: Sí, sí, sí, nos vamos a Peníscola, vamos dos autocares enteros a Peníscola, la ración ha sido genial y bueno, vamos a Peníscola y a Valencia, o sea, van a ser unos días de viajar, de actividad, de disfrute, en definitiva.
1: Abans hem parlat dels objectius del mes de la gent gran. Cal fer una crida perquè participi la gent gran o durant tot l'any al casal de la gent gran ja hi ha prou activitat i per tant aquesta crida potser no cal fer-la perquè sabem que l'èxit serà assegurat?
4: Bueno, el éxito será asegurado, seguro. Tenemos mucha gente. De hecho, a todas las personas que están en el WhatsApp del casal de la Gent Gran les llega. Pero no, sí que quiero hacer una llamada a todas las personas mayores de la ciudad que aunque no estén en el casal, pueden participar en las actividades. Son unas actividades abiertas a toda la ciudadanía y en ese sentido hay algunas que necesitan inscripción y entonces hoy empezamos, pero sobre todo, llamada a toda la ciudadanía, que no se crean que por no estar en el casal, por no venir habitualmente, no pueden participar en todas estas actividades. La mayoría de ellas son abiertas y, por supuesto, encantadas de que puedan participar, de que puedan venir y que se unan, que después seguramente van a hacer relaciones, van a hacer vínculos y van a ver todas las actividades que se hacen en la ciudad.
1: També hi ha l'aposta a l'àmbit cultural. Hi ha dues obres, representacions que es podran veure en el Teatre Núria d'Espert, que la gent gran podrà obtindre importants descomptes. Una, la gala lírica serà el diumenge 4 d'octubre en el Teatre Núria Espert, i l'altra, l'obra de teatre Loop, que serà el 16 d'octubre, també aquesta aposta per la cultura, que també la gent gran pugui tenir aquests descomptes.
4: Sí, además eso, las entradas se van a vender a un precio reducido para que pueda venir todos los que quieran, todas las personas que quieran, y es lo que un poco decía, ¿no? Esa visión transversal, pues que hay deporte, que hay actividades pues más técnicas y hay cultura.
1: I acabem amb la castanyada.
4: Sí, acabamos la maravillosa castañada, que lo mismo es una actividad abierta, donde las un grupo de personas mayores pues se disfrazan de castañeros y castañeras, donde asamos las castañas, donde, bueno, es un día de mucho disfrute, y bueno, lo mismo, ¿no? Pues a por ello, y pues eso, a celebrar que empieza el otoño. Y que eso no implica que paremos nada, sino todo lo contrario.
1: Amb totes aquestes activitats al mes d'octubre, des de tallers de reciclatge, excursions, activitats esportives, activitats lúdiques, també tenim el cinema, l'espectacle de playback, la castanyada, per tant, un mes complet per la gent gran de Sant Andreu de la Barca. Isabel Marcó, regidora de Gent Gran, gràcies per acompanyar-nos.
4: Un mes brutal, gràcies a vosotros, como siempre, por darnos voz.
0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: La periodista i escriptora i especialista en criança conscient, Míriam Tirado, ha inaugurat el curs escolar 2026-2027 a Sant Andreu de la Barca. Ho ha fet amb una conferència amb el Teatre Núria Espert amb el títol d'Educar i acompanyar en presència. Ha reivindicat els límits, la connexió amb els infants i la necessitat d'aturar-se en una societat marcada per les presses, els estímuls i també la tecnologia.
5: Bona tarda a tothom, com esteu? Moltíssimes gràcies per convidar-me en aquesta ciutat. Em fa molta il·lusió veure aquesta sala amb tants pares, mares, mestres, veig molta gent de groc. I com han dit fa un moment, avui parlarem de presència, que jo crec que en els temps que corren és el tema més revolucionari del que un pot parlar. En un moment en què hi ha tantes distraccions, tants estímuls, tanta pressa i tanta tecnologia, estar presents és el més revolucionari que podeu fer. Però no és fàcil, perquè res del nostre entorn ens convida a tenir aquesta presència activa. I la conferència es diu Educar i acompanyar en presència, que és redundant, perquè és que jo crec que sense presència no hi pot haver educació i no hi pot haver acompanyament. Heu parlat alguna vegada amb algú que saps perfectament que no està escoltant-te? Us sentiu acompanyats? Quan estàs explicant alguna cosa a algú i veus que hi és, físicament hi és, perquè el veus allà, però que no està amb tu, no t'està escoltant profundament, això no és acompanyament. Sense aquesta presència no hi pot haver educació i no hi pot haver acompanyament. Per això és tan important que pares, mares i mestres, qualsevol persona que tracti amb infants, però ho faria extensiu, qualsevol persona que tracti amb persones, per tant, tothom, connectem amb això. Sense presència no hi ha possibilitat de connexió.
1: Abans de començar la conferència, Míriam Tirado ha conversat amb Ràdio Sant Andreu. Ha explicat un dels objectius de la xerrada, que era precisament oferir eines pràctiques per a les famílies. Míriam Tirado també ha parlat de l'èxit dels seus llibres, des del fil invisible a les històries d'en Dick Goa o també als nous personatges que ha creat, com Rita Boom Boom.
5: Primera, parlar d'això tan important i tan revolucionari avui en dia, en una època en què hi ha molts estímuls i molta informació i molt de tot, que és estar presents. Estar presents, criant i educant els nostres fills. Després motivar els pares i donar-los també eines perquè quan vagin a casa els sigui més fàcil estar presents amb els seus fills i filles.
1: Sovint posem el focus en el comportament dels infants, però insisteixes que cal mirar-nos als adults també, no? Per educar i acompanyar millor els nostres fills, primer ens hem de revisar nosaltres mateixos, no? Del que fem cada dia. No?
5: Sí, perquè al final som el seu exemple i són els seus referents, els que ells miren, i moltes vegades coses que ens passen amb els nostres fills són coses que ja ens havien passat a nosaltres quan nosaltres érem els nens, i si no hi posem consciència acabem repetint patrons, no? Encara que aquests patrons potser no ens agradessin.
1: De fet, també ho has comentat, no? Que hem passat d'una educació molt autoritària a una falta de límits sovint absoluta. Potser hem d'anar buscant aquí un equilibri.
5: Sí,
1: és el que costa més, no?
5: Hem de trobar el punt mig, no? Des d'una criança respectuosa, però alhora una criança que cuida, i els límits cuiden. Per tant, no pot ser una criança sense límits perquè els nens els necessiten i els estructura. Per tant, hem de trobar el punt, i això és difícil quan venim d'un lloc i intentem anar a un de nou, no?
1: I una educació, evidentment, amb presència absoluta, no?
5: Sí, almenys s'ha d'intentar, no? Estar al màxim de presents, que avui en dia amb els mòbils els costa molt, tant als pares com als avis, poder estar presents acompanyant.
1: Amb la teva professió, no només aquestes conferències, que evidentment van adreçades als pares, mares, als educadors, però tens una forta presència en els infants, des del fil invisible, des de la sèrie també Em dic Goa, doncs, que s'han publicat molts títols i que té molt de seguiment, tens aquest doble objectiu, pares, mares, i després tens els infants.
5: Sí, intento ajudar les famílies, no? I les famílies estan configurades de moltes persones d'edats diverses. Intento ajudar els pares, però també els infants, no? A través dels contes o dels llibres que escric, perquè es coneguin més a si mateixos i que aprenguin també a transmetre més als altres allò que els passa i el que necessiten.
1: Del fil invisible, que per cert, aquesta temporada en el Teatre Núria Espert el podrem veure, l'espectacle, l'obra de teatre del fil invisible. Què creus que es deu l'èxit del fil invisible?
5: El missatge. Jo penso que el missatge que transmet és un missatge universal que toca tant a infants com a adults, i crec que aquest és un dels grans èxits d'aquest espectacle i del conte.
1: Èxit també amb Em dic Goa, adreçada a 12-16 anys aproximadament, que toques molts temes que preocupen a molts joves, no?
5: Ho intento tocar temes que els identifiquin, però també donar-los eines i que a través de llegir els meus llibres això els pugui ajudar.
1: Per més petits tenim la Rita Bum Bum.
5: Sí, una nova col·lecció que he fet per als primers lectors perquè descobreixin el plaer de la lectura.
1: Com vius l'èxit de tot plegat?
5: Feliç, amb agraïment, amb molta feina també, vull dir, això tampoc és fruit del no-res, vull dir, treballo molt, però ho faig molt feliç perquè m'agrada el que faig i m'agrada poder ajudar els meus lectors.
1: Segurament que gràcies als teus llibres els infants deixen per uns moments les pantalles, que aquesta és la batalla del dia a dia, que segurament que molts pares i mares t'ho pregunten, no?
5: Sí, i això és una de les coses que em fa més feliç, no? Que en l'època dels mòbils, doncs, poder tenir nanos enganxats a la lectura, per mi és un gran èxit, i això sí que em fa feliç.
1: Entre els èxits de Míriam Tirador trobem el llibre del fil invisible, una història centrada en els vincles afectius que aquesta temporada també es podrà veure en el Teatre Núria Espert en format espectacle. Amb la sèrie Em dic Goa, Míriam Tirador s'ha adreçat especialment als lectors preadolescents i adolescents abordant situacions i inquietuds pròpies d'aquesta etapa. Per als més petits, l'autora també ha creat Rita Bum Bum, una col·lecció dirigida als primers lectors perquè puguin descobrir, com diu ella, el plaer de la lectura. Sobre l'inici del curs escolar 2026-2027 i la conferència de Míriam Tirador, n'hem parlat també amb la regidora d'Educació, Infància i Famílies, Anna Serra.
6: Doncs objectius, com sempre, com tot inici, és aturar-nos un moment, poder reflexionar i agafar una miqueta de perspectiva per veure quins objectius tenim per aquest nou curs educatiu. Sempre és bona la reflexió i benvinguda, i per tant fer-ho de manera comunitària, convidant a tots els agents educatius, no només centres educatius, que com sempre dic, no només s'educa i s'aprèn a les aules, sinó que la ciutat també educa. Per tant, famílies, entitats, tothom és benvingut a poder participar en aquesta benvinguda del curs educatiu. i poder ser part d'aquesta reflexió conjunta, comunitària, per poder-nos marcar aquests objectius, com deia, de cara a aquest inici de curs i poder-ho construir de manera conjunta.
1: Aquest any la conferència és de Míriam Tirado i amb el títol d'Educar i acompanyar en presència.
6: Molt important, sobretot en aquests temps que corren, on l'ús de les pantalles és cada dia més freqüent. Penso que cal reivindicar la presència, cal reivindicar l'estar, el ser i estar amb els infants, i per tant una conferència on això es posa al centre, i més acompanyats de la Míriam Tirado, que penso que no podíem tenir millor ponent per fer, doncs, tota aquesta reflexió conjunta, penso que és immillorable. Per tant, molt, molt satisfeta d'aquesta programació de conferència.
1: Hem parlat dels objectius de la conferència. Quin missatge com a regidora donaria a tot el teixit educatiu, però també sobretot als pares, mares, que també estan presents avui en aquest acte i que també comença aquest curs?
6: Deia a l'inici que no només les escoles eduquen, però sí que volia fer un especial menció a tota la comunitat educativa, que ha començat el curs amb una situació de vagues, de reivindicacions que són fermes, i penso que és moment també de poder fer aquest reconeixement, de ser conscients que la tasca docent és importantíssima i imprescindible, i per tant, doncs, fer públic aquest reconeixement, aquesta suma a la reivindicació, i que per part d'aquesta administració local, doncs, totalment disposats a poder formar part de la construcció en la mesura que puguem, perquè al final som un ajuntament municipal, però sempre disposats a sumar i a poder fer tot el possible perquè millori l'educació al municipi. I amb les famílies, doncs, el mateix, no? Les famílies és el centre de l'educació quan els infants estan creixent, es desenvolupen, i per tant cal empoderar-les, cal acompanyar-les sobretot i fer-les saber que les famílies no estem soles en el procés d'acompanyar els nostres infants en el creixement, i cal dotar d'eines i recursos perquè puguin fer-ho de la millor manera possible.
1: Conferència inaugural del curs escolar 2026-2027. En aquesta ocasió, la protagonista ha estat la periodista i també escriptora i especialista en criança conscient, Míriam Tirado, amb la conferència Educar i acompanyar en presència, on ha reivindicat, com dèiem, els límits, la connexió amb els infants i també la necessitat d'aturar-se en una societat marcada per les presses.

0: del Teatre Núria Espert acollirà la gala lírica Els millors èxits, una proposta que ens convida a viatjar per algunes de les melodies més conegudes de l'òpera i de la sarsuela. Avui ens acompanyen la soprano Aitana Torrijo, la mezzo contralto Alejandra Cabello i el tenor Elias Torricelli. Molt bon dia als tres.
1: Bon dia.
0: Bé, vosaltres sou els responsables d'aquest projecte de la gala lírica Els millors èxits i que podrem veure aquest diumenge en el Teatre Núria Espert. Podem dir que és com una estrena mundial, no? Perquè és la primera vegada que estreneu aquest espectacle amb l'Aitana Torrijo. Ja parlàvem fa uns mesos, portes poc temps vivint a Sant Andreu de la Barca, estudiant de l'ESMUC, i ens vas comentar que tenies moltes i moltes ganes de portar aquest projecte en el Teatre Núria Espert, i bé, la data ja la tenim aquí, que serà aquest diumenge a partir de les 6 de la tarda. Sentiments abans de l'estrena, com dèiem, mundial, de l'espectacle.
2: Ai, pues, molta il·lusió de poder cantar els quatre junts, que som amics des de ja fa 4 anys, sí, com mínim, però a mi em fa molta il·lusió.
0: Alejandra, què suposa per tu, doncs, aquesta estrena d'aquest espectacle?
3: Bueno, per mi em fa molta il·lusió perquè justament el juny vaig acabar els estudis de grau juntament amb l'Aitana, i quan em va proposar fer aquest projecte, i més aquí a Sant Andreu de la Barca, on ella hi viu des de fa 3 anys, pues va ser com, vinga, anem a fer això, anem a arrencar un projecte també per apropar la música clàssica, la lírica, a altres entorns, no? I també la sarsuela.
0: Elias?
1: Pues jo pràcticament el mateix, o sigui que fa ja 2 anys que vaig acabar jo també els estudis a l'ESMUC, i ja, home, havia conegut a l'Aitana fa com 4 anys, com havia dit ella, però és que amb moltíssima il·lusió. I jo em recordo especialment una vegada en el que el juliol, no, perdó, miento, des del maig m'havia proposat aquest concert l'Aitana, i clar, jo dient, bueno, d'aquí a octubre podrien passar com mil coses, i ara de repent la data s'apropera, i òbviament sentim nervis, moltíssimes ganes, i òbviament pues, moltíssima il·lusió de poder compartir això a Sant Andreu.
0: Com sorgeix aquest projecte? Tots tres éreu estudiants de l'ESMUC, coincidiu en classe?
3: Sí, en algunes.
1: Sí, en algunes.
2: Sí. Sí.
0: I en seguida va haver aquesta química, no? De dir, hem de muntar alguna cosa junts.
1: Sí,
2: sí, per a alguna de les classes ja havíem fet alguns concerts tots junts, i havíem vist que la química, la confiança i esa complicitat de ser amics al final te hacía algo, hacía cositas.
1: Sí, fa cositas.
3: I a més se'ns uneix l'Estanis, que viu a València, que és ucranià, i serà la veu greu del grup, el baríton.
1: Amb tu, claro.
3: Sí, però bueno, ell és més greu perquè és home. Sí. Però dona aquesta cosa que no ha estudiat amb nosaltres, però s'uneix, i la veritat és que els assajos hem vist que funciona de luxe.
2: És increïble, sí.
1: La veritat és que sí.
0: Per tant, quan us proposen aquesta idea de muntar aquest espectacle, tots, sí, endavant, no?
3: Endavant, sí, sí. Sí.
0: Òpera i sarsuela. ¿Por qué?
2: Porque es genial. Entonces así unimos lo mejor de los dos mundos. lo cercano de la zarzuela, que al final siempre llama a la gente porque lo ha conocido desde su infancia, desde toda su vida. Y la ópera, que también ha vivido en otros momentos, pues a lo mejor desde la televisión, si no es más aficionado a la ópera. Pero, por ejemplo, unimos lo cercano de la zarzuela, que se ha visto en los pueblos durante toda la vida, y lo de la ópera, que también seguramente haya resonado a lo largo de la vida de todas las personas.
0: ¿Qué es el repertori que oferireu en el Teatre Núria Espert?
2: Els millors èxits. farem d'òpera, per exemple, dos títols de Carmen, La banera, que la canta Alejandra, i El toreador, que lo canta Stanis, i també de l'òpera Pagliacci, de Leoncavallo, la canta també, sí, com era?
1: Stanis
2: i tu. Però els títols?
1: Stanis cantarà El si può, que és pràcticament l'obertura de l'òpera, i jo cantaré com l'èxit, jo crec que m'he recordat de l'òpera, que és el famoso Ridi Pagliacci, que es diu Vesti la jupa, com vesti el disfraç, no?
2: Per la meva part, jo canto O mio bambino caro, que també és mítica, o Der helle Rache, de la flauta màgica de Mozart, que és la reina de la nit.
0: Aquesta és la teva preferida, no?

0: meva preferida, preferida, preferidíssima.
1: Aquesta la vas triar tu, no?
0: Sí. es nota.
1: Alejandra, què interpretes?
2: Jo, a part de la Carmen que comentava l'Aitana, també faig Moncler sobre Tauà de Lila, de Sansón i Dalila, i el duo que fem ella i jo, del duo de les flors, també molt conegut. I després de Sarsuela està el tango de la Menegilda, que comentàvem a l'exposició que vàrem fer el diumenge passat a les 12 allà a una sala del teatre, que és molt interessant perquè en l'època hi havia molta revolució amb el tema del servei i es va començar a dir Menegildas a les dones del servei d'aquella època. Elles mateixes se varen fer com a himne amb aquesta peça, llavors, bueno, també ha ressignificat per mi saber això.
1: De fet, el fer muntar un espectacle amb els millors hits, no? Els grans èxits de la lírica, també pot haver una vessant de divulgació, no? El fet de que són èxits que d'una manera o una altra els hem escoltat alguna vegada a les nostres vides, no? Ostres, aquesta és la cançó que sonava, sí, o en tal pel·lícula, en tal anunci, no? O en un concert determinat, no?
3: Sí, sí. Esa era la idea principal, el poder connectar totes les vivències de cada una de les persones que poden ir al concert amb aquests mítics èxits de la lírica, no?
1: Aitana, tu ets soprano.
3: Sí, així és.
1: Com definiries una soprano?
3: Una soprano, pues una cantante molt especial amb un timbre molt agut. Però sempre crec que té l'alegria i l'energia necessària per afrontar algunes de les àrees que són més mítiques de la història de l'òpera o de la sarsuela.
1: Alejandra Cabello és mezzo contralto.
2: Sí.
1: Com ho definiries?
2: Bueno, m'he definit com a mezzo contralto perquè faig repertori de mezzo soprano, però tendeixo als greus. Llavors també faig molt repertori de contralto i és una veu pues interessant, perquè no n'hi ha tantes. O sea, hi ha molt, o sea, òbviament els hits que coneixem són de tenor i soprano generalment, perquè ens encanta la festa, els personatges que s'han escrit per ells, però les veus greus pues portem un altre pozo. M'encanta cantar greu, m'encanta entrar en aquest món.
1: Tu passes bé, no?
2: M'encanta, sí.
1: Elias Torricelli, tu ets tenor.
4: Efectivament. Mira, jo l'únic que voldria dir de la meva veu és que és molt complicada i que bàsicament hi ha un proverbi que és totalment popular i anònimo que diu ser tenor és una enfermedad. Però bueno, a part d'això, home, és una veu molt construïda en el sentit de que és la més artificial de totes i òbviament exige com una tècnica diferent i també uns compromisos vocals bastant diferents, no? Òbviament tenim una miqueta de responsabilitat en el sentit de que els tenors sempre porten pues, àries o bueno, cançons que són bastant conegudes. Una d'elles, per exemple, és Nessun Dorma, no? De la mítica òpera de Puccini. Però són sempre com cançons que són molt, molt, molt, molt, molt, molt exigents a nivell corporal i a mi em fa moltíssima gràcia un xiste que és bastant estereotípic dels tenors, que justament després d'un assaig el tenor sempre va a la farmàcia i és una cosa que a mi em passa molt. O sigui que, bueno, és una veu que evidentment dona moltíssima satisfacció de poder cantar-lo i tot això, però sí que és cert que demana uns compromisos bastant diferents al resta de la veus de les dones i també una miqueta el del baríton, no? O sigui que és una veu amb els seus traumes, podríem dir.
1: Com us cuideu les vostres veus? Perquè clar, és el vostre instrument, eh?
2: Jo crec que depèn molt de la persona i el tipus de veu. O sigui, hi ha persones que han d'anar molt en compte amb el fred, sobretot amb segons que veuen, amb l'humitat i tot això. Jo no he de fer, per ara, toco fusta, gaire cosa, més enllà de procurar no agafar fred a l'hivern i sobretot quan se van a espais molt secs o espais físics, o sea, com per exemple si vas a l'estiu a Madrid, Madrid té una calor més seca, llavors se pot ressecar més i fem servir aparells per humidificar i tot això. Jo no faig gaire cosa més.
1: El tema de Madrid ho coneix prou bé l'Aitana,
3: sí. Sí. Cada persona és un món, també és veritat. Sí, sí. Jo sí que necessito hidratar molt bé la veu, beure molt de líquids o utilitzar inclús el nebulitzador que parlem l'altra vegada d'ell. Doncs cada un.
4: Sí, jo encara he de dir una cosa només, que justament en aquest canvis de temps, no? De l'estiu a l'otoño?
2: A la tardor, perdó.
4: Bàsicament hi ha com un canvi, bueno, aquests canvis són molt locos en aquest sentit, no? I òbviament se ressiente tant el cos com la veu, no? I jo justament vaig sortir d'una... Bueno, d'una gripe resfriadet que portava ja 2 setmanes sense poder cantar, i òbviament passar 2 setmanes sin poder practicar el teu instrument és pràcticament com tornar a anar al gym després d'un mes o 2 setmanes, no? Costa una mica perquè òbviament el cos se resiente, però poquet a poquet anem recuperant.
1: Diumenge tots allà, eh?
4: Sí, sí.
1: A les 6 de la tarda, com dèiem, en el Teatre Núria Espert, la gala lírica, els millors èxits. Estem parlant amb la soprano Aitana Torrijo, la mezzo contralto Alejandra Cabello i el tenor Elias Torricelli. No estareu vosaltres tres, tenim l'Estanis i tenim més persones que estaran a dalt de l'escenari.
4: La pianista, Daniela.
2: Daniela de Marchi.
1: Qui va ser professora vostra?
4: Sí. Sí.
3: A la SMUC, sí. Va ser repertorista nostra d'alguns de los seminaris que hem fet i s'ha apuntat al projecte, vamos, de cabeza.
1: Bueno, això és una bona senyal, no?
2: Sí.
1: Que una de les professors apunti en el vostre projecte és que ha vist alguna cosa, no?
3: Sí, estem agraïts. Sí.
2: I a més és que és molt generosa i ha vengut amb nosaltres a fer tot. La presentació, l'altre dia la promoció, o sigui...
3: Sempre amb molt bona energia.
2: Sí. Mm.
1: Vosaltres creieu que la percepció sobre l'òpera encara és un gènere elitista o no?
2: Jo crec que la percepció pot ser sí, però no crec que sigui tant. L'altre dia, per exemple, vaig estar al General d'Aida, que estan fent el Liceu, i veus que la gent no... és gent comú, no hi ha aquesta cosa d'aquesta distància entre qui va veure-ho i el que hi ha sobre l'escenari. El que passa és que sí, per exemple, si mirem el preu de les entrades, és complexa, però perquè hi ha moltíssima gent treballant allà damunt, hi ha moltíssima gent per dur-ho a terme, i això sí que ho fa més llunyà. Per això projectes com el que ha creat l'Aitana pues, són interessants per portar-ho a tothom i que pugui ser accessible a tothom.
3: Sí.
1: Aitana?
3: No, això és important, perquè debe de ser accessible para todo el mundo el poder disfrutar de la lírica, porque si no al final lo que se consigue es justamente lo contrario, ¿no? Que lo que queremos acercar y que la gente pueda disfrutar cada vez más y más y que no se quede en el olvido, pues sea imposible de poder asumir. Entonces, desde aquí, desde la Radio San Andreu, quiero dar las gracias al Ayuntamiento por haber facilitado toda la gestión de este proyecto y además por poder crear lo que es esta línea de conciertos de música clásica en el pueblo, porque al final ya hemos podido ver el domingo pasado especialmente cómo la gente en el momento en el que le das algo para disfrutar de música clásica van allí de cabeza. O sea, este domingo pasado hicimos una conferencia charlita para la gente del Casal de Jean Grand para hablar un poco del proyecto, del concierto, y estaba repleto de personas con muchas ganas de conocer, muchas ganas de escuchar, y eso es, vamos, para valorar.
1: Per això que és molt interessant projectes com el vostre, no? De fet, d'acostar l'òpera, la sarsuela, amb un públic o potser que no està acostumat o que no pot accedir, com comentaves abans, Alejandra, a comprar una entrada en el Liceu, per exemple,
2: sí, sí.
1: No?
2: Sí, nosaltres mateixos que hem estudiat, sí. i que ho cantem, moltes vegades sí que es veu que hi ha certes facilitats, no? Per exemple, cosa que moltes vegades la gent no sap és que si tu vas 72 hores abans al Liceu pots aconseguir entrades per 30 euros que no s'hagin venut. Sí que és vera que hi ha certes facilitats, però nosaltres mateixes tenim complicació també. Per moltes vegades podeu veure ara mateix que està la Nana Trecco, que és una referent per nosaltres. És molt complexa poder anar a una funció d'ella i és interessant per nosaltres poder veure grans artistes també que són referents a l'hora de seguir treballant.
1: De fet, vosaltres formeu part d'una nova generació de cantants lírics. És difícil obrir-se professionalment en el món de l'òpera?
4: Jo crec que sí, eh? O sigui, en principi nosaltres el que veiem és que hi ha poca gent a nivell general no, de la demografia espanyola de que se dediquen completament a l'òpera. Però normalment accedir al món de l'òpera o de la música clàssica o inclús de la sarsuela o qualsevol cosa, si és complicat, sobretot si hi ha llocs que no tenen com un programa cultural que sigui variat, no, en aquest sentit. Barcelona, per sort, és una de les comunitats autònomes que més programació cultural té, però, per exemple, que jo sóc del sur, sóc d'Andalusia, de Màlaga concretament, hi ha llocs que no té tanta sort de poder gaudir d'aquest programa cultural. Màlaga normalment té el seu propi teatre, com el Cervantes, a Sevilla també té el teatre de la
3: Maestranza.
4: Gràcies, de la Maestranza, però en la resta de províncies d'Andalusia sí que és més difícil poder accedir a una programació cultural decent, i per tant menys treball per nosaltres. Igualment, òbviament, com tots els treballs, hi ha competència, però clar, és tractar de també cercar un lloc entre el divers món de l'òpera, que també té com certes dificultats a altres nivells, no? I hi ha que ser un artista més complet, més que només dedicar-te a la tècnica.
1: Exacte.
3: Siempre puede ser difícil, pero la verdad que por artistas que estamos formados y con ganas...
1: Que sou joves, vull dir que... Sí.
4: Bueno.
1: Tenia tot el món per endavant, no?
4: Segon sí. Què context, nosaltres ja no som tan joves. Sí, perquè aquí diré una verdad, soltaré un facto, no? com es deia, que normalment hi ha una part de la nostra professió que és presentar-se a concurs, no? I aquí, per exemple, a Espanya hi ha un concurs molt conegut que és el Tenor Viñas, no?
1: Sí.
4: I clar, justament aquí tenim un problema, que és normalment que tots aquests concursos són de gent que és més jove que nosaltres, uh-huh, i que la data límite d'edat és 35 anys i sent generós. Però normalment aquí la data d'edat en quasi tots els concursos d'Espanya són 25, 27, alguns tornar a 30, però...
3: Bueno, aquí és que també som un grup divers d'edats.
4: Claro, claro, sí, nosaltres tenim...
3: Cada un tenim una...
1: Sou joves amb experiència.
3: Sí, sí.
4: Exacte.
1: Ho definim així.
4: 20 i tantos, no? Sí. 20 i 10, com
1: es diria. Moltes vegades es parla d'aquests rituals, no?, que tenen els artistes. Fa uns mesos amb l'Aitana ens comentava quins eren els seus rituals, no? De cada concert, cada actuació, doncs, tenir un perfum especial.
3: Un perfumito, para cada...
1: I el temps per diumenge. Menja, Aitana, el perfum?
3: Tengo uno pensado. Vamos a ver...
1: Però secret, això, no?
3: Secret,
1: no
3: sabíem,
2: això, sí. Nosaltres.
4: No sabia això.
1: Bé, que és una entrevista també per confessions, no? Sí que ens va sobtar això, no?, de que cada actuació, doncs, era un... buscar un perfum especial per aquella actuació, no?
3: Va llegar un punto en el que no dé para perfumes. Exacte. Esperemos.
1: Alejandra, alguna mania abans d'una actuació? Digues, jo abans d'actuar no puc actuar, sí, no faig.
2: Sí que no m'agrada menjar. O sigui, m'agrada com a... Sí, per exemple, el diumenge a les 6, com a molt menjaré a les 11 o 12, però m'agrada com a tenir aquesta... que el cos no estigui fent la digestió, diguem, perquè estigui tota l'energia en una altra cosa, no? Però així com a mania gran, però m'agrada això dels perfums.
4: Sí, sí, sí, no, és una iniciativa molt guai.
1: Bueno, si ho feu, uniu el mateix perfum, no?
2: No.
1: Us poseu d'acord. Alguna, Elias, alguna mania abans d'actuar?
4: Bueno, a mi...
1: Després sabem que vas a la farmàcia.
2: Sí.
4: I abans també, eh?
1: No, bueno, pròpolis, no? Segurament.
4: Exacto, sí, no, totes aquestes coses d'antiinflamatoris i tot això, vamos, són la droga de cada dia. No, bueno, jo normalment, com abans d'un concert, sí m'agrada com estar en pau, no? Estar tranquil. Però, generalment, he agafat una mania que és la de menjar un plàtano. Ah. O sigui, en algunes vegades jo em recordo que un concert que havíem tingut els tres al desembre de l'any passat amb la Camerata Granados, jo estava com molt nerviós perquè tenia com una àrea que no me sortia res i tal igual, i jo em recordo que estava amb bastant gent i de repente la mare d'uno dels nois que estava a l'orquestra portava uns plàtanos i jo dicendo sí, m'agrada, perdona, et puc agafar mig plàtano, o sea, mig plàtano només? I aquest plàtano m'havia donat justament l'energia que necessitava per poder sortir i cantar, perquè jo estava també amb temblors, tremolant, no sé com es diria, estava tremolant, i clar, justament menjar una cosa nada, dos minuts abans de sortir a cantar, la veritat és que m'ha anat molt bé. O sigui que jo en aquest concert, amb el meu camerino, hi haurà un parell de plàtans i de plàtanos, i també, important això, estaré amb el meu professor online que necessito com l'apoyo psicològic per poder sortir a cantar. I estaré només mitja horeta ahí escalfant una mica i ja està.
1: Doncs abans de les 6 de la tarda en el Teatre Núria Espert, del camerino tindrem perfum, tindrem plàtans i tindrem un ordinador per aquesta connexió online.
4: Efectivament, una videotrucada també, o amb la tablet que la porto aquí. O sigui.
1: I sobretot tindrem aquesta energia i aquestes ganes de fer difusió de la sarsuela i de l'òpera de l'Aitana Torrijo, de l'Alejandra Cabello i de l'Elias Torricelli, acompanyat de la resta del grup que forma part d'aquest espectacle de Gala Lírica, els millors èxits. Recordem, a les 6 de la tarda, entrades a través de teatrenuriaspert.cat. Abans de finalitzar, jo us demanaria que encantéssiu alguna cosa, però abans de que cantar, i que ara estareu pensant quina cançó feu, quina és la vostra cançó de la sarsuela i de l'òpera preferida i que no podria faltar mai?
4: Boníssima pregunta, yeah, eh? Sí.
1: Aitana.
4: És que hi ha moltíssims.
3: A ver.
1: Sent de Sant Andreu de la Barca, toca primer.
3: Sí, sí.
1: Per cert, per cert, molt bon català, eh?
3: Sí, moltes gràcies.
4: Oh, merci, merci.
3: Estic practicant molt.
1: Vinga, aquí tenim l'Aitana, que viu a Sant Andreu de la Barca de fa 3 anys, però va venir de Madrid per estudiar a l'ESMUC. Tenim l'Elias d'Andalusia, no?
4: De Màlaga, sí.
1: De Màlaga, a més. I tenim l'Alejandra, que per l'accent Mallorca...
2: Mallorca.
1: Mallorca. Oh,
2: exactament.
4: Ole.
1: Per tant, Madrid, Màlaga, Mallorca, units amb aquest espectacle que és Sant Andreu de la Barca,
2: sí,
1: no?
2: I la Daniela a Itàlia i l'Estanis a Ucrània. O sigui,
1: això ja és universal, eh?
3: Som internacionals,
4: sí, són internacionals.
1: Per tant, l'estrena mundial, aquest diumenge a les 6 de la tarda, amb gent provinent de diferents llocs d'Europa, i que a partir d'aquí, que esperem que sorgeixin moltes gales, molts bolos. Aitana, no t'escapes a quines cançons.
3: Mira, de sarsuela, jo diria que la meva preferida és, òbviament, la canció del Ruiseñor, que la cantaré el diumenge, però una mítica, mitiquíssima, que no pot faltar és la canció de la Paloma, que quien no la conoce no sabe lo que se pierde.
1: I la coneixerà diumenge.
2: Aquesta no, perquè em tocava a mi, i el que passa és que el repertori de sarsuela, per meu greu, és molt agut. Llavors, però, en pròximes concerts sí que tenim previst, ja l'estic treballant per poder-la defensar i que estigui
3: ahí ho deixem.
2: Sí.
1: Alejandra.
2: Jo sóc molt fan, tot i que no la canto jo, m'encantaria, de la que ha comentat l'Elias i que cantarà ell, que és Vesti la jupa, del Pagliacci. A mi me connecta moltíssim, sempre plor i em xifla molt. I una que me flipa i que és una cançó realment, és que cantarà l'Estanis, és la de Granada. Granada, que la gent molt bé coneix.
3: Sí, sí.
1: Elias.
4: Per mi hi ha un munt de cançons que no haurien de faltar en ningú concert, però a mi, per exemple, una de les que més m'agrada, sobretot de l'òpera, és una de que jo cantaré segurament, que es diu Una furtiva làgrima, de l'òpera de Donizetti, L'Elisir d'Amore. Per a mi, una de les cancions que més m'agraden, i lamentablement no està en aquest programa, és una cançó que és molt poc coneguda, que es diu O del mio amato ben, de Stefano Donaudi. Jo la recomano molt pels oients de poder escoltar-la, perquè és pràcticament màgica, no? O sigui, és una cançó molt petoneta, que està composada com a principis del 1900 i és una meravella perquè parla d'un sentimentalisme d'amor, òbviament, perquè aquí el 80% de les cançons es parlen d'amor
2: o del desamor,
4: o desamor, correctament, o desamor. I clar, justament parla com d'un sentiment d'amor molt puro, molt sano, molt passional també. És molt, molt, molt, molt, molt equilibrat i a mi m'agrada moltíssim. O sigui que jo animo a escoltar-la.
1: A través de les vostres veus, emocioneu, no? I aconseguir emocionar, fer plorar, no? Que comentaves, Alejandra, que hi ha algunes cançons que et fan plorar, que plores quan les escoltes, que a través de la veu es pugui aconseguir emocionar, no? I que la gent plori d'emoció, de provocar aquests sentiments, és el màxim, no?
2: A vegades és el més complex, més que res perquè nosaltres que acabem, per dir-ho així, de sortir de l'acadèmia, és com que estàs molt centrat en la tècnica i en que la veu estigui al lloc i passi i soni, no sé què, no sé quantes, i moltes vegades queda com en segon pla què estàs dient, quina és l'emoció. I clar, això el públic, per molt que no sigui expert, ho nota. O sigui, per això també és com un objectiu o un repte per nosaltres, que tot i que interpretem diferents personatges en cada una de les peces, ser capaços d'estar en lo que hem d'estar, no? Que és en això, en connectar amb el públic i en portar a tothom en aquest viatge emocional.
1: No sé si per acabar aquesta entrevista ens podria fer un tastet del que es podrà escoltar el diumenge a partir de les 6 de la tarda en el Teatre Núria Esperda de Sant Andreu de la Barca.
3: A lo millor podem cantar una miqueta de La Habanera canta i no llores.
2: Dale.
1: Doncs vinga, quan vulgueu.

0: Aitana, Elias, Alejandra, quines veus que teniu, eh?
1: Merci.
0: Que us vagi molt bé aquest diumenge. Recordem, 6 de la tarda, Teatre Núria Espert, la gala lírica, els millors èxits, òpera sarsuela, teatrenuriaespert.cat per la venda de les entrades. Que us vagi molt bé en aquesta estrena d'aquest espectacle aquí a Sant Andreu de la Barca, i que espero que l'estrena serveixi perquè a partir d'aquí tingueu molts concerts i que serveixi per difondre l'òpera i la sarsuela. Gràcies per venir avui aquí a la ràdio.
2: Gràcies a tu.
3: Gràcies a tu.
4: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Un any més, Santandero de la Barca tornarà a mostrar la seva vessant més solidària. Serà el 17 d'octubre, amb una cita que enguany arriba amb una edició molt especial. És que el casino acollirà el 25è sopar benèfic contra el càncer, organitzat per la seu local de l'Associació de la Lluita contra el Càncer de Santandero de la Barca. 25 edicions. Avui parlarem d'aquestes 25 edicions i d'aquesta edició especial. Ho volem fer amb Eva Carles, que és la presidenta de la seu local de l'Associació de la Lluita contra el Càncer. Molt bon dia, Eva.
1: Hola, bon dia, Jordi.
0: I avui també ens acompanya, doncs, una de les persones també vinculades a aquesta associació, que és l'Eugènia Quiringueli. Molt bon dia.
2: Bon dia.
0: Bé, 25 edicions. Penso que és una xifra màgica haver arribat a 25 edicions del sopar benèfic contra el càncer. Eva, com s'arriba a aquestes 25 edicions i com arribeu aquest any, amb aquesta data tan especial?
1: Bé, doncs arriba amb molta il·lusió, amb molt esforç. Jo ara, com has dit, està aquí amb nosaltres l'Eugènia. L'Eugènia porta més anys que jo preparant i organitzant aquest sopar. Ella després també pot donar el seu testimoni. Doncs bé, aquest sopar, com dius, és el 25è i el que fem sempre és un acte social també, perquè molta gent ja des de fa temps que ens pregunta pel carrer a la gent de la Junta quan es farà el sopar, perquè també a part de ser un acte solidari per recaptar diners per l'Associació contra el Càncer, doncs també és un acte social que la gent aprofita també, doncs, per trobar-se, per passar-s'ho bé i per poder aportar el seu granet de sorra.
0: Serà el 17 d'octubre, a partir de 8:45 del vespre, amb 8:30, en el casino, el lloc que sempre heu escollit per fer aquest sopar benèfic.
1: Bé, nosaltres serà el 17 d'octubre, com tu vas dir, que és dissabte, però obrim portes a les 8 i després el sopar comença a 8:45. I sí, és com sempre a la societat del casino.
0: Les persones que vulguin participar en aquest sopar benèfic, els tíquets, on els poden comprar i a quin preu?
1: Sí, aquest any els tíquets es poden comprar també al casino. De dilluns, o sigui, ja s'estan venent des del 28 de setembre fins al 14 d'octubre i seran de dilluns a divendres des de les 5 de la tarda fins a les 7. I el preu del tíquet és de 45 euros.
0: Doncs ja sabem on podem aconseguir aquests tíquets, sabem el dia que es farà, l'hora i el lloc. I ara volem parlar d'aquestes 25 edicions. Per això avui també ens acompanya Eugènia Quiringueli, que és membre també de la seu local de l'Associació de la Lluita contra el Càncer. També coneix molt bé la història d'aquests sopars benèfics. Eugènia, què recordes d'aquells inicis?
2: Bé, els inicis, bueno, primer vam formar la seu local amb la Petra, que ella, la presidenta, que anava pel carrer i ens trobava i deia: escolta, vull formar una junta de l'Associació del Càncer, vols formar part? I unes quantes li vam dir que sí i vam començar. Llavors el sopar no, al principi no el vam fer al casino, sinó el vam fer a l'Hotel Bristol, el primer sopar. Però vam tenir tant èxit que el proper any, a l'altre any següent, resulta que ja no hi cabíem i vam necessitar un lloc més gran i vam canviar el casino, que hem estat fins ara.
0: Per tant, la història d'aquests 25 anys, evidentment que ha hagut una evolució. Ara heu dit un nom important dintre de la seu local, que és el nom de Petra Plaza, qui va ser presidenta durant molts anys de la vostra entitat, no?
2: Sí, sí, la Petra va ser, bueno, el motor, ho va engegar. Estava a la seu de Martorell i la Montse Campmany li va dir: escolta, per què no fas una seu a Sant Andreu? I es va animar, perquè la Petra és molt animada, molt eixerida, i va dir: bueno, doncs ho farem. I va ser això, no? Ella va anar buscant a gent que ella creia que podríem, i em sembla que a totes les que ens ho va dir li vam dir que sí i vam començar.
0: L'actual presidenta, Eva Carles, n'hem parlat en moltes ocasions, Eva, sobre aquest sopar, però aquest any que són 25 anys, què heu preparat? No sé si hi ha alguns moments més especials o segueix la línia habitual dels anys anteriors.
1: No, aquest sopar, encara que sigui el 25è sopar, no hem preparat res especial, perquè ja es va fer, penso que fa 2 anys, amb motiu del 25è aniversari de la fundació de la, de la seu local d'aquí de Sant Andreu. Vam decidir fer-ho llavors, i llavors de moment aquest any farem el 20, serà el 25è, però de moment no hem preparat el que preparem cada any, el que he dit abans.
0: Quina és la previsió? Quanta gent creieu que pot anar en aquest, sopar?
1: Les últimes notícies que tinc en aquest moment estan apuntades ja a aquestes alçades 132 persones. Pensem que podem arribar potser a el que vam arribar l'any passat, que eren 158-160 persones, més o menys.
0: Un sopar benèfic on també és important la col·laboració de comerços, no?, de Sant Andreu de la Barca, perquè us aporten doncs una sèrie de productes o de material que després vosaltres utilitzeu a la rifa, on aquí també és una manera més de poder col·laborar i de poder augmentar aquests diners que recapteu a través d'aquest sopar. Eugènia,
2: sí, sí, és que la rifa és una cosa que, bueno, tots ho esperen, sembla...
0: És la tradició, eh?
2: Sí, sí, és que jo me'n recordo un any amb una senyora d'aquí Sant Andreu que li va tocar un carret de la compra i semblava que li havia tocat un cotxe. Vull dir, ho esperen. Els comerços són molt generosos. Bueno, des del principi jo sóc una de les que vaig a recollir. Ho fem a la vora d'on vivim o coses així, perquè no sigui difícil desplaçar-se. Són generosos, cada any hi anem, quan ens veuen, ah, sí, sí, ja t'ho prepararé, i recollim pues, bastantes coses. Llavors, durant la setmana abans del sopar, totes les persones de la Junta ens juntem, i algú ens afegeix a més per ajudar-nos, i fem uns lots, no?, que els sortegem després del sopar, a l'hora del cafè es venen els números i sortegen. És la manera de recollir diners, perquè clar, amb el preu del sopar el fem molt ajustat i no recolliríem res. La nostra meta és recollir diners, i llavors, però la gent ja ho espera, estan contentíssim. Ja et dic, jo aquell any aquella senyora saltava i jo deia, però li ha tocat un carro de la compra, no? I sí, sí, i això, els comerços són molt generosos. Fins i tot també hi ha gent que no pot venir a sopar, però ens paga el sopar. Ens dona els diners del sopar com a donatiu. Mira, aquest any no puc venir, però jo us dono els diners. La gent són molt generosos, sí.
0: Aquí també hem de comptar, Eva, amb totes aquelles persones, voluntaris i voluntàries, que setmanes abans d'aquest sopar participen, com deia ara l'Eugènia, no?, el fet d'anar a buscar aquests productes que porten doncs, molts comerços, de elaborar també aquests lots, no?, aquesta participació, no?, durant setmanes prèvies de molta gent.
1: Sí, com jo sempre dic, i ho seguiré dient, jo porto el càrrec de presidenta. Però jo quan vaig arribar, l'Eugènia i molta gent de la Junta que m'acompanya ja, vull dir, fa una tasca espectacular. Perquè clar, jo sempre ho dic, quan parlem del sopar, dic que quan arriba la gent al sopar, veu les taules, veu l'escenari, veu tot preparat, clar, jo sempre recordo que tot això porta una feina prèvia, que molta feinada. Aquestes senyores de la Junta, aquestes companyes, ja comencen setmanes abans, inclús podria dir que mesos, a anar als comerços a demanar, a preguntar si, que la majoria són cada any que anem els mateixos, perquè són cada any donen, no? Fan l'aportació. Però sí, sí, hi ha una feina que jo sempre m'agrada recordar-lo, sobretot també ho recordo amb el meu discurs de benvinguda el dia del sopar, que s'ha d'agrair, no? Perquè si no tinguéssim les mans que tenim per preparar tot això, aquest sopar no es podria haver fet durant aquests 25 anys.
0: I serà, com dèiem, el 17 d'octubre, un sopar que és important continuar parlant del càncer, no? De donar la visibilitat a les necessitats dels pacients i també de les seves famílies. A banda d'aquest sopar, hem de recordar que també teniu doncs, un local on les persones s'hi poden adreçar, Eva?
1: Sí, tenim un local al CRA, i els dimarts de 7 a 8 es poden adreçar a aquell lloc. Si per un casual no podem estar, la persona que està allà al CRA té el meu telèfon i sap que li pot donar qualsevol per contactar amb mi per el que necessiti.
0: Ara fa 25 edicions d'aquest sopar. fa 25 o 27 anys quan es va inaugurar doncs, la seu local de la Junta contra el Càncer de Sant Andreu de la Barca, el tema del càncer no se'n parlava gaire. Ningú volia parlar del tema càncer. Avui en dia se'n parla.
2: Mira, el càncer, com ara jo ho relaciono amb la mort, ara la mort, la gent, quan algú es mora, diu, se n'ha anat. Dic, on se n'ha anat? I el càncer també, bueno, quan jo era petita era un mal lleig. I no se'n parlava. I s'ha de parlar perquè les coses que no se'n parla sembla que no existeixin. I això existeix. I després col·laborar a recollir diners és la cosa més gran que un pot fer. És igual el que pugui, no? Perquè a vegades jo dic, mira, amb una moneda i una moneda i una moneda s'omple un sac. Nosaltres tenim aquí al poble un metge, que ara no me'n recordo com se diu, tu sabràs, el Ricardo, que ha vingut moltes vegades al sopar, que un dia anava amb la Petra i jo pel carrer i ens para i ens diu, muchas gracias. Jo me'l miro i dic, i la Petra i jo ens mirem, gràcies, gràcies de què? Diu, mira, estem fent una investigació sobre el càncer i se'ns havien acabat els diners. Diu, i ara, aquesta setmana ens ha arribat de l'Associació del Càncer de Barcelona uns diners perquè podem continuar les investigacions. I això em va omplir moltíssim. Jo vaig començar a col·laborar perquè volia, i per desgràcia la meva família ha hagut càncer com a totes les famílies, crec que jo, però no hi vaig ai, ara tens d'anar allà, però jo no hi vaig de... Jo hi vaig amb alegria i riem molt i ens ho passem bé i fem la feina, sí que és molta feina i ens cansem perquè a més ens hem fet grat tots, però no, és una cosa i després saps on va i saps per què i a vegades fan conferències a Barcelona, a la seu de Barcelona i ens expliquen els avenços dels càncers i per què va i tot això i jo estic contentíssima.
0: Penso, Eugènia, que és molt important el que acabes de comentar ara, no? De vegades gent participa en actes benèfics, però jo crec que s'ha explicat molt i molt bé, que era la pregunta que tenia reservada, però l'ha respost ara molt i molt bé, i a més amb un exemple molt clar on van aquests diners i per què són importants aquests diners. Són importants per la investigació i per trobar doncs, la cura del càncer.
2: Bueno, perdona, però a més, aviam, va a altres llocs, eh? L'Associació del Càncer ajuda amb les famílies que tenen nens ingressats per tenir casa. Bueno, hi ha moltes coses, però jo dic una d'aquestes perquè viu aquell poble, aquest metge, el coneixem tots i sabem el què. I jo, clar, jo ja sabia on anava, però ell que ens ho va dir així tan clarament, de dir gràcies per això que feu, que nosaltres aquí a Sant Andreu som un graner de sorra perquè tots els pobles que ho fan i tot arreu, no? Però vull dir, veus aquest granet de sorra que comença a omplir el sac.
0: Eva?
1: Sí, bé, jo també m'afegeixo a les paraules de l'Eugènia, però a mi sempre m'agrada explicar una història, que aquí és quan comencem també és quan comença tota la història, no? Hi havia un senyor que es deia José Biosca, que és el que funda l'Associació Espanyola contra el Càncer. Aquest, parlant de solidaritat, no? Aquest senyor viatjava cap a Madrid i es troba amb una senyora al tren que li parla que el seu fill té la malaltia, pateix càncer. I aquest senyor, que no tenia res a veure i que li sap greu, vull dir, el que li explica aquesta senyora, a vell d'això decideix ajudar a totes les persones que pateixin la malaltia. I és quan funda l'Associació Espanyola contra el Càncer. Per què dic això? Ja ho ha dit tot l'Eugènia, no? Però jo també volia afegir que tot el que recaptem, no només amb aquest sopar, clar, estem parlant del sopar, però fem moltes més coses. Fem la col·lecta, fem taules informatives, estem a la Fira de la Primavera, vull dir, sempre intentem que la gent ens vegui i ens coneixi, no? I a banda també el que ha dit ella, no? Que l'associació, aquests diners que recaptem, és no només per investigació, sinó que també prevenció, vull dir, com es diu, sensibilització, i també una cosa molt important que molta gent no sap, que clar, quan un nen en una família pateix la malaltia, el càncer, hi ha germans. I aquests germans, clar, els pares, clar, estan per aquest nen que tenen la malaltia, no? Però també aquests diners que recaptem són per fer colònies per aquests germans i perquè puguin també una mica, pues això, que no estiguin sempre, diguem-ne, veient que els pares, pues, evidentment, estan per aquest nen que està patint la malaltia.
0: Per tant, afegim molts més motius perquè la gent participi d'aquest sopar benèfic de la lluita contra el càncer del 17 d'octubre, que és importantíssim, que no és l'única activitat que feu al llarg l'any, perquè feu aquestes col·lectes que sempre diem que la gent de Sant Andreu de la Barca és molt solidària i participa activament d'aquestes campanyes, no?
1: Sí, jo sempre ho he dit, que Sant Andreu, la gent en general és molt solidària, tant al sopar com a la col·lecta, com a altres coses, participen. I bé, comentar això, que el sopar, a part de que animar la gent que vingui al sopar, perquè a banda de col·laborar amb el que hem explicat, per recaptar, per la investigació, per tot el que recapta, doncs també és una manera de... És una... Bueno, de fer, diguem-ne, un acte social, no? Que la gent es troba allà any darrere any i també, doncs, per, bueno, està, també això és bonic.
0: Doncs recordem, 17 d'octubre, Eva, recorda'ns on podem aconseguir els tíquets per anar a aquest sopar, els preus, ho hem dit a l'inici d'aquesta conversa, ho tornem a repetir, perquè segurament que hem donat encara molts més motius, la gent que ens escolta, perquè vagin en aquest sopar benèfic.
1: Sí, el sopar, com hem dit, és el dissabte 17 d'octubre, obrim portes a les 8, el sopar, comencem a sopar a 8:45, els tiquets ja s'estan venent des del 28 de setembre, es vendran fins al 14 d'octubre al casino mateix, a l'entrada del casino, i a l'horari de dilluns a divendres de 5 a 7. I si em permés, volia fer un comentari. Hem parlat de tot això, però és molt important també, a mi m'ho han dit, que agrair les coses són importants i s'han de fer. Jo primer vull agrair tota la feina, com he dit abans, que fan totes les meves companyes de la Junta, perquè torno a repetir, jo he arribat més tard que elles i han fet una feina durant aquests anys espectacular. Si no fos per elles, aquest sopar no es podia fer. Ja hi ha seus locals que no fan sopar per falta de mans, per falta, s'han fet grans, i ja hi ha llocs que no es fa, nosaltres encara el conservem. Vull també agrair a la Societat del Casino, a la seva presidenta, la Carme Lloberol, que també any darrere any ens ha deixat la sala del casino per poder fer aquest sopar, i que sempre que nosaltres li demanem col·labora amb nosaltres. També vull dir-li, donar les gràcies a l'Ajuntament també, i també vull donar les gràcies a l'Associació contra el Càncer, que també sempre, pues, col·laboren perquè nosaltres puguem tirar endavant, que no desfallim i podem continuar fent aquesta tasca tan bona com és el voluntariat de la lluita contra el càncer.
0: Doncs esperem que aquest sopar vagi molt bé, que hi participi molta gent, contra més millor. Eugènia Guiringueli, abans de finalitzar aquesta entrevista, tens els micròfons de Ràdio Sant Andreu per animar el que no estigui ja animat a que participi d'aquest sopar benèfic, o si no pot, com has comentat abans, la gent pot fer aquestes donacions si no poden anar al sopar.
2: Bueno, animar-los ja per totes les raons que hem explicat, aquestes raons serioses que són importants, però també perquè s'ho passaran molt bé. A més, tenim actuació musical, que aquest any vindrà amb nosaltres la Laura Miquel, que és filla del poble, que canta, bueno, ja us ho dic jo, meravellosament, però la cara de satisfacció, la gent com riu, la gent com s'ho passa bé, això és una cosa que... Si no vens, no ho saps. A vegades li pregunto a gent, tu no has vingut mai? No, doncs vine un any, mira-ho. Aviam, aquest preu tampoc és tan car. Vine, mira-ho. I bueno, s'apunten, perquè ara tenim una colla de joves que fa uns quants anys que venen, i bueno, perquè abans, clar, era la gent del poble, que ja ens han fet grans, tot això, però no, ara s'ha animat la cosa. Pot venir qualsevol edat i qui vulgui.
1: De fet, agafant les paraules de l'Eugènia, vull comentar que cada any venen pràcticament les mateixes persones de cada any, però l'any passat ja van venir gent nova, ja no només joves que també van venir, sinó d'altres entitats d'aquí del poble que no havien vingut mai, que van quedar meravellats i que aquest any tornen altra vegada a repetir el sopar.
0: Això és bo, eh? Això és bo, que hi hagi aquesta renovació, que hi hagi gent nova i que continuï, doncs, amb aquesta tradició que ha arribat a les 25 edicions d'aquest sopar benèfic el 17 d'octubre en el casino. Eva Carles, presidenta de la seu local de l'Associació de la Lluita contra el Càncer. Gràcies per acompanyar-nos una vegada més.
1: Gràcies a tu, Jordi.
0: I gràcies, com no, a Eugènia Gringelli, membre de la Junta, i crec que en aquest sopar no només participes recollint aquests productes dels comerços, sinó que segurament, ja ho avancem, et veurem a dalt de l'escenari també, no?
2: Bueno, sí, no és la primera vegada.
0: Aviam. No sé si era una exclusiva, això, o no es podia dir, però...
2: No, no, aviam. No, saps què passa?
0: Compartiràs amb Ferran Campmany la presentació, eh?
2: Bueno, sí, això sí. Però, aviam, allà les coses que es veuen no són les importants. Bueno, sí que ho són, eh? No diré, no li trec mèrit. Però les que fem sense que ningú se n'adoni, sense que ningú ho vegi, això també és molt important, i com diu la Eva, l'esforç de totes fa que puguem fer aquest sopar.
1: Jo no sé si ja m'he despedit, però volia fer una altra cosa, un comentari que és important. Com abans he donat les gràcies, jo volia comentar també que tots aquests anys s'han acompanyat també amb la Junta i amb el sopar l'Enric Malet, que aquest any no podrà estar amb nosaltres, però que any darrere any ha estat un organitzador increïble. El sopar, ja he dit abans, que ha sortit endavant per totes les companyes de la Junta, però sobretot també per l'organització, que ens ha dirigit ell també, i que aquest any no podrà estar al sopar, però bueno, que igualment, vull dir, ens acompanya i el tenim present.
0: Doncs des d'aquí una abraçada a Enric Malet, també una abraçada a Petra Plaza, que va ser molts anys la presidenta, i Eva Carles i Eugènia Gringelli, gràcies per acompanyar-nos i que vagi molt bé.
1: Gràcies, igualment.
2: Bon dia.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Sant Andreu de la Barca celebra aquest dissabte 3 d'octubre una nova edició de la Fira al Carrer, organitzada per l'Agrupació de Comerç i de Serveis de Sant Andreu de la Barca, l'ACSAP. Serà la plaça Font de la Roda des de les 10 del matí fins a les 7 de la tarda. Per parlar de les activitats que s'hi duren a terme i també dels comerços que finalment hi participen, ens acompanya Vanessa Arroyo, presidenta de l'ACSAP. Vanessa Arroyo, molt bon dia.
1: Hola, bon dia, Jordi.
0: Doncs Fira al Carrer serà aquest dissabte 3 d'octubre, plaça Font de la Roda. Doncs què trobarem aquest any?
1: Doncs aquest any trobarem novetats amb molts socis nous d'aquí del poble, un gimnàs de 24 hores que es posarà pròximament aquí a Sant Andreu. Trobarem un parell d'establiments d'hostaleria, vale, i de restauració, i bueno, trobarem també activitats per la canalla, per la gent gran, per la gent que no és gran o que no se sent gran. Per tothom, o sigui que bueno, aquí estarem.
0: De fet, aquest any heu apostat per una ambientació inspirada en Jurassic Park, no?
1: Sí, amb un dels nostres socis, el Manu del Master of Bites, portarem el cotxe de Jurassic Park,
0: que estarà present a la fira, eh?
1: Sí, estarà present el cotxe allà perquè la gent es faci fotos, posarem musiqueta, o sigui que estarà molt ben ambientat.
0: També fareu un cosplay, no?, al voltant de...
1: Sí, bueno...
0: De Jurassic Park.
1: Una mica de tot. I també, bueno, a primeríssima hora i per engegar motors al Centre Cultural Andaluz amb el seu profe de baile en línia. Doncs, bueno, serà una mica d'esport, de ball i que vingui tothom a engrescar.
0: Quants comerços aproximadament hi participaran?
1: Doncs em sembla, perquè encara a data d'avui encara estem rebent al telèfon de l'associació peticions per...
0: Això és bo.
1: Sí, i tant. I arran d'uns 30 comerços i seran un total quasi de 40 carpes.
0: Què representa fer la Fira del Carrer ara, a l'octubre?
1: Doncs, bueno, fer-la ara a l'octubre més que res és que ja... creiem que està acabant l'estiu perquè amb aquestes altes temperatures, i llavors és les botigues que són de roba, complements, de sabateria, es treuen els últims estocs de l'estiu, vale? I també bueno, és promocionar el comerç local, que és superimportant per a aquest poble.
0: I el que sí que aposteu amb les fires és aquesta combinació de comerç de proximitat amb activitats paral·leles, no? En aquesta ocasió ambientat amb Jurassic Park, no? Amb la participació també del Centre Cultural Andaluz. En d'altres ocasions han participat altres entitats, com per exemple els gegants de Sant Andreu de la Barca. Ho intenteu, aquesta combinació, no?
1: Clar, al cap i a la fi, el comerç local és, o sigui, és una part social del poble i les entitats són part social del poble. Llavors és ajudar-nos una mica entre tots i fer activitats i fer un poti-poti de tot. Tots ens ajudem els uns als altres i s'ha de col·laborar.
0: I comprant el comerç local.
1: Total.
0: És el que sempre reivindiqueu, no només a les fires, sinó dia a dia, no?
1: Total, s'ha de comprar el comerç local, s'ha de venir a la fira, s'ha d'apostar per comprar aquí al poble, perquè que volem un poble que tingui els carrers plens de vida, amb llums, o volem un poble ple de caixes de cartró? Vale, llavors ens hem de fer tant consumidors com la gent, i aquí a Sant Andreu, encara que no ens ho creiem, tenim un comerç superpotent.
0: Com valoreu les fires al carrer i sobretot en les darreres edicions?
1: Doncs,
0: heu vist algun canvi de tendència?
1: Bueno, sí, canvi de tendència, que de vegades, a veure, penseu que els botiguers estan tota la setmana a la seva botiga, llavors és un sobreesforç venir a la fira un dissabte o un diumenge. Llavors la tendència és que de vegades, si coincideix amb dates de que és un pont o el que sigui, el comerç li costa, perquè a més no té empleats per poder o sigui no té renovació. Llavors és l'esforç, o sigui, i bueno, canvi de tendència a l'hora de comprar, a l'hora de cada ser més el tipus de comerços que hi ha. Abans era molt la botiga de roba, botiga de sabateria, i ara sí que n'hi ha, però també hi ha empreses de serveis que són aquí al poble i que doncs acaben de començar o d'arrencar, i llavors és bo per ells venir a una fira d'aquestes per promocionar-se.
0: Per tant, la varietat, no? dels comerços total. Que habitualment participen en aquestes fires al carrer.
1: Sí, sí, totalment, sí, sí.
0: Quins són els reptes actuals de l'ACSAP, de l'Agrupació de Comerç i de Serveis de Sant Andreu de la Barca? Has comentat de que teniu més socis, més persones que formen part de l'associació.
1: Sí, el principal objectiu de l'associació és, a part que som una part important d'aquí del poble a nivell econòmic i social, o sigui, ara mateix el repte és que, per exemple, el comerç està molt, tenir un comerç està molt mal vist, està mal vist per l'horari, està mal vist perquè s'han de pagar impostos, i llavors ara més que mai hem d'arrencar tots i tirar cap endavant. No hi ha continuació, que és una de les grans com dir-ho,
0: reptes
1: o de les grans pegues del comerç. No hi ha un relleu generacional, vale? Llavors molt de comerç s'està perdent, s'han de pagar molts impostos, la imposició fiscal que hi ha als comerços és molt grossa, llavors s'ha de, ara més que mai s'ha d'arrencar, perquè a més al cap i a la fi, qui té un comerç al poble, o sigui, contribueix a l'economia del poble, pagant impostos, fent barri, a més, que un poble tingui botigues, vol dir que tu entres a una botiga, obres la porta i algú et diu, en què et puc ajudar? Vale? I això és molt important, perquè un paquet d'Amazon, con todos mis respetos, un paquet d'Amazon o de la Shein no t'ho diu això. Llavors s'ha de ser, el repte és conscienciar la gent que ha de comprar el comerç local, que ha de fer això, economia de poble, vale? És quilòmetre zero, i que sempre tens a la part del darrere hi ha una persona que és especialitzada en el que està venent, i això es nota moltíssim.
0: Són valors que s'han de reivindicar i
1: sí,
0: que els clients, els santandreuencs i santandreuenques, han de conèixer, no? I han de valorar.
1: Sí, els hem de picar pedra al consumidor.
0: Sí, no?
1: De fet, aquest any s'ha fet un estudi i les vendes en Amazon i en aquestes plataformes han anat perdent un 7-8% de vendes. Llavors, déu-n'hi-do, eh? S'ha de... I aquí als pobles, sobretot, a més, és que ajudem a la gent gran, la soledat de la gent gran, que vagi a un comerç local, o sigui, per una persona que es tira tot el dia sola, o sigui, a casa seva és anar a... o sigui, a que t'obren la porta de la botiga i què necessites, i estiguis una estona amb el botiguer, o sigui, hi ha molt de carinyo i hi ha molta feina al darrere que no es veu, i que tu entres a una botiga i li passi el que passi al botiguer, t'obrirà amb un somriure.
0: Doncs aquest somriure també estarà present el dissabte a la Fira al Carrer, organitzada per la

0: d'honestedat, aquest comerç doncs amable, que reben els seus clients amb un somriure, que no cal anar a buscar els productes a plataforma, sinó que aquí a Sant Andreu de Barca tenim comerços de molta qualitat.
1: Correcte.
0: Però bé, per fer un impuls final, tens els micròfons.
1: Doncs que s'ha de venir a gaudir el dissabte durant tot el dia, de 10 a 7 de la tarda, que a part de que vingui el cotxe del Jurassic Park, també tindrem una mica de tardeo amb aquests establiments de restauració. Que s'ha de comprar al poble, s'ha de fer pinya, s'ha d'anar a visitar el botiguer que sempre està per tu durant la setmana, s'ha de comprar el comerç local, i és per gaudir del dia.
0: Doncs Vanessa Arroyo, presidenta de l'EXAP, gràcies per acompanyar-nos, i dissabte, dia 3, des de les 10 del matí fins a les 7 de la tarda a la plaça Font de la Roda, que vagi molt bé.
1: Igualment, moltíssimes gràcies, Jordi.
0: Tindrem dinosaures, no, o no?
1: A veure què fem.
0: A veure si
1: poden venir, que igual se'n van de camí cap a Sitges, al festival de cinema, i igual es perdem pel camí.
0: Però el cotxe el tenim, eh?
1: Sí, el cotxe sí.
0: Gràcies.
1: Vinga, gràcies a tu, Jordi.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Sant Andreu de la Barca es prepara per celebrar la 15a edició de la cursa de la tardor, que enguany arriba amb una novetat molt important. Per primera vegada, la prova es disputarà en horari nocturn. Serà aquest dissabte, 3 d'octubre, a partir de les 8 de la tarda, amb sortida i arribada a la plaça de l'Ajuntament, amb dues distàncies, una de 5 i d'altra de 10 quilòmetres. Cursa de la tardor que parlem tot seguit i ho fem amb Sergio Valle, que és el director esportiu del Club de l'Atletisme de Sant Andreu de la Barca, organitzador d'aquesta prova. Sergio Valle, molt bon dia.
1: Hola, bon dia, Jordi.
0: Bé, tot a punt, suposo, per aquesta cursa de la tardor. La gran novetat és el canvi d'horari. Serà en horari nocturn a partir de les 8 de la nit. Un canvi d'horari per un motiu molt especial. Una celebració dels 15 anys. I no sé si també té molt a veure o no les altes temperatures que hem viscut en els darrers mesos.
1: Doncs sí, perfectament, és el que deies, que vam parlar a la primera entrevista que vam fer fa uns mesos. Sorgeix com a una celebració especial per fer 15 edicions de la cursa, que no són poques, la veritat, però també amb aquest factor que tenim últimament, que és el canvi climàtic i amb les calors que estem tenint. Aquest cap de setmana ho hem pogut notar, que el dissabte o el diumenge, que hagués sigut quan s'hagués corregut, feia una calor terrible i, clar, doncs anem en aquest camí, em sembla a mi.
0: També estreneu nou recorregut, evidentment, inici i final a la plaça de l'Ajuntament. Per tant, els corredors que han participat en anteriors edicions, en aquesta ocasió veuran un recorregut totalment nou.
1: Sí, sí, sí, clar, tancar el poble un dissabte a les 8 de la tarda és impossible, si no la gent no podria sortir, no podria fer, bueno, el seu dia a dia, i van decidir que la millor opció era portar-lo a la carretera, al polígon i al casc antic, que aquí l'afectació és molt menor i hi ha menys vivendes i menys pàrquings també, sobretot, que tenen molta sortida i entrada, i així l'afectació seria menor. Hem parlat amb la policia per explicar també recorreguts el temps que han de tenir els vehicles, i ja està tot organitzat perquè en un principi no passi res, sempre hi haurà alguna coseta que s'haurà d'arreglar in situ, però sí, sí, amb aquesta intenció ho hem muntat tot.
0: De fet, tanqueu inscripcions a 750 corredors, una xifra prou important.
1: És la xifra més gran que hem tingut mai. Sempre a les curses hi havien vingut uns 600, el rècord era 624, i aquesta ja dèiem, perquè ens deia la gent una vegada que ho vam anunciar, que tindria molt bona cabuda, molt bona benvinguda, i vam limitar en 750 inscripcions perquè, clar, tampoc sabem ben bé com pot absorbir el circuit aquest volum de persones. Sí que tenen mínim uns carrers que són molt amples, com la sortida de la plaça de l'Ajuntament, la carretera i el polígon, però quan ens endinsem dintre del casc antic amb el carrer Major, carrer de la Font, allà es fa una miqueta més estret i, clar, no sabem si aquest volum de corredors arribaran dispersos, arribaran junts, i, per tant, volem garantir que tothom pugui córrer bé dintre d'aquest circuit, i si observem que aquest any funciona i es pot ampliar l'any vinent, doncs la nostra intenció és sempre que la gent pugui córrer. Llavors ho faríem així.
0: 750 corredors participants a la cursa de la tardor, això implica a nivell organitzatiu molta feina, molta feina de mesos que ja porteu preparant aquesta cursa de la tardor, i a més, com sempre, i sempre parleu vosaltres des del club, la feina que fan els voluntaris i voluntàries, no?, que us ajuden.
1: Sí, sí, sí, bueno, això ho comencem al maig, i pues, ja portem, em sembla que són 4 o 5 mesos, ja no sé ni comptar el temps que ha passat, passa massa ràpid i sembla que siguin 2 dies, però no, són molts mesos de treball. I sí, clar, voluntaris, em sembla que t'ho dic de memòria, però rondem els 110 voluntaris que fan falta. Clar, organitzar això, que tothom sàpiga la feina que ha de fer, on ha d'estar, quines són les seves tasques, és complicat, i és delegar responsabilitats en persones que venen a ajudar, no?, el tema de la cursa. I no només voluntaris, també hi ha treballadors d'empreses que venen, doncs, a muntar l'arc de la sortida d'arribada, DJs, speakers, bueno, això engloba un grup de treball molt, molt gran que els corredors a vegades no acostumen a veure. Ells venen a córrer, a passar-s'ho bé, però darrere hi ha una tasca molt important.
0: Sí que manteniu les dues distàncies, 5 i 10 quilòmetres.
1: Sí.
0: I cadascú amb les seves possibilitats, no?
1: Sí, sí, sí, clar. A vegades ens hem plantejat només fer 10 quilòmetres, però sempre acabem dient, és que hi ha gent que s'està iniciant, i nosaltres no som una cursa professional, que sí que venen corredors que corren molt ràpid. De fet, serà un nou rècord el que facin, perquè és un circuit nou i ja m'han escrit corredors de la federació que vindran a fer marca, però no volem deixar fora ningú, i per tant fer 5 quilòmetres és una bona forma d'iniciar-se, la gent del poble que digui, ostres, mai he fet una cursa, vinga, per què no començo aquí a casa, faig 5 quilòmetres, que és un circuit que està bé, que està controlat i que sabem que ho podem fer. I llavors ho mantenim i la idea serà aquesta, en un futur també mantenir les dues distàncies.
0: Quin pes tindran en aquesta cursa els atletes de Sant Andreu de la Barca? I ara només membres del Club d'Atletisme de Sant Andreu de la Barca, que sou molts els que participareu, però quin pes creus que en aquest cas atletes de Sant Andreu de la Barca, ja siguin atletes professionals o no, o gent que, com has dit ara, no, vaig a provar, no, per primera vegada, doncs, a córrer.
1: Doncs sí, bueno, ja has dit que aquí ja faig també una piqueta aquí d'incisió del club, cada vegada som més gent, ja som més de 320 esportistes i per tant també molts d'aquests vindran a córrer la cursa, no sé si ara mateix estem parlant d'uns 60-70 atletes que venen del propi club, per tant és una bona massa. I això es complementa amb altres corredors d'aquí del propi municipi. És a dir, no sabria dir les dades i no vull enganyar-te, però possiblement un 50% sigui del poble i la resta sigui de fora. Per aquí més o menys aniran les dades. Ho podrem valorar quan acabi la cursa i tinguem el número real, a veure si no m'equivoco massa.
0: Comentes, Sergio, que hi ha gent que vindrà a fer marca, per tant, doncs, anar al 100%, no?, i aconseguir la victòria, però hi ha aquesta part de molta gent que participa d'aquesta cursa simplement per fer l'esport. Per tant, aquesta cursa té aquesta doble vessant, la vessant competitiva i la vessant per fomentar l'esport, no?
1: Sí, clar, no se'ns pot oblidar que aquest és un circuit homologat per la Federació Espanyola d'Atletisme, també per la catalana, que forma part del calendari de la Federació Catalana de Curses, vale? I per tant, vindran corredors que amb llicència i que venen a córrer, a fer marca per intentar després tenir la seva marca pel seu campionat de Catalunya o per la seva competició que vulgui aconseguir. I amb alguns contactes que hem anat tenint, doncs això, vindran atletes que correran molt ràpid. No me la vull jugar a dir marques, perquè seria avançar informació, però si la gent vol venir a veure una cursa que sigui entretinguda, pot baixar a l'animar, que ja veuràs que s'ho passaran bé. I la part amateur, doncs, és aquesta. Sí, també tenim molta gent que diuen... De fet, em pregunten, Sergio, hi ha límit de temps? Dic, sí, sí que hi ha límit de temps, perquè no podem tenir el poble tancat aquí 4 hores, però és un límit que és 1 hora i quart, suficient per poder anar a un ritme tranquil i acabar la cursa sense problema.
0: Fins i tot caminant arribaria amb aquest temps?
1: Jo crec que algun caminant ràpid, si d'aquests que surten a les 7 del matí o a les 8, arribarien.
0: Organitzar una cursa nocturna comporta, suposo que, molts i molts reptes, no?, davant d'una cursa diurna. Heu preparat un dispositiu de seguretat, il·luminació, atenció als participants, segurament que estarà protecció civil, policia local, etcètera, etcètera, no?
1: Sí, des de l'Ajuntament, doncs, col·laboraran amb això, amb el tema de policia local i protecció civil, que sempre garantiran la seguretat dels espectadors, del públic, dels corredors i l'afició que vulgui ser allà i dels propis ciutadans que es moguin per aquella zona. A nivell intern hem treballat molt el tema de la il·luminació i de l'espectacle, és a dir, clar, no és una cursa diurna on la llum del sol pot il·luminar el circuit, sinó que, clar, ha d'haver-hi moltes focus, hem ficat una pantalla digital que no volem rellevar encara més secrets que ficarem, perquè són sorpresa i els corredors no ho poden saber abans d'arribar, però sí, hem muntat un dispositiu que creiem que serà prou rellevant, important i que a la gent els agradarà.
0: De cara als veïns i veïnes, podran seguir la cursa en directe, alguns des del balcó de casa, no?
1: Els de la plaça de l'Ajuntament, sí, només sortint a fora ja podran observar, a més tenen una visió privilegiada per veure tot el volum de corredors i afició que hi haurà en aquell moment.
0: Part solidària també, com sempre, la cursa de la tardor, solidària per recaptar fons per l'associació Coco, Esperanza i Vida, i solidària també per col·laborar amb l'entitat Demos un Paso Adelante.
1: Sí, animo a tothom, ja siguin corredors, gent del poble, gent de fora, que si no poden venir a córrer però que col·laborin amb Coco, Esperanza i Vida, és molt fàcil, has d'entrar a la pàgina web de la cursa i a la part del dorsal 0 fer una donació. Hi ha donacions a partir des d'un euro, és a dir, que no fa falta donar grans quantitats, i tot el que es pugui recollir aquí anirà destinat a ells, que ho necessiten molt. Mari, que és la responsable d'aquesta entitat, m'ho diu, que van molt necessitats de recursos, que estan a punt de tancar a Sant Joan de Déu alguna planta dedicada al càncer i que fa falta. Per tant, nosaltres sempre col·laborem de la millor manera que podem, ens agradaria aportar molt més, però els nostres recursos són limitats i no podem anar més enllà.
0: Doncs, per tant, animem des de la ràdio que participin d'aquesta vessant solidària de la cursa de la tardor. I al ser nocturna tenia un avantatge, també, que després de la cursa, festa, no?
1: Doncs sí.
0: Amb DJ Beca, company d'aquesta ràdio, que també estarà present.
1: Sí, primer de tot agrair a DJ Beca, que es va oferir des d'un principi a ser-hi amb nosaltres. Per tant, supercontents que formi part de l'esdeveniment. la festa estava pensada perquè hi hagués una cosa més enllà de la cursa, que no només fos venir, córrer i marxar, que moltes vegades el que passa amb les curses diurnes, volíem crear un espai de convivència on les persones, o els corredors, i amb els familiars i afició, i amb gent del poble que hagi sortit a viure la cursa, es pugui quedar, compartir espais, compartir moments, i vam pensar que una bona opció sortint des d'allà és acabar en el Parc Central, que és on es farà l'entrega de premis i on es entregaran els guardons, doncs després punxar una miqueta de música gràcies al DJ Beca, també tindrem a la tieta, el Titi Burger, que muntarà un espai gastronòmic on podrà la gent acabar sopant burgers que preparen que estan boníssimes, i també hi ha un espai amb una barra per agafar begudes, i aquesta és un poc una miqueta la intenció, que sigui tot un complet.
0: Tot un complet, festa completa en aquesta 15a edició de la cursa de tardor de Sant Andreu de la Barca. La gran novetat, a més del circuit nou, evidentment, és que és una cursa nocturna. No sé si a partir d'aquí, i depèn de com vagi aquesta cursa nocturna, us plantegeu una continuïtat.
1: Doncs potser m'anticipo. Primer de sobreviure aquest dissabte, que això és molta feina de fer.
0: Potser t'ho preguntem ara i t'ho preguntarem dissabte, sí. I després, no?
1: Ara mateix, la intenció i pel els missatges que anem rebent de la gent, ja només amb les pròpies inscripcions, no?, que hem batut rècord, ara mateix portem 740, que han només 10 dorsals, així que animo la gent que si vol apuntar que espavili, que avui se'ls tancaran el més segur, i clar, mai havíem arribat a aquest volum. Per tant, la rebuda ha sigut bona, els feedbacks que rebem de la gent també són molt positius, per tant, nosaltres estem agafant aquesta energia per voler continuar. Però jo t'ho diré dissabte, a veure si continuem vius.
0: Consells pels corredors, pel que fa al circuit, algun consell, alguna pista?
1: Doncs mira, és un circuit que és molt més pla que els anteriors, va, té un desnivell acumulat de 50 metres, que els altres em sembla que rondaven els 80, per què anava, no recordo ara bé, però aquest és un circuit molt pla, amb grans rectes, per tant que es pot avançar sense problema, es pot córrer bé. Sí que tenim una miqueta de l'asfalt del polígon que està en unes condicions una miqueta pitjors, però que es pot córrer sense problema. I jo recomano que agafin unes bones posicions per quan arribin al casc antic, que s'estreta als carrers i comença a fer pujada una miqueta, que estiguin ben posicionats i allà doncs mantenir el ritme.
0: Doncs aquests són els consells de Sergio Valle, director esportiu del Club d'Atletisme de Sant Andreu de la Barca, entitat organitzadora d'aquesta prova amb la col·laboració de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Serà aquest dissabte la sortida a les 8, sortida i arribada a la plaça de l'Ajuntament. Sortiran tots junts, els de 5 i els de 10 quilòmetres.
1: Sí, important això que estàs dient, Jordi, de les 8, que ho hem comentat al principi. En un principi està programada a les 19:45, però ja informem que hem hagut de fer un canvi per motius externs a nosaltres. Ens han informat des de l'equip tècnic de l'Ajuntament que s'havia de desplaçar 15 minuts. Per tant, tots els corredors i corredores que ens estiguin escoltant, que ho tinguin present, informarem a les xarxes, i el mateix dia que es vingui a recollir el dorsal també tindran aquesta informació. Però si ja ho anem escoltant, doncs que tothom sàpiga que sortirem a les 8.
0: Si no, 15 minuts més d'escalfament, no?
1: Sí, tampoc és massa, per això són 15 minutets que passen ràpid.
0: Sergio Valle, moltíssimes gràcies i que vagi molt bé aquesta cursa de la tardor nocturna.
1: Gràcies a tu, Jordi.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: Posem punt final d'aquesta edició del Via Directa. Salutacions de Jordi Milian, qui us ha estat acompanyant al llarg d'aquestes dues hores aquí a la sintonia de Ràdio Sant Andreu. Tornem aquest divendres amb el resum setmanal de les principals informacions que hem destacat aquesta setmana.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Hola, bon dia, ramblers i rambleres. Doncs ja podem agafar el xiulet i celebrar que tenim la verema acabada de pipiripipiripi, almenys al camp. Al celler encara els hi queda quasi un meset de gaudir, perquè entre que han de descobar, remuntats, encara tenen un rato de feina al celler. Però al camp, ja m'ha acabat. Així que fantàstic, ja ho tenim enllestit. Ara el que estem fent és passar, fer neteja, estem netejant les caixes, estem recollint palets, estem ficant una mica d'ordre a les nostres vides, que ha estat un mes i mig molt intens, allò com deia aquell de l'època del Covid, tots els dies són lunes, així que res, fem fenyes, una fenya superficial de camp, perquè estem esperant que plogui, que aquí a la nostra zona encara no ha plogut, i res, a gaudir, a aprofitar aquests moments i a ficar una mica d'ordre al camp i als nostres caps. Vinga, una abraçada.
2: Això és Rambla 54 a Ràdio Castellà.
3: Si hi ha una cosa que m'agrada especialment d'aquest programa del Rambla 54, és descobrir nous veïns i veïnes i tafanejar en les seves vides, les seves històries. En un temps d'individualisme màxim, nedar contracorrent reivindicant escoltar l'altre és un luxe, i fer-ho de forma coral amb totes les ràdios de la xarxa que hi participen, doncs és d'allò més top. No sé si hem anat perdent aquesta filosofia del bé comú i el sentiment col·lectiu, o és natura humana i sempre ha estat així. Això ens ho podrien explicar els dos veïns de Castellà del Vallès que descobrim avui, que són l'Armomir i la Riquila. Llàstima que van morir fa uns mil anys. Albert Sant Andrés, ben tornat al Rambla 54.
4: Gràcies, Anna, un plaer.
3: Fem una mica tard, no?, per aquests veïns.
4: Doncs sí, crec que l'Armomir i la Riquila no poden resoldre la teva pregunta, però sí que han col·locat el municipi de Castellà al mapa arqueològic europeu. De fet, des del passat mes de maig formen part dels noms il·lustres de Castellà del Vallès, com són el Dani Pedrosa, l'Evard Darius o el Pere Joan Ventura.
3: I d'on han sortit aquesta parella?
4: Doncs els han localitzat durant la darrera campanya d'intervencions arqueològiques 2025-26 al jaciment de Castellavell, que és un dels primers nuclis urbans de la vila. S'hi han descobert dues sepultures excepcionals amb construcció funerària del segle X, atribuïdes a aquesta parella, l'Armomir i la Riquila, que eren dos rics esposos d'aquella època, del segle X. I dic que són excepcionals perquè de tombes se'n van trobar moltes. Des dels anys que porten s'han trobat 243.
3: Totes elles són moltes, eh?
4: Sí, sí. Però totes elles eren iguals i senzilles, o sigui que no eren igual que aquestes. Totes, com diem, menys l'Armomir i l'Arquila, que tenen un caràcter ja de més de mausoleu, amb gairebé 2 metres de fondària i que estan recolzades sobre la paret de l'església preromànica que hi ha a Castellavell. Per explicar-te aquesta troballa, que per què és tan important, he anat a veure l'arqueòleg Jordi Roig, que és el director de les excavacions de Castellavell, i ell ens posa més en context d'aquesta troballa.
5: Doncs el que hem trobat amb les excavacions a Castellavell ha estat dos tombes monumentals, uns sepulcres funeraris construïts d'època medieval, al segle X, és a dir, de bastanta antiguitat, atribuïbles a dos personatges, a dos rellevants, a dos magnats d'aquest període. Què tipus de tombes són bastant exclusives, no? No en tenim pràcticament exemples ni a Catalunya ni a la resta d'Europa. I l'estat de conservació en el que s'han trobat encara doncs, les fan més singulars, més rellevants, no? més úniques, el seu estat de conservació. D'una banda, el tipus de resta arqueològica, aquestes tombes construïdes del segle X tan antigues, i de l'altra que estaven en un estat de conservació pràcticament intacte, com si les haguessin acabat de fer fa uns dies.
3: I, és clar, com que estan tan ben conservades, doncs són tombes molt estudiables, diguéssim, suposo.
4: Exactament, sí, així és. El Jordi Roig em deia que gràcies a aquest gran estat de conservació han pogut esbrinar moltes coses. De fet, estan estudiant ara mateix tota aquesta informació històrica sobre com eren aquests magnats vinculats a l'elit comtal de l'època.
5: Doncs en aquest cas reuneix totes aquestes condicions, no? Vull dir que l'estat de conservació òptim o quasi impecable, clar, fa que aporti molta informació o molt coneixement d'un tipus de sepultures, de construccions funeràries que desconeixíem, no? De manera que l'aportació d'informació històrica, clar, és molt important. Sabem com eren les tombes d'aquests personatges magnats vinculats a això, a l'èlit comtal, no? de l'etapa medieval de tota Europa. Doncs, clar, fa que aquests dos exemples siguin o esdevinguin ara com el model de referència, no? A nivell d'aquest tipus de restes a Europa. I després, doncs, la informació pròpia dels que hi havien enterrats.
3: Però, Albert, aquesta no ha estat una troballa d'aquelles pim-pam de la nit al dia, oi? Hi han hagut de picar molta pedra, si em permets la broma fàcil.
4: Sí, sí, mai millor dit. Efectivament, fins a arribar a aquesta descoberta s'ha hagut de recórrer un llarg camí, ja que des de l'inici de les excavacions a final dels anys 90, ja parlem, que van començar, i el retorn després, anys després, al 2024, aquestes tombes, per sort, s'han mantingut inalterades, i gràcies a que estaven situades en un entorn que no s'ha modificat durant segles.
5: Doncs en el marc d'aquestes excavacions, a la zona de la banda nord de l'església, que és on hi havia l'antiga necròpolis, el cementiri alt medieval, doncs van aparèixer aquestes restes tocant a l'església, perquè originàriament estaven com construïdes al costat i lligades amb el que era l'obra de l'església preromànica del segle X, doncs vam localitzar-les doncs directament per sota la capa vegetal, no? Que és també la gràcia d'aquest jaciment de Castellavell, que té aquesta singularitat de que les restes apareixen inalterades directament sota la capa de 20-30 centímetres dels camps de cultiu, no? Vull dir que això és el que també el fa una mica singular, no? Que no té ocupacions posteriors, ni afectacions posteriors, ni remodelacions de cap tipus, no? Vull dir que aquest és diguem, el context en què van aparèixer aquestes tombes.
3: I un cop trobades, Albert, ara què estan fent el Jordi i el seu equip?
4: Doncs ara mateix estan investigant qui eren exactament l'Hermomir i l'Arquila i quin va ser el seu paper dins de la societat del segle X. El Jordi apunta que és un aspecte força complicat quan es tracta de tombes, ja que en la major part dels casos s'han perdut les referències amb el pas del temps.
5: Generalment, a les necròpolis, els cementiris i les tombes, difícilment saps de qui es tracta, no? Perquè s'han perdut, doncs, les referències, làpides, que hi poguessin haver, etc. No? Vull dir que, i a vegades, doncs, quan s'escaven aquests cementiris o tombes, doncs, bueno, queden que els personatges, els individus ja enterrats, com a personatges anònims, no? Per exemple, aquí a Castellavell ja es porten 220 i pico tombes excavades, de les quals les úniques que podrem associar amb un nom i amb unes persones concretes que van viure en aquest període del segle X són aquestes dues. La resta no s'han pogut, diguem-ne, vincular a cap nom i a cap persona, personatge, ni res, no? Vull dir que això encara ho fa més atractiu, més rellevant, no? El fet d'associar-ho a aquests dos personatges que apareixen en els documents, vull dir, la recerca que ara estem fent, que encara és incipient, és la que permetrà, doncs, confirmar el que ja observem, el que ja s'apunta, que es tractaria de l'Armomir i la seva esposa Riquila, que eren dos personatges, dos magnats de l'elit comtal, al medieval, que controlaven aquest territori d'aquí, del castell de Castellar, i que van ser enterrats en aquest tipus de tombes tan rellevants. Doncs hi ha alguns documents, això s'està fent recerca, que esmenten en un parell o tres d'anys aquests dos personatges.
4: Doncs, Anna, ja hem vist el que han trobat a Castellà, tant les tombes més anònimes com les de l'Armomir i l'Arquila, que són descobertes molt importants. Però al Jordi encara li queda molt camp per córrer perquè només s'ha excavat un 20% de la superfície total d'aquest jaciment.
3: Doncs sí que els queda terreny per explorar, sí. Albert, moltíssimes gràcies per acostar-nos avui la història de l'Armomir i l'Arquila, aquests veïns honorífics i mil·lenaris de Castellà del Vallès. Una abraçada ben forta des del Rambla i fins aviat.
4: Gràcies, fins aviat.

0: Estàs escoltant Rambla 54 a Ona Malgrat.
1: Ets fan de la sèrie Joc de Trons? Jo, sí, i nivell premium. Em pots preguntar el que vulguis sobre les cases, que si els Stark, que si els Baratheon, que si els Lannister, que dolenta la Cersei i quina gran supervivent, o els Targaryen amb la seva inclinació per la megalomania. Una de les coses que més em crida l'atenció és la cura que han posat els productors en l'heràldica de la cosa, la bandera blanca amb el llop, el cèrvol negre amb fons daurat o el lleó d'or sobre fons grana i, és clar, el drac de tres caps roig sobre fons negre, que ha acabat fins i tot amb sèrie pròpia. Bé, doncs avui volem traslladar aquest joc, el Joc de Trons, a les banderes de casa nostra, als municipis catalans. A Vilanova i la Geltrú, per posar un exemple.
2: Ja comencem. Així a l'atzar, no?
1: Exacte, després fem un Google per veure el teu d'escut.
2: D'acord.
1: Deia que el de Vilanova és minimalista, o sigui, elegant, i que té un castell amb tres torres sobre fons blau i les quatre barres per sota, i com que som els reis del mambo, doncs una corona dalt.
2: Com els Hightower. A partir d'ara direm Alicent.
1: Mira que nets. A veure el teu. Va, quin escut et busco?
2: Jo vaig néixer a la Barceloneta, però sóc fill adoptiu de Sant Andreu.
1: A veure, un moment. Ivan, doncs aquí a l'ordinador diu que Sant Andreu, atenció, és un dels dos únics barris de Barcelona que té bandera històrica. A veure si endevines quin és l'altre.
2: Per la cara que poses, Gràcia.
1: Bingo.
2: Segur.
1: No diré més. Per parlar de tots aquests escuts i de molts altres, Ivan, avui hem convidat al Rambla un expert en el tema, que és el Joan Pinya, que ja és als Estudis d'Ona Malgrat amb la Laura Espanyol. Joan, Laura, benvinguts tots dos al Rambla 54.
3: Moltes gràcies.
4: Bona tarda. Joan, abans de posar-nos a parlar d'escuts, jo ja m'he presentat al programa, però volem saber de tu. El teu coneixement dels escuts municipals ve perquè has estudiat Història de l'Art, veritat?
3: Doncs sí, va ser la disciplina Història de l'Art que em va obrir aquest món dels símbols, d'aquests elements, no?, que ens intenten transmetre un missatge, tot i que en la seva senzillesa sembla que no l'hagin de dir, però que ens poden donar tot aquest missatge. I clar, quan vaig descobrir el món dels escuts personals, municipals, no?, em va obrir tot un món al voltant de la simbologia.
1: Joan, dèiem que a Catalunya n'hi ha molts d'escuts, de fet, tants com municipis, no?, que són 948, em sembla, però només 730 d'aquests escuts són oficials. Per què? Què fa que un escut sigui legal o no?
3: Per sort, cada any anem engreixant una miqueta més, aquest número dels escuts legals. Mm-hmm. Però sí que és veritat que hi ha molts ajuntaments que els hi costa o es senten molt aferrats a uns escuts que han sigut dissenyats sense seguir cap tipus de llei heràldica, no?, o de recomanació heràldica, si més no. Per què? Estem davant d'una disciplina que no deixa de ser, a ulls de molta gent, fer un dibuixet maco. No? Jo tinc un poble, doncs mira, alguna cosa que el caracteritzi, hi fico colors que cridin l'atenció, una corona maca i ja tinc un escut fet. I no, de la mateixa manera que ningú s'atreviria, sense tenir coneixements, a anar a arreglar una dent caiguda d'una persona, doncs una persona sense coneixements heràldica no s'hauria d'atrevir a fer una cosa tan seriosa com l'emblema d'una comunitat. I per desgràcia ens ho trobem tot sovint, d'aquí que hi hagin tants escuts que oficialment es reconeguin com a incorrectes o inquirir. Mm-hmm.
4: De fet, malgrat es va oficialitzar l'escut ara fa un o dos anys, com va anar i per què és important oficialitzar-lo?
3: El cas de Malgrat és paradigmàtic, eh? El cas de Malgrat l'ensenyaven justament com a exemple d'escut incorrecte. Era un escut que no complia amb la forma que li pertocava, no complia amb la corona que li pertocava, no complia amb les armes, o sigui, la representació del seu interior, i justament una cosa que sí que complia, que era les creus de la família dels Palafolls, els hi van, no sabem per què, en el moment de fer-ho, els hi van canviar l'ordre dels colors. Per tant, era un escut que era absolutament incorrecte. Tot i això, es va insistir contínuament des de que es va fer en què s'havia de rectificar i que havia de canviar-se, fins i tot des del propi Institut d'Estudis Catalans, on tenen la secció els correctors heraldistes, insistien. Però els diversos ajuntaments que anaven passant donaven oïdes buits o no li feien cas o no consideraven que fos important. Que també és cert, eh? Un escut, encara que sigui incorrecte o no oficial, acaba convertint-se en un emblema del poble. Per tant, de cop i volta dir-los a la gent que potser no estan dins d'aquest debat que aquest escut és incorrecte, que n'hem de fer un altre, també és un fet que té un punt traumàtic. Però bé, malgrat finalment vam aconseguir que un ajuntament s'hi posés i van fer el procediment que pertoca.
1: Joan, perdona, tu ho has dit ara? Quan preparàvem aquesta entrevista amb la Laura, ja va sortir aquest terme i tu l'acabes de pronunciar. Inquirir un escut, què és això?
3: Un escut, quan no és oficial, s'anomena que és un escut a inquirir, perquè vol dir que és un escut que s'ha d'investigar, no? L'hem d'explorar una miqueta, li hem de fer preguntes, l'hem d'anar desmuntant, veient què serveix, què no serveix, per què hi ha això... I llavors aquest procés és com una espècie de procés d'inquisició, no? De fer-li preguntes, de fer aquest inquirir. També, aviam, la paraula també més habitual és escut no oficial, eh? Potser és la que més s'utilitza.
4: Per què, com es crea un escut? Hi ha elements permesos i altres que no?
3: Mira, això, si vols, puc explicar una mica el procés habitual. Normalment un escut el genera algú que li ha encarregat un ple municipal. O sigui, és un ajuntament d'un poble que diu: hem de fer un escut o hem de fer un escut nou.
1: Sempre és un ajuntament, eh?
3: Sempre... Ara és un ajuntament, sí. Sí, perquè l'ha d'aprovar un ple municipal, l'escut nou. Ara bé, què passa? Que hi ha ajuntaments, doncs, mira, aquesta persona que sap dibuixar molt bé, fes-nos l'escut. O aquesta persona que sap disseny gràfic, fes-nos l'escut. No, un escut no el fa una persona que sap dibuixar o sap dissenyar. Un escut el fa una persona que sap d'heràldica, per descomptat. Sap de la història del municipi, sap de la identitat d'aquell municipi i té unes nocions d'heràldica. Per tant, el procés més habitual i més correcte de fer-lo és anar a l'Institut d'Estudis Catalans, on hi ha la secció d'heràldica, i demanar que et recomanin un disseny d'escut. I allà et faran diverses propostes, s'anirà discutint amb el ple municipal i finalment se trobarà un acord, que aquest acord serà el votat en el ple municipal. Hi ha ajuntaments que no, que fan primer el seu escut, l'encarreguen a algú, però clar, tenen el risc de que un cop vagi a l'Institut d'Estudis Catalans, allà li diguin que és incorrecte i que per tant aquell escut no pot funcionar. Per tant, el millor és això, ja començar d'aliats amb ells, i llavors ja l'escut que surti, per descomptat, ja un cop aprovat en el ple, l'Institut d'Estudis Catalans l'aprovarà, perquè ells mateixos han col·laborat en la seva factoria.
1: I pel que fa als colors, Joan, hi ha algun color o combinació de colors que estigui prohibit? Pot ser val qualsevol?
3: No, ja has dit la paraula correcta, prohibit. L'heràldica és una disciplina molt, molt seriosa. I igual que qualsevol altre ofici o coneixement acadèmic, té el seu vocabulari i té les seves lleis i les seves normes. I de la mateixa manera que uns que no ho dominem no entendrem quan parla un advocat o quan parla un cirurgià, doncs quan parla un heràldic tampoc l'acabem d'entendre, perquè justament han anat desenvolupant tot un vocabulari propi que els ha permès d'expressar-se molt millor. I un exemple d'aquests és els colors. Uh-huh. Els colors en heràldica no s'anomenen com els nosaltres els diríem. Aquest escut és blau i groc. No, aquest escut serà atzur i or, vale? Cada color té un nom diferent en heràldica.
1: O sigui que ho he fet fatal, a l'hora de començar a descriure els escuts de Joc de Trons.
3: Sí, però és un error que caiem tots, perquè realment és un vocabulari molt complex, Pensa, mira, el verd és el sinople, el negre és el sable, el vermell és el gules, el blau és l'atzur. Per tant, groc i blanc no existeixen, són or i plata. Per tant, realment són noms molt diferents de com els anomenem nosaltres, els colors. I alhora també tenen lleis, i una de les lleis més curioses, no?, és aquesta, que genera una prohibició. En heràldica està prohibit que es combinin o toquin dos colors que s'anomenen metalls o dos colors que s'anomenen esmalts. Metalls només n'hi ha dos, or i plata. Per tant, molt rarament trobarem en un escut que toqui el color blanc amb el color groc. Uh-huh. I de la mateixa manera els esmalts. Molt rarament trobarem un escut en què toqui el color blau, el vermell, el negre o el verd. Pocs colors més s'utilitzen en heràldica, vale? I sí que ho trobem, per exemple, en moments en què hi ha tres elements. Per descomptat, dos elements que si són tres elements que es toquen, hi hauran dos que per descomptat seran metall o esmalt. Però ja veureu, si feu l'experiment, escuts, per exemple, el propi escut de Catalunya és un fons daurat, or, metall amb unes barres de color gules, per tant, esmalt, vermell. I si aneu mirant escuts, veureu que normalment es compleix aquesta llei. I a què respon? És un caprici que els heraldistes van dir: mira, doncs farem que així, que ja ens inventarem aquesta llei. No. Això, moltes vegades aquestes coses surten d'una qüestió històrica i fins i tot funcional. Vosaltres ara imagineu-vos que en el moment en què es funda l'heràldica, el moment en què estan els cavallers lluitant al camp de batalla, en un escut es barregés el color daurat amb el color plata, per tant, dos metalls. Aquest escut, a la que li toqués el sol, faria un reflex que seria impossible veure què s'hi està representant. En canvi, el moment en què aquest escut platejat, per exemple, i fem un esmal o un dibuix amb color blau, o color atzur, aquí podríem distingir molt més fàcilment a distància quin és l'emblema d'aquella persona.
4: I quina formació se sol tenir per crear els escuts? És una formació que està en perill, podríem dir?
3: No, no, gens ni mica. Realment és un col·lectiu que funciona molt bé, els heraldistes. Hi ha fins i tot entitats d'heraldistes que estudien, assessoren, publiquen, no, al voltant d'aquest fet tan important a Catalunya, que és el de l'heràldica, que no només existeix, el que estem parlant ara, que és en l'heràldica municipal, sinó que realment hi ha institucions, o sobretot la més potser nombrosa, l'heràldica personal, de persones que generen el seu escut i que el podem trobar a tantes i tantes làpides o elements que han promocionat aquestes persones, sobretot en el nostre patrimoni històric. Quina formació ha de tenir un heraldista? Bàsicament és una formació d'historiador. És la carrera d'història, en la qual tu destines la teva formació, un cop feta aquesta carrera d'història, destines la teva formació específicament l'heràldica. I entres, amb més detall, a una formació específica. Per tant, acabes formant-te com a heraldista.
1: I aquest heraldista, diguéssim, que pot fer igual un escut o assessorar en aquest camí que ens deies que és bo començar a l'Institut d'Estudis Catalans per l'escut d'un ajuntament com per l'escut d'una casa, no?, d'un cognom o...
3: Exacte. Un heraldista serà qui farà un informe, per tant, una recerca, en la qual acabarà generant tota una informació i això, recerca, que et dirà, mira, a tu et pertoca, per la teva història, en el cas d'una persona, no?, per la teva genealogia, per els teus avantpassats, per el lloc on vius, per alguna característica pròpia, o en el cas d'un municipi igual, per un edifici emblemàtic, per l'ofici del teu poble, per la teva història, us pertocaria això, això, això i això. Per exemple, l'escut de Malgrat, que en parlàvem al principi, es va afegir l'emblema de la casa dels Cabrera, que va ser una casa, el vescomtat de Cabrera, que va ser molt influent en el nostre municipi, i l'escut antic no portava l'emblema de la cabra dels Cabrera.
1: Uh-huh. Joan, una cosa, com que fa dies, de fet, que sabíem que venies, hem fet una crida a diferents ràdios del Rambla 54 perquè ens expliquin els escuts dels seus municipis i així poder-los anar comentant una mica amb tu. Ens han enviat tot un seguit de notes de WhatsApp, que és una cosa que aquí al Rambla 54 fem anar força, i si et sembla, doncs les anem escoltant i comentant.
5: Hola, Anna, sóc el Dani Grau de Ràdio Canet. Doncs a l'escut de Canet hi trobem un gos llebrer, un galgo, caminant per sobre el mar sobre una corona. És l'escut oficial de Canet des del 18 de juny de 2025. Fins a aquesta data, doncs, els heraldistes de la Generalitat de Catalunya no ens van fer oficial l'escut de Canet perquè no complia els seus paràmetres. Doncs sí, és un curiós, perquè pensàvem que venia de Canet, que venia de Canya, i segons l'escut oficial ve de gos. I per això tenim un llebrer en l'escut de Canet, que ara sí que és oficial.
3: Bé, l'escut de Canet és també, com el de Malgrat, oficialitzat des de fa poc, perquè anteriorment disposaven d'un escut que era eminentment un escut romàntic, un escut que englobava molts emblemes, tenia una forma que no tenia res a veure amb la forma que legalment ha de complir un escut, que és la forma caironada. Això ja des dels anys 50 es va fer un congrés a Roma d'heraldistes i es va decidir recomanar que l'heràldica municipal, per distingir-la, tingués els escuts de forma caironada, que vol dir romboidal. Això, després, la Generalitat també ho va adoptar-ho quan va rebre la Generalitat les competències per poder ser ells qui oficialitzessin els escuts. La Generalitat això ho té des del 1981, que és des d'aquell moment que pot oficialitzar, i després això ho acabarà convertint en llei. Per tant, ja no és una recomanació, sinó que avui dia és llei, és obligatori, que els escuts municipals tinguin forma caironada, per tant, forma de romba, que no és la que complia l'escut anterior de Canet. Sí que és veritat que l'escut anterior de Canet tenia un emblema que ara ha perdut amb el nou. Diguem-ne que l'actual s'ha simplificat i només ens presenta aquest gos amb aquestes onades, però l'anterior també tenia les canyes, no?, que sembla que Canet, la seva etimologia, sí, vindria sobretot d'això, d'una agrupació, d'un canyissar, i d'aquí el nom. Però passa molt amb l'escut, que els escuts s'acaben convertint en emblemes parlants, no?, que tenen un dibuix o un element que ens fa pensar en el poble. I clar, Canet, aquest ca, un gos, Canet, un gos petit, de mar, per tant, què millor doncs, que l'escut tingui aquest gos, el ca, i les onades del mar, que és el que, amb el que han acabat, no, ara, l'actual escut. Que un escut representi això no ens ha de donar cap dubte a que això sigui l'origen del nom del poble. No vol dir que, com que l'escut surt al ca, vol dir que l'escut, el nom del poble, ve de gos.
1: Ah, bé, jo ja els he enxufat, que ve de gos.
3: No. I el problema principal que tenim a Catalunya i tants altres llocs és que de la majoria de pobles no sabem d'on ve el seu nom. Mm-hmm. I en tenim dues, tres, quatre o cap teoria, no?, que ens diguin d'on ve. Per tant, si a la paraula del poble s'assembla alguna cosa, doncs ho tenim bé per fer l'escut. Hi ha pobles pobres que tenen molts problemes en aquest aspecte.
1: Joan, doncs fem un salt cap al Vallès perquè en tenim un altre.
6: Hola, què tal, Anna? Soc Pol Peiró, de Ràdio Sabadell, i no podria ser d'una altra manera. L'escut de Sabadell, el que tenim principalment, el que més destaca al mig de l'escut, és una ceba, és una hortalissa ben gran de color verd acompanyada de la corona mural que indica que Sabadell és una ciutat, i també a la part inferior, doncs, la senyera amb les quatre barres. I és ben curiós, no?, que tinguem a l'escut una hortalissa. Crec que és una curiositat que ens fa únics. Però també t'he de dir que està extesa la llegenda urbana que Sabadell, el nom de Sabadell prové perquè aquí en el passat hi havia molts camps de cebes, i això ho han descartat molts historiadors que tenen altres teories, però cap s'ha pogut verificar al 100%.
1: Joan, i és així? La ceba els fa únics, els de Sabadell?
3: Sí, la veritat és que és un emblema molt, molt estrany. Si comencem a trobar escuts...
1: Els de Terrassa estarien d'acord amb tu de que són molt estranys, els de Sabadell.
3: Sí, el que no sé si són de la ceba, no sé si són tossuts, els de Sabadell, però la veritat és que no els hi ve per ser com a insult, sinó que, com bé diuen, és un emblema molt honorífic, a més per l'antiguitat, Fa més de 500 anys que arrosseguen aquest emblema. I, per tant, a part de fer-los especials, perquè no és un emblema normal en heràldica, també és la antiguitat, no?, el pedigrí que ha acabat assolint aquesta hortalissa en l'escut. Alhora també ha assenyalat dues coses que són molt interessants. Primer tot, la corona. Ha dit que la corona els marca com a ciutat. I és veritat, fixeu-vos que la corona de Sabadell ha de ser una corona de cinc torres amb matacans entremig, uns matacans de color blanc. Aquests matacans distingeixen una vila d'una ciutat. Una vila seria el mateix, cinc torres, però sense aquests matacans. Uh-huh. D'acord? I un poble o una entitat inferior només tindria tres d'aquestes torres. Després hi ha altres tipologies de corones. Hi ha les corones nobles, que depèn de si una família noble ha viscut en aquell poble. L'altra cosa és les barres catalanes. Molts dels escuts que existeixen ara no oficials i que la Generalitat no els oficialitza és perquè tenen les barres catalanes. No només per ser un poble de Catalunya tens dret a utilitzar les barres dels comtes catalans. Llavors tots els escuts portarien les barres catalanes. Les barres només les poden portar aquells pobles que hagin rebut un privilegi dels comtes catalans. Quan en un escut municipal hi ha un emblema d'una casa noble, com deia abans els Cabrera a Malgrat, per exemple, uh-huh, vol dir que aquesta casa noble ha donat un privilegi en aquell poble. En el cas de Malgrat, ens va atorgar el privilegi de fundar ajuntament propi i de fundar mercat municipal. Per tant, tenim el dret de poder ficar aquest emblema. En el cas de Sabadell, desconec quin hauria ser, però de ben segur algun comte català va donar un privilegi a aquesta ciutat i, per tant, tenen el dret de lluir aquestes barres. Finalment, l'origen del poble, ho dèiem abans, no perquè hi hagi una ceba vol dir que el poble vingui de ceba. És més, segur que no. Hi ha d'haver-hi algun altre motiu. Jo de Sabadell he sentit aquella teoria que el nom ve del llatí, de dissabte en llatí, el Sabadellis, que pot ser que potser el feien al mercat aquest dia, o potser tenien algun acte important els dissabtes. Per d'aquí el nom va acabar derivant a Sabadell. Però, torno a dir-ho, és una teoria, com i tantes altres que poden sorgir.
1: Això de que el nom fa la cosa es dona en altres casos, no? La Laura m'explicava Cornudella, Corçà, Caldes de Montbui, d'Estrac, de Malavella, no?
3: Clar, Cornudella i Corçà, com dius, tenen un cor en l'escut. De ben segur que aquests pobles no ve de cor, el seu nom, vindrà d'algun altre motiu. Ara, el cas de Caldes d'Estrac, Caldes de Montbui, Caldes de Malavella, tots són diferents, però tots tenen la caldera, I tampoc el seu poble ve de temes de calderes, ve de termes, de les aigües termals. Per tant, les caldes ve, és una paraula llatinitzada que ve d'aigua calenta, el caldum. Per tant, vindria d'aigua calenta, no de caldera. I si no, hi ha tants altres, parlàvem dels gossos de Canet, però hi ha una pila de pobles com Cambrils, Inca, no? Calella, que tenen aquest ca, i llavors ja amb aquest ca ja tenen com la facilitat de dir, doncs mira, deu ser que ve de gos. Pratdip també, el Baix Camp també té un gos, però això és per una qüestió d'una llegenda, no seria pel nom. Passa el mateix amb la mà. Manlleu, Mediona, Mataró, apareixen mans, no?, en els seus emblemes.
4: I també em vas comentar els casos de Sunyer o Sió, per exemple.
3: Ostres, aquests són molt xulos. L'escut de Sunyer, si algú no el coneix, convido a buscar-lo i que no s'espanti. Perquè quan obriu el sí, perquè
1: veure,
3: clar, quan obriu el cercador...
1: Vaig a fer un Google en directe, Sunyer.
3: Fes-ho. Busca escut municipal Sunyer, en Minya.
1: Sunyer, escut municipal. A veure què surt aquí. Ostres! Sembla entre allò... Encuentros en la tercera fase i ET l'extraterrestre.
3: Sí?
1: Sí.
3: Veus?

0: No sé si aquest està oficialitzat, però bé ho podria estar-ho, eh? Els ulls són un emblema heràldic, l'escut és caironat i la corona és correcta, la de poble. I a més també et convido, si busques l'escut de Sió, S-I-O accentuada, també pots tenir un petit espant, depèn de si tens aracnofòbia o no.
1: Sió. Posem-ho aquí. Ui, ara... Ostres, Déu-n'hi-do.
0: El que tenim aquí, Sió, és un poble format per dos entitats, no? Que són Pallarès i Aranyó. I clar, en el moment en què es funda Sió d'aquestes dues entitats, volen que en el seu escut consti aquesta naturalesa dual de que són dos grups de població. Pallarès són aquestes tres palles creuades, i l'Aranyó, com no podia ser d'altra manera, tot i que l'Aranyó és una fruita, ells el que han volgut és vincular-ho amb l'aranya, no? Amb aquest animal.
1: Exacte.
0: Per tant, són elements heràldics, que com la ceba de Sabadell o els ulls de Sunyer, que són molt poc habituals i realment els hi donen un caràcter i una personalitat que jo la trobo interessantíssima.
1: Sí, sí, molt, molt Spiderman. Escolta'm, Joan, et sembla si continuem escoltant whatsapps?
0: Vinga.
1: Anem pel següent.
2: Hola, Anna, què tal? Soc en Sergi Ferrer, de Ràdio Calella Televisió. Mira, t'explico. L'escut de Calella és caironat, troncat i semipartit, i té tres elements principals. Un gos negre passant sobre fons daurat, un mig vol o ala de color argent sobre fons blau i tres estrelles daurades de sis puntes sobre fons vermell. A la part superior hi ha una corona mural de ciutat. I aquí hi ha una curiositat. El gos i l'ala són armes parlants que tradicionalment fan referència al nom de Calella, mentre que les tres estrelles són un atribut de Santa Maria, patrona de la ciutat. A més, l'escut actual es va aprovar l'any 1989.
0: Vinga, fixeu-vos en el vocabulari que ha utilitzat, correctíssim. Però clar, no és el mateix tallar un escut en horitzontal que en vertical. Si el tallem en horitzontal, l'estem troncant. Si el tallem en vertical, l'estem partint. En el cas de Calella, només està partida la part de baix, per tant, està semipartida. És tot un vocabulari complexíssim que cadascun dels talls o formes rep noms diferents. Ells també tenen un gos, hem estat parlant dels gossos. Aquí, en aquest cas, el cas de Calella, el gos, molta gent pot dir que ve per la llegenda de la Llova, no? de Calella, però en realitat no, ve per també com a emblema parlant. Molts dels escuts tenen això, armes parlants. Què vol dir? Que ens diuen el nom del poble. Calella, aquest K, es representa amb aquest gos. L'ala de Calella, aquest joc fonètic que sembla ala, es representa amb aquesta ala que tenen dels triangles inferiors. I aquest ella, no? Vindria de les estelles o estrelles, que serien les que es representen en aquest tercer quadrant, que també pot fer referència a aquesta advocació mariana del poble, les tres estrelles, però realment aquest és un dels escuts, el de Calella, un dels més interessants a nivell geogràfic, no? O d'escuts parlants, ja que no és només un sol element, sinó que ajunta tres elements per formar el nom del poble.
3: Hola, hola, sóc la Laia Batlle-Urgell, directora de Domenys Ràdio, la ràdio de Sant Jaume dels Domenys, i què us he de dir del nostre escut? Doncs és un escut molt senzillet, però molt, molt identificable. Per què? Doncs perquè a part de tenir aquesta corona típica dels escuts, hi predomina el color verd, que és el color que també hem utilitzat perquè sigui símbol de la ràdio del municipi, i com a símbol central hi ha una petxina, que en aquest cas és la que identifica també i se li atribueix a Sant Jaume, que és el nostre patró. Un escut preciós que ens agrada molt i que evidentment identifica Sant Jaume dels Domenys.
4: Joan, una petxina, per què?
0: Aquest cas és molt interessant perquè, clar, el nostre poble es diu Domenys. Molt bé, jo quin objecte, quin element fico, no?, per identificar un poble que es diu Domenys. Domenys ve d'una paraula que vol dir dominis. Per tant, no hi ha cap objecte que ho puguem vincular, no? Que ho puguem relacionar. Doncs què fan? Molt senzill. Tenen un patró amb especial devoció, que és Sant Jaume. Doncs agafaran l'emblema de Sant Jaume, que és aquesta petxina de peregrí, i l'utilitzaran com a emblema del seu poble. Per tant, no tenim cap element que com a poble o de la nostra història que sigui identificatiu, doncs utilitzarem l'emblema de la nostra devoció municipal. Fixeu-vos que és el primer escut que trobem amb només la corona amb només tres torres, Per tant, vol dir que Domenys vindria a ser un poble petit, vale? No té les cinc torres que podria arribar a tenir una vila, un poble de més grans dimensions.
5: Ei, Anna, sóc el Sergi de Ràdio Sant Sadurní. El nostre escut té elements molt lligats a la nostra activitat econòmica. Una premsa i dos raïms que aboquen un

0: poble de Vinya, amb accent 100% penedès, i que, com no, som un centre mundial a l'elaboració de vins i escumosos. Durant dos segles van pertànyer a Subirats, fins que Ferran el Catòlic el va incorporar a la jurisdicció reial, i d'aquí la corona de Vila i les quatre barres.
1: Algun comentari sobre la imatge de Sant Sadurní, Joan?
2: Sí, doncs mira, fixeu-vos que ha dit, com que el rei va donar un privilegi, poden tenir les quatre barres d'aquests comtes. Perfecte. La corona mural ens està dient que és un poble gran. I, finalment, l'emblema, o element parlant, no ens està parlant ni d'un edifici o un monument característic, no? Com podria ser Vilanova i la Geltrú, que parlàvem abans, amb el castell. No ens està parlant del nom del poble. No ens està parlant del sant patró. Què ens està parlant aquí? Ens està parlant de la seva activitat econòmica. Això és poc habitual en els escuts, eh? Però, clar, quan és un cas tan excepcional com Sant Sadurní d'Anoia, em sembla a mi que té tot el motiu de ser que en el seu escut facin constar una activitat que dona feina quasi bé a la meitat de la població d'aquell poble.
3: Joan, i n'hem deixat un de gran pel darrer. Escoltem-lo.
4: Ei, Anna, què tal? Molt bona, Joan. Com esteu? Mireu, soc l'Adrià Tella, de Ràdio Ciutat de Tarragona, i evidentment us volia parlar de l'escut de la nostra ciutat, un escut que de ben segur de tenir moltíssima història darrere. Tarragona va ser capital de la Tàrraco romana, és ara mateix capital de província, per tant, tot això s'ha de notar en aquest escut. Un escut, segons el que diuen, també amb moltíssima relació, no només amb aquest passat de la ciutat, sinó també amb la corona d'Aragó. La imatge principal, un camp daurat amb quatre verats ondats de color vermell col·locats en vertical. A primera vista, poden recordar, evidentment, les quatre barres que tots tenim al cap, però en realitat són una representació pròpia i diferenciada del senyal reial, amb aquests elements ondulats que formen part de la simbologia tradicional de Tarragona, que es troben també, per exemple, en la bandera de la ciutat. Una de les coses més curioses és que aquests símbols ja apareixen documentats en representacions antigues de la ciutat, com en llibres d'actes municipals dels segles XIV i XV, cosa que demostra la seva llarga vinculació amb la ciutat de Tarragona. A més, l'escut ha incorporat al llarg del temps altres elements, com la corona i la palma, relacionats, diuen, amb privilegis i reconeixements històrics concedits a la mateixa ciutat. També, en alguns casos, hi apareixen alguns lemes en aquest escut de Tarragona. Al final, és interessant veure com un escut no és només una imatge que representa un municipi, un poble o una ciutat, sinó que és una peça que explica moltes vegades d'on ve aquesta ciutat, quina ha estat la història i quins elements han definit la seva identitat. Ens fa molta il·lusió participar en aquesta conversa que teniu i descobrir amb vosaltres totes aquestes curiositats que s'amaguen darrere els escuts municipals i darrere del de Tarragona.
3: Joan, doncs l'Adrià ens ha fet una gran exposició. Res a afegir?
2: Sí, tant que tinc a afegir.
3: Doncs
2: l'escut de Tarragona és molt interessant, no? Ell parla de que com a capital de província és un escut especial. No, això no es distingeix, en heràldica. En heràldica, si us fixeu, per exemple, l'escut de Lleida o l'escut de Girona, són escuts que poden arribar a ser molt simples, molt senzills. El que sí que es distingeix en heràldica molt clarament és si en aquell lloc hi ha hagut una seu nobiliària, si en allà hi ha hagut un marquès, un comte, un príncep, no? Per exemple, en el cas de Girona, la corona és de príncep, perquè és el Principat de Girona. En el cas de Barcelona, la corona és de rei, perquè va ser seu del regne. En el cas de Tarragona, desconec si va ser seu d'algun noble. Sí que l'escut té una corona, sembla de príncep o de marquès, per tant, potser en algun moment va ser seu també, però el que sí que puc dir és que Tarragona és d'aquests escuts que no ha fet els deures, que són no oficialitzats.
3: Ostres!
2: Sí, i ho entenc, perquè realment és un escut molt pompós, un escut molt maco, amb tot d'elements vegetals, tant de la part superior la palma, com aquesta alzina i llorer, el llaç inferior, però clar, l'escut també té una forma molt, molt curiosa, que no s'assembla o no s'aproxima al caironat legal. Per tant, Tarragona, suposo que com a poble enamorat d'aquest emblema, és d'aquests que els hi costa, no, de fer aquest canvi i de simplificar-lo i acostar-lo al que realment mana l'heràldica.
3: I a més
2: un
3: a
2: detall,
3: més...
2: Molt...
3: Digues.
2: Sí. No, un detall molt interessant, que és aquestes onades que ens ha explicat, que també les podem trobar en altres escuts, com el de Badalona o el de Girona. Aquestes zones, en heràldica, s'anomenen vair. El vair era una forma de decorar els escuts que no era pròpiament afegint-hi símbols, sinó afegint-hi com una decoració que avui en dia en diríem un estampat. Recordem que els escuts provenen d'objectes físics, escuts defensius. Molts d'aquests escuts es cobrien amb elements que els donaven esmorteïment quan algú li donava un cop. I moltes vegades aquests elements d'esmorteïment eren pells. aquest vair, i aquest, el vair d'ones, pròpiament, que és el més típicament català, que és aquest més ondulant, el vair normal és més geomètric, de cantos més afilats, és un estampat que prové de l'antic costum de col·locar pells d'esquirol. En el moment en què traiem la pell a un esquirol, ens queda la zona de la panxa i la zona de l'esquena. Que a l'obrir-lo, com si fos un llibret, no, ens queden aquestes marques, no, com de les potetes i del coll, que ens fan aquesta forma d'aquest ondulat. Si busqueu per internet el vair, vair heràldica, uh-huh, veureu que és una forma així que marca molt bé el coll i les dues potetes inferiors. I aquesta successió d'aquesta geometria és la successió que farien les pells d'esquirols col·locades una al costat de l'altra.
3: Doncs, Joan, molt curiós, com tot el que ens has explicat. Moltíssimes gràcies per aquesta lliçó magistral d'heràldica que ens has fet avui. Gràcies també a la Laura per portar-te fins a la ràdio, fins a Ona Malgrat. Una abraçada enorme a tots dos i, escolta'm, algun dia tornem a parlar d'escuts, que està tothom aquí amb ulls com plats.
2: Un plaer.
3: Gràcies. Sí.

0: Hola, Anna, què tal? Com estàs? Soc l'Ona del 9FM. Escolta, que m'agradaria portar-te un tema que no sé si t'encaixa o no, però ostres, crec que és un tema xulo de parlar i em faria il·lusió portar-te en Josep Prat de Saba, que és escloper, un ofici que ara mateix no és el més sentit i ell és l'últim escloper de Taradell. O sigui, al final et portaré una relíquia, un tresor de la nostra comarca. Va, a veure si t'agrada i en parlem en els propers dies.
1: Hola, bona tarda, Anna, i oients del Rambla 54. Mira, sóc el Jordi Abril, el tècnic de Ràdio Ciutat de Badalona. Estem preparant un reportatge sobre l'anís del mono. El Martí Villegas va venir l'altre dia i van començar a fer-lo, a buscar coses, anècdotes, històries sobre aquesta fàbrica i aquest licor tan famós al món sencer. Espero que us agradi.
2: Soc el Carlos, hem vingut a viure aquí al carrer Sant Miquel ara fa 6 mesos pel naixement de la Lila, de la meva filla. I bé, la primera vegada que ens trobem això, la meva dona sí que és de Rubí, sí que coneixia aquesta cosa que feien cada any, i els seus cosins també, però jo no l'havia vist mai. La veritat és que és una cosa molt xula, molt participativa, comptant a tots els veïns, encara que siguem nous. I bueno, m'ha agradat molt, crec que vindrem cada any, està molt bé.
3: A la ciutat de Rubí hi ha molts carrers amb noms propis. Sant Jaume, Santa Maria, Sant Magí... I és molt típic celebrar el sant del carrer fent festa. Però hi ha una festa que és una mica diferent. La festa del carrer Sant Miquel, de la que ens parlava el Carlos. El carrer Sant Miquel es troba al centre de Rubí, a prop d'escoles i del mercat municipal. És un carrer que, com molts altres, sempre ha estat ple de famílies. Algunes, com el Carlos, acabades d'arribar, i altres de tota la vida, com la de la Marta.
4: Doncs jo porto visquent aquí des de petita, ara tinc 27 anys i ho recordo de sempre, de pintar el carrer, de sortir al sopar, de sortir al dinar, de córrer per aquí amb la bici, amb el patinet, i bueno, és una festa que ens encanta, la veritat.
3: Com diu la Marta, cada setembre, pels vols de Sant Miquel, que és el dia 29, organitzen un cap de setmana de festes on celebren la familiaritat, la comunitat i la història que uneix el carrer. Aquest any ha estat la 46a festa del carrer i, com cada any, les activitats estrella van ser les mateixes, el sopar i el dinar veïnal i la pintada gegant. I és que és aquesta pintada gegant el que fa que el carrer Sant Miquel es conegui també amb un altre sobrenom, el carrer dels dibuixos.
5: Em dic Txell Martí i he vingut a pintar el carrer per les festes de Sant Miquel. Estic pintant uns dibuixos d'uns vídeos que es diuen Digital Circus. La pintada sí que és el més xulo.
3: I és que els veïns més petits del carrer, amb ajuda dels adults, pinten l'asfalt. Dibuixos animats, sèries, videojocs, de tot. I no és temporal. Ho pinten amb pintura i els dibuixos queden allà tot l'any, acompanyant els veïns i veïnes. I tot i que els dibuixos canvien cada any i són cada cop més moderns, la tradició ve de lluny. I ens ho explica Dani Bové, president de l'Associació de Veïns del carrer Sant Miquel.
6: Jo des de ben petit jo sempre he viscut la festa del carrer. El meu pare, junt amb el Joan Turú, van ser els que van començar a iniciar tot això. I nosaltres, doncs, quan ells es van anar fent grans, i vam dir, bueno, donem una empenta a nosaltres. Quants anys? No, molts anys. Potser fa, no sé, 14 o 15 anys, ben bé que ho portem nosaltres. El que som el jovent, que ja no ho som tant.
3: Però quan van començar les festes, fa 46 anys, el carrer no era pas com ara.
6: Abans, doncs mira, tot el que eren el carrer, la banda de baixant, venint del carrer Sant Isidre avall, eren cases i horts. Cases i horts, i llavors doncs, hi havia l'alçada d'on hi ha el local de la Sardana, es tallava una paret, que era un hort, i la pintada que ara es fa a terra doncs, es feia en aquella paret. Es pintava tota de blanc i allà es pintava fins que, clar, van començar a fer pisos i van començar a quedar sense paret.
3: Va ser llavors que la pintada gegant, que ja es feia fa una quarantena d'anys, va passar a ser feta a l'asfalt. Com amb aquest canvi, molts altres canvis han passat en el veïnat i cada cop són més necessàries les activitats de comunitat per poder conèixer a la resta de veïns.
6: Ha canviat. És veritat que hi ha molts veïns, molts no participen, doncs perquè no els hi ve de gust, és... Però clar, ha canviat a tot. Quasi bé tothom ens coneixíem allà. I ara doncs, ja coneixes a molts veïns, però al final els blocs d'edifici porten aquestes coses. El dia a dia, un va amunt, l'altre va avall, no coincidim amb horaris i és difícil de conèixer tothom.
3: Però tornem de nou al passat. Tot i que ara La Festa del Carrer és autofinanciada pels veïns i els negocis locals. En el seu inici va poder ajudar-se, almenys un any, de les ajudes de l'Ajuntament. I és que hi ha una menció al diari local La Rubricata de setembre de 1980, on s'anuncia que es donaran ajudes a tres carrers de Rubí per fer les seves festes populars, entre ells el carrer Sant Miquel. Però i si anem més enrere? Perquè aquest carrer porta des de molts, molts anys el mapa de Rubí. Com a curiositat, abans de les festes i del sobrenom del carrer dels dibuixos, es coneixia com el carrer dels llauners. Això es deu a que antigament els comerciants nòmades de la zona s'ajuntaven al torrent de l'Alba, un torrent que ara dona nom al carrer que fa cantonada amb Sant Miquel. Òbviament, les festes van tardar encara més d'un segle a prendre forma. Quan ho van fer, va ser gràcies als pares dels actuals organitzadors que van portar endavant la iniciativa. Però la seva essència era la mateixa que ara, una festa veïnal amb una gran pintada que fes somriure i divertir-se als infants. Però el que sí que expliquen és que el panorama dels dibuixos animats que pinten al carrer era molt diferent del que és ara.
6: Els que coneixíem els menys ens feien gràcia. Suposo que n'hi havia molts menys, eh? Però bueno, es feien personatges de la tele o de TVOs, el Mortadelo, el Super López, tots aquests pues, es feien a la paret, es feien... De vegades no eren personatges de televisió, a lo millor doncs, era, no sé, papallona, o era un cotxe, o era... Saps? No s'havia d'omplir molta paret i no hi havia tanta possibilitat com ara. Són molts, ja ni els coneixem, els que són més grans ja ens perdem amb aquestes coses. Però era una altra... La televisió no és com ara, que hi ha moltes plataformes, moltes sèries, molta... I sí, es buscaven dibuixos d'aquella època, però al mateix temps, doncs alguns que no era cap personatge en si, sinó era més el cotxe, l'avió, el camió, coses d'aquestes.
3: Lluny d'aquests avions, camions, Mortadelos i Filemons queden ara els dibuixos actuals. Aquest any han quedat a l'asfalt els Minions, Stitch, el Titó, Digital Circus, Magic Animals i altres dibuixos que queden ben lluny de les antigues generacions. Però al final del carrer hi ha una pintura que no és de cap sèrie ni pel·lícula, el Drac de Gaudí. I és que cada any la festa agafa una temàtica diferent, amb la que decoren l'entrada i les cases. I aquest any ha estat Gaudí. I han decorat la porta amb les seves obres, incloent un dels dracs del Parc Güell. Però cada any pensen idees noves i diferents.
6: De temes, doncs mira, va haver-hi un any que vam decidir fer la República del carrer Sant Miquel, vam fer una bandera, la vam fer un escut, bueno, també vam fer el mar. Sí, se n'han fet de tot tipus i molt variats, i uns anys amb més feina, uns altres amb menys feina. L'any passat els vam fer de cuina catalana, perquè era l'any mundial de la cuina catalana, una cosa d'aquestes. I vam decidir, doncs, vam fer plats, vam fer com si fos una cuina, amb fogons, amb una mica la imaginació dels artistes.
3: I tot i que cada cop som més veïns, l'essència de la festa es manté en coses com el dinar popular amb la paella de l'Adela.
6: Està boníssim. I l'Adela, doncs, des del principi que va començar a fer la paella, jo no en soc conscient quan va començar, des de fa molts anys és ella la que se'n cuida. Ara sí que és veritat que és la de la Vera Tamayo, que viu a la veïna del Sant Miquel de tota la vida. I ara sí que s'ha buscat ajudants, perquè clar, ja ens anem fent grans tots, no? Però és el seu arròs. I és surt boníssim cada any. I, de fet, ja l'esperem, i per això ja és l'arròs de l'Adela. Ja quedarà per la història, això, no?
3: Però el més important és que, com va passar d'avis a pares, ara ho volen fer seguir amb els fills del carrer.
6: Van decidir fer això per fomentar el veïnatge, per crear una amistat. Bueno, van anar passant els anys i ens van anar fent fins que va arribar un moment doncs, que, evidentment, es van cansar, i llavors vam ser els fills els que vam continuar. I ara estem nosaltres i esperem que els nostres fills s'hi afegeixin quan toqui.
3: Aquesta és la història de la festa del carrer Sant Miquel, que va fer canviar el sobrenom del carrer dels Llauners al carrer dels Dibuixos. Una festa que fa veïnatge i poble.
7: Des de ben jove, Gauss va destacar per la seva capacitat matemàtica. D'ell s'explica l'anècdota que quan tenia 9 anys, durant la classe d'aritmètica, el mestre va proposar el problema de sumar els nombres de l'1 al 100. Tot pensant que els alumnes estarien una bona estona ocupats fent càlculs amb les seves petites pissarretes. Per sorpresa del mestre, Gauss va trobar la resposta correcta amb una enorme rapidesa, a diferència dels seus companys, que van necessitar molt de temps o fins i tot que es varen equivocar en el munt d'operacions que havien de fer. Us proposem de pensar com ho faríeu per trobar la resposta de manera ràpida, tal com va fer el jove Gauss, tan sols fent unes poques operacions.
8: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: La Caixa Tonta, amb Joan Bosch i Assumpta Vitòria.
2: Què tal, com esteu? Benvinguts una setmana més a La Caixa Tonta, aquest programa que fem des de Ràdio Arenys per la xarxa de comunicació local. Un programa que, com sempre, el que intenta és fer-te veure la televisió d'una altra manera. I què tindrem aquesta setmana al programa? Doncs de convidada, ni més ni menys que la mítica Salomé, que va guanyar Eurovisión amb el Vivo Cantando. També tindrem a l'Assumpta Vitòria amb la seva secció de història de la tele i, com sempre, el nostre estimadíssim Toni Rovira, del Toni Rovira i tu, amb el seu racó en el que hi pot passar de tot. Recordeu que ens podeu seguir a les xarxes socials buscant La Caixa Tonta Ràdio. Així de senzill, així de fàcil. Esteu preparats? Preparades? Comencem!
3: Saps que la tele abans era en blanc i negre? I que només hi havia un canal? La Caixa Tonta també té una història. La seva.
4: Doncs quan sona aquesta sintonia no podem parlar d'una altra cosa que no sigui de la història de la tele. Amb la nostra estimada Assumpta Vitòria. Assumpta, com estàs?
5: Molt bé, i vosaltres, com esteu tots?
4: Molt bé, contents d'escoltar-te, com
5: molt,
4: sempre.
5: Molt, escolta, contenta.
4: Què ens expliques avui, a veure?
5: Mira, he anat buscant, per no fer-ho com tan simètric, coses sueltes.
4: Sí.
5: I aleshores coses que a vegades ni recordem. Per exemple, te'n recordes de Si jo fuera presidente?
4: Ai, sí.
5: Del Fernando Tola, amb la Carmen Maura, que deia, nena, tu vales mucho.
4: Oh, i tant, que sí que me'n recordo.
5: Doncs això era de l'any 84.
4: Fixa't.
5: També hi havia aquest any La bola de cristal.
4: Ai, La bola de cristal, Assumpta.
5: Amb Alaska i Javier Gurruchaga, que triomfaron en televisió presentant un programa infantil con un toque diferente.
4: Mira, escoltem la sintonia, què et sembla?
5: Me sembla molt bonic.
4: Vinga.
1: La Caixa Tonta.

0: esa bola que todo el mundo le mola.
1: Todo el mundo
0: doncs,
1: le mola.
0: Molt bé aquell programa.
1: I ara també va haver-hi el 84 una cosa molt trista que fa molt de temps, la muerte de Paquirri.
0: Ai, mare meva.
1: Que deia, hagan lo que tengan que hacer i tot, i pobre home, eh?
0: Fixa't.
1: Va ser molt dur.
0: Va ser tremendo, eh?
1: I la Pantoja que deia, aquí tens les imatges, ho va prohibir.
0: Meva. Sí, sí, sí, va ser.
1: Tot això sembla ahir, però ja fa, pues mira, el 84.
0: Mare meva, sí, sí, Déu-n'hi-do, eh? 40 anys ja.
1: És que és molt.
0: Més de 40, quasi, sí, sí.
1: Després ja, al mateix temps, Como Pedro por su casa...
0: Ai, Como Pedro por su casa...
1: El Pedrito mira. Ruiz...
0: Ai, el Pedrito, diu, que ara fa aquests vídeos, eh?
1: Que fa uns vídeos molt xulos, eh? L'altre dia va fer un que feia molta gràcia, que es va dibuixar com unes ulleres, deia, no m'acuerdo de nada.
0: No m'acuerdo de
1: Soy
0: nada.
1: Soy Pedro, me llamo Pedro, me llamo Como, Como... És graciós, eh? És molt,
0: molt
1: bo,
0: molt,
1: eh?
0: Molt, molt bo.
1: Va anar a l'estrena del Rafael, també.
0: Ai, sí, que ho va comentar.
1: Hem vist una foto preciosa amb el Rafael. Que fort, lo del Rafael, eh?
0: Déu-n'hi-do, el tio allà aguantant, eh?
1: Que
0: com
1: maco,
0: un campió,
1: que
0: eh?
1: Maco. Ai, Déu meu, que li duri, no?
0: I tant, que duri molt.
1: Bueno, doncs aleshores també teníem el Falcon Crest.
0: Oi, el Falcon Crest, assumpte.
1: Perquè ja no hi havia Dallas i aleshores van fer lo de Falcon Crest.
0: Mira.
1: A veure què passava.
0: Escoltem la sintonia. Falcon

0: pega l'assumpte.
1: Jo no sé què penses, però... A veure, sents la sintonia i t'arriba més al cor que els títols que llegeixo.
0: Això segur, Assumpta. Eh? Sí, sí,
1: sents
0: sí.
1: Les sintonies i dius... Ai, això m'ha arribat a l'ànima. I dius, de què era? Ai, no sé, no
0: ai,
1: sé.
0: Ai, mare meva.
1: A què sí?
0: I tant, tens raó, Assumpta.
1: Mira, també hi ha lo de los nuevos telediarios.
0: Doncs sí.
1: L'asturiana Ángeles Caso i la ibicenca Concha García Campoy, pobra Concha,
0: pobreta,
1: simbolizaron con su belleza una total renovación de los espacios informativos llevada a cabo por el Enric Sopena, mare meva.
0: Mare meva.
1: El Sopena.
0: El Sopena,
1: jo vaig conèixer molt. Era molt dur, eh?
0: Sí, sí,
1: molt
0: que era dur,
1: molt
0: sí.
1: Dur, eh? Molt, molt al seu lloc. No sé, era impenetrable bastant, el Sopena.
0: Era molt, molt seu.
1: Sí, tenia la seva història.
0: I tant.
1: També hi ha Turno de Oficio.
0: Apa, Turno de Oficio. Explica una mica del Turno de Oficio.
1: Pues l'Antonio Mercero va mostrar les peripècies d'un grup d'abogats a l'Espanyola i el públic descobreix el talent de Juan Luis Galiardo després de la seva època de galant. Qué mono era el Galiardo.
0: Mira, doncs escoltem una mica de la sintonia, també. Turno de Oficio. Molt bé.

0: L'any 86, any de plebiscitos, eleccions e ingreso a la Comunitat Europea, posa aquí que trae bastantes escàndalos a Televisió Espanyola.
1: Mapa, mare meva.
0: Però el brillo de luz de luna i el bon humor de Media Naranja el dulzan la despedida de Calviño.
1: Toma ja, assumpte.
0: A veure, també
1: vaya
0: és
1: que sempre,
0: història,
1: I sempre hi ha hagut coses d'aquestes,
0: Sempre, sempre.
1: Ho has vist,
0: És que la vida és així. Mira, també hi ha el referèndum de la OTAN.
1: Mira.
0: Felipe González ganó su difícil reto y la oposición puso el grito en el cielo por la actitud de Televisión Española en la campaña del referéndum.
1: Ah, pa' aquí.
0: Això a l'any 86.
1: Déu-n'hi-do.
0: Y el nombramiento de la Pilar Miró.
1: Ay, la Pilar.
0: Pilar Miró sustituyó finalmente a José María Calviño en la Dirección General de Radio Televisión y empezó a obrar por su cuenta y a deshacer todo o casi todo lo hecho por su polémico predecesor, la Pilar Miró.
1: Déu-n'hi-do,
0: És molt fort, no?
1: És fort, Sempre hi ha hagut coses d'aquestes, també.
0: Sí, el que passa és que no ens enteràvem tant com ara, oi?
1: Sí, sí, ja tens raó, ja, clar. Ara hi ha les xarxes i tot.
0: Clar, i tothom va buscar.
1: I s'entera tothom.
0: I una cosa fantàstica, el viaje con nosotros.
1: Ai, el viaje con nosotros, Assumpta.
0: Que guai, no, també,
1: I tant, i tant.
0: Mira, diu, Javier Gurruchaga levantó polémicas y entusiasmos con su fantástico viaje por mundos de fantasía, en lo que encontró nada menos que a un enano muy parecido a Felipe.
1: Ay, ay, ay,
0: ay. Sí, sí, sortia un enano que era muy parecido a Felipe.
1: Mare meva.
0: Jo no me'n recordava de res.
1: Tampoc.
0: I aquí hi ha la fotografia,
1: Mare meva.
0: O sigui que no ens inventem,
1: No ens inventem, està aquí escrit.
0: Un fantástico viaje por mundos de fantasía en los que encontró nada menos que a un enano muy parecido a Felipe. I aquí a la foto, si la vols penjar a la xarxa.
1: Mira, penjarem.
0: Home, home.
1: Home, si us plau.
0: Mare de Déu.
1: Mare de Déu, hermós.
0: I després ja, que noche la de aquel año, Miguel Ríos. Per cert, que això és un comentari meu, vaig veure l'altre dia per la nit amb això de l'LGTBI, que van fer un programa del Waldo de los Ríos.
1: Sí.
0: I el Miguel Ríos, es deia Waldo de los Ríos.
1: Sí, sí.
0: I el Miguel Ríos
1: sí.
0: El van escollir per fer la cançó de l'himno de l'alegria.
1: Mira,
0: no?
1: Sí, sí.
0: Pues es veu que en aquell moment va sortir a la tele, que jo vaig veure, que la gent el va insultar per haver agafat la melodia de Beethoven i que va ser una cosa fortíssima.
1: Sí, sí, va haver-hi molta polèmica.
0: Molta polèmica, però clar, el temps ho borra tot,
1: Tot, al final, ja
0: I,
1: ho veus.
0: Bueno, ell es va suïcidar, el Waldo de los Ríos.
1: Déu-n'hi-do.
0: Per l'opressió i per tot el... Però era un triomfador,
1: Totalment.
0: Perquè va començar a fer sinfonies i sinfonies.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: I a Alemanya es veu que el tractaven de meravella.
1: Sí, sí.
0: Doncs la vida.
1: Doncs escolta, la vida, Assumpta.
0: Molts comentaris, no?
1: Déu-n'hi-do, quina secció avui, plena de coses.
0: És xula, escolta'm. No?
1: Ha
0: Home, avui no tenim
1: fantàstica.
0: A l'Anora.
1: Ah, no passa
0: que
1: res.
0: Que també ens posa una, present una mica.
1: Una miqueta, però hi ha un altre dia ja vindrà.
0: I tant que sí,
1: Escolta'm.
0: Molt
1: doncs
0: bé, hem
1: doncs mira,
0: aquí
1: hem comentat
0: fins a l'any 87.
1: De tot. Avui tocava el 86, 87, i seguirem la setmana que ve més
0: si
1: coses.
0: Si volen, sí. Mira,
1: I tant que sí.
0: És maco sentir les músiques, Joan.
1: Que sí? Doncs mira,
0: m'encanta.
1: Acabem la secció d'avui amb Viaje con nosotros i el Gurruchaga, que ens
0: molt
1: animi
0: bé,
1: una miqueta.
0: Molt bé, que sempre dona vida,
1: Vinga, doncs, viatjant, seguim amb el programa.
0: Olé!

0: Maria Rosa Marco Poquet, ella va néixer a Barcelona i és afincada a València, especialment coneguda, com no, per ser una de les quatre guanyadores del Festival d'Eurovisió. Ha sigut talonera de Frank Sinatra. Fins al 1963 va gravar més de 40 cançons per les cases discogràfiques de Iberofon i Zafiro. Al 1962 ja havia guanyat el Festival del Mediterrani amb el tema Se'n va anar, en català. Va actuar també en el Festival de València i en el Festival del Duero, on va obtenir el Premi d'Interpretació. Va gravar numerosos discs amb varietats diverses, sobretot en moltes cases discogràfiques com Belter i Iberfon. I el 1969 es va casar amb Sebastià García. Va gravar numerosos temes en català i castellà, entre els més coneguts 500 milles, L'arbre, Bésame mucho, Com el vent, L'emigrant, Puedo morir mañana, Isla de amor, de l'amor, O esperaré. Assumpció Vitòria, la presentem no. Ja perquè té,
1: bueno,
0: un currículum,
1: és que té un currículum
0: impressionant, i encara en queda, que ara en parlarem amb ella, perquè això és llarguíssim,
1: Sí, sí, de fa tants anys, i és una persona com molt, molt entranyable, molt estimada, com una part de la vida, no? Perquè jo vaig començar a Ràdio Barcelona amb l'Escamilla, i ella anava ja a cantar a Ràdio Barcelona, després a Televisió Espanyola amb el Ricardo Soria, sempre venia, amb el Martí Maqueda, vull dir, sempre programa que es fes hi havia la Salomé, sempre. I jo me'n recordo que la Irene i jo, que érem, bueno, i ella també eren molt jovenetes, no sé, sempre parlàvem i no sé, eren com molt rebeldes, no, tots plegats. Era una època molt bonica i li tinc un gran aprecio.
0: Doncs anem a presentar-la. Salomé, molt bona nit.
2: Hola, macos.
0: Com estàs?
2: Molt bé. Vosaltres?
0: Molt bé.
2: Cantats. Però se'm anava a ser l'any 63,
0: El 63.
2: Sí, sí.
0: Doncs ho teníem mal controlat, això,
2: sí,
0: escolta.
2: Sí, sí, i el festival aquest de València, no sé quin festival era. Era el festival de Venècia, no de València.
0: De Venècia. Ah. Venècia, tens raó, de Venècia,
2: sí.
0: Tens raó.
2: Sí, sí. Jo dic que a València no faig temps.
0: No, és veritat, és veritat. El festival de Venècia, tens raó, tu. Doncs, escolta'm, Salomé, encantats de parlar amb tu. Nosaltres som uns eurovisivos, ens agrada molt. I, a més, doncs, bé, jo encara que sigui més jove que l'Assumpció, m'agrada molt el món de la televisió i he seguit molt també la trajectòria de grans artistes, de presentadors, i en aquest cas, doncs, el cas de la Salomé, el teu cas, perquè realment que vas causar, doncs, furor, i que va ser una de les presentadores, i ets una de les que també es recorda més de tota aquella època del boom de la televisió.
2: Bueno, home, sí, no es pot dir que m'hi he entretingut.
0: No has passat, pas desapercebuda, ja t'ho dic jo.
2: No m'hi he entretingut fent encaix de buixets, no.
1: Jo recordo tant, per exemple, com vas fer lo de Se'n va anar, que vaig anar al teatre a veure, també, i va ser tan maco aquella època teva, cantant el Se'n va anar i totes les cançons, era una època...
2: Bueno, en realitat la meva època va començar amb el Se'n va anar.
1: Oi que sí?
2: Perquè jo abans no feia res.
1: Jo recordo tant quan cantaves i que era tan bonic.
2: Abans no feia res, jo em dedicava a estudiar i després el setmana vaig continuar estudiant,
1: clar.
2: Si no, el meu pare no em deixava cantar.
1: Clar.
0: No et deixava cantar.
2: No. Si deixava els estudis no em deixava cantar, no.
0: En aquella època, clar, la cosa era molt diferent d'ara.
2: No em deixava cantar, i a més, escolta, jo tampoc li vaig demanar, que no em deixés cantar. Ai, jo tampoc li vaig dir mai que jo deixaria d'estudiar, perquè a més a mi m'agradava estudiar, però també m'agradava cantar.
1: Clar.
2: Però ell volia que si, ell em va dir, si pots compaginar les dues coses, aleshores d'acord, però si jo veig que portant sempre molt bones notes comences a fer el tonto, les cançons s'han acabat, i no, i bé, ens vam entendre molt bé. Les cançons, el meu pare, la meva mare i jo.
1: Escolta, jo, per exemple, que recordo l'època antiga de televisió i l'època d'ara, podries explicar-nos, per exemple, quan vau anar a Eurovisió, quins avantatges o quines coses us donaven? Perquè jo me'n recordo haver anat a coses que presentava, no sé, la Ribas Castro, i ni cobràvem gens nosaltres, els presentadors.
0: Com ha canviat tot.
1: I després hi havia gent que venia, doncs, no sé, com el Duodinàmic i tots aquests, i amb prou feines cobraven, no sé, era molt diferent d'ara. Vull dir, podries explicar alguna curiositat que jo pugui entendre dels cantants o alguna cosa d'aquella època?
2: Home, sí, abans, per exemple, doncs es feien algunes presentacions, alguns còctels, alguna cosa d'aquestes, no? Es feien a Barcelona molts còctels a la Terrassa Martini, si recordeu.
1: Sí, senyora.
2: Amb l'Odet Pinto, que venia, i allà ens ajuntàvem tots. I el que passa és que les cases de discos de tant en tant feien algun còctel, alguna trobada, així, amb artistes d'ells, però també convidaven els altres artistes d'altres cases. No hi havia la punyeteria, per exemple, que hi ha ara. No, si vas allà, no vas allà, perquè nosaltres, perquè nosaltres,
0: sí.
2: Perquè... No, allò era més... Era tot molt... molt més pla i més clar, i estàvem, i nosaltres no estàvem per aquestes punyetes de que si cobra, que si no cobra. Nosaltres cobràvem a l'hora de treballar.
0: Deixa'm escoltar, què et sembla si escoltem una mica del Se'n va anar?
2: Vale.
0: Que a mi m'encanta.
2: Vale.
0: Quina veu.

0: Quina veu.
1: Quina cançó més de veritat.
2: Per favor. Quin pitu.
1: Quina veu més de veritat, nena.
0: Oh, com ha canviat tot.
1: És que és
2: l'última veritat. No, ha canviat la manera de fer les coses. Però els cantants no han canviat.
0: Però aquestes cançons han quedat de per vida. Aquestes
2: cançons... I no les pot explotar.
1: No.
2: No les pot explotar perquè ara no hi ha les facilitats que hi havia abans. Mm. Les coses s'han de dir
0: com són.
2: Però... abans nosaltres teníem més facilitats perquè teníem més... ho estàvem descobrint tot.
1: Exacte.
2: Les gravacions, els discos... I ara, escolta, ara tothom... sembla que neixi ensenyat i si una cosa no van sobre segur, no volen saber res, i així s'estan perdent molts valors, perquè hi ha gent molt vàlida avui en dia, també.
0: Hi ha molta cosa prefabricada, això molt. Sí,
1: Mira, l'altre dia...
2: Sí, però jo he sentit de gent, he sentit gent que no està prefabricada, que sí, que n'hi ha moltes...
0: N'hi ha que en sí, però n'hi ha que també...
2: Però jo he sentit gent molt vàlida, que segurament no són aquests que tenen tant d'èxit.
1: No,
0: segurament.
2: Però és allò, saps? Fazendo benavente los intereses creados.
1: Sí, senyor.
0: Sí, aquí està.
2: Saps? Però hi ha gent molt vàlida, hi ha gent que canta molt bé i que té unes veus molt precioses.
0: Escolta'm,
2: però això és que els enganxi algú que cregui en ells. Que, és a dir, que cregui en el cantant, no a fer negoci.
1: Exacte,
2: perquè ara, avui en dia, els cantants semblen clínics, usar i tirar.
0: Aquí està. Sí. Sí. Operació Triunfo mateix, per
1: exemple. No sé qui era l'altre dia que només té una gala. Home, la Lucrecia m'ho estava explicant l'altre dia, una gala aquest estiu.
2: No, però escolta, la Lucrecia no sé, però hi gent...
1: Per dir gent... que diu, bueno...
2: No, però hi gent de campanetes i ui, aquests que escoles, ara totes les revistes i tots els cacaus. I després mires la data i dius, bueno, però escolta, tanta real i tot tens de... sis gales, 10, quan nosaltres en fèiem... Nosaltres havíem fet allò que deien doblete. Acabar de treballar en un poble i anar a un altre poble a 20 o 25 quilòmetres.
1: I tant.
2: Però clar, és que tot ha canviat també, clar. És que tampoc ens podem tancar amb allò que va ser. Allò ja ha passat. El que passa és que allò era millor que això.
1: Era molt millor la qualitat de so, també.
2: Sí,
1: que ha perdut.
0: Home, Déu-n'hi-do, la qualitat que hi havia,
1: La qualitat, perquè, per exemple, mira, vaig passar l'altre dia per Gràcia, per una botiga, i venien disc d'això de vinil.
0: De vinil.
1: A 30 cèntims, i em vaig parar
0: a
1: com
0: 30
1: un respecte,
0: cèntims, mare meva.
1: 30 cèntims, i vaig mirar, hi havia Alberto Cortés, Manolo Gas, una quantitat de gent, Josep Guardiola, a 30 cèntims, i jo em vaig parar i vaig dir, oiga, què passa con estos discos? Dice, bueno, va la gente y los deja en la calle, ni siquiera los dejan a los hijos. Y no, nosotros escolta, los cogemos y los vendemos.
2: Perquè s'estan posant de moda una altra cosa.
1: Pues mira,
2: i trobar, el que passa és que, bueno, potser, doncs, bueno, hi ha gent que no els vol i tal, però jo que tinc vinils, a mi m'han oferit verdaderes fortunes.
0: Joies, no?
1: Sí, senyor. Jo també els tinc guardats tots,
2: Sí,
1: tinc com,
2: però no meus, no.
1: No, clar.
2: Bueno, avui en dia, per exemple, jo tinc tota una col·lecció de la Barbra Streisand,
1: sí,
2: i tota una col·lecció del Frank Sinatra,
1: sí,
2: i tota una col·lecció del Tony Bennett, i tinc un
1: Michael Jackson té tots els vinils, la meva filla.
2: Un germà d'una cunyada meva que hi entén de tot això i que es dedica a tot això, diu, tu no saps el que tens això. El dia que vulguis, fem preu i jo t'ho compro.
0: Hombre.
2: Ja veus tu.
1: Pues em va impressionar molt això, perquè dic, o ells no saben el que tenen aquesta botiga de Gràcia, o jo tornaré, perquè és que hi havia discs de veritat que valien la pena, Però molt, sí, molt. Mm. Hi havia com una habitació plena. Jo dic,
2: sí, bueno, mira, no.
1: No, és que la gent no ho vol. Jo dic, vale.
0: Doncs, sí. Aquest cap de setmana, Salomé, tenim el festival d'Eurovisió. Ja portem unes quantes, però m'agradaria, doncs, com no, recordar amb tu el teu pas per aquesta festa, en aquest cas aquest festival, que en aquest cas, doncs, escolta'm, ets una de les guanyadores d'Eurovisió. Que
2: això... Està fa tant gràcia, quasi no me'n recordo.
0: Pues, escolta'm...
1: De quin color era el vestit?
2: Eh?
1: De quin color era el vestit?
0: Blu. Blau, no?
2: Blau, o sigui, com... turquesa, clar.
1: Escolta'm,
0: jo volia comentar, per exemple, una cosa. El teu vestit estava... Podia ser que estava dissenyat per el Pertegaz, Manuel Pertegaz, i passava 14 quilos.
2: Sí, no pesava, no, pesa
0: 14 quilos. I estava compost per uns canutillos, no, de porcellana.
2: De porcellana, sí.
0: Un blau així com pastel.
2: No, és un turquesa clar.
0: Turquesa clar i 3 cullars.
2: Sí, portava 3 cullerets, es veu que no en van tindre prou i ala.
0: I escolta, i pesaven un quilo, d'un quilo, cada culleret. Déu-n'hi-do, escolta'm.
2: Sí, bueno, però
0: I atenció, vas cantar el Vivo Cantando en 8 idiomes diferents.
2: En 8 no ho sé.
0: Espanyol, català, euskera, francès, alemany, italià.
2: No, no, no. Alemany no.
0: Alemany no, al final.
2: No.
0: Italià, anglès,
2: sí.
0: I serbocroata.
2: Serbocroata, sí.
0: Sí, que Déu-n'hi-do.
2: Amb alemany no el vaig arribar a fer.
0: Amb alemany al final no vas acabar de fer.
2: No vaig arribar a fer.
0: Anem a escoltar...
2: No, perquè ja tenia prou terrabastall.
0: Ja en tenies prou en aquella època. I és que aquell moment devia ser un bombazo tot.
2: No, ja va ser un moment de bogeria.
0: De bogeria.
2: Totes les èpoques tenen les seves edats. A mi aquella pallissa me la peguen ara i em maten.
0: I es maten, clar.
2: Clar, però, escolta, als 23 anys, mira, posa-me-les aquí, que no tinc butxaques.
3: Clar.
0: Déu-n'hi-do. Doncs recordem aquest tema que, vaja, pels qui no el coneguin, els que el coneixen, segur que els hi ve de gust recordar una estoneta.

0: Un tema que, bé, molta i molta gent coneix, malgrat que hagi passat el temps.
1: És que ha marcat època.
2: No, però saps què passa? I saps per què se'n recorden més? Perquè va guanyar.
1: Clar.
0: També.
2: Perquè hi ha hagut cançons fantàstiques que no han guanyat i ningú se'n recorda.
0: Això sí.
2: Però, clar, era un premi.
0: Era un premi.
2: I era la segona vegada que Espanya guanyava.
1: I era molt impressionant.
2: Allò va ser un terrabastall.
1: Clar, llavors era molt impressionant.
0: Hi havia, en aquell any, hi van participar artistes com, per exemple, Lulu, del Regne Unit,
2: sí.
0: Frida Bocara, de França,
2: sí.
0: I Leni Kurr.
2: La Frida era molt amiga, sí. La Frida i jo érem molt amigues, per cert, que es va morir fa 3 o 4 anys.
0: Fa poc, sí.
2: Sí, jove, molt jove, es va morir.
0: Déu-n'hi-do. I, escolta'm, va rebre el galardó a Madrid, no?, de mans de la Maciel.
1: Que... Ah, què en saps de la Maciel? Fa moltes que no en sé res.
2: No ho sé. L'altre dia la vaig veure amb una revista.
0: Sí.
2: I les revistes, i aquesta, bueno, aquesta classe de revista, no diré sí. quina revista és, perquè tampoc no...
1: Les revistes de los dentistes, que quan
2: no
1: vas...
2: No li vull fer publicitat. Veus?
1: No.
2: D'aquestes revistes, sí. que si no es claven amb la gent. I llavors
0: no
2: posaven, i posaven una foto de la Maciel d'ara.
0: Sí. Uh-huh.
2: I una foto de fa 40 anys.
0: Què dius?
1: Qué alegre, sí, qué bonito.
2: Y llavors, pues, tiempos pasados fue mejor.
0: Oh,
2: Cualquier tiempo pasado fue mejor.
1: Oh, qué burros.
2: Y escolta, ara...
1: Qué burros.
0: Quin poc mal gust.
2: Sí, està, però ho fan amb tothom.
1: Sí, tothom, amb tothom.
2: I ara, pues, clar, escolta, la Maciel, no, la Maciel i jo i qui sigui.
0: Sí, sí.
2: Com hem d'estar igual que fa 40 anys, burros?
0: Per favor.
1: I a part, és que també depèn de com t'agafen en un moment donat, sense maquillar, maquillada, depèn del pla, no, de la forma...
2: No, però escolta, encara que et posin flors i violes.
1: Sí, bé, sí, clar.
2: Jo no estic igual ara que fa 40 anys.
1: No, clar.
2: Que sigui molt bé sí. conservada i tot el que vulguis.
0: Però estàs guapíssima. Estàs guapíssima, saps?
2: Sí, bueno, però no estic igual.
1: Clar, és diferent.
2: Escolta, jo miro el mirall i jo no m'he enganyat mai, eh?
1: No.
0: Clar que no.
2: I jo tinc una foto amb un racó de casa que sempre dic, la trauré d'aquí. Però la trauré no per res, per posar-ne una altra. I el meu home diu, si la toques, nos divorciamos.
0: Mare meva, home, pobra, pues no la treguis.
2: I em veig aquella foto que jo devia tindre 35 o 37 anys, igual cara. Que dic, va, home, per la mort de Déu. Però és que una cosa és que ja ho sabem per què canviar. Canviem tot
0: clar.
2: I tothom ens fem grans i afortunadament el que es fa gran, perquè el que no es
0: home,
2: fa és que cascar.
0: És que ja no hi és.
2: Sí. Sí. Però és la mala idea que hi ha.
1: Hi ha molt mala
0: la mala
1: idea,
0: fe aquesta, hi ha molt mala
2: sí,
0: fe.
2: Sí, hi ha mal estil, mala idea, mala, van a fer mal.
0: Van a fer mal.
2: I no fan mal, no. Ja veus tu, el tiempo pasado, i clar, estava ara, ella, sí, que demà hi puc ser jo, eh?
0: Clar, ja.
2: Estava ella amb un barret i tot, de vestir d'aquella manera que va ella, sembla que vols tirar
1: sí, sí,
2: i coses
1: sí, sí, sí, sí.
2: Però bueno, ella va com li dona la gana.
1: Clar.
2: I després una foto de fa 40 anys.
1: Sí.
2: Tiempos pasados
1: no mejor. Sí,
2: jo perquè no sé qui són els que ho han fet, però penso, bueno, aquesta encara té carnet d'identitat, que hi haurà gentola d'aquestes que no tenen ni carnet d'identitat.
0: No, segur.
2: Doncs clar, doncs és això, és que tot ha canviat. Ha canviat molt tot i moltes coses a pitjor.
0: I Salomé, el festival com el veus actualment, aquesta evolució que hi ha ara mateix?
2: Pues escolta, és que tot té que evolucionar. Que t'agradi o més o que t'agradi menys, això també estem d'acord. A mi ara el festival no m'agrada.
1: No.
0: És que canvia.
2: A mi no m'agrada. No sé si és un festival de cançons, un festival de televisions,
0: sí.
2: un festival de sonats,
0: sí,
2: un
0: sí.
2: festival de coreografies, a
0: sí.
2: veure allà qui la fa més grossa.
0: És que aquí
2: no
0: està.
2: Sé.
0: Aquí està.
2: No sé.
0: Aquí està. Aquí està, perquè ara premia el show. Premia el show a la cançó. O sigui,
2: sí,
0: no es busca.
2: Però és això. Escolta, les coses han canviat i ho agafes o ho deixes. Aquí, escolta, la televisió té un botonet que la pagues i l'encens.
0: I tant.
2: Si vols, el veus. Si no vols, fora.
1: Bueno, també com ahir els Premios Max, que tothom parlava de l'IVA, i esclar, cada any parlen del mateix, i clar, la gent també n'està una mica cansada, el públic.
2: Bueno, sí, però també, escolta, parlem en plata.
0: Hombre,
2: Déu-n'hi-do, eh? És una cabronada aquest IVA tan gran.
1: Però és que jo no sé què tenia...
0: Mira què va dir la Rosa Maria Sardà, els hi va fer una botifarra.
1: Ja.
2: Jo no sé què els hi va fer, perquè
1: és la que té menys dret a queixar-se.
2: Tampoc hi ha que arribar a l'ordineria.
0: No, tampoc.
1: Clar, tampoc té tant dret a queixar-se, vull dir, hi ha gent que sí que es podria...
2: Però avui dia l'espectacle està
0: molt castigat,
2: molt
0: eh? Està castigat,
2: I si continuen matxacant-lo d'aquesta manera, encara ho estarà més de malament.
0: I
2: de l'espectacle viu molta gent. No viu només el que dona la cara. cara. Clar. A darrere del que dona la cara hi ha molta gent.
1: Moltes famílies.
2: Hi ha músics, hi ha modistes, hi ha tramoyistes, hi ha arranjadors, hi ha electricistes, hi ha moltes famílies que viuen.
0: I tant.
2: I s'està acabant.

0: l'entrada, colló, 40 euros.
1: I et foten una clatellada que et deixen tremolant. Sí.
0: Tu imagina't, me'n vaig amb la meva família, dic, va, vull fer un regal a ma mare, o el meu pare, o qui sigui. Va, anem als quatre, mira, ja són 100 euros.
1: No, és privatiu.
0: No pots?
1: És privatiu. Tu necessites... mira, aquí vindran a veure d'això, un nano que a mi m'agrada molt, perquè és, no el conec gaire com a persona, però crec que és una bona persona i, de més, és molt bon artista. Que és el... com se diu aquest noi? Ai, aquest noi que és de Castelló, que fa imitacions.
2: Ah, Alberto, no.
1: El?
0: No, que fa imitacions.
2: El Dani Rovira, Alberto.
1: No, que estava de jurat a Tu cara me suena.
0: A Tu cara me suena.
1: Ah,
0: sí. Pot ser... Ah, sí, el Carlos Latre.
1: Carlos Latre, és boníssim. Bueno, doncs resulta que vindrà ara bé aquí al teatre.
0: Sí.
1: Doncs escolta, una butaca val 34 euros.
0: Sí. Ja em diràs, per una hora i mitja d'espectacle.
1: 34 euros, una.
2: Sí, sí.
1: Només que vagin quatre persones...
0: Compte.
1: Per repestir a cabells, doncs.
0: Compte amb això.
1: Clar, hi ha molta gent, doncs, que es reprimeix, que no hi va, però no hi va perquè no pot. Doncs, coi, deixeu-vos estar de tantes punyetes i baixeu, per exemple, això.
0: Això.
1: Baixeu això perquè no és només el que dona la cara.
0: Clar.
1: És que hi ha molta gent que viu de l'espectacle i de la cultura.
0: Sens dubte.
2: L'altre dia vaig estar fent una gala, vam anar a veure el Joan Pera, i em sembla que tenia també un parell de gales només, no tenia gaires gales.
1: Sí,
2: una a Sant Cugat, l'altra no sé on...
0: Clar, perquè és
2: que
0: en part és això.
2: Té que baixar tant el caché que no val la pena.
0: Has de baixar el caché d'una manera que dius...
2: Que no val la pena.
0: I jo de què visc?
2: Clar.
1: No, està tot molt tronat, ja està molt tronat. També s'ha de dir que la vida ha canviat molt,
0: sí,
1: i els gustos també han canviat.
0: També.
1: Però, de totes maneres, hi ha moltes coses, molts espectacles que no es fan, i quan es fan la gent no hi va perquè és massa car.
2: Sí.
0: Però, bueno,
2: sí, tens raó.
0: I tant. I de la televisió què me'n diu, Salomé? Perquè avui dia la televisió, poca cosa.
1: Mira, nen, jo he arribat un moment que la televisió només veig sèries que m'interessin.
2: Clar.
1: Ja està, perquè escolta, hi ha gent que es baralla, gent que...
2: Ui, tot el dia, aquesta tarda.
1: Per fer una gràcia et surt un, i per fer gràcies comença a dir disbarats, i a dir tacos. El Gila no li vaig sentir
0: mai.
1: Una paraulota.
2: I sempre,
1: la gent es tirava de cul per terra.
2: I sempre deien que l'important no era posar-te amb les persones, sinó fer imitacions. O sigui, el que parlava ell,
1: si no es posen amb aquest, amb l'altre, que si una geperut, que si l'altre es tarda...
0: No es ven.
1: Que si l'altre ja no fan gràcies.
0: No. I a més, aquests programes, tot està amanyat, tot és una pantomima, tu te baralles amb aquest, tu crides quatre tacos...
2: Hi ha un guió establert, però tiradíssim, eh?
0: Tot.
1: Jo, és que no, si no són o pel·lícules o sèries, però sèries que comencen i acaben, eh? Aquestes que duren una botifarra...
0: Ai, sí, és que n'hi ha que duren una eternitat.
1: Tampoc m'interessen. No. Una pel·lícula. Jo a les 10 em comenceu la pel·lícula, o a les 10 i mitja em comenceu la pel·lícula, si m'interessa, i després et dic una altra cosa. Et fan... que jo també ho comprenc, escolta, sí. Les privades viuen de la publicitat, per tant, tenen que posar publicitat.
2: Sí.
1: Però estàs veient una pel·lícula i t'endinyen la pel·lícula al principi mitja hora. I tot un plegat, et tallen la pel·lícula i et fan 20 minuts o 25 minuts de publicitat. Ostres! Quan torna la pel·lícula ja no saps de què va.
2: Sí.
1: Però jo, per això és una posició que jo comprenc. Són televisions que viuen de la publicitat, i que, escolta, no tenen més dimonis que posar-la. Però, clar, jo també, allò que dèiem del botonet, jo també tinc l'opció de veure o no veure-ho.
2: O agafar un vídeo que tens tu una pel·lícula que t'encanta i te la poses i ja està.
0: Doncs, Salomé, moltes gràcies per atendre'ns, ha sigut un plaer. T'acomiadem amb Frank Sinatra, que sabem que t'agrada molt.
1: Moltíssim.
0: No sé, a mi m'encanta aquesta versió de Over the Rainbow, que, bueno, m'encanta.
1: A mi m'agrada qualsevol cosa que canti ell.
2: Una abraçada molt forta.
0: Una abraçada, Salomé.
1: Cuida't
0: molt.
1: Un petó per tot.
0: Fins sempre.

0: Li diu de tot, però amb ell això li importa un bledo. Ja sabeu qui és, no? És el nostre estimadíssim Toni Rovira. Del Toni Rovira i tu, el mateix. Anem a connectar amb ell, a veure si el veiem a través de la nostra tele dels encants. Toni Rovira! Toni! Sembla que s'ha espatllat la tele. Toni Rovira! Toni! Ara, em sembla que el veig ja. Toni!
1: Què tal, amics de la Caixa Tonta? De nou amb vosaltres, sóc en Toni Rovira i per la xarxa, a veure què passa per aquí, pel plató, sempre abans de començar el programa. Doncs hi ha coses interessants que us puc apropar doncs, a vosaltres per passar-ho una mica millor, perquè la vida el que es tracta és de passar-ho bé. I avui, doncs, mira, en el programa tinc una cantanta que ja torna per, no sé si tercera o quarta vegada, que és una noia que fa un cant a la terra perquè té connexió directa amb la naturalesa i que es diu, perdó, Hippia, per culpa d'un caramel, eh? I que estan aquí per presentar-se al seu últim EP. Què tal, Hippia?
2: Hola, Toni, doncs encantada d'estar aquí amb tu.
1: Ui, molt, molt, molt hippie et veig avui, eh?
2: Sí, sí, sí, sí, com sempre, amb la meva línia blanca aquí a la barbeta.
1: Què significa aquesta línia blanca?
2: És un crit de força indígena, arrel indígena, però com també sóc catalana, doncs per això faig les meves cançons en català i en anglès per expandir el català per a tot el món.
1: A tu et diuen la catalana indígena, no?
2: Indígena perquè tinc ànima indígena, perquè soc terra, estimo la natura respecte als animals i tinc el cor català perquè he nascut aquí i per això vull demostrar amb les meves cançons el meu amor per la meva terra i aquesta fusió de català, anglès i afro house. L'afro house té que estar present, aquests tambors per a que et pugi la vibra.
1: Afro house, què significa?
2: Afro house és música electrònica, però un beat repetitiu amb tambors, que és el que es porta ara més de moda, i això funciona doncs, per a alegrar-te el dia, que és el que jo vull, que crear experiències, no només que escoltis la meva canció, sinó que sentis i que et creï una experiència mentre ho estàs sentint.
1: Que entri una mica en connexió amb la terra, potser.
2: Okay. Totalment. De fet, la cançó Gaia, que és la deessa de la terra, no és només una cançó, sinó que és un recordatori. Vull que la gent només balli, sinó que també recordi d'on ve.
1: Gaia significa terra? O...
2: Sí, és la deessa. És la deessa de la terra. Llavors, aquest cant és cap a Gaia.
1: I d'on et ve tu, aquesta espiritualitat tan gran?
2: Doncs em ve de fa 5 anys, realment. D'un abans i un després que vaig tindre amb una lesió molt greu al nervi mitjà i vaig estar un any amb mi mateixa, amb el meu dolor, fora del món actual i em vaig donar compte de lo que és realment la vida, que s'ha d'agrair cada dia i aquesta connexió amb la natura i amb els animals perquè formem part del mateix fil de la vida.
1: I això els dic cada dia en els monòlegs, que cada dia em dona gràcies per veure la llum, per poder obrir les finestres de la nostra vida i saber que estem encara vius i formem part d'aquest univers de la Terra.
2: Això és la vida. I és important també saber que tenim que crear la nostra realitat, també. O sigui, que si vibrem baix, que si sempre estem pessimistes, al final serà una bola de neu que cada vegada l'univers ens dirà «Ah, vale, tu vius així, doncs et donaré això». Però si vivim amb alegria, ens donarà abundància a l'univers.
1: I com sempre, doncs, unifiques el ball amb la música, no? Perquè tu eres ballarina, no? Mm-hmm. I que fins i tot havies treballat amb la Shakira.
2: Totalment, sí,
1: la
2: sí.
1: La gran Shakira.
2: La gran Shakira. Sí, sí, he treballat 2 cops amb ella, que ha sigut per a mi doncs, una experiència increïble, perquè aprens molt. I com a ballarina professional, doncs tinc aquesta fusió que avui veureu al programa de música electrònica i de ballarina.
1: Tu muntes les coreografies, també, clar perquè ets coreògrafa també, i directora també de ball, sí. I bueno, i què més ets ja?
2: Sí, com tu, Toni.
1: Compositora, sí. I què més?
2: Sí. Bueno, tinc els meus productors musicals, que són Estem Productions, però he de dir que la cançó de Gaia i la cançó de I Dream in Catalan la he produït jo, l'he fet jo. Igualment, tinc el recolzament dels meus productors, eh? Això s'ha de dir.
1: Crec que la Shakira ha fet un concert que ha batit rècords d'audiència, no? Ha tingut més gent que la pròpia Madonna, no?
2: Va tindre, crec que 2 milions d'audiència al seu concert de Brasil.
1: Tan gran és la Shakira.
2: És molt gran. I cada vegada més, si és que està a la última, si no para.
1: Des de que s'ha separat, que jo crec que ha anat més.
2: Pues sí.
1: Sí.
2: Sí, sí, sí, perquè jo quan la vaig conèixer encara estava a l'etapa antiga. Però ara la veig molt renovada i hem de seguir tot el que fa.
1: Això és un exemple per aquells que ploren quan se'ls acaba una història d'amor. Tu, que no passa res, que tot té punt i seguit.
2: Sí, no. S'ha de continuar, s'ha de tirar endavant i el que tenim a la vida també ets tu mateix, perquè venim sols i ens anem sols, és el que hi ha, no? Llavors, doncs, et tens a tu mateix, doncs segueix la vida amb tu.
3: Molt bé, doncs vés a preparar pel programa, no? Sí. Ja els hi hem adelantat als nostres amics. Welcome to Hippia, es diu, Welcome. El seu treball.
2: Sí, sí. Welcome to Hippia és l'EP d'aquestes 5 cançons.
3: Pues apa, que n'escoltin la que més els agradi.
2: Exacte.
3: Va, recomana una perquè posin ara mateix a la ràdio.
2: I Dream in Catalan.
3: Hala. Bueno, pues vés a arreglar. Corre, jo me'n vaig a veure què passa per aquí. Ui, ui, ui, perdoneu, però és que... No calla, la xerra... Què xerres? De què xerres?
4: Què dices, Toni? Que estoy preparando el proyecto.
3: Ui, ui, ui, perdoneu, però és que... No calla, la xerra... Què xerres? De què xerres?
4: ¿Qué dices, Toni? Que estoy preparando el proyecto Huellas, que he traído un cajetón así de gordo.
3: Ha tardado 15 días en preparar la carta.
4: No.
3: Por favor, qué lentitud.
4: Grande, importante.
3: Qué lentitud.
4: No, lentitud, nada.
3: Una caja grande que estará vacía.
4: No, ya está llena.
3: ¿Está plena? De fum.
4: De aire.
3: Plena de fum. Yo había visto por aquí al Jorge de los Sultanes y no sé dónde está. No hi és, el Jorge de los Sultanes? Ah, però hi ha el David. Hola, David. Com estàs? Sembles a Venus, eh?
5: Bé, i tu?
3: Aixeguda a la xeslón.
5: Sí.
3: Quants quilos peses?
5: Ai, no ho sé, no m'he pesat.
3: Ah, ara té vergonya de reconèixer-ho.
5: No ho sé, Toni.
3: Reconèixer que estàs massa gros, eh?
5: Ja, però on hi ha quilos, hi ha alegria, carinyo.
3: Segueixes tenint molta... Molta d'allò, no? Molta sol·licitud, no?
5: Sí, justament aquest divendres vaig quedar amb un.
3: Ah, sí?
5: Sí.
3: Segueixen caient a la teva xarxa, els homes?
5: Correcte, Toni, segueixen caient...
3: De quina edat cauen?
5: Pues entre 30 i 35.
3: David, bueno, a l'home que vol triomfar a les xarxes, que és creador de contingut,
5: sí.
3: I què més?
5: I, bueno, el Toni em va entrevistar, va fer una entrevista amb mi.
3: Ah, sí, que si la volen veure, veuran quin tio més sèrio, eh? Encara que no ho sembla. On te la poden veure?
5: A YouTube.
3: Al canal de Toni Rovira, no?
5: Correcte, sí.
3: David Jiménez?
5: Sí.
3: El mateix. Sembla si la veieixo asseguda aquí en el sofà, bueno, com una Venus, eh? En aquí. Com van les xarxes? Com van les xarxes, Sergi?
6: Ui, les xarxes van que cremen, eh? Perquè ja volen...
3: La xarxa,
6: televisions locals.
3: No, home, no, les xarxes, com van les xarxes? Tu porto
6: la xarxa. Molt bé, estem a tope. Ara estem fent la caixa de la Charo, que com tu dius...
3: Ha tardat 15 dies en preparar una caixa.
6: Però ojo, quina caixa, eh? És una caixa ben grossa, això és un...
3: L'important és que posin monedes, perquè...
6: Molts diners. Ara la muntarem.
3: Digue'ls al becari que em preparin la informació que els hi ha demanat, sisplau. Vols recordar-los?
6: I tenim una burbuja freixenet aquí. Sí. Bueno, qui és?
3: Una burbuja freixenet.
7: Sos el tapón codorniu, el más viu.
3: Jorge de los Sultanes, però què mariquita que va.
7: Però què haces, Toni? Què haces? Què és una xarxa? Me estaba vuelvo loco. Una xarxa no és esa que se pone a cuatro patas en una casa, una xarxa.
3: Però vas todo dorado.
7: De burbuja freixenet, Toni.
3: Pero es muy gay este look, ¿eh?
7: Este look es muy gay, Toni, es muy gay. Hoy venimos preparados para llenar la caja, el chaquetaje y la Charo que cabe dentro de la caja. Fíjate.
3: A ver, cántame un poco. ¿Pluma gay o cuál es otro de tus
7: estilos? Agente, deténgame pronto.
3: A ver, ¿cómo hace la canción? A ver, ¿cómo fa la canción?
7: La canción fa agente. Deténgame pronto. ¿Esto quieres decir?
3: Claro. A ver.
7: Porque una locura voy a cometer. Voy a meter a la Charo en esa caja. Y te lo juro que va a caber. ¿Qué te ha parecido, eh? La...
3: No.

0: que està bullint i bullint i bullint. M'has preparat la informació, nen, de demà, qui ve demà?
1: La Alba Moreno.
0: Qui és Alba Moreno?
1: Pues una cantant molt, molt important.
0: És una cantant que és un nou llançament d'Universal.
2: La Vega,
0: sí. Vega, tu m'estàs preparant a... Què li passa a la Vega?
1: No sé, no sé què li passa a la Vega.
0: Tu estàs enamorat de la Vega, no?
1: No, no.
0: Sí, però t'ha dit que no, que li van les noies. T'ho ha dit davant meu.
1: Sí, sí, m'ha dit. Però a mi m'agrada les noies.
0: Ara que ha marxat ella, t'has quedat parat.
1: això no pugis a la ràdio.
0: No, perquè tu et havies fet il·lusions.
1: Sí.
0: Però això no vol dir res. Avui en dia la gent jove, un dia els agrada una cosa, demà una altra.
1: Claro.
0: Tu em pots seguir somiant. Estàs trist.
1: Uf, molt, molt.
0: Mira, en vez d'estar-me preparant la informació, estàs jugant. A què estàs jugant?
1: Perquè ja te l'ha preparat. Al tenis.
0: Al tenis. Bueno, Vega, m'has preparat la informació o no?
3: Sí, l'he preparada.
0: De qui?
3: D'Alba Moreno.
0: No, això la feia ell. Tu em feies aquest noi de color.
3: Ah, ostres.
0: Que no m'ho preparat el mes que ve?
1: Pues
0: si tinc com a tu l'Orlando, ja. Quiñones.
1: Ai,
0: estan distrets, Déu meu. Bé, amics de la Caixa Tonta, us deixo perquè tinc que fer el programa. Gràcies per deixar-me sortir a la vostra finestra.
4: A tu, Toni.
0: I ja sabeu una cosa, Catalunya, t'estimo. Adéu-siau, adéu, Joan.
4: Gràcies, com sempre, Toni, Rovira i tu.
5: Marica tu.
6: El racó de Toni Rovira.
7: Hola a todos, soy Ricky García de Yotele, os mando un abrazo, un saludo a todos los oyentes, por supuesto a Joan, a Asunción y a todos los que estáis escuchando. Un abrazo y nos vemos muy pronto.
6: La Caixa Tonta, amb Joan Bosch i Assumpta Vitoria.

0: Ahora que me amo, no me miedo.
1: Porque cuando me miras, se agua la boca, calma mi sed.
2: Hola, soc Toni Cruanyes i envio una salutació molt forta i sincera a la Caixa Tonta.
3: I avui marxem amb el més nou de Shakira, Maluma, Agua. I és que ara la tenim a tope, fent aquesta gira estàtica, perquè està estàtica amb aquest gran complex a Madrid, i que ho està donant tot i ho està petant. Gràcies avui a la Salomé, que ha tingut la gentilesa de participar en el programa d'avui. Gràcies a l'Assumpta Vitori i al Toni Rovira amb el seu racó, en el que hi pot passar i passa de tot i més. Recordeu que ens podeu seguir a les xarxes socials buscant La Caixa Tonta Ràdio. Res més, gràcies com sempre per ser-hi, a totes les emissores que ens fan confiança i a tota l'audiència. Res més, a reveure.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa. Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.